0: a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a la ciutat autònoma. Més de 390 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, al tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda de manera immediata. Consternació a Villena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts. Només 5 de les 12 àrees de servei de l'AP7 a Catalunya tenen endolls per carregar el cotxe elèctric. Això malgrat que totes estan obligades per llei a tenir-ne perquè superen els 5 milions de litres de carburant venuts a l'any. Els responsables diuen que no els surt a compte instal·lar carregadors perquè les concessions de les benzineres són per a 5 anys. Però aquest incompliment de la normativa complica el pas dels cotxes elèctrics per l'autopista perquè no tenen prou punts de recàrrega habilitats i els usuaris es queixen.
1: Aniria molt bé poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
2: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
3: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
0: El problema s'agreuja a Tarragona, on no hi ha ni un sol punt de recàrrega a les àrees de servei de la P7. Esports, segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín. I el migcampista Rodri ha debutat amb l'equip. El Barça és líder provisional de la classificació. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, el Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabà de la Setbarjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. El director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'han enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça. En clau de mercat blaugrana, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. L'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. En canvi, se'n va Sigankov a l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros, Minsu al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal, que jugarà a l'Atlètic de Madrid B, cedit. I nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, a la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana. Pogacar s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que escala el segon lloc de la general a 3 minuts i 34 segons de l'eslové.
4: Fins aquí les notícies.
5: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
6: La cinta de Möbius.
5: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
6: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
5: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
6: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda. Catalunya Ràdio.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: El neguit de cada tarda, quan engego, quan roden ja plats i bola de miralls. Miqui Puig, els plats et diu hola. Això és Pista de fusta, un programa de ball, una secta, una associació, un col·lectiu, amics que venim a ballar. A les 8, sempre a les 20, de 20 a 21, de 8 a 9, de dilluns a dijous, repeticions els caps de setmana i sempre a 3CAT Cultura. Colles de perles que es conformen a partir de peces, novetats. De tant en tant fem DJs convidats, de tant en tant fem discs clàssics, però el que tenim clar és que els Pistes de Fusters sempre hi sou. I el goig, sabeu, m'omple el cor. Mestressa, la deessa de la música Kim Gordon, la baixista de Sonic Youth, la dona més interessant de la seva generació, té nou disco i aquesta peça es diu Dirty.

La tecnologia és bruta i tramposa. Kim Gordon s'ha plantejat si ens substituiran per intel·ligències artificials, si els nostres cors s'apagaran. Kim Gordon plantejant-nos una distopia que és aquí a tocar. Art School Girlfriend, així es diu aquesta banda.

jove productora britànica sota l'àlies d'Art School Girlfriend, Toying Labs, una de les peces de Lean In. Tercer disc en la carrera de joves que van fent la seva feina, canten, graven cançons i somien un món millor a través d'elles. El goig de descobrir-los i que vagin passant i que ens els enganxem, que els seguim. M'encanta el nom d'aquest grup. New German Cinema. Més sintetitzadors. Featuring Carson Cox.

0: diuen que es van batejar amb aquest nom. New German Cinema, per el seu amor a René Barnum Fassbinder. A l'àlbum es farà bé, Pain Will Polish Me. I ells són New German Cinema, gent que busca entre la bessura la bellesa, pop electrònic que ens encanta.
1: You say, look, it is better to give, but she says, be your free.
2: En digital, qual FM,
3: pista de fusta.
0: Uiteu que ha tornat. Leaky Lee.

Leaky Link, el seu sisè àlbum, torna treballant amb gent de Peter Johnenborg, amb el Justin Parker de Lana del Rey i amb el productor de Frank Ocean. El disc us dirà The After Party, i els savis de la parada ja diuen que aquest títol avança, que és el darrer. Jo no m'ho crec, només sé que Lucky Again és bellesa en estat pur. Leaky Lee ha tornat, sisè àlbum. I els de Nova York Fuckers, cada cançó que treuen és per a pujar el llistó del seu interès, el meu interès per ells.

els Fuckers, el seu àlbum es dirà O, oh, yeah. Amb una DRC. I aquesta Beatback és underground, però té tot el regust de la canalla que ha escoltat. Música comercial de B-Bands, els Fuckers i l'esperança de que la música catalana pot ser diferent i distinta, no simplista, no conformista, no absurda. Pesta Negra venen des del Raval i ho tenen clar, sempre compromès.

0: con la peste negra, sono Emi, Antomeo vi ammodo il machine, che si fanno definire come electropunk, sempre compromessos, ells tenen clar que no ens en sortirem, per això les seves cançons no són d'EOEO, ens en sortirem, i d'amor absurd, la realitat és molt més dura. Peste negra, sempre compromès, electrònica punk, fet al Raval, allà on tu no vols anar, però la vida segueix. La pista de fusta és aquí, sempre amb tu.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla, no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Més música que neix a la foscor, el projecte Orlok. Això es diu Beat in Me. Més música feta aquí, a casa.

Adriàtic i el del Bruc. Tenen seguidors per donar i vendre. Fan música per les masses, per gent que balla a les estacions d'esquí amb peces de roba caríssimes. Però aquesta peça, perduts a les immensitats dels boscos, té alguna cosa, l'arpegiador i la melodia que em casen. Som capaços de passar d'Orlok 101, un grup absolutament underground, a la música comercial, perquè al final el que volem és ballar i ser feliços. I ara tornem a mestres d'aquells

0: 12 anys sense fer música. Playback, els eslovens, tornen amb un disc on ens hem dit els seus fans que no poden viure de rendes i de la nostàlgia. Per això aquest algoritme que sembla Europop de manual li dona l'oportunitat a l'activista de Ghana Guiala de col·laborar amb ells. L'algoritme s'ha de fer petar. I si la gent es pensava que l'Eivac serien sempre industrials, aquí se'ns han fet pops.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat amb Miqui Puig.
0: Ja ho deia en Cisa, tanquem el compàs. Sempre buscant coses noves, sempre fent que la pista guanyi i que els pistes de fustes sigueu molt feliços. Feel the funk, corrava l'uni, deixa que Robi faci aquest grup remix. Mil Bark en Robi Groove. Feel the funk.

una línia de baix. Fang sol de house de tota la vida, orgànica. Trufa aquest remix de Mil Bark i Robbie Groove, el mític fil de funk de Corrada Luni, i aquest escallot amunt, amunt, amunt i fora. La pista de fusta fent-te sentir el funk. I ara, si em permeteu, una de protesta. Una cançó protesta. Terry B. Soleil Carrillo. Diuen que We Rise, diuen que els latinos guanyaran. Ja sabeu de quin cantó estem?

el barret a la mà, irreverència per aquest We Rise, Terry B, Soleil Carrillo, en un moment que es necessita reivindicar d'on ets cadascú. Ells ho fan a la seva manera, amb tota la pressió de la música de ball, que els latinos, els gais, els italians, els descastats, els afroamericans van gestar per fer el que és avui una música de llibertat, espais on tant no hi ha res més que el ballador, la suor i les ganes de ser distint. Quin goig i quina joia aquest We Rise de Terry B i Carrillo. Remix de Sam Savage. Les gens qui dansen que jo do. I el remix extès d'Eric B. La pista vol ballar.

0: Tots els llampis de fusta, Sam Sauvage, deixa que Eric B. remesca el seu, la Janky Dance Jador. Tots ens agrada la gent ballant, veure'ls ballar, i jo imaginar-vos em posa molt i molt content.
1: Mantén música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
0: És la música electrònica. Són els beats, les caixes de ritmes, els sintetitzadors i els homes que darrere de la idea de fer una cançó de ball millor. Cada tarda ens manufacturen peces per gaudir. Rafia Bell, Artichokes, Bring the Beat Back. Sisplau, feu que torni el beat, que mai s'esgoti, que sempre siguem nosaltres els que el ballem.

0: Right, will you listen to me, please? Police raid. This is an illegal party.
1: Tots a la pista.
2: Nobody move, nobody move.
1: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig. Miqui Puig.
3: Mateix que ara es despedeix Miqui Puig als plats, Bo Firax, l'artista català, ens regala una nova peça amb la que tanquem avui. Això és plor. Però no ploreu, perquè demà hi tornem. Sigueu feliços, balleu. Pista de fusta us estima.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'unitat militar de l'exèrcit i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià. Ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament, s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els veïns desallotjats, on passaran la nit una cinquantena de persones. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
4: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche.
5: La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
3: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya torna a pujar el risc d'incendi. Aquest divendres estaran en risc molt alt 178 municipis de 21 comarques. Repassem ara altres informacions en format més breu. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar, l'expresident del govern espanyol, ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Ha mort als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 apareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. Des de la primera edició hi ha passat més d'un 1.300.000 persones. L'edició d'aquest any començarà el 3 d'octubre. L'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca en el sector de l'arròs. Aquest dijous, l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector cabdal al sud del país. En posta, Jordi Barranca.
6: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
7: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
6: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernáiz, de l'empresa UPL Iberia, i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
8: Presentando un nuevo producto, una nueva solución fungicida para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas, en torno a un 80%.
9: Para mejorar, sobre todo, cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía...
6: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
3: Esport, segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. El Barça, per cert, ha sabut els seus rivals de la fase Lliga, de la Lliga de Campions. Seran el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, el Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabà de l'Azerbaidjan a domicili. En clau de mercat blaugrana, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. L'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. I a la volta a Espanya, nova victòria de Tadej Pogačar a la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya entre l'Alcossebre i Castelló de la Plana. Pogačar s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que escala el segon lloc de la general a 3 minuts i mig de Pogačar.
1: Fins aquí les notícies.
2: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
0: Som pura cafeïna.
10: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
11: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
10: Tornen els draps bruts.
12: Jo crec que el pitjor clar que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
10: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
2: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
10: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
13: Por la mañana, café, por la tarde.
14: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
2: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
14: Amb les veus habituals.
15: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
16: A un boomer li poses això i surt disparat.
17: És que està com un llum.
15: No sé què faran.
14: Però més i millor.
15: Aviam-ho, Garriga. Però ja tindré secció, no?
14: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
14: Com sempre, la millor hora del dia.
15: I jo tindré secció o què?
18: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
19: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
18: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Catalunya Ràdio.

0: Què tal? Com esteu? Jo algo millor de veu que ahir. Si veu sentir el programa d'ahir, ja sabeu que va ser un desastre, tot i que encara estic bastant a mitges. Però jo crec que avui podrem tirar una miqueta més endavant. Ja veurem fins quan duro, eh? M'han dit que és el procés habitual, que són 3 dies, per tant, doncs, ja estic en el quart, estic començant a sortir, i jo crec que me'n sortiré. Avui farem un programa... Intentaré parlar poc, però un programa en el que hi haurà presència catalana, serà un programa d'aquests d'inventari, hem començat amb l'Ecoc, el seu últim àlbum té aquesta cançó que es diu Reflex Estrany, i a l'aparador estrenarem avui el nou àlbum d'Adam Peralbo i el Comboi. Per tant, producte quilòmetre zero avui i veu zero al Delicatessen.
1: Comença ben a poc el descens. Comença ben a poc a...

0: Attack. Ja us ho he dit en diverses ocasions, que és de lo milloret que es pot veure en directe, ara mateix, d'aquí de casa nostra, el Xerí Marasté. I no farem comparacions amb les altres coses que sonaran, però em sembla increïble. Això es deia El descens, de l'últim àlbum anomenat Punt de Creu. I avui que puc parlar poc, perquè tinc aquesta veu rovellada, doncs em busco cançons que les canten 30.000 persones. Feliu Ventura, la Maria, Pep Jiménez, Botifarra, Noelia, Llorenç, Titana, el Miquel Gil i el Vicent Torrent, cantant aquella vesprà de la Dana a València.
1: Sento hacer de nit els ulls quan el cel es torna negre, aquell 29 d'octubre que mai més no sabrem oblidar. Una història escrita amb fang que amb la pluja no esborrarà.
2: Pensa en la plana d'Utiel, l'Hort de Sud i la Ribera, i la folla de Bunyol on sona un nom que és d'ara ja un mar.

0: posaren tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les omplirem de motius per a seguir avant.
1: Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.
2: Un estany així tan fan que amb la pluja no...

No cal dir massa res més que el que diu la cançó del Feliu Ventura, en bona companyia. I una cançó, doncs, d'allò que s'agraeix tant, el fet de que els artistes del nostre país diguin les coses clares. Que està molt bé cantar l'amor a l'estiu, a la platja, als geladets, però tal com està el món, de tant en tant val la pena també de queixar-se una mica.

podem dir sense por equivocar-nos que bona part de les coses més boniques i més bones que han vingut musicalment parlant aquesta temporada arriben des del País Valencià. Aquí també hi havia doncs, tot un plegat d'artistes, en aquest cas Abril era qui havia fet la cançó, una jove promesa o no tan promesa ja de la música del País Valencià, acompanyada de, un cop més, Pep Jiménez Botifarra i també dels Figaflauas. Figaflauas de Reus, que no són del País Valencià. I sense moure'ns del sud, ara una altra d'aquelles cançons que a mi em té captivat. Per què parles tant, Albert, amb aquesta veu? És la Sandra Montfort i Ferran.

us he d'explicar jo que no sapigueu ja de la Sandra Montfort. En aquest programa som superfans de tot allò que fa. Em sembla una tia extraordinària que realment està donant-li la volta a moltes coses, la música de ball, el reggaeton, el perreo, però fet des d'una manera superintel·ligent. Estic venint amunt amb això de que estic recuperant mínimament la veu, però no hauria de fer-ho. Anem a l'aparador del programa. Avui, King Gotch, el nou àlbum, es diu així, eh? El nou àlbum de Dan Peralbo i el Convoy.

King Gotch. Aquest és el títol del nou àlbum d'Adam Peralbo i el Convoy. Deixem-nos estar d'històries, de modes o de retorns del rock and roll. El rock and roll ha existit sempre. Sempre hi ha hagut bandes que s'han dedicat a fer coses amb guitarres elèctriques. El que passa que les tendències, potser dels mitjans de comunicació, potser dels programadors de festivals o de festes majors, doncs hi ha temporades que tiren més que en un cantó que cap a l'altre. Perquè ara estic sentint, no? Tornen les guitarres, tornen les bandes guitarreres. Jo crec que han existit, insisteixo, tota la vida. El que passa és que ara, doncs, potser tornen a estar, doncs, més protagonistes. I Dan Peralbo i el Convoy seria una d'aquestes bandes, Dan Peralbo i tota la seva banda, el Convoy, que porten molt de temps fent guitarreo màxim. I em sembla un disc, aquest nou àlbum que han publicat, que es diu King Gotch, diguéssim d'aquells àlbums aparentment inofensius, però que al darrere hi ha mala hòstia.

Doncs penso que ja en som uns quants que formem part d'aquest comboi, del comboi d'en Peralbo. Seguidors i cada dia més fervents al voltant d'aquesta banda, que insisteixo, és d'aquestes bandes... perdoneu, estic fent el possible. Bandes aparentment inofensives o àlbums aparentment inofensives, però que et van atrapant i et van atrapant. I a més amb una actitud en directe impagable, perquè cada vegada més trobo falta també, a banda de discurs, doncs una mica d'actitud en els directes, allò de no sortir només a complir, cobrar i cap a casa, sinó que s'ha de sentir allò que es fa damunt de l'escenari. Això es deia El Comboi, anem amb l'última, Un bitllet per tu, que és el que va ser single d'avançament d'aquest últim àlbum de Dan Peralbo i El Comboi.

que tampoc no passa res per odiar una miqueta, com diuen els d'en Peralbo i el Comboi. I allò que dèiem de les guitarres, si és que hi ha bandes que ja fa dies que estan practicant sobre la matèria. Em vaig trobar l'altre dia el Quim, el cantant de la Ludwig Band, i li vaig dir: el millor disc que heu fet és l'últim. I em va dir: tens tota la raó.

Ja us dic ara que em sembla una de les millors cançons de la temporada, per la lletra, per la música, per tot. Jo li vaig dir al Quim Carandell, evidentment les bandes normalment sempre defensen el seu últim àlbum com el millor que han fet a la seva carrera, però a mi aquesta vegada realment allò del tòpic de que els primers van ser millors, jo diria que no, tot i que els primers eren boníssims, però a mi aquest em sembla extraordinari, com també em sembla extraordinària aquesta cançó de l'últim treball, Bestiari de Jardí, l'últim dels últims, perquè se separen, del River Omelet amb el Joan Masdeu.

una banda extraordinària, una baixa així com parlamentar. Crec que hi haurà unes quantes baixes aquesta temporada. Uns altres que pleguen són els Love of Lesbian, per exemple. Però River Melet posen punt i final. No és un punt i seguit com el de Love of Lesbian. Amb Joan Masdeu. Si us esteu incorporant ara, no us penseu que aquest locutor té aquesta veu sempre. Normalment em diuen que tinc una veu extraordinària, però porto dos dies que és un veritable desastre per un tema de fonia total. Però en sortirem, anirem sortint. Això es diu Bang Bang, de Ferran Palau.

començat amb un exèrcit valencià, després guitarres d'en Pere Albó i el Comboi, ara estem en el cantó més sensible. Aquest era Ferran Palau i aquest és Silvio.

0: At last.
1: Les he tirat seguides per allò de conservar una miqueta la veu. Era el Yes I'm Changing, aquesta versió que fa de Tame Impala, la Rosarona. I ja quedem de versions, aquesta és la versió que fan de Somber, els Mishima.

Em sembla interessant i divertida aquesta col·lecció de versions que estan fent els Mishima. I arribem al punt i final avui d'aquest Delicatessen. Torno a demanar-vos disculpes per la veu, tot i que si avui us sembla un desastre, no escolteu el programa d'ahir. O feu, si voleu riure, perquè realment el d'ahir va ser esperpèntic. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt, molt exigents amb la bona música. I amb la veu dels locutors, també.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Creix la tensió a Ceuta. Desenes de manifestants han irromput aquest dijous a la platja de Ceuta, on malviuen centenars de migrants. Els han fet fora i han calat foc a les seves pertinences. A més, com sentíem de fons, han bloquejat el pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat aquests atacs.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
3: Per la seva banda, a través d'una piulada a la xarxa social X, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat. Repassem ara altres informacions en format breu. Alerta màxima al Tíbet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. El balanç oficial de la tragèdia és de prop de 400 morts i 1.400 desapareguts. Ha mort als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. Més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I el Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició i ho fa amb 4 estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. Des de la primera edició hi han passat més d'1.300.000 espectadors. L'edició d'aquest any començarà el 3 d'octubre. Robatori de pel·lícula. El País Valencià ha passat a la població de Villena, a l'Alt Vinalopó. En només 5 minuts, els lladres han rebentat una finestra blindada del museu i s'han endut 66 peces d'un valor incalculable. Són part de l'anomenat Tresor de Villena i són un dels millors conjunts de l'edat de bronze d'Europa. El robatori ha deixat el municipi en estat de xoc, així ho explicava el seu alcalde, Fulgencio Cerdán.
5: Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
3: Els investigadors creuen que els lladres van fer que es disparés l'alarma del poliesportiu del municipi pocs minuts abans de la sala museu com a maniobra de distracció. Això va fer que la policia tingués menys temps de reacció quan poc després es va activar l'alarma del museu. Se sospita que els lladres formen part d'una banda especialitzada que en els últims mesos també hauria protagonitzat robatoris similars en un museu de Badajoz i en un altre d'Albacete. Esports, segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín. A més, Rodri, el migcampista, fitxatge estrella del Barça d'aquesta temporada, ha debutat amb l'equip. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase de la Lliga de Campions. Seran el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord, el Como, tots quatre al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme també per Julián Álvarez, el director general del Club Matalassé de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta per un possible fitxatge pel Barça. I en clau de mercat, el Club Blaugrana ha comunicat el fitxatge del porter croat Dominik Livaković fins al 2030. L'Espanyol, per la seva banda, ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada, amb opció a compra. I nova victòria de Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya. En la sisena etapa de 177 quilòmetres, Pogačar s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que escala el segon lloc de la general a 3 minuts i mig de l'eslovè.
1: Fins aquí les notícies.
2: Hi ha coses que tornen. El despertador, el cafè, les notícies...
0: Pot ser, de fet, que la gent despertat ja les tempestes...
2: Les veus de cada matí.
6: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
2: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
6: Cada dia passen coses i tornem. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
2: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Dilluns tornem per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga. Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria. Un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
7: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
2: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
1: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Real E Arena, Reial Societat Espanyol.
2: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
1: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
2: I a 2:15, Girona a les Palmes.
8: Xuta Estuani, gol!
1: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
2: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
1: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004. Amb David Clopés. L'estiu és tu. La llum dins dels meus ulls.
2: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: Crims.
3: Aquest record tota la vida. Tota la vida el recordaré. Això no s'olvida. No s'olvida mai, això. És un record que dura tota la vida. Això no passa.

0: A Josep Canela li van matar la padrina i un oncle fa més de 90 anys. Ell encara no havia nascut aquell 19 de maig de 1928. A la Pobla de Ferran, un llogarret de la Conca de Barberà, un noi de 26 anys, Josep Marimon, el Josep de Cal Hostaler, va matar a cops de destral i a trets d'escopeta 8 criatures i una dona. I va malferir 3 dones més. Una d'elles va morir al cap d'uns pocs dies. En total, va deixar 12 víctimes directes en un poble de menys de 40 veïns. La major part dels altres treballaven aquella tarda als camps de cereals dels voltants. Avisats pels crits desesperats que se sentien, van tornar corrents cap a casa, sense saber quants morts hi havia, ni si eren els seus fills o les seves dones o germanes. Totes les famílies de la Pobla de Ferran van quedar destrossades. També els Marimon, que van descobrir que el seu Josep havia fugit, convertit ja en un dels pitjors criminals de la història de Catalunya.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui parlarem d'un dels pitjors assassinats múltiples de la història d'Europa. I va passar a Catalunya. Hem anat a buscar una llista al Departament de Justícia dels Estats Units i a la Viquipèdia en anglès. La llista no inclou els criminals que van matar familiars, companys de feina o d'institut, ni tampoc els crims per odi o en temps de guerra. Al lloc número 14, per davant del crim de Puerto Urraco, hi ha la matança comesa per Josep Marimon Carles a la Pobla de Ferran, un agregat de Passanant, a la Conca de Barberà. En menys de 2 hores de la tarda del 19 de maig de 1928, aquest jove de 26 anys va assassinar 8 criatures d'edats entre els 3 i els 11 anys. Marimon també va matar una dona i en va deixar moribunda una altra. Encara va malferir 2 dones més abans de fugir. Qui era Josep Marimon? Què va passar després amb ell? Per què havia comès aquesta terrible matança? Provarem de posar llum enmig de tanta foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker,

0: ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: Aquell dissabte 19 del maig de 1928, la majoria de veïns, homes i dones, eren al camp. El dia es presentava alegre. Aquell dissabte acabarien de birbar, és a dir, d'arrencar les males herbes, una feina molt pesada que demanava passar molta estona ajupits. Després ja vindria la sega. Havia plogut força aquella primavera, la collita havia de ser esplèndida. Els pagesos i pageses van sentir alguna escopetada, això segur, aquella tarda. Devien pensar que era el Marimon, el Josep de Cal Hostaler, que matava colomins. En tenia costum. En un cert sentit, tenien raó. Al cap d'una estona, des dels camps, es van sentir crits desesperats, demandes d'auxili. Van córrer cap a casa. Els esperava, en una paraula, l'horror.
1: Crims.
2: Primer de tot, situem-nos. Un equip del programa, amb Adolf Beltran i el tècnic Martí Cuní, han anat a la Pobla de Ferran. Adolf, com és la Pobla de Ferran?
3: Hi vam anar des de Belltall, per una pista amb bastants sotracs, i a l'arribada a la Pobla de Ferran, que està plantada dalt d'un turonet, t'hi trobes un cartell mig esborrat de la ruta del Cister. Allà comença l'únic carrer del poble que té una desena de cases. Només en una hi viuen tot l'any, les altres són segones residències, del castell de Ferran, que li va donar nom, tot just en queda una torre de planta quadrada. També queda un portal, resta de la muralla, i una paret de l'antiga església romànica de Sant Joan. Som a la vall del Corb, al nord-oest de la Conca de Barberà, a la comarca natural de la Baixa Segarra. És un dia de tardor bastant lletxot el que hem triat per anar-hi. La primavera del 1928 va ser esplèndida, molt plujosa. El paisatge, però, no deu ser gaire diferent del de fa 90 anys. Hi ha coses canviades, és clar. Carreteres i pistes, allà on hi ha abans hi havia camins de carro. Els aerogeneradors, naturalment, són recents. Ara també hi ha més bosc. Llavors dominaven més els sembrats de cereals. Hi ha algunes vinyes, rouredes, pinedes, a la vista. Res no fa pensar en cap crim. No hi ha cap placa de record per les víctimes de Marimon. No anem sols, i els nostres guies coneixen molt bé els topants de la Pobla. Són Josep Canela, víctima indirecta del crim i propietari de dues cases i d'algunes terres, en aquest terme, l'heu sentit al començament del programa. També ens guia l'historiador Jordi Creus, que fa uns anys va rescatar la memòria d'aquest crim en un treball a la revista Urge. Som a l'entrada sud de la Pobla, davant mateix del que havia estat la casa de Marimon, on tenia el jaç, la màrfaga, d'on es va aixecar per matar tots els veïns que va poder.
2: Un cop situats en l'espai, situem-nos ara en el temps. 19 de maig del 28. Mentiríem si diguéssim que el dia es presentava al poble com qualsevol altre. No, aquell dia havia de ser millor. Un dia de festa. Ens ho explica l'historiador Jordi Creus.
4: Doncs era dissabte, era l'últim dia de campanya de la birba, o sigui, havia de ser un dia de festa, que era una feina molt dura, aquesta de la birba, i ja estaven a punt d'encetar la temporada de sega. O sigui, era un any doncs, que la collita s'entullava molt, molt bona, de fet, segurament va ser molt bona, però bé, va passar això i un dia que havia de ser festiu doncs va ser tot el contrari, va ser un dia el més tràgic de la història d'aquest poble.
2: La Pobla de Ferran tenia menys de 40 veïns que vivien en les 8 cases d'un sol carrer. Depenien, per tot, de Passanant, que era el cap de terme, amb un miler d'habitants i on hi havia l'Ajuntament, la parròquia, el cafè, el dispensari i l'escola. La canalla més gran anava a fer classe a Passanant. Llavors, els dissabtes, les escoles eren obertes. I només els nens i nenes més menuts es quedaven a la Pobla, a càrrec d'algunes dones. La major part d'homes i dones de la Pobla treballaven als camps de blat i d'ordi dels voltants. L'únic home que se solia quedar a la Pobla era el Josep de Cal Hostaler, el Josep Marimon. Era un noi de 26 anys que tenia una malaltia molt cruel, una tuberculosi medular, anomenada mal de pot, que el feia anar coix i amb l'esquena abunyegada. No podia treballar, però les cames encara el van dur aquell matí del 19 de maig al cafè de Belltall. aprendre alguna cosa. Allà vaig xerrar amb alguns parroquians que hi esmorzaven abans d'anar o de tornar al tros. No van fer gaire cas del que els va dir, però hores més tard se'n van recordar molt bé i ho van explicar al diari de Targa, els dies posteriors al crim. Fixeu-vos què deia Marimon el matí de la matança.
5: Digué en conversa que sostingué amb diferents individus que al món hi ha hagut homes molt cèlebres i que ell aspirava a ésser-ho. Puix ja sentiríem el que passaria aquell dia a Pobla de Ferran.
2: I tant que se'n sentiria parlar. I molt més enllà de la Pobla de Ferran i de Passanant. En parlarien tots els diaris catalans i espanyols i també molts d'estrangers, de tan lluny com Austràlia. Fins a aquell racó de món hi anirien un grapat de periodistes per entrevistar tots els veïns que tinguessin esme de parlar, per poder explicar després amb tots els detalls possibles, i a vegades amb contradiccions, tot allò que havia passat aquell dia fatídic. I per especular sobre els mòbils del Marimon i sobre el lloc on s'havia amagat, a menys que hagués aconseguit fugir molt lluny o que s'hagués suïcidat. Per la premsa, sabem que aquell dia, al bar de Belltall, Marimon va assegurar que es faria famós. En quin to va dir-ho? Això no ho sabem, però sembla que ningú va donar importància a les seues paraules. Se les van prendre a broma? Si és així, els parroquians del bar de Belltall els devia saber molt de greu, al cap d'unes hores. Però no va ser les úniques paraules enigmàtiques de Marimon aquell dia. Ja de tornada a casa des de Belltall, va dir alguna altra cosa que només amb el pas de les hores va prendre tot el seu sentit. Això, Adolf, us va explicar el mateix Josep Canela.
3: Sí, i a ell li va explicar el veí que va parlar aquella tarda amb Josep Marimon. Aquest veí es va aixecar de fer la migdiada per tornar a la feina, al camp, i es va trobar a l'entrada del poble amb el Marimon, que estava estirat en una màrfaga al sol davant de casa.
6: I llavors aquest veí d'aquí, d'aquesta casa d'aquí, pues li va dir, miri, els uns marxen i els altres s'hi volen posar. I ell va dir, sí, és veritat, però diu, quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi posarà ningú més. L'home que ho va presenciar, que li va dir que aquest no va morir, no el va matar perquè era el tros, aquest és el que ho va dir. I llavors, clar, diu, jo pues, soc testimoni de que ell em va dir això, de que ell em va dir que quan ell s'aixecaria, que aquí no s'hi posaria ningú més.
2: Pel que sembla, aquest veí no va ser l'únic a qui Marimon va dir aquestes paraules misterioses. També les va dir a una veïna, Antònia Marimon, que aviat es convertiria també en una de les seues víctimes. No ens consta que fossin familiars directes, malgrat la coincidència dels cognoms. Segons el testimoni de la mateixa Antònia, Marimon també li va dir que mai més ningú jauria allà quan ell s'aixequés. I tenia raó. A ulls dels supervivents, aquell semblaria el cau d'un monstre o d'una fera. Però l'Antònia no ho sospitava pas, tot això. De fet, segons l'historiador Jordi Creus, la noia, que tenia 28 anys, encara es refiava del Josep.
4: Segons el seu testimoni, a posteriori, després de ser ferida, ella diu, ho recorda, que a 3:45 ella anava cap al camp. I aquesta noia pues, devia portar pues, una menjada o el que sigui a la seva quadrilla, a la seva gent, que es feia la birba, no? I li va dir al Marimon, al Josep Marimon, que estava aquí estirat, vigila'ns la canalla.
2: No és estrany. El Marimon era l'únic home adult de la Pobla que no treballava al poble a causa del, com hem dit, d'una tuberculosi medular, l'anomenat mal de pot. Després explicarem més en detall en què consisteix aquesta malaltia. Però en la conversa entre els dos Marimon, el futur botxí i la seva víctima, encara hi ha un altre element interessant. Segons va explicar algun diari, l'Antònia li va retraure al Josep que es passés el dia jaient sense treballar. Li va dir seriosament o era una mena de broma? En tot cas, al Marimon li devia fer poca gràcia. Estava malalt, ple de dolors, i era el metge de Passanant qui li recomanava que s'estirés al sol en aquella màrfega i s'hi passés moltes hores. Per això, algun veí cruel se'n devia riure i el devia tractar de dròpol. Potser alguna criatura reia també a costa de la seva coixesa, de les deformitats de la seva esquena i de la mà garrotada. Va ser per venjança, doncs, que Marimon va començar a matar? Ja en parlarem. El que sembla segur és que Marimon va cometre els seus crims de manera premeditada. No va ser un atac d'ira. Recordem altra vegada que aquell mateix matí al cafè de Belltall va avisar que es faria tan famós com aquells que sortien als diaris i que al migdia va repetir allò de «quan jo m'aixequi d'aquí, ningú s'hi tornarà a posar». Però l'Antònia se'n devia anar tranquil·la a dur menjar la seva quadrilla que birbava al camp. Eren cap a 3:45 de la tarda. Va deixar al poble la seva filleta de 4 anys, la Teresa Roca, amb 2 minuts més, el Miquel Torres i la Carme Rabadà, tots 2 de 3 anys. Va ser llavors quan Marimon va començar a matar. Ells van ser les primeres víctimes. Aquesta és la versió que Josep Canela va sentir explicar al seu poble.
6: Sí, van vindre d'estudi, venien d'estudi i els va esperar aquí, i llavors, és clar, els deia dir que volia matar coloms o que això, i bueno, els va donar entenent que entressin a dintre la pallissa, enganyant-los, i que entressin dintre la pallissa. I llavors, clar, quan va estar dintre la pallissa, pues, a cops de destral, pues, els va matar tots tres.
2: La memòria pot ser traïdora. Josep Canela ha començat pel final. Per això intervé ràpidament l'historiador Jordi Creus i fa una puntualització.
4: Una petita correcció, no t'enfadis, Josep. No. Les primeres víctimes que va matar, els primers nens, eren nens que encara no anaven a l'escola. Eren petits, o sigui, eren gent que estaven jugant aquí, canalla que estaven jugant aquí, i no, curiosament, una de les coses que es diuen, sempre s'han dit, és que els de Marimon, per la seva incapacitat, moltes vegades el que feia era cuidar la canalla.
2: Jordi Creus es basa en el testimoni, precisament, d'Antònia Marimon, reproduït als diaris la setmana següent. D'alguna manera, la noia va prestar declaració al jutge, tot i que Marimon li va destrossar mitja galta d'una perdigonada. Arribarem. Segons l'Antònia, el Josep va dir als tres nens petits, la Teresa, el Miquel i la Carme, que l'acompanyessin a un paller a l'altra punta del poble, on hi havia uns colomins que volia matar a trets d'escopeta. Sembla una trista metàfora del que passaria després. Els nens el van seguir fins al paller, i per això algun periodista de l'època va comparar Marimon amb el flautista de Hamelin. Però les seves eines eren una destral i una escopeta. Ara sentireu el fragment d'una copla que resumeix els fets i a la qual calia acompanyar amb la música d'un tango llavors famós de Carlos Gardel, La Cieguita.
7: En la popla de Ferran, que ocho casas solo tiene, ha salido un criminal que ha matado 9 seres. Todos eran muy pequeños jugando en aquellas calles cuando el traidor pretendió con palabras engañarles. Les dijo que mataría palomos con la escopeta y los niños inocentes aceptaron la oferta. A un pajar se los llevó para lograr su intento y aquello se convirtió de los niños matadero.
2: Aquest romanç va aparèixer les setmanes següents a la premsa, d'autor desconegut. S'anomenava Letra de l'horrendo crimen de la Pobla de Ferran. La música, com hem dit, és la de La Cieguita, de Carlos Gardel. Deixant de banda si és una lletra gaire inspirada, demostra l'enorme impacte que va tenir aquella matança entre l'opinió pública catalana i espanyola, amb ressò a l'estranger. Els diaris van fer grans esforços per reconstruir aquella hora i mitja, o potser dues hores de matança. El primer episodi va ser l'assassinat dels tres menuts. Marimon va colgar els seus cossos a la pallissa. Això fa pensar, també, que Marimon va cometre els seus crims amb molta premeditació i traïdoria. No va ser un esclat d'ira, va ser una matança sistemàtica, podríem dir, amb la intenció de fer tant de mal com pogués. Per això va amagar els cadàvers de les seves tres primeres víctimes. Per això va dissimular quan poc després un esquilador va presentar-se al poble. O potser més d'un, perquè en això hi ha versions diferents. En tot cas, Marimon va interrompre la matança i va esperar. M'explica Josep Canela.
6: I llavors va vindre un esquilador aquí al poble, i, bueno, i ell, llavors, amb una sang freda terrible, pues, va acompanyar els esquiladors i fins que havien acabat la feina. I, bueno, i llavors ell els va acompanyar, voltava per aquí, els esquiladors anaven fent la seva feina, i llavors les dones d'aquí al poble ja es van estranyar una mica, ja es van estranyar de que els nens no apareixien, tardaven molt a vindre, tardaven molt i esclar, ja els estranyaven i, bueno, i els deia dir no pateixis, que això són jocs de canalla que juguen amagats.
2: Cap a un o dos quarts de sis, Antònia Marimon torna al poble. Veu Josep Marimon, el Josep de Calostaler, amb una destral a la mà. Li estranya perquè ell no solia transportar cap eina. Ja ho sabem, no treballava. Segur que l'Antònia li va preguntar per la Teresa, la seva filleta. Ell va respondre amb una evasiva o amb una mentida i va seguir el seu camí. On es va aturar, Adolf?
3: Doncs sabem que es va aturar just allà on també ens vam aturar en el nostre camí per l'únic carrer de la Pobla de Ferran, davant de casa de Josep Canela. Hi ha un llistó de fusta que hi posa Cal Corona i el número del carrer també és visible, és el número 12. Té una porta ara de doble batent metàl·lica, però llavors, l'any 1928, tenia un replà a mig aire amb una escala de pedra que hi pujava. Ho sabem per algunes fotos. Aquell dissabte, Rosa Eloi estava asseguda en allà cosint. Li feia companyia una nena, la Ramona. La dona, de 45 anys, és la padrina de Josep Canela, és a dir, la mare del seu pare.
6: Aquí la porta estava oberta i llavors ell va passar per aquí pel carrer i va entrar cap dintre a casa meva, i llavors ella estava aquí a l'escala. Antes estaven les portes obertes i ella estava cosint, i llavors va entrar aquí dintre i a cops de destral pues, la va ferir mortalment. I inclús hi havia una nena d'aquí de la casa del costat, d'aquesta casa d'aquí, hi havia una nena que tenia, no sé, uns 7 o 8 anys, una nena petiteta, i estava al costat d'ella, i llavors aquella nena també la va matar i la va arrossegar fins allí a la porta de l'estable, i allí la va tirar, i allí estava morta.
3: Clar, no van poder ni cridar les víctimes, o sigui, tant a traïció les va atacar Marimon, la dona, la Rosa Eloi, va quedar amb un trau enorme al cap. Realment potser hauria estat millor morir a l'acte. La seva vida va durar uns pocs dies més d'agonia espantosa. Tan malament estava que la van dur al seu llit i ja no van gosar moure-la més. Després de malferir la dona i de matar la nena, Marimon va tornar a sortir al carrer, aquest únic carrer de la Pobla. Va aturar-se al davant d'un corral on era la Francesca Canela, una dona de 70 anys.
6: Una senyora allà baix que donava menjar a les gallines estava dintre el corral, llavors des de fora, amb la porta foradada, des de fora la va veure, i llavors pues, la va encanyonar, li va tirar, i llavors la va matar allí mateix.
1: Crims, amb Carles Porta.
2: Des de la punta nord de la Pobla, on ara hi ha una àrea de pícnic mirant al nord cap a Guimerà o Ciutadilla, Marimon va refer l'únic carrer del poble en direcció cap al sud, on tenia la casa. I allà on s'aturava, matava. A cops de destral o a trets d'escopeta. I a ningú estranyaven aquells trets? Segurament no. I hem dit que a Marimon li agradava caçar colomins. Però els nens més petits continuaven sense aparèixer. Aleshores, Antònia Marimon, que trobava a faltar la seva filla Teresa, va anar a casa de la seva cosina, Marina Roca, per preguntar-li si sabia on era la canalla. Just llavors, apareix el Marimon, que demana a l'Antònia l'escopeta del marit, Joan Roca, que era el camp. L'Antònia està amoïnada per la seva filla i li diu al Marimon que les deixi tranquil·les. Les dues dones surten de casa per continuar buscant les criatures. Marimon aprofita per pujar a la casa i agafar l'escopeta. Altre cop al carrer, observa que per l'altra banda del poble s'acosten els nens més grans, que ja tornen d'escola a Passanant. Entre ells hi ha Ramon Canela, de 6 anys, que hauria estat l'oncle del Josep, el nostre entrevistat. També Josep Rabadà, d'11 anys, i Salvador Torres, de 5. Mentre les dones buscaven la canalla petita a l'altra punta de la Pobla, Marimon va enganyar els grans perquè l'acompanyessin a un altre paller a caçar colomins. I allà els va matar. I encara un altre nen, Josep Torres, de 8 anys, que va arribar-hi en aquells moments buscant els petits. El va perseguir i el va matar d'un tret. Mentrestant, a la part nord de la Pobla, l'Antònia i la Marina han trobat finalment les criatures petites. Eren mortes, com sabem, mig enterrades sota la palla en un altre paller. Desesperades, les dues dones volen avisar els veïns. És la seqüència final de la matança, que Josep Canela va sentir explicar molts cops i que ara ell ens explica a nosaltres.
6: Doncs llavors van anar cap allí baix, al corral aquell, i van veure aquella estirada allà al corral, morta, i, bueno, i llavors, doncs, amb les mans al cap, cridant i esvalotades, pues, van anar a demanar auxili. Precisament anaven a demanar auxili amb ell, perquè no hi havia ningú més aquí al poble, d'home no hi havia ningú més, i anaven a demanar auxili amb ell. I llavors, bueno, quan van anar a demanar auxili amb ell, va ser quan ell, llavors amb l'escopeta, Pues llavors va ser que va tirar a totes dues. I totes dues les va ferir i llavors una dona diu: "Què fas? Què fas? Què fas?" Diu: "És que us vull matar a tots."
2: Les dues dones, l'Antoni i la Marina, pobres, van demanar ajuda al mateix Marimon, precisament. Al capdavall, com explicava el Josep Canela, ell era l'únic home que quedava al poble i tenia una escopeta. Les dues dones encara creien llavors que el criminal no era cap dels veïns de la Pobla de Ferran i que el mal havia vingut de fora. Però Marimon, en qui buscaven refugi, els dispara amb l'escopeta des de casa seua, segurament des de la finestra. A la Marina li provoca ferides molt greus a la cara i al tòrax. A l'Antònia li destrossa la galta i uns quants dits de la mà amb què es va intentar protegir. Després, Marimon agafa a correcuita una muda de roba interior que sembla que ja tenia preparada, uns quants aliments i una ampolla de vi, i fuig cap al sud, suposa l'historiador Jordi Creus.
4: Creiem que va marxar per on heu vingut vosaltres, més o menys per on heu vingut vosaltres, i va tirar cap a Belltall. Possiblement l'aixecament del sometent va ser molt, molt, molt, molt, molt ràpid. O sigui, no va passar... Creiem també que la matança la va començar cap allà dos quarts de quatre i juntament amb el que ell ha explicat del xollador, aquesta estona que diuen unes veus, diuen que va estar tres quarts d'hora que el xollador aquí al poble...

0: És l'única dels quatre germans Ramadà Trilla que va salvar la vida. Fem recompte de les víctimes de Marimon, Adolf.
1: Els tres nens petits assassinats en un paller a primera hora de la tarda. Una dona de 70 anys, la Francesca Canela, morta d'un tret en un corral. La Rosa Eloi, de 45, malferida a casa seva, on Marimon va matar també una nena a cops de destral. Tres nens més grans assassinats en un altre paller. I un altre noiet que ho va veure mort d'un tret quan fugia. També malferides la Marina Roca i l'Antònia Marimon. Volem dir, si et sembla, Carles, els noms dels nens, que eren els tres germans Rabadà Trilla, la Carme, la Ramona i el Josep, de 3, 4 i 11 anys, i també els tres germans Torres Vilaró, el Miquel, el Salvador i el Josep, de 3, 5 i 8 anys. La Teresa Roca en tenia 4, en Ramon Canela, 6 anys.
2: Crims.
0: Intentem imaginar el que devia ser tornar al poble per a tots els veïns que treballaven als camps de cereals dels voltants. Sentir els crits desesperats en aquell últim dia de birba que havia de ser de festa. Corre cap a casa sense saber encara què se n'ha fet del fill, la dona, la mare o la padrina. Josep Canela explica el cas del seu avi i del seu pare.
3: Quan el meu pare i el meu padrí, que estaven treballant al camp, van vindre, que llavors se treballava amb animals, amb mules, llavors van vindre aquí, van trobar la casa, no sé si oberta o mig ajustada o alguna cosa així, i llavors, clar, el meu pare i el meu padrí, al veure que no, la mula no volia entrar, doncs llavors van descobrir que hi havia el cadàver d'aquesta nena allí.
0: Era el cosset de Ramona Rabadà, de només 4 anys. La commoció va ser immensa, ho explica l'historiador Jordi Creus.
4: El rebombori que es va armar aquí va ser, bueno, mai vist, no? I clar, aquí hi havia una sèrie de pares que no sabien on eren els seus fills, i a mesura que anaven passant les hores i anaven trobant els cossos, doncs això era un quadre de, bueno, de patiment...
3: Esgarrifós.
0: Disposem d'un altre testimoni de gran valor, el del mestre de Passanant, Josep Llop Marquès. L'hem trobat en l'interessant sèrie d'articles que el professor Joan Maria Minguet ha dedicat en aquests crims a la revista digital de Belltall. La sèrie es titula L'acte sublim de Marimon. Per què sublim? Així el va definir ni més ni menys que Salvador Dalí. Però aquesta és una altra història que ja explicarem quan toqui. Ara, un fragment del testimoni del mestre de Passanant que ens serveix per completar el relat del descobriment progressiu dels cadàvers en una escala creixent d'horror.
5: El que ha passat a Passanant és horrorós. Un cas sense precedents. El dissabte, dia 19, a les 5 de la tarda, sortiren els nens d'estudi en grups, com tots els dies, i marxaren cadascun als seus llogarrets. Al cap d'una hora i mitja arribà a la plaça de Passanant una dona esfereïda, descalça i demanant auxili, perquè hi havia morts i ferits a la pobla. Immediatament, el senyor metge i altres persones anàrem al lloc dels fets. Trobàrem una dona greument ferida d'una perdigonada. Una dona no tan greu al mig del carrer. Tothom s'acoplà a auxiliar els ferits. Al cap de poca estona, es trobà en un corral una dona de 65 anys morta d'un tret al cap. Això es va lotar encara més al poble. Un dels que auxiliaven els ferits anà a casa seva en cerca de remeis casolans i es trobà a les escales amb la seva dona ferida mortalment d'un cop de destral al cap. Nou desori, altra volta crits, i mentre auxiliaven a la darrera, ens donem compte que a la porta d'un estable hi havia una nena de 4 anys que sagnava, víctima d'un cop de destral al cap. Deduint-se que en anar-se a amagar per l'esfereïment, fou atrapada allí per l'agressor. Impossible descriure el trasbals, en saber-se dos morts i tres ferits.
0: Quan van acabar d'explorar les cases i els pallers de la pobla de Ferran, el nombre de víctimes de Marimon era de 8 nens i nenes i una dona morts, i 3 dones més malferides, una d'elles a un pas de morir, que era l'àvia paterna de Josep Canela.
3: No la van poder treure perquè ja estava massa malament, i llavors pues, va morir, i esclar, i llavors això, pues, això va ser un cop molt dur pel meu padrí, pel pare, per la germana del meu pare i per tots. I llavors, pues, clar, ell això va ser una cosa pues, que va destrossar la vida de la meva família.
0: Fins al punt, explica també el pobre Canela, que al cap d'uns anys el seu pare va morir també, incapaç de suportar el dolor provocat per Marimon.
3: El meu pare, del disgust, pues, se li van glaçar les sangs

0: Tornem a la primavera de 1928. Rosa Aloy va morir el dijous de la setmana següent. La van enterrar l'endemà amb una pompa i una presència d'autoritats que la dona no hauria pogut imaginar mai en vida. Sabrem més endavant què va passar amb Antònia Marimón i Marina Roca, ferides a trets d'escopeta per Marimón i traslladades a hospitals de Tarragona i Barcelona, respectivament. Cap casa de la Pobla va sortir indemne de la matança. Totes les famílies van quedar destrossades sense excepció. També la de Marimón, amb el cor trencat pel descobriment que el Josep, el seu fill, el seu germà, era un assassí. No hi ha paraules per tant dolor. No, no hi ha paraules, però els periodistes n'hi han de posar. Al nostre temps de comunicacions ultraràpides, gairebé instantànies, quan hauríem trigat a tenir un hashtag sobre els crims de la Pobla de Ferran? Quan perquè es convertís en trending topic mundial? El ritme de vida en aquell 1928 era molt diferent. Tot i això, el rebombori va ser molt considerable i la mobilització de forces per atrapar Marimón molt urgent. Toquen a Sometent, Adolf.
1: Sí, hores després de la matança van començar a tocar Sometent les esglésies de Passanant, Belltall, Solivella, Forès, Blancafort, Rocallaura, Santa Coloma de Caral. Segons Jordi Creus, l'historiador, uns 300 membres del Sometent es van mobilitzar de manera immediata per buscar Marimón. El Sometent, un cos armat no professional. Sabem que a Rocallaura, per exemple, de cada casa en va sortir almenys un home armat. En aquelles primeres hores es creia que la captura, viu o mort, de Marimón era una cosa imminent, era una cosa immediata. Recordem que Marimón era un home malalt amb una tuberculosi que li afectava la medul·la, ja sabem que no treballava i era de suposar que no es podia desplaçar tampoc amb gaire rapidesa.
0: No exagerem si diem que es tractava d'una autèntica cacera a l'home contra Josep Marimón, el Josep de Calostaler de la Pobla de Ferran. La Pobla no tenia alcalde propi perquè era un agregat de Passanant i va ser, doncs, el batlle d'aquest terme qui va enviar un telegrama al govern civil de Tarragona, província de la qual depenia. Som a diumenge 20 de maig de 1928. Hem trobat el text al diari madrileny El Sol.
2: José Marimón Carles, de 26 años, demente al parecer, ha matado en Pobla de Ferran a 7 personas, huyendo. Sé que ha tomado dirección de Ciudadilla, Lérida. Va armado escopeta y bastantes municiones. Salgo persecución con jefe línea Montblanc y fuerzas.
0: Ja veiem que el telegrama de l'alcalde de Passanant conté errors. Parla de 7 morts, però eren 9 i 3 dones malferides. A Marimón el tracta de dement, sense esperar cap diagnòstic mèdic. Almenys en aquella època s'entenia que una matança així només podia ser obra d'un boig. I a la premsa de la setmana posterior va ser habitual llegir l'expressió el boig Marimón o el loco Marimón. Remarquem una altra cosa al telegrama. L'alcalde ja havia demanat auxili al destacament de la Guàrdia Civil de Montblanc i era imminent que sortissin a perseguir Marimón. Sobre el balanç de víctimes, l'alcalde de Passanant aviat va rectificar. A mig matí va enviar un altre telegrama al govern civil en aquests termes.
2: Ampliando telegrama madrugada, comunícole, existen una mujer muerta, 3 niñas muertas y 5 niños muertos. Sigue servicio para capturar agresor.
0: Amb el centre de comandament instal·lat a la plaça de Passanant, dues companyies de la Guàrdia Civil de Montblanc i Tarragona es van començar a desplegar per la comarca. Cap a la Pobla de Ferran hi van acudir també el jutge instructor de la causa, el fiscal de l'Audiència de Tarragona i el capità de la Guàrdia Civil de Reus. I arribaven també els primers periodistes. Dimarts 22, La Vanguardia publicava aquest titular. Crimen horrible. 8 niños y una mujer asesinados y 3 mujeres gravemente heridas. Continuem llegint.
3: Nuestro corresponsal en Santa Coloma de Queralt da cuenta de un horrible suceso ocurrido en la Pobla de Passanant, que ha causado gran consternación en la comarca y que por la calidad de las víctimas y las monstruosas circunstancias en que se cometió el delito, solo se concibe como un acto de furiosa locura, de exasperada demencia.
0: Un acte de furiosa bogeria, de exasperada demencia, deia La Vanguardia. Comencen les especulacions sobre el mòbil del crim més enllà de la bogeria de l'assassí, que es donava per descomptada. Llegim la notícia a l'exemplar d'aquell mateix dimarts 22 de La Veu de Catalunya. Diu això.
4: Terrible succés a la Pobla de Ferran. Un individu mata 8 criatures i una dona i fereix greument 3 dones més. El motiu de l'agressió sembla que la causa inductiva del crim és la següent. Josep Marimón estava atolit des de fa molt de temps. Per tant, desvagat al poble i passava una part del dia jugant amb les criatures. D'un temps ençà s'havia tornat tuberculós i per això les mares no volien que les criatures juguessin amb ell, cosa que les criatures obeïen. D'aquí la ràbia que tenia contra les criatures i llurs mares.
0: Tothom volia saber el perquè d'un crim que, d'altra banda, semblava incomprensible. Qui era Josep Marimon? Què pretenia? Però ara encara és més urgent saber on es trobava. Havia aconseguit arribar a Barcelona? O potser hi havia arribat a França? Però com s'ho havia fet si estava malalt i anava coix i mitja perut? Algú l'ajudava? Tot són especulacions. Potser no havia fugit gaire lluny. Potser s'amagava i esperava el moment per tornar a la Pobla de Ferran i acabar la feina. És a dir, matar els veïns que havien quedat vius. Malgrat la presència dels destacaments de la Guàrdia Civil i del Somatén, Marimon feia por. El seu nom ressonava com el d'un monstre, i ja no només a la comarca.
1: La Pobla i Passanant eren el centre d'operacions de periodistes i fotògrafs de publicacions properes com Crònica Targarina, Aires de la Conca, Diari de Reus o El País de l'Èrida, però també La Vanguardia de Barcelona, El Heraldo de Tortosa, l'ABC, El Imparcial, El Heraldo de Madrid. Dels crims fins i tot se'n va fer ressò el Times anglès i el nom de Marimon va sortir al diari The Argus de Melbourne, a Austràlia. A la Pobla hi va anar Alessandro Merletti, segurament el primer fotoperiodista freelance que 20 anys enrere havia aconseguit documentar d'amagat el judici del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia després de la setmana tràgica. Merletti va cobrir els crims de la Pobla de Ferran per una de les grans revistes gràfiques de l'època, Nuevo Mundo. Les seves fotos, la veritat és que trenquen el cor. Davant de casa seva posen dos matrimonis que cadascun d'ells havia perdut tres fills a mans de Marimon. Són els matrimonis Rabadà Trilla i Torres Vilaró. Els homes amb gorra de visera, jaqueta i pantalons de vellut i la faixa. Elles amb mocador al cap, les mans plegades damunt de la panxa o del ventre, les faldilles fins als peus. És admirable, podríem dir, la presència d'ànim que mostren. Semblen sencers. Diries fins i tot que intenten posar bona cara davant del fotògraf. Els Torres Vilaró havien perdut tots els seus fills. Els Rabadà Trilla, ja ho hem explicat, els en va quedar un, una nena molt petita, que és aquella que la seva padrina va salvar dels últims trets disparats per Marimon abans de fugir. Les fotos de Merletti es van publicar a la revista Nuevo Mundo el divendres 25 de maig, quan la majoria de víctimes de Marimon ja eren enterrades.
5: Entierro de las víctimas. El lunes por la tarde tuvo lugar el entierro de las víctimas, que constituyó una impresionante manifestación de duelo. 9 ataúdes, 8 blancos y 1 negro, abrían el cortejo fúnebre. Este se formó en Pobla de Ferrán, lugar de los sucesos, dirigiéndose al cementerio de Passanant.
6: Crims. Amb Carles Porta.
0: Recordem un cop més, en un poble de menys de 40 veïns, la Pobla de Ferran, 9 morts en una sola tarda, dels quals 8, criatures i una dona. I una altra dona tan malferida que va morir al cap de pocs dies. Pel que fa a una altra de les ferides, Antònia Marimon la van traslladar a Tarragona. Tenia la galta esquerra desfeta i la mà dreta destrossada per les perdigonades que li va engegar Marimon. Vet aquí la crònica del diari El Diluvio de dilluns 21.
3: A las 11 de la mañana de ayer, un automóvil llegó frente al Hospital Civil de Tarragona. Llevaba dos hombres y una mujer, esta con la cabeza y las manos vendadas, y los hombres llevaban un oficio del alcalde de Passanant pidiendo que fuese admitida la mujer, llamada Antònia Marimon Roca, de 28 años, víctima de los sucesos de la Pobla de Ferran.
0: El Diluvio afegeix que uns periodistes es van presentar a l'Hospital Civil de Tarragona per entrevistar la víctima de Marimon, però el prior de l'hospital, és a dir, el seu capellà major, els va dir que no era prudent parlar amb ella perquè estava molt greu i els va demanar que esperessin l'arribada del marit. Però l'home els va poder explicar molt poca cosa. Això sí, en va dir una d'interessant. Llegim altre cop El Diluvio.
5: El marido de Antònia Marimon dijo a los periodistas que por la forma en que ocurrió el hecho y la consternación que causó en el vecindario, en el que todas las familias padecen las consecuencias de la locura de José Marimon, no podía dar explicaciones del suceso. No obstante, indicó que el vecindario ha coincidido en decir que desde hace algún tiempo venían observándose en José Marimon senyales d'una conducta anormal.
0: Senyals d'una conducta anormal. Això encaixa amb els comentaris que es van atribuir a Marimon aquell mateix dissabte de la matança. El desig de ser famós que va compartir amb uns parroquians del Cafè de Belltall i aquella frase misteriosa que ja hem repetit, dita des del jaç del davant de casa. Quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi tornarà a jaure ningú. Si no li van fer cas, potser és precisament perquè ja feia temps que Marimon deia i feia coses rares. Però el metge de Passanant, el doctor Laporta, va assegurar que ell no havia notat res d'estrany en Marimon, cap senyal de bogeria. A qui hem de creure? A Antònia Roca, doncs, la van dur a l'Hospital de Tarragona. Però Marimon havia deixat una tercera dona malferida, i aquesta era especial. especial per a Marimon. Era Marina Roca, tenia 20 anys i a Marimon li agradava, però ell no li agradava a ella. Aquest rebuig va tenir alguna cosa a veure en el crim? De moment, deixem les hipòtesis a banda. Hi ha una cosa certa, a la Marina la van traslladar a Barcelona, en concret a la Clínica del Pilar. El trasllat va ser dimarts 23, quan va semblar que la noia tenia possibilitats de suportar el viatge. Estava molt malament. Marimon li havia engegat dos trets a boca de canó que la van deixar molt malferida a la cara i al tòrax. Els metges de la Clínica del Pilar eren pessimistes. En canvi, Antònia Marimon millorava i va poder tornar a casa a mitjans de juny. Ho llegim a la Veu de Catalunya.
4: Ha abandonat l'Hospital de Santa Tecla a Tarragona, molt millorada de les lesions que sofrí Antònia Marimon, una de les víctimes de la tragèdia de la Pobla de Ferran.
6: Crims.
0: Aleshores, a mitjan juny, la persecució de Marimon ja s'havia acabat, però encara no us direm com. Centrem-nos en les ferides. Tenim males notícies. Malgrat la millora provisional, Antònia Marimon va morir de les seqüeles de les perdigonades, segons explica el professor Joan Maria Minguet a la revista Belltall. Tampoc Marina Roca se'n va sortir. Sabem per la premsa que el jutge li va poder prendre declaració el 18 de juny. Al cap d'un mes, els metges de la Clínica del Pilar van decidir operar-la. Fins i tot, si l'operació anava bé, la noia quedaria desfigurada. D'acord amb Minguet, que ha consultat fonts familiars, també va acabar morint per culpa de Marimon.
1: Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera aquí al Crims, que sempre hi veu més que nosaltres. Què t'interessa més, Adrià, del cas Marimon? Aquest assassí rural, aquest assassí de poble, de comunitat petita.
7: Sí, no sé si avui m'hi veuré gaire, perquè és un cas tan extrem que el que em desperta a mi, i suposo que més d'un, és precisament la curiositat. Quan un cas, un crim, per lleig que sigui, s'inclou a dins d'una mitjana assumible de dolor, de terror, de mal, doncs potser ja no et desperta tant d'interès, però quan una cosa se surt de mare, quan vessa d'aquesta manera, et venen idees al cap que són poc enraonades o poc reflexionades, i més aviat tendeixes a pensar, o si més no jo, en la monstruositat. M'he quedat perplex. Vessa per tot arreu, tant pel nombre de víctimes, per la tipologia de víctimes, per, ja en parlarem, pels motius aparents i no tan aparents que va tenir l'assassí, per l'època, pel lloc que no deixa de ser aquest cliché de lloc molt petit, molt allunyat, remot, per doble vessant, remot en el temps, perquè és un cas molt antic, i remot geogràficament. I llavors surten monstres, no? La primera idea que ve al cap són monstres.
1: Era un lloc remot, potser encara més en aquella època. I clar, quan es produeix un fet com aquest o similar, diria que hi ha una doble visió, no? Una és, caram, que no era tan bonic, que no era una mena d'Arcàdia sense tots els nostres vicis, sense totes les nostres corrupcions. Però de l'altra banda, és com si, perquè és una comunitat petita i aïllada, això que deies tu dels monstres, no? Hi hagués un component de bestialitat que li atribuïm i en canvi no atribuiríem a un assassinat a Barcelona o a Girona.
7: Sí, sí,
1: que ho sembla?
7: Sí, i tant que m'ho sembla. El que passa és que m'entristeix, perquè com que aquesta visió dels pobles petits, com si fossin Arcàdies, que és una visió que es manté, obliga a la gent d'aquests pobles a comportar-se en tant que arcàdics. I la gent d'aquests pobles són com tota la gent de la resta del món. Sí que és veritat que un assassinat d'aquestes característiques en un lloc d'aquestes característiques acompleix una doble funció o té un missatge doble, una vegada més. L'un, com insinuaves, és que a l'Arcàdia també hi passen coses. I dos, com que a l'Arcàdia tot és tan exagerat, com que la part bona és tan idíl·lica, tan exagerada, tot són camps florits, animals, mansois i persones en contacte amb el cosmos, la que el mal entra en escena també hi entra l'engròs. Dit això, no és gens diferent d'un assassí de ciutat, o només ho és per la quantitat de gent que va al dia de l'enterrament de les víctimes. En el poble hi va tot el poble, i a ciutat passa més desapercebut, però un assassí a ciutat, un assassí, un criminal, també es pot fer seva tota la ciutat, atemorir-la tota, i aquí tenim els casos paradigmàtics dels violadors.
1: Però sí que hi ha una cosa que és molt diferent. Si imaginem un assassí en un edifici, ja no dic en un barri, en un edifici avui, en una gran ciutat, o en una ciutat no tan gran, probablement ni coneixeria els veïns. Aquí estem parlant d'una comunitat petita, molt petita, la Pobla de Ferran, menys de 40 persones, i en Josep Marimon va matar gent que feia anys i anys que veia cada dia, que com a mínim saludava, que segurament hi parlava.
7: Sí, però posats a buscar paral·lels, i em sap greu, tenim els casos, malauradament recurrents, d'assassinats múltiples en residències d'avis, en geriàtrics, que seria l'equivalent d'una petita comunitat, i bé que es produeixen, i aquestes residències, etcètera, estan en entorns urbans. Per tant, com que les persones són iguals aquí que en un poble, a Barcelona o en una gran ciutat que en un poble recòndit, com que les persones, els agents són la mateixa cosa, actuen igual. I ja hi ha entorns de ciutat on això pugui passar. En un bloc de pisos no, però en un edifici institucional de cura, en aquest cas, pot passar i ha passat.
1: Hem vist que de seguida la premsa va córrer a qualificar-lo de el boig Marimon, el loco Marimon, no? Potser també hi ha unes ganes de defensar-se, no? És a dir, d'allunyar-lo del nosaltres, no? És l'altre.
7: Sí, sí, sí, a la que tilles algú de boig o de bruixa, és una manera que sobre el mapa mental que tenim de la nostra comunitat de situar-lo fora dels límits, no? Perquè és boig, perquè és bruixa, perquè és prostituta o perquè és ferrer. Els ferrers treballaven fora dels pobles, eren els únics que tenien el contacte amb el foc i la forja, doncs també eren a fora dels pobles. Però al mateix temps, el boig del poble, és que les funcions sempre són diverses. Cada cosa serveix per moltes coses, no? Al mateix temps, el boig cus el poble. Perquè un cop ja tens el boig de poble, tots els altres són normals. Malgrat pugui, en aquest poble que parlem, que hi ha 40 habitants, no gaire més, home, un boig per 40 habitants redimeix tots els altres de qualsevol acusació de bogeria.
1: Que interessant. Moltes gràcies, Adrià Pujol.
7: Que vagi bé.
0: En total, doncs, les víctimes mortals de l'atac de Josep Marimon van ser 12. Gairebé una tercera part de la població de la Pobla de Ferran.

0: Com sabem, l'autor de la matança va fugir després de deixar al seu poble una estesa de cadàvers. La setmana del dilluns 21 de maig de 1928 comença amb milers d'homes mobilitzats per atrapar-lo. El ressò del crim de la Pobla de Ferran s'esbomba per Catalunya, per tota Espanya i encara més enllà. Qui era realment Josep Marimon Carles? Es tractava d'un boig? D'un monstre? Per què havia comès aquella barbaritat? Quin era el seu mòbil? Quan l'atraparien? Viu o mort? Per saber les respostes a aquestes preguntes, haurem d'esperar al pròxim capítol de Crims. I li dono les gràcies al Roger Mas. Ell ja sap per què. Tornarem tan aviat com puguem.
1: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Adolf Beltrán. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran del de descomunal esllavissada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. Avisen que les fortes pluges que afecten la zona continuen omplint aquest nou llac, que podria acumular ja uns 3 milions de metres cúbics d'aigua. El govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu. Mentrestant, el balanç oficial de la riuada, que ha afectat tota una vall del nord del Nepal a tocar de la frontera amb el Tibet, és de prop de 400 morts i 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Les feines per buscar supervivents són molt complicades perquè la zona ha quedat completament devastada, plena de fang, i ara hi ha, a més, un nou avís de riuada. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
3: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
2: L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda de manera immediata. Repassem ara altres informacions en format més breu. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareix avui al Congrés en plena polèmica pel paper del CNI en l'assalt massiu de migrants a Ceuta. Marlaska hauria d'aclarir, entre d'altres coses, les versions lleugerament diferents que ell i la ministra de Defensa, Margarita Robles, han donat sobre els avisos previs dels serveis d'intel·ligència. Mentrestant, el Partit Popular insisteix a reclamar eleccions anticipades. Ha mort als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com el carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. Continua descontrolat l'incendi de l'Albufera, a 10 quilòmetres de València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. A Catalunya avui augmenta el risc d'incendi. 178 municipis de 21 comarques estan en risc molt alt. I el Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició i ho fa amb 4 estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. Des de la primera edició hi han passat més d'un 1.300.000 espectadors. L'edició d'aquest any començarà el 3 d'octubre. L'Ajuntament de Barcelona vol que la Boqueria torni a ser un mercat de barri. Actualment, les parades del popular mercat municipal estan enfocades al turisme i ofereixen productes de consum immediat. L'executiu municipal aprofitarà les obres de reforma de la Boqueria, que comencen després de l'estiu, per reduir a la meitat aquesta mena d'establiments. Raquel Gil és la tinent d'alcalde de promoció econòmica de l'Ajuntament.
4: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
2: Les obres duraran 3 anys i tenen un pressupost de 12 milions d'euros. Inclouen la renovació dels lavabos, la reforma de l'illa central del Peix, el canvi de sostre de fibrociment o la millora de la façana de la plaça de la Gordunya. Esports, segon triomf en 2 partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 al Camp Nou. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i el migcampista Rodri ha debutat amb l'equip. El Barça també ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabà de la Azerbaidjan a domicili. En clau de mercat blaugrana, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Dominik Livaković fins al 2030. Per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. I nova victòria de Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya, a la sisena etapa. Pogačar s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que escala el segon lloc de la general a 3 minuts i mig de l'eslové.
1: Fins aquí les notícies.
5: Por la mañana café, por la tarde.
6: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
0: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
6: Amb les veus habituals.
7: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
8: A un boomer li poses això i surt disparat, que està com un llum.
7: No sé què faran.
6: Però més i millor.
7: Aviam-ho, Garriga. Però jo tindré secció, no?
6: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Com sempre, la millor hora del dia.
7: I jo tindré secció o què?
0: Hi ha coses que tornen. El despertador, el cafè, les notícies...
9: Pot ser, de fet, que us hagin despertat ja les tempestes...
0: Les veus de cada matí.
10: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
0: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
10: Cada dia passen coses i tornem. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
0: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Dilluns tornem per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
0: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Oh, espera't, que no venen músics avui.
0: Sí, avui ens visiten músics.
1: Bé, així m'agrada, recolzant la música en català.
0: El Pony Pissador.
1: Castellans venen?
0: No, collons, són catalans.
1: Collons, és a dir, Pony Pissador, no? A veure, jo no sóc pas en Cervantes, però Pony Pissador és en castellà, això, vull dir.
0: Això sí, però ells són catalans.
1: Bueno, llavors s'haurien de dir el Pony Trepitjador.
0: Escolta, canten en català, és igual com es diguin.
1: No, jo els hi preguntaré per què es diuen el Pony Trepitjador.
0: No, tu no has de preguntar res. Això ho pregunta en Peyu i tu prepara el teu tros.
1: Quin tros?
0: Home, avui tu i jo hem de parlar de l'elegància.
1: L'elegància?
0: Perquè avui dediquem el capítol a la samarreta imperi.
1: Collons, Gerora. Gerora, la samarreta imperi. Per fi, una cosa que coneixem tots.
0: Sí.
1: Llavors, és que portàvem una ratxa que si el transcisper Estesor, com es deia?
0: El transceptor.
1: El secreter.
0: El secreter, sí, sí.
1: Ah, vull dir, l'elegància...
0: Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca!

0: Per què es diu Imperi la samarreta Imperi?
1: Perquè ens deixa els braços a l'intemperi.
2: Bona, bona, sí senyor.
1: Mira, sí, sí, senyor, sí, sí, sí. Intempèria, veus? Intempèria ve d'aquí, Imperi.
2: Imperi. Sí, sí, sí, molt bé, hòstia, ets bo.
1: És del francès, Intempierre.
2: Intempierre.
1: Intempierre.
2: La samarreta Intempierre.
1: Intempierre, del francès, Intempierre.
3: En aquest programa sempre s'aprenen coses.
2: Sí, sí. Gràcies, no, gràcies, Xuriguera. Gràcies.
0: Sempre, sempre s'aprenen coses, si m'escolteu a mi, que sóc el que ha buscat la informació de veritat, perquè no té absolutament res a veure amb el que acabeu de dir. Napoleó Bonaparte. D'aquí pren el nom la samarreta, del regnat de Napoleó, del que es coneix com el primer imperi francès. Principis del segle XIX, Napoleó va abolir tot allò que es pogués relacionar amb l'aristocràcia. A nivell de vestuari va eliminar cotilles, sabates de taló, coses sofisticades. Tot fora. Es va simplificar la roba, tant d'homes com de dones, i així es va crear l'estil imperi del primer imperi francès.
3: Collons de francesos.
0: Curiós, eh? Per això es diu imperi, la samarreta imperi, perquè sí, sí, es va començar a utilitzar molt durant aquesta època, però l'invent és prèvi, heu de saber que és prèvi.
1: Sí, home, la va inventar un català.
0: No.
1: Sí, un català que suava molt.
0: No, no, no suem els catalans.
3: No.
0: També és cosa dels francesos.
3: Collons de francesos,
0: sí, tu,
3: eh?
0: Els antics mercats francesos, sí, us heu d'imaginar, saps com la boqueria però plena de francesos?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno,
2: sí.
1: Com la boqueria.
0: Com la boqueria, sí.
1: És un mal i corrent.
0: Els homes que carregaven i descarregaven les mercaderies a primera hora al matí es fotien de fred. Però els jerseis de màniga llarga es veu que eren una mica incòmodes per traginar les caixes. Fins que un dia un treballador va tallar-se les mànigues del jersei, saps?
2: Les mànigues, eh?
0: Les mànigues, sí.
2: Va, no sé que no s'hagués tallat les venes.
0: Ah, però no.
2: Bueno, boig. Collons, que hi va anar a les 6 del matí a descarregar caixes a París amb aquell fred que fotia, dius, sí, collons...
0: Tot en francès.
2: Ah, imagina't. Sí.
0: Es talla les mànigues del jersei per protegir-se igualment del fred, però per tenir els braços lliures per poder treballar. I així comencen a aparèixer les primeres peces de roba sense mànigues, que això també ho has de saber portar.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè
2: sí, sí, sí.
0: Aquells pèls a les espatlles, sí, no? La Mercè ho ha vist de seguida. Ai. El que no sé és com d'aquí la cosa ha derivat fins que els potencials clients de la samarreta Imperi siguin els avis que juguen a petanca.
2: Collons,
0: que
2: això perquè, no... perquè els francesos hi juguen molt a la petanca.
0: Sí que és veritat.
2: Els francesos, és... si tenen una cosa, vull dir, la petanquer...
0: La petanquer...
2: És l'hosti. Tu vas a França, qualsevol racó de França, i veus jugant petanca.
0: Sí,
2: i ara podria fer-vos un discurs...
0: No cal, sí, no, no cal, no cal.
2: No, és que no ho faré.
0: Vale. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez. Benvinguts a La Renaixença.

0: Jo us puc dir més o menys quan es va posar de moda la samarreta Imperi.
1: Aviam.
0: Va ser als anys 50.
1: Sí.
0: Als anys 50, els francesos...
2: Bueno, poder prou, no, ja? Que ens passa tot el puto programa parlant de francesos, no. O què? Bueno. Que des que hem començat amb els francesos aquí, francesos allà...
1: Aviam, si són els inventors de la samarreta Imperi, són els inventors.
0: S'ha de fer, ja està. Vale, els francesos, vale. Als anys 50, els francesos van començar a anar de vacances a prendre el sol. I aquí és on es va popularitzar la samarreta sense mànigues d'ús exterior.
1: Sí.
0: Fins llavors era una peça que únicament es portava dins, era roba interior.
1: Roba interior, que és on s'hauria d'haver quedat, perquè la gent que van amb samarreta Imperi, ja et dic jo que n'hi ha...
0: Els pèls.
1: Aquells pèls fa molta angúnia, molta angúnia.
0: Més tard la van posar de moda alguns actors de Hollywood. Marlon Brando...
2: Bueno, això és diferent,
1: Això és una altra cosa.
2: Aquí...
0: Tots fent paper d'heterogarrulo, també t'ho diré.
2: Bueno, però...
0: Marlon Brando portava una samarreta Imperi que li quedava bastant bé.
2: Amiga.
0: Sí, que li quedava
2: ja
0: bé. A la pel·lícula Un tramvia anomenat Desig.
1: L'has vist, aquesta?
3: Jo sí.
1: Tu, Fel?
0: Sí.
2: Sí, home, hòstia, està a punt de sortir-hi.
1: Ah, sí?
0: També... És mítica la samarreta Imperi de Robert De Niro a Toro Salvaje.
2: Hombre,
3: me l'he vist. Robert De Niro feia de Salvaje.
0: Sí, anava sempre brut, I el Bruce Willis també.
1: Jo,
0: a Jungla de Cristal, sempre anava pobre. Que li
1: passa que jo les samarretes que he vist no eren ni amb en Bruce Willis ni amb Marlon Brando.
0: No,
1: llavors,
0: canvia la història.
1: Sí. No us poseu samarreta Imperi,
3: Sisplau, no.
1: Sisplau.
2: Fot un fàstic.
0: Depèn dels braços.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Bojos coneguts. Un grup de música que no fa música urbana, ni reggaeton, ni pop, sinó que fan folk, seixantis, música celta, sardanes, tarantela i òdel, entre molts estils de música que s'allunyen del que molts poden considerar música comercial. Això sí, ja t'aviso que sonen igual o millor.
1: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença el Poni Pisador. Aneu seient, que sou tres i és complexa, la logística... Esteu bé? Esteu còmodes en aquest escó del segle... No sé de quin segle és, però bueno.
5: Molt bé. Estem molt bé.
6: Fantàsticament.
1: Què heu esmorzat avui?
5: Un cafetó i un melindro.
1: Cafetó i melindro?
6: Un tall de pizza d'aquests de forn.
1: Tall de pizza?
6: Bueno, això que és com una pizza, però no és ben bé una
0: pizza.
6: Coca
0: de recapte, home. No
6: era,
0: No, tampoc.
6: No era de recapte. Però el concepte...
0: Sí.
6: Però potser d'una altra procedència.
5: Te l'has menjat amb forquilla, Ramon?
6: No,
5: hi ha hagut,
6: és no hi ha hagut. Però m'han servit forquilla, el que passa és que jo no l'he fet servir.
5: Llavors era esmorzar a forquilla.
6: Vale.
5: Si preguntes a mi, si hi havia una forquilla entremig.
6: Vinga.
1: Guillem?
7: Jo no he esmorzat, un cafè i ja està.
1: Ja està,
6: És que Guillem és un valent.
7: Sí, soc d'aquests.
1: Sí, però tu sembles un tio que té... Que te saque, diguéssim, no?
7: Sí, però és que anava molt just de temps.
1: Ostres, el Guillem tinc una relació especial, perquè jo et vaig entrevistar fa molts anys. Ja és una cosa que m'ha marcat de per vida. El Guillem Codern el vaig entrevistar quan fèiem una secció a l'APM, alguna pregunta més, que es deia Hàbils. Era prèvia a l'Ole Tu, vull dir que parlo de molts anys. I vaig anar a un pis a Vallvidrera, i vaig anar-hi perquè tenies una habilitat que era llançar cartes i tallar pastanagues pel mig. Te'n recordes d'això,
7: Una adolescència difícil.
1: Però és que això era el de menys, perquè llavors vaig començar a parlar amb tu i em vas dir sí, bueno, amb uns amics estem construint un menhir, sota el llit del meu pare tinc un puzzle que estem fent el puzzle, i vaig pensar, aquest tio d'on ha sortit?
6: Nosaltres també ho vam pensar quan el vam conèixer.
7: Jo reitero, una adolescència difícil.
1: Sí. Pots explicar algunes de les aficions o coses d'aquest estil que hagis fet a la teva vida?
7: Jo crec que ja les has dit, Vam fer el puzzle més gran del món en el seu moment, vam trigar 2 anys, mentre...
1: Però qui era? Aviam. Ho dius molt de pressa. Qui éreu?
7: Amb el grup d'amics de Vallvidrera, que ara està ben connectat, però al seu moment era molt difícil accedir a Barcelona, llavors no havia molts estímuls, llavors ens els buscàvem una mica.
1: I vau fer el puzzle més gran del món?
7: En aquell moment era el més gran del món.
1: I això està documentat, diguéssim? Vull dir,
7: Tinc una foto, però no...
6: Però com era de gran?
1: Perquè ens fem una idea que quan...
7: Hòstia, ara la memòria que eren 35.000 peces o alguna cosa així, feia 8 metres de llarg i 3 o 4 d'ample, una cosa així. O sigui, no hi cabia a casa, l'havíem de muntar com a la terrassa, així, molt apurat.
1: Anem pel principi del grup. Us vaig fer la pregunta que, bueno, la més difícil que us faran avui, suposo. El senyor dels anells i Astèrix i Obèlix, amb què us quedeu?
6: Home.
1: És gros, això,
7: Va, jo em mullo, Astèrix i Obèlix.
1: Sí?
5: Et puc proposar una cosa?
1: Endavant.
5: Pot ser el Senyor dels Anells amb el doblatge d'Astèrix i Obèlix?
1: Pot ser el que vulgueu, les normes.
5: Crec que és, jo vull això.
1: Val. Sabeu que jo no he vist el Senyor dels Anells, eh?
5: Bueno, amb el doblatge d'Astèrix i Obèlix segur que faria.
6: No has vist les pel·lícules?
1: No, cap pel·lícula, ni he llegit cap llibre del Senyor dels Anells, ni amb prou feina sé de què va.
6: Però, doncs, pues, aviam.
0: Aviam.
1: No m'agrada, no m'agrada.
6: Però si no l'has vist.
1: Però això no m'agrada. No m'agrada...
2: Em passa el mateix, Peyu.
1: No, eh?
2: Em passa el mateix.
1: No
2: hi ha res, no m'interessa per res.
6: No sé. Pues està molt bé, jo t'ho recomano.
1: Sé que sí que el nom, el Pony Pissador, surt d'allà.
6: Ah, sí?
1: Del,
6: sí.
1: No? Del Senyor dels Anells.
2: Sí. No,
1: per la gent
2: res.
1: Que no conegui...
0: És la bona taverna.
6: La taverna, ara.
0: Ah,
6: ara has arribat.
1: Expliqueu una mica, per la gent que no som molt...
6: La gent més burra.
1: Exacte.
6: Bueno, nosaltres... que som del 91-92, quan va sortir la primera pel·lícula teníem uns 10 anys, uns, bueno, no sé, crec que és del 2001.
1: Sí.
6: I clar, va ser molt impactant per nosaltres. Era com, hosti, això és molt,
1: molt
6: guapo.
1: Parit, eh?
6: I hi ha un moment que van a la taverna aquesta del Pony Pissador i llavors el Pipín i el Merry, que són com els dos hòbits trapelles, diuen, no, ja venen cervesa per pintes, i llavors s'agafen una cervesa i acaben ballant sobre la taula, així, música com la que fem nosaltres.
1: També és la música que us va inspirar una mica, i és la música que
6: bueno, feu. Aquesta associació d'idees de hòbits bevent pintes de cervesa i música irlandesa i tal, vam dir, ei, potser havíem de...
1: Anem per aquí.
6: Anem per
0: sí que us hi veig una mica, eh?
5: Està l'escena de l'aniversari del Bilbo i la celebració al principi de tot, que també és un lloc on, si tu no penses que voldries estar allà, és que et passa alguna cosa, realment.
0: Sí.
6: L'Adrià, que és un dels membres que no hi és, tenia, quan anàvem al cau, el seu despertador era la cançó dels Hobbits.
1: Ah.
6: I llavors, bueno, el nostre
1: anàveu,
6: imaginari sempre...
1: Anàveu al cau, eh? Sí. Ja es va entenent tot, ara. Escolta, feu yodel, també? Expliquem una mica, també, a la gent que desconeix aquest estil de música, què
5: bueno,
1: és el yodel.
5: Guillem.
7: El yodel és el que la gent coneix com a cant tirolès, que és el llorolí, aquest. I una cosa que vam començar a fer amb broma, i el Ramon un dia, sense previ avís, enmig d'un concert, va dir, vale, ara farem una cançó de yodel per tots vosaltres. I de cop em vaig trobar que enmig d'un concert havia de cantar una cançó, que per nosaltres era una broma interna, i per culpa del Ramon...
6: No, sí, és que el Guillem té aquestes coses de les aficions que comentava.
1: Sí.
6: Llavors, un dia el Guillem i jo ens vam fer amics anant a un concert de metal al bus, vam estar xerrant molta estona.
1: Sí.
6: I, pues, a mi també m'agrada el folk, no sé què, va ser quan el Guillem va entrar al grup i em va ensenyar el Franz Lang, que és el yodeler més important del món.
1: Sí.
6: I li, oh, que guapo, bueno, no sé què, tal. I resulta que el Guillem... Portava molt de temps estudiant.
1: Fent això, eh?
6: Sí, ell ja en sabia moltíssim.
1: Bueno, però perquè tu, Guillem, has guanyat campionats de música, de yodel i de no sé què més. I...
7: Sí, vaig fer un campionat de Camp Mongol.
1: Camp Mongol.
7: I això sí, que em van donar un premi, però de yodel no, encara no.
1: De Camp Mongol. I el Camp Mongol què és, a diferència del yodel?
7: Hosti, no, com ho explico, això?
6: És un altre
4: fill. Fes-ho,
1: ensenya-ho. Podries fer una mica de Camp Mongol?
0: Sisplau.
1: Aviam.
6: Fes-ho així, com molt de la Cef. Fes la Santa Espina o saps? Alguna melodia d'aquestes.
7: O sigui, el camp mongol és un estil de cant en què tu amplifiques el que són els harmònics de la veu i els pots fer dues notes alhora.
1: Aviam. Aquesta és ho he entès perfecte.
7: Sí, no? Aviam, seria... Mira, més o menys sonaria així.

0: Sentiu el xiu?
1: He pensat que... El Virolai.
2: El Virolai, tio.
1: El Virolai fa una bon cantant, ho trobeu?
3: I on era aquest concurs?
1: A una ciutat que es diu Kizil, que està al mig de Sibèria.
3: A Sibèria,
1: eh? Sí.
4: Estan fotent una entrevista que no estic entenent res, avui, Pedro.
3: On, com, o sigui, on t'has d'apuntar? En quin moment et surt a l'Instagram? Vol participar a un concurs de mongol?
2: Quina això era passar la sardana, no? Segur que...
3: Déu-n'hi-do. És que també sou ben curiosos, vull dir, amb els instruments que toqueu. Toqueu el banjo, la flauta de bec, la flauta britànica, la mandolina... Els instruments normals no us agraden, diguéssim.
5: No, de fet, estan vetats.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: Al grup hi ha uns estatuts?
5: Hi ha uns estatuts que diuen si qualsevol cosa que sigui una mica massa popular o estigui mínimament de moda, fora. No s'hi val.
2: El símbol és el típic saxofonista que fa un solazo de saxo i llavors de sobte té molt de rèdit social.
3: Sí.
2: Això fora.
3: Fora.
5: Sí.
3: Fora. Com us organitzeu una mica? Com decidiu de quins temes parlarem a les cançons? Qui escriu les cançons, bàsicament?
5: Ho fem, és entre tots. Treballem molt col·lectivament. Però, mira, ara tot just estem preparant un disc nou, que també anunciem aquí, pum.
3: A la Renaixença.
2: Molt exclusiva.
3: Pony Pissador treu un disc nou, que es dirà...
5: No ho sabem, però estarà enfocat al nostre projecte del Pony Menut, que és el projecte que tenim per públic familiar.
3: Sí.
5: Així que és possible que li diguem el Pony Menut i el ja està, menut. Així no ens hem de pensar un títol.
3: Molt bé.
6: Però si el pony ja era petit, imagina't el Pony Menut.
5: És molt petit.
2: És més petit.
5: Molt petit.
6: Molt bé.
5: I llavors ara, pues, una de les cançons va sobre trens.
6: Trens.
5: Perquè pues, fa temps... Hi ha una tècnica amb l'harmònica que es diu chugging, sí. Que consisteix... Que també la sap fer el Guillem. Que consisteix
3: en... Pot ser que el Guillem sigui l'únic que sap fer coses?
2: Sí. Per resumir-t'ho molt, un cop en streaming vam fer una pregunta així col·lectiva que era quina d'aquestes 30 coses no fa el Guillem Cobern? I la que no fa era guanyar campionats d'escacs, que és la més normaleta.
3: Sí.
2: Tota la resta de coses eren molt més estrafolàries i ja et passarem la llista.
5: Ara
2: si
5: està molt còmode, eh, el Guillem? Ara mateix està...
1: Sí, m'encanta. No, està bé.
5: No, li fa vergonya. Bueno, el cas és que hi ha aquesta cosa que imita els trens.
6: En Guillem?
3: Amb l'harmònica.
5: Amb l'harmònica. Llavors vam dir, vale, doncs fem una cançó sobre trens.
6: Sí.
5: I llavors l'Adrià tenia... Hi ha una tonada americana que també imiten els trens molt. I vam dir, doncs podríem fer una cançó sobre un tren que s'espatlla i no sé què, i mig parlar de la Renfe i tota la història. I llavors... Pues un cop tenim com aquest concepte de on està més o menys la broma, llavors ja pues, la lletra es fa més o menys sola.
3: Feu un tipus de música que, bueno, ja ho hem definit, és curiós. Si haguéssiu nascut a un altre moment històric, no sé de quin grup social us hagués agradat formar part.
5: Això tu, Miquel.
2: Si tires prou endarrere, sí. Hi havia certs llocs d'Europa on hi havia un estrat social que eren els bards. No els Bart Simpson, sinó els Barts amb D. Llavors, era una part de la societat que se n'anaven d'un lloc a l'altre simplement a fer música allà on se la volia escoltar, perquè no hi havia electricitat ni cap altra. Jo crec que aquí hauríem estat molt a gust nosaltres.
3: Veus?
2: Un carro d'aquí allà i ara sopes i toques una cançó i demà un altre puesto. Jo crec que haguéssim fet.
3: Sabia que no era cap tonteria la pregunta. Ho semblava?
6: No. Contingut.
3: Quan vau començar el grup, no sé si teníeu algun objectiu concret, ja teníeu previst fer coses com les que heu acabat fent, com anar a tocar al Canadà, Anglaterra o al Vietnam?
2: Viatjar sempre ens ha agradat molt, a tots cinc per separat i junts. Llavors, crec que en el moment en què se'ns ha obert la finestra de poder anar a llocs diferents a veure què hi havia, hi ha hagut un consens immediat bastant.
3: Sí. I com és? Com us arriben aquestes propostes? Una proposta del Vietnam, com us arriba?
5: En aquest cas és el nostre mànager, sí. Que... en una fira d'aquestes.
3: El vostre mànager té una entrevista, també, eh?
6: Sí.
5: Com?
3: Vull dir que se'l podria entrevistar, el vostre mànager.
2: Sí, de sobres.
5: No volia treballar amb nosaltres al principi.
3: Ah, no?
5: No.
3: Anem a retreure-li una mica, això.
2: Sí.
3: Com es diu? Com es diu?
5: Es diu Roc.
3: Roc.
5: No sé on ella és. Roc,
2: on és la meva cara?
6: Saluda'm a mi.
5: Hola.
3: En Roc no us volia representar.
5: No, deia que érem massa petats i que no, que aquestes coses que fèiem de prendre el pèl a la gent i que tal, que no, que ell no... no. I un dia...
3: Com el convenceu?
5: Perquè vam fer resultats. Allò del disc de l'àlbum dels Pingüins.
3: Sí.
5: I ell es va enfadar molt.
2: Explica-li
1: a en Peyu de què va això.
5: Vam anunciar que traiem un nou àlbum i era un àlbum
1: per xarxes,
5: de fotos.
1: Per xarxes molt.
5: Sí, vam allò, nou àlbum del Pont i tal. I era un àlbum de fotos, eren tot de fotos de pingüins que havíem tret del Google.
3: Boníssim.
5: I a totes les plataformes hi estava el Picasso, el Pinterest. I... Sí.
2: Hi havia una col·labo amb The Penguins, la banda, que era una foto d'ells, òbviament.
3: Molt bé.
5: I el Roc... ens va trucar tios, això no ho podeu fer, això esteu aquí. Ell fa servir molt l'expressió tret al peu. Dius, això és un tret al peu, us esteu fent autoboicot, i nosaltres, com rock, no és possible que tinguis raó, però estem determinats a intentar-ho. I ens va anar molt bé. Ens va anar molt bé. I llavors, al cap d'un rato, va dir, bueno, tio, ens va dir, literalment, jo no entenc res de com funciona això, però com que us funciona, doncs vinga.
3: I no hi ha hagut algun moment que hagueu dubtat de vosaltres mateixos? De dir, vos dic, hem d'anar per aquí.
6: Vull dir, Guillem.
1: A vegades ho pensem, sí, perquè no? Com que l'escena musical està en un lloc que està prou lluny de la nostra moguda, però sí. A vegades tenim una mica de por, però estem...
5: El Guillem té una teoria que si una cosa a ell li agrada és que no, o sigui, no funcionarà. Llavors estem fent una cançó i diem, buah, podríem posar dos voltes d'aquesta tonada. El Guillem diu, buah, això està guapíssim, no ho fem.
1: És una norma interna.
3: Escolta, acabeu d'estrenar un nou treball que es diu Mariners d'Aigua Dolça. I traureu una sèrie de cançons noves en
5: sí,
3: aquest treball.
5: Sí, però hi ha un lapse temporal.
3: No, bueno, vull dir que l'acabeu d'estrenar, i quan et dic que l'acabeu d'estrenar, creu-me que l'acabeu d'estrenar.
5: Sí, vale.
3: Perquè jo sé més bé... Jo sé molt més bé quin dia és avui que tu. Creu-me, Ramon.
2: Clar, tio, si tu i jo hi érem, no... Va passar, no?
3: Això va passar.
5: Sí, doncs sí.
3: No. Si heu acabat d'estrenar Mariners d'Aigua Dolça...
2: És bé com si fos ahir...
3: Sí, sí. De veritat, quina gent, hòstia. Sou especial. On viviu? Digue'm on viviu. És que ara, d'on sou? D'on heu sortit?
5: El Guillem i jo vivim a Collserola.
3: Collserola, eh?
5: El Miquel viu a...
2: Jo sóc del barri del Fortpienc, que sí. Si no sabeu on és, aneu bé perfectament. És aquell que hi ha com a sobre de quan passes amb el metro entre Monumental i Arc de Triomf. Pues allò que tens a dalt és un barri.
3: Molt bé.
5: L'Adrià és del Guinardó i el Martí de Premià de Mar.
3: Déu-n'hi-do. D'aquí a la cançó de les Garotes de
5: Exactament.
3: Premià.
5: Exactament. Sí.
3: En fi, ens tocareu avui una cançó en exclusiva. La presenteu per primer cop a la Renaixença. Estem sí. molt contents de que ho feu així. Com es titula la cançó?
5: Com es titula?
6: No ho saben.
5: La manera del reier.
1: Sí, la manera
5: sí,
1: del
5: reier. Sí, la manera
2: hauria de ser aquest el nom, però si trobem alguna cosa millor, la canviarem. Així
5: no, no, no.
3: La manera del reier, de seguida la podrem conèixer en exclusiva a la Renaixença. Abans, però, us heu de sotmetre a algunes proves.
0: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
3: La paraula d'avui és escambell. A. Escambell. Padrí situat a la part exterior a la base d'una finestra.
7: Es va enfilar a l'escambell de la finestra i es va fotre dalt a baix.
3: B. Escambell. En acció de paraules que actuen com una de sola en algunes variants del català de les illes i que s'utilitza per parlar d'una tercera persona.
4: Escambell no li has cobrat el carajillo? I m'has clavat 2,5 euros. Hòstia.
3: O. C. Escambell. Seient petit sense braços ni respatller que es pot utilitzar com a sinònim de tamboret.
8: L'avi Esteve va morir assegut a l'escambell davant la llar de foc, pobre home.
3: A, B o C?
5: Juraria que és la...
2: Jo tiraré per la A, també.
5: Sinònim.
2: Em sembla més convincent.
8: No!
6: No!
3: És el tamboret, un seient petit. Si voleu seure en un escambell, heu de saber què és, un escambell.
8: No, president, no. Poblacions.
9: Poblacions. Poblacions. Poblacions.
3: Hem posat de moda a Catalunya que la gent se sàpiga els presidents de la Generalitat de memòria i com que els entrevistats ja venien amb els presidents sabuts, ara estem variant una mica les proves.
2: Vinga.
3: Avui us ha tocat poblacions. Municipis de Catalunya de més habitants. Començarem per dalt de tot, que és Barcelona, el més habitat de Catalunya, 1.600.000 habitants, i vosaltres em heu de dir el segon i consecutivament. Després de Barcelona...
2: Hospitalet de Llobregat.
3: Correcte. El tercer.
5: Badalona.
8: No!
3: Us heu saltat Terrassa.
6: Oh. Ah.
8: Aquests de Terrassa.
3: La diferència és de 2.000 habitants, vull dir que l'error...
5: Després ja venia a Badalona.
3: Després ja venia a Badalona, sí, sí.
5: Ah, tio, me l'han fet. Això és gent que ha hagut de marxar de Barna i se n'ha anat a Terrassa.
3: Bon empissador, moltes gràcies per venir a compartir aquesta estona a la Renaixença. I ara, bueno, ens espera un moment musical que en tenim moltes ganes de sentir-lo. La vostra actuació en exclusiva. Això no s'ha sentit enlloc. Diríem.
2: Segur que ho fem superbé.
3: Per primera vegada la Renaixença, la seva nova cançó, que encara no saben com es titula, que potser es dirà...
5: L'Havanera del Reier.
3: L'Havanera del Reier. El Poni Pissadora, Marnau Tordera i Laia Gluck. Fort aplaudiment!

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs una gralla en directe com no l'havies sentit mai.
1: Avui no parlàvem de la samarreta Imperi.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la samarreta Imperi.
3: Ara hi anem, Xuri i Fel. Sou vosaltres, per exemple, que bueno, avui us heu preparat una secció sobre això.
2: Sí, no? Volem parlar una mica sobre l'elegància i fer la nostra secció, però ojo amb la secció, eh?
3: Què?
2: Tenim sintonia nova.
3: Teniu sintonia nova? És veritat que ho veu demanar, que volíeu una sintonia.
2: L'Arnau ens ha fet una sintonia nova.
3: L'heu sentit ja, vosaltres?
2: No,
3: encara?
2: S'estrena.
3: S'estrena, eh?
2: No, la teva confiança.
3: Sí, s'estrena en exclusiva.
4: Exclusives.
1: Sí, estrenem aquí.
3: Avui el Pony Pissador, la vostra sintonia. Déu-n'hi-do. Doncs endavant amb la sintonia.
5: Es diu Fel i Xuri i he posat també una mica de lletra, uns versos verdaguerians.
2: Que maco. Això no havíem quedat així.
3: No veu parlar, això, eh?
2: Però bueno.
3: Aviam.
1: Mestre, endavant.

0: emocionat. Emocionat.
1: Però què és això?
0: M'he emocionat.
2: No sé si t'està collonant.
0: No.
2: És en sèrio.
0: És en sèrio.
2: Ja.
3: Hòstia, hòstia. Heu passat de no tenir sintonia a tenir la millor del programa,
0: sí, sí,
3: eh?
0: Sí, sí, sí. No, amb lletra, sí. La gent hi ha pel carrer.
2: És una mica...
3: Feli, xuli, ara anireu...

0: veritat.
1: Posat igual, eh? Posat igual.
2: Posat igual, igual, igual. Li poses amb enxuriguera i es que veus a venir que s'hi acabarà mocant.
3: A mi em poses un trajo d'aquests fets a mida, sí. em queda com si...
2: Sí. Primer és difícil trobar-li la vida.
1: No.
4: Però
1: no.
4: Bueno...
3: Trobo que no. hi ha una facilitat per fartar-me.
1: Al respecte.
0: No, però em refereixo a que no t'estàs quiet i que llavors quan hem anat algun cop a fer proves de vestuari d'algú de teatre, ho dius allò, xuriguer, estic quiet. I per tant...
3: Tinc un nervi dins meu.
0: Tinc
3: el dimoni dins jo.
2: La samarreta Imperi, per exemple.
1: Avui dediquem el capítol a la samarreta Imperi. Sí, senyor.
2: Vigileu.
3: No us les poseu la samarreta Imperi per anar a casa dels sogres,
1: no.
2: Per exemple.
3: El primer dia de conèixer... No. Sogre! Saps presentar-te allà amb la samarreta Imperi?
2: Amb l'aixella peluda.
1: No.
2: Té una samarreta Imperi una mica de tatuatge aquí. Amor de suegro, per exemple. Ja es veu que no.
3: A part, això és l'altre. Si teniu tatuatges, res de samarreta Imperi, eh?
1: Ah, no?
3: Tapats.
1: Com?
3: Tapats,
1: no. Per què?
3: Tapats, eh?
1: No. Per què tapats?
3: Mira, el primer dia que ens vam canviar... Aquí, al costat. I va venir aquell nano, aquell sacall que corre per aquí.
1: L'Àlex.
2: Per què l'has dit sacall? O sigui, tu t'emprenyes perquè diem que no sé què i ara li dius sacall a l'Àlex.
3: Abans vaig veure que tenia tatuatges.
1: Té molts tatuatges, l'Àlex.
3: Mare de Déu.
1: Sí. I té tatuatges que, bueno...
3: Bueno, saps?
4: Sí, passa, estic aquí, eh? Avui. Estic callat per aviam fins on arribeu, però crec que us aturo, vale?
3: Sí, però vull aquí. Dir, elegància, l'Àlex... Jo diria que els més elegants d'aquest programa són la Mercè i l'Arnau, eh?
1: Crec que... I la Laia.
3: Però la Laia, per què és jove? Sí. Ja veuràs que ho creixi una mica.
2: Escolta, ha sigut atacant amb ell i està repartint merda per tothom, eh?
1: Sí, noi.
2: Sí. És elegant, nano.
1: A més... Ens queden 30 segons i em dóna la sensació que no ho he explicat res.
2: Bueno, l'elegància bàsicament és... Si has d'anar a demanar, per exemple, una hipoteca al banc...
1: Sí.
2: No vagis amb samarreta Imperi.
3: No.
2: Pots anar tatuat fins al coll, però amb samarreta Imperi no.
3: Tapat.
2: Llavors, sí.
3: Eh? Tapat. Tapat.
2: Què vols dir? Tapat.
1: Tapat, has d'anar. Sí. Home, gaire.
4: Com un entrecatador.
1: Exacte.
2: Si vas gaire
1: tapat, et quedaran fora del banc, eh?
2: Home,
4: tiro.
1: Alguna conclusió?
2: Si escoltes en Xurifel, tocaràs el cel.
1: Gràcies per il·lustrar-nos.
2: No, de res.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixer.
3: A vosaltres.
2: A vosaltres.
3: No.
2: La veritat.
3: No.

0: Què sona, Arnau?
1: Bé, la cançó ja t'ho deia, Peyu. Sabarreta d'Imperi.
0: Sí, sí, sí.
1: La peça més icònica de la banda garriguenca Gertrudis, publicada el 2005.
0: Gertrudis van plegar, que sí?
1: Van plegar l'any passat, en efecte.
0: Ostres, tu.
1: Però bé, ens van deixar peces icòniques justament com aquesta, una rumba catalana amanida amb el ventilador, aquest motor idiomàtic i genuí d'aquest gènere que tant estimem. Com deia, doncs van plegar l'any passat, però ens han deixat petites joies refrescants com aquesta.
0: Els Gertrudis, els escoltem una estoneta i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de Perejil.

0: Avui tenim una gosseta schnauzer miniatura de 3 anys.
1: Miniatura?
0: La Rita.
1: A veure, la Rita, si està... Sí que és petita.
2: I es diu Rita?
0: Sí, es diu Rita i és de Calldetenes. És molt, molt, molt menuda, però tot i la mida, es veu que és una gran golafra. Ens han dit que la Rita es passa el dia menjant i cada cop que surt a passejar intenta trobar, atenció, sargantanes per despir-se-les.
1: Es menja les sargantanes.
0: Sí, es veu que li agraden molt.
1: Hòstia de Déu.
3: Molt bé.
0: A casa és molt tranquil·la, però quan surt es transforma i passa l'estona bordant a tots els gossos que es troba.
4: Fot una ràbia amb això.
0: Sí, a mi també em fa molta ràbia això.
4: Vas pel carrer i comencen a bordar un gos amb l'altre.
1: Sí.
4: I tu veus que hi hagi el quiosquebre llança amb un...
1: Segons quin puesto, sí.
0: Escolta, no t'agraden els gossos, és igual, és que no et deixarem fer comentaris dels gossos. Sort n'hi ha que amb la gent és una mica més sociable.
5: Doncs amb l'afició que la Rita té pel menjar, patirà de valent.
3: Per què?
5: Avui ens l'emportem el 30 de gener de 1948 a Nova Delhi, l'Índia.
1: Avui passegem el gos per l'assassinat de Gandhi.
3: Ai, ai.
0: No anirem bé.
3: Ai, ai, ai. Ai, ai.
0: Ja està.
1: Ja em ve la gana, a mi. A mi ja em ve la gana. Ens situem en un context històric complex. Mentre el món encara es llepa les ferides provocades per la Segona Guerra Mundial, països que fins fa res eren colònies del Raj britànic, com l'Índia i el Pakistan, s'acaben d'independitzar. Per tant, la Rita trepitja un territori nou. La Rita passeja buscant sargantanes en una zona on els britànics ja no són majoria. Als indis se'ls ha acabat això de viure amb el cap sota l'ala. Per fi poden començar a dir que ja no són ciutadans de segona.
4: Sensació que t'estan fent acupuntura, amb aquesta música de fons?
1: Una mica sí.
3: Això és un mussó.
4: Estan fent l'acupuntura amb en Peyu.
1: Us n'han fet mai d'acupuntura?
4: Sí.
1: I què? Hi veu notar?
4: No, hi vaig anar un cop i prou.
3: A mi el que m'ho va fer és mort.
1: Mira.
0: No el vas matar tu, no?
3: No m'ho tornarà a fer, no.
1: Fins fa poc es considerava normal que els britànics passessin per davant dels indis en qualsevol aspecte de la vida. Fins i tot els havien de cedir el seient quan anaven en transport públic.
3: És gros, això.
1: És molt gros.
4: Imagina't com vivien, com si, pobra gent.
1: Com si ara aquí puges l'autocar i ve un castellà i t'has d'aixecar, que ara, jo vull seure.
4: Ara.
1: El mateix.
3: Castellà.
0: No, però quan ve un anglès o un alemany, aviat ens ho faran fer.
1: Sí, noi.
0: No pateixis.
1: Tot és tan recent que alguns indis encara mantenen la ferida oberta.
6: Good morning, senyor conductor. Un bitllet senzill, si us plau.
7: Ni good morning ni merdes, eh? Aquí se saluda dient namasté, com s'havia fet tota la vida, fins que vau arribar vosaltres.
1: Ja sabeu que sempre n'hi ha de més rancorosos que altres.
7: Apa, tingui el seu bitllet. Segui al darrere i no en toqui els pebrots.
6: D'acord, no cal ser groller. Disculpi, bon home. Namaste.
7: Namaste.
6: Em permet seure al seu costat?
7: Sí, tant, senyor britànic, i tant. Sí, sí, segur que hi cabem tots dos. Els seients d'avui en dia són amples. Espera un moment que trec un moment les bosses. Que tinc les...
1: Aquí tenim un testimoni de, un dels que ha decidit passar pàgina, deixant davant del rancor.
7: Tu, no li cedeixis pas el seient a aquest britànic, eh? En quin any et pensa que estem, collons de britànic? Bueno. Aquest nano no s'ha de moure d'aquí.
1: Tranquil, senyor.
7: Que es mogui el britànic, eh?
1: Conductor.
7: No, tu quiet aquí.
1: A veure una cosa. Tenia les bosses de la compra aquí al seient del costat. I estava ocupant espai que...
7: No t'excusis. Aquests britànics han fot segles que ens han estat maltractant.
1: Bueno, a mi és que no em fa res ara per moure les bosses.
7: No, és que no tenim per què aguantar-ho, eh? No baixi el cap, eh? No t'arronsis, eh?
6: Jo només li he demanat si podia seure al seu costat.
1: Clar.
7: Vols callar, coi de britànic? Més dret tu, britànic? No, ni sit down ni forbidden sit down, eh? Forbidden sit down. M'enteneu el que vull dir?
1: Que no pots seure.
7: No, que... Oblida-te'n. No, prohibit.
1: Prohibit.
7: Forbidden per sempre. Què quiere que se lo diga en castellano para que me entienda?
1: La situació és tensa. Hey. Els britànics estan mal vistos, però no és l'única tensió que respira el territori. Hi ha altres conflictes que també causen rebombori. El principal és el que enfronta els hindús i els musulmans. La zona fronterera entre l'Índia i el Pakistan és una bomba de rellotgeria. Una persona que tindrà un paper fonamental és precisament Mahatma Gandhi. Ell, que en el seu moment va fer possible alliberar el seu poble dels britànics, ara està ben desesperat pel conflicte entre els hindús i els musulmans.
4: Sí, clar.
1: Oh. És que, clar, surts d'una i caus amb una.
4: També és que has de fixar... Vull dir, si has salvatge el teu país...
1: Ja està, agafa't unes vacances.
4: Tens la feina feta.
1: Ves de Benidorm, 15 dies.
4: Ara. I has estat bé allà, Gandhi.
1: A Benidorm? Sí. Home, hagués menjat més.
4: Sí, això sí.
1: M'ho he fet lliure.
4: Una pescada, Benidorm.
1: En Gandhi està fent una altra vaga de fam.
4: Apa.
1: A hores d'ara ja n'ha fet 17. i la darrera ha estat per forçar la pau entre hindús i musulmans. Però aquesta vegada no li està servint perquè els radicals de banda i banda veuen en Gandhi com un traïdor. Els hindús pensen que en Gandhi dona suport als musulmans i els musulmans opinen just el contrari.
4: Ui.
0: He llegit que en Gandhi torna a estar fent vaga de fam, tu. Sabeu per què la fa aquesta vegada?
7: Pots comptar, pots comptar. Deu defensar els seus amigats hindús, com sempre.
4: Nosaltres? Què dius, tu? Nosaltres, si sou els musulmans, que li heu menjat el cap amb les vostres idees?
7: A tu qui t'ha convidat aquesta conversa, coi d'hindú? Vés a resar el Buda i deixa tocar els nens.
4: A Buda? A Buda? Ai. Ja sabeu que ets un musulmà ignorant, eh?
0: No,
4: ets ben dròpula, noi? Ets ben dròpula,
1: calla, borro, que ets un borro. Com veieu, l'ambient gossa, la Rita s'ho mira preocupada. Vol aportar el seu gra de sorra a la pau i, seguint els passos d'en Gandhi, ha començat una vaga de fam que durarà fins que aquella colla facin les paus. La gossa, fent vaga de fam,
7: Sí, sí, sí.
1: La que més ho celebra és una sargantana que s'ha estat a punt de cruspir. Nosaltres ens l'emportem a... No sé si hi ha sargantanes a l'Índia,
0: sí,
1: suposo que sí.
0: Sí, deuen ser aquestes grosses, no?
1: La sargantana índia.
0: Exacte, la típica.
1: Sí, sí.
0: Amb un punt al cap.
1: Emportem-nos a la Rita a conèixer en Gandhi.
4: Mercè, t'estàs deixant anar d'una manera que no vas bé.
1: No vas bé.
4: No vas bé, Mercè.
0: Què, ho fan els hindús?
1: Sí.
0: Per protegir el xakra aquest d'aquí.
1: Sí. Mira, sabia un acudit d'això que no l'explicaré.
4: No.
2: Ja sé quin és.
1: És una...
4: Va, explica-ho.
1: Un altre dia.
4: Queda pendent.
1: És un acudit que diu que... No, un que estava de molt, tenia molta sort a la vida i tal, no sé què. Hòstia, és que he tingut molta sort i estic fart de ser milionari i tal. I li va, tu has d'anar a l'Índia a veure si agafes la lepra o et mors o allà a viure amb la pobresa i veure què et passa. I ho va provar i va conèixer una noia d'aquestes del topo al front i li va rascar el topo i li va tocar un cotxe. Fins aquí. Mira, és
4: un programa cultural.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Cultura.
1: Estàvem amb la gossa, la nostra Rita, que l'hem portat a conèixer en Gandhi, tu. És un moment important, tant. Quan arribem a casa seva el trobem meditant. El que més impacta és el seu estat físic. Està sec com una mala cosa. Però encara que l'estat físic sigui penós, aquell home és un savi. En qualsevol moment ens pot brindar alguna perla de saviesa. Anem a conèixer-lo, vinga.
4: A veure, veig que jo haig de fer de Gandhi.
1: Sí.
4: A veure, no pot fer l'Àlex, que està més prim? Ho dic perquè...
2: Què vols dir? He de fer jo de Gandhi perquè estic més prim?
4: Bueno, esclar, és que jo m'ho faig no és creïble.
0: Podem no fixar-nos amb els físics.
1: Exacte.
4: No és creïble que jo fer una vaga de fang no la faria mai. Jo ja se'n veu.
0: No, ja se't veu.
1: Àlex, fes tu Àlex de Gandhi, sisplau.
3: Fot pinta de Gandhi.
1: Sí.
4: Pot ser un calçotet?
1: És ràdio, és igual.
4: Vale, vale.
8: Namasté, germans. Soc... Bueno, aviam com ho sostinc, això, eh? Soc en Gandhi. Voleu que us digui una frase de les meves?
1: Sí,
4: I tant.
1: Il·lustra'ns.
8: L'alegria rau en l'esforç i el patiment que comporta una lluita, no en la victòria.
4: Oh. Bravo.
0: Molt bé.
1: Després d'això, en Gandhi li fa una manyaga al cap a la nostra gossa, a la Rita, i continua meditant com si res. Per la seva banda, la Rita ha quedat petrificada, tu. En Gandhi és així de misteriós. Actualment centra els esforços a acabar amb les disputes entre hindús i musulmans. Per reinstaurar la pau, aquesta tarda, oferirà un discurs durant una cerimònia espiritual. Pretén que serveixi d'inspiració als radicals. Està segur que els pot conduir a la pau.
4: I tant, no falla mai.
1: El
4: radical és la persona que rumia més, eh?
1: El radical.
4: Que li diuen és...
1: El radical, si se li explica a poc a poc.
4: No hi ha problema.
1: Arriba a la cerimònia a les 5 de la tarda, recolzant-se en les seves netes. En Gandhi està tan dèbil que necessita ajuda per moure's sense caure. L'esperen centenars de persones i molts s'emocionen al veure'l.
0: És en Gandhi!
7: Està prim, eh?
0: Sí.
7: Gandhi!
1: Cal tenir en compte que en Gandhi és un mite. Hi ha qui el considera un déu terrenal. Hem d'agafar fort a la Rita perquè hi ha una gentada de por. Ella ja és una devota d'en Gandhi i vol seguir els seus passos. De fet, està fent una cosa que per ella era impensable, un dejuni, que ja fa més d'una hora que dura. La gossa, eh?
0: Ara no menja.
1: No. L'acte comença sense en Gandhi dalt de l'escenari. Abans de pujar-hi, hi haurà altres parlaments. Us podeu imaginar les frases de Mr. Wonderful que s'hi diuen. És un discurs fet a base de frases d'aquestes que ara imprimeixen els sobres del sucre del cafè.
4: Sí.
1: Doncs va per aquí.
4: I m'agrada molt aquest.
0: Namasté, germans. Només es llancen pedres contra l'arbre fruiter.
2: Clar que sí.
0: Va quedar bé o no va quedar bé?
4: No l'he entès.
0: He estat tota la nit pensant-la, tota la nit.
4: Jo no l'he entès.
2: Sí, sí.
0: Namasté, germans. El que no dubta, no sap.
2: Molt ben pensat.
9: molt ben parlat.
10: Hòstia, aquesta la posarem als sucres.
7: És de l'ofici de viure, això.
1: Sí. Vinga, vostè.
7: Ah, jo puc dir una?
0: Sí, sí, home, i tant.
7: Ara et diré una, ara.
0: Va.
7: A veure... hola.
1: Ha de dir namasté.
0: Si no dius namasté, no anem bé.
7: Perdó, sí. Aviam.
1: Alguns oradors estan més nerviosos que altres i tenen més o menys do de paraula.
7: Sí, sí. Però...
1: endavant.
7: No, ara m'ha vingut. Namasté de tot cor.
0: Ara.
7: Namasté de tot cor, primer. Va. Deia, o sigui, si la pau... Si tu veus un... Si un dia... Si el vent te bufa la... Si te la bufa tot... No, això no ho volia dir.
0: No.
7: Si un dia el Déu te la bufa... El Déu que et va parir... Ves a la merda. No.
1: Ni la Rita ha quedat convençuda amb l'últim participant, però el desengany li marxa quan en Gandhi decideix que ja ha meditat prou i saber a participar.
7: Vinga.
1: Ara sí, eh? Que puja en Gandhi. Cuidado. Calleu. Que parla en Gandhi.
11: Gandhi.
12: Namasté, germans. Ningú em pot fer mal sense el meu permís.
1: Namasté.
7: Oh, namasté, germà. Bé.
0: Així sí, senyor.
7: Bravo. Això volia dir això.
0: Ja.
7: No és el que volia dir jo.
12: No tindreu uns cacauets?
1: No.
7: Perdona.
1: Té gana. Sí, sí. En Gandhi és un professional de l'oratòria. Té el públic a la butxaca.
7: Sí.
12: Per una persona no violenta, tothom és de la seva família.
1: Molt bé.
12: La força...
1: Una mica més ràpid, Gandhi.
12: No prové de la capacitat física, sí. Prové d'una voluntat indomable.
1: Molt bé!
7: Molt bé, Gandhi.
10: Ara sí. Flipat. És un flipat.
0: Molt bé.
7: Transcendent.
1: Mentre els assistents i la Rita estan a mig viatge espiritual, un home s'erigeix entre la multitud i s'acosta a en Gandhi. Els ajudants d'en Gandhi s'afanyen a dir-li que l'oració té unes normes i que les ha de seguir. Ningú pot acostar-se a en Gandhi si no té autorització.
7: Esclar.
1: Però fa com si sent ploure i continua avançant fins a plantar-se davant seu. La Rita s'ensuma alguna cosa. Ha començat a ensenyar les dents. Té un sisè sentit per detectar situacions estranyes. Penseu que és de Call d'Atenes.
7: Sí.
1: Però amb el dejuni està més dèbil que de costum i ho deixa estar.
7: A veure si se'ns morirà aquesta gossa.
1: No, pateixis.
7: Si no menja...
1: Tot just fa 3 hores que no menja la gossa.
0: Bueno.
1: No ens despistem, que tenim aquell home misteriós plantat davant d'en Gandhi. I li diu...
7: Namasté, Gandhi. Em dic Naturam Godse.
12: Namasté, germà, no m'estrany. Què vols que és tan urgent?
7: Miri, he vingut a fer una cosa que no li acabarà d'agradar.
1: Quan senten això, tothom creu que li vol rentar els peus en Gandhi, una cosa que a ell li molesta profundament. Li demanen amablement que no ho faci.
0: Ja saps que en Gandhi no li agrada això que li renten els peus, eh? Aquí, tots som iguals.
1: Però no els hi fa cas. En Naturam Godse continua molestant en Gandhi, fins que de cop treu una pistola. Vol matar-lo.
7: Jo, rentar-li els peus... No, jo he vingut a matar aquest desgraciat.
1: Sense donar temps a ningú ni a la Rita, dispara 3 trets a en Gandhi.
13: M'ha matat la mare que el va parir.
1: Bé, de fet, no van ser aquestes les paraules de Gandhi, sinó que mentre es desplomava deia Heram, Heram, alguna cosa com Déu meu, Déu meu. Instants després, en Mahatma Gandhi mor assassinat als 78 anys, un trist 30 de gener de 1948, deixant orfes una infinitat de fidels. L'assassí és un fonamentalista hindú molt radical que acusa en Gandhi d'afavorir els interessos dels musulmans. El destí de l'assassí serà morir penjat a la forca, poc després de l'assassinat. En Gandhi hauria estat contentíssim, eh?
0: Quina passejada, no?
1: Sí.
0: Més trista.
1: Sí. Passejada rara.
0: I què se n'ha fet a la Rita?
1: Ai, la Rita.
0: Què?
1: La Rita...
7: Mort de gana.
0: No. Sí, ha estat 3 hores.
1: 3 hores sense menjar, les hauria d'aguantar un gos, en principi.
0: Home,
1: clar. Sí. La Rita és...
10: Viva! Viva! Viva! Viva!

0: La passejada ha sigut d'allò més espiritual des que la Rita ha conegut en Gandhi, que és una gossa nova. Aquella trobada tan curta li ha canviat la vida a la gossa. La Rita ha abandonat la golafreria. Ara intenta controlar les seves ànsies per menjar sargantanes. Ara és conscient que aquell animaló també és un ésser viu.
1: Que maco.
0: Que maco.
2: Clar.
3: Sí. Quin aprenentatge.
0: Sí, noi.
1: L'has ballat mai, tu, una gossa nova?
0: No. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Yeah.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Tresca Info.

0: Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 apareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als M'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
1: Esports. Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força.
2: 3CAT Info.
0: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. La Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. En la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
4: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
0: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Sémper és portaveu dels populars.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las cortes y dar la palabra a los españoles.
0: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
0: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i Rom en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijó davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: En declaracions a 3Cat Info, Binod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a 3CAT Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat, perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
2: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda a aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara l'11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
13: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, autoproclama la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Srpska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU, i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a La Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
2: Trescat Info.
0: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge "és alert". L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Fontlluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
15: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest. Un vent més fresc provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la passant a costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quari pràcticament 4 minuts. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok, i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
17: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou algun dels dos oceans que banyen el país.
18: El canvi al llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat de Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, va qualificar posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
19: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt, Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la Llei de Patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Ubach.
1: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. i a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït tres canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim, als micròfons de DAZN.
3: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, ya hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
1: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: 3CAT Info.
1: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
21: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
1: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé, també des de Mònaco.
22: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult d'una forma no vetllada directa.
1: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanc i blau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
23: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
1: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Siganov, ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
24: Un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y yo ya hacía mucho calor.
1: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúric la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
2: Són 2:15.
0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al camp nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabà de l'Azerbaidjan a domicili.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental, que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu la ministra Sira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
6: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevar...

0: en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria a menors.
1: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, diftèria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
2: 3CAT Info.
1: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'ha malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
3: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
1: I en declaracions a 3CAT Info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès tothom per la seva força.
4: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
1: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a 3CAT Info.
5: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament. I el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs, fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
1: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. A aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda d'aquella època.
6: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, hi ha moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
1: De fet, els líders serbobosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
2: Descobreix el nou univers informatiu.

0: Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: 4 minuts i 3 quarts, només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb endolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. Al tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis, d'un total de 12, no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, volíem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3Cat Info.
2: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega durant en el trajecte de l'autopista.
3: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
4: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
1: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt de compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de l'AP7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. Al tram català de l'AP2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
5: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
1: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
0: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
1: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse i Gené Riba.
6: Després de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que, com a màxim, el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
7: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
6: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
8: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allà.
6: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibrociment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
1: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. Pel departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
9: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la lluna respecte del sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
10: L'últim eclipsi que vam veure de lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de lluna total que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
1: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a 3:15 p.m. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys, respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a 3:15 d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, tot i això la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
1: I Agricultura fa un balanç positiu del pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, on se n'ha reduït la densitat un 68%. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que empateixen la plaga als seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura a Lleida.
13: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
12: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Aixut d'UPE i Pere Roquer de Saja.
14: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
15: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja en cas.
16: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
12: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
1: I l'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca en el sector de l'arròs. Aquest dijous, l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector capdalt al sud del país. Aposta, Jordi Barranca.
17: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
18: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
17: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernaiz de l'empresa UPL Iberia i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
19: Presentando un nuevo producto, una nueva solución fundamental para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas en torno a un 80%.
20: Para mejorar sobre todo cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía.
17: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
1: El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals, com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
21: Tornen grans noms com el del director Gai Cassia, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Cristian Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
22: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
21: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana.
0: Trescat Info.
1: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat, que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.
0: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
1: Amb en David Obach.
23: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, a la premsa posterior al partit, i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
2: Per mi el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament. La qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
23: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos. I a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón. Si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase de Lliga de la Lliga de Campions.
3: 3CAT Info.
23: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco, aquest dijous mateix, a casa, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabre de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
4: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
23: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaurana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé també des de Mònaco.
5: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. Això és un insult, una forma no vetllada directa.
23: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
23: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
24: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
23: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
3: 3CAT Info.
23: I de la nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces. El beneficia, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 quilòmetres de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculador en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
25: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
23: Al circuit de Motorland, aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
26: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
27: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes un matí més al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 19 graus a Lleida, 21 a Girona, 25 graus a Mataró. Un dia que és 28 d'agost. Això vol dir final de mes, això vol dir final de vacances per molts. Per tant, moviments a les carreteres a partir d'avui i durant tot aquest cap de setmana. També dilluns, que és l'últim dia del mes d'agost. En principi, no es preveuen grans problemes, però recomana, com sempre en aquests casos, molta, molta prudència, perquè el retorn a casa és habitualment on hi ha sovint aquests accidents perquè es baixa la guàrdia. Per tant, molta, molta prudència si heu d'agafar el cotxe avui per tornar a casa, avui, demà, demà passat, o fins i tot dilluns per tornar a casa, perquè val la pena doncs mantenir aquesta prudència a les carreteres. Dit això, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tindríem canvi de temps, diuen, no?
1: Canvi a tranquil·litat.
0: A millorar, eh?
1: A millorar. És que just anava a dir que, a més, la tornada serà amb temps estable, amb temps de sol. Per tant, no, en principi no hi hauria d'haver problemes amb el tema del temps. Avui, un dia radiant, un dia fet d'aquest mestralet que ha fet que la temperatura també fos una miqueta més baixa i que ho sigui a hores d'ara. A migdia, també la màxima quedarà més baixa que la d'ahir, sobretot a les comarques gironines, no tant a la Costa Daurada, que tornarà a fer una miqueta de calor, però el cap de setmana serà bàsicament assolellat, dissabte, diumenge, amb temperatura que pujarà una miqueta, amb una calor molt normal, molt moderada. Serà un d'aquells caps de setmana de final d'agost, d'aquests per gaudir-ne. Per tant, aprofiteu el cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs, així ho farem. Cuida't molt. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tomàs Molina, ara mateix en directe al matí de Catalunya Ràdio. I fa poqueta estona que hem tornat a tenir un altre eclipsi, no de sol, com aquell que vam comentar molt ara fa ben bé un parell de setmanes, sinó que hem tingut un eclipsi de lluna que ha començat passades les 4 de la matinada i cap a un quart de 7 del matí és quan la lluna ha quedat més enfosquida. Saludem a aquesta hora l'astrofísic Joan Anton Català. Joan Anton, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Frederic.
0: Déu-n'hi-do, com s'ha pogut veure?
2: S'ha vist molt bé. De fet, jo patia per el tema de núvols, perquè novament la lluna anava baixa, igual que l'eclipsi de sol que vàrem tenir, la lluna anava molt baixeta, però l'hem vist molt bé des de moltíssims llocs. Jo l'he vist des de Sant Cugat, l'he pogut fotografiar, s'ha vist preciós.
0: Perquè ha sigut del tot... No, total no ha sigut, però gairebé. Ara m'enviava el Nil la foto que has fet. Déu-n'hi-do,
2: Sí. Vull dir que... sí, és un parcial, era un parcial, perquè recordem que un eclipsi de lluna és quan la lluna plena se situa pel darrere de la Terra i el con d'ombra que projecta la Terra pel darrere l'oculta i fa que no li arribi el Sol. Però ha estat un parcial d'un 96%. Vol dir que no tota la Lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta un trosset, que és aquest trosset que es veu a les fotografies a la part superior dreta, però tot això ha estat preciós. La Lluna s'anomena Lluna de Sang perquè queda feblement il·luminada, per cert, queda il·luminada per l'atmosfera de la Terra, perquè no li arriba la llum del Sol, i queda d'aquesta llum vermella afeblida molt, molt, molt bonic.
0: Clar, és el que t'anava a dir, és a dir, que és aquest punt vermellós, no?, que li veiem en aquests eclipsis.
2: Sí, per això es diu sempre lluna de sang, i és un fenomen que, torno a dir, és perquè és l'atmosfera de la Terra el que l'il·lumina, perquè dius com és que es veu vermella si no li arriba llum del Sol, perquè la Terra està ocultant. Pensem que un eclipsi de lluna com aquest, vist des de la Lluna, Frederic, si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de Sol, estaries veient com la Terra oculta el Sol i et deixa d'arribar llum. I dius, doncs si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra. Una llum molt afeblida, que és la que el pinta d'aquest color vermell tan bonic.
0: Que bo. Joan Anton, és habitual tenir dos eclipsis tan seguits? Perquè vam tenir el de sol el 12 d'agost i ara tenim aquest de lluna tan bonic, com deies.
2: Sí que és habitual, és molt habitual. De fet, 14 dies després, dues setmanes després aproximadament d'un eclipsi de sol, acostuma a haver-hi un eclipsi de lluna. Van molt seguits perquè l'alineació aquesta tan còsmica que fa que hi hagi un eclipsi de sol, al cap de 15 dies, de 14 dies, es torna a repetir per l'altra banda. La lluna es mou i en lloc de situar-se entre la Terra i el Sol, se situa pel darrere de la Terra, amb la mateixa alineació que és sol, Terra, Lluna. I això acostuma, és bastant freqüent, que això, dues setmanes després, a la següent lluna plena de la lluna nova, que ens ha donat un eclipsi de sol, hi hagi un eclipsi de lluna.
0: Joan Anton Català, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
2: A vosaltres, igualment.
0: Amb el Joan Anton Català, que hem comentat aquest eclipsi de lluna que hem tingut fa unes horetes, encara, ni això, fa uns minuts, ara ja comença a sortir la llum del dia en aquest divendres, i ja perquè amb aquest nou eclipsi de lluna que s'ha pogut veure, no ben bé del tot, però gairebé a bona part del país. En fi, un dia més, al matí de Catalunya Ràdio, que comencem el dia parlant de Ceuta. Avui, Pedro Sánchez presideix el comitè especialitzat amb 11 dels seus ministres ministres el mateix dia que diversos d'aquests ministres compareixen al Congrés dels Diputats per donar explicacions de la gestió de la crisi. Entre ells, el ministre de l'Interior, el ministre Grande-Marlaska, que aquesta setmana ha tingut versions importantment diferents de les que deia la ministra de Defensa. Tot això enmig de la tensió que hi ha cada cop més a Ceuta. La Creu Roja és una màfia, cridaven alguns dels manifestants que hi van intentar impedir el repartiment de menjar i que hi van intentar fins i tot desallotjar els migrants que segueixen malvivint a les platges. Desenes de persones van tornar a anar al trampolín, a la platja, i van fins i tot cremar tendes de campanya i les pertinences dels migrants. Minuts abans, els manifestants havien bloquejat el pas de camions de la Creu Roja que, com dèiem, reparteixen menjar i ajuda.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
0: Així ho deia el ministre Torres, el ministre Ángel Víctor Torres, que, com sabeu, és qui estarà al capdavant del comandament únic per aquesta crisi. Tot això, mentre continuen les feines de recerca de persones desaparegudes, de víctimes, al Tibet i al Nepal, on el balanç de morts després de la gran riarada continua augmentant. Ja són 468 les persones que s'ha confirmat que han mort.
4: Hola, hola, hola, hola.
0: Aquest és el testimoni que ara mateix continua, el testimoni, dèiem, de la esllavissada que hem tingut al Tibet i al Nepal. Es busca desesperadament 1.500 persones que continuen desaparegudes. Els equips de rescat, segons els testimonis, ara sí, continuen treballant sobre el terreny per trobar supervivents. El Ministeri d'Exteriors del Nepal acaba de dir, d'altra banda, que no necessiten ajuda estrangera d'altres països per les feines de recerca i de rescat. I també de les últimes hores.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Donald Trump, que diu que vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units, ja ho va dir la setmana passada, però aquesta matinada, coincidint amb els 6 mesos de l'inici de la guerra contra l'Iran, ha penjat a la seva xarxa social un mapa de l'estret d'Hormuz acompanyat dels colors de la bandera dels Estats Units, on es pot llegir nou territori dels Estats Units. Aquestes són algunes de les notícies de la nit, sense oblidar les esportives.
6: Pedri, la via per Rafinha, la controla Rafinha, la frontal, triple a porter, continua encara Rafinha, queda sense porter, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: El Barça ha derrotat 2-0 l'Atlètic Club en el debut de Lliga a l'Spotify Camp Nou. Gols de Rafinha, de Fermín, debut de Rodri, i sobretot amb el moment que s'havia promogut d'exaltació de l'estelada.
7: Doncs amb un aspecte de gairebé ple i sobretot el que més crida l'atenció, com ens podíem esperar, al Camp Nou, la graderia plena d'estelades. Els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també desplegades ara mateix als videomarcadors.
0: Les estelades que es van desplegar abans que comencés el partit, en el moment que sonava l'himne, com sentíem, per defensar la llibertat d'expressió i sobretot censurar l'actuació policial a Elx contra l'aficionat blaugrana que portava justament una estelada. Avui, a partir d'un quart d'11, Àgora Esportiva, amb Carme Barceló, Laia Tudel i Ramon Besa, comentarem tot això i també comentarem l'últim capítol del cas Julián Álvarez, perquè l'Atlètic de Madrid diu ben clarament que negociarà amb qui calgui, menys amb el Barça.
8: Porque no repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
0: Doncs així de clar, és la que deia Miguel Ángel Gil Marín. El País Valencià, d'altra banda, continua malauradament descontrolat el foc que ahir es va declarar a l'Albufera. De moment ha cremat una trentena d'hectàrees, s'han evacuat de manera preventiva els veïns del Saler i dels càmpings propers, i a les últimes hores també hem sabut que ha mort l'home a qui van apallissar a casa seva a Torelló el 10 d'agost. I també una altra notícia d'aquesta nit, s'ha fet públic el tràiler del que, segons diuen, és el videojoc, o serà el videojoc, més exitós de la història.
9: Yo, crack it!
10: I guess they know we're coming.
0: És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6. El tràiler, que per cert és molt llarg, dura més de 20 minuts, s'ha vist primer a Netflix i després a YouTube. I a l'acústica de Figueres, avui, La Fúmiga.

Avui Mamaduixa ens acompanyarà al Camp Nou per celebrar els 50 anys de transmissions esportives en català a partir de les 12 amb el Ricard Ostrell i el Garriga i tots els presentadors de la casa. Si voleu venir, truqueu a partir d'ara mateix al 93 201 7474, 93 201 7474.

0: Celebració al Camp Nou avui a Catalunya Ràdio per recordar els 50 anys de transmissions esportives en català a partir de les 12, 93207474, 93207474, si voleu venir-hi, invitacions per venir a aquest programa que farem avui des de l'Spotify Camp Nou. Benvinguts a un nou matí, benvinguts al divendres, molt bon dia a tothom.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Marc Bataller, Sònia Andolfi, Toni Bolaño.

0: Quan falten 3 minuts per un quart de 8, Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Creix la tensió.
2: A Ceuta, on augmenta el risc d'un esclat social, desenes de manifestants van irrompre ahir a la platja de la ciutat autònoma on malviuen centenars de migrants i van calar foc a les seves pertinences. Feia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns.
3: A més, com sentíem, els manifestants van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per la Crisi, ha condemnat aquests atacs.
4: Un mensaje contundente contra la violència. No a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
5: En aquest sentit, a través d'una piulada a la xarxa X, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat.
0: Més llenya al foc.
2: L'expresident José María Aznar augmenta la crispació amb una visita a la ciutat autònoma de Ceuta. Feia 26 anys que no hi anava. La visita d'ahir s'interpreta com un desafiament de l'exdirigent popular als governs espanyols i marroquí. Aznar s'alinea amb el posicionament de l'actual líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i exigeix l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
6: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
3: I va enviar aquest missatge al Marroc.
6: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
3: Els socialistes ho han qualificat tot plegat de provocació. La seva número 3, Rebeca Turró, ha publicat un missatge a les xarxes socials on ha relacionat els incidents d'ahir a la platja de Ceuta amb la visita d'Aznar.
0: Busca solucions.
5: El govern espanyol, per tal de traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta i gestionar des d'allà les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància va demanar col·laboració, però PP i Vox continuen negant-se a acollir.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu Cirarrego, per això demana acollir voluntàriament.
8: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo, francamente, creo que és insostenible fer-lo en Ceuta.
7: Però PP i Vox es neguen a qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
9: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
10: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
7: El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia ha informat de 17 agressions sexuals, la majoria a menors. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Compareix.
2: Fernando Grande Marlaska, avui al Congrés, 3 dies després d'haver-se enganxat amb la ministra de Defensa pel paper del CNI a Ceuta.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
12: No hace falta muchas veces ir a informes. Esos funcionarios dan cuenta de esa convocatoria.
3: El titular d'Interior donarà explicacions del dispositiu a la ciutat autònoma i després ho farà el d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
0: Ara et gira el Robert.
13: Marlaska ha estat a l'ull de l'huracà per les versions diferents que han donat Margarita Robles i ell dels avisos previs dels serveis d'intel·ligència. L'executiu espanyol s'esforça a dir que els dos relats són compatibles, però a la pràctica fan costat al responsable d'Interior i reconeixen que el CNI no els va advertir del perill d'un assalt com el que es va produir. Ahir ho va defensar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que des de la cambra baixa va descartar que el Marroc estigués al darrere dels fets.
14: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas.
13: Després de Marlaska serà el torn d'Álvarez, el ministre que pilota les relacions amb el país africà. A tot això, el PP ha recuperat el mantra que cal avançar eleccions. Àlex Giralt, Robert Palmatí de Catalunya Ràdio.
0: I quan passa un minut a un quart de vuit, jornada de treball.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix avui i demà el seu govern per encarar el tercer any de legislatura.
2: Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al Monestir de les Avellanes a la Noguera.
0: Jordi Corbalan.
15: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran fil a l'agulla a les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic, amb la gestió dels boscos com a prioritat. Abans de trobar-se amb el seu govern, Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents, com com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta màxima.
3: El Tibet, pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal riuada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. Avisen que les fortes pluges que afecten la zona continuen omplint aquest nou llac, que podria acumular ja uns 3 milions de metres cúbics d'aigua. El govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu.
0: Nou balanç.
5: El Nepal ha elevat aquesta matinada el balanç de víctimes encara provisional d'aquesta riuada que ha afectat tota una vall al nord del país, ha tocat a la frontera amb el Tibet, i ja són 469 les persones mortes i 1.400 les desaparegudes. Unes 500 d'aquestes són turistes i d'aquestes n'hi ha 4 que són de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
1: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: Contra el Canadà.
2: En plena guerra comercial amb els veïns del nord, el president dels Estats Units ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario compartit entre els dos països. Segons el decret de Trump, ara es diu Llac Amèrica, una provocació que Trump ha exhibit en un acte a la Casa Blanca, on fins i tot ha anat més enllà.
16: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
3: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a Trump a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha dit que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario.
0: El carnisser dels Balcans.
5: Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i genocidi per les atrocitats comeses durant la Guerra dels Balcans, als anys 90. El Tribunal de Nacions Unides ha ordenat una investigació sobre les circumstàncies de la seva mort a La Haia.
0: Ignasi Abad.
15: L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia era conegut com el carnisser dels Balcans i complia cadena perpètua a La Haia pel setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats el 1995. El periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, Erik Haug, ha explicat a aquesta casa que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
17: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara l'11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
15: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 20 minuts, continua descontrolat.
2: L'incendi que crema a l'Albufera, a tocar de València, els bombers i agents de l'UME treballen per controlar el foc i ja ha calcinat 31 hectàrees a la pedania del Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge d'alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena d'afectats. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
18: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: Risc molt alt d'incendi.
3: A 178 municipis de 21 comarques, els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, han deixat en llibertat amb càrrecs l'home detingut per la seva possible relació amb l'incendi d'aquesta setmana a Collserola. El foc ja està estabilitzat, ha cremat 57 hectàrees.
0: Sense carregadors.
5: Només 5 de les 12 àrees de servei de l'AP7 a Catalunya tenen endolls per carregar el cotxe elèctric. Això, malgrat que totes estan obligades per llei a posar-ne perquè superen els 5 milions de litres de carburants venuts a l'any.
0: Roger Santaló.
19: Els responsables de les benzineres diuen que no els surt a compte instal·lar carregadors perquè les concessions són per a 5 anys. Però aquest incompliment de la normativa complica el pas dels cotxes elèctrics per l'autopista perquè no tenen prou punts de recàrrega habilitats i els usuaris es queixen. serveixen.
20: Aniria molt bé poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
21: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
22: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
19: El problema s'agreuja a Tarragona, on no hi ha ni un sol punt de càrrega a les àrees de servei de l'AP7. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: IVA reduït.
2: Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat de preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per la seva tasca diària. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
23: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
0: I cap positiu.
3: De festa porcina a Catalunya per segona setmana consecutiva. El Departament d'Agricultura ha confirmat que cap dels gairebé 270 senglars capturats en la zona del risc tenia la malaltia. Des de l'esclat de la crisi el novembre passat s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers.
0: Mor a l'hospital.
5: L'home de 63 anys de Torelló, a Osona, qui van apallissar a casa seva el passat 10 d'agost. Poc després de l'agressió, el jutge encarregat del cas ja va enviar a presó provisional i sense fiança als presumptes responsables, que són un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa.
2: Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili. Quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió fos un robatori.
0: Presó provisional.
3: Per les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Els dos investigats, de 32 i 34 anys, es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. Un ho va fer dilluns i l'altre dimecres. Estan vinculats amb la mort d'un home que va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, però la víctima va acabar morint. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: Robatori al País Valencià.
5: Ha passat a la població de Villena, a l'Alt Vinalopó. En només 5 minuts, els lladres van rebentar una finestra blindada del museu i es van emportar 66 peces d'un valor incalculable. Són part de l'anomenat Tresor de Villena i són un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. El robatori ha deixat el municipi en estat de xoc, així ho explicava el seu alcalde Fulgencio Cerdán.
24: Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
2: Els investigadors creuen que els lladres van fer que es disparés l'alarma del poliesportiu del municipi pocs minuts abans de la sala del museu com a maniobra de distracció. Això va fer que la policia tingués menys temps de reacció quan poc després es va activar l'alarma del museu. Se sospita que els lladres formen part d'una banda especialitzada que en els últims mesos també hauria protagonitzat robatoris similars en un museu de Badajoz i un altre d'Albacete.
0: 7 i 24 minuts, gairebé 25. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
25: Molt bé, bon dia.
0: El Barça suma la segona victòria a la Lliga, 2-0 davant de l'Atlètic.
25: Bona serena blaugrana, gols de Rafinha i Fermín, Cubarsí i Pedri Gordon van sortir com a titulars i Rodri va jugar els seus primers minuts de blaugrana.
26: Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
25: El Camp Nou es va omplir d'estelades en la prèvia del partit, també a primera Celta 1-2.
0: I el Barça jugarà contra el PSG i el Manchester City a la lligueta inicial, de la Champions.
25: City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, fora París Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de la Azerbaijan.
0: I l'Atlètic de Madrid, que tanca la porta al traspàs de Julián Álvarez al Barça.
25: El director general del club Gilbert diu que l'entorn de Julián Álvarez l'ha enredat i afegeix que mai jugarà al Barça a qui acusa de falta d'ètica.
27: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad. Y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
25: Ara que es compleixen 50 anys de la primera transmissió de futbol en català de Joaquim Maria Puyol en un Barça a les Palmes, avui a les 12 recordarem aquest moment.
28: Facultats Nis que se n'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golà!
25: A la... les 12 del migdia amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga des de l'Spotify Camp Nou. Parlarem de l'evolució de les transmissions esportives en català amb Eduard Boet, Eudald Serra, Màrius Serra i Bernat Soler. Podeu venir a veure el programa en directe a les 12 des del mateix Spotify Camp Nou. Truqueu ara mateix 93207474 si voleu entrades per assistir al programa que farem des de la sala París del Camp Nou amb visita guiada al museu inclosa.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, a un pícnic al camp, o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
7: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: El 19 de setembre del 1963.
8: I el número de la sort, el...
9: 10.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
11: Un resplandor i hace... Digo, ja està aquí la guerra.
12: Aquest de Petit hi ha hagut tiros.
14: Sí, sí, encara no sabem exactament què ha passat, però de totes maneres no pensàvem parlar amb vostè d'aquest tema concretament.
12: Mira, jo ja no surto.
14: Que és Maica Navarro, ara, tu, Armini.
12: Ja no,
14: és una cosa que s'està investigant i no hem de començar a fer alarmisme ni, ni això que tant li agrada a vostè.
12: Alarmisme no, però ens hem de defensar. I ara ja sempre porto de sobre alguna cosa. Home,
14: Armínia, no generi alarma social. Vostè què porta per defensar-se? Un esprai pimienta d'aquells que venen a Andorra?
12: Sí, home, els estancs d'Andorra. Un esprai pimienta. Porto una katana.
14: Sí, home, una katana. Com
12: home,
14: una
12: katana, vostè. Mira, l'he agafada només per venir des de casa fins aquí. El que passa
14: sí que porto una katana.
12: No la porto perquè el detector de metalls a l'entrada, doncs, bueno, l'ha detectada.
14: El d'aquí la ràdio, sí.
12: Ha pitat,
14: sí, sí, allà està la katana.
12: L'he deixat allà fora.
14: Hem de passar cada vegada. Això la gent no sap, que hem de passar pel detector de metall. Sí, sí, aquí es passa per un arc detector, eh?
12: Sí.
29: Que sempre pita i ningú t'atura.
14: Perquè ja et coneixen, Ricard. Ja et coneixen. Ja no entraràs amb una bomba, tu, Ricard.
29: Bueno, jo, mira, no ho descartaria, eh?
12: Ai.
29: Entre aquí... Pum!
12: I patapam tots morts.
14: Armínia, en tot cas, no li recomanem que vagi amb una
29: sense
14: katana.
29: Sense fer mal a ningú,
14: carrer.
29: Eh?
14: No, per favor.
29: No, però no, així serà la manera de canviar l'estudi.
30: Sí. No, bomba ja. Informativa, bomba...
14: Ah, clar, tu entres amb bombes informatives. Molt bé, Sergi.
29: Informatives, sí, senyor.
30: Gràcies.
12: Avui estàs tot finet, avui, eh?
30: Bueno, bé, en tot cas... Estàveu parlant de la seguretat a Barcelona, eh? Sí, i això no puc fer una altra cosa que està d'acord amb l'Armínia, no?
14: Home, ah,
29: no, no li doni la raó a l'Armínia. No li doni la raó a l'Armínia.
14: Per edat hi ha una sintonia.
29: Sí,
14: ja amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: No consten incidents aquesta nit a Ceuta, no consten incidents com a mínim com els que vam veure ahir. Desenes de manifestants, com sabeu, van entrar al campament dels migrants en una platja de la ciutat autònoma per fer-hi destrosses i fins i tot calar-hi foc. Amb aquests crits també van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja, que portava menjar i ajuda per les persones que hi havia acampades, amb els crits que sentíeu de la Creu Roja és una màfia. L'executiu espanyol qualifica d'intolerables aquests episodis de violència que coincidien, i de fet el PSOE ho relacionava, amb la visita d'Aznar a la ciutat.
1: Ceuta és Espanya i el futur de Ceuta és el futur d'Espanya.
0: Avui Pedro Sánchez presideix una reunió del comitè creat per aquesta crisi migratòria amb la participació d'11 dels seus ministres, mentre un d'ells, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareix avui al Congrés després de les seves discrepàncies amb la ministra de Defensa sobre si els serveis secrets haurien avisat o no de l'entrada de migrants ara fa tot just un mes. I mentrestant, el president Salvador Illa avui reuneix, avui demà, el seu govern per encarar el tercer any de legislatura. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic després dels focs i els aiguats de l'estiu ocuparan bona part de la trobada que fa el monestir de les Avellanes a la Noguera. I continuem seguint amb molta atenció la riuada catastròfica del Nepal, que ja ha fet més de 400 morts i 1.400 desapareguts, i que ara manté en alerta màxima el Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la desllavissada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format es podria trencar en els pròxims dies i provocar una altra gran riuada. I dues imatges de les últimes hores. La primera, el Camp Nou, ple d'estelades per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que la duia al partit contra l'Elx, i l'altre, si us heu llevat ben d'hora com nosaltres, l'eclipsi lunar parcial del matí.
2: Si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de sol. Estaries veient com la Terra oculta el sol i et deixa d'arribar llum. I dius, doncs si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra. Una llum molt afeblida.
0: Així ens ho descrivia l'astrofísic Joan Anton Català fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio i literalment minuts després que es completés aquest eclipsi de lluna. I els esports, Robert Prat?
3: Doncs l'Atlètic Club eclipsat pel Barça, que guanya 2-0 amb gols de Rafinha i Fermí. L'Atlètic de Madrid qualifica de repugnant l'actitud del Club Blaugrana al cas Julián Álvarez i diu que no traspassaran mai el jugador al Club Blaugrana. Un Barça que jugarà contra el City, el PSG i l'Aston Villa a la lligueta de la Champions.
0: I ens falta el temps. Tomàs Molina, què tal?
4: De mica en mica torna a l'estabilitat. Aquest matí amb una miqueta de mestral que ha fet que la temperatura sigui una miqueta més baixa durant el dia. Farà bàsicament sol amb alguna nuvolada al Pirineu, sense més importància, i amb temperatura que també quedarà una miqueta més baixa la màxima, ara que encara tot just s'està ponent la lluna, que està en aquesta fase final d'aquesta eclipsi parcial. Algunes persones l'han vist, però ara ja es pondrà i està sortint el sol.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Efectivament està sortint el sol. Actualitzem la situació de la mobilitat amb la Sílvia Andrés. Sílvia, bon dia.
5: Bon dia. Rodalies, els retards habituals, però cap incidència rellevant. Destacar que el tren que havia d'arribar a Lleida des de Manresa a 7:45 ho farà 10 minuts més tard. També el tren que tenia previst arribar a Girona des de Barcelona a les 7:47 circula amb 15 minuts de demora. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia Andrés. I el trànsit, com el tenim? Mariluz García, bon dia.
6: Bon dia, doncs, especialment tranquil en aquest últim divendres d'agost. S'intensifica la circulació als accessos a Barcelona, però de moment no consten retencions i tampoc incidència, segons informa Trànsit.
0: Gràcies, Mariluz. Ja. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el contada Jofre Llombart, Marc Bataller, Sònia Andolf i Toni Bolaño, però de moment mirem els diaris. I com sempre comencem mirant-los per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Ceuta i Camp Nou a totes les portades.
8: Sí, la tensió esclata a Ceuta amb la crema d'un campament i dura l'ara. La tensió desborda Ceuta, llegim el periòdico.
9: Tots dos diaris coincideixen en la mateixa fotografia que ocupa mitja portada i veiem part del campament de migrants cremant mentre agents de la policia controlen la zona per evitar més incidents.
8: A Madrid, El Mundo titula un mes sense solucions apropa Ceuta a l'enfrontament social. social.
9: I El País explica que l'esclat de brots de violència agreuja la crisi migratòria a Ceuta.
8: Pel que fa al Barça, al Camp Nou, fotografies destel·lades en algunes de les portades, per exemple, ocupa més de tres quarts de pàgina a la portada del Punt Avui, que titula Gol a la repressió.
9: Milers d'estelades i tres punts per al Barça, diu l'Ara. On no surten estelades és a les portades. Primer del Periódico, hi ha una fotografia petita de Fermín López, o a la Vanguardia, amb diversos jugadors del Barça celebrant la victòria davant l'Atlètic Club.
8: Article d'opinió, això sí, de la seva directora, Lola García, diu que una policia que permet l'agressió a un jove té un problema.
9: I considera que segur que hi ha solucions perquè els vuit blaugranes que van guanyar amb Espanya al Mundial puguin rebre el reconeixement per el seu mèrit, haver estat els millors del món.
8: I també a la premsa d'avui, a El País concretament, llegim que els jubilats poden tornar a treballar com a autònoms des d'avui i mantenir

0: Doncs ho explica l'Ara.
1: Què? I més qüestions. Qui va disparar a l'orca Toñi?
0: El Ministeri per la Transició Ecològica manté oberta la investigació per esbrinar qui va disparar una desena de perdigons a l'aleta dorsal d'aquesta orca, considerada la matriarca de la manada de l'Estret de Gibraltar i que té uns 60 anys. Aquesta manada d'orques ibèriques és coneguda com les Gladys i han protagonitzat alguns atacs de vaixells als últims anys. Les primeres indagacions indiquen que els trets provenien d'una embarcació amb bandera espanyola i s'haurien disparat en aigües de jurisdicció portuguesa. Ho recull el País.
1: I per què estan amoïnats a Bèlgica?
2: Doncs per si aquesta temporada es queden sense les seves típiques patates fregides. Els seus mols frits, musclos i patates són una menja nacional i el cas és que la calorada d'aquest estiu ha fet que la collita de patates sigui inusualment curta i les patates petites. Hi ha llocs que són de la mida d'una pilota de ping-pong i això fa que sigui impossible convertir-les en patates fregides. Els productors avisen que podria ser insuficient per abastar les necessitats del país i una altra cosa, menys oferta, més car, ho recull Euronews.
1: Calen voluntaris per arrossegar una torre de 400 tones.
0: Si vols anar-hi, Freddy, al Japó, centenars sí. de voluntaris fa dies que arrosseguen amb cordes la torre d'un castell per tornar-la a la ubicació original després d'una dècada d'obres de restauració. En 5 dies, entre dissabte passat i dimecres, l'han desplaçat 3 metres i 64 centímetres. L'objectiu és que els voluntaris, fins a 4.000 repartits en grups de 80 persones, arrosseguin la torre amb cordes i un sistema de rails fins a 5 metres del lloc de destí i les màquines completin la resta de la feina. Ho llegim al 3cat.info.
1: Doncs continuem repassant els diaris a 8:15. Ara us expliquem els destacats en Internacional Economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
3: Seguim amb la mirada posada al Nepal. La premsa local se centra d'una banda en el testimoni dels supervivents. Llegim, de fet, moltes històries de persones que es van poder salvar del desastre, però de l'altra també expliquen les crítiques d'alguns pobles devastats que diuen que s'han sentit abandonats i indefensos i que el govern no els ha ajudat gens. Per cert, que aquests diaris també es fan ressò del minut de silenci ahir al Camp Nou per les víctimes mortals. Al Washington Post llegim que un donant de Trump s'embutxacarà 900 milions de dòlars després que l'administració de la Casa Blanca hagi cancel·lat un projecte eòlic per impulsar la inversió de combustibles fòssils. A la premsa britànica, The Guardian explica que uns pirates informàtics han robat dades de 8 milions de passatgers d'aeroports de Manchester i Londres gràcies a haver iniciat sessió amb el wifi públic del mateix aeroport. I a The Telegraph hi trobem un reportatge sobre el consum d'alcohol i citen un estudi fet amb gairebé 1,7 milions de persones. La conclusió, que els més grans de 40 anys són ja l'última generació de bebedors habituals, perquè els joves beuen amb menys freqüència i en quantitats més petites.
4: A la premsa econòmica, 5 dies es fa ressò de la sentència del Tribunal Suprem que considera legals les comissions d'obertura de les hipoteques. Les úniques condicions són que han de ser individuals, prou clares i no poden superar l'1,5%. Ara mateix, la gran competència entre entitats fa que només Bank Inter i Unicaja cobrin aquest tipus de comissions. El diari digital On Economia reflecteix l'increment de la demanda aèria per fer el trajecte entre Barcelona i Madrid. Davant els problemes amb l'AVE, l'anomenat pont aeri revifa. En els primers 7 mesos de l'any s'han operat gairebé 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. Aquest augment ha fet pujar també el nombre de passatgers un 5%, fins a superar el 1.100.000 usuaris. Finalment, Expansión explica en detall totes les claus de la nova jubilació flexible que entra avui en vigor. Aquesta modalitat permet la reincorporació al mercat laboral com a autònom o amb un contracte a temps parcial. La principal novetat és que s'exigeix més temps de treball, però a canvi s'ofereix una millora de la quantia de la pensió a rebre. La voluntat és retardar el moment en què els treballadors es jubilen. Segons dades del Ministeri de Seguretat Social, aquest mes d'agost l'edat mitjana d'accés a la jubilació és de 65 anys i 4 mesos, mentre que l'any 2019 era un any abans, als 64 anys i 4 mesos.
1: Vinga, més cosetes dels diaris, en concret de la premsa esportiva, Robert Prat.
5: El líder demana pas, destaca el Mundo Deportivo, que parla d'un Barça excel·lent que agafa el comandament de la Lliga amb un recital davant l'Atlètic Club que, gràcies a Unai Simón, va evitar la golejada.

El diari Esport destaca el lideratge del Barça a la Lliga en el debut de Rodri amb un Lamine Yamal més refet. Joan Baguils diu que no va ser un partit brillant, però sí una victòria important. L'Esportiu parla de clam de llibertat, el que es va viure al Camp Nou amb l'afició responent en aquesta crida, omplint d'estelades a la graderia en una nit que passa la història del Barça i també del país. Pel diari Ara són 3 punts pel Barça davant milers d'estelades. La Vanguardia parla de nit estelada amb una marea de banderes independentistes que va

0: marcar un partit que van jugar simultàniament 7 campions del món amb Espanya. Joan Josep Pallàs remarca que el Camp Nou es va enamorar de Rodri, un Barça que s'ho creu. Pel periòdico, Rafinha va fascinar entre estelades davant un Camp Nou bolcat en una nit reivindicativa.
1: Hola, Simón. ¿Dónde vas tan a prisa? Para un poco que...
0: A El País, Ramon Bes apunta que el Barça va disfrutar davant d'un Athletic Club en formació, i el diari Marc, Alfredo Relaño, diu que el Barça col·loca els independentistes davant els herois de la selecció espanyola en la incòmoda posició de còmplices d'un estat opressor.
2: La premsa del cor ara mateix. Sílvia Andrés, molt bon dia.
3: Bon dia, Freddy. Victoria Beckham ha publicat un post a Instagram en què declara el seu amor per la seva filla petita Harper, que acaba de complir 15 anys. La Victoria confessa que Harper és tot el seu món. Un detall, recordem que té 3 fills més, malgrat que amb un no es parla. La Harper ha estat la nina de Victoria i David Beckham. L'han vestida des de petita com una princesa Disney i ha crescut davant les càmeres. És la típica Nepo Baby. La Harper a la fotografia sembla més que tingui 20 anys que 15. Un apunt, la cara de Victoria Beckham, estirada pels retocs i amb aquelles ulleres de sol enormes, no us recorda cada cop més a Michael Jackson? En definitiva, la Harper està cridada a ser la nova estrella de la família per seguir facturant milions. Llàstima que pel camí li hagin robat la innocència de la infantesa.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
11: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
10: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
11: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
12: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
13: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat!
13: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
16: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
15: Tornen els draps bruts.
17: Jo crec que el pitjor clar. Que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
15: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
10: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
15: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: 8:15, anem als aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
18: Bon dia.
2: Va, qui fa anys avui?
18: Avui comencem per Sheila Durkal, filla de Rocío Durkal.
19: Estoy harto de fracasos, quiero un hombre en un payaso.
18: Què, quan?
2: 44.
18: 47.
2: Mira, molt bé. Prou bé.
18: Bojan Krik, que en fa quants?
2: Home, el Bojan. Mira, el vaig veure ahir a la tele. Evidentment, al Camp Nou. Bojan, 40?
18: 36.
2: Mira, bueno, tampoc estàvem tan lluny.
18: Enric Auqué.
2: L'Enric Auqué, 32.
18: 38?
2: 38, bueno, per què rius? No estem tan malament.
18: No, estem molt bé, estem molt bé.
2: Hi ha hagut dies que he dit 60 quan teníem 40, eh?
18: Ah, això tens raó.
2: Sí.
18: I acabem amb l'actriu Jennifer Coolidge.
2: Home, la Jennifer Coolidge, 55.
18: 65.
2: Molt
18: bé, generosos avui.
2: Exactament, exactament. Anem al santoral.
18: Avui és Sant Agustí, Sant Julià, Sant Pelai, Sant Ante, Sant Moisès i Santa Adelina.
2: Gràcies, Marta Viana. I ara una recomanació literària per últim dia avui des d'una llibreria.
20: Bon dia, sóc en Francesc Llopis, llibreter de la Bookman Llibreria de Figueres, i aquest estiu vull recomanar-vos el llibre Quan la Terra es pon, de Jordi Emanuel. Ara que sembla que tots plegats estem redescobrint l'espai, Aquesta novel·la de ciència-ficció ens porta a un futur no gaire llunyà, en el que la humanitat, per tal de sobreviure a un cataclisme provocat per un cometa, decideix crear una colònia lunar. És una novel·la molt amena i molt ben construïda, que va dirigida no només als amants de la ciència-ficció, sinó que també agradarà als amants de la novel·la negra, que trobaran una subtrama amb un crim esgarrifós que portarà el seu autor a fer un experiment que transgredeix els principis de la bioètica, per tal d'expiar-se la culpa.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Tierra de Mafiosos.
1: Ambientada a Londres actual, dues famílies criminals es disputen el control de les drogues i les armes, i enmig dels dos bàndols, un solucionador de problemes que se les haurà d'empescar perquè el conflicte no li acabi esclatant als morros. Acció, violència i molt humor negre en 10 capítols. Els dos primers els ha dirigit Guy Ritchie i el repartiment és imponent. Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, entre d'altres. La trobareu a Sky Showtime. La segona temporada s'estrena el 21 de setembre.
2: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
21: Els sons del matí.
22: Un mensaje contundente contra la violencia. No a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante.
23: La soberanía nacional no tiene vacaciones.
24: L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant.
25: The lake change, the lake of America was something I've been thinking about for a long time.
26: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de la Clara de Cervera.
27: Plena d'estelades, els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Esclat.
28: Acció d'esclatar, rebentar, rompre's amb soroll i projecció de fragments, per exemple, una bomba que esclata. De bomba cap, però a Ceuta està augmentant el risc d'un esclat social. Ahir mateix, desenes de manifestants van irrompre a la platja de la ciutat, on malviuen centenars de migrants i van calar foc a les seves pertinences.
2: Burxar.
28: Provocar, excitar algú a fer una cosa o excitar algú a la baralla. Qui punxa a tort i a dret és Donald Trump, que en plena guerra comercial amb el Canadà ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, partit entre els dos països en dirà Llac Amèrica. El Canadà ha replicat que li seguirà dient Llac Ontario.
2: Relleu.
28: Porció d'un objecte que sobresurt de la superfície general, per exemple el relleu d'una medalla, però també és l'acció d'alliberar algú d'una obligació. Aquest ha sigut Freddy Has rellevat al Ricard, que dilluns hi torna, i parlant de relleu, és de justícia posar en relleu la bona feina que ha fet aquestes 8 setmanes. Dilluns a les 6, Sant Tornem-hi.
2: Gràcies, Marc. Ara mateix posem-hi també 3 xifres a l'actualitat amb la Sílvia Creus. 300.
29: Són els quilòmetres que va recórrer la riuada des de la frontera entre el Nepal i el Tibet fins al límit entre el Nepal i l'Índia. L'aigua i els sediments van baixar amb una força impressionant i a una velocitat de més de 100 quilòmetres per hora. S'apunta com a causa el despreniment d'una glacera a la serralada de l'Himàlaia. L'any 2023, les Nacions Unides ja alertaven que les muntanyes del Nepal havien perdut un terç de la capa de gel en només 30 anys per l'escalfament global.
2: 5.
29: El nombre d'àrees de servei que tenen carregadors per a vehicles elèctrics a l'AP7, la principal autopista del país on hi ha una vintena. Si bé per llei totes les benzineres d'aquesta via no haurien de tenir. Els carregadors disponibles, a més, estan mal repartits. 4 a les comarques de Girona i 1 a les de Barcelona. També n'hi ha que fa temps que estan instal·lats, però no han funcionat mai.
2: 274.
29: Són els escaladors que han coronat els 8.849 metres de l'Everest per la part nepalesa aquest dimecres i han establert així un nou rècord d'ascensions en un sol dia des d'aquest costat, ja que l'altra via d'accés pel costat tibetà està tancada per la Xina. I això que, segons els operadors d'expedicions en conjunt, els escaladors solen gastar entre 45.000 i 100.000 dòlars en una expedició a l'Everest.
2: I ara les 3 imatges del matí amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem el lateral de la graderia del Camp Nou, milers de persones que mostren una bandera independentista, l'estelada, penjant del balcó de la segona graderia dues banderes estelades, també aquestes de grans dimensions.
30: Un Spotify Camp Nou reivindicatiu com en els moments més àlgids del procés. L'estrena de la temporada de l'estadi que es va convertir així en una defensa a la llibertat d'expressió. Recordem que molts recintes esportius no s'hi deixen entrar estelades. En lloc del previst homenatge als blaugranes campions del món amb Espanya, que es va suspendre, pot servir com a reconeixement que 7 dels campions van jugar de titulars o que el Barça va arribar a tenir sobre la gespa alhora 10 jugadors seleccionables per De La Fuente.
2: A la segona imatge hi veiem uns quants edificis des del cel, fotografiats amb un dron. D'alguns només en queden algunes parets amb prou feines. Els que conserven la teulada està, igual que el terra, absolutament coberta de fang.
30: Una de les moltíssimes imatges que reflecteixen la devastació de les riuades al Nepal, en aquest cas a la ciutat de Nuwakot. L'últim balanç ja és de més de 450 morts i 1.400 desapareguts, entre els quals 4 ciutadans espanyols. Són dades molt provisionals perquè encara els equips de rescat no han pogut accedir a algunes de les zones més devastades.
2: I la tercera imatge del dia ens porta a la pista central de Roland Garros, a París. Isabel Galí, des de París. No hi veiem un partit de tennis, eh? Un altre tipus d'intercanvi de pilotes.
0: La pista Philippe Chatrier coberta, per sort, perquè ha caigut un xàfec generós, plena d'empresaris per veure un match entre els que volen substituir Emmanuel Macron de cap de sèrie Marine Le Pen, cap de sèrie número 2 l'insubmís Jean-Luc Mélenchon i els 3 i 4 ocupats pels macronistes Philippe i Attal. En total, 7 candidats. Tots fent propostes sobre com redreçar l'economia francesa en un debat organitzat per la patronal. Receptes molt diferents davant un diagnòstic però compartit. França no va bé.
2: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Marc Jurado, creix la tensió a Ceuta després que desenes de manifestants irrompessin ahir el campament dels migrants d'una platja de Ceuta i calessin foc.
27: També van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja amb menjar i ajuda. L'executiu espanyol qualifica d'intolerables aquests episodis de violència.
2: I això coincidia pràcticament amb hores amb la visita a Ceuta d'Aznar.
23: Ceuta és Espanya i el futur de Ceuta és el futur d'Espanya.
28: Avui Pedro Sánchez presideix una reunió del comitè creat per la crisi migratòria amb la participació d'11 ministres, mentre Fernando Grande Marlaska compareix al Congrés per donar explicacions.
2: I Salvador Illa reuneix avui i demà el seu govern per encarar el tercer any de legislatura.
27: Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes a la Noguera.
2: I el Camp Nou s'omple d'estelades per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que la portava al partit de diumenge contra l'Elx.
28: La NC havia repartit 10.000 abans del Barça Atlètic Club de Bilbao, que va acabar en 2-0. El defensa del Barça, Pau Cubarsí, ho valorava a TV3.
3: Sí, al final ha sigut una decisió del club no fer jo. També em sembla bé per lo que va passar els, que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
2: Alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de divendres.
27: Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. El balanç oficial de la tragèdia que ha afectat el Tibet i el Nepal és de més de 400 morts i 1.400 desapareguts.
4: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
2: I a Catalunya avui augmenta el risc d'incendi. Tenim 178 municipis de 21 comarques que estan en risc molt alt.
28: Mentre continua descontrolat el foc de l'Albufera a València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. Juan Carlos Valderrama, conseller valencià d'Emergències.
5: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
2: I si us heu aixecat d'hora, heu pogut veure l'eclipsi lunar parcial.
27: El punt màxim del fenomen ha sigut a tocar d'un quart de set, quan el 93% de la Lluna ha quedat tapada per l'ombra de la Terra. El divulgador científic Joan Anton Català fa uns minuts aquí al Matí Catalunya Ràdio.
6: Però ha estat un parcial d'un 96%. Vol dir que no tota la Lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta un trosset, que és aquest trosset que es veu en les fotografies a la part superior dreta, però tot això ha estat preciós. La Lluna s'anomena Lluna de Sang perquè queda feblement il·luminada.
2: I Spider-Man, Brand New Day, l'última pel·lícula del superheroi, ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest any a Catalunya.
28: A més, està un pas de superar Titanic i entrar al top 5 de les cintes que més diners han recaptat als cinemes catalans.
7: Avui tindrem un temps marcat ja per l'estabilitat, amb una miqueta de mestral que ha entrat les últimes hores. La temperatura ha baixat una miqueta i les màximes, la temperatura de migdia, també tendirà a la baixa. En un dia marcat pel sol i un cap de setmana també marcat pel sol, però amb les temperatures que seran més altes.
2: I el trànsit a aquesta hora, com el tenim? Mariluz, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs es manté la circulació plàcida en aquest últim divendres d'agost. Continua intensificant-se la circulació als voltants de Barcelona, però de moment sense retencions i, segons informa Trànsit, tampoc no hi ha incidències.
2: Gràcies, Marilu. Fins ara.
8: Fins ara.
2: I el transport públic com el tenim? Silvia Andrés, bon dia.
9: Bon dia. Rodalies i els retards habituals, però cap incidència rellevant. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de la plana Picamoixons a les 8:37 circula a mitja hora de demora.
2: Gràcies, Silvia. Fins ara.
10: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
11: Aquest estiu, crim.
10: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
11: A Catalunya Ràdio.
12: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
11: Posem llum a la foscor.
13: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
11: Què va passar? Qui ho va fer?
14: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
15: Ho sabem.
11: I per què?
16: No sé el perquè cogí el martillo i la pegué.
11: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
13: Comencem.
17: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: En un parell de minuts arribarem a les 8 del matí. Aquests dies hem aprofitat per si algú volia dedicar alguna cançó a algú, doncs que ho féssiu. Ens heu enviat notes de veu. Moltes, moltes, moltes gràcies a tots els oients i les oients que hi han participat. L'última que dedicarà una cançó, de moment, és l'Imma.
1: Hola, bon dia. Soc la Imma i voldria dedicar una cançó de Bruno Mars i Lady Gaga a la meva parella Josep, que el diumenge és el seu aniversari, i a la meva fillola Ingrid, que és el seu sant. Felicitats. Va ser un dia ben xulo.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. No només és divendres, és 28 d'agost, s'acaba l'agost, s'acaba el mes per excel·lència de les vacances, i això vol dir, entre d'altres coses, operació tornada. Encarem l'últim cap de setmana de moviments a les carreteres. Ànims amb els que torneu de vacances. La veritat és que l'avantatge de la bona notícia és que l'últim dia d'agost és dilluns, per tant, els desplaçaments es podrien fer d'una manera més esglaonada, però val la pena mantenir la prudència a les carreteres perquè són aquests desplaçaments, els de tornada a casa, que tendeixen a ser més curtets i és on es baixa més la guàrdia. Hi ha una altra mala notícia, també, amb els que agafeu el cotxe. L'operació tornada es farà amb la gasolina i el gasoil pels núvols. Els combustibles s'han encarit un 20% des de començaments de juliol. De fet, si agafem totes les setmanes d'estiu, les 8 últimes setmanes, cada setmana, el combustible ha estat més car que la setmana anterior, però és que és més flagrant en el cas del dièsel, que acumula un encariment de pràcticament el 24%. Això ve d'una tendència global, però s'ha vist accentuat perquè, com sabeu, a principis de juliol va decaure la rebaixa de l'IVA del 10%. En fi, aquesta és la situació avui. Ànim, sobretot, i molta, molta prudència si agafeu el cotxe. Però, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Pel que fa al temps, què n'hem d'esperar?
1: Doncs tranquil·litat, estabilitat atmosfèrica per aquest cap de setmana. Serà un cap de setmana final d'estiu, o final d'agost, vaja, de bàsicament sol. Avui estan retirant-se, acabant de marxar els núvols. Aquest matí encara amb un cel una miqueta entrenyinat, amb núvols alts a les costes central, a les comarques gironines, al Pirineu, però ja es van trencant aquests núvols i s'imposarà el sol a tot el dia. I un altre canvi, el color del cel, perquè la pols en suspensió també s'allunya i avui, de mica en mica, el cel s'anirà veient més i més blau i també passarà el cap de setmana. Cap de setmana de sol, de cel blau i de temperatura no pas massa alta. És a dir, què més podem demanar?
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara, una abraçada. Què més podem demanar, diu. En fi, 8 i 3 minuts. Avui, que el dia comença pendents de diverses qüestions, una d'elles s'està fent cada cop més gros, aquesta protesta independentista després de l'agressió a un noi, una agressió policial, a un noi que portava una estelada al partit de l'Elx de la setmana passada. Ahir es va fer una convocatòria a mostrar les estelades abans del partit del Barça amb l'Atlètic Club al Camp Nou, i realment va haver-hi un moment que hi havia una imatge que feia temps que no es veia, com a mínim al Camp Nou, amb moltes, moltes estelades, moltes banderes independentistes i diversos partits polítics que, com Esquerra o Junts, que justament demanen al govern espanyol que doni explicacions per què es retiren les estelades en alguns aficionats, molt especialment en alguns desplaçaments del Barça. Per cert, avui, ja que parlem del Camp Nou, avui, a partir de les 12, celebrem els 50 anys de transmissions esportives en català i acomiadarem també la temporada d'estiu. Això serà l'Spotify Camp Nou, amb una celebració a partir de les 12, amb tots els realitzadors de la casa, una celebració presentada pel Ricard Ostrell i el Francesc Garriga. Si voleu venir, i de pas veure el Camp Nou per dins, 93-201-7474, 93-201-7474, des de ja mateix, invitacions per venir en aquesta celebració dels 50 anys de futbol en català, de la temporada d'estiu i de la nova temporada de Catalunya Ràdio, a partir de les 12, a l'Spotify Camp Nou. 93-201-7474. A banda d'això, altres qüestions de les últimes hores. No consten incidents a Ceuta i tornarem en directe avui al matí de Catalunya Ràdio per saber com han anat aquestes últimes hores després que ahir hi haguessin aquests incidents en què diverses persones van anar a la platja, on hi ha algunes de les persones que van arribar a Ceuta procedents del Marroc des de fa pràcticament un mes i van cremar directament el campament que tenen aquestes persones allà. És veritat que la policia abans les havia desallotjades precisament per evitar enfrontaments amb veïns. Insistim que aquesta nit no consten incidents, però hi ha un neguit molt, molt evident per part del govern de Ceuta i del govern espanyol que això sigui un esclat de violència que vagi a més. De fet, des del govern espanyol se n'ha responsabilitzat en part el Partit Popular i, per exemple, la visita que hi feia José María Aznar. A banda d'això, un altre dels titulars del dia és que els jubilats poden tornar a treballar com a autònoms des d'avui mateix i mantenir part de la pensió. El govern espanyol culmina així les reformes del sistema amb incentius perquè els treballadors allarguin la vida laboral. Aquest serà un dels temes del dia, també a les 6 i 5 minuts. Insistim, que a partir de les 12, celebració dels 50 anys de transmissions esportives en català, comiat a la temporada d'estiu, benvinguda a la nova temporada de Catalunya Ràdio, a Spotify Camp Nou, amb l'Ostrell, amb el Garriga, a partir de les 12, si voleu venir, i de pas veure el Camp Nou, 93-201-7474, 93-201-7474. A les 8 i 5 minuts. Comencem aquest divendres al matí de Catalunya Ràdio. El que dèiem, de seguida tornarem en directe a Ceuta per veure com han anat les últimes hores. Ara per ara no consten incidents aquesta nit, després d'una jornada, doncs, francament complicada i, per què no dir-ho, molt, molt desagradable, que vam tenir ahir. Algunes persones van arribar a calar foc al campament que alguns migrants mantenen encara ara a les platges de Ceuta. També va haver-hi aquestes corredisses i aquesta tensió que sentien quan hi havia les operacions de la Creu Roja per repartir menjar i beguda a les persones que hi havia en aquestes platges. Però és que, a més, van haver-hi alguns d'aquests manifestants, els que van anar després de cremar les pertinences d'aquests migrants a la platja, alguns d'aquests manifestants van arribar a bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja que reparteix ajuda i menjar als migrants amb el crit, ara el sentireu, la Creu Roja és una màfia. També crits de Ceuta Unida Jamás Será Vencida, ara els heu sentit, però sobretot aquest primer, la Creu Roja és una màfia. És important que, malgrat la presència de la policia, és important dir que, malgrat aquest desplegament policial, els manifestants van aconseguir retenir durant 2 hores els vehicles amb ajuda humanitària. 2 hores. De fet, han hagut de canviar de ruta, seguint les indicacions de la policia, i poder fer el repartiment de menjar i de beguda tard, però el van poder fer. Per tot plegat, hi ha un cert neguit, molt especialment a les autoritats, que ja parlen directament de risc d'esclat social. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia, Freddy. Els manifestants van irrompre i a la platja on malviuen centenars de migrants, poc després que la policia l'hagués desallotjada per evitar precisament possibles enfrontaments amb els veïns. Els mateixos agents van disparar salves per dissuadir els manifestants. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per la Crisi, ha condemnat aquests atacs.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
2: El govern de Ceuta ha fet una crida a la calma a través de les seves xarxes socials, on ha publicat un missatge en què es podia llegir «Ceuta som tots, no a la violència, sí a la Unió».
0: Per tant, tenim aquesta situació francament fràgil, francament delicada. Recordem que ja fa un mes ben bé que milers de persones van arribar a Ceuta procedents del Marroc. No està clar encara, un mes després, quantes n'hi queden. Uns parlen de 2.000 persones, d'altres de molts més, de 4.000 o fins i tot de 5.000 persones que continuen als carrers de Ceuta. I és per això que des del govern espanyol s'assegura que aquí el que cal evitar és, d'alguna manera, llançar més benzina al foc. Segons l'executiu de Pedro Sánchez, això és el que va passar ahir amb la visita i la desfilada per Ceuta d'Aznar.
4: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: La sobirania nacional no fa vacances, deia José María Aznar, apostant per la línia dura amb les persones que continuen a Ceuta després d'aquesta entrada massiva d'ara fa tot just un mes. I, de fet, si ho recordeu, l'expresident Aznar, que encara té en el seu currículum tot aquell incident de l'illot de Perejil, perquè allò és un illot, en què es va enfrontar directament amb el Marroc, doncs ahir justament Aznar, a qui habitualment s'associa amb aquesta línia dura amb l'executiu de Rabat i fins i tot amb la monarquia, ahir tornava.
4: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: És una de les imatges de les últimes hores, Aznar passejant-se per Ceuta i fent aquestes declaracions. Arran d'això, el PSOE ho ha qualificat tot plegat de provocació i diu que això no ajuda a resoldre aquesta crisi. Justament avui, parlant del Partit Socialista, el president Pedro Sánchez encapçala el comitè especialitzat sobre Ceuta amb 11 dels seus ministres, alguns dels quals també tenen cita al Congrés on han de comparèixer. Madrid, Pablo Brujats, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia.
0: Entre ells, segurament el més destacat és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Després de les diferències de versions que tant s'han comentat amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, bàsicament sobre si va haver avís o no dels serveis secrets del CNI.
5: Sí, perquè segons la versió de Robles, el CNI va avisar el Ministeri de l'Interior d'un repunt d'entrades nadant a Ceuta, però també reconeix que l'entrada del 30 de juliol els va desbordar i Marlaska admet que tenia avisos de moviments a la frontera, però cap prou important per actuar amb previsió. Fins ara ha dit això.
6: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
5: I aquesta és la clau. Quina informació tenia la policia i la Guàrdia Civil, si van mantenir els avisos o si és que la informació que els va donar el CNI, com diu Robles, no era prou rellevant. Avui al Congrés, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez estiraran aquesta polèmica i s'haurà de veure, Freddy, si Marlaska alimenta les diferències amb Robles o si hi tanca files i coordinen aquest relat. Fins ara la Moncloa ha fet costat al ministre de l'Interior, a Marlaska, tot i que neguen contradiccions amb la ministra de Defensa. Serà un dia llarg avui al Congrés perquè comença Marlaska a les 9, però després compareix el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i a la tarda ho fa la ministra de Migracions, Elma Saiz.
0: Doncs aquestes compareixences avui que seguirem aquí a Catalunya Ràdio amb aquestes compareixences aquest dia llarg, com deia la Paula Brujats. És un dels fronts que tenim ara mateix, el front de la gestió política, de tota aquesta crisi, què se sabia, quan se sabia, si es va fer prou, si no es va fer prou, què sabia el Marroc, per exemple, què sabia el CNI, tot això són preguntes que fa un mes que continuen pendents i que encara no han acabat de resoldre's. Però després hi ha la qüestió més aviat social, diguem-ne, no només per aquests incidents que ara comentàvem, sinó per la qüestió dels menors, dels nanos menors d'edat que continuen a Ceuta i que això continua empantanegat des de fa molts dies. De fet, Paula, les comunitats governades pel PP i Vox continuen arrossegant els peus a l'hora d'acollir-los.
5: Sí, totalment. Davant del col·lapse que hi ha a Ceuta i d'aquesta falta de places, el govern espanyol el que vol fer és traslladar d'urgència nens i nenes cap a la península mentre gestiona des de les comunitats autònomes les seves repatriacions, això sempre en els casos que es pugui. La ministra d'Infància, Cira Rego, va reclamar ahir a la reunió que va tenir amb les comunitats la complicitat, la solidaritat dels governs autonòmics que s'ofereixin per acollir voluntàriament menors i per accelerar tots aquests trasllats, però, com tu deies, no se'n va sortir, el PP i Vox es neguen a debatre-ho i la ministra els ho retreu.
7: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
5: I el Ministeri ha donat dades per demostrar que és molt difícil el que reclama el PP, retornar els menors als seus països d'origen. En l'últim any, el govern espanyol ha demanat al Marroc el retorn de 600 menors migrants i no ha obtingut resposta en cap cas. El Marroc no ha contestat ni un sol expedient.
0: Això és sintomàtic, també. Gràcies, Paula. Fins ara.
5: Bon dia, adéu.
0: I encara una previsió avui relacionada amb la qüestió de Ceuta. El Poder Judicial, el Consell General del Poder Judicial, aprovarà avui un reforç per les places civils i d'instrucció de Ceuta.
2: Sí, la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 16 agressions sexuals a Ceuta, 17 víctimes, la majoria dones menors d'edat. 6 de les víctimes tenen entre 14 i 17 anys. Pràcticament totes les víctimes de les agressions són persones que van entrar a Ceuta a partir del 30 de juliol.
0: 16 agressions sexuals, eh? 16 agressions sexuals, majoritàriament a menors, a Ceuta en tots aquests dies. En fi, ara mateix falten 2 minuts per arribar a 9:15.

0: I un altre dels temes del dia és que a poc es va recuperant la normalitat, es van acabant les vacances dels que n'heu fet, i això es nota també en l'àmbit polític, perquè el govern de Salvador Illa reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes a la Noguera per engegar de manera formal el curs polític. A banda de la vaga d'educació o el caos de Rodalies, les polítiques d'adaptació al canvi climàtic centraran bona part d'aquesta trobada. Jordi Corbà.
1: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran fil a l'agulla a les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic, amb la gestió dels boscos com a prioritat. Abans de trobar-se amb el seu govern, Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents, com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. Aquesta, d'alguna manera, aquesta reunió engega en molt bona mesura el curs polític, que s'està reactivant poc a poquet, però hi ha un tema que està centrant molt l'actualitat política, les declaracions i les contradeclaracions, i que té a veure amb el futbol.
2: Doncs amb un aspecte gairebé ple i, sobretot, el que més crida l'atenció, com ens podíem esperar, el Camp Nou, la graderia plena d'estelades, els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també desplegades ara mateix als videomarcadors. La gent ha desplegat aquestes dues estelades.
3: És evident que des que es va tornar al Camp Nou no ho havíem vist. A Montjuïc jo crec que un desplegament d'estelades com aquest tampoc, i potser ens hauríem de remuntar a èpoques més pròximes.
0: L'Spotify Camp Nou es va convertir en un mar d'estelades per defensar la llibertat d'expressió i censurar l'actuació policial a Elx contra el jove aficionat que portava una bandera independentista. Per cert, que s'ha criticat molt la retransmissió i la realització que en va fer DAZN, perquè van ser unes imatges que no es van veure per la televisió, aquest desplegament de desplegades als minuts previs a començar el partit. Sí que se'n va parlar després, en va parlar, per exemple, un dels protagonistes, Pau Cobercí.
4: Sí, al final ha sigut una decisió del club no fer jo. També em sembla bé per lo que va passar a Elx, que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també ja ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
0: És el que deia Pau Cobercí en relació a la cancel·lació també de l'homenatge que el club tenia previst fer als jugadors com ell, que van guanyar el Mundial. Davant de tot això, aquesta presència d'estelades també és simptomàtic perquè les entitats independentistes s'hi havien mobilitzat i s'hi havien mobilitzat molt, Francesc.
5: Sí, una part de les estelades que es van exhibir, de fet, les va distribuir l'Assemblea Nacional Catalana als accessos al camp. El president de l'ANC, Josep Vila, demanava donar continuïtat a les protestes.
6: Omplir els estadis amb estelades i no només el Camp Nou. Fem una crida a tot el país a desplegar estelades en els estadis esportius i lluir-les amb tanta dignitat com sigui possible.
5: Amnistia Internacional també ha reclamat una investigació independent de l'agressió policial a l'aficionat abans del partit de l'Elx.
0: A més, això, com dèiem, també ha tingut un esclat important en l'esfera política, molt especialment dels partits independentistes. Esquerra ahir va registrar al Congrés una proposició de llei perquè el govern espanyol adopti les mesures necessàries per garantir que cap instrucció no impedeixi l'exhibició d'estelades.
5: Els republicans també demanen que l'executiu de Pedro Sánchez enviï al Congrés un informe detallat sobre les actuacions per protegir la llibertat d'expressió als recintes esportius. Junts, que va ser el primer partit a moure's un cop va transcendir el vídeo de l'actuació policial a Elx, va registrar dilluns una bateria de preguntes al Congrés, i la CUP ha animat la ciutadania a posar estelades a finestres i balcons.
0: Avui el diari El País treu una frase que és molt simptomàtica d'aquesta història. El diari assegura que en un missatge de dimecres del Consell de la República, un dels missatges deia: el noi d'Elx ha estat un revulsiu. És a dir, que això explicaria l'arrenglerament dels partits independentistes i aquesta mobilització de l'Assemblea Nacional Catalana, que feia temps que no vèiem, i tot això a les portes, evidentment, de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Ho anirem explicant aquí, tot a Catalunya Ràdio i al Matí de Catalunya Ràdio. Encara, però, un parell de coses més de futbol, de la cara més fosca del futbol, la primera.
7: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer, it's part of...
0: És notícia de les últimes hores. La UEFA prepara accions penals contra Gianni Infantino, accions penals per aquella intenció d'aquest estiu del president de la FIFA de privatitzar part del Mundial.
5: El principal organisme del futbol europeu ha presentat ja una sol·licitud per accedir a proves i escrits que es fan servir en un procés judicial a Suïssa contra Infantino. La UEFA acusa el president de la FIFA de textualment mala gestió criminal. En concret, assegura que va plantejar el pla per donar entrada a inversors privats a la FIFA amb la finalitat d'enriquir-se.
0: Ja és habitual que la UEFA i la FIFA no es portin especialment bé, però estem parlant d'accions penals, eh? És a dir, que la UEFA presentaria accions penals contra la FIFA. Recordeu que la FIFA es va deixar córrer aquest pla per donar inversors, per donar entrada a inversors privats, però la UEFA va dir que no en tenia prou, que havia perdut la confiança absolutament en Gianni Infantino i que no participaria en el Mundial, d'alguna manera forçant la sortida de l'actual president de la FIFA. I encara una cosa més, parlant de futbol, també de sospites, també de presumptes irregularitats, l'Ajuntament de Madrid, ara, ha començat el procés per requalificar terrenys de la ciutat esportiva del Reial Madrid. Estem parlant de pràcticament 458.000 metres quadrats que es destinaran a oficines, a hotels, a botigues, a un hospital i a una universitat privada. No transcendeix, evidentment, quants diners pot costar tot això, però és una requalificació que ja han portat el PSOE i a més Madrid a qualificar d'un nou, com es diu en castellà, pelotazo, que beneficia el club que presideix Florentino Pérez, constructor, que, evidentment, no és la primera vegada que hi ha un incident d'aquestes característiques. En fi, aquestes notícies relacionades amb el món del futbol, eh? Que, per cert, avui, a partir de les 12, recordem, celebrem els 50 anys de transmissions esportives en català i, de pas, acomiadarem la temporada d'estiu amb una celebració a l'Spotify Camp Nou, dirigida i presentada pel Carlos Trell i el Francesc Garriga. A partir de les 12, si voleu venir, encara teniu temps. 93-201-7474, 93-201-7474. De seguida, els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: Catalunya Ràdio.
12: Som Tresca.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.

0: Són les 8 i 20 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, un moment de repassar els bàsics del matí amb la Sílvia Solanes, el Pol Foradada i la Marta Viana. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Malauradament hem de tornar a parlar de la rierada de dimecres del Tibet i el Nepal. El balanç de morts continua augmentant, ja són 468. Ara mateix hi ha alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal riuada o riarada de dimecres.
1: Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en les properes hores i provocar una altra gran riuada. El govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu.
0: De fet, fa ben pocs minuts que la policia del Nepal ha llançat una alerta per inundacions després d'haver estat informada del trencament en territori xinès d'un llac creat justament per aquesta esllavissada de dimecres, per aquesta glacera. I s'ha enviat aquesta alerta i aquest risc d'aquesta nova esllavissada o d'aquesta nova inundació. De fet, la Xina ha suspès les operacions de rescat durant ben bé 2 hores precisament pel risc d'això. Ho seguirem en directe. En qualsevol cas, tot això té una dificultat afegida, que és que tot això que estem explicant s'ha de combinar amb les feines dels equips de rescat que continuen treballant sobre el terreny per trobar supervivents.
2: Tot i que encara no s'ha pogut accedir a totes les zones devastades, ja hi ha 1.400 persones desaparegudes. Unes 500 són turistes i d'aquestes n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
3: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: També és notícia de les últimes hores que el Ministeri d'Exteriors del Nepal ha dit que no necessita ajuda estrangera per les feines de recerca i rescat. Diu que, de moment, literalment, ja fan amb els seus equips. Parlem d'incendis i tornant a casa. Continua descontrolat, malauradament, el foc que crema a l'Albufera, tocada a València.
4: Bombers i exèrcit treballen per controlar aquest incendi que ja ha calcinat 31 hectàrees a El Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva, de fet, dels veïns d'aquesta pedania i també dels càmpings propers a través d'un missatge S-Alert. L'Ajuntament de València ha habilitat 2 espais per acollir la 50ena d'afectats. Sentim Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i Interior de la Generalitat Valenciana.
5: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: A Catalunya, l'escenari pel que fa als incendis és notablement millor del que era a principis d'estiu, no cal dir-ho, però, tot i així, tenim 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi.
1: Sí, els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre.
0: Per cert, que han deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per la seva possible relació amb l'incendi d'aquesta setmana a Collserola. Seria un suposat piròman que estaria relacionat també amb la crema de contenidors. I 2 estan llibertat amb càrrecs. El foc de Collserola, recordem, va cremar 57 hectàrees. Ja ha estat una de les notícies de la nit, de fet, de la matinada, perquè si heu matinat, potser heu vist que la Lluna presentava un aspecte molt diferent. Hem tingut un eclipsi lunar parcial del 96%, com ens ho explicava aquí al Matí de Catalunya Ràdio l'astrofísic Joan Anton Català.
6: Si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de Sol. Estaries veient com la Terra oculta el Sol i et deixa d'arribar llum. I dius, doncs, si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra, una llum molt afablida.
0: Aquest eclipsi lunar que hem tingut aquesta nit i que hem pogut veure, el que heu pogut veure si heu matinat com nosaltres, diguem-ne, a les 8 i 24 minuts també expliquem un altre dels titulars de la jornada. Arrenca l'operació tornada de les vacances d'agost i això ja de per si és mala notícia, però encara és pitjor notícia haver d'agafar el cotxe amb la gasolina i el gasoil pels núvols.
2: Els combustibles han encarit un 20% des del començament de juliol, en el cas del dièsel és gairebé un 24%. Tot respon a una tendència global, però també per la desaparició a principis de juliol de la rebaixa de l'IVA.
0: Doncs sobre això, Unió de Pagesos demana justament que es torni a baixar l'IVA. Demana que l'IVA del 10% es recuperi com a mínim, pels usos agrícoles.
4: Segons el sindicat, l'augment dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
7: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també també en surt beneficiat.
0: I encara parlant de cotxes, només 5 de les 12 àrees de servei de l'AP7 a Catalunya tenen endolls per carregar el cotxe elèctric. Això malgrat que totes estan obligades per llei a posar-ne perquè superen els 5 milions de litres de carburants venuts cada any. Roger Santaló.
8: Els responsables de les benzineres diuen que no els surt a compte instal·lar carregadors perquè les concessions són per a 5 anys. Però aquest incompliment de la normativa complica el pas dels cotxes elèctrics per l'autopista perquè no tenen prou punts de recàrrega habilitats i els usuaris es queixen.
9: Aniria molt bé poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
10: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
11: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
8: El problema s'agreuja a Tarragona, on no hi ha ni un sol punt de càrrega a les àrees de servei de l'AP7. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja que parlem d'energia, tenim un conflicte bastant important entre el govern espanyol i les empreses que volen impulsar centres de dades de la intel·ligència artificial. Bàsicament, en aquestes empreses, en aquests centres, no els agrada ni gota la regulació que els ha posat Pedro Sánchez.
1: El Consell de Ministres ha aprovat un decret que endureix els requisits que hauran de complir els projectes de centres de dades, sobretot els mediambientals. Per exemple, hauran de produir un volum d'energia renovable equivalent al 80% del seu consum energètic.
0: Aquestes i altres mesures han fet que, com dèiem, la patronal espanyola dels centres de dades ja hi hagi carregat.
2: Assegura que Espanya no es pot permetre ser el mercat europeu més difícil perquè, segons diu, això els deixarà un desavantatge competitiu.
0: En parlarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el professor d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, però sí que és important dir que l'argument del govern espanyol és que aquests centres es mengen molta energia. De fet, hi ha moltes protestes arreu del món al voltant d'aquesta situació. Per exemple, Erin Brockovich, la de la pel·lícula, està fent d'activista al voltant d'aquesta qüestió, centrada en la despesa energètica d'aquests centres de dades. Ara fa uns dies, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el físic Román Orús, que és l'únic espanyol que forma part del grup de Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, i en reconeixia que efectivament és un problema.
12: Un dels grans problemes de la intel·ligència artificial, des d'un punt de vista científic, fins i tot, no?, és el consum energètic. És extraordinàriament ineficient. Vull dir, tenim una tecnologia ara mateix que realment ens està portant a un nou desenvolupament industrial, no? Estem parlant d'una nova revolució industrial, d'una revolució tecnològica, etc. I és realment impressionant tot el que es pot fer, però el que encara no ens acabem de donar compte és que aquesta tecnologia és realment molt dolenta.
0: I parlant de regulació, Brussel·les exigeix a Meta protecció per als menors europeus després del pacte extrajudicial als Estats Units.
4: I és que l'acord afecta només als Estats Units, on Facebook o Instagram hauran d'introduir limitacions als adolescents. Al marge de si arriben o no aquestes mesures, el psicòleg expert en addiccions a les pantalles, Marc Massip, aplaudeix els nous compromisos de Meta.
13: Deia, no, els pares han d'educar els fills. Escolti, si el problema fóssim els pares, no caldria canviar l'algoritme. No, és que els adolescents, miri, si el problema fossin els adolescents, no caldria fer aquests límits. I si el producte que venen fos innocu, no estaríem parlant de 17.000 milions de dòlars.
0: Així ens ho explicava el Marc Massip aquí al matí de Catalunya Ràdio. I ja que parlem dels Estats Units, en plena guerra comercial amb el Canadà, Donald Trump ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, i dir-ne, a partir d'ara, Llac Amèrica.
1: Una provocació que el president dels Estats Units ha exhibit en un acte a la Casa Blanca, on fins i tot ha anat una mica més enllà.
14: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
1: El primer ministre del Canadà, resposta de Trump, a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha dit que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario.
0: No deixem els Estats Units perquè el país es va preparant ja pel 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre.
2: Al marge dels actes d'aniversari que es preparen a Nova York i Washington, just ara s'ha sabut que el 2028 es jutjarà el suposat cervell dels atemptats, Khalid Sheikh Mohammed, fa 20 anys, que està tancat a la base militar de Guantánamo.
0: I encara parlant de l'11 de setembre.
15: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
16: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk about her.
0: El director Quique Maillo recupera en un documental la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York, ara, com dèiem, fa 25 anys.
4: La supervivent, l'11S, va ser només al principi. Una cinta en participació del 3CAT s'estrena avui als cinemes, es podrà veure també al Sense Ficció.
0: Òscar Callau.
17: El cas es va destapar quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant del col·lectiu de supervivents de dels atemptats de l'11S a les Torres Bessones. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat era Alicia Esteban, nascuda a Barcelona. El seu relat emotiu dramàtic va colpir la societat sobre un drama que en realitat no havia viscut. Sentim el director Quique Maillo en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions.
17: La supervivent també es podrà veure a Filmin a partir de l'11 de setembre, dia del 25è aniversari dels atemptats. Barcelona, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre Noruega continuen pendents de l'estat de salut del rei.
1: Harald V, de 89 anys, està ingressat a Oslo i, segons l'hospital, està molt greu davant de l'hospital. S'hi han concentrat moltes persones per esperar notícies i dipositar-hi flors.
0: Parlant de famílies reials, avui fa 30 anys clavats del divorci de Lady Di i el llavors príncep Carles, no cal ni dir-ho. Una de les separacions més sonades de la història de les cases reials. De seguida repassem altres titulars pendents. Ara mateix passa un minut de 8:45 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull a la mobilitat. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
19: Bon dia. Destacar que a causa d'una incidència tècnica d'un tren a l'entrada de l'estació de Girona, els trens amb destinació Barcelona-Sants circulen amb retards que poden superar els 30 minuts. També hi ha retards a la línia R1 que poden arribar als 10 minuts. Així mateix, el tren que havia d'arribar a Barcelona des de la plana Picamoixons a les 9 circula amb 31 minuts de demora. Pel que fa a l'aeroport del Prat, opera amb normalitat.
0: I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
20: Hola, bon dia de nou. Les carreteres força tranquil·les. Només veiem encara circulació lenta a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció a Barcelona. I és que recordem que en aquest tram s'estan fent obres importants que desvien la circulació a la resta. Força comoditat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
20: Fins ara.
21: Estic aquí, eh? Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, què ens expliques? Bon dia.
22: Molt bon dia. Doncs que torna el cel blau, torna l'estabilitat i aquest cap de setmana serà un cap de setmana de sol i de temperatura molt moderada. I avui es nota aquest canvi, aquesta tendència. Encara hi ha núvols alts, que són presents sobretot a la costa central, a les comarques gironines, al Pirineu, però s'imposa ja el sol a les comarques de Ponent i la tendència serà que el sol acabi doncs, fent-se present gairebé a tot Catalunya a partir de migdia. Malgrat tot, no hi haurà una pujada de temperatura en general. Aquesta entrada de vent de mestral que s'ha donat durant les últimes hores farà que les màximes quedin avui al voltant dels 30 graus, 31, allà on pugin vent, excepte la Costa Daurada, on aquí sí que encara s'arribarà fins als 32, 33 graus. El cap de setmana, ja ho diem, estabilitat atmosfèrica, cel blau i cap de setmana de sol i de temperatures molt, molt moderades.
23: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:45 de nou al Matí de Catalunya Ràdio. Encara algun titular més. El periòdico avui explica que la justícia ha admès a tràmit dues denúncies contra el conegut promotor musical Martín Pérez.
2: Qui va ser creador, entre d'altres, dels festivals de Cap Roig o Jardins de Pedralba, s'enfronta a demandes per apropiació indeguda, administració deslleial o falsedat documental. Els fets es remuntarien al 2019, quan Pérez buscava finançament per les seves iniciatives musicals. Els denunciants són una persona i una empresa que van aportar en total 800.000 euros. L'any passat van comprovar que Concert Studios, l'empresa de Pérez, no els tornaria els diners.
0: Tot això mentre a Villena, a l'Albi Nalopó, no acaben de pair encara, amb llàgrimes incloses, ara ho sentireu, el robatori al museu d'un tresor de l'edat de bronze únic a Europa, Marc Ruiz.
25: Els lladres es van emportar 66 peces d'or i van deixar els objectes que eren d'altres materials. Van entrar al museu a 4:45 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació va durar menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
26: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto... no destroza, és part de nostre patrimoni.
25: També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu de Badajoz i un altre d'Albacete. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. Ha mort a l'hospital, d'altra banda, l'home de 63 anys a Torelló, que va ser apallissat a casa seva el passat 10 d'agost.
4: Els presumptes responsables, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament, ja són a presó preventiva i sense fiança. La causa continua oberta perquè es descarta que el mòbil de l'agressió fos un robatori.
0: I el jutge també ha enviat a la presó dues persones detingudes per la mort violenta d'un home a la Ràpita en una baralla de grup.
1: Els dos investigats, de 32 i 34 anys, es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. La víctima va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge.
0: I Nacions Unides investigarà la mort de Ratko Mladic, el conegut com a carnisser dels Balcans, condemnat a cadena perpètua pels crims de guerra i genocidi per la guerra dels Balcans. Ha mort a la Haia als 83 anys, Ignasi Abad.
3: L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia era conegut com el carnisser dels Balcans i complia cadena perpètua a l'Haia pel setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats el 1995. El periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, Erik Haug, ha explicat a aquesta casa que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
5: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara a 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio. I s'ha acabat el judici contra Lindsay Clancy. Segurament n'haureu sentit a parlar. És aquesta infermera dels Estats Units que està acusada de matar els seus tres fills al soterrani de casa seva. Ara la decisió està en mans del jurat.
2: El judici ha durat un mes. La defensa ha intentat al·legar una greu malaltia mental que no se li va detectar. Les sessions s'han convertit en un fenomen en les xarxes socials. Les retransmissions en directe del judici han arribat a acumular més de 100.000 visualitzacions.

0: que aquestes diversitats s'han d'incloure.
1: És el que ens deia la doctora Carme Valls aquí al matí de Catalunya Ràdio. D'altra banda, la bona notícia de les últimes hores, i en parlarem avui, és que per segona setmana consecutiva no s'ha detectat cap positiu de pesta porcina a Catalunya.
2: El Departament d'Agricultura ha confirmat que cap dels gairebé 270 senglars capturats en aquesta zona del risc tenia la malaltia. Des de l'esclat de la crisi, el novembre de l'any passat, s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers.
1: Encara parlant d'animalons, a Girona les colònies de gats s'han reduït de 124 a 78, pràcticament la meitat, i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats.
3: Ara es fa un pas més en el control i la gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció als gats malalts i les adopcions a través d'uns protocols.
1: Maria Rovira.
4: Es fa un salt qualitatiu en l'aplicació del mètode CER de captura, esterilització, registre i retorn i s'amplia amb un pla integral que incorpora criteris de benestar animal, tal com explica la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez.
5: És un programa que encara permet desplegar molt més amb qualitat el que és l'atenció de les colònies felines a Girona amb totes aquestes perspectives, no només de benestar animal, sinó també des del punt de vista sanitari, de convivència i de protecció de la biodiversitat.
4: Amb aquest pla s'avança també en el tractament dels gats malalts amb una atenció més protocolitzada i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies felines. Des de Girona, Maria Rovira pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una altra notícia de les últimes hores. L'enllaç entre el Pirineu i París serà més fàcil a partir de l'any que ve perquè l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell estrenarà vols directes. Joaquim Albalate.
6: El govern andorrà ha engegat un nou concurs per les rutes regulars a partir de l'1 de gener. Mantindrà els vols a Madrid i Palma i s'hi afegirà la capital francesa. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
7: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
6: Andorra portarà fins a 5 milions d'euros per garantir aquests vols. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una altra notícia d'aquesta nit. Yo, crack it! I guess they know we're coming. S'ha fet públic això que sentiu, és el tràiler del que, segons els entesos, serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6.
3: El tràiler de més de 20 minuts es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. El videojoc surt el 19 de novembre. Hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. L'exèrcit dels Estats Units ha donat 4 dies lliures per jugar-hi a canvi d'ampliar el contracte amb les Forces Armades.
1: I a Cervera.
8: La Quelarre commemora aquest any el mil·lenari de la ciutat amb un espectacle dedicat a Felip V, que han anomenat La Quelarre del rei boig. Avui, primer dia de la festa, que arrencarà amb la trobada del bestiari i una primera cercavila en foc.
1: Júlia Albacar.
9: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de La Quelarre de Cervera. Representat com el rei boig, serà el protagonista de l'espectacle central previst per a demà, que culminarà amb l'escorreguda del mascle cabró. I, com sempre, la música i el foc també seran els altres grans protagonistes de La Quelarre. Gemma Oriol és la codirectora artística.
10: Hi ha aquests tres grans pilars i és el que forma la festa, l'espectacle, el foc i la música.
9: En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats i és de nit la que la recomença amb una encesa de bestiari i l'espectacle arquer. Demà espai per als més petits amb la que la red i durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals. Des de Lleida, Júlia Albacar per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I una cosa més abans dels esports. Ja coneixem la programació del Temporada Alta.
3: Hi haurà grans noms internacionals com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom i d'aquí Marcos Morau.
1: Núria Paraire.
11: Tornen grans noms com el del director Guy Castilla, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
12: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic. I és un espectacle que és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
11: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara mateix que falten 3 minuts per 3 quarts de 8, una notícia d'última hora. Abans ens fèiem ressò de l'estat de salut delicat del rei de Noruega, doncs la

Família reial noruega ha confirmat la mort del rei Harald V, als 89 anys que estava ingressat a l'hospital. És amb una gran tristesa, diu el comunicat de la Casa Reial Noruega, és una gran tristesa que anunciem que sa majestat el rei Harald avui ens ha deixat, s'ha apagat pacíficament a l'Hospital Nacional aquest divendres 28 d'agost, quan passaven 5 minuts de 6:45. La mort del rei Harald de Noruega, que és la notícia d'última hora. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 7:45. Continuem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Repassem altres informacions, en concret les esportives.

0: Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça suma la segona victòria a la Lliga, ahir 2-0 davant l'Atlètic Club.
1: És un Barça solvent, bona estrena del Barça, gols de Rafinha i de Fermín, Cubarsí i Pedri Gordon van sortir com a titulars i Rodri va jugar els primers minuts de Belgrana.
2: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
1: El Camp Nou es va omplir d'estelades a la prèvia del partit. Pau Cubarsí.
3: Sí, al final ha sigut una decisió del club d'on no fer jo, també em sembla bé per lo que va passar, els que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
1: També a primera salta 1-0 2, el Barça que jugarà contra el PSG i el City en la lligueta inicial de la Champions. De fet, City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i a fora PSG, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabadell Azerbaidjan.

0: I després tenim el col·laborat Julián Álvarez, perquè l'Atlètic de Madrid torna a tancar la porta al traspàs de l'argentí al Barça.
1: I ha agafat la clau i l'ha tirat a la claveguera. El director general del club, Gil Marín, diu que l'entorn de Julián Álvarez l'ha enredat. Afegeix que no jugarà mai al Futbol Club Barcelona aquesta temporada i acusa el club blaugrana de falta d'ètica.
2: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad. Y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
1: Rafa Juste, vicepresident del Barça.
3: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.

0: I encara parlant dels esports, es compleixen 50 anys d'aquest tros de moment.
1: Facultats Nice, que se n'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, compte, compte, compte, gol! En Cruyff ha fotut un golaç!
2: Ara que aquest setembre fa 50 anys de la primera transmissió de futbol en català de Joaquim Maria Puyal en aquest Barça Les Palmes, avui a les 12 recordarem aquest moment amb Ricard Ostré i Francesc Garriga des de l'Spotify Camp Nou. Parlarem de l'evolució de les transmissions esportives en català amb Eduard Boet, Eudald Serra, Mario Serra i Bernat Soler. Podeu venir a veure el programa en directe a les 12 des de l'Spotify Camp Nou. Truqueu ara al 93207474 si voleu entrades per assistir al programa que farem des de la Sala París de l'Spotify Camp Nou. L'Espanyol que aconsegueix la sessió de Brian Zaragoza per part del Bayern de Múnich. Pogacar, que guanya l'etapa de la Vuelta a Castelló i lidera la general amb 3 minuts i mig d'avantatge sobre Enric Mas, i avui a les 6 semis del Mundial Femení d'Hockey Herba, Espanya, Països Baixos.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb 9 tap de rosca. Don Simón.
9: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
10: 250 grams de gambes cuites sense Lidl Plus t'estalvies un 20% i amb Lidl Plus un 40%. I 400 grams de mozzarella ratllada t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
11: La dona que va revolucionar el món del xampany.
12: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
13: No expliquis mai a ningú els teus plans.
14: Basada en fets reals.
15: Et diré la collita del cometa del 1811.
16: S'ha perdut tota la collita?
15: Sí.
17: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Prepara't per tornar amb les noves ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Neo QLED Samsung de 65 polzades 4K per 799 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
19: Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga. Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria. Un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
20: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
21: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
19: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Real Arena, Reial Societat Espanyol.
21: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
19: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
21: I a 2:15, Girona a Les Palmes.
22: Xuta Estuani, gol!
19: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
21: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
19: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004. Amb David Clopés.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
23: Quan Àtila i els uns van irrompre...
24: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
24: Una hora d'història que us captivarà.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Sònia Andòs, Toni Bolaño, Marc Bataller. Com esteu? Molt bon dia.
25: Bon dia.
0: Marc,
25: bon dia.
0: Què tal, Marc? Les vacances? Alguns de vosaltres heu fet una mica de vacances, el Bolaño, el Marc, una mica, no?
26: Sí, una mica. Vam anar a Londres.
0: Sí. Molt bé.
25: Bueno, tant, una mica, molt poquet, sí. Gairebé 4 dies.
0: Sí, tu, Bolaño, no et pots queixar, ja t'ho dic ara. Vinga, 9 minuts per començar, 9 minuts per arribar a les 9. Obrim l'Àgora ara mateix. Un Àgora que comencem amb la mirada posada a Ceuta. No consta incidents aquesta nit, després del dia d'ahir, que va ser doncs francament desagradable i francament complicat. Però anem en directe ara mateix amb la Begoña Grijelmo. És que m'ho havia apuntat malament. Begoña, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Frederic, què tal?
0: Com està la situació ara mateix a Ceuta, Begoña?
1: Doncs mira, si ahir parlàvem d'una escalada de la tensió, avui ja podem parlar obertament de violència. Com dèieu, l'atac d'ahir a la tarda aquí a la platja de Benítez, on som ara, protagonitzat per un grup nombrós de manifestants per desmuntar les tendes, instal·lacions rudimentàries que hi havia aquí on malvivien desenes de persones migrants, no té precedents en aquesta ciutat. Ara mateix estan els grups de neteja intentant retirar el que queda, que són bàsicament pals i coses cremades del que va passar ahir, perquè va ser a plena llum del dia, amb una àmplia presència policial, també amb molts periodistes aquí, val a dir, ja ho haureu vist per xarxa, segurament que no ens és fàcil treballar, els ànims estan molt escalfats, i aquí pensa que no s'està explicant bé el que està passant a la ciutat. No voldríem que gravessin moltes vegades el que finalment, per exemple, va passar aquí, que tot i que la policia va arribar a llançar salves de fogueig per dispersar els atacants, no va poder evitar que cremessin aquest campament improvisat. A mi no m'agrada parlar de campament perquè aquestes persones instal·len tendes, fan construccions, com dèiem, molt rudimentàries allà on poden, però també dormen amagats darrere de pedres, amb tots els foradets que troben a mig del carrer, molts, i això no està agradant a gran part de la població de Ceuta. Les persones que viuen aquí, per exemple, van haver de sortir corrent, protegits per la policia, i ho van acabar perdent tot. Però sí que parlem d'un estat de violència, i així també va parlar el govern de Ceuta. Va fer una crida immediatament a la calma per xarxes socials. També va defensar els voluntaris de la Creu Roja, a qui els està sent molt difícil fer la seva feina aquests dies. Ells porten menjar en una platja molt propera, aquí la del Trampolín, que també hem estat parlant aquests dies. Cada tarda distribueixen 4.000 kits de menjar. Feia dos dies que no podien fer-ho, i ahir aquests mateixos manifestants van intentar, de fet, van barrar el pas del camió de la Creu Roja, que va haver de fer una ruta alternativa per arribar fins a la platja, distribuir el menjar, però no va poder fer l'atenció sanitària que hi fa habitualment. També Moncloa s'ha mostrat preocupat pel que està passant aquí. Ja fa dies que el curs polític intenta fer pedaços sobre aquesta qüestió, aquesta crisi desfermada les últimes setmanes. Ahir mateix va demanar la col·laboració de tothom que pogués, amb una clara referència a Vox i a PP, per intentar que es controlés o que no es descontrolés més aquesta violència, però també han sortit veus des de la península i també des de la pròpia ciutadania d'aquí de Ceuta que criden a la calma als veïns a no anar a aquestes manifestacions. Denuncien que hi ha grups neonazis que estan aprofitant aquesta situació per fer arribar el discurs d'odi i fer créixer l'odi cap als musulmans que hi viuen des de fa molts anys o que han nascut aquí a la ciutat autònoma. Denuncien que s'han produït atacs a molts musulmans instal·lats aquí a Ceuta i demanen responsabilitats, que les responsabilitats no les prengui la ciutadania, que això pot provocar finalment un trencament de la convivència. Reclamen l'actuació urgent als polítics per aturar aquesta escalada i evitar que es trenqui el respecte a les cultures i al veí que s'ha tingut sempre amb aquesta ciutat.
0: Estem parlant amb la Begoña Grijelmo, enviada especial del 3CAT a Ceuta. Begoña, deies que això també us hi esteu trobant, eh? És a dir, amb resistències de determinades persones a fer la vostra feina, vaja.
1: Absolutament, hi ha molta crispació per algunes coses que s'han explicat des de certs mitjans i ja ningú se'n refia. No sé si heu sentit ara mateix quan estàvem fent la connexió, passen per darrere nostre quan veu una càmera i hi ha frases que repeteixen constantment: expliqueu el que està passant, no digueu mentides, no blanquegeu la realitat. La realitat és que aquí ja fa moltes setmanes que s'ha produït aquesta arribada massiva, que continua havent milers de persones malvivint als carrers i que això no els agrada ni als uns ni als altres. Els que han vingut no volen estar aquí, volen que se'ls faciliti una sortida de la ciutat per emprendre noves vides, perquè està clar que ningú vol marxar del seu país voluntàriament ni perquè esperi una vida pitjor. Tothom se l'ha jugat al mar, fins i tot que ha perdut persones pel camí, però en qualsevol cas, qui ha volgut tornar ja ho ha fet, i els que estan aquí volen seguir el seu camí cap a Europa. Evidentment, les lleis no posen fàcil, i el que diuen els ciutadans de Ceuta és que mentre els polítics s'arreglin, ells bueno, entenen, molts entenen que se'ls ha de donar una acollida, però que aquestes setmanes no s'està gestionant prou bé com per facilitar la convivència. Molts també n'hi ha que denuncien que hi ha molta insalubritat a la ciutat, hi ha gent que té por, s'està instal·lant també el discurs de vincular immigració a violència i això està fent molt mal al benestar social dels veïns, pel que podem copsar.
0: La Begoña Grijelmo és l'enviada especial del 3CAT a Ceuta. Begoña, moltíssimes gràcies per explicar-nos la situació. Entenc que ara mateix una miqueta més tranquil·la del que va ser ahir, com a mínim ara mateix, no?
1: En aquests moments, i on som nosaltres, que és a la platja on se va desmuntar el campament, aparentment és tranquil·la, però es fa difícil de valorar. Molts incidents no transcendeixen. De fet, quan estàvem preparats per fer una connexió en directe amb la tele, han passat per aquí uns nois ferits que ens explicaven que de matinada hi ha hagut una baralla multitudinària d'unes 300 persones amb aquesta mateixa platja, que s'ha allargat hores. Nosaltres no l'hem vist. I ells ens ensenyaven uns partes sanitaris, venien del metge, diu que la policia els ha acompanyat, però que hauria sigut una baralla entre les pròpies persones migrades, suposadament pel robatori d'un mòbil. Entenem que la situació per la que ens expliquen ells també és molt difícil, la convivència. Són persones que tenen molta gana, estan molt cansades, les poques coses que tenien els estan prenent o les estan perdent amb aquests incidents, i els que han pogut mantenir alguna cosa doncs també són un atractiu per altres que no tenen res, diguéssim, no?
0: Begoña Grijelmo, enviada especial del 3CAT a Ceuta. Moltíssimes gràcies, Begoña. Fins ara, una abraçada.
1: Fins aviat.
0: Amb aquesta situació també complicada pels mitjans de comunicació que hi ha desplegats allà. Tenim aquesta situació, la de Ceuta, que s'estan rebessant encara més, si és que tal cosa és possible, però buscar més a més hi ha la gestió política de tota aquesta situació, i per això ara mateix anem a Madrid amb la Paula Brujats. Paula, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia de nou.
0: Perquè d'aquí a ben pocs minuts ha de començar les compareixences dels ministres que avui passen pel Congrés per donar explicacions. Segurament el que reuneix més atractiu, com a mínim sobre el paper, és el ministre Marlaska, per allò del ball de versions amb la ministra Robles, no?
2: Sí, per al paper del CNI o no en aquesta crisi, però hi ha dos punts importants en aquesta compareixença de Marlaska que arrenca d'aquí a 3 minuts. La primera és justament això que ara explicàveu, la reacció que faci el ministre de l'Interior als últims incidents que hem vist a Ceuta, aquesta escalada de la violència, i també saber si el ministeri enviarà reforços policials doncs, per evitar que repeteixin els incidents, o veure fins i tot si es deriven des de Fiscalia accions judicials, no?, per les conductes que es van veure ahir a la platja del Trampolín. I el segon punt rellevant d'avui, com tu deies, és la polèmica amb Margarita Robles, el paper del CNI els dies previs a l'entrada massiva. Margarita Robles, ministra de Defensa, fins ara ha donat una versió que sembla que d'entrada no coincideix amb la de Marlaska, però si mirem la literalitat, sí que tots dos venen a dir el mateix. Tots dos parlen de que tenien informes per escrits o verbals previs el dia 30 de juliol que alertaven d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta, però cap que advertís d'una entrada tan massiva. I aquí és on hi ha la clau d'aquest tema. Què passa? Que tots dos ho diuen diferent, que cada un defensa el seu terreny i la feina dels seus. Robles al CNI, Marlaska als cossos policials, que no van 100% units a l'hora de defensar-ho. I a la pràctica s'estan passant la pilota una a altra. Això, a més, alimenta una mala relació entre tots dos ministres que ja era coneguda, tots dos per cert, jutges. I la Moncloa, que davant d'aquest panorama doncs ha sortit, bàsicament, a fer costat a Marlaska, el ministre de l'Interior, molt més que a Robles, i creix l'assenyalament sobre el CNI per si van fer bé la seva feina o per si van fallar a l'hora de prevenir la tragèdia. Avui Marlaska té l'opció de tancar la polèmica en Robles o de fer-la més gran.
0: Doncs veurem què diu el ministre Marlaska, que veig que ja està arribant a la sala del Congrés dels Diputats. Ara el sentirem, però abans també hi ha la qüestió del trasllat dels menors, no, Paula? Amb el Partit Popular i Vox arrossegant els peus.
2: Sí, perquè el govern espanyol el que vol fer és accelerar aquest trasllat cap a la península. 1.400 menors per ara enregistrats, i ahir deia la ministra d'Infància, Cira Rego, que és important treure'ls de Ceuta perquè falten places d'acollida, perquè viuen en situacions molt precàries i cal que les comunitats s'ofereixin per acollir-los temporalment mentre s'estudia si se'ls pot retornar als seus països amb les seves famílies, que ja sabeu, també és la prioritat del govern espanyol en els casos que es pugui, que seran pocs. Seran pocs, dic, perquè ahir, per exemple, la ministra donava una dada, i és que en l'últim any 600 menors migrants que havien arribat de Marroc a Ceuta, Melilla i les Canàries, s'ha demanat al Marroc si se'ls pot retornar amb les seves famílies, i el Marroc no ha contestat cap expedient. Per tant, deia la ministra, a les comunitats, sigueu solidàries, oferiu-vos a rebre aquests menors que hi ha a Ceuta de manera urgent per treure'ls d'allà, perquè el que reconeix el ministeri és que efectivament hi ha una llei per la qual poden obligar les comunitats a rebre menors, però aquesta llei és molt lenta i, per tant, passarien mesos i mesos abans no es podria començar a aplicar. Per tant, demana solidaritat per començar urgentment a traslladar menors cap a la península.
0: Gràcies, Paula. Fins ara. Seguirem aquesta compareixença del ministre de l'Interior des del Congrés. Fins ara. Ara mateix veiem les imatges com el ministre de l'Interior arriba a la sala del Congrés on hi ha aquestes compareixences, on s'estan fent aquestes compareixences. Recordem que en són molts, els ministres, són fins a 8 ministres de Pedro Sánchez que aquests dies han comparegut al Congrés per donar explicacions dels seus respectius negociats, diguem-ne, al voltant de la crisi de Ceuta. Avui és segurament de les més esperades, amb aquesta compareixença del ministre de l'Interior, bàsicament per aquesta discrepància amb Margarita Robles, que, com deia la Paula, en el fons són relats semblants, però els fan des d'una manera molt, molt diferent. I, de fet, per això alguns mitjans aquests dies deien que des de la Moncloa no s'acabava d'entendre l'accent que havia posat Margarita Robles, la ministra de Defensa, en aquestes declaracions, precisament perquè, doncs, evidenciava o accentuava aquest ball de versions, que justament és el que volia evitar el govern espanyol. Volia donar al contrari una imatge d'unitat amb aquestes compareixences. Deixeu-me dir també que avui Pedro Sánchez reuneix també a 11 dels seus ministres en l'organisme amb el qual també es vol buscar una certa coordinació a l'hora de gestionar aquesta crisi, i que també avui, que no és menor, el Poder Judicial es reuneix per anunciar un reforç d'alguna de les instal·lacions que té a Ceuta davant de la feina d'aquests dies. Recordem, ho dèiem abans, eh? És a dir, hi ha més d'una desena llarga de degradacions sexuals detectades i denunciades per aquesta situació, la immensa majoria d'elles a noies, nenes, que són les que van entrar a Ceuta procedents del Marroc. Seguim d'ensenyar en directe ara mateix del Congrés dels Diputats.
4: Creo que las personas que no sean pertenecientes a la comisión procedan a la salida de la sala, porque vamos a comenzar con esta sesión extraordinaria de la sesión de la Comisión de Interior, con la presencia del ministro, el señor Grande Marlaska. Ministro, bienvenido a la Comisión de Interior. Y leo textualmente. Se procede a la tramitación del orden del día, cuyo objeto es la comparecencia del ministro del Interior a petición propia, al objeto de informar sobre la gestión de sus competencias en relación a los hechos sucedidos en la ciudad autónoma de Ceuta el 30 de julio y siguientes. Les recuerdo que, de conformidad con el acuerdo de mesa y portavoces del 10 de febrero de 2026, la ordenación del debate será la siguiente. Intervendrá en primer lugar el señor ministro, sin tiempo, obviamente. A continuación, los representantes de los grupos parlamentarios de mayor a menor, finalizando el grupo parlamentario socialista, por tiempo de 10 minutos. En su caso, no hay intervención del señor ministro del Interior, seguida de un turno de réplica de los representantes.
0: Una mica com funcionarà aquesta compareixença. Mirarem de sentir els primers minuts d'aquesta compareixença del ministre Grande Marlaska al voltant de la situació de Ceuta, i sobretot aquesta gestió prèvia, diguem-ne, perquè aquí hi ha dues grans qüestions que ningú no ha acabat de resoldre: què sabia exactament el Marroc i què havia fet o deixat de fer, i després al voltant de què sabia i si van avisar els serveis secrets espanyols, el Centre Nacional d'Intel·ligència, que tècnicament depèn del Ministeri de Defensa, no del Ministeri de l'Interior.
4: De nuevo la bienvenida al señor ministro del Interior.
5: Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados, diputadas. Comparezco en esta sesión extraordinaria de la Comisión de Interior del Congreso a petición propia y para informar sobre los hechos acontecidos en la ciudad autónoma de Ceuta el pasado día 30 de julio y siguientes, así como sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno en lo que respecta a las competencias del Ministerio del Interior y, más concretamente, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente a dicha situación. Una situación que tuvo consecuencias dramáticas y que costó decenas de vidas. Por ello, quiero iniciar esta intervención trasladando nuevamente mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Decía que comparezco en el Congreso, y lo hago, como siempre, desde el máximo respeto a las Cortes Generales y con la firme voluntad de ofrecer información transparente y rigurosa sobre unos hechos que han generado una comprensible preocupación entre la ciudadanía española y, evidentemente y especialmente, entre los habitantes de la ciudad autónoma de Ceuta. Frente a algunas afirmaciones que no se corresponden con los hechos, el Gobierno y el conjunto de ministerios implicados hemos respondido, hemos trabajado sin descanso y hemos estado al lado de la ciudadanía de Ceuta desde el primer momento. No solo con una actuación contundente, sino también con presencia constante en la ciudad y con comunicación permanente con las administraciones implicadas. Y también, como venimos haciendo desde 2018. Y todo ello a pesar de los intentos partidistas de algunos que en medio de una situación de gran complejidad se han decidido a desinformar, a buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta. Y en ese sentido, viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino. Hoy, al igual que el resto de ministros de este Gobierno, acudo a comparecer en el Congreso, como acudiré también al Senado para dar cuenta del trabajo realizado. Cuando corresponde institucionalmente y cuando la gestión realizada me ofrece la oportunidad de rendir cuentas, siempre con transparencia, rigor y, como no puede ser de otro modo, con respeto a esta Cámara.
0: Els primers minuts d'aquesta compareixença del ministre de l'Interior. I tornarem, si diu alguna cosa significativa el ministre Marlaska, però vaja, ha començat doncs fent referència a aquests episodis de violència que havíem tingut en aquestes últimes hores, sobretot ahir a Ceuta, i d'alguna manera responsabilitzant-ne alguns, ha dit, no ha dit quins partits, però ha dit alguns que s'estan intentant aprofitar d'aquesta situació. En fi, Sònia, això que s'està enredant de mala manera aquestes últimes hores, encara més.
6: I sap greu, perquè des del principi el que vam dir és que si s'hagués reaccionat bé, Espanya té la capacitat no de donar una atenció primària a 80.000 persones de forma sobtada, però a les 24-48 hores sí que l'exèrcit espanyol ho fa i ho ha fet en molts altres llocs, muntar un campament amb tendes ben endreçades, amb seguretat, amb unes mínimes condicions, i començar a estalviar-te aquests problemes que s'han derivat a la població local, per suposat la seguretat de tots aquests, especialment infants, nens i nenes. Podríem segurament haver estalviat les agressions sexuals que hem vist, i sobretot no permetre que la dreta i la dreta populista comencés a fer joc brut amb totes aquestes persones, no? I a instrumentalitzar-ho. Però aquesta reacció no va existir, i el que s'està fent és una cosa rara, que han anat alguns ministres però tard, aleshores ara s'estan barallant entre ells. Jo trobo que és una mica un desgavell, perquè ara la crisi se'ls podria haver jugat a favor, fins i tot políticament, si és que això es pot dir, perquè és lleig quan parlem de persones, però vull dir que si el govern ho hagués gestionat d'una altra manera, segurament hauríem pogut sortir reforçats. Fins i tot et diria, comunitats autònomes que estan governades pel Partit Socialista haurien de dir, d'acord, PP i Vox estan jugant, doncs donem exemple. Ens en portem 100. Nosaltres podem acollir 80. Però és igual, els números que siguin petits, però donar exemple. I anar donant a aquests nens una sortida, de moment, encara que sigui temporal. Però sembla que ningú vulgui entomar-ho. Aleshores, aquesta crisi al final li farà més mal a Sánchez que no pas tots els casos polítics, jurídics, perdó, tots els casos judicials que té oberts, i tota la resta, crec jo. Perquè ara mateix, tant Robles com Marlaska són claríssimament els dos ministres més conservadors o més nacionalistes, si volem, no? Que tenen millor relació amb les forces armades, etc. Però és que ara mateix a qui havia de contentar el govern no era els cossos policials, sinó era a la població de Ceuta, a la gent que aposta pels valors de donar un tractament digne a qualsevol persona que entri, ja no dic a deixar que es quedin, però a donar un tractament digne i humà. I, per tant, no, ho està fent al revés. A qui està donant xitxa i llenya és a la dreta i a l'ultradreta.
0: Jofre.
7: Sí, completament d'acord amb moltes coses que s'han dit, començant per la pròpia Begoña, quan deia, aquí la situació és que ningú dels que estan aquí li agrada el que està passant, efectivament. Ni li agrada als veïns de Ceuta, ni li agrada a les persones que han arribat, ni li agrada a les forces, siguin policials o militars, que han de gestionar, perquè estan també gestionant la misèria i a les últimes 48 hores, a més, la violència. No? Aquí, políticament, hi ha una clau, que és el que també deies, que és la diversitat o la disparitat d'opinions entre Robles i Marlaska, en el fons, és la disparitat d'opinions sobre el paper de Marroc. És a dir, Marroc va atiar, Marroc simplement va baixar els braços, o Marroc realment ha ajudat, com s'ha intentat vendre. Del que digui el CNI, per entendre'ns, en sortirà el que realment va passar amb Marroc. El problema és que aquí has dit que hi ha dues carteres implicades, no? Que és el CNI, perquè és d'on penja defensa, i Marlaska, que és qui havia d'actuar. Falta una tercera, que és exteriors. Que és saber realment el paper de la diplomàcia marroquino-espanyola que va passar. I també molt d'acord amb el que ha dit la Sònia, amb aquesta crisi política que li ha fet d'efecte bumerang al govern del PSOE. Ràpidament, ha passat del volem i podem acollir a una situació de que li cremen els campaments, que no hi ha res més miserable que negar-li l'aigua i cremar-li, no la casa, la manta a una persona, vingui d'on vingui. I això políticament s'ha traduït en que va començar l'any amb un procés de regularització que havia de ser exemplificant i acabarà l'any modificant la llei d'estrangeria i la llei d'asil.
8: Marc, sí, és evident que, primer de tot, drets humans. Ho està parlant durant tot aquest estiu, que és el que s'ha de preservar davant de tots aquests menors desemparats. Crec que avui explicau que hi havia hagut 16 agressions sexuals a nenes aquest últim mes des que hi ha hagut aquesta entrada massiva. Per tant, aquest és el primer punt que s'ha de posar sobre la taula. Tema polític, completament d'acord amb el que heu dit en aquesta taula. És evident que el PSOE està trigant molt a solucionar aquesta crisi. Una crisi sempre es diu que s'ha d'entomar des del primer dia i aquí no s'ha fet. És evident que PP i Vox estan posant pals a les rodes amb el repartiment de menors, però aquí el govern s'hauria d'haver imposat, i ja no ha dit res, d'aquesta crisi, enfrontament entre Interior i Defensa. El mateix Ministeri de Defensa, parlàveu, relats diferents, fets semblants, ja deixaven anar a la premsa ahir que hi havia hagut 7 avisos del CNI que Interior havia minimitzat. Per tant, aquí cadascú està intentant cuidar del seu hortet. I després l'altre cantó de la balança tenim el PP, que està atiant el conflicte, que envia José María Aznar, recordem amb les seves relacions amb l'islote de Perejil amb el Marroc, que evidentment està intentant posar gasolina per anar atiant encara més el conflicte, per aturar l'incendi, o el mateix president de Ceuta, que l'altre dia escoltava, quan es parlava de la possibilitat que es fessin servir pavellons per acollir els immigrants, deia que si realment aquesta situació es produïa, ell aniria als pavellons a defensar-los i l'haurien de treure dels pavellons. Per tant, aquí ningú hi està ajudant. I després tenim la revolta dels veïns, on evidentment l'extrema dreta ho està fent servir. Se senten crits com Ceuta unida jamás era vencida, que recorda una miqueta aquella situació de Badana. Recordes aquella frase que deia només el poble salva el poble? Va fer servir molt Vox. Precisament una frase que s'atribueix a Machado, que de dretes, diguem-ne, que no n'era gaire.
9: Poquet, sí.
8: Poquet. És una frase que diuen que la va dir l'any 1937, quan intentaven defensar Madrid durant la Guerra Civil. Per tant, la situació és molt complexa, la crisi acabarà afectant, o ja està afectant moltíssim el PSOE, i és molt trist, i el PP està intentant treure rèdit, que esperem que tampoc s'aconsegueixi aquest rèdit.
9: Bolaño, tu com ho veus?
10: Bueno, estic molt d'acord amb el que han dit els meus companys, però jo crec que a l'inici de la intervenció del ministre Marlaska em dona la sensació de que no, el Partit Socialista i el govern no s'han assabentat de res. Perquè dir que la situació de violència és perquè ho estan atiant forces de la dreta i l'extrema dreta, ja ho sabem. Però aquesta situació de violència té un germen, que és l'impotent en aquests moments, la impotència, la incredulitat en el que diuen les administracions, perquè portem un mes, i aquí la situació, com deia la Sònia, diu, s'ha reaccionat bé? No s'ha reaccionat bé. I la incertesa que s'està tenint en aquests moments. El curs comença, el curs escolar. Veurem com està la situació en aquells moments, que jo crec que es pot agreujar encara més. I el que és pitjor després de tot això és la sensació d'incompetència del govern. Incompetència. O sigui, no és possible que el CNI no s'assabentés d'una entrada massiva. Això de que diuen, no, hi ha moviments a la frontera. Home, no cal ser un lince, eh? Només mirant les xarxes socials ja es veia que hi havia una certa activitat, diguem-ne, de convocatòria per assaltar la ciutat. I els serveis secrets no s'assabenten de res més? No anem bé. Després, les forces policials també estaven, diguem-ne, en el guindo, no? O sigui, que era el que... a veure, què s'esperaven? Si hi havia moviment, home, com a mínim reforçar, diguem-ne, els serveis de vigilància de la frontera. Aquí tothom estava com si no passés res. I després, la solució, bueno, s'està trigant molt. És veritat que el president de Ceuta va dir el que va dir del tema dels pavellons, no? Però, cuidado, menys mal que està el senyor Vivas com a president de Ceuta, que ha posat una mica d'ordre. Però jo crec que el PP està aprofitant la situació i no cal que baixi a l'Aznar. Sense fer res, el PP guanya la partida del relat en aquesta crisi. I avui què passarà? Clar, ara la situació és tranquil·la. Home, són les 9 del matí.
8: Sí, sí, clar.
10: Sí, quan arribin les 6 de la tarda, parlem-ne. Perquè què ens pensem? Que aquests grups que intenten atiar la desconfiança, el descontent, no actuaran? Home, i tant que actuaran. Però, clar... haurà sortit algun migrant cap al Marroc perquè l'expedient està aprovat i té que retornar? Lo de les nenes es mourà? O sigui, estarem igual. Avui compareixen no sé quants ministres, tots a defensar el seu xiringuito. Home, potser el govern tenia que haver-se posat les piles. És normal que cap ministre hagi, diguem-ne, muntat casa a Ceuta durant tota aquesta crisi? L'Emma Said va estar 2 o 3 dies. Marlaska, 1 hora. El president, 2. En sèrio? Aquesta és la forma d'afrontar una crisi? Jo, de veritat, que estic certament decebut de com s'està afrontant tota aquesta situació. I si ho mirem bé, molt diferent de com es va actuar el 2021.
8: Hi ha una cosa que
10: a Ceuta.
8: Molt diferent per què?
10: Bueno, perquè no es va deixar podrir la situació com ara, Freddy.
8: Ja. Yeah.
10: No vam arribar a aquesta situació. És que portem un mes.
8: Sí, sí, sí.
10: La gent als carrers, insisteixo, ahir parlant en un professor, estan diguem-ne, perdoneu-me l'expressió, acollonits per veure com comença el curs.
8: Oh. Sí, sí, sí.
10: I estem parlant de que falta una setmana.
8: Sí, sí.
10: O sigui, cuidado. I a més, després tota l'activitat política. Pensem que també tindrem moguda política, que la setmana que ve, que ja tothom, diguem-ne, tornarà a la trinxera, bueno, això serà... d'un festival de llum i color.
8: Hi ha una cosa que li volia preguntar a la Sònia, ella que aquest tema se'ls controla. Clar, tot això del CNI, no? És a dir, jo això, ara que faran 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre, també es comentava molt, no? Haver-hi molts avisos i moltes informacions i molta intel·ligència. Però clar, és a dir, falta unir els punts. I a vegades, és a dir, tu tens els punts i falta unir-los perquè vegis aquí hi ha un risc, aquí hi ha unes persones i tot això. Però clar, aquest procés d'unir els punts no deu ser tan senzill. No és per defensar-los, eh? Però ho dic perquè també hi ha...
10: És la seva feina.
8: Sí, no, però el que vull dir és que a toro passat, és a dir, que hi ha una sèrie d'informació que és més fàcil d'unir els punts que no quan els estàs veient, no, Sònia?
6: Hi ha dos elements. D'una banda, sovint, si parles amb gent que ha treballat amb agències d'intel·ligència, el que et diuen és que de vegades ells tenen la informació, però si des de dalt no hi ha un interès polític, no tenen el permís dels seus superiors per elaborar aquesta informació en intel·ligència. Què vol dir això? Una cosa són dades, però el que deies tu, per posar els punts junts i elaborar un informe de dir amb aquestes dades jo prevec que passarà això és produir intel·ligència. Si ells no tenen una ordre política, no poden dedicar els recursos a treballar aquest tema. Aleshores, poden haver passat les dues coses, que d'una banda el govern espanyol ara mateix estigués tranquil o no tingués com a prioritat que la relació amb el Marroc podia portar a una amenaça directa i, per tant, digués, vigilem la frontera com sempre, però no hi dediquem uns recursos especials, o que realment doncs, el CNI no hagi tingut accés a les dades o a la informació, perquè doncs, el Marroc hagi sapigut portar-ho en secret, perquè ho hagi portat per altres llocs que no siguin els habituals. Poden haver passat les dues coses, honestament. El que passa és que és una mica ara una cosa que és interessant, que ja es parlarà més endavant, potser perquè és terciària en aquesta situació, és quan es va prendre la decisió de posar el CNI a defensa, perquè si recordeu, en altres moments de la història el CNI a Espanya ha estat depenent de presidència i també d'interior, i ara es troben amb aquesta dicotomia que Robles té sota les competències a l'exèrcit, però que l'exèrcit també té el seu propi centre d'intel·ligència, el CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, i en canvi Marlaska, que té a la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, no té el centre d'intel·ligència. Aleshores, jo crec que també això crec que juga un petit factor en aquesta pugna entre ells dos, perquè és una situació una mica estranya. No se li ha acabat de trobar encaix al CNI a l'estructura de govern espanyol en les últimes dues dècades.
9: Yeah.
6: Perquè doncs, ha tingut casos que ningú volia després fer-se càrrec, encara ara, no?
9: Amb espionatge, tot encara. Pegasus, exacte. I tot això.
6: Sí, exacte. No? Llavors és incòmode, però alhora et dona un poder. Llavors aquests dos ministres, que als dos ja els hi agrada el poder i tenir control, com deia, d'estructura d'estat, de cossos policials i de seguretat i tal, ara jo crec que això també influeix, perquè Marlaska no té accés a cap dels dos centres d'intel·ligència que hi ha a l'estat.
9: Hem d'anar a publicitat, però abans, Jofre, que bé.
7: És que abans no em volia enrotllar, però era una cosa que volia afegir. És a dir, ras i cura amb el que diu la Sònia, De poc et serveix descobrir que s'està preparant un atemptat a les muntanyes de l'Atlas per atemptar en territori espanyol, si després qui ha de frenar en territori espanyol aquest atemptat, vaig a lo brutu, Sònia, però ja m'entens, és la policia espanyola o la Guàrdia Civil. Clar, hi ha aquesta disfunció entre que el CNI opera amb l'exèrcit en situacions en què al minut dos dels treballs que faci el CNI s'hi ha de posar la policia o la Guàrdia Civil, que és del Ministeri d'Interior.
9: 9 i 22 minuts ja, com si fos dues hores abans. 9 i 22 minuts, anem una mica a publicitat i de seguida recuperem l'Àgora amb el Jofre Llombart, la Sònia Andolf, el Toni Bolaño i el Marc Bataller.
11: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Què et passa?
13: Que no em tanca la maleta.
12: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió, no et tancarà mai de la vida.
13: Bé, si trec uns quants banyadors...
12: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
3: Escola rural.
2: Natació. Sabateria.
3: I ràpid.
2: Us hi apunteu?
1: Noves excursions d'en Titó, en Jonsi i la Tar. Estrena dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
4: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
5: Et veig una mica inquiet aquests dies.
6: Ara qui viu com solíem viure?
4: Perquè tot un món s'acaba.
6: La casa, el servei.
5: Quants en veus fora, doncs?
6: Uns quants.
5: Ai, senyor.
4: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil.
9: Sí.
8: A veure...
10: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i tu has apuntat, eh?
8: Sí, sí, apuntat. Matxa.
10: Té matxa. Molt bé.
8: Sí. I, bueno, ous.
10: Ous.
8: Palmeretes de xocolata.
10: Sí.
8: I una galeta de dàtils
10: sí.
8: Que van fer la meva parella.
10: També poder si esmorzessin menys coses, ens en recordaríem.
7: Sí. La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: A 1861, un ric propietari...
15: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és
13: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
15: Una hora d'història que us captivarà.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
20: 5 minuts per arribar a 2:15 a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Jofre Llombart, la Sònia Andols, el Toni Bolaño i el Marc Bataller. Volíem parlar una miqueta d'intel·ligència artificial perquè aquesta setmana s'ha anat fent gros un cert enfrontament o un cert conflicte entre el govern espanyol i les empreses que fan centres de dades. Bàsicament, el govern espanyol ha aprovat un decret per endurir els requisits, sobretot mediambientals, si un vol fer un centre de dades dedicat a la intel·ligència artificial. Per exemple, que el 80% del consum de les noves instal·lacions sigui d'energia renovable, és a dir, que o aconsegueixin produint-la o la comprin, l'energia que d'alguna manera gasten aquests centres de dades. Aquest és un dels temes potents ara mateix, ho dèiem abans, Erin Brockovich, si recordeu de la pel·lícula, l'activista real Erin Brockovich està fent molta campanya ara mateix al voltant dels centres de dades per aquest enorme consum energètic i hi ha molts estats, els Estats Units, republicans inclosos, que no hi estan precisament a favor, i ara fa uns dies parlàvem amb el Román Orús, un físic teòric, l'únic espanyol que està al Comitè de Nacions Unides al voltant de la intel·ligència artificial, que ens admetia que aquest és una de les assignatures pendents, que la intel·ligència artificial és una eina tremendament útil, però que el consum d'energia dels centres de dades que necessita la IA doncs és una de les assignatures pendents. En volem parlar ara mateix amb el Cristian Fàbrega Gallego, que és professor d'enginyeria electrònica i biomèdica de la Universitat de Barcelona. Professor Fàbrega, què tal? Molt bon dia.
21: Hola, bon dia.
20: Primer de tot, els centres de dades de la intel·ligència artificial, que, evidentment, doncs, han de processar les dades que necessita la IA i, per tant, estan parlant en plata a tope constantment, això consumeix molta aigua, diguem-ne, perquè ens diuen que la temperatura ha de ser baixa, però consumeix de tot, no? Què consumeix exactament energèticament aquests centres?
21: Bueno, bàsicament, com dius, consumeixen sobretot energia elèctrica. Aquest és el principal... el principal vector d'aquesta mena d'indústria. També consumeixen aigua perquè necessiten refrigerar els sistemes, i aquests dos elements són bàsicament els elements principals, no tenen cap mena d'incidència amb altre tipus de consum.
20: També hi ha, de tota manera, suposo que això en funció de si estan ben construïts o no, altres tipus de contaminacions, el so, per exemple, o les molèsties que tenen alguns dels veïns que hi viuen al costat, no?
21: Sí, correcte, aquest pot ser un element, però normalment aquest tipus de centres estan instal·lats en zones on no hi ha població i habitualment fins i tot són soterrats, per tant tampoc és un element acústic que sigui el més important. Però sí que és veritat que sí, depenent del tipus de refrigeració que facin servir, perquè ara cada cop més s'està fent servir refrigeració per aire en lloc de per aigua. Clar, per aigua vol dir que estem parlant de ventiladors, que fan més soroll. Bueno, sempre tenim les contrapartides, no? Quan intentem evitar, per exemple, el consum d'aigua, doncs tenim aquesta contrapartida.
20: Tenint en compte tot això, és a dir, ara mateix tenim un boom d'aquests centres de dades, se'n volen construir constantment, les grans empreses tecnològiques estan gastant-se milions i milions en aquests centres de dades per fer-ne de nous. La xarxa que tenim ara mateix està preparada per això?
21: Això depèn. Aquesta és la resposta curta. Depèn molt del punt on vulguis connectar al centre de dades. Al final, un centre de dades, avui dia, estem parlant de que ja són mides de centenars de megawatts, que és el que s'està típicament treballant en aquests moments, o fins i tot gigawatts. I per ficar-ho en context, un centre de megawatts vol dir que és el consum elèctric d'uns 100.000 habitatges, és a dir, una ciutat ja mitjana. Per tant, òbviament, instal·lar un centre d'aquesta mena doncs, té un impacte a la xarxa, i per tant s'ha de planificar, s'ha de col·locar allà on es pugui, on l'operador de la xarxa, en aquest cas en Espanya, per exemple, és Red Eléctrica, doncs tingui capacitat i, si no, adaptar la xarxa. Evidentment, té un impacte. És a dir, estem parlant de grans indústries. I aquest és un tema que, com ha anat tan ràpid, diguéssim que ens ha costat molt adaptar-nos, perquè ha estat tot molt, molt incipient, i avui dia els centres de dades ja no s'haurien de tractar tant com a centres tecnològics, com es feia fins ara, sinó com a grans indústries que s'instal·len en llocs específics i, per tant, s'han de gestionar d'aquesta manera.
20: És a dir, com si fos una gran empresa que s'instal·la en algun lloc, diguem-ne.
21: Sí, sí, una esteria o una fàbrica d'alumini, que són grans consumidors habituals, doncs s'haurien de tractar d'aquesta manera.
20: Clar, vostè deia, això s'ha de planificar. Aquest és una de les sensacions que hi ha ara mateix, que, com bé deia vostè, estem anant molt de pressa. Volem córrer massa? No nosaltres, diguem-ne. Si no es vol córrer massa, ara posant centres i centres i centres abans d'endreçar i de garantir que la xarxa i tot plegat pugui aguantar?
21: Bueno, el fet és que la societat vol córrer. És a dir, hi ha demanda d'aquesta mena de centres. I nosaltres, doncs, bueno, ens intentem adaptar, no? Tant tots els agents que estan involucrats s'intenta adaptar la manera més ràpida possible. Jo crec que la feina s'està fent, ja s'estan... Hi ha regulacions i s'estan ampliant i ja fent regulacions específiques per aquest tipus de centres de dades. Però, clar, esperar que estigui tot perfecte, tenint en compte que també la burocràcia i com funcionen els estats és relativament lent, doncs, bueno... Al final, la limitació immediata és la tecnològica i aquí sí que no hi ha res a fer. És a dir, si la xarxa elèctrica no té capacitat, doncs no es pot instal·lar. Aquí és on està el fre més immediat. Tota la part de regulació, doncs, bueno, s'ha d'anar treballant i implementant a poc a poc.
20: Clar, llavors apareixen aquestes regulacions, no? És a dir, com la que ha fet aquesta setmana el govern espanyol, que és una manera de dir, d'acord, feu els centres que vulgueu, però ben endreçats, d'alguna manera. Com a mínim, aquesta és la voluntat. Després l'aplicació ja s'haurà de veure, i és per això que les empreses de centres de dades no hi estan particularment a favor. Però, d'alguna manera, la sensació és que sí, que ara hi ha una consciència en alguns governs, a les autoritats, que això s'ha d'endreçar bé. S'ha de fer, corrent menys cara, segurament, i ben endreçat, potser, no?
21: Sí, sí, correcte. I de fet hi ha alguns països que ja han fet regulacions específiques, com ara, si no recordo malament, Bèlgica, Dinamarca, Irlanda, em sembla que també, que ja han fet regulacions específiques per aquest tipus de centres. I al final, com bé dius, és endreçar-ho. És endreçar-ho com s'ha fet amb totes les indústries que tenim. Intentar que les centres de dades siguin el més eficients possibles, que el seu impacte sigui el menor possible... I fins i tot, per què no, incentivar que, per exemple, doncs, la recuperació del calor, que és un element que és el principal emissor d'aquests centres de dades, per això no giren aquesta refrigeració. Però això és una oportunitat, també. És a dir, en l'economia circular, la calor pot ser pot tenir un valor, una vida nova, i es pot fer servir per exemple, processos secundaris, si és possible, o fins i tot per calefacció per vivendes. És a dir, això és no és res nou, és a dir, es fa en moltes indústries, i per què no els centres de dades també es podria fer.
20: Catalunya està preparada per acollir centres de dades d'aquestes característiques?
21: Sí, per què no? És una... Catalunya, tenim una bona xarxa elèctrica, tenim una bona comunicació, el territori ho pot admetre, però clar, també estem xocant amb tota la part de renovables, que és la part més feble que tenim a la Catalunya, perquè hem tingut molts anys on la implementació d'energies renovables ha estat una mica limitada. I precisament aquests centres de dades el que han de buscar és ubicacions on hi hagi una gran concentració de generació renovable, perquè al final, si volem que siguin el més eficient, no eficient, sinó el més netes possibles, doncs ha d'haver generació renovable.
20: I una altra pregunta que li volia fer. A veure com ho dic, La intel·ligència artificial pot ser el problema i alhora la solució? És a dir, que la IA resolgui la seva pròpia despesa energètica, d'alguna manera?
21: Ho podria fer, de fet. De fet, en la meva opinió, el major impacte que pot tenir la IA sobre si mateixa és que els seus algoritmes millorin i siguin més eficients i no necessitin tanta energia. És a dir, nosaltres podem gestionar l'energia, la podem reaprofitar el màxim possible amb el que tenim, però la IA ha de millorar i segurament es pugui millorar més per la seva pròpia, diguéssim, feina, és a dir, que es millori a si mateixa, que no pas el que puguem fer nosaltres.
20: El Cristian Fàbrega Gallego és professor d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona i és el coordinador del Màster d'Energies Renovables també de la UB. Professor Fàbrega Gallego, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
21: Gràcies a vosaltres, bon dia.
20: Ara mateix passen 5 minuts de 9:45.
9: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
16: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
17: Hola, bon dia. Arriben les ofertes límit al Corte Inglés, però només durant 4 dies. Per la teva banda sonora de l'estiu, un 20% de descompte en música si t'emportes dos discos o més. Consulten les excepcions al punt de venda. En esport, fins a un 60% de descompte en una selecció de marques com Under Armour i Puma, i fins a un 50% en una selecció de Nike, Adidas, ASIC i Converse. I això no és tot, n'hi ha moltes més, descobreix-les. Recorda-ho, ofertes límit, només del 27 al 30 d'agost. I en esports ho ampliem fins al 31 a la botiga web i app del Corte Inglés. I aquest estiu les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem? Doncs res més per avui. Molt bon cap de setmana a tothom.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
25: Doncs amb un aspecte de gairebé ple i sobretot el que més crida l'atenció, com ens podíem esperar, al Camp Nou, la graderia plena d'estelades, els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també desplegades ara mateix als videomarcadors. La gent ha desplegat aquestes dues estelades.
26: És evident que des que es va tornar al Camp Nou no ho havíem vist amb un Montjuïc.
20: Aquest era el moment, ahir als minuts previs abans del partit que el Barça jugava contra l'Atlètic Club, on es van desplegar aquestes estelades, una iniciativa com a protesta per l'agressió policial en aquest nano abans del partit que va enfrontar el Barça i l'Elx, amb aquestes imatges que ja haureu vist, que es van fer virals, on se'l retirava del grup, se'l colpejava directament, se'l reduïa i un cop reduïa se'l tornava a pagar. Això ha generat doncs un rebombori important, també polític, al voltant d'aquesta qüestió amb els partits independentistes i les entitats com l'ANC, que d'alguna manera s'han mobilitzat i s'han arrenglerat segurament d'una manera que fa temps que no veiem. Tu, Marc, em deies que no vas al camp ahir, eh?
27: No, hi vaig sempre, però...
20: Dos habituals, sí.
27: Soc dos habituals, ahir vaig enviar el nen amb els seus ongles. No, ja feia dies que ho havíem pactat i, per tant, el nen hi va anar-hi amb l'estelada.
20: Ah, sí, eh?
27: Sí, amb l'estelada, evidentment. I tota aquesta situació, tant des d'un punt de vista polític, aquesta suspensió

0: perillós o incita a la violència. O, per exemple, ara veient aquests dies, recordava una final de la Copa del Rei en plena època de llibertat presos polítics de l'any 2008, que fins i tot 18, perdoneu, que es treia a la gent les samarretes grogues, simples samarretes grogues,
1: el groc, bufant, el groc.
0: No podies entrar en groc a l'estadi a una final de la Copa del Rei. Per tant, això és intolerable. Davant d'aquesta situació, el que s'ha de fer és aquestes iniciatives polítiques s'estan portant a terme de dir que es puguin exhibir estelades en qualsevol estadi, perquè de cap manera incita la violència, al contrari, és llibertat d'expressió d'un moviment polític, civil, sobiranista, digui-li el que vulguis.
2: Jofre.
1: Sí, el que ha afegit el que ha dit el Marc, poca cosa més a afegir. Simplement que veient les xarxes i veient els mitjans de comunicació a Espanya, crec que es confon el fet de que l'estelada no sigui un símbol oficial amb que sigui il·legal. La bandera de Greenpeace no és una bandera oficial i no és il·legal. És a dir, una cosa és que no sigui oficial i l'altra cosa és que sigui il·legal. Què és il·legal? La creu gamada. Per què?
0: Però entren en alguns camps aquesta creu gamada també.
1: Sí, però vull
0: Atlético
1: dir,
0: Madrid,
1: estrictament des del punt de vista de la legalitat, per què? Perquè darrere d'aquest símbol hi ha la vulneració flagrant dels drets humans i l'holocaust més gran que s'ha fet a la història de la humanitat. Ja està. Que no t'agradi i que no sigui oficial no vol dir que sigui il·legal. I, per tant, com que no és il·legal, el fet de mostrar una emblema, el que sigui, i que no t'ho deixin fer, vulnera la llibertat d'expressió. És tan senzill com això. I de totes les coses que ha dit el Marc, només afegir-ne una cosa. Aquest revulsiu, etc, afegir-hi que hi ha una nova generació de joves que simbòlicament protagonitza el jove que va rebre les castanyes. Però ahir sé, perquè m'ho van explicar i perquè ho ha vist i perquè hi havia el fill del Marc i tot això, que molta gent que sostenia les estelades era gent jove, que és una nova fornada d'un nou sentiment que no sé com es cristal·litzarà ni cap a on anirà, però que ha decidit també manifestar el seu independentisme sense cap mena de censura.
2: Bolaño, tu com ho veus tot això?
3: Bueno, jo ho veig bastant diferent que els meus companys, però comencem des del punt de partida. Innecessari i sobretot desmesurada l'actuació policial d'Elx. Perquè és veritat el que ara deia el Jofre. Jo no sóc independentista, però si veig una bandera independentista no passa res, no és il·legal, no m'incita l'odi. ¿Vale? I això és el que tindria que començar a entendre's a Espanya. Passa que l'anticatalanisme ven. L'anticatalanisme ven i segurament les forces de seguretat que van intervenir, que sembla que són de la UIP de Valladolid, es van fer els machotes. Perquè hi ha moltes maneres d'intervenir. O sigui, el noi aquest va ser agredit ja només en el moment que li treien l'estelada. Que primera pregunta, i per què li treien? Quin era el gran problema que hi havia a l'estadi? Ahir es va fer un acte que jo discrepo de per què el Barça va fer aquest acte. I està molt bé, s'han posat les banderes i tot el que vulguem, però després la situació política és la que és. O sigui, jo crec que hem de treballar per al respecte. I, home, no sé si es treballa molt per al respecte quan es diu puta Espanya. També us ho dic. Llavors, aquí potser hem de fer un acte de contrició tots si volem tornar a una convivència que estem aconseguint. I aquí a Catalunya, els que no som independentistes, almenys parlo per mi, jo no em sento agredit perquè n'hi hagi gent que porti l'estelada. De fet, tinc grans amics que són independentistes, un està a la tertúlia, no el penso assenyalar, i no tenim cap problema, tenim una relació magnífica, perquè això és Catalunya, que hi ha transversalitat i diferències, i hem de treballar per la convivència. I insisteixo, el puta Espanya no és la millor manera.
2: Xània, tu com ho veus?
4: Sí, un matís només. Per seguretat, donat que són espais tancats amb moltes masses de gent, tu pots prendre una decisió de que un símbol, una cosa, comportarà un problema d'inseguretat. Però aleshores el que has de ser és molt rigorós. És a dir, tu pots dir, no entrarà cap bandera, però cap. Ni l'espanyola, ni l'espanyola amb el toro, ni l'estelada. i les retires de forma totalment pulcra.

0: i dius a cada persona, quan vostè surti se li retornarà. Ha d'estar molt ben justificat per motius de seguretat. El que no pots fer és, que jo discrepo amb que segur hi havia una ordre política, pot ser que hi hagi una ordre política, pot ser que no, i que sigui una decisió policial.
1: Sònia, passa a tots els camps d'Espanya, menys el País Basc.
0: Sí, per això et dic, però que la Policia Nacional en concret li toca molt al voraviu l'estelada, i hi ha molts policies que en un gest d'abús la retiren perquè els dona la gana. El problema és que aleshores no té conseqüències. Vull dir, que sigui per on sigui, hi ha una decisió política. Sigui perquè o bé es diu que retirin aquestes estelades, o sigui perquè quan es veuen les accions de requisar, maltractar a qui porta l'estelada, no hi ha conseqüències per a aquella gent. I per tant, sigui on sigui, aquí hi ha una posició política. Això és gravíssim, gravíssim. Perquè, com deia el Marc, tant fa si és legal, o sigui, si és oficial o no. Hi ha llibertat d'expressió, i per tant només faltaria que no es pogués portar banderes, colors, el que sigui. Això d'una banda. De l'altra, l'acció policial és totalment fora de tot raonament. Incompleix els principis de qualsevol acció policial, és inoportuna, és incongruent, és desproporcional, però és que a banda és una violència gratuïta contra una persona que després hem sabut a sobre que és menor d'edat. I per tant jo sí que espero que hi hagi, demanar unicorns, però sí que espero que hi hagi una investigació i unes conseqüències.
2: No, en teoria s'ha anunciat la sí, investigació, sí.
0: Però l'exemple que es dona és una barbaritat, ja. Una barbaritat, perquè si cada policia pot fer... és que, clar, tot està malament. O sigui, primer, treure-li la bandera d'aquesta forma agressiva, donar-li cops de porra que anaven de baix cap a dalt, malament. De dalt cap a baix, malament. El llencen a terra, malament. Li posa el genoll a l'esquena. Li foten cops al cap. I després, quan va de peu, encara li donen un altre cop de puny per deixar-lo estabordit. Però això què és? Això què és? És que m'és igual com si hagués portat una bandera de debò, molt més a l'extrem, diguéssim, de, no sé, visca Terra Lliure o visca... M'és igual. És que m'és completament igual. És que és desproporcionat. Aleshores, espero de debò que aquest policia, encara que sigui perquè és el pringat que ho ha fet davant de càmeres i mira, t'ha tocat, però espero que hi hagi un procés d'investigació i de conseqüències, perquè de debò que si Espanya vol continuar dient-se democràcia, aquestes coses no se les pot permetre.
1: Sí, ara en Toni parlava d'aquest càntic de puta Espanya i que ho intentava relacionar amb la convivència política. Fa anys i panys que a la immensa majoria dels camps espanyols, fins i tot abans del procés d'aquesta convivència política que mencionaves de sota mà, es rep el Barça amb càntics de puta Barça, puta Catalunya.
0: Sí, l'altre dia, molts. No m'equivoco.
1: I no, l'altre dia, al camp de l'Atlético Madrid, quan surt a escalfar Julián Álvarez, la manera que el reben són amb aquests càntics. I jo que vaig fa cada 15
0: això,
1: dies...
0: Això és violència, tant el puta Espanya com el puta Catalunya.
1: Sí. Però jo em referia...
0: Però violència que, oral...
1: Sí, però em referia que amb Bolaño ho relacionava amb el tema de la convivència, amb el tema polític. Jo crec que aquí no té res a veure. Fa molt d'anys que el camp del Barça no se sent gaire aquest puta Espanya. És cert que ahir sí que es va sentir per unes circumstàncies. Per tant, crec que les dues coses s'han de separar completament una situació de l'altra.
2: I una cosa que digues, Sònia.
0: No, que és lícit que en Bolaños digui que la gent, que hi hagi molta gent, Bolaño, a qui sàpiga que no. Espanya, no.
2: Bolaño, sense S.
0: Bolaño,
2: que si no se'n rebia, si no.
0: Perdó. Que
3: home,
0: és molt lícit...
3: M'acompareu amb un ministre i no.
0: Perdó. Que és molt lícit que hi hagi molta gent a qui li sàpiga greu. Només faltaria. Vull dir, això forma part del...
1: Sí, jo només dic que... Jo només dic que aquesta convivència fa anys i panxa s'ha trencat si ens fixem només però, amb els Marc, càntics que se senten a la resta de l'estat espanyol.
3: Sí, però Marc, si jo... Si, mira, fixa't que jo he començat dient que l'anticatalanisme ven a la resta d'Espanya.
1: Sí, completament d'acord, o sigui, com abans passava amb el tema d'ETA Euskadi, per exemple.
3: Exactament, igual. O sigui, a mi el que m'emprenya i molt és, bueno, el que va fer aquest policia, que clar, quan justifiquen l'actuació és que diuen, no, és que ens va intentar agredir. I home, tres tios donant cops de porra i tu intentant defensar-se donant un cop de puny a l'aire, home... Em sembla bastant repugnant per part de la policia com a argument, no? Però bueno, llavors això existeix, però llavors si volem convivència, home, tampoc val la violència verbal de l'altra banda. Això és el gran problema. I en els camps de futbol hem vist lo pitjor de lo pitjor. Lo pitjor, perquè parlàveu ara de l'Atlètic de Madrid. Home, les penyes de l'Atlètic de Madrid No sé on situar-les políticament, però, vamos, a l'esquerra, al centre i a la dreta no hi són. A partir d'aquí, cuidado. Llavors, tot això l'únic que fa és atiar els extrems. I la gran majoria de gent, jo he parlat aquests dies amb molts amics meus que no són independentistes i el d'ells no ho veien clar, o sigui, no ho veien bé, o sigui, ho veien malament, o sigui, ens sembla una barbaritat. Però a partir d'aquí, o sigui, fer l'acte ahir del Barça, jo crec que també és un error. O sigui, si la política entra en els camps de futbol, estem fotuts. Perquè en els camps de futbol tot val. I les barbaritats es diuen, o en el tema del racisme no ho hem vist, o sigui, quan surt un jugador negre es diuen barbaritats. Hem de posar tots una mica de part, i no sé si els clubs de futbol tenen que jugar això, perquè tots els seguidors del Barça no són independentistes. Llavors hem de posar les coses en el seu post.
4: Sí, ja, crec
3: que és el meu punt de vista.
1: Ara vaig a tu, Sònia.
4: Exacte. Digue. No, és que era això. És a dir, el Barça és un club privat que pot fer el que li doni la gana i, a més, acaba de celebrar unes eleccions democràtiques amb un resultat molt clar d'un president que era un candidat que no amagava la seva, no només simpatia política, sinó militància. És que havia sigut diputat al Parlament d'allò, no? Vull dir que quan la gent anava a votar no podia adduir. Ai, aquest tio ara m'ha sorprès i s'ha tornat
1: a dir.
4: Però és igual, com si vol fer un tablau flamenco amb japoneses tirant-se en paracaigudes. És un club privat i ho pot fer. El problema... I aquí és el que deia el Toni, no? Estem posant a la balança les penyes de l'Atlético amb els seguidors més radicals del Barça. Estem posant el d'allò... No. Aquí el problema que és que qui actua a ells és l'Estat, que és la policia, que és públic, que és pagat amb els nostres impostos i que, a més, com ha dit la Sònia, amb tota una sèrie de coses molt mal fetes, des d'una mala actuació, des de la desproporció, des de tot. I a això hi afegeixo que hi ha la impressió, suposo que també hi deuen haver informes, que l'actuació amb símbols que no són oficials no és la mateixa que quan són d'un altre tarannà polític. Dit d'una altra manera, jo no he vist aquest exercici de violència quan s'ha retirat una bandera amb un aguilucho. Sí que s'han retirat? Perfecte. S'ha hostiat la persona que portava una bandera amb un aguilucho? Jo no he vist cap imatge. Aquest és el debat. El debat és que si la policia... No el Barça. El Barça és un club privat i és dels seus socis. No és de tots, el Barça. El Barça és dels seus socis. A Espanya, la policia és de tots. Fins que hi hagi un altre país que es digui Catalunya i que tingui la seva pròpia policia, i aleshores serà dels catalans, o sigui, tota la vida. Però mentre la policia d'Espanya sigui de tots els espanyols, ha d'actuar amb el mateix criteri de defensa de la llibertat d'expressió amb tots els espanyols. Fins i tot... aquells que de manera pacífica diuen que no volen ser espanyols.
1: Sònia.
0: No, jo li deia al Bolaño que jo entenc que pugui dir m'agradaria que la política quedés fora de l'esport, però és que en el cas d'Espanya la història política del Real Madrid amb el règim i amb totes les estructures d'estat està clar. I crec que la majoria de països europeus, els clubs que són de la segona o la tercera ciutat, tots tenen una història de resistència, de tenir un lligam amb la minoria nacional, etc. Aleshores, en aquest cas, com deia ara en Jofre, és que sempre la balança cau del mateix costat i jo crec que la gent ja està molt cansada. Fins i tot amb els Mossos d'Esquadra, que no vull dir que només sigui la Policia Nacional. Si sempre qui rep amb més força són aquells moviments nacionalistes catalans o d'esquerres o el que vulguis, i després amb la dreta, l'ultradreta, moviments feixistes, moviments... veiem que les forces de seguretat en general hi ha molta connivència, és normal que les persones que volen defensar els principis democràtics i dir la policia hauria d'actuar, no sé què, no sé quantos... Ostres, arriba un punt que dius, a veure, sempre s'és més fort contra la gent que és d'un cert costat de l'arc polític. No és casual.
1: 7 minuts ara mateix falten per arribar a les 10 del matí.
2: I feia molts dies que no parlàvem de la pesta porcina, però avui fa exactament 9 mesos que va sortir, va ser el 28 de novembre, el brot a Collserola, i la bona notícia és que per segona setmana consecutiva no s'ha detectat cap positiu de pesta porcina africana a Catalunya. Saludem ara mateix la Cristina Massot, que és la secretària general del Departament d'Agricultura. Senyora Massot, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Frederic.
2: Podem cantar victòria ara, amb dues setmanes nets, o encara no?
5: No, no, cantar victòria jo crec que no seria el concepte, però sí que, bé, com has dit a l'inici, doncs és una bona notícia, és una bona notícia que siguin dues setmanes consecutives amb aquests resultats, i bé, són un indicador de que l'estratègia que estem aplicant fins ara doncs està funcionant i l'hem de seguir aplicant com fins ara.
2: Ara parlarem de l'estratègia, però quan es podria cantar victòria? Si continuem així, diguem-ne, sabem algun calendari on diguem, mira, a partir d'ara ja sí que és molt difícil que sorgeixi un cas nou?
5: A veure, nosaltres entenem que amb el cens, no?, que ja estem, el nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint, i aquestes dues setmanes amb negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat, eh?
2: En tot cas, deia la tardor, en aquest temps, d'aquí fins a la tardor, quan sigui, la data que vostè deia, es manté en l'estratègia i entenc que les restriccions també, eh, Collserola?
5: Sí, sabeu, i fa uns dies el nostre conseller deia que de cara a aquesta tardor podríem estar plantejant alguna flexibilització en les restriccions, però ara per ara encara no estem en aquest moment. Jo crec que, com deia, haver obtingut aquests resultats positius doncs referma, no?, l'estratègia que estem aplicant, i per tant és necessari doncs mantenir aquestes restriccions un temps més fins que puguem considerar que la situació està controlada.
2: I ho deia perquè, com vostè sap molt bé, hi ha negocis, els negocis afectats, els restaurants, que ja fa temps que diuen que, doncs, home, que això els perjudica. Suposo que això és un factor que també pesa, no?, a l'hora de prendre la decisió.
5: Totalment, eh? I nosaltres en aquest sentit, des del minut zero, hem agraït la col·laboració tant de la ciutadania en general com també, no?, els negocis que estan, diguem, patint aquestes conseqüències, però entenem que és absolutament necessari, i en el moment en què entenguem que no és necessari mantenir aquestes restriccions, doncs evidentment les aixecarem, perquè sabem que té doncs aquest impacte econòmic en una sèrie de negocis que estan a la zona de restricció.
2: Des que va esclatar la crisi, quants positius s'han detectat? Quants senglars positius s'han detectat?
5: Doncs portem ara prop de... Esperaré que tinc el número per aquí, disculpeu-me que m'has agafat.
2: No, i ara?
5: Sí, disculpeu-me. No tinc aquest número.
2: O sigui, no passa res. No.
5: Disculpa. Sí, tinc els animals capturats que tenia aquí apuntat. Per si
2: doncs no, tinguem els capturats, sí.
5: Tenim 11.000 animals capturats des de l'inici de l'emergència, que, bueno, demostren doncs la feina ingent, no?, que s'han fet des del cos d'agents rurals, els caçadors i tota la resta de cossos implicats en aquest efectiu i en aquesta contingència.
2: I aquesta operació és la que es manté, eh? També, no només les restriccions, sinó aquesta operació de, diguem-ne, de...
5: Sí, totalment. Com sabeu, des de l'inici tenim una zona confinada mitjançant més de 350 tancaments, que és en la zona on estem prioritzant totes les activitats de captures i recerca de cadàvers, perquè és la zona que tenim prioritzada per buidar, no?, i és la zona que ens indicarà doncs que el brot està controlat. 379, disculpa, és que ho estava buscant aquí en tots els apunts.
2: 379 positius, eh?
5: Positius. Sí, exacte, 379, és que no et volia donar una dada equivocada, disculpa'm.
2: 379, no, i ara 379 positius des que va començar això. Això entra dins del que es calculava quan vam començar a parlar de la pesta porcina africana, o han sigut més?
5: No, jo crec que al final calcular el primer dia, o sigui, el dia 28 de novembre, del qual avui fem, no?, aquest aniversari de 9 mesos, sí. En cap moment sabíem, no?, en aquell primer moment no sabíem la dimensió del problema. la dimensió del problema l'hem anat veient a mesura que han anat passant les setmanes i els mesos, i sí que hem pogut doncs confirmar que la malaltia doncs està localitzada en aquesta zona que deia, no? En aquesta zona confinada al voltant de Cerdanyola, Collserola, aquests 19 municipis que tenim, i no hem tingut positius fora d'aquí, tot i que, evidentment, estem mostrejant zones que queden fora d'aquesta zona, no? De manera que jo crec que és una zona molt localitzada, tot i que sí que té la part negativa que ens enganxa en la zona més poblada de Catalunya, no? I, bueno, jo crec que la part positiva és aquesta, que és un espai doncs prou focalitzat, però que sí que és cert que ens enganxa en una zona molt poblada, i això també doncs comporta una sèrie d'inconvenients a l'hora de poder controlar el brot.
2: Aquest brot que com deia, fa 9 mesos ja, sembla mentida, que ens va aparèixer, i ara mateix portem aquestes dues setmanes sense positius. Al voltant de l'origen d'aquell brot, hi ha alguna novetat amb les recerques i les investigacions que s'hagin fet?
5: Bé, sabeu que hi ha una línia d'investigació oberta i que bé, tota la informació respecte a aquesta línia, doncs ara per ara no és pública, i nosaltres tampoc no coneixem més els detalls. Sí que, evidentment, hem col·laborat com a Generalitat i des dels diferents centres de recerca que han estat involucrats en la investigació del brot, doncs també s'ha aportat tota la informació se'ns ha demanat, i haurem d'estar a l'espera del que es comuniqui. Mm. Si bé és cert que fa uns dies, no sé si esteu al cas, es va publicar un segon informe per part del Laboratori de Referència Nacional de Pesta Porcina, i bueno, hi ha noves conclusions, entre les quals es confirma aquest nou subtipus 29, que ja es va dir en un principi, però sí que en aquest informe doncs es remarca o agafa força la hipòtesi de que el virus pugui haver arribat a Catalunya mitjançant, bueno, a través de l'activitat humana, que hagi arribat a Catalunya de lluny a través de l'activitat humana. Això és el que diu aquest informe, sense ser concloent, sense ser concloent del tot.
2: Doncs li agraïm moltíssim a la Cristina Massot, la secretària general del Departament d'Agricultura, que ens hagi actualitzat la situació de la pesta porcina, com deia, 9 mesos justos i després de 2 setmanes sense positius. Senyora Massot, moltíssimes gràcies. Que tingui molt bon dia.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Hem arribat a les 10. Deixem aquí Jofre Llombart, Sònia Andoff, Toni Bolaño, Marc Bataller. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies, Rui. Felicitats per aquesta temporada d'estiu que t'has marcat.
2: Moltes gràcies. Sí. Ai, moltes gràcies.
5: Bon estiu.
2: Moltes gràcies.
4: Bon estiu.
2: Bones vacances. Bones vacances. Bones vacances. Sí, sí. Encara no, però aviat.
4: Més allò de quan tots torneu, jo agafarem allò que ens ha agradat tant.
2: Exacte. No, jo tinc ganes de preguntar-los als del matí, temporada regular, quants despertadors queden? Perquè jo em vaig estar menjant la setmana abans. Queden 5 despertadors, queden 4 despertadors. En fi. Apa, moltes gràcies.
4: 220 són, t'ho dic per experiència. Sí,
2: sí. Joan Bota, com estàs? Bon dia.
6: Mira, em consta que companys teus del matí, temporada d'hivern, ja estan assajant amb el despertador aquesta setmana.
2: Doncs vinga. Joan, t'escoltem, ens actualitzem.
6: I la notícia aquesta hora és que els preus continuen pujant. L'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana respecte a fa un any. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC avançat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte a la inflació del mes de juliol. A més dels carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques també han contribuït a l'alça de preus. Les dades definitives i detallades per comunitats autònomes es coneixeran a partir del 15 de setembre. Més notícies, Estel Badet, Carles.
7: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la no violència a Ceuta i a frenar les incitacions a l'odi contra els migrants. A les últimes hores, un grup de veïns ha cremat cabanes on els immigrants malviuen en una de les platges. I abans van intentar impedir que la Creu Roja pogués repartir-los menjar. El ministre compareix al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi que va començar a finals de juliol, quan milers de migrants van entrar a la ciutat autònoma des del Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. I Marlaska ha reconegut que Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat. Xifren 5.000 els migrants que encara hi queden i condemna la violència de les últimes hores. El ministre de l'Interior assenyala el PP i Vox per alimentar l'odi.
9: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma i a un cese de qualsevol tipus de violència.
8: Marlaska ha tornat a elogiar la col·laboració del Marroc en aquesta crisi i ha evitat per ara el xoc amb la ministra de Defensa i no aclareix com els va avisar el CNI i ha anunciat una inversió de 35 milions d'euros per reforçar la frontera Ceuta, entre d'altres mesures allargant els espigons. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: Aquesta nit els bombers han pogut frenar les flames de l'incendi que crema des d'ahir a l'Albufera, tocada a València. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assegurat que el foc s'ha pogut perimetrar i que ara cal reforçar les feines d'extinció amb els mitjans aeris, aprofitant que al matí no hi ha previsió de vent. De manera preventiva s'han desallotjat més de 160 persones del nucli del Saler i dels càmpings de la zona i s'han habilitat dos espais per acollir els afectats, com ha explicat l'alcaldessa de València, Maria José Català.
10: Y a pesar de tener todos los efectivos disponibles trabajando, veíamos necesario y oportuno desalojar preventivamente, insisto, preventivamente el pueblo del Saler para evitar inhalación de humo y sobre todo por prudencia y por precaución, ¿no? Y todas las personas que han sido evacuadas del pueblo del Saler han sido evacuadas con autobuses de la AMT. Estos autobuses las han desplazado, hemos activado la Fonteta y la Alquería del Bàsquet.
7: El segon llac format al nord del Nepal, a la mateixa zona afectada per la riuada sobtada de fa dos dies, comença a vessar. La policia ha emès una alerta per inundació i tant les autoritats del Nepal com del Tibet han aturat les feines de rescat pel risc que rebenti de forma abrupta, com va passar dimecres. També han demanat a la gent que marxi de la llera del riu. Fins ara el balanç oficial de la tragèdia supera els 470 morts i l'Índia ha informat que ha recuperat cossos arrossegats pel riu fins al seu país. El risc d'aquest segon llac es va saber ahir, es calcula la que podria contenir uns 3 milions de metres cúbics d'aigua i, a més, continua plovent en aquesta zona. Per subratllar la gravetat de la situació, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència. Per contra, el Nepal ha rebutjat l'ajuda de rescat estrangera. Mentrestant, el govern espanyol ha rebaixat a 3 el nombre d'espanyols desapareguts.
6: Ha mort als 89 anys el rei Harald de Noruega, el que fins ara era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Portava 11 dies hospitalitzat, però ja feia anys que arrossegava un delicat estat de salut. Malgrat tot, es va resistir sempre a abdicar perquè, segons ell, el jurament que el va portar al tron el 1991 era per tota la vida. Ara el relleu l'agafarà el príncep Håkon, de 53 anys, que aquests últims dies ja estava assumint aquest paper de forma provisional. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en la reina consort, malgrat estar envoltada de diverses polèmiques als últims temps. D'una banda, ha hagut d'admetre que era amiga del delinqüent sexual Jeffrey Epstein i, de l'altra, el seu fill Marius ha estat condemnat per la violació de dues dones. Esports, Marta García.
11: Victòria del Barça davant l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha en la primera part i de Fermín en la segona i amb el debut de Rodri. Els blaugranes, que sumen dues victòries en els dos partits de Lliga, se situen líders de la classificació. En la fase de Lliga de la Champions, el Barça jugarà contra el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como en el Camp Nou. I fora, visitarà els camps del PSG, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. Últim entrenament de l'Espanyol abans de visitar demà el camp de la Real Societat en la tercera jornada de Lliga, on ja podria debutar Brian Zaragoza. L'extrem andalús és l'última incorporació a l'equip, cedit fins a final de temporada amb opció de compra. El Racing de Santander, Elx de les 7, obri la tercera jornada de Lliga i a dos quarts de nou a l'Alavés Villarreal. En la Vuelta, setena etapa entre la Vall d'Alba i Aramon Valdelinares de 150 quilòmetres de recorregut i amb Tadej Pogacar defensant el mallot de líder. En el Mundial de Piragüisme de Polònia, la banyolina Laia Pèlax disputa la final del K1000 metres a partir de dos quarts de quatre i a les 6, semifinal, Espanya-Països Baixos en el Mundial Masculí d'Hockey Herba. L'altra semi enfrontarà Alemanya i l'Argentina.
12: Fins aquí les notícies.
13: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Ara al Corte Inglés tens fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les millors marques. Finança'l fins en 12 mesos. Últims dies fins al 31 d'agost. El mes del descans a les rebaixes del Corte Inglés. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la teva targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
15: Soy Carlos Arriñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
16: 250 grams de gambes cuites sense Lidl Plus t'estalvies un 20% i amb Lidl Plus un 44%. 400 grams de mozzarella ratllada t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30, el doble. Lidl, val la pena.
17: Love, love, love.
18: L'amor és el més important a la tornada al col·legi. Presentem la nova col·lecció de Frost, la marca de papereria i motxilles al Corte Inglés per a una tornada millor. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
19: Por la mañana café, por la tarde.
20: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
21: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
20: Amb les veus habituals.
22: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
23: A un boomer li poses això i surt disparat.
24: És que està com un llum.
22: No sé què faran.
20: Però més i millor.
22: Aviam-ho, Garriga. Però jo tindré secció, no?
20: Ja ho veurem, Lloberes, ja ho veurem.
25: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
20: Com sempre, la millor hora del dia.
22: I jo tindré secció o què?
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
27: Fer-hi la via per Rafinha, la controla Rafinha, la frontal, triple al porter, continua encara Rafinha, queda sense porter, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
28: La defensa del Barça, que ja es disposa a atacar amb acció d'Adeyemi, i la primera pilota que toca l'alemany. Adeyemi fa la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Després de fer tota una exhibició durant la partida el porter de l'Atlètic, Unai Simón, marca Fermín! Un nou gol pel Barça. El gol, esperem que de la tranquil·litat... Barça 2, Atlètic 0.
2: Segon partit de Lliga, tècnicament el primer, que el Barça ahir va solventar amb un 2-0 a l'Atlètic Club. Ramon Besa, com estàs? Molt bon dia.
29: Molt bé, bon dia.
2: Carme Barceló, bon dia.
30: Bon dia.
2: Laia Tudel, com estàs tu? Bon dia, tot bé?
31: Bon dia, molt bé, molt bé.
2: Aviam, com vau veure el Barça, Ramon? Millor que Elx?
29: Sí, jugant a futbol, sí. Em va agradar molt, va ser un molt bon partit de futbol. També va ser un partit que va tenir l'atenció pel marcador, més que no pas per altres circumstàncies.
2: Que també en parlarem.
29: Tinc la sensació que aquest equip és una evolució del primer i de la segona temporada, és a dir, manté el vertigen, la necessitat d'acabar les jugades, la pressió, l'agressivitat. Disposa d'un centre del camp que jo crec que no n'hi ha cap, diria fins i tot que el PSG té tres jugadors molt bons, Vitinha, João Neves i podem dir Fabián, però el Barça crec que amb Pedri en el seu millor estat, incorporant Rodri, Bernal, un centrecampista, i llavors el gran repte que de moment funciona són les àrees. És un equip que estem pendents d'aviam qui fa els gols, Fermín i Rafinha en porten ja tres, per tant això funciona, i també tinc la sensació de que ha guanyat solidesa. És a dir, no... Saps aquell primer Barça de Flick que tenia aquell punt de risc que deies, bueno, és un intercanvi, nosaltres farem un gol més? Ara tinc la sensació que li costa molt més arribar-li al Barça. És un equip que ha anat madurant i l'entrada de Rodri com a mig centre defensiu, això encara el pot ajudar ben. Per tant, és molt interessant en el sentit que l'equip transmet bones sensacions. Si això li servirà per guanyar títols, doncs ja ho veurem, dependrà també dels rivals, el Madrid ha començat bé, la Champions jo crec que és un grup molt dur, però això també hi ha més opcions de classificar-te, i bueno, tot plegat em va agradar molt futbolísticament.
2: Carme.
30: Un partit molt maco de veure. Sí, maco de debò, no?, que es diu. Sí, perquè...
2: Una mica va començar una mica així,
30: Sí, però... va començar una mica així, però com es diu habitualment, va anar de menys a més. A mi em va agradar molt aquest Barça. Respecte al dia de l'Elx, la veritat és que era una millora substancial, en tan pocs dies. Ja ha fet molt l'anàlisi al Ramon. Jo destacaria tres coses. Per descomptat al mig del camp, després amb la incorporació... O sigui, vam veure el Pedri top, és a dir, el Pedri li falta molt poc per ser el 100% Pedri perfecte, va ser un dels millors jugadors de camp. Xavi Aspar, que jo m'afegeixo al seu tècnic, a Hansi Flick, parlant d'ell, perquè realment és una sorpresa fins i tot pel propi entrenador, no? És a dir, diu que encara, òbviament, diu que encara li falten coses, que encara ha de treballar, que encara, clar, no l'acaba de posar a dalt de tot del pedestal, però sí que és cert que estem davant d'un jugador extraordinari en el més ampli sentit de la paraula. I després, del nou i tot això en parlarem, perquè, clar, i també Gil Marín va deixar-me la teva i totes aquestes
29: coses.
30: Parlarem,
29: sí, sí.
30: Però el que està clar és que al final aquest equip porta 7 gols en 2 partits i dues porteries a 0. I tenim jugadors que ja s'han guanyat l'estimació a la gent, com Gordon. Per què? No? Per què cau tan bé? No? Per què és un tipus... perquè és molt treballador, perquè és generós, el primer partit ja va tenir una jugada generosa cap al seu company Fermín, és un jugador d'aquests que t'atrapen el cor i que dius, ostres, amb aquest nano realment, ostres, no hi ha pilota perduda, és veloç, és ràpid, és una bala, tal. I després, últim element, que jo crec que serà un jugador que tant patirem com gaudirem, que és Adeyemi, que em sembla un espectacle, no?
29: Vull dir, al final, en quin sentit?
30: No, perquè em sembla... és un tipus, és una bala, no? És un tipus molt ràpid, però és allò que passa del millor i del pitjor. Tinc una mica aquesta sensació que viurem al llarg de la temporada, no? Però va ser sortir, arribar i moldre, també. O sigui, jo crec que va ser d'aquells partits que, independentment de tot el que va succeir al voltant del partit, que ja en parlarem, va ser un partit d'aquells que dius, ostres, et manté tens, saps que podies haver guanyat de 6 gols i que, gràcies a Unai Simón, que es va guanyar la paga doble de 3 anys seguits, realment l'Atlètic estava fos. Fosos també van acabar els jugadors del Barça, perquè jo, el marcador de Lamine, el marcador de Lamine va acabar amb rampes al minut 70, pràcticament, Vull dir-te que això també descriu, i deixeu-me un afegitó sobre Lamine Yamal, que si sense estar al 100% ja té la qualitat que li van veure amb un tram important del partit, que ens espera, no? Positiu, molt positiu tot, la veritat, quasi bé tot.
29: Laia.
31: Mira, a mi m'agrada molt el Barça, perquè realment no podem oblidar que és la segona jornada de la Lliga, que és el mes d'agost, que a final de temporada passada dèiem, a l'inici de la temporada que ve serà difícil, vindrem d'un Mundial, ja sabem com això afectarà els jugadors, s'hauran de dosificar molt i a veure com arriben físicament i també al cap, aviam si no estan tan centrats... I res de tot això, com a mínim ni a ells ja es va veure, els han anat dosificant els mundialistes, però clar, veus, Cubarsia ja el vam tornar a veure perfecte, com si no hagués passat res, Pedri i Rafinha, dos jugadors precisament que segurament en diferents nivells, però que al Mundial doncs no han estat al seu millor nivell, i ara en canvi semblen uns altres, estan ara Pedri, ara ja en parlava la Carme, i Rafinha també amb aquest nou rol que li estan fent fer de nou, doncs també de moment fantàstic, vull dir que vaig veure els jugadors molt bé, Fermín, que ha passat un estiu molt dur perquè es va perdre el Mundial, també ha tornat perfecte, vull dir, a mi em va agradar molt el nivell en què estava l'equip de rodat, físic també, fins i tot, encara que és veritat que acabaven fosos, com si portéssim ja unes quantes jornades de Lliga. Després, Xavi Aspar és increïble, perquè és com si fos, no sé, el lateral esquerre titular des de fa 15 partits. Vull dir, la maduresa que una altra vegada no ens deixen de sorprendre mai els jugadors de la Masia, no només pel talent, sinó per aquesta seguretat i confiança en què juguen. És que és increïble, ja sé que és molt fàcil, o més fàcil deu ser adaptar-se a un equip on tens companys teus de tota la vida, és generació del 2007, Xavi Aspar, però clar, no deixes d'estar jugant al Camp Nou. I això a mi m'impressiona cada vegada que veig un jugador de la Masia que juga així. I després de l'afició, que tenia moltes ganes de veure el seu equip i dels fitxatges, enmig de tot aquest enrenou del nou de Julián, que ve no de Julián... vaig detectar, evidentment, molta il·lusió amb Rodri, va ser increïble l'ovació quan va entrar Rodri, però després molta il·lusió també amb els altres fitxatges com Gordon, vull dir, Gordon ha connectat amb l'afició molt ràpid i això
30: Gordon
31: no és fàcil.
30: Gordon és Larsson.
29: Una mica, sí, tant sí, té aquest no aire, Larsson, sí, però titular,
30: No per moments.
29: Però sí, i diria que, a més, el Xavi Espart es guanya que tot li surti bé. És a dir, hi ha una primera jugada, la centrada Rafinha, jugant de lateral esquerre, que no, recordem, no és la seva posició natural, i després la falta que li fa Nico, que és aquesta falta que tantes vegades hem vist al Camp Nou, que un metre més enllà és l'expulsió i que desencadena doncs, el que passava amb Araujo, el que va passar amb Cubarsí. És a dir, és la jugada que quan jugues amb una línia de pressió molt alta, amb una defensa gairebé defensa al mig camp, que obliga, per cert, a Joan García. Ahir Joan García no va tocar cap pilota, amb la mà, com a mínim. Va veure un remat de Sancet al pal, amb una jugada que jo crec que hi havia falta prèvia a Eric, i si hagués entrat hi hagués hagut Sarau. Però, a més, t'obliga a una concentració extraordinària, perquè la distància que hi ha entre els jugadors i ell és molt alta, aleshores has d'estar molt pendent del joc de peus, o sigui, de les sortides, i això va estar molt fi. Tot plegat, diguem que va tenir una... Em va agradar tant que jo crec que la gent s'ha oblidat de Julián. Julián només interessa a Madrid. O sigui, si tu, no, tu et preguntes que si el Gilmarín, que si el Juste... Jo no crec que hi hagués molta gent pendent d'això. És veritat que informativament s'ha de comentar. Mm-hmm. Però vull dir, això de que el Gilmarín ha dicho, el otro se ha insistido, el otro piensa... Bueno, és aquest periodisme de declaracions, aquesta necessitat que té l'Atlètic de Madrid de quedar bé davant de la seva afició, perquè no té cap més altra història. Aquest atac fora de mida cap al Barça i tota aquesta història de l'Atlètic de Madrid, que és el Pupes, torna a ser aquell Pupes que tot el que li passa ells no tenen culpa de res. Ara no m'agradaria ser avantatgista, però el que li ha passat aquest any, ara justament que revisen normes, el penal de Pubill era penal, estem parlant d'un partit de Champions que va costar l'eliminació al Barça, el gol aquell famós anul·lat a Messi que va costar, li va donar la Lliga a l'Atlètic de Madrid. És a dir, això del Pupes i tant Atlètic, potser, per més que sigui un equip que caigui molt bé a molta gent perquè té aquesta pàtina, doncs jo que sé, Sabina, Trueba... Sí, home, l'Atlètic de Madrid té un...
0: El punt antimadridista.
29: Sí, té moltes coses. Jo crec que aquest top planyider de Julián, escolta, jo no sé si és perquè és una qüestió informativa, n'estic ja fins al barret, perquè cada dia diuen què passa avui amb Julián? Doncs anem a fer un nou capítol. No, escolti, parlem del joc, parlem de l'equip, i si no el volen vendre, doncs bueno, ja s'espavilaran. Ara és ell. Jo crec que estaria bé que la gent parlés de per què no s'entrena. No si hi ha una oferta al Barça. O sigui, que preguntin, perquè aquest xicot fa dos dies que no va al camp d'entrenament, i s'oblidin de si hi ha una nova oferta al Barça, que per cert, hi són. Reconegudes pel seu agent i tothom. Si l'Atlètic de Madrid les nega, és una altra història. Però les ofertes s'han fet formalment.
30: Sí, sí, i s'ha parlat des de Mònaco, parlava Gilmarín d'enganys, de repugnància, de coses, o sigui, uns conceptes, uns termes. Ostres, jo vaig trobar... A mi m'agrada molt com va contestar Juste, perquè al final, mira, escolta, la classe la tenim aquí, no allà, no? I el tema Julián, jo crec que la gent... Està, com deia el Ramon, està tan encantada, no?, amb el que està veient i el que està succeint amb el Barça, que fins i tot et diria que... O sigui, 150 milions, ja et dic jo que el Barça no es pagarà, però és que 120, no sé jo si tota l'afició estaria d'acord amb pagar-los, no? Això vagi pel davant. També us dic que jo no vull ser... pájaro de mal agüero, però sí que és veritat que tot el que estem veient, que està superbé i tot això, penses, bueno, ens val per Champions? És a dir, el que deia Messi, no? Te alcança, no? Vull dir, te alcança per a Champions no tenir un rematador pur i dur? Hauríem de veure-ho, perquè aquest sorteig ha de parar un grup complicat pel Barça. Aquesta vegada el Madrid no pot posar-se a plorar perquè malament tampoc no li ha anat. És el dubte que em crea aquesta situació. Però és que em penso... Amb Julián Álvarez ens alcança, saps? Vull dir, també és la pregunta que em faig. No sé si també arribaríem a aconseguir aquesta pràcticament perfecció de plantilla, no?
0: Mira, perdó que talli un momentet, és que està compareixent, relacionat amb ahir, està compareixent el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i ara el francès Marc Álvaro li ha tret una estelada.
1: La Policia Nacional de la UIP van decomissar diverses estelades aficionats al Barça quan no tocava. I a més, senyor Marlaska, li ha dit una cosa greu.
3: Senyor Álvaro, le recordaria que se ciña la qüestió del tema.
1: Sí, sí.
3: Si no li importa.
0: És que avui és per parlar de Ceuta, però el Francesc Marc Álvaro li ha tret el tema estelada. Exacte.
1: Però com que el senyor... Vaig, senyora, però... Com que el senyor ministre ha dit que vivim en una democràcia avançada...
3: Senyor Álvaro, por favor.
1: Sí, em senyeixo, però he de dir...
3: Le pido que se atenga a la qüestió que nos trae la convocatòria.
1: Faig, però com altres portaveus en altres comissions parlen del que volen, li he de dir que lamento, senyor Marlaska, que forces de la UIP estuessin i paguessin a un jove de 17 anys i el detinguessin aplicant brutalitat policial absolutament fora de lloc. Fora de lloc, que consti.
0: Això ho ha fet el Francesc Marc Álvaro, primer exhibint una estelada i després amb una corbata que diria, veig des de lluny, diria que és amb els culos del Barça.
30: Sí, però... sí, ho estava pensant
0: Sí.
30: Molt blaugrana aquesta corbata,
0: En fi, que t'he tallat, Carme, perdona.
30: No, mira, ja he perdut el fil perquè m'he quedat mirant al Francesc Marc Álvaro i m'he quedat amb el missatge de
0: dèiem el tema Julián, no? És a dir, que a mi també m'al·lucina una mica, vaja, ho deia l'altre dia el Ramon molt bé, és a dir, l'Atlètic de Madrid assenyalant un culpable i a partir d'aquí ens quedem i dient, no, és que li vendrem a qui sigui,
30: sí, un victimisme.
0: Menys el Barça, de dir, es va presentar una oferta per un jugador, podeu dir no, que no, és perfectament legítim i ja està, s'ha acabat.
30: I tal com està la situació, l'han de vendre. L'han de vendre. El jugador està a casa seva.
0: Sí.
30: Ens hem de preguntar què li passa. Jo estic pràcticament convençut, evidentment no ho sé, però del cert, però que és un tema molt més anímic i emocional que no pas físic. Mm. Al final ja hem vist, o sigui, aquest senyor, no, aquest jugador no pot exterioritzar més des del Mundial el que sent.
29: I no oblidem que el primer que va passar va ser una oferta del Madrid de 150 milions. Que
30: sí,
29: és molt sospitós també seguir aquestes ofertes i aquest fil.
30: Sí.
29: Que això la gent se n'ha oblidat, cop i volta va aparèixer, que és on va començar el sarau. No fotem, eh?
0: Laia, digues.
31: Jo és que quan parlen de falta de respecte i amb aquesta beligerància en els seus missatges, Gilmarín i tot l'Atlètic de Madrid, jo, en tot aquest enrenou, jo repasso i repasso i repasso i no veig la falta de respecte del Barça. És que ni en declaracions públiques ni en el fet de presentar una oferta, és que s'ha fet tota la vida. A més, o sigui, que han parlat amb l'entorn del jugador, evidentment, i l'Atlètic de Madrid ha parlat i parla i parlarà per saber si el jugador vol venir i si el jugador doncs han de fer algun moviment. Llavors, aquí l'única falta de respecte que jo veig és la que ha tingut l'Atlètic de Madrid amb el Barça, perquè no oblidem la primera oferta que presenta el Barça per escrit, que és de 100 milions, que no presenta una oferta de broma, no li presenta 30 milions per enriure-se'n, ja fa 100 milions. Doncs amb aquesta oferta, la resposta a l'Atlètic de Madrid van ser uns tuits que allò
0: memes.
31: Feia vergonya.
0: Van ser memes.
31: Que allò sí que feia, sí. Era una falta
30: era
31: de respecte.
0: Sí.
31: Llavors, després d'aquests tuits ja comença a haver-hi com una reacció de l'Atlètic de Madrid de que quina forma d'actuar fora d'ètica del Barça, i a partir d'aquí aquest relat se l'han anat quedant els de l'Atlètic de Madrid, i bé, el Barça aquí jo crec que ha estat bé, perquè en comptes d'entrar en aquesta guerra absurda, perquè és absurd el que està fent l'Atlètic de Madrid, doncs ells s'han dedicat a un paper més discret durant tot l'estiu, és a dir, ok, si no voleu, si no us voleu asseure a negociar, doncs vosaltres ja teniu aquella oferta, sabeu l'interès, el Joan Laporta va trucar a Enrique Cerezo, a Gilmarín, perdó, i ja va parlar amb ell, dieu que no el voleu vendre, doncs nosaltres, si el voleu vendre, som aquí, ens interessa. No han fet res més.
0: Ja
31: després, si el jugador s'ha pronunciat durant el Mundial, és el jugador. Vull dir, el jugador diu que vol marxar, doncs escolta, hi ha molts jugadors que no volen ser un club i volen ser un altre i ho diuen. Doncs això, aquí al Barça, quina culpa té de res?
30: Una oferta...
31: Llavors, no ha fet una altra oferta al Barça. Llavors, no entenc sistemàticament que Gilmarín, com ahir, que nunca vamos a negociar con el Barça, perquè quina falta de respecte al comunicat del Consell d'Administració. Escolta, jo crec que està fent el ridícul l'Atlètic de Madrid.
30: Bueno, és un victimisme al qual ja estem acostumats pel pupes que deia el Ramon, però els que portem ja molts anys, ja estem acostumats a veure aquests drames, perquè fan de tot un autèntic, bueno, per mi un esperpent, vull dir, per mi és més un esperpent que un drama, no? Però en qualsevol cas, no oblidem també que vull dir, el club, el Barça, també va posar una data de caducitat a aquesta oferta, a dir, no el deixarem tirat i estarem fins al final, i de fet això és el que et destilen des de dins, malgrat que donen pràcticament per fet que no vindrà el jugador, però tampoc volen deixar, entre cometes, deixar-lo ja tirat definitivament, no? Llavors, bueno, això té una data de caducitat, ho va dir el president del Barça, aquesta data de caducitat acaba amb el mercat, i després, escolta, ja ens sentirem a parlar si el gener es torna a fer o aquest jugador d'aquí 4 dies està en un altre club, que a mi em costaria molt imaginar-me'l, coneguent una mica la història personal d'aquest jugador, imaginar-me'l a la Premier i imaginar-me'l a l'Arsenal, em costaria molt, perquè ara jo crec que és l'única sortida que veu, perquè el que ell té clar és que a l'Atleti no es vol quedar.
29: Clar, és que tinc la sensació de que quan es va fitxar a Gordon i a Adeyemi, Flick els va autoritzar i va donar pressa, entre altres coses, perquè sabia que es podia quedar sense nou. Mm. És a dir, els fitxatges tenien una certa estratègia perquè sabien de la dificultat de poder fitxar Julián Álvarez, i aleshores el Barça va dir, bueno, si a més després això dependrà del fair play, i vol dir que haurem de fer traspassos, el Barça per primera vegada està fent traspassos, són aquests de nanos joves, veurem com s'acaba d'aquí dilluns, però vull dir, ells, escolta, us en recordeu, per què ve ara que tantes presses abans del Mundial, el que va el Gordon i la sorpresa d'Adeyemi? Perquè crec que ells volia, el Flick, al marge d'això, restituir la figura de Rafinha. I com ho ha fet? Nomenant-lo capità. Mm. És a dir, és un moviment intervencionista, el propi entrenador, que el recull, no us oblidem, que Rafinha va acabar el Mundial molt malament. Es va parlar de problemes familiars, es va parlar de problemes financers, es va parlar d'un cert neguitós, es va parlar d'ofertes d'Aràbia Saudí. El primer que fa el Flick és vestir-lo de capità i de dir-li tu ets l'amo del camp. I a partir d'aquí han fet com si ha de dir si arriba Julián, oli molt llum. I si no ve, doncs bueno,
0: tirem amb això.
29: Tirem amb això. I així estem. Com diu la Carme, és possible que això, tu tinguis al gener una oportunitat de mercat que en aquell moment et permeti veure, justament com que estaràs jugant contra el City, estaràs jugant contra el PSG, estaràs jugant contra el Como, estaràs jugant contra els equips que t'han tocat, veure si justament aquesta fortalesa que necessites a l'àrea no n'hi ha prou amb un nano que es diu Hamza Abdelkarim, que és ara l'únic que penses, bueno, si el minut va 80, anem 0-0, qui penjarà pilotes a l'olla i qui la fotrà dins, no? Sí. Aquesta sensació de que falta algú que l'empenyi. Mm-hmm. Doncs veurem.
0: Hi ha una altra qüestió que és, ho comentàveu abans, és el debut de Rodri. Ahir a l'Aia, a la TTT, dèieu que és un paio que impressiona, fins i tot físicament, veure'l al camp, sí. Vull dir que és un tros de tio, eh?
31: 1,90 fa, el veus allà, que acostumat, que a veure, Bernal també és alt, però sí. Ell és, a més, és també corpulent, no? Vull dir, que el veies i dius, ostres, aquest tipus de jugador, aquest perfil, aquí al Barça, no estaves tan acostumat a veure'l. Quan va sortir només a escalfar-se, ja va aixecar això, els aplaudiments de tota l'afició, hi havia moltes ganes de veure'l, és cert que ahir va ser gairebé un testimonial, diríem, perquè va ser els primers minuts, ell mateix després del partit deia, bé, m'estic adaptant, encara necessito uns partits, i llavors encara he de veure adaptar-me una mica a aquest equip, però clar, això, al mig del camp, veure Rodri, allà al mig del camp del Barça, això et donarà un salt, que vaja, com a mínim és tot el que esperem, que ens farà veure encara més el joc del Barça a un altre nivell. Llavors hem d'esperar una mica, segur, però vaja, els bons jugadors de seguida s'adapten.
29: És que és el pare de la canalla. L'equip d'ahir crec que tenia 23 anys de mitjana.
30: 23 com a poc. Sí,
29: és a dir,
30: sí.
29: És un equip molt jove i aleshores, quan parlem de la jerarquia que pot tenir un jugador com Rodri, ahir fins i tot quan va intervenir va parlar de Lamine, que estan parlant. Jo crec que el Lamine sí que li falta. Va estar bé l'entrenador per mi a la prèvia, com va dir, és un geni, li va tirar algun carmelet, perquè jo tinc la sensació de que Lamine, el salt que ha de fer ara aquest any, quan les teves aspiracions, després d'això del Mundial, de l'Eurocopa, després de les tres lligues, és de sentir-te una mica mimat i de dir que tu ets candidat, per exemple, a la pilota d'or, que tu ets el jugador encara diferencial, és a dir, tinc la sensació de que tothom està esperant que Lamine faci alguna cosa esclati. Extraordinària com sí. Si no n'hagués fet fins ara. Sí. És un jugador que va jugar tots els partits del Mundial, que ha estat titular, que ell ve des... Bueno, ells va ser titular i també aguantant molta estona, i crec que d'alguna manera entre tothom, allò de dir vinga, va, una espanteta, allò que deia el Reixac, que quan la pilota està sobre la línia i amb la meitat del camp que bufa a favor i l'altra en contra, doncs aleshores fer que tot el camp bufi, de la mateixa manera ahir, amb el comportament que va tenir a la grada, doncs d'empènyer la pilota, d'una petita espenta, perquè jo crec que ahir ja va estar a un punt molt interessant el Lamine, eh? Un jugador de... Tornes a veure la versió Lamine.
0: Sobretot a segona part, no?
30: De fet, veus... Exacte, a la segona part, de fet, veus dos, tres, un parell de sotanes, veus dos, tres coses tècniques que dius, és que això només ho poden fer 4-5 jugadors al món, no? Vull dir, en aquests moments, i un és ell. El que passa és que sí que és cert que hem de, si tirem una mica la vista enrere, les coses a vegades en perspectiva es veuen molt millor, ell va arribar al Mundial com va arribar físicament. Venia d'una lesió de la qual hem parlat moltes vegades en aquesta tertúlia, que és una pubàlgia, ho ha explicat sobretot la Laia, ho ha explicat molt bé, durant tot aquest temps, que és una pubàlgia, quin temps es necessita, com es recupera aquesta lesió, permeteu-me l'expressió, el cabrona, que és aquesta lesió, no? que sembla que ja estàs bé i tornes a recaure i costa molt de recuperar, amb una persona molt jove, que ja està assaborint les mels de tot, perquè el Mundial era totes les capçaleres, totes les portades, tots els anuncis, totes les coses, i ell no estava prou bé. I va fer un Mundial discret. Va estar bé, discret pel nivell Lamine, em refereixo, discret pel nivell Lamine. Clar, tot això es va sumant, i ell anímicament no el veus en el seu millor moment. Vull dir, tu mires el llenguatge no verbal de la Min, l'enfocaven constantment les càmeres, no? Com sempre.
0: Sempre.
30: L'enfocaven
0: també és normal,
30: constantment, eh? Clar, és normal, però és que a vegades perdeu una mica la, el que us deia, la perspectiva de l'edat, del momentum, de moltes coses que està visquent aquest jugador, no? I si físicament tu no acabes d'estar segur, que per mi aquesta és la clau, també, doncs jo crec que cal esperar una mica més i aquests ànims que li donava... Jo vaig escoltant a Rodri, em sap, dic, ostres, no és el capità, però és un líder de vestidor, no? Vull dir, senzilla, dius, mira, l'hem vist una mica així, amb el cap baix i tal, però bueno, ja el veieu que ara ja està al millor nivell i l'hem portat cap amunt i tal, i que qual, al final... ell, l'avantatge de Rodri arribant al Barça és que coneix molt bé a molts jugadors amb els quals ha estat 2 mesos entrenant cada dia.
29: L'any passat, em sembla, quants gols va fer? Laia, tu deus tenir 20 i tants, eh?
30: I assistències.
29: Lamine va ser capdalt per guanyar la Lliga. Va ser un jugador que els gols de Lamine, és a dir, ara estem comptant els gols de Fermín i de Rafinha, però jo crec que també hi seran els gols de Lamine, eh? Vull dir que és un factor a tenir en compte.
0: Laia, com el vas veure, Lamine?
31: Jo el vaig veure, mira, una mica, com va dir Rodri Capcot, una mica... Però segurament després d'ells es va com centrar una mica tot amb el tema de si Lamine no li agrada ser substituït, si feia fins i tot males cares, no? Una mica amb això de la temporada passada, que a vegades ens fixàvem o que les càmeres sempre van a veure quan el canvien, quina cara fa, quin gest ha fet en Flick. I quan vaig sentir, Rodri, ara el que dèieu, vaig pensar... No és un tema de si el canvia o no el canvia. Realment hi ha alguna coseta més. No, sense importància, però vull dir, perquè tothom passa moments, i és veritat que no deixa de ser un jugador molt jove que està vivint coses excepcionals i que llavors les ha d'anar païnt i assimilant. Però quan Rodri diu estava cabizbajo, no? Estava cap cot i l'hem hagut d'aixecar una mica, pensat, ostres, bé, no és que s'enfada perquè sí, no? Hi ha alguna coseta més... No, tampoc és preocupant, vull dir, és normal i això, doncs una mica més de partits, una mica més de marge, i és veritat que el camp després, encara que estigui en un moment anímic baix, et fa 4 o 5 coses i dius, és que quan estigui bé, tornarà a ser el Lamine. Llavors es tracta d'esperar-lo, i aquí Flick sempre gestiona així una mica, quan... Si veiés que Lamine el problema és de substituir males caretes o dels egos o que després del Mundial doncs, li han pujat els fums, no hauria fet aquella declaració, no el protegiria.
0: Clar.
31: Perquè Flick és molt clar i la roda de premsa l'utilitza per fer tocs d'atenció si cal, i ja ho hem vist amb Valdi i amb altres jugadors. Llavors, jo crec que realment el vestidor l'està protegint ara i l'està intentant doncs, una mica animar-lo i recuperar-lo una mica. Jo crec que és normal, que és molt jove, que sí que porta el 10 i l'exigència i les expectatives amb Lamine sempre seran molt altes i han de ser així perquè és el jugador més talentós que hi ha a l'equip i és un top, vull dir que és veritat que les exigències sempre hi seran i ell també ha d'aprendre a conviure amb això, amb que la gent li exigeixi i esperi molt d'ell. Però, vaja, aquesta temporada jo crec que no trigarà, que ahir vam veure, com deia el Ramon, a la segona part hi ha un canvi i que aviat tornarem a veure aquest Lamine de no només assistències, que ahir en va fer alguna amb l'exterior marca de la casa, sinó, o bé, passada més que assistència, sinó que tornarem a veure el Lamine dels gols, perquè quan parlem dels gols, a vegades que diem aquesta temporada, home, doncs els han de fer amb Rafinha, amb Gordon, Adeyemi, ens oblidem a vegades de Lamine, però és que sí, Lamine també té registres golejadors alts. Ah. Llavors, com deia el Ramon, per tant, arribarà i llavors ja tornarem a veure el Lamine.
29: És que ell vol veure's els àlbums de cromos. Ell es vol veure... Sí, home, sí, és a dir, si tu agafes les portades Mbappé, no sé què, Julián Álvarez, i ell diu, jo on sóc? És a dir, tinc aquesta sensació de dir, jo percebo que en aquests moments no sóc notícia, perquè ell li agrada. Vull dir, una de les coses que té aquesta generació i que té Lamine és d'estar, diguem, en el dia a dia. I creu que això, d'alguna manera, doncs, és el que li costa recuperar. El seu Mundial, jo crec que va ser prou interessant. És veritat que no va estar a l'alçada del millor Lamine, però tampoc va sortir les fotografies de com va passar l'Eurocopa amb el gol a França, sinó que va ser una altra història. Per tant, aquest fil de l'actualitat que ell necessita de ser protagonista és el que falta. Aleshores, entre tots, crec que el primer pas ja s'ha de recuperar, o el va donar Flick, com deia la Laia, sobretot perquè li va dir, és un geni. Normalment Flick no elogia massa a Lamine perquè creu que no li convé.
0: Sí.
29: I quan vaig sentir-lo del geni, quan ara hem sentit-lo del Rodri, penses que justament ells són partícips de que ell no se sent protagonista. Passa alguna
0: cosa.
29: Ell no se sent divo, ell no se sent el millor. I això és el que ha de recuperar, aquesta autoestima. Que encara que ens digui, o sigui, recuperar més autoestima, la Lamine, amb aquest punt que té,
30: sí,
29: un que
30: pot ser perillós. Sí, la veritat és que autoestima en té i li sobra, fins i tot, diria jo. Jo pel que...
0: Però deixa que acomiadi la Laia, que sí. Sembla que està convocada al Camp Nou, perquè no per jugar al partit, que jo sàpiga.
31: No, per assajar de nou, a veure si...
30: Ho necessitem.
0: Perquè a les 12, doncs, comencem aquesta celebració dels 50 anys de futbol en català, amb l'Ostrell i el Garriga, i també, doncs, d'acomiadar la temporada d'estiu i benvinguda a la nova temporada, no, Laia? I això sí. És el Camp Nou a partir de les 12.
31: Sí, bé, la convocatòria d'aquí 20 minuts que com han convocat.
0: Tu ja has d'anar més d'hora, no? És allò.
31: Sí, no passa res.
0: Doncs escolta, ens veiem ara al Camp Nou. Fins ara, Laia.
31: Vinga, gràcies, fins ara.
0: Adéu, Carme, perdó, que t'he tallat. Digues.
30: No, parlàvem de l'autoestima de Lamine, no? De que Lamine ja realment, jo crec que autoestima li sobra, no? Jo el que també sé que, bueno, allò que t'expliquen i parles amb un i amb l'altre, ell no té ni problemes familiars, aparentment, ni res. O sigui, és un estat seu, no? Yeah. Un estat seu i li passa alguna cosa i òbviament és això.
0: Està moix una mica? O...
30: Està moix, però a la seva vida quotidiana no. Saps què et vull dir? O sigui, sí. No. Però sí que és veritat que està bastant pendent del que diuen d'ell. Està bastant pendent. Val? És a dir, a diferència d'un Rodri madur que s'encripta, que no té

0: Bé, també fot que la Pilota d'Or la vagi guanyar Rodri, per exemple, o el Golden Boy Pau Cobercí, però bueno. I clar, és tot el temps això, i tot el temps això. I clar, i al final això bueno, et va fent mal perquè tu estaves per guanyar una Pilota d'Or.
1: És que fins i tot no ha sortit ni a la roda de possibles falsos nous. Si sempre es deia...
2: No ho entenc, això.
1: Bueno, tu fixa't, la trajectòria de Messi, sempre es deia, Lamine farà la trajectòria semblant a la de Messi. I el plan C o el plan D o no sé quin podia ser el plan, és dir, Lamine de fals nou. I això, d'alguna manera, Flick ho va tallar de seguida.
2: Va ser un partit l'any passat, i ja està.
1: I aleshores, és a dir, no contempla aquesta opció. Per tant, tampoc és protagonista, com parlem del Julián Álvarez, del nou i tot això. Llavors, quan ho és? Si ahir arriba a fer un gol... El protagonisme és que Unai Simón va evitar-li que fes un parell de gols, no? Aleshores, clar, tot això, aquesta dinàmica és... Has de buscar un punt d'inflexió, simplement, perquè llavors tot el que ara teòricament et va en contra t'anirà a favor.
2: El següent partit de Lligues dilluns, i ho seguirem també aquí a Catalunya Ràdio. Carme Barceló, Ramon Besa, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Escolta, Santi, que no arribo. T'animes tu al súper del Corte Inglés? Porta coses per l'esmorzar, que ara tenen un 15% de descompte en galetes i cereals. Ai, detergent, que tots els Ariel estan amb un 70% de descompte a la segona unitat.
3: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés.
5: A la botiga web i app.
6: La dona que va revolucionar el món del xampany.
7: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
8: No expliquis mai a ningú els teus plans.
9: Basada en fets reals.
10: Et diré... La collita del cometa del 1811.
11: S'ha perdut? Tota la collita?
10: Sí.
12: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Ofertes límit al Corte Inglés. Pernil d'encebà ibèric, 50% raça ibèrica, 7 quilos, 149 euros. I de regal, pernil tallat a màquina i envasat al buit per valor de 30 euros. A més, oli d'oliva verge extra ojiblanca al nuestro, garrafa de 5 litres, el litre et surt a 3,99 euros. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: Entrem al búnquer.
14: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
15: Has foradat fondo aquí?
14: No.
15: Ah,
14: és bueno, que ni tu ni ningú, penso,
15: no,
14: eh?
15: Que no ho hem mirat. És que ja
14: és que no ho hem mirat.
15: És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat.
14: L'alpaca és com l'hacendado de la llama. És la marca blanca, no?
15: Ah, sí?
14: És un animal bastant graciós, com un peluix.
15: És veritat que té com una tofa.
14: És com un adolescent d'ara.
15: Així, exacte.
14: Que fa el mateix cas, més o menys.
15: Bueno, i parla igual, pel que sí.
16: Recull el quarto!
3: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 3 minuts i 3 quarts.

0: Ara mateix falta un minutet mal comptat perquè arribem a 3:15. Recordeu que a partir de les 12, celebració aquí a Catalunya Ràdio dels 50 anys de futbol en català, de la temporada d'estiu, de la nova temporada, des del Camp Nou, amb l'Ostrell i el Garriga, a partir de les 12. De moment, però, nosaltres aquí fem és saludar el Merlos. Josep Lluís Merlos, com estàs? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia i bona hora. Escolta, tinc moltes ganes d'escoltar aquesta...
0: Home, 50 anys, de retransmissions de futbol.

0: en català, que alguna cosa hi vas tenir a veure, tu.
1: Alguna cosa hi vas tenir a veure. Sí. Poqueta, quina, però alguna cosa.
0: Quina nostàlgia, de tot plegat.
1: Home, no, nostàlgia no, perquè, escolta, encara perdura i que fa molts anys.
0: I tant.
1: Per tant, la transmissió en català del futbol va començar en les millors veus possibles del Joaquim Maria Puyal,
0: home,
1: però actualment està amb unes veus magnífiques també, com són les d'aquesta casa, evidentment.
0: És que l'altre dia a Movistar han penjat el documental aquest sobre el Cruyff i en el tràiler hi surts tu, un momentet amb un canotasso que dèiem, entrevistant
1: Sí,
0: diria que sí, pot ser, no? Pot ser, oi?
1: Sí, home, tinc moltes entrevistes fetes d'aquella època amb el Johan i molta gent, sí.
0: Amb el Merlos el que fem sempre és parlar de motor i aquesta setmana hi ha hagut una mica d'enrenou amb la reforma del Reglament General de Circulació al voltant dels motoristes, sí. Perquè hi ha alguns motoristes que els hi grinyola una mica. Per tant, com sempre, recorrem al Merlos per treure'n l'aigua clara. Recordem una mica, Josep Lluís, què va aquesta reforma? Quins són els elements principals?
1: A veure, fa pocs dies llegia unes declaracions d'un arquitecte municipal de la ciutat de Bilbao, que, com sabeu, és una ciutat que ha transformat totalment en els últims anys el seu aspecte i que lluita per humanitzar la seva mobilitat. I aquest arquitecte deia, el gran problema de les ciutats és que continuen sent dissenyades pensant en els vehicles i no en els ciutadans. Doncs bé, aquesta normativa nova, aquest canvi de mentalitat, és això. Què fa? Doncs posa el ciutadà, els usuaris més vulnerables, en el centre de la reforma. No prioritza el vehicle com fins ara i escala a partir de la baula, de la cadena de la mobilitat més vulnerable, que comença amb els vianants, segueix amb els ciclistes, passa pels motoristes i, evidentment, pels usuaris de vehicles de mobilitat personal. És un canvi de mentalitat a on el vehicle ja no és prioritari.
0: I els motoristes per què, o alguns motoristes, per què els hi grinyola, alguns col·lectius?
1: Doncs perquè no els agrada que... Escolta, jo sóc motorista, convicte i confés i d'ús diari i que per molts anys... I no estic d'acord amb les queixes d'aquests motoristes, les respecto, però de què es queixen? Doncs que, per exemple, hagin de portar guants a totes les vies interurbanes o que els prohibeixin conduir amb sandàlies o amb xancletes, cosa que a mi em sembla magnífica, aquesta prohibició, perquè jo sempre he fet bandera d'aquesta prohibició. És una animalada anar amb moto, amb sandàlies, amb xancletes. És molt perillós, és molt perillós. I de debò, podem fer-nos molt mal a dalt d'una moto si no portem l'equipament mínim necessari. Jo no et dic que ens vestim com Marc Márquez, però home, sandàlies o xancletes, deixem-les a casa.
0: I això no estava prohibit, fins ara, o està a partir d'ara? O estarà?
1: Ho estarà específicament. Fins ara no és que estés allò especificat en el reglament. Sí que és veritat que el Codi de Circulació diu que tu, quan condueixes, has de fer-ho amb una sabata tancada. Per tant, això entenc que exclou aquesta mena de calçat, no? Però és que, de debò, que com a motorista no m'entra al cap que hi hagi gent que li sembli malament que no es permeti conduir amb sandàlies o amb xancletes. És que no ho puc entendre, senzillament.
0: I descalç, ara em preguntava l'Isma, es pot conduir una moto?
1: Vaja, això ja és
0: de
1: jutjat de guàrdia. Sí. Home, si hi ha algú tan ruc de fer-ho, endavant. Però sí, és probable que acabi no sense ungles, sinó sense dits. És una bestiesa. És una bestiesa anar descalç.
0: Aviam, els cascos homologats hauran de ser, no?, en principi?
1: Sempre ho han estat. Havien de ser homologats. El que passa és que ara el que es fa és, per exemple, també en conducció urbana, els cascos han de ser homologats. I en conducció extraurbana, és a dir, interurbana en aquest cas, no es pot anar amb cascos jet, és a dir, els cascos oberts. Els cascos oberts queden condicionats a la ciutat, però no els podem fer servir per una conducció interurbana. I també em sembla bé que els cascos siguin homologats, perquè quin sentit té anar amb un casc?
0: Ui, sembla que estem perdent el Merlos, estem perdent la connexió amb el Josep Lluís. Mirarem de recuperar-la. Estem parlant amb el Josep Lluís Merlos d'aquesta reforma. Ara, Merlos, et sentim. Digues.
1: Hola.
0: Sí, et sentim perfecte. Endavant.
1: Sí, perdoneu. Sí, hola, tornem-hi. Hola.
0: A veure, tenim una mica de... Arreglem una miqueta perquè hi ha un cert delay en la connexió amb el Merlos. Mirarem de restablir la comunicació ara mateix. Estem parlant amb ell d'aquesta reforma, que és important, perquè n'hem parlat aquí, també fins i tot a l'informatiu, aquesta reforma del reglament de circulació que afecta bàsicament els motoristes. Aquesta qüestió de les sandàlies o de les xancletes que no es poden fer servir per conduir és un dels elements principals. I ara comentàvem dos dels altres elements que s'han comentat. Una, els cascos han de ser homologats. En principi, ara ens deia el Merlos, i ara quan hi connectem ens ho acabarà de rematar, que sempre ho han estat. I després els guants, que també haurien d'estar homologats. Merlos, tornes a ser per aquí, que sí?
1: Sí, deia que jo recordo un anunci d'un casc que hi havia als Estats Units i que deia: "If you have a $10 brain, wear a $10 helmet." És a dir, si tens un cervell de $10, fes servir un casc de $10.
0: Ai, que bo, m'agrada molt.
1: M'agrada moltíssim aquest eslògan. Sí. Aleshores, per què hauríem d'anar amb un casc que no estigui homologat? És com anar amb una boina. Un casc no homologat, l'únic que fa és calor. Per tant, entenc que els cascos han de ser homologats. Li pesi a qui li pesi. Per mi, regalar un casc a algú és un acte d'amor, perquè li està regalant seguretat a una persona. Qui diu un casc, diu uns guants, diu una jaqueta, diu una armilla merba.
0: Aquí anava, els guants, també han de ser homologats.
1: I tant, i
0: no
1: tant.
0: No pots portar no qualsevol guant per conduir les motos, eh?
1: No val el de fregar els plats.
0: Exacte.
1: I no únicament els guants del conductor, el passatger, això que abans deien paquet, que és una paraula horrorosa, doncs el paquet també haurà d'anar amb guants, cosa que em sembla bé també. O sigui, de la mateixa manera que no em semblen bé moltes d'aquestes coses que de tant en tant promulga la DGT, les balisses i aquestes camames, sí que em sembla bé totes aquestes normes, i tant, ja que ho hem de portar, perquè ho hem de portar, perquè ens hi va la vida, que siguin homologats. Ara bé, quina és la meva reivindicació? La meva reivindicació és que tots aquests objectes, que ara són obligatoris sí o sí, paguin un IVA reduït. Oi que hi ha medicaments que paguen un 4 o un 10% i no el 21% que paguem d'IVA per qualsevol bé de consum? Considero que tots aquests elements de seguretat haurien d'estar potenciats al seu ús a través d'un IVA reduït d'un 4 o d'un 10%, perquè entenc que és una inversió en seguretat que a la llarga el que farà serà reduir molta despesa pública en sanitat a l'hora de guarir a la persona, les persones que hagin tingut accidents.
0: Llavors, un altre dels arguments que es posen és que el nou reglament de circulació posa el focus sobretot en responsabilitat individual. Jo ho apuntaves una mica al principi, eh? Sí. És a dir, que aquest és una mica el tema clau.
1: Sí, però jo penso que la responsabilitat ha de ser compartida, i en aquest sentit sí que m'alineo al costat dels motoristes que han protestat. Per què? Perquè la responsabilitat és compartida, perquè no serveix de res que anem amb un casc magnífic, amb uns guants sensacionals, amb una armilla airbag collonuda, si després a l'asfalt hi ha un esvoranc, o si després els guardarrails no són triples, sinó que són dobles, i amb la qual cosa, en cas de caiguda, ens podem colar per sota d'una d'aquestes biondes de protecció, no? Per tant, jo penso que la responsabilitat ha de ser compartida. No sempre la culpa és dels que anem en moto. De vegades, i això està demostrat, que en alguns accidents la culpa, la responsabilitat no és del que va amb moto, de vegades també és dels altres, però també moltes vegades és de l'estat de la via.
0: Hi ha una altra qüestió que, és que clar, sigui pel que sigui, per les imprudències, per l'estat de la via que deies ara, però tu ja vas dir una vegada, i una de les vegades que hem parlat aquest estiu ja posaves l'accent en l'altíssima vulnerabilitat dels que aneu amb moto, eh?
1: Molt, molt. Des del 2017 al 2024, a Espanya hi va haver 300.000 ferits en accidents de moto i 3.682 morts. Catalunya és la comunitat amb més sinistres de moto de tot l'estat per davant d'Andalusia i València. Però, fixa't en una cosa, Catalunya és la comunitat amb menys morts en moto de tot l'estat. Tot i la que hi ha més sinistres, hi ha menys morts entre els usuaris accidentats. Insisteixo en que la culpa no sempre és dels que anem amb moto. En 6 de cada 10 accidents, aquests passen per la intervenció d'altres vehicles.
0: O sigui, la immensa majoria,
1: La immensa majoria, 6 de cada 10.
0: Sí.
1: I en un de cada 5 accidents amb víctimes a les vies interurbanes, això sí, les motos hi són presents.
0: Perquè aquí quin tipus d'accidents hi trobem, Josep Lluís?
1: Mira, un de cada 4 accidents són sortides de via. Però, atenció, perquè les sortides de via, o sigui, és a dir, un 25% dels sinistres amb moto són sortides de via. Però, en canvi, concentren més del 40% dels morts. Què vol dir això? Que quan et surts de la via, l'accident acostuma a tenir conseqüències importants. Per què? Doncs per excés de velocitat, per distracció, però també perquè l'estat d'aquesta via no és prou segur. No n'hi ha prou només en mantenir l'asfalt en bones condicions. No n'hi ha prou només en mantenir els vorals nets. No n'hi ha prou només en tenir les viondes de protecció en bon estat i amb un disseny que no sigui lesiu, per exemple, pels ciclistes també, als quals els afecta moltíssim els accidents amb les viondes doncs que són com que actuen com a ganivets que tallen moltíssim, no? El 19% dels sinistres de moto en carretera són mortals o provoquen ferides greus, i això ens diu que evidentment el motorista, en comparació amb l'usuari d'altres vehicles, té més risc, perquè els usuaris d'altres vehicles tenen un 8,5% de risc de mortalitat en cas d'accident greu, és a dir, la meitat pràcticament d'aquest 19% de risc que tenen els motoristes en accidents mortals de carretera.
0: A banda de les motos, els patinets. Què passarà amb els patinets?
1: Bé, doncs a mi m'agrada aquesta reforma del Codi de Circulació perquè d'alguna manera el que fa és intentar acabar amb aquesta mena d'anarquia, no? I fins ara ens havien definit com hauria de ser la normativa per circular en vehicles de mobilitat personal, no únicament els patinets, també els segways i aquests altres patinets que són una sola roda, per entendre'ns. Ara, d'ara en endavant, de manera fefaent, de manera oficial, caldrà tenir com a mínim 15 anys, portar casc, dur llums encesos i, atenció, si conduïm de nit, portar armilla reflectant. Una armilla reflectant que serà obligatòria de dia pels les persones que facin servir aquests vehicles de mobilitat personal per fer la seva feina. És a dir, un missatger que reparteixi el que sigui doncs amb un patinet haurà d'anar amb armilla reflectant dia i nit. I poca broma, perquè les multes són importants, multes de més de 200 euros.
0: Ui, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, home, va.
0: I l'ús del cinturó de seguretat, també hi ha algun canvi amb això?
1: Sí, fins ara hi havia algunes excepcions, no? Sobretot, per exemple, taxistes, professors d'autoescola, que no calia que els portessin. Ara els hauran de portar sempre. D'aquí que en els últims temps, si heu pujat amb un taxi, doncs el taxista, el conductor, us hagi insistit en la necessitat de portar el cinturó de seguretat cordat. Altament recomanable.
0: Sí, o pita, allò que et pita el taxi.
1: Exacte,
0: sí.
1: Exacte. Però és que ara també haurà de dur-ho sempre aquest conductor professional. Només hi ha una excepció, que és el personal sanitari que viatgi en una ambulància, per exemple, en cas d'una assistència mèdica. El conductor de l'ambulància l'haurà de dur sempre. Però si, per exemple, hi ha un sanitari que està atenent alguna persona que ha de menester d'aquesta assistència sanitària, com que haurà d'estar doncs, traginant a l'interior de l'ambulància, no caldrà que vagi amb el cinturó cordat.
0: Una altra novetat, ja la vam mig comentar un dia, el passadís d'emergència,
1: sí.
0: Allò de deixar el carril lliure.
1: Això es veu molt a França, per exemple, quan arribes al periferí, que veus que la gent té tendència a anar o a l'esquerra o a la dreta del seu carril. Per què? Doncs per generar un carril natural. Ara, quan es produeix un embús, la gent hauria de tenir aquest sentit comú de dir, em poso o a l'esquerra o a la dreta, però no ocupant tot el carril. Per què? Doncs per deixar pas a un possible vehicle d'emergència que hagi de passar per actuar, ambulàncies, bombers, policia, el que sigui.
0: I tot això... Tot això que estem explicant, quan entra en vigor?
1: Gairebé tot a partir del dia 1 d'octubre, mentre que algun requeriment, sobretot els que fa referència a les motos i als vehicles de mobilitat personal, s'aplicaran un any més tard, cosa que no puc entendre. Cosa que no puc entendre.
0: Sí, perquè... aquestes aplicacions graduals, ja vam comentar un dia, que tot et grinyolen una mica. Sí.
1: És absurd. O sigui, si hem decidit aplicar aquest canvi, cony, fem-ho ja. Fem-ho ja. Si això ens permet... estalviar-nos vides humanes, ostres, per què hem de trigar un any? No ho puc entendre, de debò, no ho puc entendre.
0: Aviam, hem repassat alguns d'aquests canvis que s'aplicaran, alguns d'ells, ho deia ara el Josep Lluís Merlos, l'1 d'octubre del 26. Ens queda un parell de minuts, Josep Lluís, encara tenim temps de recuperar alguna pirgaresca que ens va quedar pendent la setmana passada, que ens convé, que ens convé arribar una estona.
1: Va, molt ràpid. Picaresques més habituals per eludir els radars de velocitat.
0: Vinga.
1: No em feu cas. Tot això són llegendes urbanes.
0: Ah, sí?
1: Ruix deixem l'H a la matrícula, que així reflexa sí. la fotografia. Re. Sí. Portar un CD penjat perquè reboti la imatge del radar. Re, no en feu cas. Sí que és veritat que de vegades les càmeres de control de mobilitat fan el préssec, i ara us explicaré una anècdota. Rondes de Barcelona, zona de baixes emissions, es prohibeix circular als vehicles que no tinguin etiqueta mediambiental. De cop i volta, pum, amb un senyor li arriben a casa seva unes fotografies de les seves dues motos, que estaven, no tenien etiqueta perquè eren motos clàssiques, perquè estaven circulant per les rondes, per la zona de baixes emissions. Però clar, a on anaven aquestes motos? A dalt d'un remolc, perquè aquestes motos anaven a participar a una concentració de vehicles clàssics. Però clar, la intel·ligència artificial, que de vegades és tan artificial que no és gens intel·ligent, el que va fer va ser fotografiar les matrícules d'aquestes motos i va dir, no poden circular. No, no estaven circulant. Sí, dalt d'un remolc. Altres coses, hi ha molta gent que porta la documentació que no toca. Porten un carnet d'un altre país i no l'han convalidat aquí. Hi ha gent que va amb documentació falsificada perquè els hi han retirat, per no parlar de gent que utilitza plaques de matrícula falses o robades. El món de la mobilitat dona una picaresca increïble. Hi ha una història, una senyora que era una conductora kamikaze a Arganda del Rei, i l'any 2022 la van enganxar perquè estava circulant en direcció contrària per la carretera R3. Sí. I era la segona vegada que l'enganxava. I la dona aquesta va dir, miri, escolti, és que vaig fatal de pasta. Sí. I si tiro aquest trosset en contradirecció, és que m'estalvio pagar el peatge.
0: Déu-n'hi-do.
1: Saltiveri això.
0: Saltiveri això, diu. Merlos, moltíssimes gràcies, no només per avui, sinó per tot l'estiu. Abraçada forta.
1: Adéu-siau.
0: Arribem a les 11.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. El Nepal ha decidit reprendre les tasques de recerca per l'arribada sobtada de dimecres. Aquest matí les havia suspès preventivament pel perill que un segon llac es desbordés de cop i provoqués una altra tragèdia. De fet, havia demanat a la gent que s'allunyés de la llera del riu i la policia ha emès una alerta per inundació. Uns avisos, però, que no han arribat a la gent, com ha explicat des d'allà a 3Cat Info Nacho Puig, que és de l'ONG Baixdur Social Project.
4: Avisos no ens han arribat, sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
3: Per cert, que aquest segon llac, que fa patir per una possible segona arribada sobtada, ha començat a vessar. De moment ho fa progressivament al costat tibetà de la frontera. Les autoritats xineses mantenen les feines aturades pel perill. Tot i això, han actualitzat el balanç de morts, que ha passat de 3 a 5. Al costat nepalès, ho recordem, el balanç puja ja a 469 morts. Més notícies, Estel Batet Carles.
5: Esquerra Republicana demana explicacions al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per l'agressió policial a un menor diumenge passat abans del partit entre el Barça i l'Elx perquè hi duia una estelada. En la compareixença al Congrés del ministre Marlaska per parlar de Ceuta, al torn d'Esquerra, el diputat Francesc Marc Álvaro ha exhibit una estelada.
6: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és una arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit. Perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat i lliure, no prohibit, que es pot exhibir també en manifestacions esportives.
3: Detingudes 20 persones en un dispositiu campai dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona. L'operació s'ha dut a terme en espais com ara estacions de tren i autobusos, a més de zones costaneres i barris amb més activitat delictiva. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Bon dia. L'operació desplegada ahir s'ha detingut autors de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues, trencaments d'ordre judicial i falsificació documental. En aquest dispositiu es van fer controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders, així com a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A la tarda, l'actuació es va concentrar en barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una incidència delictiva més alta i en zones de gran concentració de persones. Entre altres actuacions també es van interposar una vuitantena de denúncies de trànsit per tinença de substàncies estupefaents o tinença d'armes prohibides. Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: La Guàrdia Civil ha comissat a Badalona, al Barcelonès, 40.600 ulleres de sol de conegudes marques falsificades que estan valorades en prop d'1,5 milions d'euros. Es tracta d'una de les operacions més grans que la policia ha fet d'aquest tipus de productes els últims anys. Els investigadors van veure com alguns venedors del Tom Manta anaven a un local de Badalona on hi havia les ulleres de marca falsificades. Segons la Guàrdia Civil, les falsificacions estaven molt ben fetes i no es podien distingir a simple vista de les originals. Un jutjat de Badalona investiga la propietària del local per un delicte contra la propietat intel·lectual. Quan els agents li van demanar factures de les ulleres, no va poder presentar-ne cap. Els investigadors han pogut determinar que les ulleres falsificades procedien d'un país asiàtic.
3: L'Ajuntament de Torelló, a Osona, ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. Aquest dissabte, les banderes de la Casa de la Vila onejaran a mig pal. Es tracta de l'home de 63 anys que ha mort a l'hospital després de ser apallissat a casa seva el 10 d'agost. Els dos presumptes responsables són a la presó de manera provisional i sense fiança. La investigació continua oberta i els Mossos descarten que el mòbil fos un robatori. Esports, Marta García.
8: Segona victòria del Barça en la Lliga que situa l'equip líder ahir 2-0 davant l'Atlètic Club amb gols de Rafinha en la primera part i de Fermín en la segona i amb el debut de Rodri. En la fase Lliga de la Champions el Barça jugarà contra el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como en el Camp Nou. I fora visitarà els camps del PSG, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. L'Espanyol fa avui l'últim entrenament abans de visitar demà el camp de la Reial Societat. L'última incorporació, Brian Zaragoza, ja s'entrena amb l'equip i podria debutar en este partit. La tercera jornada de Lliga s'obriria amb dos partits, a les 7, Racing de Santander Elche, i a 8:45 a la Ves Vila-Real. Setena etapa de la Vuelta, 150 quilòmetres de recorregut entre la Vall d'Alba i Aramon Valdelinares i Tadej Pogacar defensant el mallot de líder. En el Mundial de Piragüisme de Polònia, la banyolina Laia Pèlax disputa la final del K1000 metres, serà a partir de 3:45, i a les 6, semifinal Espanya-Països Baixos en el Mundial Masculí d'Hockey Herba. L'altra semifinal enfrontarà Alemanya i l'Argentina.
2: Fins aquí les notícies.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Ara al Corte Inglés tens fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les millors marques. Finança'l fins en 12 mesos. Últims dies fins al 31 d'agost. El mes del descans a les rebaixes del Corte Inglés. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la teva targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
11: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
10: Ofertes límit al Corte Inglés. Pernil d'encevall ibèric, 50% raça ibèrica, 7 quilos, 149 euros. I de regal, pernil tallat a màquina i envasat al buit per valor de 30 euros. A més, oli d'oliva verge extra ojiblanca al nuestro garrafa de 5 litres, el litre et surt a 3,99 euros. Són les ofertes límit, només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
12: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
9: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Cat Info.
13: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: 11 i 8 minuts, Carlota Freixanet, com estàs?
1: Bon dia, estimat.
0: Bon dia, amb la Carlota repassem cada setmana llibres per no empipar-nos amb alguna cosa.
1: Mm-hmm.
0: Amb què no ens hem d'empipar avui?
1: Amb la tornada a l'escola.
0: Que està aquí a la cantonada, a més a més, setmana i mitja, una mica menys.
1: Clar, jo porto un tema avui que m'encanta, em fascina, m'omple el cor de joia i sobretot és un tema que fa feliç a tothom. Llavors, sí. Avui porto llibres per no emprenyar-nos amb el final de les vacances i sobretot amb el final, amb la tornada a l'escola.
0: Clar.
1: Aleshores, jo us explico. Jo, com que sé que hi ha molta gent que es pensa que els profes tenim 400 anys de vacances i que treballen més o menys 3 dies l'any...
0: Sí, no, jo no havia sentit mai això, no?
1: No, jo us he de preguntar una cosa. O sigui, teniu idea del que és la solidaritat negativa? Sí, s'entén el concepte?
0: Sí, sí, vale, sí, sí, sí.
1: Efectivament, és aquesta idea de que si jo estic malament vull que el del costat estigui pitjor. Llavors, jo ho entenc, perquè ho entenc, que aquesta idea que els profes tinguem un mes de vacances a l'estiu, a l'agost, però que estiguem un altre mes al juliol, sense haver d'anar a treballar, però fent formacions, preparant classes, tota la història, us sembla un privilegi, perquè ho podem fer des de casa o des d'on ens doni la gana. Jo ho entenc perquè és un privilegi, estimades, però tanta ràbia us fa que vulgueu que no tinguem això, per favor. Llavors, tinc una altra pregunta. Quin trauma teniu? O sigui, que és una pregunta de veritat.
0: Què va passar al col·le, no?
1: Què us ha passat al col·le? O sigui, no vau tenir mai una profe, un mestre, algú que fos un referent educatiu vostre que us marqués de veritat? No recordeu cap època bona? Tu guardes algun profe així com el cor? Així, amb
0: sí, sí, sí, sí, sí, uns quants, sí, sí, sí, uns quants.
1: Profes guais.
0: Sí, i tant.
1: Profes xulos. Jo no sé si sóc aquesta, però bon, jo ho intento.
0: Segur que sí.
1: Com que no vull que us enfadeu gaire més amb l'escola, perquè el dia 8 que comença el curs és altament probable que hi hagi una vaga de docents, sí. I sé que això us farà enfadar moltíssim.
0: Els pares i mares, sobretot, sí, sí.
1: Correcte, com a mare, ja ho gestionarem, diguem-ne. Jo us porto una secció plena de profes guais, profes interessants i llibres que parlen d'educació i d'escoles.

0: Doncs avui, amb la Carlota Freixanet, llibres per no empipar-nos amb l'inici del curs escolar. Llibres sobre educació, sobre profes, sobre escoles... Endavant.
1: Correcte. Anem a llibres internacionals que parlen de profes una mica especialets. Vale. El primer llibre és un llibre que em fascina, que es diu La història secreta de la dona tard. He de dir que sembla un títol de merda. No, és veritat, és que és
0: tan genèric... La història secreta, et sembla un títol desastrós.
1: No, és que cada vegada me n'oblido de com es diu... Jo recordo que hi ha un llibre de la dona tard que m'encanta. Llavors he buscat dona tard, book, o sigui, llibre universitat, i llavors és com... Ah, vale, espera't un moment, és aquest. Aleshores, això és la història d'un xaval que és bastant classe treballadora i tal de Califòrnia i que arriba a una universitat a Nova Anglaterra a estudiar literatura. El que ell no sap quan es matricula és que el que ell vol estudiar, que són llengües i literatures clàssiques, no funciona normalment. És a dir, perquè qui participa, o sigui, qui tria qui participa a l'assignatura no són els alumnes, sinó que és el profe.
0: Ah.
1: I a més a més el profe
0: és un tio... Tria la... Tu estudiaràs això?
1: Tu sí, tu no. Llavors, és un tio superespecial, està com un llum de ganxo, té 6 alumnes màxim, i es dedica a fer-los passar els límits de la moral en repetides ocasions, diguem-ne. És un tutxet, és absolutament enganxós, perquè vola i va rapidíssim, i a més fa molt de tardor, perquè jo crec que no hi ha res que faci més de tardor a la vida que una universitat d'elit. Anar a buscar bolets i
0: exacte, les dues coses. La història secreta de Dona Tard, el llibre que li agrada el llibre, no el títol, però la història secreta, és com es diu el llibre de la tard que explica aquesta història que deia la Carlota ara.
1: Correcte. Anem a un altre professor estrany i meravellós de la literatura, que és Pnin, del Nabokov.
0: Pnin, eh?
1: Exacte.
0: P-N-I-N.
1: Sí.
0: Pnin.
1: Llavors, jo sé que molts de vosaltres recordeu a Nabokov com un senyor molt serio que va escriure un llibre sobre un pederasta, però aquí descobrireu...
0: Lolita, diguem-ne.
1: Exacte. Aquí descobrireu com de brutal i divertidíssim és Nabokov, perquè és molt graciós. En aquest cas, han relat a la vida i miracles del Pnin, que és un professor absolutament mediocre que intenta ensenyar rus en una universitat americana de quarta fila, o sigui, tercera regional, una cosa terrorífica. Aquest home, que no és un bon professor, fa riure moltíssim els seus alumnes, no perquè faci gràcia, sinó per absurd.
0: Yeah.
1: I perquè s'ho passa bé ell mateix en absurd i perquè no deixa de ser una mena d'antiheroi de la modernitat. O sigui, no s'entén de tecnologia, s'equivoca de tren, no entén el món modern, i és tan absurd, però està tan ben escrit, que fa molt, molt, molt, molt riure. Llavors, si voleu llegir alguna cosa de Nabokov i Lolita us fa mandra, llegiu Pnin, que és una meravella absoluta.
0: Pnin, es diu tal qual,
1: Sí.
0: Insistim, P-N-I-N, perquè
1: Correcte.
0: És un nom una mica estrany, bueno, no estrany, no, però poc habitual. Pnin, sí. de Nabokov.
1: Un altre professor, que no se sap si és exactament un professor, però que segurament és una figura referent, o guia, és el sensei de Kokoro, de Soseki Natsume. Natsume és el cognom, Soseki és el nom, però com que són japonesos us diuen al revés, bueno, fes-ho crist, això.
0: Com torno a dir?
1: Sigui.
0: És a dir, s'ha de dir Soseki Natsume,
1: sí.
0: Però Natsume és el nom.
1: No, Natsume és el cognom.
0: Perdó, sí.
1: Però...
0: No, el nom m'has dit.
1: Sí, no, ho he dit al revés. Natsume,
0: està escrit
1: al revés, perdó.
0: Val.
1: Natsume és el cognom, el que passa és que hi s'hauria de dir, no?
0: Natsume,
1: primer,
0: Soseki, sí.
1: És igual, però està, ho hem dit malament històricament i per tant ens ho mengem
0: així. S'ha mantingut així, val.
1: Exacte, aquesta és la història d'un noi jove que coneix a un home que el deixa absolutament fascinat i aquí comença a anomenar sensei, és a dir, mestre, des de la primera vegada que el veu. A banda d'aquesta mena de fascinació, el noi està en època universitària, de formació, i això coincidirà amb el final de la vida de l'emperador Meiji i, per tant, amb l'inici d'una nova era de modernitat al Japó. És una obra sobre creixement superdelicada d'un dels autors japonesos de capçalera, per tant, si voleu llegir alguna cosa del Japó aquest any, que sigui aquesta.
0: Kokoro, de Soseki Natsume.
1: Correcte. Tornem als professors convencionals amb Stoner, de John Williams. Aquesta és una novel·la sobre professors, una altra novel·la sobre professors universitaris americans, perquè, però és que, senyores i senyors, són ells i els anglesos qui fan servir més aquesta idea de la novel·la de campus, és a dir, aquesta idea de la novel·la que passa dins d'una escola o dins d'un campus universitari. Sigui com sigui, l'Stoner és un home relativament mediocre, que té una dona amb qui té una relació que no acaba de funcionar, que té problemes amb la gent del seu departament, que té un amant i una filla que fa el que pot, sigui com sigui, i presentat així com us ho he presentat ara, fa molt poques ganes de llegir-lo, però és un llibràs que està profundament ben escrit i que és molt gustós de llegir. I a més, és un llibre molt, molt ple de referències literàries, llavors, perquè és profe de literatura i s'hi recrea, diguem-ne. Llavors, si sou prou lectors, el gaudireu moltíssim.
0: Stoner, John Williams, que no és el compositor de música, no?
1: Correcte,
0: en principi,
1: no.
0: Però es diu igual. John Williams, i la novel·la es diu Stoner.
1: I per últim us emporto un que es diu Adiós, Senyor Chips, del James Hilton.
0: Hi ha una pel·lícula, que és això, és aquesta? És sobre això?
1: Ah, sí. Aquesta no deixa de ser la història de la vida d'un professor que arriba a una escola de secundària d'aquestes angleses de tota la vida, amb els seus alumnes interns i les seves coses, i s'hi va fent vell.
0: Sí.
1: La història comença super transparent dient-nos que aquest senyor està vell de morir-se si li agafa un mal aire, i es dedica a explicar-nos anècdotes per honrar la memòria d'un professor. Que també us dic que quin honor més enorme que us facin una pel·lícula així.
0: Sí. Adiós, Senyor Chips, amb el Peter O'Toole, si no recordo malament. Sí. Goodbye, Mr. Chips, es deia la... Sí. Bueno, evidentment, igual. Adiós, Senyor Chips, de James Hilton. És una de les novel·les o de les primeres obres que estem recomanant per no emprenyar-nos amb l'inici del curs escolar. L'altra, Stoner, de John Williams. Kokoro, de Soseki Natsume. Pnin, de Vladimir Nabokov. I la història secreta de Dona Tard.

0: see of it.
1: Vinga, doncs més lectures per no emprenyar-nos amb l'inici del curs escolar, Carlota.
2: Va, avui, com que és l'última secció, m'he permès fer una miqueta de llibres de tassetes dels meus. Llavors, sí, us porto Mercaderia finíssima, perquè si alguna cosa sabien fer les senyores victorianes era parlar d'institutrius, perquè, oh sorpresa, era una de les poques feines que podien fer les dones i, per tant, en tenim diverses i totes ben documentades.
1: Vinga, tassetes d'endavant.
2: Comencem una miqueta per l'Original Gangsta, que no és altra que Agnes Grey, d'Anne Bronte. Consti en acta, que és una de les meves novel·les preferides, però és que està molt ben escrita, però molt ben escrita. I és que la petita, la germana petita de Can Bronte no només era la millor i la que millors herois masculins escrivia,
1: sinó que també... la que millor descriu a tios, diguem-ne.
2: Sí, i la que els fa més estupendos i més xulos i més com voldríem que fos un home en general. sinó que, a més a més, escrivia sobre institutrius de manera més que ben documentada. Agnes Grey és una miqueta la seva història i les seves memòries com a institutriu fetes novel·la, amb la diferència que la seva protagonista li permet un final feliç que ella no va poder tenir. Mm. És una novel·lassa sobre educació, sobre el paper real del professorat i el paper dels pares, sobre la força de la cultura i sobre la consciència de classe. Ho té tot, estimades. I, a més a més, té un heroi guapo i dolç. O sigui, és una fantasia, aquesta. Aquest llibre és una fantasia musical.
1: Una comèdia musical. Agnes Grey, d'Anne Bronte, la primera de les recomanacions d'aquesta nova tongada de Consells de la Carlota.
2: Llavors, què passa? Com que Agnes Grey i Sims Borrascosos es van publicar alhora, sí, i aquestes eren dues de les tres germanes Bronte, la Charlotte Bronte, la germana que després va ser la més coneguda, havia enviat un manuscrit als mateixos editors d'una novel·la que es deia El professor, The Professor, i que estava basada en el seu crush, o sigui, en el seu enamorat, que era un professor belga de qui ella es va enamorar perdudament i que la va rebutjar en innumerables ocasions perquè estava feliçment casat i li deia, mira senyora, deixi'm en pau,
1: ara no
2: reina.
1: Ara no puc.
2: Exacte. Total, que després d'aquest fiasco, que el podeu trobar publicat i que no és una mala novel·la, tot i que no sigui excel·lent, l'amiga Charlotte va decidir escriure una obra monumental com és Jenner. Jenner ens explica la història d'una noia molt jove i molt desgraciadeta, pobra filla meva. És una noia orfa que es troba vivint a la casa d'una família que no la vol, amb una tieta que la rebutja i que ràpidament l'envia a viure a un internat, i ella s'hi queda durant anys fent d'alumna, després de mestra, total. Quan es cansa de l'internat, se'n va fer d'institutriu, s'enamora de l'amo, feu el favor de llegir-la, perquè no us explicaré res més, us faig més spoilers, perquè val la pena, per molt totxo que sigui, i que és boníssim, o sigui, és molt bo.
1: Jenner?
2: Jenner és boníssim.
1: Jenner, hem recomanat també El professor, i continuem.
2: I continuem. Llavors, anem a dues sagues meravelloses són mig juvenils, però són llibres pensats per créixer amb les seves lectores. Mm. La primera i principal, anem a l'An de les teules verdes, i sobretot a Anne Dabonley, de Lucy Maud Montgomery. Aquestes obres ens expliquen la vida d'una nena, que és òrfana, i que l'acullen a casa d'uns senyors del Canadà, i que en un inici a les teules verdes és la història sobre una nena d'11 anys que per primera vegada té una família de debò, i a Anne Dabonley, ella és una noia jove que compleix amb el seu somni de ser mestra. És una història super tendra.
1: Però són dos llibres, és una sèrie, diguem-ne.
2: És una sèrie de llibres, sí. Sí, és una sèrie de llibres. La primera és l'Anna de les teules verdes, que si no la coneixeu és superdolceta, i llavors Anne Dabonley, ella ja és més gran i comença a ser mestra i és xulíssim. Llavors, és una història molt bonica, amb molts matisos, i és un cant a la vida. Si teniu canalla de 10 anys o així, més o menys, els podeu iniciar llegint l'Anna de les teules verdes, i si teniu adolescents podeu donar-los Anne Dabonley o us la podeu llegir vosaltres, que és un gust, és un gust de llegir. Tant.
1: Lucy Maud Montgomery és l'autora, la primera de les sèries és Anne de les teules verdes, la segona Anne Dabonley.
2: Correcte. I per últim, jo no puc fer aquesta secció sense parlar de tres llibres de capçalera per totes les senyoretes de tassetes, com són Donetes, Aquelles Donetes i Humanets, de la Louisa May Alcott.
1: Clàssics.
2: I és que sí, altra vegada, Donetes és un llibre juvenil sobre una família absolutament meravellosa i a qui li passen totes les coses, i amb la mare més guai de totes les mares de la literatura. La Marmi és la mare.
1: Sí, la mare.
2: Sí. Però Aquelles Donetes ja no és tan juvenil, és la història d'unes dones joves que aprenen i que creixen, i... Vale, jo venia aquí a parlar de profes. I sí. Dieu, Carlota, què estàs fent?
1: Sí.
2: Vale, efectivament, Humanets, que és la tercera part, és una història sobre la Jo March, que és una de les donetes, que es converteix en professora de la seva pròpia escola i que es dedica a educar humanets i petites donetes que té al seu abast. Primera escola mixta de l'elite, eh?
1: Sí.
2: És deliciosa i la gaudireu si la llegiu directament, però és que si heu llegit les anteriors us ho passareu de meravella perquè hi ha tots els personatges retrobats.
1: Llavors, tenim el capítol de tassetes, eh? Amb la Louise May Alcott, Donetes, Aquelles Donetes i Humanets, Lucy Maud Montgomery, Anna de les Teules Verdes i Anne Dabonley, la Charlotte Bronte, El professor i Jenner, i Agnes Grey, d'Anne Bronte, el capítol de tassetes en aquestes lectures per no emprenyar-nos amb l'inici del curs. 2 i 2 són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada...

0: Una improvisació.
1: Vinga, doncs seguim.
2: Anem a les coses fetes aquí.
1: A casa.
2: A casa, que són diverses i totes tenen en comú el fet de deixar-nos els docents com una colla d'amargats. Que igual ens hauríem de fer mirar, amigues.
1: Sí, o sigui, sí. No, una mica allò... Esbiaixat.
2: Si hi ha algun docent a la sala que tingui ganes d'escriure, no sé, xuxis, posem-nos, quedem una mica bé, per favor.
1: Va.
2: Llavors, comencem per Seré el teu mirall, de Lluís Antons Baulenes, que va ser el primer Premi Santa Eulàlia de novel·la sobre Barcelona i que és una novel·la que té com a protagonista un profe d'elite que és un desastre. Ha perdut un amic, una orella i el nord, treballa en un bar del Raval.
1: Un amic, una orella i el nord, ha perdut?
2: Sí, sí, sí.
1: Literalment, l'orella ha perdut?
2: Literalment, ah, sí? L'orella, ah, també. Sí, acaba en un bar del Raval i acaba fent de treballador d'un especulador immobiliari. O sigui, sembla molt poc sexy,
1: sí,
2: però...
1: No gaire, sí.
2: Si odieu els professors i ens voldríeu al pou, o si us agrada la novel·la negra, us passareu tema. O sigui...
1: Amb els dos escenaris, eh?
2: Exacte.
1: Seré el teu mirall, del Baulenes.
2: Correcte. Anem a una altra professora que no està en el seu millor moment ni pren les millors decisions, i és El càstig, de Guillem Sala. Mm. He de dir que és un llibre estrany, vibrant, ràpid, però que ens posa com a lectors en una posició de judici cap als personatges bastant intensa. És un llibre interessant també a nivell lingüístic perquè té com molt de llenguatge de carrer. Aquesta és la història de la Sandra, una profe d'institut que té una relació de parella que no acaba de funcionar, hi ha un altre profe que sembla el nòvio perfecte que li tira els trastos, i un alumne que clarament necessita la seva ajuda. Però qui ajudarà aquí i en què es convertirà la Sandra, només ho sabreu si us ho llegiu.
1: Que bo. El càstig, de Guillem Sala.
2: Correcte. Anem a un darrer llibre sobre professors que fan coses estranyes, i és Les possessions, de la Llucia Ramis.
1: Home.
2: Que ens parla d'un professor jubilat que tot d'una perd el cap, i sobretot de la seva filla, que se n'ha de tornar a Mallorca per intentar entendre què punyetes està fent el seu pare. És un llibre, s'està tan ben escrit, però tan ben escrit, que bueno, això és una cosa meravellosa.
1: Les possessions, de la Llucia Ramis, amiga d'aquest programa, un petó des d'aquí.
2: Correcte. Us porto un còmic, perquè tenim coses còmics xulíssims en català, i un d'ells és Ombres de colors, de l'Oriol Malet.
1: Sí.
2: Perquè aquest és un còmic per joves, i per no tan joves, que parla de l'abandonament escolar.
1: L'Oriol Malet fa còmics molt interessants,
2: és molt xulo. I aquest està basat en part en una experiència real, diguem-ne, i en la seva. Perquè parlar de què passa quan ens sentim que no trobem el nostre lloc, que no sabem quin és el nostre camí i què passa si deixem d'estudiar, és important. Llavors, és un llibre que a més m'agrada molt perquè, o sigui, zero drama, zero moralisme xungo, només dubtes raonables i una mirada profundament honesta. O sigui, és un llibre que em sembla que val molt la pena, tant per alumnes com per pares i com per educadors.
1: Ombres de colors, de l'Oriol Malet. Aquest és un còmic.
2: Sí. Anem a coses fetes per més joves, fetes en català, perquè són importants i n'hi ha moltes més i no són un drama, ni deixar les escoles i els professors com uns tarats. El primer és El cap als núvols, del Bernat Cormand, que és una història preciosa sobre l'Elias i el Tomàs, que tenen 10 o 11 anys i que s'enamoren a l'hora del pati.
1: Ostres!
2: I ja està. O sigui, no té més. O sigui, la història és dos nens que s'enamoren. Però és tan bonic i està tan ben explicat i està il·lustrat amb tanta delicadesa que val la pena tot. O sigui...
1: El cap als núvols, eh? Sí. No n'havia sentit a parlar. Mira, El cap als núvols, del Bernat Cormand.
2: Sí. I no podem parlar de llibres sobre l'escola sense citar La colla dels 10, de Joaquim Carbó, per favor.
1: Mestre Carbó.
2: Clar, és un llibre sobre una colla de nois, sí, només nois, perquè és que el llibre té dues edats. O sigui, si els nens de La colla dels 10 avui en dia fossin vius, tindrien edat d'estar a punt de jubilar-se.
1: Absolutament.
2: Vale?
1: Absolutament.
2: Llavors, malgrat que al principi no acaben de ser del tot amics, acaben fent pinya i sobretot defensant un de la colla davant d'una injustícia enorme. Joaquim Carbó és patrimoni nacional i, per tant, aquest llibre s'ha de llegir. Per favor, sisplau, gràcies.
1: La colla dels 10, el clàssic del Joaquim Carbó, El cap als núvols, de Bernat Cormand, aquesta història de dos nens que s'enamoren a l'hora del pati, el còmic de l'Oriol Malet, Ombres de colors, Les possessions, de l'admirada Llucia Ramis, El càstig, del Guillem Sala, i Seré el teu mirall, de Lluís Anton Baulenes.

0: I com sempre amb la Carlota, culminem... Vaja, falta la carta al Josep Maria, ara ho explicarem. Però sempre el capítol quasi final és de lectures, per no empipar-se amb el curs escolar, dedicada als lectors més jovenets, i avui especialment justificat, clar.
1: Clar, llavors, no patiu si comença ni tres, està tot bé, ploraran, però no passa res, no us agafarà res, no, sí. Descanseu.
0: Ho dius per alguna cosa en concret, una experiència...
1: Bueno, porto un parell de whatsapps d'amics o amigues sí, atabalats perquè comencem ni tres i això és un drama. Llavors, us els pels petits, us els porto una altra vegada endreçats per edats, que és una mica més fàcil. Llavors, primerament, hi ha un llibre pels que comencen l'escola, que es diu Hola, escola, de la Mar Benegas i la Neus Caamaño, que és un llibre d'aquests amb poquet text i moltes imatges molt xules per parlar de tot el que pot passar a l'escola. Bonic, fàcil i apte tant per escoles com per si comencen llar d'infants.
0: Hola, escola, de la Mar Benegas i de la Neus Caamaño, això per començar el que sigui. Sí, si comencen llar d'infants també,
1: Sí.
0: Perfecte.
1: Un altre que explica com funcionen les escoles és Aviat aniré a l'escola, de la Marianne Dubuc, que és una autora que a mi m'encanta. En aquest cas ens trobem amb un llibre de grans dimensions, ojo que no és un llibre per portar al cotxet, on podem veure diversos tipus d'escoles de diferents animals i cada una d'elles posarem el focus en una cosa diferent. A l'aula, a la biblioteca, al menjador, al gimnàs... És un llibre xulíssim i crec que va molt, molt bé per fer la transició de l'escola bressol a l'escola dels grans. Que a l'escola bressol normalment tenim una aula i a l'escola dels grans ja en tenim més d'una, doncs aquest és el vostre llibre.
0: Aviat aniré a l'escola, de la Marianne Dubuc.
1: Correcte. Un altre llibre xulíssim es diu El primer dia d'una escola, de l'Adam Rex, sí. I ens explica com l'escola, l'edifici en si, està supernerviosa perquè arriben els nens nous.
0: O sigui, el centre, està nerviós?
1: És molt guai, és un llibre molt bonic per treure'ns del damunt els nervis del primer dia de l'escola. És un llibre que fa molt riure i, a més, jo què sé, veure-ho des de l'altre punt de vista també és molt guai i és molt xulo.
0: El primer dia d'una escola, no d'escola, el primer dia d'una escola, de l'Adam Rex.
1: Correcte. Un altre llibre que jo no puc deixar de recomanar és Escola de Fantasia, del Jenny Rodari, perquè no només té la part que està escrita per la canalla, sinó que té una part molt important escrita pels pares, pels mestres i per totes les persones que tenen canalla a prop o al seu càrrec. És un llibre imprescindible i, malgrat que estigui escrit als anys 70, diu moltes coses importants. I, senyores i senyors, el tenim en català.
0: El Jenny Rodari té uns quants en català, no?
1: Sí, però que aquest, que és un dels llibres com de pensament, diguem-ne, estigui traduït al català, és una cosa per reivindicar, per tant, comprem-lo, per favor.
0: Escola de Fantasia, del Jenny Rodari.
1: Correcte. Llavors, podem fer aquesta secció sobre escoles i mestres sense parlar de Matilda, de Roald Dahl? La resposta és no.
0: No.
1: Per tant, us l'he portada. Llavors, ja ho sabeu, és la nena més llesta de totes les nenes, una directora terrible, uns pares que no li fan ni cas, i la mestra més dolça i bonica de totes les mestres.
0: Ai, sí.
1: És fort, perquè si torneu de grans, us n'adonareu fins a quin punt eren cruels i ridículs els adults del llibre. Una cosa molt forta.
0: L'hauria de tornar a mirar. Vaig veure el musical, la pel·li i el musical és molt divertit, també. Matilda, de Roald Dahl.
1: Correcte. Anem una mica al juvenil, perquè hi ha un llibre que a mi em va flipar fa un parell o tres anys quan va sortir, i és Guia per lesbianes a l'escola catòlica.
0: Yep.
1: De la Sonora Reyes. Això és una novel·la romàntica entre dues noies, un inici del despertar de l'enamorament, una descoberta de si mateixes, i els professors no hi acaben de ser massa, i quan hi són fan nosa, però passen una escola, i a mi em venia de gust recomanar-lo, perquè hi ha molta romàntica juvenil horrorosa, i aquí no hi ha ni mitja relació tòxica.
0: Ah, això està molt bé, res de toxicitat. Està molt bé, no ens convé. Guia per lesbianes a l'escola catòlica de la Sonora Reyes.
1: Llavors, jo no puc tancar sense parlar de totes les sagues fantàstiques que parlen d'escoles màgiques, de professors que guien i de molt més, que des del Mag de Terramar de l'Úrsula Le Guin fins a les Bruixes de Terry Pratchett a Igualtat de Ritus. Podeu recórrer Harry Potter, però agafeu-lo de la biblioteca i no el compreu, que no cal fer més rica a la terfa de la seva autora.
0: Sí, exacte. Ai, la J.K. Rowling, en fi. El Harry Potter, la Terry Pratchett, l'Úrsula Le Guin, més o menys recomanats així de resquillada, sobretot una d'elles. Guia per lesbianes a l'Escola Catòlica de la Sonora Reyes, Matilda de Roald Dahl, l'Escola de Fantasia del Jenny Rodari, El cap als núvols del Bernat... No, espera, que tinc un rere. El primer dia d'una escola de l'Adam Rex. Avui aniré a l'escola de la Marianne Dubuc i a l'escola de la Mar Benegas i la Neus Caamaño. Les recomanacions pels lectors més jovenets. I ara sí, ara l'última carta als Josep Maries, els cunyats del país, relacionat també amb això, amb el primer dia de curs.
1: Sí.
0: Vinga, fot-li.
1: Estimat Josep Maria, no pateixis, que només et queden uns quants dies per suportar les teves criatures a casa. Perquè tu no només és que no suportis els mestres, és que no entens com hi pot haver algú que voluntàriament i per desig converteixi en la seva feina a fer-se càrrec d'entre 20 i 30 criatures a canvi d'un sou que no dista massa del teu. Però en lloc de demostrar per ells la teva admiració, no, tu fas el més fàcil i t'apuntes al carro dels guanyadors, dels dropos i dels trinxeraires, perquè és més fàcil sempre criticar aquells qui fan una tasca difícil i fer-te'l dur, que no per reconèixer que el que et fa ràbia de debò no és que els docents tinguin vacances, sinó que mentre ells no treballen, tu t'has de fer càrrec dels teus fills. Perquè, Josep Maria, tu això d'haver d'educar no ho acabes de saber fer. No passa res. I la idea de l'escola, que l'escola de l'escola tornin a haver après no només a llegir, a escriure, a sumar, a multiplicar, a restar i a dividir, sinó també a parlar correctament, a gestionar conflictes i fins i tot a cordar-se les sabates, t'ha anat molt bé. Perquè tu, Josep Maria, el que et passa és que això de fer de pare et va una mica gros, que no saps com posar-t'hi. Que potser és perquè tu vas tenir un pare absent, que no entens per quin motiu tu el teu pare el tractaves de vostè i ara ja no, que ja no els castiguin a passar pel cinturó o a dormir sense sopar et fa pensar que ets el pare més modern del segle XXI. Però és que, estimat, això no va així. La paternitat avui en dia va de saber què agrada als teus fills, de saber-los fer el sopar, de preparar-los la motxilla i d'ajudar-los a fer els deures o de llegir-los un conte abans d'anar a dormir. Així que aquest curs escolar que ara iniciem pots començar pel més bàsic i aprendre d'una vegada el nom dels professors dels teus fills. I ara que ja hi som, anar a les reunions de pares. Va, Josep Maria, que si pots insultar-nos a Twitter i a la barra del bar, hauries de tenir prou valor per mirar-nos a la cara i dir-nos que no estem fent bé la vostra feina. A veure si ens hi trobem, rei? Cuida't.

0: Carlota Freixanet, doncs un estiu més. Mil gràcies per les lectures recomanades, per no emprenyar-nos aquesta vegada.
1: A vosaltres.
0: Un petó molt gran. Cuida't molt.
1: Adéu.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Ara al Corte Inglés tens fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les millors marques. Finança'l fins en 12 mesos. Últims dies fins al 31 d'agost. El mes del descans a les rebaixes del Corte Inglés. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la teva targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
4: Love, love, love.
5: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati. Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, va, test d'actualitat amb el Franqui Pereira. Què tal, Franqui, com estàs?
9: Molt bé, bon dia.
0: Bernat de Déu, que ja riu, com estàs?
9: Bon dia, bon dia.
0: I Mariola Cubells, què tal, Mariola?
10: Bon dia, companys, com tal, com estem?
9: On està la Mariola? Eh?
11: Encara estàs en Ramon?
10: Sí.
9: No surt de la piscina?
11: No.
10: Estic així perquè jo sóc una privilegiada, bueno, no com vosaltres.
0: No, estem tots aquí, eh? Estem tots aquí i...
11: Home, podries portar unes palanganes, també, i posar els peus en remull.
0: Això estaria bé,
11: amb sal, per quan m'hi sent jo.
0: Allò, quan se t'inflen els peus.
11: Sí.
9: Bueno, ja s'acaba això, tu.
0: Ja s'acaba això.
9: Sí.
0: Ja
9: s'acaba l'estiu, eh?
10: Ai, quina pena, em fa, això.
0: Sí, sí, sí.
11: Dilluns torna allò tan...
10: Hauries de parlar amb la direcció de Catalunya, ja ho dic jo des d'ací.
0: Bueno, no parla tu, que tens més influència que jo.
10: Pues mira, no ho descartes, això.
9: Hauríem
10: jo només tinc que alçar el telèfon i dir, por favor.
0: Sí, exacte. Què dius, tu, Bernat?
9: Hauríem de fer un podcast.
0: Un podcast.
9: Aquí la gent que no té res a fer, una mica fa un podcast. Diguem-ho ja.
11: Sí.
9: Siguem sincers amb
11: l'audiència. Hi ha més podcast que gent escoltant podcast. No, això ja ha arribat a aquest punt. Ja hem fet el gir, la volta.
9: Vas a parar.
0: Va, doncs últim test d'actualitat d'aquesta temporada d'estiu, perquè, com molt bé deia la Mariola, dilluns ja torna la temporada regular a Catalunya Ràdio. De fet, ara a les 12 fem aquesta celebració dels 50 anys del futbol en català i de la nova temporada i de la temporada d'estiu. Acomiadem la temporada d'estiu amb un programa amb l'Estrell, el Garriga, aquí al matí de Catalunya Ràdio.
10: 50 anys de futbol en català, has dit?
9: Sí, 50 anys.
10: Ai, no me lo pienso perder, eso.
9: Home, és el fet del públic.
0: Perdó, irreverent.
10: Perdó.
0: El Camp Nou. Spotify Camp Nou, perdó, que em van renyar l'altre dia. Em van renyar l'altre dia per no dir Spotify Camp Nou. Sí.
11: Ara anem després o què?
0: Sí, després hi podem anar. Jo hi he d'anar, diguem-ho.
11: Ah, doncs potser m'apunto.
0: Vinga, perfecte.
9: No hi he estat encara.
11: No hi he estat encara al Camp Nou?
0: No.
9: Perquè tu ets del Futbol Club La Bisbal, o s'ha d'entendre allà de...
11: El Bisbalenc, el Bisbalenc.
10: Podeu deixar de parlar de futbol, per favor?
0: Va, exacte.
10: Que estic així.
9: Tractament l'Àngel, que bo.
0: Test d'actualitat. Començaré amb les preguntes convencionals i després anirem als concursos generats a partir de l'actualitat d'aquests últims dies. Però comencem amb una pregunta tradicional. La primera anirà per la Mariola. Com sempre, si no la sabeu, rebot, anem donant pistes. Bé, és el de sempre. És que ara hi ha l'últim.
11: Faig mandra d'explicar les normes.
10: Sí, va, tira, Frederic, per favor.
0: Mariola, ha estat notícia una cançó que sortirà al mercat l'any 2046.
11: Buah.
0: Quina és aquesta cançó o per què ha estat notícia?
10: Què dius?
9: Com ha respost?
0: Una cançó que s'ha dit, en concret, sortirà, està feta i gravada, però no sortirà fins al 19 de gener del 2046.
11: Això és d'aquí 20 anys, no?
0: Molt bé, Franqui Pereira.
11: Però és que no, està calculant si serien vius tots, que potser ja no.
9: Ha de morir algú perquè es pugui cantar?
0: Sortirà el 19 de gener del 2046, que serà el dia del centenari del naixement de l'artista que interpreta aquesta cançó.
9: Que estarà viu o no, clar.
0: La cançó es diu My Place in History.
10: Hombre, no, esta, Dolly Parton.
0: ¡Dolly Parton! Segons la revista Billboard, Dolly Parton va deixar preparada el 2015 una peça musical inèdita titulada My Place in History amb la intenció de publicar-la el 19 de gener del 2046, que és el dia que farà 100 anys que va néixer, i està guardada amb clau en una caixa al parc temàtic que té Dolly Parton. Perquè Dolly Parton té un parc temàtic
10: que, diu, que, no mentida, eh?
0: Que es diu Dollywood.
11: Especial, volem especial.
0: Dollywood. No sé on és, però està al sud, segur, perquè la Dolly Parton és
11: sí,
0: del
11: sud.
0: Al
11: sud, què vols dir? A Màlaga?
9: No, no, Texas.
0: Dels Estats Units. Dels Estats Units, som-hi-nes. Seria molt bo.
10: A Màlaga!
0: Seria, és a dir, jo sóc capaç de pagar molts diners Home. Perquè hi hagi un Dollywood a Màlaga. Eh?
9: Mira. És que anem ara, però en taxi sortim d'aquí.
0: Frankie, seguim amb tu.
11: Va.
0: Ha estat notícia un hotel que havia estat una... Abans de ser un hotel, havia estat una clínica per malalts d'asma. La pregunta sí. és per què. Per què ha estat notícia un hotel d'una sola estrella que havia estat una mena de clínica per malalts d'asma?
11: És a Catalunya?
0: Ampliant una mica la definició de Catalunya, sí, diguem-ne. Però sí, diguem que sí.
9: Països catalans, potser?
0: Això mateix.
11: Ui.
0: És un hotel que ha servit per allotjar soldats que feien exercicis per la zona en algun moment. Això no té res a veure amb la notícia, però dono context perquè...
11: Penso, els exàmens ja ho feia. La pregunta no la sabia, però explicava altres coses.
0: Diu,
11: a veure.
0: L'hotel es diu, per això dic ampliant la definició de Catalunya, Hotel Village Club Les Sorbiers.
10: Però, i la pregunta quina és?
0: Per què ha estat notícia aquest hotel? Fa molta gràcia que la Mariola, hi ha moments que s'enfada molt quan, quan una de dos o no ha entès la pregunta o no l'he explicada jo bé, perquè és un, algun dia els agafarem tots els talls de la Mariola dient de la, però això, però això...
9: No, jo crec que hi ha moments de la secció que es capbussa dins l'aigua i tot es...
0: Hi ha un parell de testos aquest estiu que quan jo faig la pregunta la Mariola...
10: No ho faré més.
0: Hi ha un parell de preguntes que he fet aquest estiu que la resposta de la Mariola ha sigut i?
11: Sí, és veritat.
0: Dic, bueno, noi, o venim a jugar sí. o no venim a jugar.
10: Per què ha estat notícia?
0: Per què ha estat notícia aquest hotel?
11: Té alguna cosa a veure amb el que havia estat abans?
0: No.
11: Val.
0: Té a veure encara, és un hotel bàsicament per famílies franceses que volen anar als Pirineus en règim de mitja pensió, allà passar uns dies, i tot això. Està a uns 10 minutets en cotxe de Font-Romeu. I, pista decisiva, està a 10 minuts en cotxe de Font-Romeu i a uns 3 quarts d'hora en bicicleta. Pot pensar que la sabríeu, aquesta.
11: No.
10: Perquè ha estat, la Vuelta, jo què sé.
0: Ha estat la Vuelta. Aquesta setmana hi ha hagut una imatge molt impactant de la Vuelta.
11: L'Arola Jones o les Pedres?
0: Com?
11: L'Arola Jones o, no. les, o la Pedregada?
0: La Pedregada. Quin, si dic, és la Pedregada. Té a veure amb sí. la Pedregada. Per què ha estat notícia aquest hotel?
9: Perquè s'han refugiat.
0: Perquè
9: s'han refugiat.
0: Perquè
10: estan allí,
0: la
10: Vuelta.
0: Molt bé.
9: Vale. No li agrada el ciclisme, és normal.
11: No, senyors,
9: amb malles.
11: Home, això corrim bé.
9: L'hotel... Lance Armstrong, reivindiquem aquest gran home.
0: L'hotel Village Club Les Sorbiers és on es van refugiar els ciclistes de la Vuelta quan van haver d'interrompre l'etapa per una pedregada que els va caure al damunt, que allò devia fer un mal tremendo. L'hotel els va deixar entrar, els va atendre, els va donar tovalloles, els va donar begudes calentes, no els va cobrar, i des de llavors al Google Maps han sortit més de 1.000 ressenyes positives, algunes de les quals de 5 estrelles.
9: Aquí el gerent de l'hotel va ser llest.
0: Home, t'ho diràs.
11: Va invertir en màrqueting fort, eh?

0: res a veure amb el que estic preguntant. No, m'ha fet gràcia dir-ho.
1: Home, és que Togo pot reivindicar moltes coses.
2: I ara mateix
1: coses.
2: La Mariola és Togo, que està a la vora de l'aigua. No?
0: Exacte, exacte.
3: És que no tinc ni idea, clar, és una ni idea.
0: Mira, això, diré una mica més del que ha dit el ministre d'Exteriors. Des d'un punt de vista científic, aquesta correcció s'ha de produir sí o sí, aporta alguna cosa nova, una nova visió, una nova narrativa per als joves africans. Quina és la correcció que proposa Togo?
1: És a dir, és un canvi constitucional?
0: No. És un canvi, però no és constitucional.
1: És una nova llei que ha de portar beneficis per algú de tots els joves.
0: Ha de portar beneficis pel Togo, però no és una nova llei.
4: Però no és una cosa... Però no. Per tots els habitants? O per...
0: és un canvi que demana que no afecta només a la gent de Togo, afecta literalment a tot el món.
1: És canvi climàtic, alguna cosa?
0: No és canvi climàtic.
1: Immigració? Té alguna cosa a veure amb immigració?
0: Té a veure amb un invent, una innovació que va fer un matemàtic nascut a Flandes que, entre d'altres coses, aquest matemàtic posa nom a un asteroide, un cràter de la Lluna i a un telescopi.
1: Han demanat que no
4: els hi caiguin. És que cada vegada se complica més.
0: No. Si dic entre d'altres coses, és perquè aquest matemàtic ha posat nom a una altra cosa que és clau en aquesta iniciativa de Togo. Aquesta és complicada, ja ho sé, eh?
1: A veure, un matemàtic...
0: És un matemàtic que ha passat a la història, i aquí ve la gràcia, com a geògraf i com a cartògraf.
1: Ah, els mapes. És a dir, té alguna cosa a veure amb mapes.
0: Aquest matemàtic que dic jo és Mercator, Gerardus Mercator, recordo que era cartògraf, ja és el creador de l'anomenada projecció Mercator. L'anomenada projecció Mercator és... Estic mirant unes cares... Sí, exacte. A veure, la projecció Mercator és...
1: El Mercator no és el d'Eco?
0: No.
1: No. El Julián Álvarez.
0: La projecció Mercator és ara mateix el mapa mundi que tenim ara mateix. El mapa mundi... Ara em deixeu parlar a mi. La projecció Mercator és el mapa mundi que tenim ara mateix. El mapa mundi és ell que va fer la projecció, va fer el dibuix dels continents. Ara, què dius, Frankie Pereira?
2: No, la visió que tenim de les dimensions que no està bé, no? Que Europa és molt més gran que no pas els països...
0: Sí, és això.
4: Una correcció en el mapa.
0: És això, no s'ha explicat gaire bé, però és això. La projecció Mercator distorsiona la mida dels continents.
1: Això és evident.
0: Fa que Groenlàndia sembli tan gran com l'Àfrica, quan en realitat el continent és unes 14 vegades més grans. La Unió Africana i el govern de Togo, qui n'està fent bandera, ha demanat, escolta, fem un altre mapa del món...
1: Que sigui més d'acord amb les imatges.
0: Proporcional a les mides reals dels països i dels continents.
1: Doncs, amics de Togo...
0: Però no només de Togo, sinó de tot.
4: Això m'interessa, però no només de Togo, sinó d'Àfrica.
0: De tot el món. Els més grans
1: volen ser més grans.
0: Sí, exactament.
1: Doncs no, però...
4: Claro, normal.
0: Bueno, aquesta hem suat una mica, però...
1: Saps
0: què passa? Ara us seré molt honest, val? Aquesta és una pregunta que tinc feta des del primer dia, des del primer test d'actualitat, i no m'havia donat mai temps, i avui l'he pujada perquè dic... Escolta, ja és l'últim dia, estic fins al gorro, ja.
4: A dir, no vaig a deixar-los vius. Va.
0: Escolta, passem als concursos que hem creat basats en l'actualitat.
1: Això és el que ens agrada.
0: Hi ha hagut un gran escàndol a la Universitat de Cambridge. Un professor que es deia, pobret, Jocelyn Ardai, que es va suïcidar després de renunciar a la seva plaça. Bàsicament perquè hi ha hagut un gran escàndol arran de les qualificacions, del seu currículum. La gent li va dir, t'has inventat el currículum, has posat coses que no són veritat. I això ens ha portat a recuperar el primer concurs que vam crear la temporada passada, sobre la gent que falsejava el seu currículum i que, si us recordeu, n'hi vam dir titulitis. Benvinguts a Titulitis. Recordo les normes. Us diré el nom de personalitats famoses, uns estudis universitaris. M'heu de dir si és veritat o no, si realment van estudiar això o no. D'acord? Bernat, comencem amb tu.
1: Vinga.
0: Gianni Infantino, president de la FIFA. És llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Friburg i va començar un doctorat amb una tesi sobre l'explotació comercial de les apostes online, però no li van acceptar per sospites de plagi.
1: Home, té pinta de ser veritat.
0: Té pinta de ser veritat, sí.
1: Perquè aquest home el veig plagiant tesis.
0: Sí, doncs podria ser, però no, és absolutament fals. Ell és advocat i llicenciat en dret. És bastant més avorrit que aquesta història que m'he explicat jo, que jo crec que mola més la meva, eh?
4: Totalment.
1: Te l'has inventat tu, més
0: o menys. Me l'he inventat jo.
2: El ChatGPT.
0: Jo. Mariola, Arnold Schwarzenegger.
4: Oh, és llicenciat... Mi hombre favorito.
0: És llicenciat en Administració d'Empreses.
4: Ni idea, de casualitat.
0: No, segur que no?
4: No.
0: Doncs és absolutament cert. Es va treure el títol l'any 79 per la Universitat de Wisconsin. No. Per correu.
4: Bueno, clar, per Wisconsin.
1: És a dir, va pagar el títol.
0: I per correu.
4: Wisconsin. Wisconsin i per correu, clar, sí. És de veres perquè ho dius tu, clar.
0: Bueno, aviam. Frank,

0: Seguim amb tu.
1: Va.
0: Isabel Díaz Ayuso.
2: Oh, que bona és.
0: És llicenciada en periodisme, és companya de feina.
1: Jo crec que sí, eh?
0: Sí? És correcte?
1: Sí.
0: És absolutament cert.
1: Oscar, aquesta carrera hi ha entrecada.
0: Llicenciada en periodisme per la Complutense amb un màster de comunicació, política i protocol.
1: Bueno,
0: la presidenta de la Comunitat de Madrid.
1: Xau Pescau.
0: Tots
1: tenim companys de carrera que podrien ser tranquil·lament Isabel Díaz Ayuso.
0: Home, tu diràs. Bernat, seguim amb tu. Òscar Puente.
1: Home.
0: Òscar Puente també...
2: El tuitero que de tant en tant fa de ministre.
0: Sí. Òscar Puente també és llicenciat en periodisme. Va començar Filologia Romànica a la Universitat de Valladolid, d'on és ell. S'ho va deixar córrer el primer any. Va començar una diplomatura en estadística, s'ho va deixar córrer, i va acabar a periodisme perquè la nota li donava per entrar. És fals o és cert?
1: Uau.
2: Home, seria molt trist que fos veritat, eh? Però és tan trist que pot ser veritat.
0: Sí, tu creus que és veritat, sí?
1: O si no t'ho has inventat,
2: no. Seria molt gros, però pot ser veritat.
0: Tu creus que no? Doncs té raó la Mariola, és absolutament fals.
2: Ah, menys mal.
3: Òscar Puente... perquè ell ha dit alguna vegada que va traure la carrera de dret. Llavors no me quadrava.
0: És llicenciat en dret, és bastant més avorrit. Mariola, seguim amb tu.
3: Va.
0: Tom Cruise. Oh. Tom Cruise és diplomat en una disciplina que als Estats Units es diu cinesiologia, que ve a ser una mica el que aquí és l'INEF, diguem-ne, la disciplina que estudia el cos, el moviment del cos, de la salut, el que es fa per donar classes d'educació física. Mm-hmm. De fet, diuen que la manera aquesta que té de córrer a les pel·lícules, sí, que és molt simptomàtica, diguem-ne, la va prendre en aquesta diplomatura de cinesiologia a la California State University. És veritat? O m'ho inventaria?
2: Cinesiologia no és d'estudis xinesos, eh?
1: No, ni la cienciologia. No.
0: Això després. Podria ser això també, però...
2: Això després,
0: no, això se'n diu cinesiologia.
3: Jo crec que no.
0: No, eh?
3: Jo crec que no.
0: Tu creus que no?
3: Però no ho sé.
0: Doncs creus molt bé, perquè Tom Cruise no té estudis universitaris, va acabar l'escola secundària, va decidir no anar a la universitat, se'n va anar a Nova York a ser actor.
1: Però un moment.
0: I multimilionari.
2: Molt a favor.
1: Cinesiologia.
0: Això existeix.
1: Això existeix.
0: És lineal.
3: No ho havia ni sentit.
1: De gimnàsia.
0: No només existeix, sinó que he de dir que he mirat quins estudis feien a la California State University quan Tom Cruise tenia edat d'anar-hi, eh? És a dir, hi era aquesta carrera.
2: Això és periodisme.
0: Això, aquí hi ha unes hores de feina.
3: Això és periodisme i no lo de Iker Jiménez.
0: Bueno, clar, que si compares amb Iker Jiménez...
1: Tens raó, Mariola.
3: Que se'n va a Ceuta el dilluns.
0: Podria posar-me a xiular i seria més periodisme que Iker Jiménez. Va, Franqui Pereira.
1: Va.
0: José Mourinho.
2: Per què?
0: És llicenciat en l'equivalent europeu de la cinesiologia, és a dir, és llicenciat en Educació Física, a la Facultat de Motricitat Urbana de la Universitat de Lisboa. És cert o és fals?
1: Jo crec... Deu ser cert.
0: Deu ser cert, i ho és, amb especialitat en metodologia dels esports.
2: Sí, sí, sí.
1: Ui, mira.
2: Sí, ara hem fet un documental a Netflix i ja ho sabia. Sí. Aquesta la sabia.
0: Mira.
2: Molt bona, eh?
0: Bernat, tercera...
2: Sí, perquè es veu que és un home... En el fons és un home amb sentiments.
0: Tercera i última ronda de titulitis.
2: No hem fotut ni una, quasi. Nosaltres, la Mariola,
0: sí.
3: Jo sí, eh?
0: Tu, la Mariola, sí. L'ha encertat, ara, també.
2: Bueno, perquè l'he xivat, jo.
0: Ja, molt bé. Bernat, seguim amb tu, Bernat. El príncep Enric d'Anglaterra, príncep Harry, que ara torna al Regne Unit, és llicenciat en informàtica per Oxford.
2: Clar, que allà es pot comprar de tot, eh, però...
0: però... Home, i calés en tenen, sí, però...
2: És que li tinc tanta mania que m'agradaria que no fos llicenciat en res. Va, és mentida.
0: És mentida i vas molt bé. No té estudis universitaris, el príncep Enric d'Anglaterra. Quan va acabar els estudis secundaris a l'elitista Eton College, va dir, primer, em prenc un any sabàtic, que dius, ole tu, i després va decidir la seva carrera militar. Va entrar a l'acadèmia militar, una trajectòria a l'exèrcit que va incloure missions a l'Afganistan.
3: I l'any sabàtic continua, no?
0: Exacte.
2: Ara se'l paga ell.
0: Exacte. Mariola, seguim en aquesta línia. Meghan Markle, la seva dona, és llicenciada en teatre i estudis internacionals. Teatre i estudis internacionals, les dues coses.
1: Estudis internacionals?
0: Sí.
1: Què vol dir això?
0: Bueno, no ho sé, noi.
2: És una carrera que es fa per jugar al trivial.
0: Sí, exacte.
2: Com humanitats.
0: Teatre, estic llicenciat en humanitats.
3: Jo diria que sí, perquè ella, a més... Sí, jo diria que sí.
0: Sí? Doncs ho dius molt bé, Mariola. Meghan Markle va estudiar a la Northwestern University d'Illinois, on es va graduar el 2003, amb una llicenciatura i una doble titulació en teatre i estudis internacionals. Franqui, acabem...
3: No sé què té que veure, estudis internacionals i teatre, però no anem a entrar.
2: Bueno, per si li anava malament, això d'actriu, va dir, calla, que potser em caso amb un príncep.
0: Franqui, seguim amb tu, encara sobre família reial. La infanta Helena és llicenciada en magisteri.
2: Hòstia, això seria molt bo.
1: Un moment.
2: Seria molt
1: un moment. No.
0: No? Segur?
1: No, no.
0: Segur, eh?
1: Seguríssim.
0: Doncs és absolutament cert. La infanta Helena va estudiar...
1: També per correu.
0: Magisteri a l'Escola Universitària Escuni de Madrid. Es va diplomar el 86 com a mestre d'Educació General Bàsica, especialitzada en anglès, i es va llicenciar en Ciències de l'Educació per la Pontificia Comillas de Madrid el juny del 1993.
1: Com es diu
3: que... No us en recordeu que donava classe en una guarderia?
0: Donava classes en una guarderia, exactament.
1: Moment.
3: Que sí, Frankie, calla. Sí, ja està. Tot lo de... que vas a dir, ja ho sabem, però sí, és llicenciada.
0: Sí. Bueno, va, no ho esgarrem. Bueno, doncs fins aquí títol i títol.
1: Molt bé.
0: Escolteu, avui pensava, ahir quan estava preparant, dic, fa dies que no fem concursos relacionats amb Taylor Swift, perquè en van fer uns quants, diguem.
3: Hombre, la teva amiga.
0: L'any passat vam crear el concurs Taylor o Rodoreda, on donava frases... Donava frases, i m'havíeu de dir si eren de Taylor Swift o Mercè Rodoreda. En farem un avui, que jo crec que el títol del concurs ja explica prou les normes, que es diu Taylor o Ostrell.
1: Home!
3: Oh! O sea, m'encanta.
4: Que suspenguin el...
1: Sí, l'especial.
4: No, la programació de la segona.
3: M'encanta.
1: Però dilluns has de venir a treballar.
0: Sí, ja ho sé. Sobran els oients. Si el dilluns em senten, és que s'ha perdonat. Us diré frases i m'heu de dir si procedeixen d'una cançó de Taylor Swift o d'una portada de Ricard Ostrell del Matí de Catalunya Ràdio. Bernat, comencem
3: amb tu. O sea, perdona, ho ha tingut que dir en la ràdio.
0: Sí, home, clar.
3: No, és a casa, no és a casa.
0: Exacte.
3: No, jo què sé, digo, no pues, claro. Vale. Tira.
0: Bernat!
1: Sí. Ho vull dir, escoltant la ràdio.
0: Com?
1: Que jo em dutxo amb en Ricard cada matí.
0: Bueno, va, sabràs el que fas, vull dir.
1: I amb tu, perquè quan escolto la ràdio...
0: Mira, gràcies, Isma, va. Bernat, comencem amb tu. Taylor Ostrell, de qui és aquesta frase? Tots som la suma d'uns llegats que ens fan ser com som. Taylor Ostrell.
2: Jo crec que ostrelleja aquesta frase.
0: Ostrelleja? Claro. Sí. Ricard Ostrell? Resposta correcta, Ricard Ostrell. Portada del Matí de Catalunya Ràdio del 27 de maig sobre el comiat de Pep Guardiola, Alexia Putellas, Àngels Barceló o Carlos Alsina. Tots som la suma d'uns llegats que ens fan ser com som. Mariola, seguim amb tu.
3: Vinga.
0: Si no ajuden és potser perquè estan massa ocupats ajudant-se a si mateixos.
3: Si Taylor, no, què, perdona?
0: Si no ajuden,
1: els homes,
0: si no ajuden, és perquè potser estan massa...
3: Això és de Taylor, això és de Taylor.
0: Vam deixar acabar la frase, com a mínim.
3: No, ja.
0: Si no ajuden és perquè potser estan massa ocupats ajudant-se a si mateixos. Sí. Taylor o Ostrell?
3: Taylor
0: Swift, Only the Young. Only the Young. Què?
1: Jo de Taylor Swift.
0: No
1: crec que he escoltat mai res.
0: No saps ni qui és.
2: És que no cal, només té una cançó.
0: De fet, la primera secció que vam fer l'any passat, jo crec que allà vas descobrir una mica el fenomen.
1: Sí.
0: Frankie, seguim amb tu. Va. En lloc de donar lliçons magistrals, cal plantar cara a la força.
1: Ostrell.
0: Ostrell o Taylor?
1: Ostrell.
0: Ricard Ostrell, portada del Matí de Catalunya Ràdio del 22 de maig sobre l'últim programa de Stephen Colbert als Estats Units. Ostres, estan molt fins, eh? Molt bé, molt bé.
2: Home, és que l'escoltem.
1: Si l'escoltem i volem seguir cobrant.
0: Segona ronda, Bernat de Déu.
1: Vinga.
0: És algú que parla per parlar, cada cop més addicte a la traïció. Taylor o Ostrell?
2: És algú que parla per parlar, cada... Jo diria que Taylor, no?
0: Taylor?
2: No? Home, traïció.
0: Taylor Swift, sí, senyor. Carme.
2: És la mateixa cançó d'abans.
1: Sí.
2: Tot és la mateixa.
1: L'Isma ha tirat endavant la cançó.
0: Sí,
1: ja està.
0: Micro. Mariola, seguim amb tu.
3: Vinga.
0: Taylor Ostrell. Els monstres existeixen.
1: Hosti.
0: Taylor o Ostrell.
2: Això és heavy, eh?
3: Hòstia, hi està.
0: Els monstres existeixen.
1: Sí.
0: Taylor Ostrell.
3: Jo diria que Taylor, va.
0: Taylor, sí?
3: Sí.
0: Doncs és Ricard Ostrell, portada del Matí de Catalunya Ràdio del 24 de març sobre la detenció dels pares acusats de maltractar el seu nadó. Els monstres existeixen. Frankie, seguim amb tu.
1: Va.
0: La vida, en realitat, és una classe.
1: Ostrell.
0: Ostrell, sí, segur?
1: Sí.
0: Doncs és Taylor, ja. Sí, New Romantics.
2: Veig el Freddy ballant sort.
0: Home,
2: en un dels
4: els concerts de la Taylor.
3: També t'he dit, jo, a mi m'agrada Taylor,
0: I vaig anar amb un amic.
3: A mi m'agrada Taylor, però hem de dir que com a frase és una merda. La vida és una classe. Què vol dir això? Taylor, és a dir, va, tira, hombre, por favor.
0: Vinga, tercera ronda, però aquí recuperem, aquí ja no farem el Taylor Austrell, recuperarem el que vam fer l'altra vegada, que és el Taylor o Dèria, saps? Jo diré una frase... Això ho vam jugar, no em miris així, és que ho vam jugar
1: Taylor,
0: un dia.
1: No?
0: Dèria. Jo us diré una frase i m'heu de dir si és de Taylor Swift o d'una font que em consta que us agrada. A cadascú de vosaltres.
1: Ah, val.
2: Mariola, seran els gossos o els algun d'aquests.
0: Mariola, seguim amb tu. D'on és aquesta frase?
1: Per favor.
0: D'una cançó de Taylor Swift o de la sèrie Fleabag.
1: Oh.
3: Vinga.
0: Si em tornes optimista, et carregaràs la meva vida. Taylor o Fleabag?
3: Fleabag.
0: Fleabag, sense dubtar. Molt bé. Quart Fleabag, episodi Fleabag de la segona temporada. Sí, sí. Fleabag parla amb el capellà...
3: Me sé de memòria, Fleabag.
0: Fleabag parla amb el capellà sexy que li diu per què voldries creure en una cosa terrible quan podries creure en una cosa meravellosa. Philly Waller-Bridge li respon Don't make me an optimist, you will ruin my life.
2: Quin capellà. Qui no s'agenolla davant d'aquest capellà.
0: Frankie, de qui és aquesta frase?
1: Va.
0: Taylor Swift
1: o
0: Mònica Naranjo?
1: Alerta.
0: Refloreix la ciutat ungida de desig.
1: Jo crec que és la Taylor.
0: Tu creus que és Taylor, sí? Estem segurs?
1: Espera't, un moment.
3: No.
1: Espera't, perquè clar, en castellà...
0: Bueno, clar.
1: A més del sobreviviré, no?
0: Perquè si et dic, i a la noche fer, vuelve a florecer l'úbrica de la ciutat. Sí.
3: Vinga! Anda que...
1: Vaig triguent botons, ja vaig descordant botons.
2: Això és la Bisbal 4 de la matinada.
1: Home, festa major de fa poc.
0: Vinga, va. Bernat de Déu, recordo que estic preguntant si són una frase de Taylor Swift o d'algú que em consta que us agrada molt, eh?
2: Vinga.
0: Crec que saps per on vaig.
2: Sí.
0: De qui és aquesta frase? Taylor Swift o Bernat de Déu? El rock ha vingut a ser desagradable. És teva o de Taylor Swift?
2: El rock.
0: El rock.
2: Com a...
0: Com a gènere musical.
2: Com a gènere...
0: El rock que... ha vingut a ser desagradable.
2: Jo crec que no és literal, però és meva.
3: Totalment.
0: Impecable. La frase
3: totalment
0: textual
3: teua,
0: de Bernat de Déu en un comentari pel matí de Catalunya Ràdio del passat 20 de maig. El rock és una forma d'art que no ha vingut al món a fer la viu-viu, sinó a ser torracollons i desagradable.
2: Això és Bernat de Déu.
1: Ara,
2: això és Bernat de Déu.
1: Però em queda curt. Em queda
2: un
1: curt.
2: Insult,
3: sí, senyor, sí, senyor.
0: Doncs fins aquí el concurs sobre Taylor Swift. Tenim 3 minuts. Recuperem un altre dels concursos per arribar fins les 12 que vam fer quan allò de les proves pisa.
2: Fimosi, Fimosi.
0: No, és aquell que li vam dir el sobròmetre.
1: Anar sobrant.
0: És el concurs que vam fer arran de l'exclusió de més d'un 20% dels alumnes de les proves PISA. Us diré 4 noms, 3 dels quals tenen una cosa en comú. M'heu de dir qui sobra.
1: Va.
0: M'heu de dir qui no té això. Bernat, comencem amb tu.
2: Vinga.
0: David Bowie. Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Molt bé.
0: Francisco Franco. Hans Christian Andersen. Qui sobra?
2: Em hauria de sobrar Franco per motius obvis.
0: No té res a veure amb les seves dades biogràfiques. El que tenen en comú tres d'aquests personatges va passar després de la seva mort. És un reconeixement, diguem-ne, pòstum. Aquestes quatre persones, que n'hi ha tres que el tenen
3: Torna-ho a dir.
0: Mozart, Bowie, Franco, Hans Christian Andersen. És un reconeixement, un gran reconeixement. No seria un carrer, però s'hi acosta.
2: Ah, clar.
0: S'hi acosta.
2: O un teatre, una plaça, un edifici...
0: Més petitet, diria que els portem, en portem a sobre, però cada vegada en portem menys.
2: Targetes de crèdit... Diners.
0: N'hi ha tres que han aparegut en monedes o bitllets de curs legal. No compto monedes commemoratives, eh? Però n'hi ha un que no ha sortit.
2: Jo diria... A mi Mozart, potser els austríacs han fet un euro amb el Wolfi.
0: Per exemple.
2: Oi que sí?
0: Sí.
2: Franco també, perquè Franco ha aparegut també en monedes. Hans... El Bowie, diria, potser, no?
0: Bowie ha sortit, efectivament, en alguna moneda commemorativa, però les propostes perquè aparegués a la lliure, diguem-ne, convencional s'han tombat. Andersen sortia un bitllet de 10 corones, Mozart surt a la moneda austríaca de 2 euros, i Franco, pues, ja, com diria Rajoy, ja tal.
1: Jo pensava que anava de tema ous.
0: Sí. Mariola, seguim amb tu. Grace Kelly, William Shakespeare, Rafael, Dolly Parton.
1: Buah.
0: Joder. Com que tenim poc temps, dic una cosa. Rafael, no el cantant, el pintor. Que em volia fer més confusió.
2: Ah. En PH, no.
0: No. Grace Kelly, Shakespeare, Rafael, Dolly Parton... Té a veure amb el dia que van néixer i el dia que van morir. Ja ho dic de seguida.
3: Ni idea, vamos.
0: No?
3: No.
0: El dia que van néixer, el dia que van morir...
3: És el mateix?
0: És el mateix. Tres d'aquests personatges van néixer i van morir el mateix dia. Tret d'un. D'una.
3: Grace Kelly.
0: No, Grace Kelly va... Sí. Ai, perdó, m'he equivocat, és Ingrid Bergman, perdó.
3: Anda, que bueno, ya, ya. Es que
0: volia dir Ingrid Bergman, quin fallo, perdó, perdó, perdó. Va, a veure si ens dona temps. Frankie,
1: va, va.
0: Cristiano Ronaldo, Jean-Claude Van Damme, Bad Bunny, Sylvester Stallone.
1: Tu no se'ls entén com parlen, jo què sé. No, a veure.
0: Té a veure amb estàtues. Tres d'aquests, n'hi ha tres que tenen estàtua, n'hi ha un que no en té.
1: Cristiano sí.
0: Sí.
1: Bad Bunny no en té, no, encara.
0: Bad Bunny no tens una estàtua, encara, eh? No. Però Sylvester Stallone i Jean-Claude Van Damme tenen estàtua.
3: Cosa que no entenc, però...
0: Una a Brussel·les i l'altra a Filadèlfia. Ho deixem aquí, el desactualitat.
3: Company, petons.
0: Ja quedarem pel podcast.
3: Gràcies per tot.
2: No, el podcast ja, ja.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern i les quatre diputacions han firmat per primera vegada un protocol per netejar els boscos i prevenir els incendis de forma coordinada. El president Salvador Illa ha firmat l'acord abans de començar la trobada d'inici de curs del govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Anem als de Balaguer, Jordi Corbalan.
7: El govern posa fil a l'agulla a les polítiques de neteja dels boscos per avançar feina de cara a l'estiu que ve. El protocol firmat amb les diputacions té com a objectiu ajudar amb recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir els incendis. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha posat com a exemple de la unitat i sentit de país amb què el govern encara els reptes del nou curs polític.
8: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avasats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. També hi estem avasats. Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
7: Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Os de Balaguer.
6: Més notícies, Estel Batet Carles.
9: Al Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI o el Ministeri fallessin a l'hora de prevenir l'entrada massiva a Ceuta. Marlaska ho atribueix a molts factors imprevisibles, com la desinformació a les xarxes, però també evita culpar-ne el Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Bon dia, Marlaska tanca files amb la ministra de Defensa i també exculpa el CNI de la tragèdia. El ministre de l'Interior reconeix que tenien informes d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta, però els dies previs al 30, el Marroc havia interceptat prop de 3.000 migrants i res feia pensar que n'entrarien 70.000.
11: Los servicios de información siempre funcionan. Yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información. Que no digan que lo del 30... alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Si alguien Marlaska lo hubiera visto, perdonen, ¿me quieren decir que no se hubiera elevado razonablemente en la forma que todos podemos entender?
10: Marlaska es defensava així de les crítiques de tots els grups del Congrés que l'acusen d'haver fallat en la previsió, ha evitat, això sí, un cop més, responsabilitzar el Marroc de la tragèdia, no vol dir si van fallar. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: La Guàrdia Civil sospita que el foc forestal que crema des d'ahir a l'Albufera a tocar de València podria haver estat provocat, ho ha avançat la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé.
12: Que no hay causas naturales, aparentemente, y que es un incendio que podría ser intencionado y por lo tanto ahora vamos a empezar, está ya trabajando el SEPRONA en la investigación de forma directa.
9: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
13: Bon dia. A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que alhora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
14: Que ens va comprometre que aquest estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
13: Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
6: Les colònies de gats a Girona s'han reduït de 124 a 78 i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas més en el control i la gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció als gats malalts i les adopcions a través d'uns protocols. Girona, Maria Rovira.
15: Bon dia. Es fa un salt qualitatiu en l'aplicació del mètode CER de captura, esterilització, registre i retorn i s'amplia amb un pla integral que incorpora criteris de benestar animal, tal com explica la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez.
16: És un programa que encara permet desplegar molt més amb qualitat el que és l'atenció de les colònies felines a Girona amb totes aquestes perspectives, no només de benestar animal, sinó també des del punt de vista sanitari, de convivència i de protecció de la biodiversitat.
15: Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
6: Esports, Marta García.
17: El Barça se situa líder de la primera divisió després de guanyar el segon partit en la Lliga ahir 2-0 davant l'Atlètic Club. Gols de Rafinha i Fermín en un partit on va debutar Rodri. El pròxim enfrontament de l'equip ja en la tercera jornada serà dilluns en casa contra el Rayo Vallecano. Demà l'Espanyol visita el camp de la Real Societat on podria debutar l'última incorporació, Brian Zaragoza, que avui ja s'ha entrenat amb l'equip. Ara en breu compareixerà el tècnic Manolo González. Esta tercera jornada de Lliga s'obri avui a les 7, Racing de Santander, Elche i a l'Alavés Villarreal a partir de 8:45. En la Champions, el Barça jugarà contra el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como en el Camp Nou en la fase Lliga. El camp visitant anirà al del PSG, l'Sporting de Portugal, el del Galatasaray i el del Sabah de l'Azerbaiyán. En la Vuelta, setena etapa de 150 quilòmetres de recorregut entre la Vall d'Alba i Aramon Valdelinares. Tadej Pogacar defensa el lideratge. La banyolina Laia Pèlex disputa avui la final del K1000 metres en el Mundial de Piragüisme de Polònia. Serà 3:45. En el Mundial Masculí d'Hockey Hierba, la selecció espanyola juga contra els Països Baixos la primera semifinal a partir de les 6. La segona la disputaran Alemanya i l'Argentina. I Marc Márquez domina la primera sessió dels entrenaments lliures del Gran Premi de l'Aragó de motociclisme, el 13è del calendari que se disputa diumenge en Motorland.
5: Fins aquí les notícies.
18: En directe des del Camp Nou, Catalunya Ràdio us ofereix un programa especial per retrobar-nos amb els oients i conèixer totes les novetats de la nova temporada. Amb tots vostès, Ricard Ostrell i Francesc Garriga.
19: Però escolta, Garriga, bon dia i benvinguts a l'estadi. Com esteu?
20: Bé. Tornar així està bé, no?
19: Quanta gent, no?
20: Està molt bé.
19: Semblem Brad Pitt i Angelina Jolie.
20: Tal qual.
19: Se m'ha acudit ara, aquesta broma.
20: Estem fantàstics i tal.
19: Està moreno, el Garriga, sí o no?
20: No, tu no.
19: Jo ja no.
20: Estàs molt moreno.
19: No tant.
20: Sí, tant.
19: Hi ha hagut anys millors.
20: Sempre hi haurà anys millors i anys pitjors.
19: Bueno, tot a punt per la tarda de Catalunya
20: Ràdio. Estem preparadíssims. Comencem dilluns, eh?
19: Ja, ja.
20: Dos dies, ja tres sé, dies. Ja.
19: Això és una festa d'estiu. Per tant, avui volem que estigueu molt eufòrics. A veure, que es
20: de
19: noti,
20: festa,
19: que es
20: de
19: noti.
20: Festa, de festa.
19: Som aquí al Camp Nou, a la Sala París, perquè avui volem doncs, fer una festa d'estiu amb els oients, retrobar-nos amb els oients, però també amb totes les cares de Catalunya Ràdio, que ja veig per aquí, per exemple, veig l'Empar Moliner. Deixa'm passar.
20: Ai, ai.
19: Espera, el Quim Rullano, la Quim, com estàs?
21: Molt bé, tu.
19: Manel Elias, hola.
22: Bon dia.
19: Mercè Fol, com estàs?
23: Ah, molt bé.
19: Tots petons. Ja comencem, Solidaris?
20: Ja comencem saltant-nos el guió.
19: Bueno, espera't un moment, perquè és que Solidaris m'interessa molt, perquè aquest any parlem de... Bueno, de l'exam... Sí, ara hi vaig. Pues que tenim moltes novetats. Hi haurà una sorpresa que té a veure amb l'Exambusto. Ho podem explicar ja o no?
23: Sí, es pot explicar.
20: Digue-ho, digue-ho.
23: L'any passat vam anar a Sierra Leone amb el Pemi Fortuny. Té un projecte de ràdio comunitària allà. Aquest projecte ha fet 15 anys i presentarem un projecte de podcast documental explicant tota la història.
19: Doncs mira, què us sembla?
20: Bé, novetat número 1 de la temporada.
19: Una novetat. Hola, Paula Molés, bon dia.
24: Què tal, com estem?
19: Ei, l'Empar Molina, que és qui venia a saludar. Hola, Empar.
25: Hola, bé, ens hem posat juntes, el caníbal i...
24: El beure
25: i el menjar ens posem sempre junts.
19: Sí. Així feu, clar, feu.
25: Aquí, els culturals del darrere...
19: Guzmán, sí.
25: La zona cultural ens hem posat aquí.
19: Bé, doncs després vindré una estona. Ara us saludarem. Ara saludarem algunes de les cares de Catalunya Ràdio.
20: Bé, hi ha moltes novetats aquest any, Ricard. N'hi ha una que és molt rodona.
19: Sí.
20: Vaja, no és una novetat, és una efemèride. No?
19: És una efemèride, ara no sé per on vas.
20: 50, si dic 50...
19: 50 espelmes.
20: Correcte. Sí. Per celebrar els 50 anys...
19: De les transmissions de futbol en català.
20: Ah, home, avui celebrem 50 anys. Mig segle, eh? No hi érem.
19: No hi érem. Però ens ho han explicat.
20: I ho hem escoltat, també.
19: Avui recordarem una efemèride de fa... És que, de fet, farà 50 anys d'aquí a...
20: La setmana que ve.
19: Però hi ha més efemèrides, perquè l'Enigmàrius farà 20 anys aquest any.
20: Epa! 20 espelmes.
19: Estem fent vells.
20: Sí. El Màrius està igual sempre, per això.
19: No et pensis, eh? L'edat pesa, no, Màrius? O què? Estem igual.
20: Diu que està igual.
19: I també hi haurà novetats, que després explicarem, com, per exemple, que tornarà Crims a Catalunya Ràdio.
20: Que bé!
19: Home!
20: Estem ansiosos, també, per Crims.
19: Tot això ho explicarem avui, en aquesta festa que hem fet, però abans, un aplaudiment per Mamaduixa!
0: Ara me vas a costar un moment de fer...

Com a mínim li semblem una festa d'aniversari. Perquè bueno, ara ve l'última, però encara més goig, no?

0: Gràcies.
1: Mamaduixa! Espera, espera.
2: Ara, hola. Ui, estic com molt al mig, no? Estic no,
1: bueno, perquè ens hem preparat ja.
2: Me'n vaig d'aquí, tranquils.
1: No passa res. Com estàs?
2: Bé, molt bé. És com, fa molta sensació de tornada a l'escola, no?
1: Bueno, és que és una tornada, és que clar.
2: Sí, literal. Sí, bueno.
3: És això, no? Una mica avui? Tornem a l'escola, tornem a començar.
1: Sí. Espera't, ja que hi som, no dones l'esquena.
2: Sí, estaria bé, no? Vale. Skills d'estar en públic.
1: Sí. És més guapo el natural.
3: Sempre.
2: Gràcies. O no gràcies, perquè de cop era lleig sí. A la distància. Sí, és
3: no,
2: gràcies.
3: El vídeo a vegades...
1: Sempre diuen que ets un gran cantant guapo, això t'ho han dit o no?
2: No, costum.
1: El Garriga tot el dia ho diu.
2: Gràcies, tio. Sí, és gràcies.
1: I ara quan ho he vist he pensat, mira, és feu bona parella.
3: Sí.
2: Tu també ets molt guapo.
3: Veus, ja està, ja ho tenim fet, això.
1: Doncs ja està.
2: Em quides més atenció que ell.
1: Normal.
3: Vigila què dius, que és perillós, eh?
1: Yeah. No, això ho guardarem tota la temporada. Estàs de gira ara o no?
2: Sí, estic de gira.
1: Què estàs fent?
2: De fet, la setmana que ve tenim 4 concerts i em flipa, em dona la vida.
1: On vas? Te'n recordes?
2: Soc el típic que no se'n recorda molt. Sé que tinc Sant Celoni, perquè està a prop de Missió, i sé que hi ha Viladecans i potser m'estic tirant un triple. I si no, a l'Instagram i a la web està tot.
3: Allà ho trobaran totes.
2: Totes.
3: Sí. Com comprar les entrades.
2: Exacte, segur. Més endreçat que jo, segur. Sí.
1: Fantàstic. Doncs gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta festa.
2: No, a vosaltres, i a tope.
1: Ens acompanyarà llarg totes aquestes 2 hores de festa a la Maduixa.
2: Gràcies, Bofi.
3: Ara va.
1: Una festa on, com dèiem, estem d'aniversari per moltes coses que després repassarem, eh? Perquè ICAT també està d'aniversari, la Ciutat Maragda, per exemple, també està d'aniversari, que farà 10 anys.
3: Molta espelma avui, molta espelma.
1: I altres proves que després explicarem. Però abans, com dèiem, una fita històrica és que fa 50 anys de les transmissions de futbol en català, que van començar a Ràdio Barcelona
3: sí.
1: I que després van continuar a Catalunya Ràdio i fins ara és un model de país en moltes altres emissores que també segueixen aquest model de referència. Ens acompanya la vicepresidenta del Barça, portaveu del club, Helena Fort, un aplaudiment ben fort. Ara, com estàs?
4: Bon dia.
3: No li havien fet mai aquest joc de paraules.
1: Suposo que no.
4: Benvinguts a l'estadi.
1: Molta ressaca o no d'ahir?
4: Uf, sí.
1: Ai, va ser un dia
4: molt intens.
1: No?
4: Una nit molt intensa i una nit fantàstica.
1: Ho dius pel futbol o per les estelades?
4: Per tot.
1: Per tot.
3: I pel sorteig de la Champions, no?
4: També.
3: I vam tenir de tot.
1: Sí. Home, era un retorn...
4: Bon sorteig.
1: D'alguna manera, era un retorn. Bernat Soler, què tal? Bon dia, com estàs?
5: Molt bon dia.
1: Era un retorn molt esperat, també. És veritat que ja havíem tornat al Camp Nou.
5: Sí.
1: Però era un inici de temporada, no? Que, d'alguna manera, com recuperar aquella il·lusió de veure com aniria aquest nou equip, aquests nous fitxatges i també aquesta afició.
5: Sí, el primer dia sempre és el Gamper, però és un dia diferent, és un dia més de festa major, ve un públic que possiblement no sigui el que durant la temporada vagi al camp, ahir ja teníem el soci, i la veritat és que ho va acompanyar tot, perquè l'ambient previ va ser molt especial, va ser molt intens, va ser fins i tot emotiu, i el partit va ser meravellós, perquè va ser un espectacle de joc vertiginós, i ofensiu. Llàstima que el porter de l'Atlètic de Bilbao les va aturar totes, però bé, tot i així el Barça va aconseguir guanyar i...
1: Sí, aquest any sí, aquest any es guanya la Champions. Sí, d'acord?
5: La vicepresidenta.
4: Sí, és la pregunta. Treballarem per guanyar-la. Però jo sempre vull recordar una cosa, que crec que hem de ser conscients. El títol que jo crec que té més valor real, i jo crec que això és la Lliga, perquè la Lliga és la constància...
3: Vicepresidenta, això ho tenim claríssim.
4: La Lliga però és si, contra el
3: si
4: Madrid...
3: Si fem una enquesta aquí...
4: Ja ho sé, tots volem guanyar la Champions, però anar guanyant Lligues té molta importància.
3: Molt bé. De fet, el Barça només guanya Champions quan guanya la Lliga. Per tant, que segueixi aquesta norma.
1: Que guanya la Lliga i després ja veurem. Deixa'm fer una pregunta. Ara anem a parlar de ràdio, però són les estelades d'ahir. És una imatge que vostès com a club volen que repeteixi habitualment?
4: És la imatge que ahir, l'expressió del soci del culer popular davant d'un acte, diguéssim, indignant i inacceptable com va ser la violència contra un jove per portar una estelada, va ser un acte de reivindicació del dret i de la llibertat de tota persona, de tot soci, de tot culer, de tot català, de portar una bandera que representa un anhel de llibertat i un anhel de llibertat d'un país que és perfectament legal i que és perfectament admissible, i per tant va ser un acte reivindicatiu, va ser un acte natural i va ser un acte amb molta força. I a partir d'aquí que tothom es pugui expressar com vulgui, que l'objectiu de tota aquesta crida i de tot aquest moviment que va haver-hi és reclamar i recordar i garantir la llibertat de tot soci, de tot culer, de tot català poder portar una estelada i esperar que aquelles imatges no es tornin a repetir mai més.
1: Per tant, vol dir que si un dia s'omplen de banderes espanyoles, el club també ho entendrà com a llibertat d'expressió.
4: Si alguna vegada la història del molt futur pot passar això, doncs potser és que el club serà una altra cosa. En el dia d'avui el que representa és el que va passar ahir, i per tant és el que el Barça ha de garantir.
3: L'estelada no és una bandera il·legal, però s'ha argumentat que pot provocar en certs sectors o en certs ambients violència, o com a mínim que pot ser un element de provocació. Ho entenen així? Que portar una estelada a Múrcia, a Burgos, vaja, no, són dos equips que no juguen a primera, o a Sevilla, pot generar una mica de controvèrsia?
4: No, no, en cap cas. Vull dir, l'estelada és simplement representa un sentiment de molta gent, que hi ha moltíssima gent al país i també en el club, i mai pot ser un acte de provocació. El que se pren com a provocació és que té un problema.
1: Anem a parlar de ràdio, no li pregunto per fitxatges, perquè si li pregunto em dirà que no em pot dir res.
4: Segur que no em diré res.
1: Ja està, ens ho estem dient.
4: Jo tinc la sort, entre cometes, no sé si sort bona o dolenta, però tinc la sort de la part esportiva, me la miro molt de lluny, ja. Vés molt tranquil·la, perquè si no estaria tot el dia patint molt i jo prefereixo altres coses.
1: Vostè és oient de ràdio?
4: Jo, des de que tinc ús de raó, sóc oient de ràdio.
1: I del Puyal, per exemple, recorda si a casa seva sonava el Puyal?
4: Jo recordo la meva infantesa de fa molts, molts i molts anys a casa, dels avis que anàvem els caps de setmana, i hi havia dues coses: on portaven al camp des de petita, que jo soc sòcia des del dia que vaig néixer, per tant em portaven al camp des de petita, o l'altra imatge és escoltar el Puyal amb una ràdio verda llarga i tota la família asseguda en aquella taula del menjador, perquè el Barça marcava la nostra vida, diguéssim, era o al camp o la ràdio.
1: Si s'asseien al voltant de la ràdio.
4: Sí, sí. Clar,
1: per exemple, això,
4: o no, però era el Barça escoltant la ràdio.
1: Vull que tenim públic jove. Tu imagines això, asseure al costat d'una ràdio mirant-la?
0: No.
1: No ho has fet mai, això, no? Com et dius?
0: Laia.
1: Laia, tu com escoltes la ràdio?
0: Els dematins.
1: El cotxe, per exemple. O a casa.
0: A casa.
1: A casa. Però és allò que sona de fons, no?
0: Sí.
1: Doncs imagina't tots allà asseguts, com feia l'Helena Fort, asseguts escoltant la ràdio. Què et sembla?
0: Molt raro.
1: Molt avorrits, no?
3: Ah. Clar, pensa que llavors els partits del Barça no es podien veure gairebé mai per la tele.
4: No, clar, no es veia.
3: O era ràdio o esperar a llegir el diari l'endemà.
4: Els vivies des de casa, amb la família i amb la ràdio al costat.
1: Era la ràdio i era la llengua, perquè Puyal ha estat moltes coses, ara en parlarem, no? Però i el Barça també en això lliga molt, no? Perquè el Barça al final és un club de país i la llengua també és un element molt important a l'hora d'explicar o de fer, de practicar esport, com és el cas d'un club com el Barcelona.
4: És que no s'entén el Barça sense la llengua, és a dir, al final són dos eixos indestriables. El Barça és... A mi m'agrada recordar aquesta frase de Vázquez Montalbán, que crec que ens defineix, que el Barça és l'exèrcit no armat de Catalunya i ho seguirà sent sempre. I això implica la cultura, la història i, evidentment, la llengua.
3: I genera problemes que per un club català d'un idioma petit la seva vocació sigui tan internacional i la temptació aquesta de dir, home, és que en castellà o en anglès arribarem a més públics, el català potser no ha de ser tan important pel Barça. Això hi ha debat al club?
4: No, no hi ha debat. Hi ha una tasca diària i compromesa i transversal de tot el club per entendre que des de la teva essència, des de la teva llengua, tu t'has de traslladar a la universalitat que és el Barça. I, per tant, crec que trobem els equilibris exactes perquè la llengua del club, la llengua oficial, és el català. I a partir d'aquí, òbviament, t'has de traslladar a públics arreu del món i, per tant, t'has de traslladar bàsicament en anglès, també en castellà. Són llengües... O sigui, i potser un dia arribaré que ho hem de fer en xinès, també. Vull dir, depèn com evolucioni. Però mai, sense renunciar, mai a la teva llengua, que és la del Barça, i és que és l'oficial i és la que ha de ser.
1: Dèiem que estem de celebració, que fa 50 anys que van començar les transmissions de futbol en català, i no sé si, Helena, tu havies sentit mai aquest moment.
6: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic, i si bé no és considerat com un dels millors de la categoria, sí, s'ha de dir que és un dels equips que atresora...
1: Això era el 5 de setembre del 76.
3: Un altre ritme, eh?
1: Sí, sí, clar.
3: El Puyal del final tenia un altre...
1: No, és que era un Puyal en què entrava enmig d'una època una mica que anava un altre ritme, també,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí.
1: De fet, era aquí a l'estadi, s'enfrontaven al Barça a Les Palmes, com ara sentíem, i era la primera vegada, després de 50 anys, que se sentia narrar futbol en català. Un home que sí que hi era, per allà,
3: sí.
1: És un home que ens acompanya avui, una de les persones que formava part de l'equip de narració del Barça, aquell 5 de setembre del 76. Eduard Boet, un aplaudiment per ell. Bon dia. Com estàs?
7: Molt bé, molt content, molt honorat de ser aquí, de tenir aquest micro amb el logo de Catalunya Ràdio, de veure tants amics i companys i excompanys, i sobretot de ser en aquesta casa. I voldria posar molt en valor el que acaba de dir al començament, gairebé sense potser tenir-ho massa present la vicepresidenta, que ens ha saludat dient benvinguts a l'estadi, perquè fa 50 anys d'aquella transmissió, però fa 51 anys que el Barça va decidir que el benvinguts a l'estadi, que deia el locutor, el Manel Vic, fos en català. I jo crec que allò també va marcar un inici, no? És a dir, el Barça va ser, en aquest sentit, diguem-ne, cavalent, no? Quan, perquè pensem que allò era l'any 75 i encara vivia el senyor, eh?
3: El senyor.
1: A més, allò es va fer d'una manera bastant imprudent. Perquè van volgudes que van aixecar...
4: El Barça fem les coses però, moltes vegades.
1: Volguda.
7: Sí, però jo crec que seria interessant posar en context aquella època...
1: Joan Granados, per exemple,
7: la directiva del Barça d'aquella època...
1: La corporació va tenir un paper molt important.
7: La directiva d'Agustí Muntal, del vicepresident Raimon Carrasco, de dos persones que van ser molt importants en el que avui dia en diríem que eren CEOs, o que eren Joan Granados i Jaume Rossell. I jo crec que en aquell sentit el Barça va apostar clarament per diguem-ne, per viure al costat del que realment era el que fins i tot a la societat no anava tan ràpid i tampoc en els mitjans de comunicació.
1: I en aquell moment us sentíeu part d'això, d'aquesta voluntat de recuperar una normalitat quan veu començar les narracions de futbol en català?
7: Jo tenia pocs anys, 20, i crec que no era massa conscient. El que passa que hi havia aquest punt d'eufòria que sabies que tu estaves... t'havien fet protagonista d'un episodi que després amb el temps hem vist que ha estat important. Com haver participat amb el futbol en català, com suposo els primers redactors del diari Avui, com els primers redactors de Ràdio 4, o redactors en èpoques anteriors de publicacions com el Cavall Fort, que per mi va ser fonamental, o per exemple del Serra d'Or, per dir-ne alguns. Jo crec que aquí en Màrius, que ens acompanya, crec que té una visió històrica que ens pot apuntar més coses d'aquestes, però important és el context en el que passa això, i sobretot el context de Ràdio Barcelona. Ràdio Barcelona formava part de la cadena SER, però era una emissora puntera en programes i en professionals que anaven per davant del que en aquell moment no només era la societat o el que la gent respirava, sinó del que eren els mitjans de comunicació. En programes com Directo, Onda Nueva, Radioscop anteriorment, però una mica mancat, eh? I amb professionals com Joan Castelló Rovira, com el mateix director de Ràdio Barcelona, que és l'artífex de que es fes futbol en català, Manolo García Terán. Jo crec que d'alguna manera Ràdio Barcelona s'ha d'entendre Ràdio Barcelona en aquest context i també el Barça d'aquella
3: època. Eduard, us van arribar a dir això durarà un any i ja ho tornareu a fer en castellà, que és el normal?
7: No, el que sí jo recordo a Madrid, perquè Ràdio Barcelona depenia de la SER, però tenia un grau d'independència molt gran, eh? En català ja entenderan el futbol.
5: Aquesta frase li va dir el director general de la cadena SER a Madrid, a Manuel García Terán, el dia que el director de Ràdio Barcelona va anar a Madrid a dir, escolta, volem fer els partits del Barça en català. I la pregunta li va ser, i això ja s'entendrà, vols dir? I la veritat és que jo he tingut l'oportunitat aquest estiu de parlar amb Manuel García Terán. És un senyor molt gran, té més de 90 anys, pràcticament no pot sortir de casa seva, però té el cap molt clar i se'n recorda molt de tot el que va passar i recorda de les reticències i dels dubtes que sí que hi havia en general de dir, això voleu dir que té algun sentit, perquè tu has parlat de que es feia 50 anys que no hi havia hagut ràdio en català. No, és que és la primera transmissió en català, perquè no hi ha cap constància que abans de la Guerra Civil s'hagués fet a la ràdio res en català, i menys una transmissió d'un partit del Barça.
1: I el
5: Barça va ser capdal, ara com comentàveu, perquè va posar les instal·lacions a disposició de Puyal. El Joaquim Maria Puyal va venir a fer assajos, va venir a fer 12, 13, 14 partits de la temporada anterior, gravant-se per veure com allò funcionava, i el Barça, evidentment, li permetia. Li va posar en contacte amb una persona que després és clau, que és Jordi Mir, que és un lingüista que es converteix en la mà dreta de Joaquim Maria Puyal. Tisner també hi va col·laborar, però el Barça va fer seva la idea i va ser... Jo crec que al final una operació gairebé de país.
1: Néixer Ràdio Barcelona després continua durant tants anys a Catalunya Ràdio, és on es consolida aquest model d'explicar la ràdio, no? de fer ràdio futbol en català, que això és un model propi de la Ràdio Nacional de Catalunya, Eduard.
7: Sí, però com ens deia el Puyal, els que treballem amb ell, no confieu que la gent us ha de seguir perquè ho feu en català, ho hem de fer millor. I aquí està aquest esperit d'innovació, que és el que jo crec que defineix el treball d'en Puyal, en aquest cas pel futbol, però també amb altres productes de comunicació visual que ha fet. I aquí s'entén, doncs, coses que avui dia sembla que s'haguessin inventat quan Marconi va posar en marxa la ràdio, com la mitja hora abans, el centre de dades, etc. Tot això és fruit...
1: Un model de transmissió.
7: Un producte millor, sí, del que es feia en aquell moment en castellà.
1: Helena.
4: No, simplement afegir una mica el paper del Barça, que és el que potser jo vinc a explicar aquí, que és que precisament ha fet 100 anys de que el Barça va fer les primeres actes i va començar a fer les actes del club en català. Vull dir que el Barça en realitat sempre va en el seu moment amb la societat, amb el país, si descascau els mitjans de comunicació, amb aquesta feina que dèiem, que és de defensar la llengua que és pròpia. I, per tant, és una història de tot el club.
1: Una llengua que es defensa per això amb activisme, Màrius, veiem, perquè si no hi hagués hagut aquesta voluntat, no?, d'implicar-se, de fer partits en català, d'excel·lir en la relació de futbol en català, o de portar el Serrat a cantar en català per primera vegada a Ràdio Barcelona, etc, etc, doncs segurament el català hagués quedat com una cosa més quotidiana.
8: Sí, jo crec que, aprofitant que estem en aquest marc, diguem, futbolístic, podríem fer un símil, i és com obrir la llauna, saps? Aquell que, el primer gol, que obre. I quina llauna obre? Obre una llauna, poca broma, a la comunicació i a la cultura de masses. El còctel ràdio i Barça, ràdio que és íntima, que és de la paraula en català, i Barça amb la potència emocional i esportiva que ja portava, obre una llauna que en aquell moment, any 75, any 76, el català no rascava. Joaquim Moles, el crític, diguem, de cultural i literari, deia que, o havia establert una imatge que és terrible, però que definia la cultura catalana. Era com l'ET, és a dir, un cap molt gros amb un cos raquític. És a dir, alta cultura, a dojo, poesia, la resistència, no? Carla Riba, etc. Però la cultura de masses ens venia donada en espanyol i en anglès. Hollywood, el rock, és a dir, tot va venir darrere. Probablement la ràdio i el Barça...
1: I l'Avui després, no? Segurament a la premsa escrita.
8: El diari Avui és tot coetant. TV3 després, però fixa't on som avui aquí, diguem, i estem parlant d'un determinat tipus de difusió cultural que és massiva i que el català no la rascava. És a dir, en aquest sentit, és pionera i és el cobra la llauna, sí, el primer gol.
1: L'èxit és traduir Dallas en català, per exemple, a TV3.
8: Sí, home, el pandó, el famós, ets un pandó, Suelen, no? És a dir...
3: No, digues.
8: Tu has sentit pandó i
3: entre
1: el Mamadusa i el pandó, el Garriga avui,
3: no,
1: ja...
3: No, perquè ara dius pandó. Sí. En l'àmbit futbolístic també hi ha moltes paraules que no existien pràcticament en català o que la gent pràctica... No, la gent deia palco. Hem après a dir llotja amb el temps, no? Sí. No sé si fins i tot gespa. La gent es referia més a césped, no? Gairebé. Vull dir que hi ha hagut diversos mots que a través del futbol també la gent els va fer propis.
8: Sí, home, el Bernat, em sembla que era, esmentava en Jordi Mir, que és clau, diguem, perquè és qui el Puyal des de l'òptica periodística va... Jordi Mir, entre altres coses, ha fet l'edició de les obres completes de Pompeu Fabra, i li busca aquells referents, i després el Puyal amb la seva antena i d'això ho prova perquè arribi, no? Probablement les transmissions de futbol del Barça en català són la primera vegada per molta gent que escolten alguna cosa en català. Per molta gent que havia vingut aquí i que li interessava el Barça, no sé si s'entiende, però coño, saps? Marquen, no? Doncs som-hi. I això, amb aquesta llengua cuidada, però alhora, diguem, popular, és la quadratura del cercle.
1: Hi havia Barça, hi havia país, hi havia llengua, i després hi havia la part tècnica, que aquí s'ha cuidat moltíssim i encara es cuida Bernat a la TDT, perquè és una part molt important, feu ràdio. És a dir, més enllà de la llengua i més enllà del país, que és una part molt important, no oblideu que feu ràdio. Per tant, aquí els tècnics que avui ens acompanyen, per exemple, aquí per allà, una salutació, un aplaudiment pel Jesús López, Joan Gelabert i el Lites.
5: Doncs,
3: quants cables han mogut aquests senyors? Quants cables?
1: El cajetín del Puyal.
5: Això, no? també és llegat de Joaquim Maria Puyal. Sí, sí. És a dir, el Puyal, més enllà de tot el fenomen lingüístic que fa que aconsegueix que una cosa que és única i gairebé visionària, que és fer transmissions de futbol en català, que ara s'ha convertit en la cosa més normal del món. Ara hi ha més transmissions esportives en català que en castellà a Catalunya, perquè totes les ràdios locals emeten esport en català, però després hi ha aquesta altra part, no?, que és la de la innovació, que també comentava abans el Boet, és a dir, posar un micròfon a vestidors a la llotja, i tot això sense tota la participació tècnica és absolutament impossible, i en això, doncs,
3: si no se sent la innovació, la gent no t'escoltarà.
5: La innovació tecnològica també forma part d'aquesta passió pel rigor, per la feina ben feta, per la qualitat, per allò de que ens escoltin, per fer-ho bé, per fer-ho millor que els altres, més enllà de fer-ho en català.
1: I per aportar sempre la informació tècnica de qualitat, com fa, i per això no l'hem posat a la taula, per fer un aplaudiment com es mereix, a Ricard Torquemada. Entra, entra. Perquè és... clar, és llegat, però és present.
9: Com esteu?
1: Si això vol dir, Ricard, que tu has estat... Com estàs?
9: I tu?
1: Clar, tu quants has estat amb el Puyal?
9: Doncs, no, el Puyal van ser 18, ara 18. Són 26. Gairebé la meitat dels 50, no?
1: 26 anys.
9: Sí, ara en són 26. Des del 2000 vaig obrir el segle XXI. 26.
1: T'hi reconeixies amb el que anàvem parlant ara, amb aquesta exigència?
9: Em fa molta il·lusió perquè, a més... és una mica l'arbre genealògic, no? És com una família, ara que recuperem el 50 aniversari, vas tirant enrere, veus la quantitat de gent que hi ha col·laborat aquí, n'hi ha molta que ara no s'hi dedica al futbol i als esports, però que ha passat per la transmissió. Veure el Joan, el Jesús, el Lites, que han generat una altra generació de tècnics que ara viatgen amb nosaltres, com el Dani Batxiller o el Ricard Luque, però és que ha passat el Jordi Just, és que gairebé a la ràdio diríem que si repassem tots els departaments hi ha gent vinculada a la transmissió. I és el que explicava ara l'Eduard, que ell diríem que va ser el dels fundadors de la família, és molt emocionant, perquè per nosaltres és un any molt especial aquest, el del 50 aniversari, molt.
1: Sí, sí, perquè a més és un aniversari, però és una narració que està viva. És a dir, que tu escoltes la ràdio i segurament és dels programes més moderns, més actualitzats, més vius, també amb la llengua, que encara es fan a la ràdio a Catalunya, no?
9: Bé, un, jo crec que un dels llegats del Quim han estat sempre intentar evolucionar la transmissió, no? És a dir, mantenir arrels, però sobretot fer-la créixer, perquè la vida avança i el sistema i la societat t'obliguen a intervenir i a intentar incorporar també gent jove, que és la manera que la família, diríem, continuï creixent. Perquè, clar, va passant el relleu, no? Ens anem fent grans, som veterans, i ha d'haver-hi gent per darrere que defensi el model i aquesta idea. Per mi això és gairebé tan important com el present, no? L'avui, aquest any, sí, però per això la TDT sempre estem intentant buscar i rescatar gent jove que revifi tot això. Ara, per exemple, que estem amb el tema del 50 aniversari, una de les coses que em fa més il·lusió és posar en coneixement dels més joves la història dels més veterans, perquè gairebé els que comencen ara a treballar amb l'equip a l'ombra, diríem el planter, no han escoltat el Quim. Ja no t'explico el 76, ja et dic gairebé el 2018. Clar, perquè si tens 20 anys en tenies 12, o sigui, has agafat...
3: Van passant els anys,
9: la part final, no? I clar, per mi posar en coneixement i en contacte amb l'Eduard Boet, com estem fent, amb la Pilar Calvo, amb l'Isabel Bosch, amb l'Antoni Bassas, que van ser, diríem, els primers, és molt emocionant, perquè s'enfronten a uns referents que coneixen l'escola, però no coneixen les persones, no?
1: Mm-hmm. Helena, volies dir?
4: No, simplement una cosa, que celebrem 50 tants i sempre és bo mirar enrere, perquè cap al futur has de mirar des d'on vens, però que sigueu conscients a més de que, i gràcies al Barça i d'aquestes transmissions, jo he tingut la sort, mira, això em va passar a Mèxic i estàvem amb ell, que se'm van acostar dos mexicans parlant amb un perfecte català i dient-me que ells havien après el català perquè volien seguir el Barça i escoltar les transmissions, perquè si no, no trobaven la manera, no?
8: I et van cantar l'himne.
4: Sí, te'n recordes?
8: I se'ls havien de dalt.
4: I se'ls havien de dalt a baix. I per tant, diguéssim, és indestriable i és una corresponsabilitat que seguim tenint, perquè d'aquí 50 anys segueixi passant i d'aquí 100 també segueixi passant.
3: Això va arrencar amb el Barça, i el Barça, evidentment, és un pal de paller per aquest país i per les transmissions de futbol en català, però allò va arrencar el futbol en català. I no només futbol, s'han anat fent transmissions de tot tipus d'altres esports.
10: Han superat Usain Bolt! Han superat Bolt! Mare meva! Bol estirat a terra, s'ha lesionat Usain Bolt.
11: Últims metres, atenció que Mireia pot aconseguir la medalla d'or. Atenció Mireia pel carrer número 5, serà plata, serà or. Atenció perquè s'ha ajustat, és la Mireia Belmonte. Medalla d'or, medalla d'or, campiona olímpica Mireia Belmonte.
12: Ara mateix creua la línia d'arribada el pilot de McLaren Lando Norris i ara mateix guanya el títol de campió del món.
13: Atenció que recupera la bola Barcons. Barcons cap a fer la mini, que no se n'acaba de sortir, que va cap aquí, que va cap allà.
14: La bola que continua en posició d'Alberto Borregán. 2 segons, 1, final. El Barça és campió d'Europa.
15: S'acaben els fantasmes. El Barça ha acabat amb la història negativa. Campions, campions, campions, campions, campions, campions, campions, campions. El Barça ha guanyat.
3: Això forma part de la història esportiva, radiofònica d'aquest país. Eudald Serra, bona tarda.
16: Bona tarda.
3: Has explicat pràcticament de tot, eh?
16: Sí, me'n queda alguna encara, eh? Però futbol, molts anys, bàsquet, rugby, futbol sala, i no sé si en vol també alguna vegada.
3: Ah, potser ara hi ha algú que diu, home, Eudald, fer els partits de l'Espanyol normalment, però també he fet bàsquet, i la primera
16: olorina del Barça és bàsquet, té la teva veu. Abans de fer el futbol, i últimament, com et deia, fins i tot rugby. Crec que vam fer a Catalunya Ràdio hem fet les primeres transmissions també d'un esport com el rugby, que en molta part del món és un esport molt important, aquí no tant. I, vaja, una mica el que acabeu de sentir en resum, que és de les coses que jo penso que anem d'estar més satisfets en aquesta casa, que es va començar amb el futbol, com és obvi, però que amb normalitat hi han transmissions de tots els esports en català, perquè hem d'arribar a tot arreu i hem d'arribar a tothom.
1: I és aquesta relació també de Santi Carreras entre molta altra gent que ha anat passant pel Departament d'Esports, no?
3: I és sempre important les paraules, els conceptes, i l'Eudald va passar la història per un concepte concret.
15: Sí. Atenció, li ha pres la pilota Tamudo a Toni, quina balada Tamudo retalla, gol, gol, gol, gol, gol, quin gol, quin gol, quin gol, quin gol, Murri, Murri, Murri, Murri, Murri, Murri, hasta el Murri Tamudo, quin gol, mare de Déu senyor, si no ho veig no m'ho crec, si no ho veig no m'ho crec, ha estat Murri.
3: Aquell dia va haver-hi gent que va aprendre què volia dir Murri, segurament, ho van haver de buscar. Gent que estava aprenent català, i que Murri, què és Murri? Doncs ho van buscar.
16: Tamudo em deia un dia que ara em para la gent i em diuen Murri.
8: I ell també, ell també ho devia buscar, no?
16: Suposo, sí, sí, sí.
9: És que Murri gairebé no sé ni traduir-ho. O sigui, per mi...
1: Un gat vell.
9: Però vull dir, una altra llengua... Jo diria Murri.
3: Se m'ha acut una, però no es pot dir per la ràdio.
1: Puta! No? Són putes, sí.
5: Un pillo, no?
8: Seria, sí, però té aquest punt més picaresc, Sí, no és tant...
3: Murri és perfecte, per allò. Murri és perfecte.
1: Sí, Murri és perfecte.
3: Eudald, tu diries que les transicions de futbol en català, i especialment, o d'esports en català a Catalunya Ràdio, tenen alguna cosa també especial?
16: Sí, abans parlàveu... Bé, la llengua és indiscutible, el català, però després heu parlat del model.

0: I és que dins d'aquesta, no dic innovació, sinó de posar-se al dia del que era les transmissions del Puyal i el paper de les dones. I jo vaig viure el moment en què vam començar a incorporar companyes, en una època en què les companyes que es dedicaven a la informació esportiva es mereixen realment l'elogi més gran que mai podem fer a professionals que han escollit aquest fantàstic ofici que és el de periodista esportiu. Jo he compartit feines amb companyes que en rodes de premsa, quan han fet preguntes a l'entrenador, li ha dit: vostè què sap si no ha jugat mai a futbol? O camps de futbol, que per sort no és aquest que ara on estem, on no hi ha lavabos per dones. On jo he hagut de fer guàrdia a l'entrada d'un lavabo perquè una companya pogués anar tranquil·lament com anàvem els homes. I realment crec que aquesta etapa que jo vaig viure i que en el futbol en català, amb dones com la Isabel Bosch, com la Pilar Calvo, com la Ruth Vilà, que vull tenir un record molt afecte en aquests moments, i com altres tantes companyes, que avui alguna sou aquí, perdoneu si no puc recordar tots els noms, aquest paper important, i que en el futbol en català hi va ser present. I sobretot en un moment molt difícil per a les dones en aquest...
1: Com Olga Viza o Mercedes Milà, que van ser també pioneres en això, Màrius.
2: I ara les dones, diguem, han agafat el relleu en el sentit de que el futbol femení també ha introduït un element fins i tot lingüístic per a les transmissions, i ha fet repensar la manera d'explicar les coses. I el Cofgol, aquest espai esport que juga mixta, que a mi m'interessa molt. Això ho transmeteu, també?
0: Però fa temps que...
3: Vam fer partits de corfbol quan Catalunya va aconseguir la...
2: Que tenim selecció, amb això, una que tenim selecció...
3: Reconeguda quan... internacionalment. Jo havia fet algun partit de corfbol.
4: T'havia enviat jo, oi?
3: Segurament. Segur.
4: I el tema, per exemple, del pròxim pas, que és la narradora femenina, no? Que això també està apareixent al mapa. Però ara que parlava l'Eduard, deixa'm completar la llista, perquè la tinc bastant clara, per completar-la. La Isabel Bosch, la Pilar Calvo, la Ruth Vilà, la Sandra Sarmiento, que no sé si està per aquí, però fa uns minuts hi era, que ara treballa comunicació al club, la Marta Carreras i la Mireia Ruiz, són els 6 micròfons autònoms des de la introducció, diguem, d'aquest paper. Hi ha hagut i n'hi ha més de noies en altres parts de la transmissió, però aquest seria, diríem, l'arbre genealògic del micròfon autònom.
1: 50 anys de transmissions de futbol en català que continuaran amb la TDT, amb el Ricard Torquemada i amb el Bernat Soler. Gràcies per acompanyar-nos, també vicepresidenta, gràcies per obrir-nos les portes de la Sala París, del Camp Nou. Moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
4: Gràcies.
2: Salut.
6: Encarem la nova temporada dels Solidaris amb canvis, però sense perdre ni un mil·límetre el nostre compromís per un periodisme amb vocació de servei públic. Tindrem, com sempre, entrevistes i temes en profunditat que ens ajudaran a entendre aquest món en caos, amb la mirada sempre posada en la justícia social i els drets humans. I anunciar-vos també que aquesta temporada estrenarem finalment un altre projecte d'aquests de llarg recorregut, Marca de la Casa. Estigueu atents.
7: La propera temporada, la Finestra Indiscreta, continuarem analitzant les estrenes de cada setmana amb els millors crítics del país i farem molts programes especials. Ara mateix estem preparant un programa dedicat a La ciutat cremada, que va ser una pel·lícula clau del cinema català de la transició que molta gent no coneix i que fa 50 anys que es va estrenar.
8: Aquesta temporada, al Tas Vertical, farem vins a mida. Quin és el vi que li podria agradar a l'Helena García Melero, a l'Òscar Fernández, al Roger Escapa? Amb quatre preguntes intentarem trobar el vi per ells, perquè hi ha un vi per cada persona.
1: Doncs aquestes són algunes de les novetats que ara anem explicant al llarg de les properes estona. Fins a quina hi serem? Fins a les dues hi serem.
3: Fins a les dues, sí. Arriba l'informatiu a les dues.
1: Doncs fins a les dues explicarem les novetats d'aquesta nova temporada, però aquesta hora abans ens acompanya la presidenta del 3CAT. Un aplaudiment. Rosa Romà, què tal? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos. I també Jordi Bora, director de Catalunya Ràdio.
10: Bon dia.
1: Bon dia. Com esteu?
9: Doncs molt bé, hi ha moltes ganes de tornar, ja fa uns dies que estem tots per aquí, com tots vosaltres, bàsicament, per preparar el que és l'inici de temporada, que ens fa tanta il·lusió que dilluns a la ràdio ja comença.
1: Sí, comença ben d'hora. A quina hora, anava a preguntar-te, quins són els reptes?
11: A quina hora et llevaràs dilluns?
1: A quina hora em llevaré dilluns?
10: Aviat.
1: Quins són els reptes per la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans, per la presidenta del 3CAT, per aquesta nova temporada de la ràdio a Catalunya?
9: Bé, doncs jo crec que venim d'un...

0: Un estiu que ha sigut un molt bon estiu. Hem demostrat, com fem també durant tota la temporada, que darrere hi ha equips molt sòlids, que són capaços d'abordar l'actualitat, de fer també el dia a dia entretingut, perquè qui està escoltant la ràdio tingui aquests moments d'intimitat, però també moments d'entreteniment. També moments que hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi, o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats. I, per tant, encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, perquè no només a Catalunya, sinó al món, que ens escolten d'arreu, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important, i que, per tant, tota la ràdio també s'ha adaptat, i crec que s'està fent fantàsticament bé, doncs, aquest consum, que és tant a través de l'antena de la ràdio, que estem acostumats, com també, doncs, el qui s'està connectant, doncs, a través dels podcasts, a través dels videopodcasts o de continguts digitals, clips, no?, amb el Matí de Catalunya Ràdio, amb vosaltres mateixos, doncs, fem alguns clips que estan molt bé i que la gent també, doncs, està seguint la ràdio d'una altra manera. I crec que això ho hem de seguir consolidant. Hem renovat alguns estudis que ens permeten també, doncs, que això es pugui fer encara millor i en millors condicions. I molt contents de tot aquest equip, que alguns continueu i seguireu consolidant, millorant el que és les apostes que ja estàveu fent l'any passat, i altres canvis i sorpreses que, doncs, també sempre és bo que hi siguin, i crec que això també il·lusiona també l'oient.
1: I que ara explicarem. És que el Jordi està una mica tocat perquè ve d'esports.
2: Sí, és que moria de ganes.
1: Estava aquí ja.
3: Perdona. Centre de dades, director de Catalunya Ràdio, cap d'informatius Òscar Fernández, centre de dades.
4: Sí, senyor.
3: I després ve Garriga, que anem baixant.
4: I Xavi Campos, cap d'esports.
3: Xavi Campos,
1: tot allò bo ve d'esports. Tot allò bo ve d'esports.
4: I el cap d'explotació, el Jordi Just, ha menjat unes quantes transmissions. Sí, aquí.
3: Els d'esports anem fent una taca d'oli.
4: Fem entrisme. Anem entrenant a tot arreu i després governarem el món algun dia.
1: Però aquells que et diuen, Jordi, hi ha massa esports a la ràdio, què els hi dius?
4: Mira el que ha fet el Puyal. És que ara us escoltava i pensava, és que som hereus d'això, d'aquella obsessió per la innovació i l'excel·lència que hem patit i hem gaudit els que hem treballat amb ell.
3: Les dues
4: coses. Aquell compromís innegociable amb la llengua i amb el país, això era innegociable. És a dir, jo era de les primeres persones, éssers humans, que la ràdio va parlar de Louis van Gaal, que era un entrenador del Barça, que ara tots ens hem acostumat a dir-li Louis van Gaal, però que en aquell moment tothom se'n reia de nosaltres. I m'imaginava, i el Puyal ens havia explicat alguna vegada, que al principi tothom et deia, va fer-ho en català, i si hagués sortit algun producte antropològic exòtic, doncs segurament la resta hagués seguit sent antropològic i exòtic. I en canvi no, vam tenir grandesa, altura de mires, excel·lència, fer-ho millor que els altres, això que digui l'Eduard, i això ho hem mantingut fins ara. Aquest desacomplexament, aquesta aposta per la innovació, per l'excel·lència i pel català. Crec que en tot el trascat, a Catalunya Ràdio, TV3, ho anem aplicant i ho anem adaptant als temps.
1: Que és el repte, segurament, presenta del que tenen el trascat, no? De com aquesta història es transforma, s'aprofita dels nous canvis també tecnològics, sense oblidar els fonaments de la...
0: Exacte,
1: dels mitjans.
0: És a dir, de fet ho deia l'Elena Fort també, doncs el paper que ha jugat al Barça també per impulsar la llengua, però és evident i jo crec que inqüestionable per tot el país el paper que juga Trescat, tant la ràdio com la televisió, com l'aposta digital, i en aquest sentit el nivell d'exigència que això també suposa per tots els professionals que hi treballen, perquè cada dia, no, estiguem aportant aquest valor a la societat, aquest valor al país, i a més buscant aquest model de llengua que ens permeti que puguem promoure i normalitzar l'ús de la llengua, i a més fer-ho amb aquest nivell de qualitat, d'innovació, d'adaptació als nous temps, per arribar a tothom.
3: Sobretot perquè avui parlem molt de la llengua i la preocupació per la llengua, i això és una eina que és 100% en català i que, no, l'objectiu segueix sent també aquest, no?
4: Sí, fixa-t'hi, han viscut coses com que un entrenador del Barça, abans, quan nosaltres vam començar, els més veterans, els entrenadors del Barça, que eren catalanoparlants, Carles Reixac, quan anava al Bernabéu s'expressava en castellà, fins que va arribar un entrenador com Pep Guardiola, que va decidir no, jo m'expreso en català i ja ho farem. I tota aquesta evolució l'han viscut de la mà del Barça. O sigui, vam obrir camí, Catalunya Ràdio va ser imprescindible per això, Ràdio Barcelona va començar, i després el Puyal i el Barça ens han ajudat a trencar.
1: Sí, perquè tinc la Cúpula, que és doctora en comunicació, que vol fer preguntes. A veure, aplaudim per Sílvia Coppolo. Vols fer una pregunta a la presidenta o al director?
5: Perdoneu, Aquí, mal m'està el dir-ho, el primer centre de dades.
4: Home, clar.
5: Sí, senyor.
4: I un altre centre de dades, Santal Llavina.
5: Sí?
3: És veritat.
5: Sí.
4: Santal Llavina també ho
5: va. A la televisió van fer el primer centre de dades i llavors els esports S'ho van fer seus, eh? Però, sí,
1: a, la, bueno, a la pregunta, Còpolo, la pregunta.
5: La pregunta, la pregunta. Qui li vols que li faci?
1: Qui vulguis, a qui vulguis.
5: Bueno, jo el que m'agradaria és fer-li una, fer una reflexió, no? Perquè ara parlàvem dels 50 anys i hem parlat de la ràdio i hem recordat el paper que té la llengua per vertebrar el país. I recordeu que quan entren les tropes nacionals el, el 26 de gener del 39... van cap a la ràdio i com fan que comenci a parlar en castellà. Exacte. La revista es deia Catalunya Ràdio, sí. Anys 30. La pregunta, m'agradaria que tant la presidenta com el director de Catalunya Ràdio puguin encardinar la llengua amb el país i els mitjans.
0: Absolutament alineats. I, de fet, permet-me dir que quan estàvem ara recordant aquests 50 anys de transmissions de futbol, a mi em recordava molt el moment actual que estem vivint, perquè sembla que la feina que es va fer, no? que és tan important i que ha portat tant valor, però que a dia d'avui encara segueix sent imprescindible seguir avançant en altres àmbits. Ens ha passat amb els creadors de continguts, o sigui, hem hagut de defensar que per què no tenir creadors de continguts en llengua catalana i que puguin parlar des d'aquí i per les coses que ens importen als d'aquí, no? I de la mateixa manera amb els drets digitals, és a dir, necessitem seguir defensant la llengua i el país, i per tant els mitjans en aquest sentit són imprescindibles, i els professionals que hi treballen que s'ho creguin, no? Que s'ho creguin i que per tant busquin com hem de seguir innovant, com de seguir mantenint tot allò que ja hem aconseguit fer, no? I que a més és tan important i aporta tant valor, però que a més doncs, hem de crear doncs, aquests altres nous espais que un bon dia doncs, el Puyal, no? I tot el seu equip van veure que era fonamental normalitzar la nostra llengua i tenir transmissions esportives, per què no, en llengua catalana, només faltaria. Doncs el mateix doncs, en aquests altres àmbits on la comunicació en llengua catalana doncs, també és imprescindible, també es fa construir aquest país, aquesta cultura tan única i especial que és la nostra.
1: Vols destacar alguna novetat, Jordi?
4: Que continuem molt forts amb el projecte, que madura, que ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit, que el Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
1: Per tant, aniran a les 9 del,
4: a les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
1: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
4: De 4 a 7.
1: A les 7 del Tot Costa.
4: Aquest any és l'any del Garriga, ho veuràs.
1: Vale.
4: Té molta pressió, una mica.
1: Ja però... està bé, ja. Aneu fent.
4: Que treball, està passant l'estiu, està passant l'estiu de xàxera.
1: A les 7 el Costa i la Germà. A les 9, l'Agnès i el Manel... L'Agnès, perdona.
4: Marquès i el Manel Elias. El Catalunya Nit.
1: I el Catalunya Nit. I a les 11...
4: A les 11, les dones i
1: la Virgili. I a les 12, Marta Romagós.
4: Ignorants, no? Sí, al cap de setmana a l'Escapa, amb el David Clopés fent tots els esports, totes les transmissions aquestes de poliesportiu, quan ens diuen que és que feu molts esports a Catalunya Ràdio, no? És que hi ha molta expressió esportiva que o té els mitjans públics en totes les seves finestres o no apareixen enlloc.
3: I el corfbol.
4: El corfbol, o sí, però o l'hoquei patins, o el waterpolo, que hem fet narracions de finals de waterpolo.
3: De tot.
4: En fi, any de maduració i de consolidació del projecte, perquè ja fa 5 anys aquest projecte, és el 5è.
1: Doncs ara ho explicarem també en detall. Gràcies. Rosa Romà, Jordi Borda. Digues, sí.
4: El 20 de l'Enigmario són 10 del Tot Costa i del Ciutat Maragda, 40 de Catalunya Música, 20 d'ICAT, 10 del Desconcert, que és un any que anirem de festa d'aniversari, en festa d'aniversari. Ah, a l'escola,
1: això fa festa, això fa festa. Gràcies per acompanyar-nos. Una pausa, ara tornem. Catalunya
2: Ràdio. Som 3CAT. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Love, love, love.
7: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Caminades fins al col·legi, carreres al pati. Els nàutics de pell kits al Corte Inglés per 49,99 euros són perfectes per la tornada. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins al 11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
9: Hola a tothom.
8: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
10: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC S.A. i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
11: Sara? Hola?
9: Escolta, sóc el súper del Cort Inglés. Fes lloc a la nevera, que tenen un 50% de regal en gelats i congelats. He agafat de tot. Ah, i peix per sopar. El salmó noruec tenia una pinta magnífica. I a només a 11,95 euros al quilo.
11: Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés.
12: A la botiga web i app.
13: Escolta, Santi, que no arribo. T'animes tu al súper del Cort Inglés? Porta coses per l'esmorzar, que ara tenen un 15% de descompte en galetes i cereals. Ah, i detergent, que tots els Ariel estan amb un 70% de descompte a la segona unitat.
12: Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés.
11: A la botiga web i app.
14: La vaixella del mig per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda els punts habituals.
15: Ofertes límit al Cort Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori i WMF. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Cort Inglés.
3: Vinga, que tornem a ser en directe des del Camp Nou. Un aplaudiment, sisplau, perquè ara seguirem descobrint coses que farem a la temporada nova de Catalunya Ràdio. Però abans trencarem una mica el ritme per posar-hi una mica de música. Us presento la Ju. Ju, com estàs?
16: Molt bé, encantada de ser aquí.
3: Judit Puigdomènech, és el teu nom, però Ju és el nom artístic. I has tingut un estiu de mogudet, també, no? D'actuacions i d'anar-te movent.
16: Sí. A veure, el camí de la música no és fàcil i aquí estic a anar combinant cosetes, la veritat, però...
3: Perquè ets actriu, també. Actriu, cantant, fas una mica de tot.
16: Sí, soc professora de ioga, també soc professora de...
1: Això ens aniria bé.
3: Sí, perquè a l'esquena a vegades, Ricard?
16: Sí.
3: Poseu una mica de música?
1: Va.
3: Doncs va, què ens tocareu?
16: Mira, doncs interpretarem una cançó que es diu Venus, que és el nom que porta per títol el meu últim disc.
3: Doncs la Ju i l'Arnau, avui aquí en directe amb el Camp Nou per Catalunya Ràdio. Endavant!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El balanç de l'arribada sobtada de fa dos dies al nord del Nepal i el Tibet puja a 543 morts i hi ha 1.400 persones desaparegudes, segons dades oficials. Les feines s'han interromput aquest matí durant una estona pel perill que un segon llac format aquests dies es desbordés també de forma brusca. Els dos països han reprès però ja les feines mentre vigilen l'evolució d'aquest llac, que ja ha començat a vessar, i també d'un altre que hi ha a la mateixa zona del desastre. La Creu Roja ha dit que hi ha 93.000 damnificats i amb grans necessitats. De fet, en una entrevista a 3Cat Info, el cooperant Nacho Puig ha explicat les prioritats.
2: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar, o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
1: Més notícies, Estel Batet Carles.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants. Ho ha dit des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
4: Abans de començar la trobada del govern de començament de curs aquí al monestir de les Avellanes, el president ha assegurat que el seu executiu actuarà amb responsabilitat i solidaritat.
5: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
4: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès complir els compromisos, tot i que pronostica que hi haurà soroll i atacs a Catalunya. Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Os de Balaguer.
1: Encara no hi ha previsió d'aixecar les restriccions per la pesta porcina africana, tot i que s'ha complert la segona setmana consecutiva sense cap nou cas de porc senglar afectat. Precisament avui fa 9 mesos que va començar aquest brot i fins ara s'han detectat 379 positius. Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap cas nou és una mostra que l'estratègia funciona. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, no ha volgut però donar cap data concreta, com us diem, per aixecar les restriccions en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
6: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint, i aquestes dues setmanes en negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat.
3: Sèrbia anuncia que el cadàver de Ratko Mladić serà rebut amb honors militars i d'estat. Ho ha dit el ministre serbi de Justícia, malgrat que encara no se sap quan s'hi enviaran les despulles de l'excomandant serbo-bosnià des de la Haia, on estava empresonat després de ser sentenciat com a responsable de genocidi, crims de guerra i contra la humanitat. L'ONU ha ordenat una investigació sobre la seva mort als 83 anys. Feia temps que arrossegava problemes greus de salut i la família havia demanat repetidament que se'l deixés tornar a Sèrbia. La seva mort remou vells fantasmes als Balcans. Les víctimes de genocidis, com el de Srebrenica, amb l'extermini de 8.000 bosnians el 1995, el consideren culpable directe de la massacre, però diuen que la notícia d'ahir no canviarà res. En canvi, ahir a la nit, els polítics serbo-bosnians de la República Srpska, al territori de Bòsnia, amb majoria a Sèrbia, van homenatjar l'excomandant. Al capdavant, el seu líder, Milorad Dodic.
7: Alguns voldrien que la gent no el recordés, però és absolutament impossible prohibir o esborrar la memòria col·lectiva. Per descomptat, quedarà registrat a la història com el comandant de l'exèrcit de la República Srpska. Un exèrcit que no ha estat condemnat com a tal. Un exèrcit que va lliurar una lluita honorable, una lluita per la llibertat i la supervivència del seu poble.
1: I us ho estem explicant des de fa una hora. Catalunya Ràdio arrenca dilluns que ve nova temporada. Ho esteu sentint, aquest migdia estem celebrant una festa final d'estiu des de l'Spotify Camp Nou, alhora que commemorem els 50 anys de les transmissions esportives en català. L'actuació de Mamaduixa ha obert la festa en un programa especial obert als oients amb tots els presentadors de l'emissora. Després d'un estiu intens a nivell informatiu, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, ha dit quin és el repte aquesta temporada.
8: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català diria al món, perquè no només a Catalunya sinó al món, que ens escolten d'arreu i que aquesta ràdio en català a més vagi creixent també amb un consum digital que cada vegada també és més important.
1: D'una a dues continuarem desgranant novetats com el canvi d'horari del Catalunya Nit de Manel Elias i Agnès Marquès, que s'avança i es farà de 9 a 11 de la nit. Una vegada acabi s'emetrà el programa Les Dones i els Dies amb Montse Virgili. Serà una temporada on també celebrarem molts aniversaris com els 20 anys de l'Enigmàrius, els 10 de Ciutat Maragda o els 10 també del Tot Costa, presentat per Jordi Costa i Sònia Xalmà. I ara els esports, Marta Garcia.
3: Lideratge del Barça en la primera divisió després de la segona victòria en la Lliga. Ahir, en partit pendent de la primera jornada, Barça 2, Atlètic Club 0, amb gols de Rafinha i Fermín. Va debutar Rodri. El pròxim partit de l'equip en la tercera jornada serà este dilluns en casa contra el Rayo Vallecano. Demà l'Espanyol visita el camp de la Real Societat, on podria debutar l'última incorporació, Brian Zaragoza, que ja s'ha entrenat amb l'equip. Esta tercera jornada s'ha obrit avui, Racing Santander Elche a partir de les 7 i a partir de 2:15 a la Ves Vila-real. En la Vuelta, setena etapa de 150 quilòmetres de recorregut entre la Vall d'Alba i Aramon Valdelinares. Tadej Pogacar un dia més amb el mallot roig de líder. La banyolina Laia Pèlex disputa avui la final del K1000 metres en el Mundial de Piragüisme de Polònia. Serà a partir de 3:15. En el Mundial masculí d'hoquei herba, la selecció espanyola juga contra els Països Baixos la primera semifinal a partir de les 6. I Marc Márquez domina la primera sessió dels entrenaments lliures del Gran Premi de l'Aragó de motociclisme que se disputa diumenge.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
7: L'enguàrdia fa 25 anys i encara que sembli impossible, encara ens queden batalles, aventures i heroïcitats de la història de Catalunya i del món per explicar. Estem preparant la commemoració com es mereix, però mentrestant parlarem, per exemple, de la batalla de Normandia, de com es va arribar a la física quàntica, de les beguines o de l'expansió comercial de l'imperi xinès durant l'edat moderna. Estarem, ja us asseguro, ben entretinguts.
9: Revolució 4.0 arriba a l'onzena temporada i els 700 programes mirant cap al món del 2040. Emprenedors, tecnologia, innovació i intel·ligència artificial per entendre el present i descobrir el futur. Estrenem noves seccions, Codi Futur, Moda Fake i M'Explota el Cap, i celebrem els Premis Emprenedors Digitals de Catalunya. No us ho perdeu, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
1: Una i vuit minuts, us saludem en directe des de l'Spotify Camp Nou en aquesta jornada de final de temporada estival i de començar a mirar ja a dilluns. Ricard Ostrell, dilluns, arrenquem temporada.
10: Arrenquem temporada, més amb novetats al matí de Catalunya Ràdio.
1: Moltes?
10: Bastantes, sí. Sí, sí, sí.
1: Ens atraparem, és quarta temporada ja?
10: La quarta temporada. De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa.
1: Epa.
10: I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. Ens haurem de posar una mica més seriosos per entendre el que està passant i per donar claus del que pot arribar a passar si no tenim la informació necessària.
1: O sigui, dilluns a les 7 ja hem d'estar pendents dels canvis.
10: A les 6 ja, i a les 5 de fet amb els matiners. Sí, tot clar, el dia clar. Pendents.
1: Però, vull dir,
10: però allà hi haurà una mica de revolució. I després posarem molt accent també amb la salut. Perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Som un país que tenim més gossos que nens, que fills. I llavors farem un consultori també d'animals amb l'Evelyn Segura, que és biòloga, que ens acompanyarà per resoldre dubtes a la gent. Parlarem molt d'avenços científics, és un país que avança molt, que investiga molt. Doncs parlarem molt d'això, també en medicina volem posar molt l'accent, perquè és un element molt important pels temps que també estem vivint. I tot això ho farem, com sempre, amb aquella simpatia.
1: La teva habitual, no? Va, clar, la marca de la casa.
10: Nous agoristes, i també una cosa que em fa molta il·lusió, que és que a partir de 3:15, cada dia, ens acompanyarà el Marc Vidal, que és un dels influencers més potents que hi ha a LinkedIn, per exemple.
11: Mica polèmica a vegades, eh?
10: Ja ho veurem.
11: Mica polèmic.
10: Que ens farà la seva visió tecnològica i econòmica de la, de la realitat.
11: Interessant.
10: Amb nous agoristes, també, renovem una mica les cares, i la bústia d'anúncies del matí, que continua activa i que potenciarem també per recollir les queixes i denúncies de la gent. És el 636-36-0609.
11: Doncs això ja us ho sabeu al telèfon, dilluns, demà.
10: Demà.
11: No, demà no.
10: Demà. No, demà no. Demà ja...
11: Si no hi hagués cap de setmana, demà. Sí.
10: I després clàssics, per exemple, el dilema amb l'Àngel Llàcer, la Judit Mascó i la Elisenda Pineda.
12: Què tal? Bon dia.
10: Com estàs?
12: Com esteu? Podeu aplaudir fort, eh?
10: Sí.
12: Els fa por que els caigui la porqueria de les ungles.
10: Ara.
12: Bueno, no
10: què farem,
12: res.
10: Què farem? Què farem els divendres?
12: Doncs serà un dilema que, evidentment, la temporada passada, altres temporades, estava com més enfocat en un camp filosòfic a partir d'una realitat, d'una situació. Nosaltres, doncs, pap, dèiem la nostra. Enguany farem una cosa una miqueta més arriscada, i és que l'Àngel portarà el seu dilema, la Judit el seu i jo portaré el meu. I seran situacions concretes.
10: A veure, per exemple.
12: Per exemple, tu estàs un dia, perquè tu ets una persona soltera, ets una persona que has parlat amb la teva parella i que saps que obertament podeu tenir la relació que us doni la gara amb altres persones.
11: Ets soltera o no ets soltera?
10: Clar, no m'ha quedat clar.
12: No, no, dic que jo, no estic parlant de mi.
11: No, no, dic, has dit, ets una persona...
12: Soltera o que tens parella i has parlat amb aquesta parella que tenia una relació oberta. Per tant, tens una aplicació de cites. I a l'aplicació de cites, de cop i volta, veus que la parella d'un amic teu o d'una amiga teva que tenen una relació tancada, txatxan, està allà buscant...
11: Quina tema.
12: Tensió, està buscant tema. Un tema. Què fas? Li dius al teu amic o la teva amiga
10: que
12: has vist la
10: seva està...
12: parella amb una aplicació
11: de cites?
12: Pensava
11: que anaves a preguntar si li entraves a aquesta persona.
12: La pregunta és, li entres en aquesta persona? T'he imaginat, hola, guapos, eh?
10: Si li dius al teu amic que la seva parella
12: està en una aplicació de cites. I també podem donar-li la volta.
10: Però per què no hauries de dir-li?
12: Home, perquè si és amic teu o amiga teva i saps que tenen una relació tancada, tu li diries, escolta, mira, en Josep Maria...
10: Per exemple, David Clopés, tu què faries?
11: Au, ja tens el dilema a sobre.
12: Està bé, eh?
13: Jo sempre sóc un tio prudent, per tant...
12: Perfil baix, eh, Clopés?
13: Optaria per l'opció conservadora.
11: Faria veure que no ho ha vist.
13: Sí, exacte.
12: Sí, faries veure que no ho has vist.
13: Sí.
12: D'acord.
11: És que això, jo crec que al Clopés igual li ha passat i tot.
13: No.
12: Posem per cas Clopés que el teu amic o la teva amiga és qui et diu que és la teva parella la que està a l'aplicació de cites.
13: Home, això és diferent.
12: Tu arribes a casa i què fas?
13: Home, la lio grossa.
12: La lies grossa, lio grossa.
13: La lio grossa.
12: Sí, eh?
13: Però només en aquest cas, si m'afecta a mi.
12: D'acord. Si el perfil baix a dins de casa...
10: També m'interessa l'opinió de Marta Romagosa. A veure. Ja aquí som, Marta.
11: Això fes-ho tu.
12: Marta, tu ara les nits no ets a casa.
14: No.
12: Poden passar moltes coses.
14: També poden passar a la tarda, les coses.
12: També és veritat.
11: O a la ràdio.
12: No. A la ràdio, a l'estudi 14, han passat moltes coses.
14: Sí, però a l'estudi 1 no. Sí,
12: no, eh?
14: No, perquè hi ha la finestra i de tant en tant... Algun dijous veig algun cul, saps què vull
12: dir? Ah, sí?
14: Sí,
11: però dins o fora?
14: No, fora. Sempre estan fora, els culs.
10: Ah, va, què passa? Que jo me'ls trobo de matinada, aquests culs, eh?
11: Els mateixos.
14: Comencen amb mi i s'esperen que arribis tu. Sí, la qüestió és ensenyar el cul.
12: Sí.
14: Sí, veiem culs els diumenges. Ai, els diumenges no, els dijous. Però a vegades em piquen i jo no em tombo. Soc també molt prudent. I no miro.
12: Sí, i què faries? Què faries, Marta?
14: No, que no parlàvem de culs?
12: No, però, a veure, si vols obrim aquest meló, mai millor dit, però escolta'm. No, parlàvem de que si tu fossis l'amiga i veus que la parella del teu amic o de la teva amiga està en una aplicació de cites, sí, li diries al teu amic o a la teva amiga?
14: Jo trucaria al Màrius i li demanaria consell perquè em fes una de les seves frases i unes... I aleshores faria que ho endevinés. M'ho faria venir bé per endevinar-ho.
12: Ah, faries un anagrama, per exemple, d'infidelitat.
14: Màrius, ajuda'm a fer aquesta frase i que jo no hagi dit res i que l'altre l'endevini.
12: D'acord. Amb un joc.
10: Saps on m'he trobat la teva parella? De 5 lletres, saps? Seria això.
12: Exacte.
10: Doncs hi haurà dilemes, també, el divendres.
11: Bé.
10: Gràcies, Elisenda.
12: Ja no, a vosaltres, a disposar el que necessitis.
10: I també hi haurà l'equip d'humor del matí de Catalunya Ràdio. Gerard Jubany, bon dia.
15: Bon dia.
10: Com estàs? Ona Villamata, bon dia. Xavi Espinosa, bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
10: Quines novetats hi haurà en l'humor?
15: Home, novetats poquetes, però...
11: Diu que farem riure aquest any.
10: Que l'actualitat.
15: Aquest any, com a novetat, farem gràcia. No, el que passa que la temporada promet ser intensa, a nivell polític, a nivell social, començarem amb una vaga de professors, però, ja que avui som al Camp Nou, també pensem que la temporada esportiva i la temporada del Barça serà intensa.
16: Sí, escolta, que baco...
10: Home, Armínia, com està?
16: Que baco que va ser lo d'ahir, Ricard.
10: Lo d'ahir. Va agradar,
16: Sí, bueno.
10: Vostè va venir al Camp Nou ahir? No.
16: Sí, no, no, jo no hi vaig ser, però...
10: L'Antonio, el seu marit, tampoc.
16: Tampoc, l'Antonio. Se no es mou de la cadira, l'Antonio. Però jo tinc lo de les estelades aquí al camp, eh? Vull dir que no em veia tantes juntes des de l'any que vam anar a portar panellets a Waterloo, eh? Sí. Vaig demanar al Puigdemont a veure si podia anar al vàter. De fet, va...
15: Ah, ho ha deixat sí. A casa.
16: Mira,
15: què fa? Un va, Armínia?
16: N'he trobat un, eh? Aquí.
15: Sí, se l'ha trobat aquí a l'entrada i ara se la volen portar a casa.
16: He pensat, a veure on la poso.
10: Aquestes les que repartien a l'assemblea, eh?
16: Sí.
15: Però... Està molt bé, no m'havia fixat que hi ha les dues estelades.
11: Ja l'ajudem,
16: eh? A veure.
15: Tots dos colors. Així.
10: Són de paper, eh?
16: Aquesta banda, sí. La posem aquí, eh?
10: Bueno, Armínia, això ara ens generarà un conflicte una mica que no cal.
16: No, sí, quin conflicte?
15: Sí, no. Armínia, ara tampoc és moment de complicar-nos la vida.
16: Bueno,
15: escolti'm,
16: no,
15: sí. Què, així li va agradar, eh?
16: Molt maco. Va ser molt maco. Ens ha anat molt bé, que pallissessin aquell nen.
10: No, Armínia, això...
15: No ho digui d'aquesta... Ja sé què vol dir, però no ho digui d'aquesta manera.
16: Bueno, per revifar la cosa, escolta, si aconseguim que la policia espanyola ens apallissi un nen... Cada mes, escolta, l'any que ve serem independents, això és així, necessitem voluntaris,
15: sí.
16: Ja ho he vist, mira, allà hi ha un nen. Tu tens fill?
10: Home, però aquest nen
16: és també.
10: Molt petit.
15: Sí, tinc fill, sí, però
16: bueno,
15: no.
16: Bueno, doncs
15: però,
16: mira.
15: És igual.
16: Sí.
15: No hem vingut a parlar d'això, Armínia, més enllà de la reivindicació, el Barça ahir va guanyar, va sumar 3 punts més a la Lliga.
17: Sí, però perdóname.
15: Ja és líder.
17: No, lo mejor de ayer no fue ni el 2-0 ni las estelades. Lo mejor fue el sorteo de la Champions.
15: Luis Enrique, bon dia, com estàs?
17: Sí, bon dia, bon joa, Tulemón, com el Sabà, Sabavian, Trevian, sí. Qui m'alegre, Bocú Purbú.
15: El meu francès segueix sent rudimentari com el primer
17: bueno,
15: dia.
17: Com sí, com sa, però palant.
15: Palant, molt bé, palant.
17: Parece que nos veremos las caras de nuevo, en la Champions.
15: Sí.
17: Olala,
15: Sí, a veure si al Barça li va millor que les últimes vegades que s'ha trobat amb el PSG.
17: Hombre, mira, estoy riendo en eco. Esta vez no tendréis la excusa de lo de Ferran, porque está con nosotros.
15: Sí, és veritat, aquesta vegada us l'hem col·locat. Com li van els primers dies per
17: partir
15: al Ferran Torres?
17: Tre bien. Fantástico.
15: Sí?
17: Mira, el primer dia le recomendé ir a ver la Mona Lisa y se fue al zoo.
15: Yeah.
17: Pero bueno, bien. Se está adaptando y yo le estoy echando una mano con el francés, ¿eh?
15: ¿Tú le ayudas con el francés, precisamente tú?
17: Es que a ver, si hablas catalán, como yo,
15: sí.
17: Y estás un poquito atento, le François... Se tre fàcil, se compran tu. Se compran tu, sí o no? Oui
15: se
17: o no?
15: Compran tu, sí, sí.
17: Ayer le di a Ferran que le François sé com le valencié, que tu le paraule se termine con la E.
15: Sí, no és així, Luis. No,
10: ja ho
17: saps. Mira, en francès,
15: sí.
17: Café.
15: Sí.
17: En valenciano, café.
15: Sí, sí, no, en aquest sentit no tindrà problemes.
17: Hotel, sí. Hotel.
15: Molt bé.
17: Paella, paella.
15: Sí.
17: Orxata, orxà.
10: Bueno, doncs això a partir de 11:45 al matí de Catalunya Ràdio. A les 12, Peyu, ets aquí?
18: Ei, sóc aquí.
10: Què?
18: Què tal? Bé, hola a tothom.
10: Un aplaudiment pel Peyu.
17: Me gusta mucho.
10: Aixeca't.
17: Muy bueno, Peyu. Muy bueno.
18: Hola.
10: Com estàs?
18: Molt bé.
10: Sí.
18: Molt bé. Estic bé.
10: Però l'estelada te l'emportaràs tu, perquè ens has fotut aquí l'estelada.
18: Sí, perquè sóc dels únics que queden ja que
10: estic encara. Per això t'ho dic. Que... Bueno, i el Joel Díaz també, no, encara?
18: Sí, el Joel Díaz.
10: Que n'hi ha algun més.
18: Us l'hem agafat, us l'hem robat, sí.
10: Ho
18: sabies, això, no?
10: Sí que ho sabíem, m'havien informat.
11: Això és fitxatge d'aquesta temporada, eh?
10: Serà la renaixença.
18: Serà la renaixença del Joel Díaz, és la nova incorporació d'aquest any. De fet, estrenem aquest dilluns amb...
10: Seu el pes que metres de sobre, vull dir que...
18: Sí, ara, bueno, en vez d'anar a tantes reunions amb el Borda, hi aniré jo, diguéssim, és la diferència. Ja està. I
10: per això la renaixença ho graveu.
18: Sí.
11: Es pot treure després.
18: Sí, es pot tallar tot.
11: De fet, quedarà un programa de 10 minuts.
18: De lo que gravem a lo que veu la gent, no té res a veure.
10: No, ja m'imagino, ja.
18: No. Aquest dilluns estrenem amb el Quimi Portet, que em fa molta il·lusió, després de tota la gira amb l'Último de la Fila, i després passegem el gos per l'atemptat de Carrero Blanco. Vull dir que escolteu dilluns, perquè dimarts igual ja no sona. Ja està, és una mica... No hi ha més novetats que aquestes. Quan una cosa...
10: Carrero Blanco és la novetat.
18: No, la novetat. Novetat és Joel Díaz, i l'altre no hem tocat res, perquè jo sóc del parer conservador català, que quan les coses funcionen no s'han de tocar gaire, diguéssim.
10: Doncs el Peyu a partir de les 12 també l'escoltareu a la Renaixença, al matí de Catalunya Ràdio. Peyu, gràcies.
18: Que vagi bé.
10: I a la tarda, Garriga, què?
11: Doncs a la tarda, segona temporada d'aquesta nova etapa, intentant mantenir l'estructura, que la gent reconegui el programa, amb veus que ja sentien la temporada passada, doncs ens vindrà a visitar a fer un cafè a l'Eloi Vila, o ens vindrà a visitar la Montserrat Barderi, que va debutar a final de curs, l'Antoni Bassas, el Queco Novell... alguns col·laboradors que canviaran de feina, els mantindrem, però, per exemple, aquesta temporada, el Toni García Ramon i l'Òscar Broc ens descobriran teories de la conspiració. Que n'hi ha moltes, descobrirem cada setmana dues teories de la conspiració. Seguirem anant als Estats Units. Aquest any ens fixarem molt en la Xina. És un país molt interessant, que està molt lluny.
10: Als Estats Units tenim el midterm, vull dir que són unes...
11: Tenim eleccions als Estats Units.
10: Eleccions interessants.
11: I nosaltres hem fet un fitxatge perquè els divendres farem un canvi. Jo, em sap greu, Roger Escapa, però aquesta temporada, el cap de setmana, no començarà amb el suplement.
19: Alerta.
11: Aquesta temporada, el cap de setmana, començarà...
10: Tot el que sigui no treballat un divendres...
11: No, sí que treballarem, però és a dir, treballaré fins i tot el cap de setmana, perquè el farem començar oficialment el divendres a les 5 de la tarda. El divendres a les 5 de la tarda canviarem l'estructura del programa i per fer-ho i per donar la sensació d'inici de temporada, d'inici de cap de setmana, hem fitxat el nostre Julián Álvarez. Ha costat, ve d'un club que ens ho ha posat difícil, però Òscar Nin, endavant!
20: Hola, què tal?
11: És un col·laborador històric de la ràdio de casa nostra.
20: Quina presentació, eh?
11: Ets el nostre Julián. Ara has de funcionar, eh?
20: Bueno, per això hem vingut, eh? Esteu preparats perquè comenci el cap de setmana els divendres de 5 a 6?
11: Esteu preparats per començar el cap de setmana a les 5 de la tarda?
20: Sí.
11: El divendres? Sí,
20: ara.
11: Què farem? Què farem?
20: Així m'agrada.
11: Què farem els divendres?
20: Doncs mira, em fa especial il·lusió estar a Catalunya Ràdio perquè jo em va pujar culturalment un senyor que es deia Jordi Tardà.
11: Home...
20: I altres senyors que es deien Ignasi Julià, el David Talleda i el Xavier Mercader, que feien, per mi, el millor programa que s'ha fet de rock a la història de la música de la ràdio europea, que es deia El Soterrani, de matinades a Catalunya Ràdio. Jo vinc d'aquesta formació cultural i d'aquesta formació musical que la implementarem els divendres de 5 a 6 a Catalunya Ràdio amb sentit de l'humor i amb moltes més coses i amb una senyora que li tinc molt, molt apreci i que ja era hora de compartir ràdio amb gent que no porti barba i siguem senyoros.
11: Doncs no cal que vinguis, Pineda. Tu ja has parlat, Pineda, ja has parlat. Serà l'Elisenda Pineda, estarà amb nosaltres la Pineda. Hauré d'anar a visitar molts dies el Jordi Borda després de la secció dels divendres?
20: Home, tu, quan em vas trucar, em vas dir home, necessito generar preguntes parlamentàries.
11: No, jo no et vaig dir això. Jo no et vaig dir això.
20: Això directament, això hem vingut. Home, no. Insisteixo, a tornar tot aquest valor cultural a través del sentit de l'humor, la música, la gresca i la xerinola.
11: Doncs farem xerinola amb l'Òscar Nin els divendres de 5 a 6. No us ho perdeu, debutem aquest primer divendres. Això de 5 a 6, però i a les 6 què passarà a les 6? Gràcies, Òscar. A les 6 què passarà? Carandell, Juliana...
21: Bon dia, Garriga.
22: Com vas?
11: Com esteu? El Roger l'he vist més, la Juliana, ens hem creuat.
22: Jo me n'he anat d'Erasmus aquest any, a l'estiu he aprofitat.
11: Sí que vens com canviada.
22: Soc una altra i estic preparada perquè es noti.
21: Bueno, és que han passat cosetes aquest estiu. Pensa que feia 2 mesos que no ens vèiem amb la Juliana.
11: No us heu vist?
21: Hem fet detox digital.
22: Contacte zero.
21: De manera que no ens hem trobat.
11: Un membre del programa, que no direm qui és, m'ha dit, tinc por de no reconèixer-los, perquè no hem ni parlat durant l'estiu.
21: No, clar, però és que això és important que passi, saps? Per poder-te explicar coses del que hem viscut.
11: L'agafeu amb més ganes.
22: De fet, arribem nous.
21: L'altre dia teníem vergonya fins i tot de saludar-nos, la Juliana i jo, que ens vam trobar a la ràdio.
11: Ai,
21: ens vam com abraçada. Ai, què tal?
22: Atac de timidesa, sí.
11: Bé, aquest any, que no sortí d'aquí, a Catalunya Ràdio, com sempre.
21: Sí, en principi sí.
11: Sí.
21: Va canviar molt la cosa.
11: A partir de les 6 de la tarda. Farem, què farem? El mateix de sempre?
21: Exactament el mateix.
11: M'agrada molt. Que
21: amb els mateixos.
11: És que ara, si m'ho canvies, ja em desquadres.
21: No, clar, i nosaltres.
22: L'únic que està canviant, i jo crec que molt, és el nostre univers de famosos, per moments, perquè hem tingut un estiu molt difícil, que hem seguit de lluny, i amb por del setembre, per veure com ho afrontarem.
11: Sí, hi haurà cares noves. En l'univers.
22: O persones que consideràvem que formaven part del nostre equip,
11: algú
22: que haurem de ser expulsades.
11: Algú s'ha decebut profundament.
21: Sí, hi ha la porta oberta.
22: Molta gent.
21: La gent que està circulant cap a fora.
11: N'hi ha una que us ha decebut profundament.
22: Estiu de Mundial, estiu de moltes notícies complicades, moltes reaccions a internet. Veurem.
11: Ferran Torres marxant a París.
22: Ferran Torres.
21: Oh, Ferran.
11: Està tot dit.
21: A tot funciona amb Ferran Torres, també.
11: Sí, funciona molt bé.
21: Funciona a tothom, és increïble.
11: Sí. És transversal.
21: Sí.
11: És transversal. Sí. I a les 6 ens anirem trobant, i a quarts de 5 també, no?
21: També, sí, clar.
22: I això ho mantenim, convides?
21: Home, a l'hora que diguis.
11: A mi, el Ricard Torquemada sempre em diu que és el millor que es fa en tota la ràdio.
22: Si ho diu ell, fitxarem.
2: No, Ricard, és veritat o no? Ja que ens ho digui. Ricard, aquest link entre el que no surti la tarda...
5: Home, potser no és el dia per fer selecció, diríem. Tot,
2: ara li fa vergonya.
5: Tot és molt bo, però home, és un espai molt especial. L'ambient que es genera, aquesta complicitat que transmeteu... Sí, sí.
2: Doncs això ho farem.
22: Per què no vens tu també?
2: No li va bé.
22: Ah, no t'encaixa per tant.
2: Ha de recollir els nens aquella hora, o portar-los al futbol, segurament, sí. Què?
21: Què? Bé, estàs bé, eh?
2: Jo sí.
21: Portes bé la camisa de l'Eclipsi.
2: De l'Eclipsi, sí, avui he repetit outfit, perquè el dia l'Eclipsi va anar bé, ahir m'han dit, posa la de l'Eclipsi, dic, mira, menys feina.
21: No, estàs molt guapo.
2: El director m'ha dit que no està planxada.
21: Però és que ja no es planxa la roba.
2: No es planxa.
21: Ja no es planxa.
22: El primer dia s'ha de venir així, és una mica estiuenc, saps? Que sembli que t'has confós i que et penses que anem a fer una paella.
21: Com ha vingut la Sònia Gelmà?
2: Com és la Sònia Gelmà?
22: La Sònia Gelmà porta un vestit de color groc pastel que va estar molt de moda fa un parell de temporades, aquest groc mantega perfecte, que amb ella li queda com un guant. Jo no he vist un color que li quedi així de bé, i això, que el blau Klein li queda espectacular. Una sabateta amb taló, se'ns ha arreglat, se'ns ha posat presumida. Bé que ho foia avui. Jo ja li he dit, vigila, sí. Vigila. Si ens vens, així vigila.
21: Se li nota.
2: Seguirem connectant amb el tot costa a les 7 menys 2.
21: Això espero.
2: Vull dir que... Se'n diran de grosses.
22: Jo necessito la meva dosi de Sònia diària.
2: Se'n diran de grosses. Doncs bé, a partir de dilluns, cada dia que aquí no surti estarem. D'aquí a les 6 de la tarda per alegrar-nos la tarda. Què farem ara? Farem una mica de... Fem una pausa, no, Ricard?
10: Sí.
2: Una pausa. Doncs va, fem una pausa, seguim en directe presentant novetats de la temporada de Catalunya Ràdio.
19: A Ciutat Maragda comencem temporada amb esperit celebratori perquè és la desena, 10 anys compartint literatura i per tant amb ganes de celebrar-ho com? Doncs com sempre, amb bons llibres, bons convidats, però també aquest any amb 10 programes on justament el 10 tindrà un pes específic i amb uns quants especials des de diferents punts dels Països Catalans.
23: A un restaurant caníbal a Berlín continuarem aquesta nova temporada mirant la gastronomia des de tots els seus punts de vista. Viatjarem pel país per descobrir els secrets dels nostres millors productes. Debatrem també, sí, sobre temes que ens preocupen del nostre sistema alimentari, perquè al restaurant caníbal defensem que la gastronomia ho pot explicar tot de la terra on vivim.
24: A l'Amplificador, una nova temporada posant el focus a l'escena musical catalana, punxant les cançons dels grups que t'agraden i descobrint-te els que encara no saps ni que existeixen.
25: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
10: I seguim presentant novetats. Novetats al suplement de Catalunya Ràdio amb Roger Escapa.
26: Què tal? Què tal? Moltes gràcies.
10: Com estàs?
26: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, nova temporada, novena ja d'aquest suplement que encapçalem i d'alguna manera també reivindicant la grella del cap de setmana, perquè el suplement comença molt d'hora, però ens acompanyen també els del Tot Gira, que estem molt benvinguts a la tarda. Salutacions també a la gent del Caníbal, David Guzmán, que també està per aquí, l'Eva Compte i companyia i tota la gent d'informatius. Vull dir que el cap de setmana començarem a les 6 i amb tota l'actualitat que ens depari Donald Trump, també perquè Venezuela s'ho va guardar pel cap de setmana, l'Iran se'l va guardar pel cap de setmana. Crec que com que tanca la borsa, aprofita els divendres per donar algunes notícies i, per tant, quan ens despertem, val la pena posar la ràdio, també.
10: I novetats, què? Què hi haurà?
26: Doncs mira, els dissabtes estrenarem tot sovint una tertúlia de corresponsals, també per intentar explicar què passa al món, que pilotarà l'Albert Elfa, amb gent de la casa i gent de fora. I els diumenges, una vella coneguda, que li agafem de préstec també a l'Òscar Fernández, que és Empar Moliner, que l'Empar ens ajudarà d'alguna manera a contestar les cartes que ens envien els oients, Empar.
27: Les cartes que no es porten, doncs ara ens agraden les cartes.
26: Seràs una mica el síndic de greuges del suplement i la connexió entre l'audiència.
27: De desgreuges, serà de desgreuges. Perquè quantes vegades hem quedat amb les nostres amistats? Allò que fas anàlisi de WhatsApps, per exemple. Tu que escrius, aquest WhatsApp què vol dir? Fem anàlisi. Fem una copa de vi, xerrem i fem anàlisi del WhatsApp. Doncs això.
26: Doncs l'empar que serà... Bé, el primer dia que ho provem, de Vila, descobrirem com va, no?
10: La Copa de Vila l'agafareu igual o no?
27: Per la fer... Copa de Vila sí. Sempre s'ha d'agafar. Sí, i això em porta al tas vertical.
26: Catalunya, i a la terra.
27: Sí.
26: I que estigueu tots tranquils, que a les 10 dels dissabtes torna Maica Navarro, un any més, hi serà, i suposo que també... Doncs,
10: que passaran coses.
26: Suposo que alguna cosa de l'Andic i companyia ens explicarà també aquest estiu com ara.
10: Sí. Podries barrejar-ho amb el vi de l'Empar, bueno, igual surten
26: la idees. No, precisament l'Empar va els diumenges...
10: No, per no barrejar.
26: Jo crec que aquelles dues, gestionar-les les dues el mateix dia hagués estat una cosa implosiva per mi.
27: Terrible.
26: Sí, no, aquell creuament era difícil de portar.
27: No.
26: Aleshores,
27: jo,
26: ho hem repartit.
27: Jo quan sento la Maica comença a parlar dels... Em poso nerviosa.
26: Us coneixeu per això?
27: Sí, i tant. Jo em quedo fascinada com ratolí davant de serp quan explica les coses. Dels crims.
26: Ens passa a tots, això.
27: Tinc una mica de ganes que passin coses criminals, una mica,
26: jo
27: quan les sento.
26: Jo tinc dubtes de... Amb qui, o sigui, les dues segur que sou difícils de governar, però el que em passa una cosa amb la Maica és cada vegada que jo intento parlar, ella em trepitja. Aleshores, tinc la sensació que amb tu també em passarà.
27: No, el meu somni...
10: És no parlar.
27: És estar tota l'estona callada. I això ens passa... Amb la Còpolo em passava molt. Quan la Còpolo feia...
10: Però amb la Còpolo ho tenies fàcil, amb l'escapa...
26: Sí, ja, clar.
27: La Còpolo havia parlat de... 30 segons. I jo feia veure que estava compungida, perquè total cobrava. Em sap greu el programa que es deia El Secret. Que no era El Secret Ibèric, eh? El Secret. I parlava 30 segons. Això és el meu somni. Escapa.
26: Ja ho provarem,
27: és el
26: a veure
27: meu
26: què
27: somni
26: tal.
27: De vomit.
10: Doncs a partir de les 6, d'avui en 8? D'avui en 8?
26: D'avui en 8, soc l'última de votar, sí.
27: Això dels culs que ha explicat la Romagosa...
26: No, el cap de setmana, bé, no ha explicat el panorama que ens trobem quan entrem a les 5.
27: Però per què no ho veiem per la tele, també, això? Per què no ens ho ensenyeu?
26: Perquè jo baixo les persianes.
27: Aquí. No, heu de
26: fer. Sí, perquè si estic allà posant-me seriós, no hi cabem.
10: Doncs ho escoltarem a partir de les 6. Gràcies, Roger.
26: Bona temporada a tots.
10: Igualment.
0: Atents a les 9 de la nit dels diumenges. Aquest any el Divan us convidarà a participar-hi en viu, en directe i en primera persona. De moment, el dia 6 anem a Roma i amb l'Eduard Rubió fem un tour de luxe. I després serem a Empúries, l'antiga Grècia, Catalunya, amb Eusebi Ayats. Subscriviu-vos al Divan per Spotify i els rebreu tots. El Divan és a Catalunya Ràdio.
1: L'Ofici de Viure celebra aquesta temporada els seus 20 anys. Gràcies a l'audiència per haver-nos fet costat des del primer dia, quan no era habitual que la ràdio en català es dediquessin programes íntegres a la psicologia, a la salut mental, a les emocions. De seguida, l'Ofici de Viure es va convertir no només en un programa pioner d'aquests temes, sinó en un referent. Esperem i desitgem continuar sent-ho aquesta temporada en què apostarem especialment per la prevenció.
3: Tercera temporada ja de L'Altre Barri, el programa de Catalunya Ràdio que lliga la música amb la vida i la mort. Cada divendres un nou viatge, una nova odissea de la mà d'un personatge del món de la cultura, i a hores d'ara ja han acceptat la invitació per pujar aquí dalt el raper lleidatà i un rajola i Xavi Daura, 50% del duet còmic Venga Monjas.
10: Hem parlat del cap de setmana i hem de parlar de les matinades, de la nit i del dia, sí, no? Marta Romagosa, bon dia.
4: Bon dia.
10: Com estàs?
4: Molt bé. Xavier Canalies, bon dia.
6: Bon dia, bona matinada.
10: Hi ha qui es troba culs i hi ha qui es troba també...
4: Com els pols.
6: Sí.
10: Els gots de plàstic, no?
6: No és el mateix
10: el cul...
6: No,
10: de la Romagosa, no?
6: Però no és el mateix el cul de les 2 de la matinada que el cul de les 5 de la matinada.
10: No és el mateix.
6: Són culs diferents, eh, ja?
10: Com de diferents són els culs?
4: Un està més suat que l'altre.
6: Exactament.
4: Diguem que jo faig com el Roger, jo baixo la cortina.
10: No els vols veure?
4: Jo sé que des de fora et veuen, però jo no veig. Llavors ja sento picar el vidre, pam, pam, pam, i una cosa enganxada, intueixo, però no em tombo.
6: A les 5 hi ha els pixats, també. Hi hem d'afegir els pixats, a la cantonada.
4: Però això fa... Sí, això fa la gent. Els dijous a la nit.
6: Sí, sí.
4: Només els dijous a la nit.
6: Romagosa.
4: Ja està,
10: la nit dels ignorants, a partir de les 12.
22: Sí, home, sí.
2: La seva hora. Sí, ja.
22: De diumenge a dijous, a partir de les 12, com
2: la
22: sempre...
2: La Romagosa sempre estrena la temporada. És el primer,
22: ella,
2: programa.
22: És el primer programa.
2: Ella obre el dia.
22: El diumenge a la nit.
2: La setmana. I la temporada.
22: I la temporada. Que, clar, tothom diu el dilluns. No, no, no, jo començo de diumenge a dijous. Ah, ja és, que ningú sigui
2: passa que ja és dilluns.
7: Perquè diumenge
22: perquè
7: a les
22: 12...
2: Tècnicament
22: tant,
2: ja és dilluns.
22: Tornarem, com sempre, esperant les trucades dels oients, que jo crec que estan esperant de poder dir la seva. Bé, han passat moltes coses aquest estiu i al final tothom vol dir la seva. I faré com vaig fer la primera temporada, que és escoltar-los molt, buscar les respostes del que ens demanen, però a més afegir-hi totes aquelles converses, aquelles petites seccions que jo vaig incorporar i que diria que més o menys pel input que tinc, doncs a la gent li agrada a la nit de poder escoltar coses tranquil·les. I continuarem fent així, mirant una miqueta més cap endins. No vull dir res, us ja ho poseu la ràdio i ho escoltareu, i mirant una mica més cap amunt.
18: I aquest any, a més a més...
22: Ho deixem aquí.
2: Ah, cap amunt.
22: Cap amunt i cap endins.
18: Molt bé.
2: Ja molt profund,
18: cap
2: això,
18: amunt,
2: eh?
18: I amunt i a dalt. Molt bé. I, a més, aquest any, Marta, temporada número 40 de la Nit dels Ignorants. No sé si ho celebrareu.
22: Com que és setembre del 27,
18: sí.
22: Jo crec...
18: Ah,
22: que hauríem de deixar-ho pel setembre del 27.
2: Molt bé, que
22: perquè
2: no
22: els...
2: comences amb força.
18: Bé,
22: no,
18: bé.
22: Amb tots els aniversaris que hi ha aquest
2: prèvia,
22: any, jo
2: innovació.
22: Crec que 40 anys de la Nit dels Ignorants s'ha de deixar per setembre del 27. No?
2: I els matiners a les 5 del matí.
18: Els matiners a les 5 del matí amb els cursos també de l'estudi.
22: Amb novetats com sempre, o què?
18: Sí, amb bon humor.
22: Amb bon humor.
18: Amb bon humor. Aquest any, a més, descobrirem moltes cares conegudes que ens despertaran amb la seva música.
2: És un programa en directe.
18: En directe, sí.
2: Potser no es pensa que és gravat, que graveu les notícies.
8: Digues la veritat, a quina hora et lleves?
18: 3:20 del matí.
2: Sona el despertador.
18: Comença el dia pràcticament per mi, però començarem fent Ràdio Optimista, que és una de la, és un dels ADNs del programa. L'actualitat a partir de les 6, que ja és una mica més densa.
2: No,
18: però...
2: no, però la 5 és actualitat. Tu has escoltat mai? No, tu no.
18: Clar que
2: escoltat.
22: Jo no, eh? Jo no.
2: No, tu no, clar.
18: Tu no,
2: en podcast. Bueno, hi ha una cosa que es diu podcast ara, que és...
22: Sí, però no ho he fet.
2: Jo en directe
18: podem
2: poc.
18: Escoltar,
2: però tu escoltes i t'informes, vull dir que passen coses.
18: Sí, sí, sí,
2: és una manera de posar-te al dia, que està bé.
8: Exactament, per acompanyar per aquí.
18: Sí, una miqueta de tot a partir de les 5 del matí.
8: Coses del dia abans també recuperes.
18: També, coses de la ràdio, ens agrada molt. La Ràdio Optimista que seguirà, que és el més important.
2: Què ens porteu, què ens porteu?
18: Home, doncs mira, per aquí un aplaudiment també per ells, director i presentadora.
9: Què tal?
18: Directora, presentadora, director, presentador del Catalunya Nit. Òscar Fernández també, cap d'informatius.
12: Bon dia, bon dia.
18: Migdia.
22: Tothom ho ha dit, però vaja, que la temporada es presenta intensa. No sé si des d'informatius hi poseu encara una mica més de pes en tota aquesta intensitat.
12: Si alguna cosa hem après és que moltes previsions no pots fer. Sí que sabem algunes coses segures, hi haurà unes eleccions municipals segur, fa tota la pinta que hi haurà unes eleccions espanyoles també en aquesta temporada. Sabem que hi ha unes eleccions de mig mandat als Estats Units, per Donald Trump, molt importants. Hi ha eleccions franceses, també. I després, tot allò que sorgeixi, que també hem après que no para. Ara tenim unes esllavissades brutals al Nepal, desgràcies a tot arreu, i sempre els serveis informatius de Catalunya Ràdio, si alguna cosa han tingut, és la voluntat de ser-hi i d'informar en la nostra llengua. Per tant, a punt per fer tot allò que està previst, que és això que et deia, i tot allò imprevist, que ens obligarà doncs, a moure'ns per tot el món.
22: Que sempre,
12: i,
22: que sempre és molt.
12: No sé si ets explicat també del Catalunya migdia, i aprofito.
22: Del
12: ja,
22: Catalunya migdia.
12: Ja m'ho sé,
22: home,
12: cada
18: home,
12: any.
18: Novetat, home, Oscar,
12: clar. No, és que ja m'ho sé que cada any anem cap al final i llavors és, anem ràpid, per tant, fes un picadet. Fem alguns canvis d'alguns tertulians i després, respecte a les dèries, que són les seccions d'opinió amb la que comencem la tertúlia a les 3, mantenim el Santi Villas, mantenim la Llucia Ramis. Jo intento treure l'Empar cada any i no hi ha manera. De moment hi he fet una sessió al Roger i, per tant, ja he fet un primer pas.
22: No?
12: Ja la comparteixo, igual amb una mica de sort, amb una mica d'aigua calenta, me l'acabaré de treure de sobre. Sí que... No, però saps que t'ho dic amb carinyo, saps que t'ho dic amb carinyo.
22: Era
18: que no se't sent, que no se't sent, en part.
12: Fa 500 anys que fa ràdio i no saps que sense micròfon.
18: Clar, no se't sentirà.
12: Ara mano jo perquè el tinc jo, el micròfon, tu no. Incorporem l'Elisenda Pineda, perquè trobo que sona poc a Catalunya Ràdio.
18: Ah, molt bé, quina novetat, Pineda.
12: I el David Carabent, que ens farà una dèria també cada setmana, i estic molt content d'incorporar.
22: Molt bé, aquestes són les novetats del migdia, i les novetats del Catalunya Nit, n'hi ha una de grossa.
18: Home,
22: que
18: i tant.
22: És que no us podria dir bona nit ara jo cada dia, que sempre us deia bona nit.
13: Ja no ens trobarem.
18: Aquest canvi d'horari, eh? Sí. Aquest any a les 9, que és una hora, creiem, informativament molt potent, això ens obligarà una mica a adaptar el ritme del programa. Ja no és el mateix ben bé tancar el dia com anar de 9 a 11, però el compromís que adquirim aquí de 9 és d'explicar-nos també com puguem. És a dir, les jornades són molt difícils, informativament parlant, i aquella hora del vespre creiem que podem aportar nosaltres un espai on puguem explicar molt bé què és el que ha passat i el que està passant, que aquella hora també passen coses.
7: Sí, la filosofia, d'alguna manera, l'esperit el tenim, que és allò de quin interrogant ha quedat a aquesta hora pendent per explicar, perquè la informació ens arriba a tots i, a més, per molts canals diferents, no? I a Catalunya Nit, que començarà a les 9 del vespre, però que acabarà a les 11 de la nit, manté aquesta voluntat, efectivament, amb un canvi de ritme que és, va lligat a l'hora. És a dir, hem de sonar diferents, hem d'agafar tots els oients del Tot Costa, els convidem a allargar també, no?, encara també amb nosaltres, aquestes dues hores informatives amb noms nous
18: ara,
7: i noms que no sonen tampoc en altres programes. Per tant, fem allò amb tota la intenció també de fer descobertes de noves veus que són conegudes arreu del país, però que volem que també siguin persones i personalitats de la ràdio en català. No sé si avancem noms o...
18: Algun.
9: Tenim
18: clàssics del Catalunya Nit com Toni Padilla o Àlex Gorina, que ens fa molta il·lusió que segueixin, però, per exemple, tindrem a Roman Arús, que és l'únic català i espanyol que està al panell de les Nacions Unides que han creat dedicat a la intel·ligència artificial. Wow. O, per exemple, l'economista Marc Reguant, és un sector de l'economia que acostumem a sentir sempre veus d'homes, mm-hmm. Doncs aquí incorporem una dona i més veus que aniran sonant.
7: La reflexió final, l'apunt final, per exemple, dilluns aquesta setmana.

0: que realment, i crec que això és essència també del matí, del migdia, de la nit, de tots vosaltres, no? Els oients són molt intel·ligents i ens demanen aprofundir en els temes. I la solució el que estem fent és precisament posar a la vostra disposició els millors experts, expertes de tots els sectors, perquè se'ls formulin preguntes, però per reflexionar també amb l'audiència. Evidentment, oberts al WhatsApp, a les trucades i per fer aquesta comunitat de la solució. Comencem amb en Canalies, eh?
1: Ah, sí?
0: Apareixeràs, alerta, apareixeràs
2: alerta.
0: En la solució d'aquesta
2: setmana. Apareix, no
3: què és aquest transvasament de convidats i d'editors?
0: Perquè abans tu no t'ho he preguntat, però tu no matines ara, Romagosa, però parlarem un dels dies, parlarem de com anar adequant el cos a la tornada a l'escola.
3: I
0: hem volgut saber com que ara hi ha un sofà, 3 i 20 del matí. Un despertador o 50 minuts?
1: Un despertador. És que jo em llevo 5 minuts abans de que soni el despertador.
0: Tu i Òscar Fernández separats del deixar.
4: Un despertador i prou, sí.
0: Un despertador?
4: Allò de posar un despertador 5 minuts després...
0: No,
4: un i prou.
0: Tu també, un sol despertador?
5: Jo un, per favor, sí.
0: Tu ets de les meves, diversos?
3: No.
0: Un
3: això és de joves, de molt joves, això de posar-te cada 5 minuts.
0: Jo me'n poso 50, però potser 10 o 12.
3: Però ets molt jove, eh?
0: Tu, Manel, també?
6: Jo és el mateix que el bike endarrerint.
3: La clau és no endarrerir, la clau és pip, pip, pip, i abans de l'últim pip, peu a terra.
5: És que és una tortura, això altra.
0: Aquesta tortura, i a més, des de la psicobiologia, que en parlarem amb una experta, és fatal. O sigui, m'estic rebentant el cervell, per això noteu el que noteu de vegades de mi.
3: No.
0: Val? Això i moltes coses més, a la solució a partir de la 1 al migdia cada dia, línies obertes i WhatsApp.
1: Molt bé, doncs molt bé. Esperarem
3: a la solució.
1: I ara
3: ja, a la solució, i una altra de les novetats de la temporada és aquest, que si dèiem que el nit va a les 9... Qui anava a les 9 abans? Montse Virgili.
7: Hola.
1: Què tal?
7: He de dir bona nit o bon dia, com anem això?
1: No, bon dia.
7: Era de dir molt bona nit. Jo et faré una mica, et portaré la safata.
3: Sí.
7: Eh?
3: Està bé, perquè hi ha molta gent que truca a la nit dels ignorants i que et sent a tu també.
7: Compartim.
3: Fan referència al teu programa.
7: De fet, aquí quan he passat i algú m'ha dit, diu, t'escolto a les 4. O sigui, quan acabes tu?
3: Mare meva.
7: Doncs sí, ara és que no en tenim prou amb la dosi de les 11.
3: Ara com ho farem això a les 11 de la nit? Canvia alguna cosa?
7: Canvien coses, sempre portem actualitat. Ja sabeu que aquests dies ens ha caigut la cara de vergonya veient aquest estudi de la menopausa, per exemple, sí, que estava fet només amb dades d'homes. Per tant,
3: estrany.
7: Setena temporada de programa, però és que tenim programa per 14 anys, m'explico, perquè hi ha tanta feina a fer. Hi haurà algunes novetats, com Berta Prieto, la guionista, actriu, etc., coneguda per aquella obra de teatre del fandom El Troleig, que aquest any... ens farà fake news sobre feminisme, que a vegades tu penses que hi ha coses que no les veuries mai i s'assemblen molt a la realitat, com prohibir, per exemple, el topless o coses d'aquestes. Però també hi haurà moments per descobrir dones, com sempre, comencem la setmana molt forts, perquè, per exemple, tenim una regatista que ha fet la volta al món, una dona, Pilar Passanau, que ha fet la volta al món amb una barca de 6 metres.
1: Caram.
7: Sense pràcticament dormir, wow. És a dir, meditant per no menjar, per no adormir-se, és a dir, una bèstia que vindrà i ens ho explicarà. Dones que, per exemple, com venim de l'estiu i tenim encara ganes de vacances, en el fons jo crec que encara tenim alguna coseta.
1: Allargar-ho.
7: Portarem una catalana que té un hostal, per exemple, al Senegal, en un poble del Senegal, i ens explicarà com és el seu dia a dia, tractant a la gent, portant a la gent. És a dir, comencem positius. Vinga. Perquè de desgràcies ja
3: sempre, no?
1: Sempre.
3: Comencem positius.
1: Això està bé.
3: Doncs vinga, moltes gràcies, bona temporada a tothom.
7: Gràcies.
8: Ei, hola. Com que el camí es fa caminant, la llengua es fa parlant. Al Sense Fronteres seguirem parlant, seguirem acompanyant a tots aquells que fan caminar el català en un moment que més aviat potser l'haurien de fer córrer. Seguirem descobrint històries magnífiques de gent ferma, molt ferma, alguns dels quals gairebé herois. Al Sense Fronteres, una temporada més.
9: L'educació és la protagonista de molts dels grans debats i per això en la 12a temporada l'ofici d'educar té més sentit que mai. Novetats, doncs, farem un càsting de pares i mares i espai a la inclusió i al joc. I seguim amb els clàssics de Joves Pro, la sala de mestres i els monogràfics. Ens retrobem al setembre per seguir compartint i aprenent junts. També el Telegram. Una abraçada.
1: El Mans torna una temporada més de Catalunya Ràdio per posar en valor la cultura que neix i creix des de la base. Cultura popular, associacionisme, música i dansa, festes i tradicions, però sobretot la gent que les fa possible i les manté vives. Tot el que es mou arreu del país, en tota l'arrel, al Mans, la cultura popular a la Ràdio Nacional.
3: Doncs vinga, va,
1: que seguim, perquè
3: seguim,
1: a més
3: seguim, perquè nosaltres som molt grans i tenim molt... hem de moure el dial. Hem de moure el dial cap a ICAT. Saludem el Carles Aledo, que és el seu director.

0: Bon dia, Carles.
1: Bon dia.
0: Tu ens expliques, perquè hi ha algun run-run, això d'ICAT, de novetats, coseta... Explica una mica la filosofia d'aquest any.
2: Exacte.
1: Mira, ara mateix, al setembre, arrencarem amb una programació molt semblant a l'any passat, però sí que tindrem més música en català. L'any passat vam arribar als 50, aquest any volem incrementar més música en català a la programació global de l'emissora. També tindrem més cultura. L'espai ICAT al dia és un espai que s'emet a les 12 del migdia i que es convertirà en programa i també en podcast. I també tindrem més participació als programes com Els Experts, com també el Loft, que també torna amb la gent més jove, el Nota de Veu. Volem que participi més l'oient perquè ens ho està demanant i a través dels WhatsApp, sobretot, és una de les novetats que volem potenciar aquesta temporada que ve.
2: Seguirem també ICAT, doncs, aquesta temporada. Gràcies, Carles. I la Pilar Cugat. Bon dia també, Pilar, directora.
3: Hola, bon dia.
2: De Catalunya Música. Com estàs?
3: Molt bé, gràcies.
2: També novetats, suposo, aquesta temporada.
3: A veure, nosaltres les novetats les vam ja començar la temporada passada.
2: Ven-m'ho bé, ven-m'ho bé,
3: anem-ho fent ja per abans, tot això ho tindrem guanyat, sí. Aquest any, o aquesta temporada, fem 40 anys i nosaltres ja l'any passat vam començar a innovar. Com? Introduint i reforçant tots els programes en directe, és a dir, buscant aquella relació amb l'oient. O sigui, més enllà d'escoltar música clàssica, tenim una sèrie de realitzadors que ho posen en context, que és una cosa molt necessari amb aquest tipus de música, no? Perquè la gent pugui estar guiada, etcètera, etcètera, i no es perdi en aquest univers tan immens que és de la música clàssica. Per tant, hem guanyat directe amb un magazín matinal, amb un programa despertador. També tenim un programa despertador.
2: Molt bé. Es diu Els Matiners? Es diu Els Matiners?
3: No, es diu...
0: Ai, és competència.
3: Sembla un programa d'esports, però no és un programa d'esports. És un programa de música clàssica. Després tenim un supermagazín en directe de 3 hores. Després tenim un informatiu. I tenim, recordeu, en Xavier Solà, que ens venia de la nit dels ignorants, Marta, i que ara el tenim a Catalunya Música amb un programa que fomenta la participació dels oients. Per tant, treballem en aquest sentit, amb obertura i participació de les persones que ens escolten. És això.
0: Doncs escolta'm, què més volem, no? 40 anys i novetats i més música en català i més
2: Catalunya,
0: cultura.
2: Catalunya Música, ICAT, doncs escolta'm.
1: Bueno, Canalies també està ICAT, per cert, no?
2: També estic ICAT, és cert.
0: A veure, què és això?
2: ICAT, també.
1: És l'únic programa.
2: Catalunya Música,
0: a veure, dirà, aquí tothom va tot arreu.
3: clar.
0: Molt bé. Doncs
2: que
0: escolta'm,
2: ja, presentades
0: les novetats. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies.
4: Catalunya Ràdio. La llum és dels meus ulls. Som 3CAT. L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Bones! A banda d'informar-vos de l'actualitat del cap de setmana, perquè el món, ja ho sabeu, no s'atura els dissabtes i diumenges, aquesta temporada incorporarem un espai nou els dissabtes per explicar i entendre quina ha estat la clau informativa de la setmana i un altre els diumenges per avançar què serà notícia la setmana següent.
6: El Catalunya Migdia Esports cap de setmana és l'aperitiu i les postres de la jornada esportiva. Sempre a 2:15 fem la prèvia de la jornada que vindrà o fem la ressaca de la que hem viscut el dia abans. Tot això sense oblidar l'esport en directe que tinguem a aquella hora.
7: El Paraules de Vida tornen moltes ganes d'explicar-vos aquelles històries de solidaritat i entrega que es produeixen des de la perspectiva més social de l'Església a Catalunya i al món. Nova temporada i nous comentaris de l'actualitat de Francesc Romeu i l'actualitat vaticana de la mà de Fernando Cordero. Tot això i més al Paraules de Vida. Us hi espero.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: Vinga, va, recta final, Garriga?
9: Sí, ens queden 10 minuts.
8: Però encara es queden coses per explicar.
9: Home, hem començat parlant molt del Barça i d'esports i de futbol i de les transmissions, però clar, a Catalunya Ràdio tenim molta varietat d'esports. Jordi Costa, Sònia Gelma, com esteu?
10: Molt bé.
8: Per molts anys.
9: 10 anys es compleix del vostre fitxatge.
11: Demà, diu el Costa.
9: Demà
10: fa 10 anys del primer tot Costa.
8: I què I això com ho veu fer? Veu avisar RAC1 que marxava o...?
10: Sí, esclar. Sí. Molt bé. Sí. Més que res perquè no ens trobessin a faltar. Sí, sí. Que marxem a Catalunya Ràdio.
8: S'ha d'avisar amb un mes d'antelació o...?
11: No sé com ho vas
10: fer. No sé com ho vam fer. Jo no me'n recordo.
8: Jo no vaig marxar
11: mai. Quan has marxat dels llocs, com ho has fet?
8: M'aviso una mica.
11: Avises, sí. No?
10: Però és que ara ja fa tant temps que ja. Ni ens n'en recordem.
9: Que fluïda la conversa aquesta, eh? Que bé. Així és la nova programació.
10: Però és una pregunta, és una pregunta que en 10 anys no m'havien fet.
9: No?
10: Això va... No.
9: Per això fa el matí.
10: M'havien preguntat per què i tot això, però si vaig avisar 15 dies abans, això no m'ho havien preguntat encara.
9: Doncs ja, ara ja ho sabem.
3: Sí, vam tenir marge.
9: 10 anys de Tot Costa, aquest any hi ha 11a temporada, no? Hi ha novetats del Tot Costa o és un vaixell d'aquests que ja va sol?
10: Que s'ha tancat al mercat.
9: No.
3: Últim dia, potser fitxem Julián.
10: Estem esperant, mira, a veure si fitxem un nou o no.
9: També pel Tot Costa.
8: Però, o sigui, és que a mi el teu optimisme em fascina. O sigui, una temporada il·lusionant, amb aquest Barça que vam veure ahir, i tu encara estàs aquí...
10: Estic, no, ja ho vaig dir a la TDT, estic encantat. Aquest any ens ho passarem superbé. És que no tinc cap credibilitat.
8: No, però en tot cas, mercat de fitxatges obert, eh?
10: Sí, sí.
3: No, i això... No? Tenim marge.
9: Ho anirem seguint, evidentment, a Catalunya Ràdio. Lai, Tudel, com estàs?
12: Què tal? Molt bé.
9: Aquest any al migdia, eh? Avui fas migdia o no?
12: En principi...
10: Gràcies a vosaltres, potser no.
12: A les dues no arribo, a la portada, després no descartem.
9: Però la informació del dia sí.
12: Sí, sí.
9: I aquest any també en tenim Barça reservat o no?
12: Sí, clar. Mira, ara que ha marxat la vicepresidenta, crec que no hi és, eh? Que no,
9: Elena Fort, crec que ja no.
12: Sort. Perquè el Barça reservat...
9: Els toca una mica als nassos?
12: Primer és un programa que l'escolta molt, un podcast, vaja, que l'escolta molt aquí al Barça, ho sabem, però hi ha coses que a vegades no els acaba d'agradar que expliquem tantes cosetes, que com les sabem? Dic, home, això...
9: Rascant.
12: No es pot explicar.
9: Quan comencem el podcast? Comencem
12: a mitjans de setembre.
9: Molt bé, així ben definit.
12: Una mica més de temps.
9: Xavi Campos, com estàs?
10: Molt bé.
9: Cap d'Esports i Club de la Mitjanit, aquesta temporada també, per sí. Una temporada que també serà molt divertida.
13: Sí, home,
9: segur.
13: Ens deixarem emportar pel Barça, per l'Espanyol, pel Gironell, pel Sabadell.
8: Home, sí.
9: Clar, el Sabadell, aquest any hem incorporat les transmissions del Sabadell a segona, divisió.
13: Sí, amb el Francesc Ripoll i el Carles Fite, sí.
8: Contra l'Almeria juguem dissabte, no? Contra l'Almeria.
13: Contra l'Almeria, aviam, si el Sabadell, ni que sigui l'Almeria, fa algun gol, perquè de moment dos empats a zero, però bé.
8: Ah, però escolta, poc a poc. Millor això que perdre, vull dir
9: sí, poc a poc. I això també ho explicarà el David Clopés.
14: Què tal, com esteu?
9: Ja l'hem sentit abans amb un dilema. Amb...
14: 2027, Mundial de Corfbol.
9: El Mundial.
14: Sí, és cada 4 anys.
9: I el seguirem, el Tot Gira?
14: És a l'octubre, per tant, serà la pròxima temporada.
12: Si el vols narrar tu, Barriga...
9: Però... Mira, m'ofereixo.
14: Si ho he buscat, perquè sabia que estaves molt interessat, això que ho sàpigues.
9: Si necessites un narrador, jo t'ho faré. Exacte.
13: El Màrius Serra era, no? Qui estava interessat en el cos?
9: El Màrius Serra, bàsicament. Sí. Tenim novetats del Tot Gira, també, aquesta temporada?
14: Bé, ja hem arrencat nosaltres, portem dos caps de setmana, perquè la Lliga comença cada vegada més aviat. I la gran novetat és la incorporació del Sabadell, ara ho dèiem, a les transmissions. Algun dia trucarem, Ostrell, perquè tu veurem sabadellencs il·lustres, que segueixis
8: una mica el Sabadell. Una mica, però ja...
14: Això mateix i l'Escapa i altres sabadellencs que tenim pel món.
9: Si en tens per parar un tren.
14: Sí, home, i tant. Sí. De Sabadell n'hi ha per parar un carro. I a banda tenim el Girona segona.
8: A Terrassa no n'hi ha gaire, per això. Us heu fixat?
14: No. Tenim el Girona segona, a veure aquesta operació retorna a primera, que ha començat una mica malament, per a veure si és capaç el Girona de tornar a primera divisió, a banda de les transmissions de l'Espanyol, totes les prèvies i post-anàlisi del Barça, i òbviament el seguiment del Madrid de Mourinho, que l'haurem de seguir a prop.
9: Tot Gira, Club de la Mitjanit, Barça reservat, Tot Costa, la qualitat esportiva... Sí.
8: I ja que us tenim aquí, un aplaudiment pel Frederic Vincent, que està fent el matí de Catalunya Ràdio d'Estiu.
15: Hola.
8: I que no agafa vacances,
15: sí,
8: perquè...
15: Sí, que farem vacances.
8: Però encara no.
15: No, encara no.
8: Perquè dilluns hi tornem.
15: Sí.
8: Dilluns hi tornem.
9: Carai, quina claca que té el Freddy,
8: t'has posat claca.
15: Quan hi ha la família per allà, eh?
8: Hola. Que bé, sí. La família. Molt bé.
15: Sí.
8: Una de les coses que ha fet el Freddy aquest estiu és un test d'actualitat. L'heu sentit o no? Sí.
15: Sí, tot,
12: clar, tot, clar,
15: ja es veu prou.
12: Sí.
15: I tu també.
8: Ja que... Jo sí que t'he escoltat.
15: Sí. Ara ho comprovarem.
8: Val. Ja que hi ets, no? Però sí. Una mica prova, no?
15: Mira, és que aquest estiu hem fet una cosa una miqueta diferent. És que fet des d'actualitat, aprofito que aquí a les Forces Vives, hem creat un concurs cada setmana basat en l'actualitat. Llavors, avui n'hem fet un. Tenim una certa fixació, i quan dic tenim, vull dir tinc, amb Taylor Swift en aquest programa.
8: Sí.
3: Ui, va.
15: Llavors, hem fet un concurs que n'hi hem dit Taylor o Ostrell. Jo diré una frase i m'heu de dir si és d'una cançó de Taylor Swift o d'un editorial del Matí de Catalunya Ràdio de Ricard Ostrell.
8: Va, vinga.
15: Tots som la suma d'uns llegats que ens fan ser com som. Taylor o Ostrell?
3: Ostrell.
15: Ostrell, sí? Ricard Ostrell, portada del Matí de Catalunya Ràdio, del 27 de maig,
8: en el Comitè de l'Acció Potent. Però, d'acord.
15: Si no ajuden és perquè potser estan massa ocupats ajudant-se a si mateixos. Taylor o Ostrell?
14: Taylor.
15: Taylor, sí senyor. Only the young.
8: Molt bé.
15: Podeu aplaudir, eh?
3: Molt bé, molt bé.
15: Sí. Més, sí? Els monstres existeixen. Taylor o Ostrell?
14: Taylor.
15: Taylor, sí, segur?
3: Ricard? Sí.
15: Ricard Ostrell. Ricard Ostrell. Ricard Ostrell, portada del Matí de Catalunya Ràdio del 24 de març.
8: No recordo per què. Però, sí, però és que jo t'ho diria, és que d'una mica de mal rotllo, perquè és la detenció d'aquells pares que haurien agredit el senyor i tot i tant. La vida, en realitat, és una classe. Taylor Swift, New Romantics. En lloc de donar lliçons magistrals, cal plantar cara a la força bruta. Taylor Ostrell.
9: Ostrell.
12: Ostrell.
8: Ostrell, sí, segur? Ricard Ostrell, portada del matí de Catalunya Ràdio del 22 de maig sobre l'últim programa de Stephen Colbert.
9: I l'última?
8: L'última. És algú que parla per parlar, cada cop més addicte a la traïció. Taylor Ostrell.
10: Taylor.
12: Taylor.
8: Taylor Swift. Carme. Perfecte.
9: Molt bé, eh?
8: Frederic Vincent, moltes gràcies.
9: A tu.
8: Per aquest estiu, també. Acabem Garriga, no?
9: Acabem amb una mica de música.
8: Va. Mamaduixa, senyors, quan vulguis.
9: Catalunya Ràdio.

0: Mamaduixa! Gràcies per acompanyar-nos també en aquest especial.
1: Gràcies a vosaltres, increïble.
0: En aquesta festa d'estiu que també ens han acompanyat moltíssims oients. Gràcies per fer-ho des d'aquí, des de la Sala París del Camp Nou. I dilluns tornem-hi, per tant, a treballar.
2: A la Marromagosa.
0: Diumenge a la nit, és a dir, a les 12 de la nit del diumenge, doncs...
2: Ens veurem cada dia o no, aquest any, també?
0: Sí, esperem que sí.
2: Sí,
0: no?
2: Baixo a veure.
0: Sí. Gràcies per la confiança. Fins aviat.
2: Adéu-siau.
0: Som-hi.
3: La inflació es dispara al 4,3% a l'agost, un nivell que no es veia des del 2023. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
3: Els preus continuen pujant, ho tornen a fer molt i, de fet, més del que es preveia. A l'agost, l'IPC s'ha situat al 4,3% i això són 7 dècimes més que el juliol, Estel Batet Carles.
5: El dia que es compleix mig any de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, la crescuda s'explica precisament per un efecte en cadena derivat de l'augment del preu dels combustibles que contamina tota la resta de productes. Sentiu Maria Llop, que és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
6: Tornem a tenir diferents aspectes que s'estan retroalimentant, per una banda, un augment en la demanda degut a que és estiu i tenim més desplaçaments, i per altra banda, pues, les tensions als mercats energètics d'origen.
3: Mentrestant, el Congrés crida a la calma de Fernando Grande Marlaska després dels últims enfrontaments a Ceuta en una compareixença on el ministre de l'Interior també ha intentat tancar la polèmica sobre les possibles disfuncions dels serveis secrets espanyols a l'inici d'aquesta crisi. Paula Brujats.
7: Si Marlaska tanca files amb Margarita Robles i nega cap error ni del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil i deixa clar que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, el ministre de l'Interior també ha reclamat acabar amb la violència als carrers de Ceuta i ha acusat el PP i Vox d'instigar les protestes.
8: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia en las calles de Ceuta.
3: Tensió, mentrestant, al Nepal i al Tibet pel perill que un segon llac que s'ha format a una gran alçada provoqui una nova riuada sobtada com la de dimecres.
5: Ara es tornen a fer tasques de rescat als dos costats de la frontera després que al matí se suspenguessin preventivament. La xifra de morts ja supera els 550 i la devastació és absoluta. Sobre el terreny, el cooperant Nacho Puig explicava això a 3CAT Info.
9: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics, aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
3: El govern i les diputacions es conjuren per unir esforços en la lluita contra els efectes del canvi climàtic amb un acord per prevenir els incendis de manera coordinada, amb la mirada posada sobretot a mantenir els boscos nets, que s'ha firmat aquest matí al monestir de les Avellanes, a la Noguera, on l'executiu es concentra avui i demà per preparar l'inici del curs polític. Nemos de Balaguer, Jordi Corbalan.
10: Davant les carpetes calentes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president promet que el govern no afluixarà, tot i que és conscient que hi haurà soroll.
11: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
3: I ho heu estat sentint fins fa 3 minuts. Al Catalunya migdia d'avui us detallarem també les novetats de la temporada d'hivern de Catalunya Ràdio que arrenca dilluns que ve.
5: I que s'ha presentat avui en una festa de final d'estiu des de l'Spotify Camp Nou per commemorar també els 50 anys de transmissions esportives en català. Un altre aniversari destacat d'aquesta temporada és el de l'Enigmarius, 20 anys en antena. La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, fixa l'objectiu.
12: Ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria al món, perquè no només a Catalunya, sinó al món, que ens escolten d'arreu, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
3: I, per cert, sapigueu que el programa que esteu sentint al Catalunya Migdia recuperarà a partir de dilluns les dues hores diàries amb l'Òscar Fernández al capdavant i amb nous col·laboradors com en David Caravent o l'Elisenda Pineda. I quan faltin 20 minuts per les 3, els esports avui amb el Barça, Marta García, que és líder de primera.
13: Ahir, segona victòria en la Lliga i lideratge, com deies. 2-0 contra l'Atlètic Club amb gols de Rafinha i Fermín i el debut també de Rodri. Parlarem de tot això, també un dia més de Julián Álvarez i de l'Espanyol, que demà juga en el camp de la Reial Societat, on podria debutar l'última incorporació a l'equip, Brian Zaragoza. L'actualitat també passa per la vuelta al Mundial de MotoGP, el d'hoquei herba i les competicions europees de tenis taula.
3: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Maribel García.
14: Bon dia, doncs un divendres força tranquil, però ara hi ha congestió a l'AP7 de Mollet del Vallès a Montmeló, direcció Girona, perquè hi havia un variat. També retencions a Subirans a l'Alt Penedès, direcció Tarragona, per la mateixa causa. La C62 tallada a Olost, al Lluçanès, a causa d'un camió també ha variat. I a Barcelona, aturats a la Ronda Ada, entre Hort i Canyella, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc.
3: I ara, temps pel temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Què hem d'esperar, Dani Ramírez?
16: Bé, bon dia. Poca cosa. Sembla mentida, però es tranquil·litza la situació de tempestes, d'aiguats, de pedregades que hem tingut els últims 6 o 7 dies. I tendim a un ambient estable. Avui no plourà, tampoc ho farà dissabte, tampoc ho farà diumenge. Hauríem d'esperar dimarts i dimecres en començar el mes de setembre, el primer de setembre i el dia 2, quan podria tornar algun ruixat o alguna tempesta. Avui, doncs, tendència a marxar aquests núvols que queden, núvols prims a Girona i Barcelona, tarda més assolellada, aquests núvols s'aniran, doncs, esqueixant, i la temperatura que baixa, entre 28 i 32, 33 de màxima, però també notem que ha baixat la humitat, ha entrat un vent no tan humit, i, per tant, notem menys xafogó. Demà a la tarda puja una mica la temperatura i la calor tornaria diumenge i dilluns, però no seria exagerada.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Ara passen 6 minuts de les 2 del dia, que hem sabut que els preus s'han disparat a l'agost i han assolit nivells que no es veien des de fa 3 anys i mig. I el principal culpable d'això és el gas, que amb les tensions per la guerra a l'Iran i l'increment de la demanda han encarit tant els carburants com la factura de la llum. Laia Ortega, bon dia.
17: Hola, bon dia.
3: És un panorama que situa aquesta dada d'inflació al 4,3%.
17: Sí, això són de cop 7 dècimes més que el juliol. Si es confirma el que avui avança l'Institut d'Estadística, estarem parlant de la inflació més elevada des del febrer del 2023, quan en plena crisi energètica pel conflicte d'Ucraïna els preus es van desbocar un 6%. L'increment ha superat totes les previsions i han contribuït diferents factors. D'entrada, l'OFEC a l'Estret d'Hormuz, que ha encarit el gas un 14%, i de l'altra, com deies, l'augment de la demanda. En època de vacances agafem més el cotxe i consumim més combustible, i això s'ha traduït en un repunt notable del dièsel. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarbur serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos.
3: A l'estiu també augmenta el consum d'aires condicionats i d'electricitat, però aquest any encara més amb les onades de calor.
17: Sí, la calor extrema ha fet que hagi pujat la necessitat dels aires, especialment al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica. És llavors quan el sistema ha de recórrer a altres tecnologies. I aquí tornem a topar amb el gas. Maria Llop és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
18: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
17: Tot plegat tindrà un impacte a la factura de la llum, que no serà igual per tothom. Els usuaris del mercat lliure ho notaran quan els revisin els contractes, mentre que els del mercat regulat ja ho estan patint ara. Per l'Organització de Consumidors Facua, es tracta d'un bé de primera necessitat, l'electricitat, que el govern espanyol hauria de garantir intervenint en el mercat. Gerard Hernández és el seu president a Catalunya.
19: Sí, impostos, sí, a través de topalls en el preu de les energies. A part que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no, en el consum domèstic no estiguin explotades, no, aquestes pujades de preu.
17: Facua calcula que el rebut d'un usuari mitjà superarà aquest agost els 100 euros. La primera vegada que això passa en 4 anys és un 20% més de factura que fa un any i un 10% més que el juliol.
3: Tot això derivat, com ens explica la Laia, d'aquesta guerra a l'Iran, que ha fet pujar els preus del gas gas i el petroli arreu del món i que compleix avui 6 mesos amb els atacs en pausa, però amb Donald Trump centrat en una campanya de pressió econòmica contra els socis comercials del règim de Teheran per intentar ofegar la seva economia. L'Iran demana a aquests països que no respectin les sancions que imposen els Estats Units. Jordi Baró.
20: Mig any després de l'inici de la guerra, les converses de pau estan encallades i els països mediadors en el conflicte se centren ara en intentar que reobri l'estret d'Hormuz. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions per la reobertura arran de la pressió feta pel primer ministre de Qatar ahir a Teheran. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra. De moment, l'Agència Marítima de l'ONU adverteix, però, que circular-hi segueix sense ser segur. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, alerta dels riscos de la situació per la seguretat alimentària.
21: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la población mundial debido al impacto negativo, no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
20: L'agència de l'ONU ha comptabilitzat 70 incidents a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra, amb 19 mariners morts.
3: I mentrestant, el govern espanyol demana acabar amb la violència creixent a Ceuta. I ho fa hores després que un grup de persones calessin foc al campament de migrants de la platja d'aquesta ciutat autònoma. I que bloquegessin també el repartiment de menjar que intentava fer la Creu Roja. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat el PP i Vox com a instigadors de la violència contra els migrants. Madrid, Pablo Rujats, bon dia.
22: Què tal? Bon dia. Sí, Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i l'extrema dreta dels incidents d'aquestes últimes hores al PP i a Vox per vincular migrants amb invasors.
23: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
22: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negat errors del CNI, de la policia o de la Guàrdia Civil. Segons Marlaska, ningú va fallar. Diu que era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
23: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Si alguien lo hubiera visto, perdonen, ¿me quieren decir que no se hubiera elevado en la forma que todos podemos entender?
22: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que compareix ara mateix al Congrés, han defensat el paper del Marroc. Diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi. I, segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
24: Las mentiras y los bulos matan. Matan personas, lo hemos visto. Matan la convivencia si no nos enfrentamos a ello, y matan finalmente la democracia si no les hacemos frente.
22: Però tots dos ministres s'han quedat sols de l'operació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Pedro Sánchez els han retret que van tard i que han fet una pèssima gestió d'aquesta crisi. Segons Marlaska, Ceuta hi queden 5.000 migrants adults, dels que hi van arribar el 30 de juliol, i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint pels carrers.
3: Gràcies, Paula. Per cert, que Junts i Esquerra han aprofitat la compareixença del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, per retreure-li l'agressió policial a un menor a Elx que portava una estelada abans del partit del Barça contra l'equip d'aquesta localitat. Des de Junts, Marta Madrenes li ha demanat al ministre que porti el cas a la Fiscalia, mentre que el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, ha exhibit directament una estelada.
25: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit. Perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat.
26: No serveix de res un expedient d'investigació, sisplau. Són delictes flagrants clars i ho havia d'haver posat immediatament vostè a Fiscalia.
3: Aquesta és la situació a Madrid. Mentrestant, a Catalunya, el president Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb els presidents de les quatre diputacions per netejar els boscos, tot plegat, abans de reunir dos dies el seu executiu per encarar el nou curs polític. Anem a Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
10: Com ja és tradició, el president reuneix avui i demà el seu govern. Aquesta vegada ho fa aquí al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La crisi migratòria a Ceuta ha estat una carpeta sobrevinguda. El president ha deixat clar que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants.
11: Calen, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valor. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
10: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès que complirà els compromisos, malgrat que assumeix que hi haurà soroll.
11: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avesats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
10: Una de les carpetes que centra en la jornada de treball del govern aquí al monestir de les Avellanes és la gestió forestal. Salvador Illa ha firmat un protocol amb els presidents de les quatre diputacions per destinar recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir incendis.
11: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
10: El govern triplicarà la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
3: I parlem precisament d'incendis, però al País Valencià. Perquè l'incendi del Saler a l'Albufera, a tocar de València, podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi del Seprona, que investiga el foc, que ja ha afectat 37 hectàrees. Aquest migdia, un canvi de vent podria complicar les tasques dels bombers. Marriera.
0: Sí, de moment encara no l'han pogut donar per estabilitzat sobre el terreny i treballen una desena de mitjans aeris i una quarantena d'efectius terrestres. El foc es va declarar ahir al migdia i tot fa pensar que és intencionat, segons ha explicat la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé.
1: Que no hay causas naturales, aparentemente, y que es un incendio que podría ser intencionado y, por lo tanto, ahora vamos a empezar, está ya trabajando el Seprona en la investigación de forma directa.
0: L'alcaldessa de València, María José Català, ja ha dit que arribaran fins al final per depurar responsabilitats.
2: Lo que no puede ser es que haya cierta sensación de impunidad cuando pasa algo tan triste y tan duro como lo que está pasando en el Parque Natural de la Devesa. No puede ser. Y, por tanto, tenemos que combatir esa sensación de impunidad, tenemos que buscar a los responsables y tenemos que ir a por ellos.
0: El centenar de veïns desallotjats del Saler i els càmpings de la zona podran tornar a casa quan el foc ja quedi estabilitzat.
3: I mentrestant, Mar, a Catalunya hi ha risc molt alt d'incendi avui en 178 municipis de 21 comarques.
0: Així és, els agents rurals demanen sobretot extremar la prudència al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i Occidental, així com també a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre.
3: Així hem arribat a un quart i dos minuts i mig de les tres. Ara farem una pausa per la publicitat, és només un minut, i a la tornada actualitzem la situació al Tibet i al Nepal.
4: Catalunya migdia.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida. Amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
7: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
8: Vine a Dazos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Dazos.
4: Catalunya migdia.
3: Ja som aquí, recuperem el fil de l'actualitat explicant-vos que el Nepal i el Tibet continuen recuperant cadàvers entre el fang de la riuada sobtada amb un ull posat a les muntanyes. De fet, n'estan tan pendents que aquest matí s'han suspès les feines una estona pel perill de desbordament d'un llac que s'ha format fa poc, però després aquestes feines s'han reprès. Les autoritats estan pendents de l'evolució d'aquest llac que ha començat a vessar de forma progressiva i també d'un altre que hi ha a la mateixa zona. Dos dies després del desastre, els líders xinesos es posen a dirigir l'emergència, Albert Manyà.
5: Sí, l'últim balanç oficial eleva el nombre de morts a 547 al Nepal i 5 al Tibet, i en total hi ha 1.400 desapareguts. El risc d'una segona riuada ha generat aquesta situació. Policies obligant la gent a evacuar la zona per temor fins que han cregut que l'amenaça disminuïa. De moment, l'electricitat va i ve i no hi ha aigua potable, ni pont, ni avisos. El desastre el supera, segons ha explicat a 3Cat Info Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bahadur Social Project.
9: Avisos no ens han arribat, que sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
5: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents.
3: Això a la zona nepalesa. Mentrestant, el Tibet, com evoluciona la situació?
5: Doncs el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. El primer ministre, Li Qiang, s'ha desplaçat fins al lloc. Per la seva part, el govern del Nepal ha anunciat que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera. Aquest cooperant no veu una sortida clara, un problema cíclic que s'aguditza.
9: És difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i segons veiem com avancen les coses continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
5: A l'Índia han recuperat 7 cossos que el riu ha arrossegat fins allà.
3: I de l'Himàlaia saltem a França, on l'economia ha centrat l'inici de la campanya preelectoral a les presidencials de la primavera de l'any que ve. I els 7 candidats a l'Elisi han discutit sobre el deute públic i la jubilació dels francesos en un acte organitzat per la patronal. El debat marcat per grans diferències ideològiques s'ha fet a la mítica pista de Roland Garros. París, Isabel Galí.
12: Bon dia. Marine Le Pen va sortir a la pista central de Roland Garros com a cap de sèrie amb més de 15 punts per sobre de la resta a totes les enquestes, però encara falten 8 mesos per les presidencials.
13: Em mantinc extremadament prudent amb els sondejos, sobretot perquè la campanya tot just acaba de començar.
12: El deute francès va centrar el debat. Per eixugar-lo, la patronal reclama reformes com la de les pensions i Edouard Philippe, cap de sèrie número 3 i el més centrista dels macronistes, els donava la raó.
14: Hem de posar els comptes en ordre i no augmentant els impostos, sinó treballant més.
12: El líder de la França Insumisa, segon en intenció de vot, havia proposat que el Banc Central Europeu eixugui el 18% del deute francès, recomprant-lo. Una proposta insensata, li replicava el macronista Gabriel Attal.
14: Dir això és prendre els francesos per imbècils. Si fos tan fàcil, per què no ho hauríem fet ja? I a més, si esborrant el deute ja n'hi ha prou, per què proposen augmentar els impostos?
12: Però el líder de la França Insumisa insistia amb les receptes antiliberals.
15: Per ma part, j'offre ofereixo el retorn de l'Estat i amb aquest retorn una planificació ecològica.
12: En tot cas, el 82% dels empresaris francesos diuen ser molt pessimistes sobre els efectes de la política econòmica del successor o successora d'Emmanuel Macron.
3: Així estan les coses a França. Mentrestant, ahir al Catalunya Migdia, enmig d'aquest Catalunya Migdia, us vam donar una notícia d'última hora, era la mort de Ratko Mladic. Doncs bé, 24 hores després, com era previsible, aquesta mort ja comporta conseqüències que consisteixen en aixecar vells fantasmes. Començant per Sèrbia, que ha anunciat que el cadàver de Mladic serà rebut amb honors militars i d'estat. Ho ha dit el ministre de Justícia serbi, malgrat que encara no se sap quan s'hi enviaran les despulles d'aquest excomandant serbo-bosnià des de La Haia, on estava empresonat Sergi Roca.
5: Sí, la seva mort remou vells fantasmes als Balcans, com és obvi. Les víctimes de genocidis com el de Srebrenica, amb l'extermini de 8.000 bosnians al 1995, el consideren culpable directe de la massacre, però diuen que la notícia d'ahir no canviarà res. En canvi, ahir a la nit, els polítics serbobosnians de la República Srpska, al territori de Bòsnia, majoria sèrbia, van homenatjar l'excomandant, al capdavant el seu líder, Milorad Dodik.
16: Alguns voldrien volien que la gent no el recordés, però és absolutament impossible prohibir o esborrar la memòria col·lectiva. Per descomptat, quedarà registrat a la història com el comandant de l'exèrcit de la República Srpska, un exèrcit que no ha estat condemnat com a tal, un exèrcit que va lliurar una lluita honorable, una lluita per la llibertat i la supervivència del seu poble.
5: Segons el Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia, Mladic pretenia una neteja ètnica amb l'expulsió forçosa de musulmans bosnians i croats dels territoris de Bòsnia i crear una gran Sèrbia.
3: I de la crònica internacional, encara una altra mort, això sí, molt menys controvertida. Perquè avui s'han succeït les mostres de condol dels principals líders mundials i centenars de persones han anat al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, com confirmava el testimoni d'aquesta ciutadana d'origen etíop.
17: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
3: Ara el relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette-Marit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada d'escàndols, com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. I de tornada a Catalunya, quan ja fa 9 mesos de l'inici del brot de pesta porcina africana i després de 2 setmanes sense cap cas nou, es comença a veure la llum al final del túnel. Això no vol dir que s'hagin d'aixecar les restriccions de manera immediata, però podria ser aquesta tardor, Montse Generiba.
18: Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap nou cas és una mostra que l'estratègia està funcionant. Tot i això, Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, no ha volgut donar cap data concreta per aixecar les restriccions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
19: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint, i aquestes 2 setmanes en negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat.
18: Fins ara s'han capturat 11.000 porcs senglars, dels quals 379 casos han estat positius. Des d'Unió de Pagesos demanen que es continuï amb les captures fins que no en quedi cap. El seu responsable de porcí, Rossend Saltiveri, ha explicat que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada porc.
20: Nosaltres calculem que l'efecte TPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, té menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, entre el que es pugui, pues, intentar mantenir tota l'activitat possible.
18: Pel que fa a l'origen d'aquest brot, l'últim informe reforça la idea que ha arribat a Catalunya a través de l'activitat humana.
3: Avui us parlem també de la intel·ligència artificial que ha de millorar els algoritmes per no haver de necessitar tanta energia. Aquesta és l'opinió que ha expressat el professor d'Enginyeria Elèctrica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, al Matí de Catalunya Ràdio, arran dels requisits que ha posat el govern espanyol perquè els nous centres de dades no tensionin la xarxa elèctrica.
21: El major impacte que pot tenir l'IA sobre si mateixa és que els seus algoritmes millorin i siguin més eficients i no necessitin tanta energia. Nosaltres podem gestionar l'energia, la podem reaprofitar el màxim possible amb el que tenim, però l'IA ha de millorar. Més per la seva pròpia feina, és a dir, que es millori a si mateixa, que no pas el que puguem fer nosaltres.
3: Mentrestant, aquest especialista creu que es pot avançar en aspectes com recuperar la calor que emeten aquests centres per fer-la servir com a calefacció. Recordem que el Consell de Ministres ha imposat condicions mediambientals als nous centres de dades amb més d'un megawatt de potència que s'instal·lin. El 80% del consum elèctric haurà de procedir de fonts renovables. I l'aeroport de la Seu d'Urgell tindrà l'any que ve vols a París. És una de les condicions que posa el govern andorrà al nou contracte de gestió de les línies regulars que mantindrà les connexions amb Palma i amb Madrid. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
23: Bon dia, sí, la nova concessió s'ha de posar en marxa l'1 de gener i la principal novetat són els 2 vols setmanals a París, com ja passa ara amb Madrid i Palma. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
1: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid. Aquesta és un requisit mínim que es necessita. I incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
23: El govern andorrà aportarà per mantenir aquests vols fins a 5 milions d'euros cada any, una xifra que pot variar segons els ingressos i la xifra de viatgers. Aquest estiu per l'aeroport de la Seu han passat 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat i amb una quarantena de viatgers de mitjana en cada vol. Això tot i que els primers mesos de l'any s'hagin hagut de cancel·lar o desviar una quarantena de vols pel mal temps.
3: Al Camp de Tarragona, els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu Campà i l'operació s'ha dut a terme en estacions de tren i autobusos, a més de zones costaneres o barris on hi ha més activitat delictiva. Anem cap a Tarragona ara, Clara Echevarria Domingo.
10: Entre la vintena de detinguts i autors de furts, de robatoris amb força, tràfic de drogues, trencaments d'ordre judicial i falsificació documental. En aquest dispositiu, dissenyat per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant, hi han participat 75 efectius dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents de policies locals i la Policia Nacional. Es van fer controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També en zones costaneres de Salou i Cambrils, a més d'alguns barris de Tarragona, Reus, Valls i Albany, amb una incidència delictiva més alta i en zones de gran concentració de persones. Els agents també van identificar unes 600 persones que acumulaven uns 2.200 antecedents policials i es van interposar una vuitantena de denúncies de trànsit per tinença de substàncies estupefaents i tinença d'armes prohibides, entre d'altres.
3: Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. Tenim un últim apunt abans de la publicitat. Després farem, com sempre, la cultura i els esports. I és que la ciutat de Girona ha reduït les colònies de gats de 124 a 78. Ho ha fet en 6 anys i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas endavant en el control i la gestió ètica amb un nou programa per regular l'atenció als gats malalts i també a les adopcions. Ens ho explica des de Girona mateix la Maria Rovira.
11: Amb aquest nou programa s'amplia el control i la gestió de les colònies felines amb un pla integral que incorpora criteris de benestar animal, tal com explicava la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez.
22: Contempla protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment doncs, aquesta convivència no només tinguin major benestar i qualitat de vida, sinó que, a més, tenim oportunitats d'adopció. A més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, inclús a punts de vista sanitari.
11: Amb aquest pla s'avança també en el tractament dels gats malalts, amb una atenció més protocolitzada, i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies felines. El fet de tenir les colònies geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament, i l'objectiu és que es continuïn reduint perquè pels gats no és el millor entorn on viure.
3: Arriba el moment de fer una segona pausa per la publicitat. A la tornada, la cultura i els esports, com us dèiem, començant avui per les novetats de la nova temporada de Catalunya Ràdio, la temporada d'hivern d'aquesta emissora que hem presentat aquest migdia en una festa d'estiu, perquè tot va de canviar de cicle. De seguida, totes les novetats.
24: Catalunya migdia. La dona que va revolucionar el món del xampany.
25: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
26: No expliquis mai a ningú els teus plans.
24: Basada en fets reals.
25: Et diré la collita del cometa del 1811.
27: S'ha perdut tota la collita?
25: Sí.
24: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar Al Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
29: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
30: A 1861, un ric propietari...
31: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
29: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
31: Una hora d'història que us captivarà.
24: Catalunya migdia.
0: mare meva s'acosta el moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí.
3: I així com sentiu amb aquesta actuació de Mamaduixa, ha començat aquest migdia el programa especial de Catalunya Ràdio per presentar la nova temporada que arrenca dilluns que ve. S'ha fet a l'Spotify Camp Nou, en públic en directe, en una festa que també ha commemorat els 50 anys de les transmissions esportives en català. Montse Camps.
2: Sí, una temporada que comença amb reptes després d'un estiu intens, com explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
4: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
2: Entre les novetats hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit, com detalla el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
6: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit, el Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
7: Per tant, aniran a les 9 del,
6: a les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgil i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
7: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
6: De 4
7: a 7 al Tot Costa.
6: Aquest any és l'any del Garriga.
2: I el matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
7: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriana es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex, i després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal, parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
2: També celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmàrius o els 10 anys de Tot Costa amb Jordi Costa i Sònia Jalmà.
3: I al Catalunya migdia, com sempre, durant la temporada d'hivern, us continuarem acompanyant amb dues hores d'informació i tertúlia cada dia, amb Òscar Fernández al capdavant, i enguany amb nous fitxatges com el de David Carabent o Elisenda Pineda.
8: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
3: Ara us parlem d'això que sentiu, aquest documental del director Quique Maillo, que recupera la història de Tanya Head, que és una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York, ara fa 25 anys. La supervivent, l'11S, va ser només al principi, participada per 3CAT, s'estrena avui als cinemes i es podrà veure properament al Sense Ficció, Òscar Callau.
9: Sí, el cas es va destapar el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després la Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, troba molt interessant la figura ambivalent d'una impostora que va crear una gran mentida per ajudar els afectats.
12: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
9: La supervivent també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats. Yo, crack
3: it! I amb un canvi de to evident, s'ha fet públic el nou tràiler del que diuen serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto, el GTA número 6. Valeria Obreda.
13: El tràiler de més de 20 minuts es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. El videojoc desenvolupat per Rockstar surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. També als Estats Units les forces armades han donat 4 dies lliures per jugar-hi a tots aquells que amplin el contracte amb l'exèrcit diversos anys. L'anterior versió, la cinquena, va sortir el 2013. Ja va ser el producte cultural que ha recaptat més diners de la història, més de 8.500 milions d'euros.
3: I ara anem cap a la Calarra de Cervera, que té aquest cap de setmana una dedicació especial per Felip V, amb un espectacle que han anomenat la Calarra del Rei Boig. Avui, primer dia de la festa, comença amb la trobada del bestiari i una primera cercavila amb foc. Pere Joan Álvarez.
14: L'espectacle central de la festa previst per a demà estarà dedicat a Felip V, protagonista d'aquesta 49a edició. Gemma Oriol n'és la codirectora artística.
15: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell pues, tenia deliris.
14: La Calarre té previst cremar uns 500 quilos de pólvora, una festa on també hi ha espai per la música en directe. Demà destaca el concert de Doctor Prats. Durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc, dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals.
3: Últim apunt abans dels esports, el festival Terrer Priorat arriba a la seva desena edició amb una programació més extensa que mai. Entre les propostes enoturístiques i musicals destaquen els recitals de Miquel Gil, Arturo Gaya o Pepet i Marieta, a més de la commemoració dels 25 anys de la D.O. Montsant. Hola, Xavier Domingo.
1: Des d'avui fins al 7 de desembre s'han programat una trentena de propostes en 17 municipis, amb l'objectiu de posar en valor la música, els vins i els paisatges i espais patrimonials de la zona. Amb motiu del desè aniversari s'ha dissenyat una programació que és més extensa que mai i s'ha mirat d'incloure tots els pobles i indrets que han format part del festival els darrers 10 anys. Blai Rosés és el director del festival.
5: La nostra aposta per reforçar aquesta idea, aquest crit, no?, de veniu a conèixer el Priorat, veniu a tastar els vins i a conèixer l'origen d'aquests vins i veniu a descobrir un paisatge cultural i un espai carregat d'història. Sembla que aquests 10 anys ens donen una mica la raó de que l'aposta que vam fer era encertada.
1: El certamen arrenca avui amb Moses i Mans a Pradell de la Teixeta. Altres noms destacats de la programació són Arturo Gaya i Remei de Calafresca, que actuen demà, a més de Miquel Gil o Pepet i Marieta, entre d'altres.
3: Just abans d'aquest Catalunya migdia sentíem la Laia Tudel al programa especial de presentació de temporada que deia no sé si arribaré als esports. Doncs
10: he arribat,
3: sí que ha arribat.
10: He arribat, sí, sí.
3: I ha arribat per explicar-nos des d'ara i fins a les 3 que el Barça ja és líder de la Lliga.
10: Sí.
3: I un dia més continua pensant si necessita o no un nou, i aquest nou hauria de ser, o podria ser, o no, Julián Álvarez.
10: A veure, el Barça ho té clar, que el vol, el que passa que ho té molt complicat, però tranquil, Joan Bota, que només queden 5 dies de mercat, per tant, aviat el tema Julián hauria de passar un segon pla, però de moment avui n'hem de parlar, perquè també ho ha fet el seu tècnic Simeone.

0: Doncs de seguida obrirem la carpeta Julián, però abans, victòria ahir del Barça en el debut oficial a casa, Barça 2, Atlètic Club 0, i a més, amb bones sensacions, Joan Fitó.
1: Sí, 6 de 6 a la Lliga, el Barça tanca la segona jornada líder, tothom hi ha jugat els dos partits, i el Barça és líder, ahir de nou liderats per Rafinha i Fermín. El brasiler va fer el primer, Fermín el segon, sumen tots dos, 3 gols a la Lliga en aquestes dues primeres jornades. El Barça, més, no ha encaixat en aquests dos primers partits, i tot i això, Hansi Flick en vol més. No, it's very important for me.

0: minut per Alejandro Valde. Després d'aquestes dues jornades, només quatre equips han sumat 6 punts: Barça, Madrid, Betis i Sevilla.
1: I aquest partit va estar marcat sobretot a la prèvia per l'exhibició de milers i milers d'estelades per part de l'afició a les graderies del Camp Nou.
0: Sí, una imatge molt potent de la qual n'ha parlat aquest matí a l'especial de presentació de la nova temporada aquí a Catalunya Ràdio, Maria Elena Fort, vicepresidenta institucional del Barça.
2: L'expressió del soci del culer popular davant d'un acte, diguéssim, indignant i inacceptable com va ser la violència contra un jove per portar una estelada, va ser un acte de reivindicació del dret i de la llibertat de tota persona, de tot soci, de tot culer, de tot català, de portar una bandera que representa un anhel de llibertat i un anhel de llibertat d'un país que és perfectament legal. Va ser un acte natural i va ser un acte amb molta força. I a partir d'aquí que tothom es pugui expressar com vulgui.
1: Ara sí, parlem de Julián. Perquè aquest matí s'esperava la roda de premsa que havia de fer Simeone prèvia al partit de Lliga de l'Atlètic de Madrid que juguen demà, per veure què deia sobre Julián Álvarez, sobretot després de les dures declaracions que vam sentir ahir al vespre de Gilmarín, el CEO del club matalasser. Julián avui, a més, tampoc s'ha entrenat.
0: No, és el tercer dia consecutiu que no és apte Julián per entrenar-se. Avui n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
3: Creo que de parte del club él fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
0: Julián demà no entrarà a la llista de convocats per jugar contra el Sevilla. No jugarà demà Julián després d'aquests 3 dies sense entrenar-se. Ahir, el sorteig de la Champions a Mónaco, creuament d'acusacions entre Gilmarín i Rafa Juste. Després del comunicat de l'Atlètic de Madrid, Gilmarín va disparar al Barça.
4: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad. Y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
0: Després d'aquestes acusacions, Rafa Juste va respondre.
5: Home, la línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància a un club com el Fútbol Club Barcelona. I aleshores per això és per mi passar a una línia vermella. Posar-se en contra o en contra... Això és un insult. És un insult, una forma no vetllada, directa.
1: I ja que estem parlant d'aquest sorteig de la Champions, on es van fer aquestes declaracions, Fito, tu vas seguir en directe al sorteig, recordem els rivals del Barça.
0: Doncs mira, exigent el sorteig pel Barça, s'enfrontarà, sense anar més lluny, al PSG, l'actual campió. El Barça rebrà el Camp Nou, el Manchester City, a l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como de Cesc Fàbregas, i visitarà el Paris Saint-Germain, on es retrobarà, doncs, per exemple, en Ferran Torres. També jugarà el Barça, lluny del Camp Nou, contra l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán.
1: I a l'Espanyol demà afrontarà tercera jornada de Lliga al camp de la Reial Societat. En Manolo González, el tècnic optimista, confia a aconseguir un bon resultat, però no podrà disposar encara de l'últim gran fitxatge, Josep Galla.
6: Sí, així ho ha decidit Manolo González després del primer entrenament de Brian Zaragoza amb l'Espanyol. El tècnic ha explicat en roda de premsa que prefereix que el jugador pugui entrenar més amb l'equip i així estigui disponible per jugar la setmana vinent. Durant la roda de premsa, Manolo ha parlat del fitxatge de Brian Zaragoza i ha elogiat la bona feina de la direcció esportiva.
7: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
6: També ha parlat del partit de demà contra la Real Societat. Ha dit que serà un enfrontament exigent, però que estan preparats per guanyar.
1: I a la segona divisió, encara parlem de futbol, el Girona rep demà les Palmes, que és el líder. Avui ha parlat l'entrenador, Quique Álvarez, que encara preveu, atenció, diversos moviments a la plantilla d'aquí al tancament de mercat, Eduard Solà.
8: Quique Álvarez ha tornat a insistir que la situació no és fàcil i que, tot i que aquesta setmana li han marxat diversos jugadors que han estat titulars a les dues primeres jornades, com ara, per exemple, Arnau i Minsu, entre d'altres, no creu que la plantilla estigui més debilitada que la setmana passada. Entenc que encara hi ha d'haver moviments, i més si acaben sortint jugadors com ara Unagi o Van de Beek. La situació no és fàcil, i més després d'haver sumat només

0: És un dels 6 punts disputats, però està segur que dimarts a la nit, quan es tanqui el mercat, tindran un bon equip.
1: Jo crec que farem, ho segueixo dient, al final del mercat tindrem un molt bon equip. I això s'ha de valorar després a la llarga, diguéssim, no? Et dic que és una situació, s'han viscut situacions rares, difícils, però segueixo pensant que quan acabi el mercat tindrem un bon equip, una bona plantilla per competir i per ser un equip que és veritat que ens hem de ficar, però que serem un equip competitiu.
0: De cara al partit de demà contra les Palmes, el líder i un dels dos equips que ha sumat els 6 punts possibles són Baixa, Porto i Unagi. En canvi, ja està inscrit l'últim fitxatge, Javier Boñar, en qui han presentat aquest migdia i podrien debutar Mumin, Unai Hernández i Furtado.
2: I aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Futbol amb 3 equips catalans a la màxima categoria i entre ells un Barça renovat i que defensa el títol, David Gallofré.
3: Les de Pere Romeu buscaran aconseguir la seva 8a lliga consecutiva. Debutaran diumenge a les 7 de la tarda contra el Tenerife al Johan Cruyff. En aquest primer partit podrien debutar les noves incorporacions Van Aston, McKamey i Caroline. En canvi, Pere Romeu encara no podrà comptar ni amb Laia De Sandri, Aitana Bonmatí ni Clara Serra Jordi. També diumenge, però a les 12 al migdia i en directe per Esport 3, el Badalona Women visitarà l'Atlètic Club. Una de les noves incorporacions, Vicky Losada, valora positivament la pretemporada i espera començar la lliga sumant els 3 primers punts.
4: Sí, bueno, jo crec que hem fet una pretemporada molt bona. Crec que amb els nous fitxatges estem intentant posar totes les peces juntes i a poc a poc començar el diumenge amb el primer partit i suma de 3 en 3.
3: Demà serà el torn de l'Espanyol, que debuta a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar.
2: Passen gairebé 4 minuts a 3 quarts de 3. Farem ara una pausa i seguim.
5: Catalunya migdia.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramaturgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars PI.
8: Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el FI.
7: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
9: Al Corte Inglés, ara més descomptes. En parament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar Al Corte Inglés EFCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
10: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
11: Segur que no n'hi ha per tant.
12: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Catalunya migdia.
2: Un minut i seran les 3 de la tarda. Temps ara per parlar de ciclisme i de la Vuelta. Avui hi ha una etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramunt Valdelinares, que ja està en marxa. Isaac Vilalta, què n'esperem avui?
13: Mira, avui podria passar coses a la classificació general, amb Pogacar sempre com a clar favorit. Encara queden 100 quilòmetres d'etapa. Han de pujar els ciclistes tots els ports de la jornada, un de segona, un de tercera, un de tercera, un de segona, i l'ascensió final, com deies, a Valdelinares, que és un port de primera. Ara mateix dos homes són cap de cursa, Wout van Aert i Alex Legnesun, amb mig minut respecte a un grupet perseguidor i amb un minut respecte del gran grup on hi és Tadej Pogacar i la resta d'homes importants. Com deia, encara queden 100 quilòmetres pel final de l'etapa.
2: I ahir vam veure una gran jornada per al ciclista balear Enric Mas. El d'Artà va ser protagonista en superar el mateix Tadej Pogacar en plena ascensió al Bartolo.
13: Sí, aquest port que es trobava inèdit a pocs quilòmetres per al final. En l'últim instant, Enric Mas, reaccionant des de darrere, va atrapar l'eslovè i el va acabar superant per sumar bonificacions al cim. Una acció que va sorprendre tothom, el propi Pogacar, sense anar més lluny. Enric Mas parlava, però, de les seves opcions a la general.
14: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno,
11: Poggi es Poggi y nosotros, pues, como dije ayer o antes de ayer, pues tenemos que ir día a día y, como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco, pues, nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo.
13: Tots dos es van jugar la victòria d'etapa a l'esprint, va guanyar Pogacar, la seva tercera etapa en aquesta vuelta. A la general, Enric Mas és segon a 3:34.
2: Avui comença la fase inicial de la Champions de tenis taula i participen 3 equips catalans, 2 a la categoria masculina i 1 a la femenina, Marta García.
14: La competició masculina se disputa en Lilla, França, on avui ha debutat en la màxima categoria l'Olot contra el Praga. De fet, encara està jugant este primer partit i ara mateix el resultat és de 2-0 en contra per als garrotxins. Els altres rivals de l'Olot seran el Roskilde de Dinamarca i l'Odorheu romanès. Ja serà de vesprada, de fet, d'ací a molt poquets minuts, a partir de les 3, que el Borges jugarà contra el Lilla. L'anfitrió. Els lleidatans també tindran com a rivals el Javirov Txec i el Sokak de Bèlgica. I el Miró Ganchet ha sigut el primer en competir. Ho ha fet en la competició femenina que es disputa a Bordeus, a Hongria. En el primer enfrontament de les reusenques contra el Rzeszów de Polònia, victòria catalana per 8-7 en el global dels 5 partits disputats. Demà jugaran contra el Linz i diumenge davant el Kals de Croàcia.
2: I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina disputa les semifinals del Campionat del Món 20 anys després i ho farà Josep contra l'anfitriona.
15: Sí, els Red Sticks s'enfrontaran als Països Baixos a les 6 de la tarda després de classificar-se com a segons de grup en la fase del Mundial. En la segona fase del Mundial, perdó. Els espanyols que arriben a l'eliminatòria amb 3 victòries, un empat i una derrota s'hauran de plantar cara a cara amb l'anfitriona, que a més és l'única semifinalista que no ha perdut cap partit en aquest Mundial.
16: Els jugadors estan amb confiança. Crec que estem... Bueno, hem anat de menys a més en el torneig i veig a tothom preparadíssim. Veig que el grup està millor que mai i amb moltíssimes, moltíssimes ganes de que arribi ja el partit.
15: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà Alemanya i Argentina a 8:45 del vespre. Pel que fa a la selecció femenina, les espanyoles van guanyar ahir a la tarda a la Xina en el duel que decidia el 7 i el 8è lloc. Les Red Sticks van empatar un al partit amb un gol de la catalana Marta Segú. Les de Carlos García es van acabar emportant la victòria en els penals i acaben el Mundial en 7a posició.
2: Doncs això us ho ha explicat el Josep Gallans, el nostre estudiant en pràctiques, que ens ha estat ajudant tot aquest estiu, que avui acabes. Així que moltes gràcies per tota la teva feina i desitjar-te molta sort.
15: A vosaltres.
2: I en motor, Marc Márquez ha liderat sense despentinar-se la primera sessió d'entrenaments, el Gran Premi d'Aragó de MotoGP. Ara, a les 3, d'aquí pocs minuts es fa la segona. El circuit de Motorland ha comparegut en roda de premsa el directiu de MotoGP, Carlos Espeleta, que reconeix que hi ha una escletxa al calendari d'aquesta temporada. I això ens ho explica el Damià Aguilar, enviat especial.
17: El nou home fort de MotoGP, Carlos Espeleta, ha fet aquest matí roda de premsa després del seu recent nomenament com a conseller delegat adjunt. Amb 35 anys, se situa al costat del seu pare, Carmelo Espeleta, de 80, que segueix de moment sent la referència del campionat en l'àmbit institucional més alliberat de la burocràcia diària. Carlos Espeleta.
18: El dia a dia de l'empresa ja lo venia llevando jo. Carmelo sigue siendo la referencia en toda la parte deportiva e institucional del campeonato, las relaciones con los gobiernos, con la FIM, con los constructores. Realmente, pues, poco a poco irá habiendo una transición.
17: Espeleta ha parlat d'un afer immediat com és el Gran Premi de Qatar, una cursa al golf pèrsic que perilla i ja va ser bellugada al novembre des de l'abril i estan mirant de salvar-la, sigui fent-la allà, cosa poc probable, o passant-la a un altre circuit asiàtic o europeu. I és que el Gran Premi de Qatar és la tercera cursa per la cua i amb 6 pilots actualment lluitant pel títol amb només 56 punts, prescindir-ne suposarà un perjudici per algú o alguns, i segons on la recol·loquis, també.
2: I en futbol sala aquest cap de setmana es disputa la fase final de la Copa Catalunya, tant en categoria masculina com, David, també en femenina.
3: La competició es disputarà al pavelló 9 de Santa Coloma de Gramenet. Avui es juguen les dues semifinals masculines. La primera a 3:45 de la tarda enfrontarà el Rubí Futbol Sala i el CatGas Energia Santa Coloma. Abans d'aquest primer duel, el jugador del Santa Coloma, Aniol Vendrell, destaca la importància de disputar la fase final davant de la seva afició i deixa clar que, jugant a casa, l'objectiu no pot ser un altre que guanyar.
19: Bueno, doncs, molt contents de, després de molts anys, poder tornar a jugar a casa. Jo crec que és un factor molt important per nosaltres, per tenir la nostra gent. Bueno, tots els títols que juguem són importants i més aquest, no?, que jugues a casa. quan jugues a casa pràcticament estàs obligat a guanyar.
3: I a les 9 del vespre serà el torn de l'altra semifinal amb el Barça davant del Sala 5 Martorell. Els blaugranes volen revalidar el títol, tal com explica el seu entrenador, Javi Rodríguez.
20: La Copa Catalunya se le da la importancia de que si la ganamos pues va a tener una importancia normal y si la perdemos pues va a tener muchísima más importancia porque al final la pierde el Barça, ¿no? Está claro que nosotros vamos con la mentalidad de ganarla, de volver a revalidar el título.
3: La final masculina jugarà diumenge a 6:45 de la tarda. Abans, a les 4, es disputarà la final femenina que enfrontarà el Rubí Futbol Sala i les Corts Ubaye. Tota la competició, tant les semifinals d'avui com les finals de diumenge, es podrà seguir en directe per Esport 3.
2: I sempre als últims minuts aprofitem per repassar altres coses del dia i ho fem sempre amb un format més breu i amb la Marta García. Avui què ens vols dir?
14: Doncs mira, per exemple, en futbol internacional arranca la Bundesliga. La setmana passada ja ho va fer, la Premier, el Calcio, també la Lliga de França. Doncs avui la Bundesliga amb el Bayern de Múnich-Stuttgart a partir de 9:15. I en la Lliga francesa, el Calcio i la Premier se disputa ja la segona jornada amb estos partits. Lilla, PSG i Milan-Venècia, que començaran a 9:15. I a partir de les 9 el Crystal Palace, Manchester City.
2: I la Marta García ja no ens explicarà res més ara, perquè ara...
14: No, home, sí, volia explicar-te, és important.
2: És important, doncs
14: la
2: vinga,
14: Pérez,
2: un apunt més.
14: Fer una final en el cau 1.000 metres del Mundial de Polònia a partir de 4:15. Això és el Mundial de Piragüisme.
2: Doncs sí, perquè la Marta sempre ha cuidat molt el poliesportiu. I avui tanca una etapa, la Marta García. Després de 25 anys va entrar una noieta molt jove a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Una xicoteta, una xicuela, per això li diem xicue. Entrava amb molta il·lusió. En aquests 25 anys, doncs, ràpidament ella es va convertir en una de les veus més singulars dels Esports de Catalunya Ràdio. Has fet moltíssimes coses, Marta. No ploris, que ja et veig. Has narrat coses tan importants com Jocs Olímpics i medalles de Mireia Belmonte, que ho hem sentit molt. Ens has transmès 1.000 aventures des del Dakar, sempre cuidant el poliesportiu, amb moltíssims títols, i avui tanques aquesta etapa. Però no passa res. Tranquils, perquè la seguireu sentint. Aquesta veu no la perdreu a Catalunya Ràdio, i sobretot aquí al Catalunya Mitjà la sentirem, perquè ella torna a casa... I llavors la sentirem des de la delegació del País Valencià, Marta. Llavors, després de 25 anys, a la redacció d'Esports no podem dir res, perquè ja ho saps tot, que t'estimem moltíssim i que moltes gràcies per la teva feina, però sobretot estem contents perquè et seguirem sentint a Catalunya Ràdio.
14: Seguireu sentint el Bona Vesprada, per tant.
2: Exacte, això no, no ho perdrem. Ni el D7DNU, aquestes també, coses també. Que no es poden perdre a Catalunya Ràdio. Gràcies, Marta García, Chicue, i molta sort en la nova etapa.
21: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
22: Bona tarda, us informa Joan Bota. El Nepal i el Tibet continuen treballant per trobar els desapareguts de la riuada sobtada de dimecres, enmig dels temors perquè un llac més amunt amenaça de trencar-se també de forma abrupta. Aquest matí ha començat a vessar i ha fet que les autoritats aturessin les tasques de rescat. Una hora i mitja després s'han reprès, però es continua pendent de com evoluciona la situació. La Xina anuncia que hi aboca tots els recursos disponibles i fins i tot n'ha ofert al Nepal. Tot i això, aquest país diu que ja fa prou amb els seus equips. Uns equips de socors que, de moment, no aconsegueixen trobar l'entrada d'un túnel on hi ha un centenar de treballadors atrapats. L'electricitat va i ve i no hi ha aigua potable. El balanç supera ja els 550 morts. Més notícies, Laia Ortega.
23: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, apunta a una implicació d'Elon Musk i de Rússia en l'entrada de migrants a Ceuta. En la seva compareixença al Congrés, que encara està en marxa, Álvarez els ha acusat de llançar diversos missatges a les xarxes socials a finals de juliol que indicaven un col·lapse de seguretat a Europa. Álvarez apunta que això hauria pogut incidir en l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta ara fa gairebé un mes.
24: Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta lograron en 11 días un alcance de 724 millones y medio millón de interacciones. El ministro de Exteriores ucraniano publicó en X el 31 de julio cómo las redes de desinformación rusa estaban también explotando intensamente la crisis y lo que estos actores comparten es debilitar a los españoles y fracturar Europa.
22: Els comuns socis parlamentaris habituals de Salvador Illa retreuen al president que encara té molta feina a fer, sobretot pel que fa al conflicte educatiu i en matèria d'habitatge. N'ha parlat avui el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid.
0: Més enllà de les paraules, el que cal és que d'una vegada per totes el govern català es posi a la feina dels reptes que té el país. Bàsicament estem parlant en educació i serveis públics. Té tota la feina pendent per resoldre el conflicte educatiu, amb energies renovables. Catalunya no s'enlaira en el desplegament de les energies renovables i, evidentment, és un govern que té feina per fer també en matèria de garantir l'accés al dret a l'habitatge.
23: Detingut un home de 24 anys a Vidreres, a la Selva, després que els Mossos d'Esquadra desmantellessin una plantació de més de 900 plantes de marihuana en una casa de l'urbanització Aigua Viva Park. Les plantes estaven repartides en diverses habitacions de l'habitatge. A l'interior de la casa, els agents van trobar l'equipament necessari per mantenir el cultiu i una connexió il·legal a la xarxa elèctrica que, segons la companyia, hauria provocat un frau d'uns 38.000 euros. El jove, que tenia antecedents, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de frau en el subministrament elèctric.
22: I la policia espanyola ha detingut tres homes a València i a la Pobla de Vallbona acusats de fer un robatori amb violència. Un recaptador d'un saló de jocs recreatius d'Alzira, també al País Valencià. Els han detingut mig any després del robatori que van fer a punta de pistola i amb el qual van clavar diversos cops a la cara de la víctima. Els lladres es van endur 32.000 euros. Els detinguts van aparcar el seu vehicle al darrere de la furgoneta que conduïa la víctima i que havia estacionat a l'aparcament de la sala de jocs. Els tres homes van obligar el treballador a lliurar-los el contingut de la caixa que portava el vehicle amb la part de la recaptació del dia. Els tres detinguts, després de comparèixer davant del jutge, han ingressat a la presó. El grup valencià La Fúmiga ha anunciat aquest migdia un tercer concert d'acomiad al Sant Jordi Club de Barcelona i serà el 18 d'octubre. És l'actuació afegida al recinte de Montjuïc i serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. Se suma a les dues nits ja anunciades els dies 16 i 17 d'octubre que van exaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i el 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles pels quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles demà a partir de les 12 del migdia. Esports, Marc Andrés.
1: El Barça s'ha entrenat aquest matí amb tots els jugadors disponibles després de col·locar-se el líder de la primera divisió ahir. A la sessió hi han participat Livakovic, també Gavi, que ahir no va formar part de la convocatòria. Demà l'Espanyol visita el camp de la Reial Societat. A la prèvia, Manolo González ha confirmat que Brian Zaragoza, l'última incorporació, encara no debutarà amb els blanquiblaus. Qui tampoc jugarà serà Julián Álvarez, en aquest cas amb l'Atlètic de Madrid. L'argentí ha acumulat 3 dies consecutius sense entrenar i Simeone no l'ha convocat per al partit de demà al camp del Sevilla. La tercera jornada de Lliga comença avui a les 7, Racing de Santander Elx i a dos quarts de nou a l'Alavés a dos quarts de deu, volíem dir, a l'Alavés Vila-Real. A la volta ja tenim en marxa la setena etapa, un recorregut de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i el port de primera categoria d'Aramon Valdellinares. Ara mateix queden 90 quilòmetres pel final de la meta i hi ha un grup de 5 escapats, entre ells Wout van Aert, a 2 minuts i 40 segons del gran grup. També en directe ara a les 3 ha començat la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marc Márquez ha dominat la primera sessió d'aquest matí. La banyolina Laia Pèlex ha disputa, de fet, d'aquí pocs minuts la final del Caos 1000 metres al Mundial de Piragüisme de Polònia. La final començarà a dos quarts de quatre. I al Mundial Masculí d'Hoquei Herba, la selecció espanyola amb 12 catalans juga contra els Països Baixos la primera semifinal a les 6 de la tarda.
21: Fins aquí les notícies.
4: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
6: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
8: Ara qui viu com solíem viure?
4: Perquè tot un món s'acaba.
8: La casa, el servei.
6: Quants en veus fora, doncs?
8: Uns quants.
6: Ai, senyor.
4: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

En uns anys del segle XIX, en què la societat maldava per superar les estructures anquilosades de l'antic règim, a Catalunya va sorgir un activista cultural i polític de primer ordre, un músic i poeta amb una obra que va arribar a les capes més diverses de la població. La tasca de Josep Anselm Clavé com a organitzador de societats corals i festivals de música va ser fonamental, però en paral·lel es va implicar en diverses insurreccions que pretenien assolir una societat més igualitària.

0: Josep Anselm Clavé va néixer a Barcelona el 1824 i des de ben jove es va identificar amb les idees més liberals i progressistes de l'època, especialment amb el socialisme utòpic representat pel filòsof i polític francès Étienne Cabet i la seva obra més famosa, El viatge a Icària. Clavé era un defensor ferm de l'associacionisme popular i recreatiu que fes arribar la cultura a tothom, de la manera més democràtica possible. El 1850 va fundar la Fraternidad, que 7 anys després passaria a anomenar-se Euterpe, i que ell reivindicava com la primera societat coral de l'estat espanyol. Aquesta coral, i totes les que vindrien en el futur, servirien per articular les classes treballadores de pobles i ciutats, ja que els coristes no només gaudien de classes de solfeig, sinó també d'un programa d'estudis complet que assegurava una bona formació. Al llarg de 30 anys, Clavé va exercir d'activista, d'empresari, periodista, músic i poeta, atenent per igual les inquietuds artístiques i les socials. A la seva obra, les poesies s'alternen amb les peces orquestrals i corals, l'òpera i les cançons de diversos estils. Es va fer especialment famós per la promoció del cant coral. L'any 1860 tenia lloc el primer festival Euterpense, que va celebrar diverses edicions a Barcelona, sumant-hi cada cop més participants. Si en la primera edició eren 200 coristes i 100 músics, en el quart festival, 1864, ja hi havia 2.000 coristes i més de 300 músics. Aquesta experiència pionera es va exportar amb èxit a altres punts de l'estat. Clavé va mantenir la coherència d'aquesta empresa política, social i cultural, fins i tot superant diversos períodes en què el compromís polític i republicà el va portar a la presó i a l'exili. Sempre amb nosaltres, el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
1: Hola, moltes gràcies, què tal?
0: Avui parlem de Clavé, però Clavé és un senyor que es deia Josep Anselm, però que tothom li diu Cors de Clavé.
1: Cors de Clavé.
0: Perquè ha quedat aquest del nom. Quan parles de Clavé, és els Cors de Clavé, directament. L'obra ha pesat més que el personatge, sembla ser, no?
1: Bueno, jo crec que no hi deu haver gairebé cap poble a Catalunya que no hi hagi ciutat a Catalunya i població a Catalunya i barriada nova a Catalunya que no hi hagi el carrer Josep Anselm Clavé. Jo particularment, tota la meva vida fins als 17 o 18 anys, vaig viure al carrer Josep Anselm Clavé. Per quina raó? Perquè va fer un moviment que s'estava produint a tota Europa, que per cert, en alguns països d'Europa això va anar acompanyat anys i panys de fins i tot de revolucions cantades, que es diu, que em sembla que és Lituània, no? És a dir, totes aquestes característiques, perquè la música sempre és creadora, però en el cas concret, tant de Catalunya com de l'estat espanyol, en Josep Anselm Clavé és una persona d'una singularitat, d'una ambició, tenint en compte que no va viure massa anys, madur per l'època, però avui dia seria una persona jove, que és extraordinari. És a dir, per això es parla tant dels Cors de Clavé, perquè els Cors de Clavé els ha intentat manipular tothom, d'alguna forma o altra, posar-los cap, diguem, l'aigua cap al seu molí. Perquè quan una cosa és molt general, tothom se la fa seva. I com que era, en fi, teòricament no tenia significació política, la significació política s'ha deixat de banda, perquè clar, el franquisme i altres components van intentar utilitzar i manipular
0: sí,
1: els Cors de Clavé.
0: Els coros i danses eren clar, això, clar. Aquesta la base.
1: Però tota la significació progressista, republicana, catalanista i totes aquestes característiques, això de banda. Però és la persona, Josep Anselm Clavé, i els Cors de Clavé, que per cert, ara han fet una altra revolució per salvar-se, el que han fet a moltes poblacions, ara és cors d'homes i dones, com per exemple el meu poble, així l'han salvat.
0: Molt bé, doncs avui parlarem amb una persona que ens explicarà això, perquè entre altres coses és la comissària de l'any Clavé i que vam tenir la sort de tenir aquí en un altre programa, la doctora Anna Costal i Fornells, doctora en Història de l'Art i Musicologia per la Universitat Autònoma i professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, que és una de les sigles potser més lletges del nostre panorama, eh?
1: Sí.
0: ESMUC, sona... Sí, sí, el que diu és molt important. Escola Superior de Música de Catalunya, a més és molt bona, però que les sigles sí, no sí. Són molt encertades, què hi farem? Doctora Costal, bon dia i moltes gràcies per venir aquí a l'Enguàrdia.
2: Bon dia, doncs moltes gràcies per haver-me tornat a convidar. Per mi és un privilegi, un plaer ser en un programa que escolto sempre i que té un prestigi i una llarguíssima trajectòria, i encara més estic supercontenta de poder venir a parlar de Clavé i tenir una conversa amb vosaltres sobre aquest personatge tan important per la història contemporània de Catalunya.
0: Doncs parlem de Clavé, posem-nos amb el tema. Això que comentàvem de que la seva obra ha transcendit sobre el personatge, però el personatge és molt important durant el segle XIX. No és només el que feia, sinó qui ho feia i de la manera que ho feia.
2: El personatge és molt important, com tants noms propis tenim molt destacats en aquest país al llarg del segle XIX, des de Cerdà, el general Prim, no? Tots aquests personatges, però en aquest país tendim a mitificar-los, no? I d'alguna manera el que m'agradaria explicar en primer lloc és que Clavé no va ser un bolet, no va ser un personatge aïllat, que es va envoltar primerament dels seus dos germans, importantíssim, si voleu comencem parlant de la família.
0: Sí, tant, tant.
2: El germà gran, en Francesc, i el germà petit, l'Antoni, Clavé i Camps, els germans Clavé i Camps, que van acompanyar el projecte del germà mitjà, que és en Josep Anselm, tota la vida. L'Antoni va fundar la fraternitat també l'any 50, era corista i va participar en la creació, i el germà gran, que va superar els dos germans en molts anys, en 20 anys, inclús va treballar a la Diputació de Barcelona també, i va anar acompanyant sempre que en Josep Anselm o l'Antoni estaven empresonats, desterrats, exiliats, etc. No? Per tant, va tenir un nucli familiar superimportant, també l'Àurea Rosa, la filla que va sobreviure, i tot d'amistats, des de l'Ildefons Cerdà, que des de Madrid intentava treure'l de la presó, l'ajudava econòmicament, Clavé va passar moltes penes econòmiques, perquè va volcar doncs, tot el seu patrimoni en aquesta gran empresa dels Corts de Clavé, que ara coneixem també, no? I per tant, va ser un personatge també envoltat d'aquestes amistats d'en Monturiol, de l'Abdó Terrades, d'aquests republicans que van fer tantes coses per al país i que aquest progressisme sense ells no el tindríem, no?
0: Clavé és les coses més conegudes potser d'ell és els seus problemes físics inicials, inclús hi ha una mena de, ja no sé si és llegenda o realitat, sobre com ell, que és fill de família modesta, i a més amb problemes físics molt importants, precisament aquests problemes el portaran aquest esperit tan artístic, no? No sé si és una història molt romàntica aquesta i una mica basada en llegenda més que en realitat.
2: És una història força romàntica perquè tots els personatges que acaben constituint un mite fundacional d'alguna cosa, Pep Ventura de la Sardana, en Clavé dels Corts, etc., com pitjor són i més pobres són i més de tot, millor per construir després l'heroi.
0: És, no? És molt decimonònic.
2: Sí, sí. Això no treu que que en aquella època qui no tenia un all tenia una ceba, no? I al final sí que tenia una espatlla malament, o sigui, va patir dolors i tampoc s'hi veia d'un ull. I per tant, sí, efectivament tenia problemes
0: però
2: físics.
0: Però això era bastant habitual, eh?
2: Sí, i ara que traieu...
0: Coses d'aquest tipus, eh?
2: Ara que treus el tema aquest mèdic, també els republicans especialment, i són bastants, es medicaven amb homeopatia. Cercaven també la medicina, l'alternativa...
1: Perquè eren moderns.
2: Exacte, exactament, no? I amb homeopatia, vull dir, no sé, l'ull i l'espatlla com li anava.
0: Sí, i no és casualitat, no sé si fos el cas de Clavé, però que també en aquella època l'espiritisme, que tenia una vessant d'intent de descobriment científic d'altres ciències, cosa que després ja es va veure que no era el cas, però també aquests nuclis precisament el practicaven sovint, sobretot a final de segle. Aquesta idea de que s'ha d'investigar, no pots quedar-te amb les coses tradicionals, hi ha la ciència d'avançar i per tant hem de veure-ho. Vull dir, aquest tipus de coses és normal, que això es produís amb aquesta gent de tarannà progressista.
2: Sí, ell neix en aquesta, l'any 24, la primera meitat del 19, on tot està per fer, no? I tot és possible després de la revolució i són tot d'experiències noves, i ara ja entro en la vessant política.
0: I tant.
2: Són experiències noves que també ha explicat el doctor Jordi Rocabernet, no? De tastar la democràcia des de les tertúlies patriòtiques, no? Començar a plantejar espais de sociabilitat masculina i femenina, també en el trienni liberal, de com pot ser aquesta societat, com ens podem organitzar millor, etc, etc, no? I per tant ell neix, i els seus germans també, en aquest nucli, que per cert, la família no és que fos tan pobre, eh? El pare era fuster, però tenia un negoci familiar.
0: Sí, també la fama aquesta de venir de la pobresa més absoluta.
2: Però la mare no, eh? Els Camps i Camps. Ell tenia un oncle, precisament, el germà de la mare, en Josep Camps i Camps, que va ser catedràtic a la Universitat de Madrid de farmàcia, precisament, i per tant, la mare sembla que sabia francès, tocava el piano, per tant, per la part de la mare, no eren senzills menestrals, diríem. Però sí, neixen en un moment crucial per entendre aquestes noves estructures socials que poden anar sorgint i aquesta pedagogia del que és la democràcia. No?
1: És l'inici de la industrialització a Catalunya, clar, i això canvia tot.
0: Ell, a part d'aquest desig de progrés, de llibertat, evidentment tenia interessos musicals. O sigui, ell volia ser músic, més que revolucionari, no sé si és així.
2: Doncs mira, els primers anys de Clavé realment no sabem encara amb qui va estudiar. També per crear el mite es diu és autodidacta, però això al segle XIX és el més habitual, encara no s'havia creat ni el Liceu, ni els conservatoris, encara menys, no? Aleshores, potser si es forma amb la mare, per exemple, o amb professors particulars, o vés a saber...
0: Que era la via habitual, eh?
2: Era la manera habitual, vull dir, tampoc és cap... És a dir, o hi havia l'església, o hi havia l'estament militar per aprendre música, i és en aquest precís moment també quan comencen a aparèixer les escoles laiques, els professors particulars, etc. Per tant, redors dels teatres, no? I per tant, això també és molt interessant, però jo crec que ell té ganes de transformar la societat. Aleshores, ell tocava la guitarra, devien estar formats musicalment els germans, evidentment, i l'altre tòpic és que va a la taverna, no?, i treu les classes populars de la taverna. Això és una visió molt prima. Tothom beu alcohol en aquella època, tothom va a la taverna, i els cafès, que precisament són espais de sociabilitat on circulen.
0: Tothom, incloent els nens, eh? Que això de vegades s'oblida.
2: Menys les dones, que no hi podien entrar.
1: Però això dura fins als anys 50-60,
0: del
1: segle
0: XX. El tothom és tothom.
1: I la canalla voltant pels cafès i pels bars tot el dia.
0: Sí, com
1: la
0: cosa més normal del món. Sí.
2: Per tant, jo diria que més que voler fer una carrera musical perquè hagués tocat un instrument i hagués entrat al Liceu a tocar a l'orquestra, per exemple, ell vol transformar la societat i veu que la música, com has dit molt bé, Josep Maria, abans, és un element que construeix, que crea espais, identitats, no? I per tant, observa que què fa la gent? Canten a les tavernes. La gent ja cantaven, i aquí cantàvem a veus, és a dir, a diferents veus, de manera polifònica, per entendre'ns, i per tant ell va veure en aquesta activitat masculina, d'aquesta sociabilitat que ja funcionava i que ja circulaven amb aquests fulls volanders, cançons, d'acord, verdes, picants, però també polítiques, amb melodies que tothom coneixia, que es canviava la lletra i que circulaven els textos i tothom les podia cantar, va veure l'opció pràctica de construir aquesta nova sociabilitat a través de la música.
0: Ell comença component algunes cançons o més aviat és un tema purament instrumental, les lletres... Per on va ell?
2: Ell l'any 45 crea l'Aurora, que és aquesta primera agrupació instrumental, sense veus, però el 47-48 ja funda el Cantor de les Hermoses, que precisament és una col·lecció de fulls volanders com tants d'altres...
0: Està parlant d'un nano de 20 i pocs.
2: Sí, és de l'any 24, per tant, 20 i poquíssims, que, per cert, li neixen còpies al Cantor de los Amores, no?, però ell fa el Cantor de les Hermoses, que són fulls volanders, que jo dic que és un document audiovisual. Per què? Perquè aquests fulls volanders tenen un gravat romàntic amb trobadors, princes, princeses, etc.
1: Delinqüents,
2: llarres, històries fosques,
1: mica
2: Carles Porta allà també, de intríngulis, assassinats...
0: Que demanem que canti, també. Que faci un crims cantat.
2: Exacte. Ah, doncs mira, bona idea. Ell el que fa és transformar-ho del que ell percep com a vulgaritat. Ell crea els seus propis textos. No hem d'oblidar que Clavé és poeta i músic. Hi ha una tesi doctoral meravellosa d'en Roger Canadell, que ha estudiat precisament a la part poètica de Clavé. Aleshores, ell fa uns poemes que a ell li semblen moralment adients, educatius, romàntics, d'amor, etc, amb aquests gravats, amb l'editor, amb diversos editors de la ciutat, que comencen a circular. El que poca gent sap és que el Cantor de las Hermosas va tenir una secció musical. Una secció musical, que vol dir? Que a Una Ingrata o a Elvira, aquestes primeres cançonetes, cartes, ell em va fer una edició musical en partitura, és a dir, per dues veus i guitarra, per dues veus i piano, inclús per tres veus i guitarra, i això també va circular entre unes capes socials ja no tan baixes, sinó gent que podia tocar i llegir aquestes partitures, no? Per tant, va començar d'aquesta manera, començant amb cançons per una veu, per dues veus, acompanyament de guitarra, i després ja sí, quan va crear el primer cor, la Fraternidad, de l'any 50, doncs per cor.
0: Això en paral·lel, just abans de la Fraternitat, ell té una activitat política. És quan comença a relacionar-se amb aquests personatges, diguéssim, punters de l'activitat política, des del Narcís Montoriol, l'Abdó Terrades i companyia. Com ho porta, això? Perquè, és clar, era una activitat perillosa.
2: Sí, diríem que ell tasta la violència. La tasta. Barcelona és una ciutat revolucionària des del trienni, després la bullanga, no?, del 35, etc, etc. Ell ho tasta, salta a la Ciutadella, allò surt fatal, no?, el 43, la Gemància, etc, etc. Ell ha tastat la violència i, per altra banda, com comentaves a l'entradeta, coneix el socialisme utòpic, sobretot Etienne Cabé i el Viatge per Icària, que tradueix Montoriol per fascicles a la Fraternitat, que és un periòdic abans que ell fundi un cor, és un periòdic. Aleshores, coneix tot això, a Viatge per Icària, que per cert no s'ha traduït mai al català, i un llibre tan fundacional com aquest l'hauríem de tenir, i encara circula la mateixa traducció de Montoriol i d'Orellana.
1: Ho haurem de dir als nostres amics que funden aquestes editorials amb voluntat.
2: Jo ja ho he dit aquí, perquè quedi, doncs en allà s'hi explica una societat ideal, una societat comunista, on tothom viu amb harmonia i on tothom és músic i on tothom aprèn música en l'educació general, una cosa que encara estem discutint a l'ESMUC, amb pedagogs, etc, no? Si la música s'ha d'ensenyar exclusivament en conservatoris o forma part d'una educació general. Allò ho tenien claríssim.

0: El 1847, Josep Anselm Clavé havia començat a col·laborar en el periòdic La Fraternitat, dirigit per Narcís Monturiol, el mitjà que va introduir les idees del socialisme utòpic de Tiancabé. Aquestes teories d'una ciutat ideal i més igualitària van acabar influint Clavé per donar impuls a les societats corals arreu del país. De fet, quan va fundar una primera societat el 1850, el nom d'aquesta va ser precisament La Fraternitat.
1: Amic Monturiol, la traducció al castellà que heu estat fent de Voyage en Icarie és absolutament fantàstica.
2: Quin entusiasme, Clavé. Veig que us agraden les idees de Cabé.
1: Esclar que sí. És només una qüestió de sentit comú. A la nostra societat li calien unes bones dosis de socialisme, basat en l'ajuda mútua com a fonament de l'harmonia social. A qui li pot disgustar un model com aquest?
2: A mi no m'heu de convèncer. Hi ha un detall que estic segur que us agrada. Fins i tot hi ha un espai per a la música.
1: Exacte. A Icària, la música hi té un paper indispensable. Tothom sap cantar i tocar instruments perquè l'educació general inclou la musical.
2: Sens dubte, és un propòsit ben noble. Però s'ha de ser pràctic, Clavé, s'ha de ser pràctic. Com penseu que podríem aplicar aquestes idees a casa nostra?
1: Doncs tal com ho descriu Cabé, no cal canviar res. A Icària, l'art no està corromput pel poder ni per l'egolatria del geni. Les festes nacionals les organitza el poble. Hi participen milers de coristes i se celebren en passejos i jardins. No us sembla meravellós?
2: Completament, però difícil. Primer cal que la música arribi al poble.
1: Amic meu, jo fa anys que freqüento diversos locals amb la meva guitarra. I se m'ha acudit que les idees de Cabé no es poden forçar ni introduir sobtadament, com s'ha fet als Estats Units, perquè la violència condueix a la repressió. El que cal és aprofitar l'impuls de l'associacionisme de les classes populars i de la pràctica del cant.
2: Ara que ho dieu, és una idea magnífica.
1: Gràcies, Monturiol. Doneu-me uns anys i ja veureu com aquesta idea dona els seus fruits.
3: En guàrdia. Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prats sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
4: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
3: Tornen els draps bruts.
5: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
3: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
6: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
3: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
7: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
6: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb Anna Costoli Fornells i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Josep Anselm Clavé. I acabem de sentir, doctora Costal, aquesta conversa amb Narcís Monturiol, que en aquella època no es dedicava als submarins, diguéssim, sinó que estava en altres vies polítiques. De fet, el tema del submarí el vam parlar amb el programa, te'n recordes, Josep Maria?
8: Sí, sí.
0: Que va tot lligat, encara que no ho sembli, els submarins i l'activitat política...
8: Són moderns, tenen totes les motivacions del món.
0: Sí, sí, sí. Una mica com li passa a Clavé, que d'acord, és músic, però també té una motivació de recerca de la llibertat. De fet, el fet de posar el seu primer cor, aquest nom de la Fraternitat, és bastant significatiu. Això la gent com ho portava? No estaven tan mal vistos els liberals com perquè posar-li un nom com la Fraternitat fes rebutjar a molts el participar en aquests cors?
9: Bé, de fet, de Fraternitat n'hi va haver moltes.
0: Ah,
9: la
0: sí?
9: Fraternitat de Gràcia, la Fraternitat de Martorell, Llibertat, Igualtat i Fraternitat, és
8: bé,
9: a dir,
8: clar,
9: els ideals
8: de la Revolució Francesa.
9: De la Revolució Francesa. Però, de fet, aquest nom li va portar molts problemes, i quan va ser desterrat a Menorca l'any 56, quan va tornar al 57, el primer que va fer és canviar-li el nom per Euterpe, no? Aleshores,
0: Des de la música, sí,
9: no se n'amagaven, però sí que en els en la documentació, en els reglaments, perdona que ara em sortia la paraula, són entitats recreatives només, és a dir, no poden evidentment manifestar cap posicionament polític, malgrat que hi és sempre, perquè el que crea Clavé, la idea que fa uns cors, que la gent canta i ja està, és la superfície, només veiem de... i ell fa un submarí, és a dir, fent la metàfora, no? Ell crea tota una xarxa. Si ho penseu al revés, ell crea una experiència federal a través d'una activitat cultural com és cantar, com és que la gent es relaciona entre elles, una sociabilitat masculina, ho has dit abans, Josep Maria, era masculina, només cantaven homes fins al segle XX, això era així. Aleshores, cada societat coral no només canta i fa concerts, sinó que tenen una seu social on hi ha una biblioteca, on hi ha un cafè, i on s'hi fan classes. Jo crec que va inventar les classes nocturnes per adults.
0: És un ateneu popular, però centrat en la música, no? Diguéssim, el concepte que es posarà... No?
8: Sí, però coincidiran assajar, coincidiran anar a fumar, a prendre el got de vi, i a poc a poc es va creant sociabilitat. Hem de tenir en compte que la majoria d'aquests cors, la gran majoria, la immensa majoria de la gent, no sap música, no sap llegir el pentagrama, eh? Vull dir, això, la qual cosa vol dir que ell també els educarà i allò ho forçarà, i els més espavilats hi entraran, però hi ha molts altres llocs que no.
9: Sí, acabes de dir una cosa molt interessant, que ens ha quedat la imatge del segle XX i XXI que els coristes dels cors de Clavé fins a l'actualitat no saben música. Aleshores, això el XIX no era així. No saben música, em refereixo a llegir partitures, que enteneu-me. Aleshores, jo vaig poder estudiar molt en profunditat i per sort la Societat Coral Arato de Figueres, perquè Figueres, on va néixer a Terrades, on va néixer a Monturiol, la sort és que aquesta societat encara existeix i conserven des de l'acte del primer dia fundacional de l'any 62, 1862, fins a l'actualitat.
8: Però parlem d'una de les ciutats més avançades de l'estat espanyol, que és Figueres, en aquells moments.
9: Evident, que per cert, el primer president també era farmacèutic, i no és casual. Aleshores, queda claríssim que, ara us heu d'imaginar, un menestral, perquè Figueres més que fàbriques són menestrals, tanquen la botiga, i se'n van, han acabat de sopar, fan mitja hora de solfeig, mitja hora d'assaig o una hora d'assaig, més classes nocturnes de dibuix lineal, aritmètica, llengua francesa, és a dir, no estem parlant de llegir i escriure, parlant d'una educació superior, per una gent que s'ha de desenvolupar a l'altre costat de la frontera en francès, probablement, o més enllà, diguéssim.
0: Sí, i que han de contactar també amb comerciants francesos que baixen.
9: Exacte, aritmètica, matemàtica, per als empresaris, no, que tenen un petit negoci, per tant, estem parlant d'una educació integral i a part, doncs, la musical, amb una educació musical de saber llegir partitures. I la gent em deia, vols dir, Anna, que la gent llegia partitures? Home, hi ha dos fets bàsics que ho demostren documentalment. Un és la quantitat immensa de partitures que conservem de cada obra de Clavé, les particel·les, que és el que el corista tenia a les seves mans, de tenor primer, tenor segon, baríton, baix...
0: Desenes i desenes.
9: A milers arreu de Catalunya. I per altra banda, que les fotografies, hi ha moltes fotografies del segle XIX del mateix Clavé amb els coristes amb la partitura a les mans, fent la pose, diguéssim, però amb la partitura a les mans. Ara deixeu-me fer un petit...
0: I tant.
9: Si entreu a la pàgina commemorativa de l'anyclavé.cat, veureu que hem fet un mapa amb diferents punts de color violeta i groc, segons el llegat que es conserva en diverses ciutats i en entitats o arxius municipals i comarcals de tot aquests milers de partitures, bustos, insígnies, documentació administrativa d'aquests cors, i la voluntat és recuperar de tots tres segles fins avui tot aquest llegat que ara dèiem.
0: Tornem a en Clavé, i sobretot al principi d'en Clavé. Aquesta idea de la societat coral, com se li acut? Perquè des de... evidentment el procés no el sabem exactament, perquè això és molt personal, no? Però com es passa d'organitzem un cor a organitzem una societat on hi ha formació, on tenen una seu central, on a més intenta socialitzar la gent, on jo compong obres... Clar, això és un... no és el mateix.
9: Això és enorme. com deia abans, hi ha diferents experiències prèvies d'organització, de sociabilitat, tertúlies patriòtiques, etc, etc, els primers ateneus, casinos, etc, però també ell té referent europeu. De vegades s'ha volgut veure en Clavé com aïllat d'Europa, com un senyor que té una idea, un dia es lleva i funda una sèrie de societats corals federades entre elles. Clavé era molt conscient que a Europa funcionaven una cosa que en deia els conciertos monstruosos, que arribaven a Hyde Park de Londres a organitzar concerts, macro concerts amb 12.000 persones, o sigui el Primavera Sound del segle XIX. Aleshores, ell ho coneix, coneix tota l'activitat que es fa a França amb les bandes amateurs, amb els cors. Però quina és la gran diferència? Doncs la gran diferència és que especialment en el cas francès o anglès inclús, tot això està controlat des, de la, des del govern central. Això serveix des de París per controlar tots els departaments i tenir controlats aquests treballadors que quan surten de la fàbrica doncs, els puguin tenir fent una activitat recreativa i que no es matin entre ells o que no ho verguin tant o que, etcètera, no? Per tant, Clavé copia aquest model, el coneix perfectíssimament, però està a l'oposició política, primera cosa, i és una empresa privada. I inclús s'hi juga el seu propi patrimoni. L'any 66 s'arruïna absolutament i passa l'empresa als coristes, perquè ell no pot suportar econòmicament tot això, fins i tot hi ha cartes dramàtiques amb la seva dona quan està a Madrid o el que sigui, i li diu, mira, empenyora el rellotge i ven-te el matalàs, perquè és que no puc, ja no tinc diners ni pel bitllet de tornada. O ha d'anar a buscar la seva filla a l'estació, no me'n recordo quina, i li diu a l'Enriqueta, la filla gran, li diu, és que no tinc pistrinquis, diguem aquesta paraula, no et puc venir a buscar perquè no tinc diners per al carruatge o el que sigui, no? Aleshores, és un senyor que ho posa tot el mateix, és un romàntic, però alerta, sap molt bé el que fa, coneix molt bé les estructures, el que ha de fer per aquesta experiència prèvia, sap que la violència no funciona, sap que l'utopia no funciona, tots sabem que les experiències de Cabé a Amèrica és un drama desastre, absolut, sí. I ell amb els recursos que té, a través de la música i d'una estructura d'un reglament molt seriós. Aquests reglaments, si un corista faltava 3 assajos, se'l feia fora. Si un corista arribava tard amb un assaig, es penalitzava el senyor del cafè, de la societat, perquè havia fet arribar tard els coristes. Era superestricte. Si un corista anava mal vestit, se'l feia fora. És a dir, un aprenentatge del que ha de ser l'obrer en una societat. Ell mai tenia la intenció de que l'obrer pugés de classe social, en cap cas, sinó que el burgès...
0: No era revolucionari, en aquest sentit.
9: No, Clavé no era revolucionari, sabia... Ho era en el sentit de fons, sí, evidentment, però en l'actitud no. I ell sabia que el burgès, terratinent o industrial, havia de veure a l'obrer com un aliat. I si el veia ben vestit i amb sensibilitat artística, conjuntament podrien contribuir al progrés social.
8: Però l'Espanya de l'època això era revolucionari.
9: Això sí que...
0: Clar.
9: Però no era revolucionari de la trinxera, em refereixo, ni de treure l'escopeta. És més, ell era un pacifista, menys l'època de la Guerra de l'Àfrica, que coneixeu molt bé, que a tots se'ls va anar una mica...
0: Sí, 59-60, sí.
9: D'anem a matar moros, o sigui, això va
8: sí,
9: ser...
8: Sí, perquè no això, hi ha la consideració de que són inferiors, clar. Sí. Tots els països d'Europa van fer igual o pitjor.
9: Però no em refereixo ja tant a això, sinó a la cosa del pacifisme. Aquí Clavé, quan va escriure Los nets dels Almogàvers, apel·lava a una violència espectacular. Però malgrat aquest moment, sempre va apel·lar al pacifisme i a contribuir a través de la cultura a aquesta harmonia social i aquesta fraternitat i aquesta igualtat, el dret per a tothom, biblioteques públiques, llibertat d'ensenyament, llibertat de premsa, llibertat d'expressió, que al segle XXI jo ja afirmo tot això, que ell defensava. No?
0: Aquest desig de Clavé, ja ho comentàvem, els problemes econòmics que li va comportar, però inicialment suposo que devia ser un muntatge, un intent de que fos una empresa pròspera, de que per tant li portés uns diners, que li permetés continuar fent aquestes coses, no estic dient per enriquir-se com a tal, però sí que hi havia un muntatge econòmic a darrere i a més és cert que va tenir un èxit aclaparador. Com és que no se'n va sortir?
9: Sí.
0: O se'n va sortir d'aquella manera, diguéssim, sí.
9: Hem de pensar que ell era músic-poeta, vivia d'això, hem de pensar que no hi havia drets d'autoria en aquella època i que, per tant, cada societat coral federada, que eren desenes, el que feia és, cada corista pagava un tant, per comprar les còpies. Ell copiava les seves músiques i les enviava. Ell vivia d'això i vivia, era un empresari que vivia d'arrendar un espai i amb el preu de l'entrada, que era mòdic, preus populars, bé, ja d'aquesta època,
10: sí, sí.
9: Però ell s'havia de guanyar la vida, tenia tres fills i havia de sustentar la seva família. Per tant, hem de pensar en una persona que era empresària i que vivia d'això. És més, quan està a la presó, quan està a l'exili, quan està fora de casa un temps, controla absolutíssimament els concerts que s'han de fer a Barcelona, el repertori que s'ha de fer, li diu a alguna de les filles, escolta, això, tinc aquesta partitura, el calaix de no sé què, l'has d'enviar tal cosa... O sigui, ell controla absolutament la seva vida, és més, fa un catàleg d'obra, que això és una cosa moderníssima, numera les seves partitures, les seves obres, que són 161, les té supercontrolades, què té els calaixos, què s'ha de fer, i mobilitza tota la família per fer-ho. Aleshores, clar, ell es guanya la vida amb això. Hi ha una tesi doctoral en curs que, si tot el bé es defensarà aquest any, de la Núria Miquel, sobre els jardins i sobre aquests empresaris que tiraven endavant aquests jardins, i per tant, sí, es dedica a això i li ha de funcionar. El que passa que cada vegada hi ha més competència, a més, hi ha un senyor que li fa un desfalc i li deu uns diners i, bueno, problemes econòmics diversos, i s'ha d'anar movent dels jardins de la Nimfa, baixa cap als jardins d'Euterpe, llavors...
8: Tot això és a la part de l'Eixample que es construirà, que no està construït res, eh?
0: Bàsicament al voltant del Passeig de Gràcia.
8: Exacte.
9: Passeig de Gràcia amunt, sí, sí, a dalt de tot i els de la Nimfa, va baixant els d'Euterpe, davant per davant hi ha els jardins dels Camps Elisis, sí. I després... encara als anys 70 ja baixarà cap als jardins del Tívoli, que encara no és el Tívoli del carrer Casp, sí, perquè sí. Això baixarà encara. Sí. O sigui, van baixant fins a plaça Catalunya, perquè també es va començar a construir, evidentment, l'Eixample del seu gran amic, l'Ildefons Cerdà.

Després de l'èxit dels concerts a Catalunya, l'any 1863, Josep Anselm Clavé va viatjar a Madrid amb alguns coristes per oferir 4 concerts al Teatro de la Zarzuela i un 5è al Parc del Retiro. Clavé tenia por que la iniciativa d'exportar la seva manera d'entendre la música no fos ben rebuda a la capital del regne, però la primera actuació va esvair tots els dubtes. L'endemà del concert, el músic descrivia les sensacions viscudes en una carta per la dona, Isabel Soler i Bosch.

Estimada Isabel, tal com t'he anunciat per telègraf, l'èxit de la funció d'aquesta nit ha superat les nostres expectatives. Des de la nostra arribada a Madrid, et confesso francament que m'havia espantat i temia que un disgust amarg seria el premi dels meus sacrificis per iniciar en aquest acord la institució que tan bons resultats està donant a Catalunya. Els comentaris esbojarrats que es feien dels coristes i de les composicions. L'opinió gairebé unànime que la calor excessiva impediria que hi hagués concurrència al teatre. I el fet que els mateixos catalans creguessin que potser no quallaria el meu nou gènere de música entre els cortesans petulants. Tot plegat m'havia provocat tal neguit que temia, amb algun fonament, que m'emportaria una decepció solemne. Un silenci sepulcral regnava al teatre. Totes les mirades fixes en nosaltres.

Tallans, bojos d'entusiasme per haver escoltat el que els semblava impossible. Ahir a la nit tothom parlava català. Els Cusón, per fer-ho constar, i els castellans per demostrar-nos el seu afecte recordant algunes paraules del nostre idioma.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Ara, Costal, quina carta més bonica que acabem de sentir, no? Això amb la dona tenia molt bona relació.
2: I tant, perquè la dona era el pal de paller i, com diu una amiga meva i grandíssima investigadora, Loreli Vialet, era la matriu de l'arxiu. O sigui, ella rebia... Jo crec que Clavé escrivia aquestes cartes com a diari personal i la seva dona, la Isabel, i les filles anaven rebent les cartes i les guardaven cuidadosament fins a dia d'avui, no? Ell volia... romandre, que les seves idees romanguessin fins a...
3: O sigui, ell sabia que feia una cosa important.
2: Sabia que feia una cosa important. I aquest conjunt de cartes de que se'n va a Madrid són divertidíssimes, a més, perquè ell té una escriptura que és tragicòmica, directament, que se'n va a Madrid i us heu d'imaginar que es posa les xiroques i comença a caminar. I va escrivint i diu: és que no hi ha cap plaça a Madrid prou gran per fer un festival com els macrofestivals que jo estic fent a Barcelona. Diu, perquè el Parc del Buen Retiro encara és dels Borbons. Bueno, no diu encara, diu, sí, és dels Borbons, i ja no hi puc accedir, no?
3: Clar, clar.
2: Aleshores diu, bueno, se'n torna a Barcelona, torna a Madrid, i al final fa els concerts al Teatre de la Zarzuela, diguéssim, que diu, bé, no hi caben tants milers de persones, però què hi farem, no? Aleshores, els de la Zarzuela, en Gaztambide, en Barbieri, tots aquests de Madrid, li fan la punyeta. Inclús, li pengen uns cartells amb el dia equivocat perquè sigui un fracàs els seus concerts. Això és segons la versió d'en Clavé, que ara ens la creurem, perquè el programa li dediquem a ell. Però finalment hi va la reina, i és un èxit, i la reina el rep, i li dona diners per als seus curs, i bé, és un èxit meravellós. I l'any següent és el gran èxit del quart festival a Barcelona, amb 2.000
1: coristes...
2: 1864, amb 2.000 coristes arribats de més d'una cinquantena de societats corals. Hem d'imaginar que el tren ja connecta les quatre províncies des de feia molt poquet, i per tant els mitjans de comunicació i per tant les noves tecnologies, no, ferroviàries i de comunicacions... fan que això sigui possible. O sigui, uns anys abans això no hagués estat possible, no? I, alerta, en Clavé volia exportar el seu projecte a tot Espanya. O sigui, que triomfi a Catalunya està molt bé, però organitza acords a Sevilla, Madrid...
1: En aquella època no existeix el concepte, però no és el que diríem ara independentista. Ell és federalista, diguéssim.
2: Federalista, no? Espanyol.
1: Sí.
2: I aquesta és la idea. De fet, es funden quatre...
1: Cosa que és bastant habitual entre el progressisme a Catalunya en aquella època, eh? No, ho dic per no fer presentisme,
3: No, i recordem que quatre dies després en la República vol ser i fracassa per no ser federal, perquè té tots aquests moviments.
1: Sí.
2: Exactament, i és, això sí, pensat des de Catalunya, que té una identitat pròpia i tot això.
1: La idea de l'època dels progressistes catalans és transformar l'estat espanyol en un estat en el qual s'hi pugui viure.
3: Transformar-lo.
1: Aquest és el tema, que serà un fracàs, però aquesta és la idea de fons de tants i tot errades, etc. Per tant, Clavé en aquest sentit és coherent totalment, no?
2: I certament va funcionar de manera parcial a Saragossa, a Sevilla, a Madrid, es van fundar acords a Cuba, quatre Cuba, i per tant, imagineu si hagués triomfat una xarxa realment federada amb milers i milers i milers de coristes de la classe treballadora. Clar, aquesta és la idea, que és, bueno, és genial, diríem, fer-ho d'aquesta manera. I l'any 64 va ser el grandíssim festival, va ser l'últim, en va fer quatre, i va guanyar precisament la Societat Coral Arato de Figueres, i els seus amics d'en Clavé li van dir, escolta, a Barcelona se celebren uns jocs florals que tenen uns premis, no? La flor no sé què, l'englantina no sé quantos, i diu i tu tens un... perquè a part de ser un festival era concurs, hi havia una competició, i ell va dir val, i els amics li van finançar un premi, que quina flor podia ser sinó el pensament, i és un pensament d'or que la Societat Coral Arato de Figueres encara conserva, és en forma d'agulla per penjar a l'estandard.
1: I ell era el que oferia aquest premi.
2: Els amics. És un pensament d'or, és molt petitó, xapat d'or, diguéssim, i els seus amics músics li van finançar.

Sempre implicat en política, Clavé va participar en l'aixecament fallit contra la reina Isabel II, planejat pel general Prim per l'agost de 1867. Aquest aixecament de progressistes i demòcrates va ser un fracàs i va comportar diverses penes de presó i exili per aquells que l'havien afavorit. Clavé va ser tancat a la presó madrilenya del Saladero. Des d'allà va enviar diverses cartes a la família, la primera d'elles a inicis de setembre.

Presó del Saladero de Madrid, 3 de setembre de 1867. Amors meus, no tinc novetat. Fins ara no m'han dit ni una paraula sobre la detenció. El governador està inaccessible, i si ningú no aconsegueix parlar-hi, s'excusa al·legant que ell no sap a qui es deté, ja que té confiada aquesta missió al cap d'ordre públic. És la tàctica d'aquest govern, treure's el mort de sobre. Avui ha corregut per la presó la notícia desagradable que aviat sortirà una corda de presos per disposició governativa i que no hi ha hagut mèrits suficients, ni tan sols pretext, per posar-los a disposició de les comissions militars. No sé quin fonament pot tenir tan mala notícia, i pot ser que sigui falsa, però de la gent que disposa de nosaltres al seu gust, t'ho pots esperar tot. I crec que tard o d'hora acabaran fent amb nosaltres el que avui suposem proper. Si arriba el cas, l'escassetat de diners i l'exemple de moltes persones ben situades, que es troben igual que jo, i han declarat que no accepten distincions i volen córrer la mateixa sort que els infeliços sense recursos, tal vegada em facin acceptar tranquil·lament les molèsties i fatigues d'un viatge a peu, de presó en presó, envoltat de criminals comuns. Ah, creieu-me, us ho dic de tot cor. La democràcia té homes a l'alçada de la puresa dels seus principis. La democràcia no pot morir a la nostra pàtria. No importa que ens matin els veterans de tan gran idea, amb el fusell, el dogal, el presidi i la deportació. El dia en què els demòcrates es convencin que el nostre lloc no és a les muntanyes ni a les barricades, servint els enemics i vessant sang preciosa inútilment, sinó que, ans al contrari, el nostre lloc és als comicis, a la premsa, a la tribuna, als tallers i als casinos. El triomf serà el de la democràcia.

0: Vanguardia.
1: Doctora Costal, una altra carta que acabem de sentir de Josep Anselm Clavé, però no és el mateix to de la primera que hem sentit, que era molt més familiar, molt més amb dubtes amb la família, amb la dona. Aquesta té un toc emotiu i polític molt més intens.
0: Sí, hem de pensar que ell, a priori, havia estat desterrat després d'aquest intent fallit del general Prim. Desterrat, inclús podia escollir on volia anar. I ell diu, doncs, sabeu, jo escolliré Madrid, perquè la gent vegi que jo no m'amago en un poblet, sinó que vaig a la capital de la corte, no?, sí, que ell diu. Aleshores, de cop arriba a Madrid i l'empresonen, i no ho entén, i s'indigna. Quan ell no entén els perquès de les coses, s'indigna. Inclús fa una carta dient, jo no entenc res des de Catalunya m'han desterrat, però ara perquè em tanqueu la presó, no? Aleshores, aquestes cartes del Saladero, del 67, són molt interessants perquè les dues primeres són molt punyents.
1: Aviam, estem al 67, està a la presó. Al 68 hi ha la gloriosa, la revolució, l'octubre del 68, finalment es aconsegueix enderrocar Isabel II.
2: Topete Prim i Serrano, aquesta.
1: Topete Prim i Serrano, o sigui que semblava un sol nom, Topete Prim i Serrano, deia tot seguit. Doncs, passa això. Al 68, per tant, guanyen les tesis de Clavé, inicialment. Però si el 69 s'exilia, és que aquí passa alguna cosa.
0: Es crea el Club dels Federalistes, el Partit Democràtic República Federal, ell n'és partícip de tot això, però el 69 les coses comencen a torcer, perquè des de Madrid no implementen la república, els republicans...
1: Això havia passat als anys 40...
0: Sí, els intransigents es posen nerviosos, etcètera, etcètera. La tardor del 69 comencen aquests aixecaments federals arreu de la península, diguéssim, per exemple, el foc de la Bisbal, que em queda al costat de casa, no?, la Bisbal d'Empordà, i llavors ell s'ha d'exiliar novament.
1: Perquè ell està a favor d'aquests aixecaments.
0: Evidentment.
1: No, és que ara era
0: tot un revolt.
2: El foc de la Bisbal és una revolta de la Bisbal. És el federal Pere Caimó, no?
0: Sí, en Caimó, que ve a Sant Feliu, les tropes del govern...
2: És a dir, des de l'alcaldia...
1: Acabarà executat, Caimó.
2: Des de l'alcaldia, és a dir, no és des de la base, des de l'alcaldia impulsa tota la població endavant,
0: Sí, però novament ell no està davant amb el fusell, Ell defensa aquestes idees i per mil motius s'exilia amb molts amics. O sigui, arriben a Marsella molts amics i alguns d'aquests se'n van a París, inclús en Pauet Alsina, que li diu Pau Alsina, l'acull un temps, no sé si és a Lió o Marsella, on ell ja viu exiliat, etc, etc.
1: Després pot tornar.
0: Després pot
1: perquè,
0: tornar.
1: Perquè, és que aquells anys són molt convulsos.
0: Ui.
1: Sí, és quan finalment es busca un nou rei.
0: El general Prim.
1: Prim busca i troba, finalment, després de molts desgavells, Amadeu de Savoia.
0: Sí, pobre home, que no sabia pas que venia a fer aquí.
1: La família Savoia, això...
2: Però si és perquè acaba dimitint un rei que dimiteix.
0: Sí,
1: I provocarà la guerra franco-prussiana. Però això ara no és el moment, Però sí, això de posar-nos a fer. Però, Clavé, com ho veu, això d'un nou rei?
0: Home, com ho veu, fatal. O sigui, estan indignadíssims. Entremig hi ha el pacte de Tortosa, que ens l'hem saltat, del mateix 69. El mateix 69, 18 dies abans, estrena La Revolució al Liceu, que és una cantata nacional amb cor, orquestra, amb la melodia de la campana d'Abdó Terrades, que tradueix, curiosament, al castellà, i l'inclou en una partitura que té tot de significacions, com per exemple que el cor va cantant Abajo los tiranos mentre sona la marxa real per sota. Això és el 69, però estàvem aquí, Amadeu de Savoia, el general Prim, maten en Prim, està a Madrid, coincideix que...
1: Fuig, allò, fuig, això que dèiem, sí.
0: El 71, president de la Diputació,
1: o sigui, torna.
0: No sempre acaba tornant.
2: Diputació de Barcelona.
0: Sí. Dos mesos el destitueixen, el 72 torna a ser president, el torna a destituir, i entremig les festes de la Mercè, del 71 i del 72, amb macrofestivals, o sigui, el 71 tradueix la marsellesa al català, s'estrena el dia de la Mercè del 71, que no és l'himne francès, que és l'himne dels republicans federals catalans, de les 7 estrofes en tradueix 3 i inclou els versos Fills de la Terra Catalana abans morir que s'esclaus, amb concerts que durant tot el 72 aquesta marsellesa es canta en el Passeig de Gràcia, amb 4.000 persones que anaven a aquests concerts, que jo me'ls imagino tornant del concert, sempre era l'última peça, baixant del Passeig de Gràcia, 4.000 persones cantant la marsellesa, el 72, amb tota la convulsió que hi havia en aquesta ciutat, guerra carlina pel mig,
1: sí, sí.
0: O sigui,
1: i el 73
0: la república,
1: no?
0: No. Santa Teresa República es mor al 74.
1: 74. Clar, una mort que no era gaire
0: esperada. De bronquitis, sí, de bronquitis, sí, sí, no és gaire ètica. No.
1: Però en tot cas, hem d'anar acabant, però quin llegat queda amb aquells anys? Ja sabem el llegat posterior, però la mort de Clavé fa decaure els cors o al revés? Aquestes societats creixen?
0: Es funden encara més societats després de la seva mort, just amb la restauració. És increïble, a finals dels 70 es funden més cors i als 80 es funden més cors encara, per tant el seu llegat es manté, perdura.
1: Doncs doctora Anna Costal, moltíssima, i Costal i Fornells, perdó, moltíssimes gràcies per haver vingut. La doctora Costal, entre altres coses, és la comissària de l'any Clavé, al qual seguirem amb molt de passió, perquè és ara, i per tant a partir d'ara, i per tant que val la pena de seguir-lo. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Josep Maria Soler i Sabater, tu has pertany alguna vegada, has estat amb algun cor cantant?
2: He cantat alguna vegada al cor de...
1: I t'han tirat pedres? Camp, o...
2: Sí, gairebé, perquè pedres, clar, gairebé. No sabia gaire seguir.
1: No. Però pedres al d'amor,
2: Però em feia una gran il·lusió ser el cor del meu poble.
1: Això és veritat, això és l'enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus d'Albert Cortés i Marc Lobato.
5: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Aquest estiu hi ha hagut 36 incendis relacionats directament amb la recol·lecció del cereal. Segons dades dels agents rurals, fins al 15 d'agost, les màquines recol·lectores han estat darrere de 25 d'aquests focs, gairebé el 70% del total. El més greu ha estat el de Guimerà, l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees i va ser provocat per una embaladora. El segueix l'incendi de Talavera, la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. La majoria dels incendis es concentren a les hores de més calor. 32 dels 36 van començar a partir del migdia i la franja amb més casos és entre les 2 i les 4 de la tarda. Tot plegat en una campanya marcada per un perill d'incendi forestal alt a les comarques de Lleida. Més notícies, Txell Garriga.
2: L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3%, el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efecte en la factura de la llum. Des de l'Organització de Consumidors Facua, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros.
1: Al Nepal i al Tibet, la xifra de morts supera ja els 550 després de la tragèdia de dimecres. Prop de 1.500 persones segueixen desaparegudes després de l'arribada massiva que ha deixat poblacions devastades, cobertes de fang i amb diverses infraestructures inutilitzables. Entre els desapareguts, uns 600 són estrangers i d'ells 3 són de nacionalitat espanyola. Segons les autoritats del Nepal, són 2 dones i un home. Aquest matí s'han suspès les feines una estona pel perill de desbordament d'un llac que s'ha format fa poc, però després s'han reprès. Les autoritats estaven pendents de l'evolució d'aquest llac, que ha començat a vessar de forma progressiva, i d'una altra que hi ha a la mateixa zona. A banda de les tasques de rescat, també pren importància l'ajuda a les persones afectades. La Creu Roja calcula que almenys n'hi ha 93.000 amb necessitats urgents.
2: Isabel Cuixet i altres cineastes com Matteo Garrone o Celine Sciamma, juntament amb el Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va tirar endavant una acció similar, que va aconseguir que dos actors pro-Israel, Gerald Butler i Gal Gadot, renunciessin a anar-hi, tot i estar convidats. Aquest any demanen, per exemple, que, tenint en compte que hi ha 3 pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representats.
1: Aquesta hora, intensitat habitual en algunes carreteres, avui que és divendres a la tarda, i també hi ha retards a la línia R1 de Rodalies. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, a causa del robatori de cable entre la Sagrera i Badalona, els trens i la seva circulació es veuen afectades a la línia R1. Hi ha 2 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. Però hem d'estar al cas, també, atenció, perquè està tallada la C32 a Sitges en sentit sud, cap a Tarragona, per l'incendi d'un vehicle. També, òbviament, està tallat el túnel d'aquest fragment de carretera de la C32, com dèiem, a Sitges. A banda d'aquest tall de la C32, també tenim retencions importants a la Jonquera, en sentit nord, a la P7, també de Montornès del Vallès a la Roca, en sentit nord, i entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, en sentit sud, per l'avaria d'un vehicle que talla un carril. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
1: I els esports amb Marc Andrés. Bona tarda.
4: Bona tarda. Es porta en directe al circuit de Motorlana, al Canyís. S'acaba la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de MotoGP de l'Aragó. Sapiguem si Marc Márquez manté el seu domini sobre els rivals. Damià Aguilar, enviat especial.
5: Bona tarda. Doncs els rivals han portat Marc Márquez al límit i quan ja havia fet rècord de pista a falta de 3 minuts, en aquest temps ha perdut 2 posicions. Marco Bezzecchi amb Aprilia lidera aquesta primera jornada amb rècord de pista, seguit pels germans Márquez, Àlex i Marc, a mil·lèsimes. S'ha desfermat la guerra Ducati Aprilia a Motorland. La referència continua sent Marc Márquez, però els rivals directes a la general intentaran que no sumi els 37 punts del cap de setmana que el Tro de Cervera considera vitals per seguir lluitant pel títol. Damià Aguilar, Catalunya Ràdio, al Canyís.
4: Gràcies, Damià. Catalunya. Mentrestant, a la Vuelta tenim en marxa la setena etapa, recorregut de 150 quilòmetres, amb final al port de primera categoria d'Aramon Val de Linares. Ara mateix queden poc menys de 50 quilòmetres per la meta, hi ha un grup de 5 escapats, entre ells Wout van Aert, a gairebé 5 minuts del gran grup. Mentrestant, en futbol, Manolo González ha confirmat que Brian Zaragoza encara no debutarà amb l'Espanyol aquest cap de setmana. Els blanquiblaus juguen demà al camp de la Reial Societat. Tampoc jugarà Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid. L'argentí acumula 3 dies consecutius sense entrenar per indisposició. La tercera jornada de Lliga, per cert, comença avui a les 7, Racing de Santander Elx, i a 2:15 a l'Avés Vila-Real. Mentrestant, la banyolina Laia Pèlex s'ha penjat la medalla de plata en acabar segona a la final del KU 1000 metres al Mundial de Piragüisme de Polònia, i al Mundial Masculí d'Hoquei Herba, la selecció espanyola, amb 12 catalans, juga contra els Països Baixos la primera semifinal a les 6.
0: Fins aquí les notícies.
6: La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
7: I m'encanta.
6: Amb Marta Romagosa.
7: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
8: Sí. I és que aquest programa és...
9: Sí, és que sempre la universitat oberta, de bon lluitada, igual, igual.
6: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
10: Passen 6 minuts a les 4 de la tarda. Marta del Cor, molt bona i última tarda d'estiu.
11: Mira, última tarda... Ara anava a tirar per una banda, però amb aquesta sintonia m'he de posar ja, veig, melancòlica. Anava a guardar aquests minuts de melanconia pel final del programa.
10: Què et sortia més? Un discurs més... un punt més violent, potser.
11: Em sortia un punt
10: de,
11: no...
10: per favor, per dia,
11: últim dia de programa, no, últim dia de programa, m'estic trobant malament...
12: No, hi ha més... Perdó, però... Ens fotràs la culpa a nosaltres?
11: Bueno.
12: És que ja ho sabia,
11: d'un aire condicionat, que jo vaig estar tota la nit dient, nois, a mi això m'està donant directe al damunt, acabaré malalta. No, va molta calor. Sí, però és que a mi m'està donant directe, semblo Beyoncé.
10: D'aquella gent que posen, és a dir, que la culpa de que l'aire condicionat estigui massa baix és dels companys.
11: Doncs sí, i ara em trobo malament.
10: Bueno,
11: i així encara hem l'últim programa, però...
10: Tot l'estiu aquí a l'estudi, també.
11: No, però prou bé. A l'estudi hem estat prou bé. Prou bé.
10: Sí.
11: Jo no m'he queixat gaire del fred. No m'he queixat. Ho ha patit més la Mariona.
10: Mariona, bueno, Córdoba, Aleix. Bona tarda. Aleix, bona tarda.
13: Jo diria només tarda. Bona només.
11: Ja. O sigui, podem... No, veure, jo crec que...
10: No, acabarem així, no?
13: No, no. Aquest... Jo em vull atrinxar en aquest estudi.
11: Es queda aquí a l'estudi, una Mariona.
13: I a viure aquí a la comunió del Pingo, perquè va un fred terrible i és ja l'última vegada que ho diem.
11: Però som família.
13: Però ja estem bé aquí.
11: No volem marxar, Roger.
10: No, si a mi no mireu, si us deixo estar aquí, però vull dir, si hem de fer altres coses, la direcció, doncs vol que comenci la temporada dilluns que ve.
11: No, clar.
10: Fa unes hores s'ha presentat des del Camp Nou tota la temporada, tota la graella. Vull dir, heu d'assumir que és un canvi d'etapa.
13: Soc catalana, sé el que és una derrota.
10: Hem estat feliços aquí, per això continuaríem. Per tant, doncs és una cosa bonica, aquesta. Ja està.
13: Sí. Estem forçant en Roger a dir coses maques. És la meva activitat preferida.
10: Néstor Gómez, molt bona tarda. Com anem?
14: He sentit canviar de tema. Molt bé.
10: A la tele, que ho teniu tot a punt ja també per arrencar temporada?
14: Suposo que sí. Jo faig vacances la setmana que ve.
10: Ah, molt bé. D'aquests, que quan tothom torna, ells se'n van, que és una bona tàctica, també, aquesta.
14: És una tàctica bona. Tinc com a companya la Gemma Puig i diríem que trec d'un dia que vam coincidir junts, portem des de principis de juliol que no ens hem vist, ens coincidim dilluns i dimarts de la setmana que ve i no ens tornem a veure fins a l'octubre. És a dir que tot el que és l'equip de Meteos estarem en ple rendiment a... direm a l'octubre, és a dir, o a finals de setembre.
10: Perfecte, doncs sí, sí. Allà estarem per mirar-vos i sentir-vos. Com pinta aquesta tarda de divendres?
14: Magnífica. De fet, tenim una recta final de mes d'agost esplèndida, sobretot aquest darrer cap de setmana esplèndid, és a dir, tot i els núvols que hem tingut,
11: No, és que mai ens havien... O sigui,
10: no, aquest magnífica
11: de la tarda i sempre era durant tot l'estiu, que si les altes temperatures, bé, ara venen pluges, tal, i mai ens havien respost un magnífica.
14: Magnífic, sí, sí, home, sí. Home, si hi ha tempestes, no, perquè has de vigilar com seran, si seran intenses o no intenses, perquè no són els típics ruixats de tarda que refresquen, sinó que anaven moltes vegades acompanyats també de pedra, de calamarsa, i que poden fer mal a l'agricultura, poden fer mal... Però no és el cas, és a dir, ni un dia. Tenim 3 dies pel davant, avui, demà i demà passat, 3 dies sense precipitacions en lloc del país, i com dèiem, en aquest darrer cap de setmana d'agost, esplèndid, és a dir, només podem parlar de sol. Sí que hem tingut aquests núvols que durant el matí han enteranyinat una miqueta al cel, que encara es troben a punts a la façana costanera, però tenen les hores comptades i marxarà. Aquesta línia de núvols el que ha fet és neteja d'aquesta pols en suspensió que ens ha acompanyat durant els darrers dies, és a dir que avui ja veurem el sol més blau, i sobretot el que ha provocat és una baixada de les temperatures a bona part del país. No a tota, perquè a la costa no ha baixat del tot, però a canvi a la costa el que hem tingut avui és un aire molt més sec que en comparació d'ahir, que sí que feia molta aixafogor. Avui es nota que l'aire és calent, però és una escalfor seca, és a dir, no vas suant. I aquesta serà la tònica del cap de setmana.
11: Ai, que bé!
14: Un dissabte de sol, un diumenge de sol, algun núvol esquifit, no s'esperen grans nuvolades de tarda, no s'esperen precipitacions i no s'esperen grans calorades dissabte i diumenge. Sí que pugen les temperatures dissabte i diumenge, més diumenge que dissabte, però no es desbocaran ni de bon tros.
11: I això és així a tot el territori, Néstor?
14: Això és així a tota Catalunya. Vagis on vagis.
11: Perfecte.
14: Tenim un cap de setmana d'aquells que... Bé, sigui anar a la muntanya, quedis a casa o vagis a la platja, bon i em dóna igual que sigui la platja Costa Brava com a Delta de l'Ebre, és esplèndid.
11: Quin final d'agost, sí, més sí, meravellós.
10: Se'l tenien guardat aquest dia i aquest cap de setmana, perquè com que dilluns la majoria de gent ja torna
14: a la feina,
10: torna a començar. Sí. Tornarem a la rutina amb un temps similar a aquest, o ja veus alguns canvis de cara a la setmana que ve?
14: Sí, que mira, una miqueta. També és veritat, és a dir, estem com dèiem, a prop ja de la tardor, com si diguéssim, i això farà que hi hagi una miqueta més de moviment de cada mitjans de setmana que ve, farà una miqueta més de calor, però no excessiva, tindrem de nou alguns ruixats, algunes tempestes, ja veurem de quina magnitud, però no sembla que siguin molt intenses, però en tot cas les haurem d'anar vigilant, però això acaba mitjans de la setmana que ve, de tal manera que diríem que el que tindrem la setmana que ve seria el temps més típic, que sigui una miqueta mogut, matins de sol, assolellats, però en canvi les tardes amb una mica d'enrenou. Això serà, sembla, la tònica que tindrem, i esperem que es mantingui així, que no vinguin grans tempestes, que no hi hagin grans tamborinades ni de bon tros, i que les temperatures es comportin. Això també seria, estaria bé que ho fes, que no es disparessin gaire.
10: Doncs esperem que sigui així. Néstor, no sé quan tornarem a parlar, però en tot cas, un plaer haver compartit aquest estiu amb tu.
14: Un plaer també per mi, estan vosaltres. Ben segur que estarem, en algun moment o un altre
10: segur
14: coincidirem.
10: Segur que sí. Cuida't molt, que vagi molt bé.
14: Igualment, adeu, família.
10: 2 minuts i arribem a 4:15 de la tarda. Com sempre a aquesta hora, repassem alguns dels titulars que ens ha deixat aquest divendres 28 d'agost. I ens anem fins als Estats Units, on s'ha posat a punt final el judici contra Lindsay Clancy, acusada de matar els seus 3 fills al soterrani de casa seva, a Massachusetts, l'any 2023.
15: Exacte, un cas que des que es va conèixer s'ha convertit en un dels més mediàtics i virals dels últims temps a les xarxes socials. Tant és així que el judici que alguns mitjans han emès a través de TikTok ha arribat a tenir pics de visualització de fins a 100.000 usuaris connectats en directe. L'acusada, com deies, Lindsay Clancy, és una infermera nord-americana de 36 anys que, com dèiem, hauria matat els seus 3 fills de 3 i 5 anys i un de 8 mesos a casa seva a Massachusetts al gener del 2023. Després del suposat assassinat, Clancy s'hauria intentat suïcidar, quedant molt ferida, fet que provoca que ara s'hagi de desplaçar en cadira de rodes. Ara bé, l'acusada s'ha declarat no culpable al llarg de tot el procés. Tot plegat s'ha tractat en un judici que ha centrat l'atenció mediàtica i que s'ha celebrat aquestes últimes 3 setmanes enmig d'una gran expectació. Ara, per tant, el jurat haurà d'emetre el seu veredicte, decidint si Lindsay Clancy ha d'assumir responsabilitat penals i complir condemna a la presó, o si va patir una psicosi postpart i li correspon complir la pena en una institució de salut mental. I és que, de fet, com comentàvem aquest matí, Aquesta psicosi postpart podria ser una mica la clau de volta d'aquest veredicte del jurat, perquè aquest veredicte que podria conèixer en hores o també en dies, doncs és el punt aquest, el de la psicosi postpart, doncs el que centra un pèl de si hi havia doncs aquest punt d'afectació mental en el moment en què aquesta persona doncs hauria comès aquest assassinat.
16: Per tant, la defensa s'aferra aquí, no?
15: Sí, de fet, els membres del jurat una mica hauran de valorar doncs tot de testimonis de més d'un centenar de persones, entre les quals molts experts aportats per la Fiscalia, que volen provar que la dona era plenament conscient dels seus actes, però la defensa, com deies, ha posat sobre la taula que l'acusada va rebre maltractament psiquiàtric per part d'una professional sense gaire experiència, al·legant que Clancy era, en paraules del seu advocat, una boníssima mare, però que estava sobremedicada i va demanar ajuda al seu entorn sense èxit abans de patir aquesta suposada psicosi postpart. Per tant, doncs, hi hauria aquest cas que veurem què passa si aquesta, doncs, el que ha portat la defensa a la sala serveix perquè ella, doncs, pugui declarar-se no culpable, com dèiem.
11: I més enllà del que acabi decidint el jurat popular, no? Al final, l'última decisió, l'última paraula la tindran ells, del que ha servit aquest cas és per parlar d'aquesta psicosi postpart, que era alguna cosa, una malaltia que pateixen algunes dones en la fase del postpart, de la qual se'n parla molt poc i que ha posat de relleu la realitat del que pot arribar a suposar el postpart. Òbviament, si cosa és postpart, no? És una molt petita minoria, però sí que és veritat que hi ha poc acompanyament, tant mèdic com social, en una fase de molta vulnerabilitat com és el fet d'haver parit i tenir una criatura amb tot el canvi hormonal que això implica.
15: De fet, aquí la defensa legava tot això, no? Tota una suma de fets, no?, que ha desencadenat en aquesta psicosi postpart i, per tant, doncs, és l'eina que ha apostat doncs, la defensa. Amb tot això, el jurat pot considerar Clancy culpable d'assassinat en primer grau, però també podria decantar-se per un assassinat en segon grau, que seria menys greu. A l'últim moment, el jutge també ha obert la possibilitat de sentenciar-la per un delicte d'homicidi involuntari, un extrem al qual suposa frontalment la fiscalia, i fins i tot també se la podria considerar no culpable de cap dels càrrecs per problemes de salut mental, com dèiem.
16: Doncs bé, veurem com acaba aquest cas, que sense anar més lluny em sorprèn el fet de que sigui mediàtic fins al punt de que la gent ho segueixi per TikTok amb retransmissions de 100.000 persones seguint-ho.
11: No deixa de ser molt impactant la idea que una mare hagi pogut matar les seves tres criatures. Digues.
15: No, de fet, volia comentar-vos que a les xarxes socials hi ha hagut molt seguiment també perquè hi ha molta gent que li dona suport en quant a això, no?, el que comentava la Marta, aquest desconeixement del que és la psicosi postpart i que aquesta persona hauria pogut viure aquest episodi en el moment, doncs, de no ser conscient, fins i tot d'arribar a no ser conscient del que estava fent en aquell moment. Per tant, per això també hi ha hagut tant seguiment, de la mateixa manera que és molt mediàtic i és molt llaminer, no?, que una mare doncs, hagi pogut arribar a matar els seus tres fills, i per això també hi ha hagut doncs, aquestes dues parts, no?, la part més groga i la part també més de suport cap a la figura de la mare.
16: Bé, passen 2 minuts d'un quart de 5 de la tarda, i en clau econòmica crec que ens haurem de seguir rascant-nos la butxaca.
11: Doncs sí, perquè la pujada disparada del preu dels carburants ha fet que tot s'hagi encarit aquest mes d'agost. L'IPC s'ha enfilat per sobre del 4% i se situa ja com la taxa més alta en els darrers 3 anys.
15: De fet, són 6 dècimes més respecte del mes passat, segons l'indicador que ha avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Un IPC, doncs, que encadena 2 mesos consecutius d'ascensos i que supera la xifra del 4% per primer cop des de l'abril del 2023. Un augment que es deu, principalment, aquest increment dels preus del carburant pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran, però també hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys del que doncs, va baixar el mateix mes de l'any passat. El Ministeri d'Economia ha assegurat que manté un seguiment minut a minut de l'impacte del conflicte sobre l'economia espanyola, de la mà dels agents socials i els sectors més afectats. Així mateix ha recordat que a partir de l'1 de setembre, és a dir, a partir de dimarts vinent, la rebaixa de l'impost sobre els hidrocarburs aplicable al gasoil s'eleva fins als 20 cèntims al litre, que en el cas de la gasolina es mantindrà en 5 cèntims al litre. Al juliol, l'IPC interanual a Catalunya es va situar en el 3,5%.
16: Bé, a tot això, aquest matí hem conegut la mort del rei Harald V de Noruega, als 89 anys, que se situa com el monarca més longeu d'Europa després de 35 anys al tron.
17: Consternació a Noruega després que aquest matí hagi mort el rei Harald, als 89 anys. Membres del govern han afegit les seves flors, a les que han dipositat centenars de ciutadans aplegats davant el Palau Reial en homenatge al que era el monarca més ancià d'Europa.
15: El rellotge marcava, doncs, 4:05 de 7 de la matinada a Oslo, quan el rei Harald V de Noruega moria en un hospital de la capital del país, on feia un parell de setmanes que estava hospitalitzat a causa d'un seguit de complicacions derivades d'una anèmia. En un comunicat al Palau Reial Noruec, ha anunciat així el decés del monarca més longeu d'Europa. És amb una profunda tristesa que anunciem que Sa Majestat el rei Harald ens ha deixat avui. El rei Harald s'ha apagat tranquil·lament a l'Hospital Nacional. Un anunci que, de fet, ha provocat una allau de mostres de condol, principalment institucionals, però i a Noruega. Harald V era un rei estimat per aquesta cosa que tenim sempre, com de... I la monarquia agrada als ciutadans de Noruega? I això li hem preguntat a la periodista Pilar Eire.
18: Harald, la verdad es que ha pasado por varias épocas, lleva tantos años de rey desde el 1991. Cuando era recién casado tuvo bastantes problemas con la sociedad noruega porque le llamaban malgastador, decían que no se esforzaba demasiado, renovó todo su palacio que costó una cantidad fabulosa de dinero a costa de los contribuyentes y se llegó a una especie de pacto con la prensa, ¿no? Algo que aquí conocemos bastante bien, porque incluso amenazó, dijo, bueno, los miembros de la familia real al final querrán salir de la familia porque este escrutinio periodístico nosotros no podemos consentirlo, y entonces se llegó a una especie de pacto y entonces poco a poco, pues bueno, claro, se fue reformando, ¿no?, reafirmando esta posición, ¿no? La figura empezó a respetársela más y realmente sí que se puede decir que era una figura querida, sobre todo contrastando con lo que va a venir, ¿no?
15: Arran de la mort de Harald V, tal com estableix la llei del país, el seu fill, Hakon VIII, assumeix el tron de manera automàtica després d'haver estat regent durant les absències per hospitalització del seu pare. I és que en els últims anys el monarca noruec acumulava un llarg historial d'ingressos hospitalaris amb dos càncers i la implantació d'un marcapassos. Un accés al tron que, de fet, arriba en un dels moments de màxim deteriorament de la imatge de la corona noruega, per això aquest final que feia Pilar Eire, que deia amb el que ha de venir ara, en bona part per la relació que la nova reina, Mette Marit, va tenir amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Harald V va néixer a Noruega el 1937, amb l'ocupació nazi. Es va traslladar amb la seva família als Estats Units i, acabada la Segona Guerra Mundial, va tornar al seu país. El 1968 es va casar amb Sonia Haraldsen, però no ho va tenir fàcil. Li va costar 10 anys obtenir els permisos del seu pare, el rei Olav V, i del Parlament noruec, que no aprovaven l'elecció perquè ella era plebea. Fins i tot va intentar fer-lo desistir sense èxit amb Sofia de Grècia, que més tard es va convertir en reina d'Espanya, com tots sabem. Però què va passar? Per què Sofia i Harald no van acabar junts?
18: Jo he vist en la revista Lectures d'aquella època, per exemple, una fotografia de los dos, de Sofia i de Harald en barco, con el titular de El amor a los 20 años. O sea que realmente fueron protagonistas de la prensa del corazón de aquella época, como pareja, una pareja dorada, ¿no? La princesa, una princesa griega, el príncipe heredero de Noruega, bueno, era como una cosa bonita, ¿no? Pero realmente lo que había detrás era que él estaba enamorado de otra mujer y además se consideró que la dote que le daban a Sofía por su boda, era en Grecia, un país, una monarquía bastante pobre en aquella época, que la dote era insuficiente y poco a poco, bueno, pues se desechó la candidatura de Sofía.
15: Ara, doncs, fins que no es produeixi el funeral a la catedral d'Oslo, s'han decretat diversos dies de dol al país. Les restes del monarca reposaran amb les dels seus antecessors en el mausoleu reial de la fortalesa de Hersus. Per cert, que li hem volgut preguntar també a Pilar Eire si hem de tenir la mirada posada en algun monarca o si ens hem de preocupar per l'estat de salut d'algun rei o reina, per si potser que tinguem algun altre disgust.
11: Sí, a veure si n'hi ha algun, no?, que ara estigui la corda fluixa.
15: Exacte, perquè, clar, ell era el més longeu. Clar. Ara, qui ara, és el següent,
11: qui és el següent?
15: No? O qui hauria de ser el
10: la línia de
13: necroporra monàrquica.
15: Exacte. Una mica
11: seria això, Mariana.
15: Que vindria a ser la pista de sortida.
10: Aviam què diu.
18: Si la vejez es un fallo de salud, pues sí, hay algunos, porque casi de la vieja guardia no quedan demasiados. De la edad de la generación de Harald está Juan Carlos, está Sofía, está la ex reina de Países Bajos, Beatriz también. No hay demasiados, pero bueno, así como de peligro de decir, bueno, el próximo será este, pues yo no me atrevería a decirlo, porque la verdad es que tanto Juan Carlos como Sofía pues no están mal de salud, no tienen nada grave, aparte de los años que tienen, que son muchos años, pero no están en ningún peligro de seguir el destino de Harald de momento.
10: Per tant, no li consta que hagi de ser res imminent. No. Va ser precisament la Pilar Eire que fa uns dies va fer aquell tuit
11: que s'estaven escrivint
10: de tic-tac, hi ha molts diaris que estan
11: preparant necrològiques i doncs era per ell.
15: Exacte, va començar a sonar una mica que a Noruega estaven patint pel rei Harald i finalment
11: s'ha
15: confirmat el decés.
10: Tornem cap a casa nostra, Marta.
11: I ho fem més concretament a Calafell perquè les últimes setmanes aquest municipi de la costa del Baix Penedès ha viscut el que podríem anomenar una guerra freda per culpa, atenció, de la petanca.
15: És que qui ens hauria de dir, no?, que un esport com la petanca acabaria desencadenant una guerra freda, com dèiem, a casa nostra, però Calafell està dividit per aquest conflicte petanquil derivat de la localització en què es troben ara mateix unes pistes de petanca que, sembla, són força freqüentades pels practicants d'aquest esport a la localitat. En concret, les pistes es troben en una urbanització, després que l'any 2023 es traslladessin des de la platja, concretament ara són a la urbanització del Masmel, on ara mateix es poden veure diverses pancartes en edificis per reclamar a l'Ajuntament solucions. Tot plegat perquè, segons diuen els veïns afectats, el soroll, tant del repic de les boles de petanca com de les converses dels qui en gaudeixen, es produeix doncs en aquestes pistes i no es pot suportar. Ara bé, a l'altra cara de la moneda, els jugadors de petanca diuen que arriben a les pistes a última hora de la tarda i que el seu objectiu no és pas el de molestar ningú. A més, denuncien que darrerament han viscut diversos casos de sabotatge. Silicona al pany del calaix on guarden el material, pedres i fins i tot excrements a les pistes. Per això, ara, amb dues parts miren a l'Ajuntament perquè posi ordre al conflicte, els uns perquè canviï la localització de les pistes i els altres perquè el consistori treballi per mantenir el que creuen un punt de trobada com són aquestes pistes. Nosaltres hem pogut parlar amb una de les jugadores de petanca, la Manoli, que han explicat la versió per part dels qui juguen en aquestes pistes.
19: S'estan dient moltes, moltes mentides. Moltes. Nosaltres no fem cap festa. Baralles? No, tampoc hem tingut baralles. Faltes al respecte a la gent que passa per allà? Mai s'ha faltat de respecte. Sempre hem intentat guardar el màxim de respecte a les persones que passen per allà i que viuen allà. Hem aguantat que facin fotos, que facin vídeos. Per què és això? A què ve això? Mai hem tingut problemes. Els problemes estan en ells. Doncs bueno, que parlin amb l'Ajuntament i que faci el que faci falta per a nosaltres, que no ens emboliquin.
15: Per tant, veurem com acaba aquesta guerra freda a Calafell.
13: De la petanca.
15: Exacte.
13: És cert que abans, perquè jo estiuejo a Calafell, i és cert que aquestes pistes de petanca abans estaven a la platja i eren unes pistes bastant transitades, no?, per aquesta gent, com per exemple la Manoli, però com... des de fa uns anys ens estem quedant sense sorra a la platja, van haver de traslladar-les a una nova ubicació, i és aquesta ubicació la que està donant mal de cap.
15: Sí.
13: Trobo que són una mica exagerats, també, els veïns.
15: Els veïns diuen que aquestes pistes, com dèiem, el 2023 es van traslladar en aquesta urbanització, que queden molt enganxades, diuen, als edificis.
11: Clar, i ells senten el sorollet de les...
15: I, per tant, que senten massa com repiquen les boles.
13: Però tampoc s'estan muntant una rave, saps? Vull dir-te que estan jugant a petanca, pobrets.
15: A més, ells diuen que hi van com o de 4 a 6 o de 6 a 8, que tampoc hi són a altes hores de la matinada.
13: I, de fet, si no m'equivoco, he llegit algun testimoni que diu que no tenen cap problema en moure's d'ubicació, però si les pistes de petanca són allà...
10: Clar, moure la pista no és cosa seva. Bé, deixem que la Calafell i ens anem fins a Corea, perquè el govern del país ha decretat que aquest serà l'últim estiu en què podrà vendre's la sopa tradicional d'agost, que sobretot es consumeix els mesos de més calor.
15: Exacte, és quan ve més de gust, eh?, si és que algú li pot venir de gust una sopa de podenc o de pastor alemany. De fet, tot plegat arriba després que el govern coreà hagi prohibit la criança, el sacrifici i el comerç de gossos per a un consum humà a partir del proper any. De fet, és una mesura que s'aprovava l'any 2024, però que definitivament entrarà en vigor l'any 2027, tot plegat lligat al declivi d'aquest negoci que ha anat caient en els últims anys. Es tracta d'una sopa que els coreans anomenen bosintang i que està documentada ja des de la dinastia Joseon, que va anar des del 1392, disculpeu, fins al 1910. A més, sempre ha anat lligada al boknal, que són aquests 3 dies més calorosos de l'estiu coreà, en què per als coreans doncs cal una bona sopa nutritiva per al cos. De fet, els restaurants que tenien aquesta sopa d'agost a la seva carta han anat tancant, i, per exemple, al mercat de Sinjin, a Seul, només queden 2 restaurants que n'ofereixin. A nivell nacional, el govern coreà va identificar l'any 2024 2.352 restaurants dedicats a servir plats amb carn d'agost, no només sopa, i d'aquests 1902 ja van comunicar que canviarien de negoci o de menú, i més de 400 van decidir tancar. Tot plegat, de fet, arriba després que els animalistes hagin denunciat durant anys les condicions de les granges de gossos, que operaven sota un marc regulatori força ambigu. A més, els animals vivien confinats en petites gàbies, exposats a fred i calor extrems, i amb ferides o infeccions sense tractar. Per tant, vaja, hi havia un maltracte animal que en els últims anys doncs tothom s'ha conscienciat, potser, una mica més. Al maig quedaven poc més de 270 granges de gossos, un 82% menys que les de més de 1.500 registrades l'any 2024. Ara bé, els activistes denuncien que la majoria dels gossos d'aquestes explotacions que van acabar tancant es van enviar a escorxadors en lloc de donar-los en adopció o oferir-los una sortida digna. I com que desconeixem una mica què suposarà tot plegat pel país, què suposa aquesta doncs, deixada o perdre un plat típic pels coreans, li hem preguntat a Josep Manel Branyes, que és economista i doctor en sociologia, experta en cultura coreana, què implicarà aquesta eliminació de la sopa de gos i del consum de carn de gos.
20: No significa cap tipus de trasbàs. La gastronomia coreana de Corea del Sur és realment rica, variada i molt sofisticada en molts plats. No només això, sinó que s'exporta amb èxit. El problema probablement és el cuidado dels animals, o que són de totes formes són animals diferents. No és un gos comú, sinó que eren espècies similars o iguals, o que se li deien gossos per les seves característiques. Probablement, en el Corea del Nord, sí que continuem mantenint aquest costum i de forma més massiva, perquè de tant en tant tenen problemes de subministrament alimentari i bastanta gana en molts moments de fred. En general, jo diria que Corea del Sur és una forma d'eliminar una tradició que li donava més problemes des del punt de vista d'imatge exterior que no des del punt de vista interior de consum o de proveïment de carn.
21: Jo no reconec que és la primera vegada que sento sí? que existeix aquesta sopa.
11: A la Xina sí? també és típica. Sí, sí, el que passa és que a la Corea del Sud, de fet, la Carla Verdés, que ha estat al Japó, a Corea del Sud ens explicava que és molt poc habitual, en la línia del que ens deia aquest sociòleg en Branyes, i que sembla que no la trobaran a faltar. Vull dir que és més una cosa de cara a la galeria, no fer aquest anunci de deixar d'existir, perquè realment és molt poc habitual a dia d'avui trobar-la, aquesta sopa.
15: És que, de fet, clar, hem de tenir en compte que, evidentment, els animalistes doncs, han anat conscienciant-se cada cop més o intentant conscienciar la societat i que un país estigui consumint carn de gos no era gaire bona imatge pel país.
21: També hi ha molts països que s'escandalitzen quan saben que
15: mengem
21: aquí
15: conill,
21: ens mengem per exemple. Conills,
15: exacte,
21: per exemple,
15: sí, sí, sí.
21: I forma part de la cuina tradicional sí, sí. No, catalana.
15: Als Estats Units es posen les mans al cap quan saben que mengem conill.
21: Bé, passa un minut de 4:45 de la tarda i en clau cultural avui és dia d'estrenes.
22: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
23: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community I'm not allowed to talk about her.
11: Avui s'estrena La Supervivent, l'11S, va ser només al principi. Aquest és el títol d'un documental que recupera la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S.
24: Fa 25 anys del cas de Tanya Head, una història que ho tenia tot. Havia estat l'únic en sortir en vida de la planta on havia impactat el segon avió. El seu promès havia mort als atemptats i qui li va salvar la vida també. Una història dramàtica que va colpir a tothom i que la va convertir en una de les veus més populars del moment. Però, per sorpresa de tothom, tot aquest relat era mentida. El documental dirigit per Quique Maillo i escrit per Marcos Goicolea investiga la història d'aquesta catalana que en realitat es diu Alicia per esbrinar per quin motiu ho va fer. La supervivent s'estrenarà aquest divendres i es podrà veure properament al Sense Ficció i a la plataforma 3CAT i a partir de l'11 de setembre, quan fa justament 25 anys de tot plegat, també estarà disponible a Filming.
21: No és la primera vegada que persones, no, s'inventen que han estat en atemptats,
11: sí,
21: en camps de concentració.
11: O Enric Marco, sí, en aquest cas, paradigmàtic.
21: I que, vaja, que durant molts anys ens hem cregut la gran mentida.
15: De fet, aquest cas és molt sonat, però ella va arribar a aconseguir indemnitzacions per les víctimes, fins i tot d'aquest 11S, i ella, per respecte, va renunciar a elles, també.
24: De fet, canvia una mica el prisma en el qual es mira a aquesta persona que es va fer passar per Tanya Head, perquè també es fa la pregunta de per què va fer tot això, en el sentit que deies tu i que comentaves de ho va fer per guanyar popularitat i ja està, o hi havia algun motiu bo o que creiem que és beneficiós per les víctimes?
11: Per molt, és com Enric Marco, ell també va fer molta divulgació en contra del que havia implicat el nazisme,
21: del
11: camp
21: de concentració. I una molt bona divulgació, segurament,
11: exacte,
21: que s'explicava molt bé, però clar, no treu.
11: Però això es basa en una experiència
24: que no és teva.
11: Que és falsa, doncs és una mica qüestionable tot plegat.
21: Bé, altres estrenes. Sobretot si sou més de comèdies romàntiques, heu de saber que Netflix ha anunciat la data d'estrena de la sisena i última temporada d'Emily in Paris, una sèrie que no sé si heu estat molt seguidors. És la que la protagonista és la filla de Phil Collins?
13: La Lily Collins, la Lily, efectivament. Sí. És l'última aventura d'aquest alter ego de Lily Collins i hi ha moltíssima gent molt fan d'aquesta sèrie i jo crec que, a més, s'estrena en unes dates perfectes perquè ens hi enganxem una mica tots. Però bé, aquesta serà l'última aventura europea de la protagonista, de l'Emily Cooper, i farà una última parada a Grècia i a Mònaco per provar també altres cultures, per estar viatjant tot el dia, per aquesta vida idíl·lica de la qual no formem gaire part, però sí que és veritat que en aquesta última entrega el que fa és posar a prova les seves prioritats vitals entre la seva carrera professional, el seu cor i la seva ciutat estimada, que és París. De moment només hem vist algunes fotografies, però sabem que la sisena entrega d'Emily in Paris s'estrenarà el dia 24 de desembre. Per tant, sofà, manteta, panetone i a veure gent en biquini a la pantalla.
11: Va, i del que sí que coneixem més detalls és de la nova entrega del videojoc Grand Theft Auto. I guess they know we're coming.
13: Yo. El tràiler de més de 20 minuts, en concret, crec que són 26 minuts.
11: Llavors, dir-li tràiler, si dura més de 20 minuts, que vols que digui?
21: És un metratge.
11: Això no és un tràiler, un tràiler són, què, 3 minuts?
13: Es diu Extended Version, i és aquest petit tastet que ha donat aquesta empresa de videojocs perquè sapiguem de què tractarà aquesta sisena entrega. Es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube, i el videojoc desenvolupat per Rockstar surt el 19 de novembre i s'espera que sigui el més venut de la història. De fet, molts analistes s'aventuren a predir que el nou joc podria assolir els 30 milions de vendes en els primers dies i els 60 milions en el primer any. I hi ha fins i tot qui vaticina un gran absentisme escolar i laboral el dia del llançament. De fet, alguns estudis calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1 milions de dòlars perquè la gent decidirà no anar a treballar per poder jugar al Grand Theft Auto 6.
21: És que això és un fenomen increïble, però que una part de la població que potser no està acostumada a jugar a videojocs i que no el coneix, li pot semblar com fora de lloc, però realment fa molts anys que s'està preparant aquest joc. 10 anys que s'està preparant.
11: Sí, he jugat a aquest joc.
21: I jo hi havia jugat.
11: I és addictiu?
21: És un joc com increïble que et permet una llibertat que altres videojocs no t'han donat de tu en una gran ciutat. Fent el que vulguis, fent de dolent, fent de criminal, si tu vols, de robar cotxes, de que et persegueixi la policia.
1: El delinqüent, no?
21: Sí, pots fer el delinqüent.
11: Allò que no pots fer la vida de real, no? Ho fas a la vida virtual.
21: Sí, entre d'altres.
13: I per aquests motius hi ha molts joves que s'enganxen a aquest videojoc i per això decideixen el dia del llançament no anar a treballar. Com dèiem, el cap de setmana que es va estrenar l'última versió, que és la cinquena versió de Grand Theft Auto, un 6% de persones d'entre 18 i 35 anys no van anar a treballar a Nova York i a Los Angeles. Per tant, veurem com tothom aquell dia es trobarà malament.
21: Haurem d'estar pendents aquí a Catalunya Ràdio, a veure si aquell dia falta
1: algú. Cau algú.
11: De cop hi ha baixes inesperades,
21: exacte,
11: no?
21: Bé, dels videojocs passem a les sales de cinema. Perquè Harry Potter torna als cinemes per celebrar els 25 anys de la primera pel·lícula.
13: Fa tot just 25 anys, us heu d'imaginar tots, com molta gent seia a la seva butaca, amb les seves crispetes, el seu cinema de confiança, que és possible que ja no existeixi.
1: Pot ser.
13: I seia per veure Harry Potter i la Pedra Filosofal, i seria la primera de 8 pel·lícules que ens acompanyarien durant tota una dècada, i fa il·lusió pensar que en aquell moment no n'érem conscients, no? Per retre homenatge a aquest fenomen, algunes sales de cinemes d'arreu de Catalunya recuperen la primera entrega en un format molt especial. És una projecció que també inclourà 12 minuts extra d'escenes inèdites dels personatges d'aquesta màgica saga. Tot mentre els Potterheads, els fans de Harry Potter, fan temps mentre no arriba el remake de HBO Max, que és una nova adaptació que serà en format sèrie i que explicarà la història de Harry Potter des de l'inici. Es preveu, a més, que cada temporada sigui un llibre de J.K. Rowling i s'estrenarà el 25 de desembre. Per tant, aquest Nadal, moltes estrenes i molt interessants. I hi ha novetats també d'un dels protagonistes, perquè en Rupert Green tornarà a ser en Ron Weasley, però en comptes de la gran pantalla, a Broadway.
11: Home, doncs ja té uns anyets, el noi.
21: Clar, serà un senyor gran, i ara, no?
11: No, té la nostra... Mira, bueno, deu tenir 30 i escaig, no? I pico. Sí.
13: Què t'acabes de dir a tu mateix, senyor gran, Roger?
21: Home,
11: Home, sí.
21: Home, és un senyor gran que...
11: Un senyor, és un senyor de 50.
13: Home, és gran de 5.
21: El qui? En Rupert.
11: Però tu no és un senyor gran.
13: Em faria molta il·lusió que fos més jove que tu.
21: És del 88, ens portem un any. Té 38 anys.
11: Veus, ja he dit 30
21: i pico. Un home, un home.
11: No, però sí que sorprèn, no, que encara faci d'aquest personatge.
21: Sí,
13: des que va acabar la saga de Harry Potter, ell no havia tornat a estar Ron Weasley, però ara a Broadway ho recupera, tornarà aquest paper original durant 4 mesos. Serà del 2 de febrer al 30 de maig del 2027 i bàsicament el que farà és l'obra de teatre Harry Potter i el llegat maleït, que en aquesta obra m'ha sorprès perquè no és l'únic dels personatges originals que hi apareix. També hi apareix el Draco Malfoy, que l'interpreta Tom Felton. Però els dos actors no coincidiran a sobre del mateix escenari perquè quan marxa un, arriba l'altre. Primer, en Tom Felton fa fins al dia 2 de gener i després, el 2 de febrer, arriba en Rupert Grint.
12: És una eina promocional.
13: Sí, clar.
12: D'aquesta manera tens algú sempre de la pel·lícula original.
21: Clar, sí. I la gent els anirà a veure i representen, ara em deia en David, el nostre company, que l'obra representa que són crescudets.
13: Sí,
21: que no passarà,
13: sí,
21: allò de gent de 38 anys fent d'adolescent. Una cosa que en el cinema estem tips de veure.
11: Val.
13: I aquest reclam de màrqueting de posar una persona del repartiment original és molt típic, perquè jo recordo, i això és una referència que només la gent de la meva generació entendrà, quan va venir Petito Feo a Barcelona.
12: Mare meva.
13: Només venia una de les actrius protagonistes i tu anaves enganyada pensant que veuries a totes les teves artistes preferides i res de res. Màrqueting fals. S'hauria de poder denunciar això.
21: Bé, no deixem enrere el cinema perquè hem de parlar també de Natalie Portman. Molts mitjans parlen d'un assassinat literari de l'actriu després de la publicació d'un llibre que sembla que està basat en la seva vida i que, de fet, no diu coses massa positives.
13: No, la veritat és que no la deixen en un bon lloc. És un safareig increïble del món de les lletres angleses, tot plegat per un llibre que es titula The Life of M, la vida d'Emma, una novel·la que està escrita per la canadenca Rachel Cusk i que parla sobre la història d'una estrella del cinema que accepta que la seva amiga escriptora escrigui la seva pròpia biografia. Fins aquí, tot bé, podria ser una història qualsevol, però tothom qui ha llegit el llibre s'ha fet la mateixa pregunta. L'actriu fictícia és, en realitat, Natalie Portman. I el motiu és que la història està plena de coincidències. Per exemple, la protagonista i Natalie Portman es fan famoses quan són petites, després la mare de la protagonista decideix que hi ha una escena de sexe de la primera pel·lícula que no s'ha d'emetre, com passa amb Natalie Portman, i és la cara d'una marca molt coneguda de moda, com també passa amb Portman. Així successivament, amb moltes coincidències, i llavors hi ha un munt de mitjans que estan assenyalant aquesta novel·la com la biografia no oficial de Natalie Portman.
11: La Fúmiga anuncia un nou concert de comiat a Barcelona després d'exaurir entrades pels dos primers.
13: Una nova oportunitat per acomiadar-se de la banda de València serà el diumenge 18 d'octubre en horari matinal al mateix recinte, al Sant Jordi Club, perdoneu, i això arriba després d'un sold-out històric que s'ha marcat la banda. Després les entrades les tindreu disponibles a partir de demà dissabte a les 12 del matí.
11: I qui també ha anunciat un concert a casa nostra és Take That.

0: banda britànica passarà per Catalunya el 9 de juny del 2027. Encara no se sap quin recinte serà l'escollit, però el més probable és que sigui un concert a Barcelona, segurament al Sant Jordi, i la data s'emmarca en la seva gira europea Dreamers Tour, que començarà a Zúric i passarà per 16 països. Les entrades per veure Ticket es posaran a la venda general el dia 4 de setembre i pels qui comprin el disc abans i facin la preventa tindran el 2 de setembre disponible.
1: Molt bé, doncs pendents de Take That i també de la Fumiga, que s'acomiadaran dels escenaris.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
1: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
2: AP7, la narcopista.
3: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
4: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
5: Continuï tot recte 30 minuts.
2: AP7, la narcopista.
6: Aprofitarem alguns trams

0: Crafty.
1: Us hi apunteu?
2: Noves excursions d'en Titó, en Johnsy i la Tat. Estrena dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
3: L'estiu és tu.
4: Catalunya Ràdio.
3: La llum dins dels meus ulls.
5: Som 3Cat.
3: L'estiu ets tu.
4: L'estiu ets tu.
3: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Tarda de Catalunya Ràdio presenta...
7: Love comes along and you sing in a song like a bluebird.
6: Perdoneu, sou parella?
7: Love comes around and you finally found an excuse.
8: Sandra Grau, molt bona tarda.
9: Molt bona tarda.
8: I última tarda que compartim junts, almenys aquesta temporada
9: d'estiu. És un dia tot de comiats, eh?
8: Sí, aquell dia d'abraçar molt.
9: Total, és l'hora dels adeus. Totalment. En fi, m'ho he passat molt bé, ha sigut molt, molt xulo.
8: Ha estat molt divertit.
9: I em fa molta pena que ja s'acabi, no? Perquè realment és un espai, jo crec, una mica una bombolla, no? Ara parlarem d'amor.
10: Però jo confio que les històries que ens has anat portant no siguin amors d'estiu, d'aquells que acaben quan acaba l'estiu, sinó que siguin històries d'amor que durin mesos i anys. O el que hagin de durar.
8: El que hagin de durar, t'anava a dir.
10: Sí.
8: I
10: si han de morir abans, és veritat.
8: I per estadística, algunes de les que hem viscut s'hauran acabat ja.
10: Et diria que la meitat.
8: No sé si ja.
10: No, perquè acabaran, el 50% segurament acabaran. Escolta'm,
9: el que dèieu, que s'acabi quan s'hagin d'acabar, però totes les que hagin de durar... Home, hem conegut gent que porta molts anys. Ja em sabria greu que els haguem entrevistat i ara trenquin, eh? Esperem que no. Totalment.
8: Bé, avui fins on anem?
9: Doncs mira, un petit spoiler, passarem, agafeu-vos fort, eh? Per Platja d'Aro, per la discoteca Tequila Bum Bum de Barcelona.
8: Vaja.
9: No sé si hi heu estat.
8: No,
10: sona de res.
9: Primera vegada.
10: Tequila Bum Bum?
8: No sé si...
10: Però on és aquesta discoteca?
8: No sé si estaré mai, eh?
9: És el paral·lel, ara el coneixerem.
10: No, d'acord, a veure.
9: I ull, que no ens pari la policia pel camí entre un lloc i l'altre.
8: Estem avisats, no sé on acabarem. En tot cas, comencem amb la primera parella. Va, situa'ns.
9: Mira, era una tarda d'estiu, quarts de 5 de la tarda, al carrer hi feia calor, però hi ha uns fidels que no se'n perden ni una. Els típics avis que juguen a la petanca a l'ombra, unes àvies fent un bittercast, mítiques, sempre hi són, allà a la terrassa, pares i mares que han sortit escopetejats de la feina per anar a buscar els seus fills al casal, i, evidentment, nosaltres, allà, micro en mà, ulleres de caçadora d'històries ben graduades, quan de cop, passejant pel carrer, veiem a una parella i els hi fem la gran pregunta que fem sempre.
11: Doncs ens vam conèixer a Platja d'Aro, en una discoteca als 15 anys. Simplement vam entrar en contacte, no va passar res entre nosaltres.
9: Al moment en què us vau conèixer, vau dir m'agrada aquesta persona o no us ho haguéssiu imaginat mai?
11: A mi em va agradar, a mi amb 15 anys em va agradar.
9: Clar. I a tu no?
12: Jo tenia nòvia i, bueno, no sé, em va semblar mona, simpàtica, però no va passar d'aquí.
9: No era el moment, no? Passa en aquell moment.
8: Una situació molt habitual, eh?
9: Sí.
8: Que t'agrada molt algú, té parella, i l'altre és com que es conté una miqueta, no?
10: Clar, sap que ara no és el seu moment.
8: Exacte.
9: Quan li pregunto a ell, a tu et va agradar? Bueno, a ella sí que li vaig agradar, i dic, oi, a tu, xulo. Clar, amb 15 anys, plena adolescència, coneixes algú, és mono, i de cop et diuen, ai, té parella. Fa una ràbia.
10: No, amb 15, amb 30 i amb 50.
8: No, acaba el món a sobre sempre, a qualsevol edat. Això no se supera.
9: Sí, sí, així que aquella nit, cadascú va tornar per separat a casa, els anys van anar passant, en Pol, dels 15 anys, ho va deixar amb la seva nòvia del moment.
10: Era previsible.
9: Correcte, la ràdio aquí...
8: Podia passar.
9: Sí. Podia passar. La Clara també va anar fent la seva, va dir, home, jo d'aquell amor d'estiu jo seguiré, no? I tot apuntava que allò, doncs, s'havia acabat allà, als 15 anys, a Platja d'Aro, però sembla que els protagonistes de la nostra història tenien alguna cosa escrita al destí. Què va passar durant aquests 15 anys? Vau mantenir el contacte?
11: Tenim amics en comú que van fer que ens retrobéssim.
12: Anàvem veient de tant en tant, però 15 anys més tard, el Tequila Bum Bum, al costat del Bagdad.
11: Una nit de cap d'any, vam coincidir...
12: Sorgia ja alguna
9: cosa. El Tequila Bum Bum, al costat del Bagdad. Allà és on... Jo hi he estat, en aquesta discoteca.
10: Sí, o sigui, existeix encara dia d'avui.
9: Sí, quan m'ho van dir, vaig dir, no sé on és, però llavors té un nom així molt característic, ho vaig buscar, i sí, és un lloc on venen combinats molt barats, on hi vas quan tens molts pocs anys, pocs diners, dius, aquí em servirà per llavors anar, doncs, a les discoteques del voltant.
10: D'acord.
9: És allà, i allà és on es van trobar.
10: Però llavors aquest retrobament és gràcies a la feina dels amics.
9: Correcte.
10: És a dir,

0: aquí si no hi haguessin intervingut terceres persones, potser allò no hagués acabat florint.
1: Totalment. Visca els amics que ens fan de nexe, perquè la veritat és que ajuden molt. O sigui, al final
0: els amics que remen.
1: Exacte.
2: I tant,
1: a favor.
2: Home.
1: Tenien la petita missió.
2: Amb rems olímpics, vull dir, hi ha autèntics amics que són unes bèsties d'unir parelles.
1: Sí, sí, ells van tenir la missió durant 15 anys, que té molt mèrit, de us trobareu aquí, sabeu la típica persona que sempre et trobes, doncs, a l'aniversari de l'amic. El va, avui anem aquí, va, vine, vindrà també no sé qui.
0: I que acaben fent perquè sempre seieu l'un al costat de l'altre, eh? Que van buscant les maneres que connecteu.
1: Tot el mèrit, aquests amics. I no sé si us hi heu fixat, però diu, és una nit de Cap d'Any. I em va fer pensar molt en una sèrie, no sé si l'heu vist, que es diu Los Años Nuevos.
2: Home, no, sí, l'he vist, no. Em va encantar, sí, eh? Espectacular. Sí, sí, sí,
1: molt,
2: sí, sí. S'ha de veure, a Movistar.
0: Doncs tu que veus poques sèries, no?
2: No, aquesta d'aquelles sí, eh? Que en dos dies, a tots els capítols. Veus la vida d'una parella durant 10 anys, però cada capítol només et deixen veure la nit de Cap d'Any. I vas veient com va evolucionant, si estan bé, si estan malament, si estan junts, si no, però tu a cada capítol només veus les 24 hores de l'últim dia de l'any.
1: Exacte.
2: I és meravellosa.
0: Clar,
2: és meravellosa.
0: I això, aquí té un nexe amb la història que ens està, estàs presentant.
1: Exacte. La sèrie aquesta, Marta, per si te la mires, és molt bona, però jo he de dir, i també pels oients que ens estiguin escoltant, que no és una sèrie que et puguis mirar, des del meu punt de vista, cada dia. Si estàs una mica fluixet, és dura, eh?
0: És dura.
1: Home, Roger,
0: perdona,
1: Roger
0: l'ha venut.
2: Sí, sí, però és que a mi m'encanten els drames.
1: Sí. No,
2: va més cap al drama que
0: sí,
2: cap a la
0: que era una comèdia. No és una comèdia romanticona...
2: No, és molt bonica,
1: sí.
2: Però bueno, és que la vida no sempre
0: no, la vida no és
2: feliç
0: i
2: divertida. Vull dir, també hi ha moments
0: complicats.
2: Delicats.
0: Sí.
1: Totalment. Doncs la història d'en Pol i la Clara passava, gairebé ara ho anireu veient, però als caps d'anys passen moltes coses. Ara ho veureu. Tornant a la seva història. Ens van explicar que ja havien passat 7 anys d'aquella nit de Cap d'Any, el Tequila Bum Bum, que des de llavors es van anar coneixent, es van anar agradant, i que al cap d'un temps doncs, ja van anar-se'n a viure junts. És a dir, van fer molts passos, no? I clar, quan convius, passen coses. Coses molt guais, no? Allò que vas a l'IKEA, compres, ai, hem de comprar això, l'altre, no? Buscar tantes coses que sempre falten. Els sopars d'inauguració amb amics, família, els dies d'aixecar-te tard, no? Al final, passen moltes coses bones. Però també em passen que no són tan bones. S'ha de netejar, s'han de pagar impostos, s'han de tenir coses bastant controlades, però a vegades no s'arriba tot com voldria. I mireu què els hi va passar a ells.
3: Que jo havia contractat un seguro de cotxe que teníem caducada a finals d'any, però amb això de finals d'any, no? I vaig fer contractar el seguro nou i vaig dir que comencés a partir de l'1 de gener, pensant en això de finals d'any. Però al finals d'any era el 28 de desembre. I justament el 29 de desembre la policia ens va parar i no, ens van posar una multa perquè anàvem sense seguro. I llavors, doncs, bueno...
1: Ja és mala pata,
3: Va haver-hi, sí, una discussió aquí...
1: Ens ha parat la policia.
2: Just el dia que no tenies l'assegurança. Però et diré una cosa. Sort que només els va parar
0: sí,
2: la policia, perquè
0: jo
2: arriben a atropellar algú.
0: Sí,
2: arriben a tenir
0: clar.
2: Un accident.
1: En pobre Pol em va fer una llàstima. Ens ho explicava, encara feia cara d'arrepentit. No, és que ho sento molt, la vaig liar. I ella se'l mirava dient, xaval, sí, sí. La veritat que sí. Però ens podria passar a tots, no? Al final, escolta'm, una cosa així.
0: Un descuit, mira.
1: Totalment. Però atenció, perquè d'un mal moment, com va ser aquesta pillada de la policia, no? La multa corresponent i la baralla posterior, perquè hi va ser, també va sortir alguna cosa positiva.
3: El bo de tot això és que després de totes aquestes discussions sempre hi ha una reconciliació, no? I de la reconciliació va sorgir un nen. El més gran és fruit d'una multa. I...
1: Bueno, és la millor multa de la vostra vida. Que l'ha marcat.
3: Està marcada a casa, sí, sí. I també és la més cara, perquè no és només la multa, és el que ve darrere, no?
0: Això és meravellós. O sigui, després de la bronca van dir, mira... Anem a fer les paus.
2: Ho resolem.
0: Ho resolem al llit.
2: I la vida
0: i...
2: ens va regalar
0: pim,
2: una criatura.
0: Al cap de 9 mesos, uns plors. Allà.
1: Exacte, exacte. Aquí ho ha explicat molt ràpid, però jo em vaig emocionar i tot. O sigui, quan m'ho anava explicant, dic, home, però això és fantàstic, és molt maco.
0: I a més saber que vas concebre el fill la nit de Cap d'Any, eh?
1: Totalment, totalment. A tot això, el fill era allà. Té 3 anys i mig, jo el vaig veure, el fill de la multa. És fantàstic, escoltant aquesta història. I vaig pensar, potser quan sigui més gran i en sigui conscient, potser ho va explicar, de dir, sí, mira, els meus pares els hi van posar una multa i jo vaig sortir d'aquí. Sí, sí, sí.
2: També t'han dit que tenien una segona criatura,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte, tenien un segon, però per sort aquest sí que va ser més premeditat. Aquest no va sorgir d'una multa, aquest van dir, anem-li a donar un germà al nostre primer fill, no? I com a curiositat, el que us deia, us hi heu fixat, però tota l'estona van dient que és, doncs, això, no? La nit de Cap d'Any. Que els van conèixer la nit de Cap d'Any, que l'assegurança del cotxe també, així que els últims dies de l'any. I els primers són els que els hi passen les coses en aquesta parella. Podrien ser els protagonistes realment d'aquesta sèrie. Jo crec que si els graven, surt una sèrie boníssima.
0: Segona temporada, no?
1: Exacte, la poden fer ells. Per mi, la moralina de tot plegat és que el dia de Cap d'Any és que feu bé les campanades, perquè us poden passar moltes coses, no? Ells, doncs, res, escolta'm, res de fer això de fer-ho amb olives, menjar-ne quatre i deixar el got, no. Si us sou com la Clara i en Pol, aquella nit us poden passar moltes coses, així que més val fer-ho bé.
2: I anem cap a la segona història.
1: Seguíem caminant, buscant històries boniques, fins que ens vam trobar en Joan Carles i la Maria. Ells eren una parella d'uns 50 anys, anaven agafats de la mà i es miraven d'una manera... És allò que per molts anys que passin no... hi ha coses que no s'acaben.
0: No es perd l'amor.
1: Allà hi era. Quan els vaig parar, em van dir que els hi feia molta vergonya sortir per la ràdio, que mai els havia entrevistat ningú i que no sabien com fer-ho. Jo els vaig dir, escolta'm, jo us animo a fer-ho. Ho van acabar veient clar, així que els hi vaig fer la gran pregunta. I atenció, perquè no és una història gens comuna.
2: Aviam.
1: Com us vau conèixer?
4: Una residència de salut mental. Ah. Enamorada amb ell. M'agradava com era.
1: I vas anar cap allà i li vas dir, o com va anar?
4: Ens vam enrotllar.
1: Allà, a la residència, eh?
4: Ens vam enrotllar a la plaça del Nord, un banc.
1: Fora de la residència, per tant,
4: sí.
1: Ningú es va enganxar.
4: No. No.
1: La Maria i en Joan Carles es van conèixer fa 15 anys en una residència de salut mental, com ells explicaven, no? I a la Maria li agradava en Joan Carles i ella, sense pensar-s'ho dues vegades, ben decidida, li va proposar aprofitar un dels moments que tenien, doncs, per poder sortir, no?, i fer un vol o el que ells volguessin, per tenir una primera cita. I en Joan Carles ens va dir que al principi se li va fer estrany, perquè deia, tu, la Maria és molt guapa.
2: Massa guapa per mi, correcte. No? Allò que a vegades dius, no pot ser que no estigui mirant a mi.
1: Correcte, li va passar això. Però va dir, escolta'm, jo accepto, i ja m'ho trobaré.
2: Cap a la plaça.
1: Escolta'm, i va anar a la plaça, sí, sí. Ja ho heu vist, va anar per feina, en aquella primera cita. Ja es van enrotllar en un banc de la plaça del Nord, una mica més i ens donen les coordenades del banc, perquè
2: home,
1: ens ho van explicar tot.
2: Home, per fer turisme pop, per anar a veure el banc on va començar tot.
1: Per si us interessis, al barri de Gràcia, a Barcelona. I llavors van tornar tan dignes a la residència, no ho van explicar a ningú, i van entrar per la porta.
2: Clar.
1: Hem anat a fer un vol, ens ho hem passat molt bé, i apa. I volia saber una mica més, doncs, de la seva història, així que jo vaig seguir indagant. Viviu junts?
4: Sí.
1: Com és el dia a dia?
4: Pues mira, el dia a dia jo em desperto, em dutxo, ell està al primer pis de la residència, jo estic al segon pis, i començo a dir, cariño, mi vida.
1: Oh,
4: i ell, hola, què tal?
1: Sí, tu el vas a buscar al matí.
4: Sí. I què faig-te? I llavors quedem per sortir a prendre algo.
1: La Maria i en Joan Carles viuen tots dos a la residència i des de primera hora del matí passen estona junts. M'ha encantat aquest cariño, mi vida...
2: És que ja la veig traient el cap pel cel obert a la residència.
0: Clar, i a més, dubto que hi hagi gaires parelles en aquesta... Potser és de les poques parelles que hi ha en aquesta residència.
1: Clar,
0: o sigui, deu ser la història d'amor, no?
1: Totalment.
0: Única en aquest lloc.
1: Tothom
0: els
1: enganxat.
0: Els protagonistes
1: tothom
0: de la residència, vaja.
1: Totalment. Vosaltres sou de dir-vos coses boniques al matí, perquè jo quan els vaig sentir dic, ui, a mi em fotria una mandra, però hi ha gent que és així.
2: Jo ni al matí ni a la nit, la veritat.
0: Jo estava pensant... On has deixat el biberon?
2: Això és de lo més bonic que se sent últimament per allà a casa.
1: Que deixa la seva realitat.
0: Sí, sí, ja està, no passa res.
1: Totalment. I abans d'acomiadar-nos, els hi vaig demanar com valoraven aquests 15 anys. I em van dir que no sempre ha sigut fàcil, perquè hi ha hagut moments molt macos, però també complicats. Tots dos són a la residència de salut mental perquè tenen una malaltia, que en algunes ocasions és exigent, són inesperades, i que els ha portat a haver-se de separar en alguns moments, no? Tot i això, diuen que sempre han trobat la manera de seguir-se veient, d'ajudar-se l'un a l'altre, i prefereixen quedar-se sempre amb els bons moments.
4: Junts, hem anat a dinar, hem anat al cine... És que ho han passat molt bé.
1: Tu també, quan la vas veure, et va agradar molt?
5: Molt, també.
1: Sí? Què vas pensar?
5: Sí, molt maca, natural, fenomenal.
4: És que ho han passat molt bé. No m'ho hagués imaginat mai.
1: Em vull quedar amb aquest últim missatge que deia la Maria, de no m'ho hagués imaginat mai, no? Mm-hmm. La Maria i en Joan Carles ens van dir que estaven molt contents d'haver-se conegut i que mai s'haguessin imaginat que en un lloc com una residència de salut mental podrien trobar a la seva persona preferida. I ens van donar una molt bona lliçó. I és que l'amor pot ser a tot arreu i que n'hi ha per tothom, que només cal estar obert a trobar-lo.

0: find an excuse.
1: Doncs, Sandra, fins aquí aquest últim capítol d'aquest espai que li hem posat de nom Perdoneu, sou parella, i que jo com a conclusió diria que la majoria de parelles... Bueno, que fa vàlida la frase aquella de quan menys t'ho esperes, no? De totes les històries, pràcticament amb ningú dels que has parlat s'esperava que li acabaria passant una cosa així.
2: Com d'imprevisible és l'amor, en definitiva, no?
3: Totalment. Fins i tot hi ha gent que diu, no, jo ara no estic oberta a l'amor. I l'enganxa.
1: Sí, espera't, que et rebentarà la porta i se t'asseurà el menjador de casa, l'amor.
3: I no el trobaràs.
1: L'amor és així. Exacte. Doncs res, Sandra, moltes gràcies per totes aquestes històries.
3: Gràcies a
1: vosaltres. Algunes molt emocionants i... Bueno, jo em quedo amb més ganes d'històries d'amor.
3: Més endavant. En vols protagonitzar alguna, tu? Vols dir?
1: Bueno, quan en sents tantes...
3: Clar, dius, bueno, doncs, ganes, no?
2: Clar que sí. Que visqui l'amor.
1: Sempre.
3: Totalment. Moltíssimes gràcies. Ha sigut molt, molt maco. Gràcies per la confiança a vosaltres i a totes les parelles que fora ens han confiat les seves històries. Merci.
1: Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, els informa Maria Costa. Els bombers i la UME han estabilitzat l'incendi que crema des d'ahir a la Devesa del Saler, al País Valencià, a València. Les flames ja han cremat 37 hectàrees. Esperen poder donar l'incendi per controlat al llarg d'aquest cap de setmana. Ho explicava fa uns minuts el cap d'extinció de l'incendi, Enrique Chisbert.
2: Que todavía hay muchos puntos muy calientes. Ha sido un incendio de una gran virulencia. Y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
1: Els evacuats de la pedania del Saler podran tornar aquesta mateixa tarda a casa seva, però durant tot el cap de setmana restringirà l'accés als veïns al parc natural per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Juan Carlos Valderrama és conseller d'Interior i Emergències.
3: No havia ningún incidente en las viviendas ni en el colegio, que era la zona que más preocupaba en el día de ayer. Con lo cual pueden ir retornando, pero sí que se han puesto unas limitaciones importantes para el día de hoy y el fin de semana. Estas son que la CV500 va a permanecer cortada, se va a poder acceder los vecinos de los campis y de la pedanía de Saler.
1: Les autoritats continuen investigant l'origen de l'incendi, que ja apunten que hauria estat intencionat. Més notícies, Cèlia Forment.
4: Amnistia Internacional ha demanat que es protegeixin els migrants i que es garanteixi la seguretat per fer les feines humanitàries a Ceuta. Tot plegat arran de l'episodi violent d'ahir contra els migrants. L'ONG de Defensa dels Drets Humans ha instat els partits polítics i també les autoritats a condemnar públicament els actes i els discursos racistes i xenòfobs i critica que no s'hagin fet encara detencions per haver incendiat l'assentament.
1: Al Nepal i al Tibet, la xifra de morts ja supera els 580 després de la tragèdia de dimecres. Són xifres de l'últim balanç oficial, que també eleva a 1924 el nombre de desapareguts, gairebé 2.500, si s'afegeixen els desapareguts que té comptabilitzats la Xina. Entre ells, uns 600 són estrangers, tres dels quals de nacionalitat espanyola. Segons les autoritats del Nepal, són dues dones i un home.
4: I precisament també Greenpeace alerta que l'escalfament global aquest augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allà a l'Himàlaia, després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal aquesta setmana. L'organització ecologista admet que encara és massa aviat per determinar quin paper ha tingut exactament el canvi climàtic en aquest episodi, tot i que les primeres investigacions apunten al despreniment d'una glacera com a causa més probable. L'organització ecologista també denuncia que el desglaç i la pèrdua d'estabilitat dels vessants estan fent més vulnerables aquestes zones i reclama que les empreses de combustibles fòssils assumeixin una part més gran dels costos de la crisi climàtica amb nous impostos sobre els seus beneficis i també la fi de les subvencions del sector.
1: Mor als 34 anys jugant del monarca més precoç del món, Oyo Nyima, més conegut com a rei Oyo, que va pujar al tron del regne uganès del Toro quan tenia només 3 anys. La notícia l'ha sorprès als ugandesos, que no sabien que el rei Oyo estava malalt, i de fet encara no se saben les causes de la defunció. El rei tenia fama de ser molt reservat, no va arribar-se a casar mai, malgrat els seus súbdits li ho demanaven i només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. A aquesta hora fem un cop d'ull de les carreteres. Ho fem amb Carmina Malagarriga de l'equip Viari. Bona tarda.
5: Bona tarda. Comencem parlant de retencions a la Jonquera. Tant a l'AP7 com a l'N2 en sentit nord. Hi ha un carril tallat a l'AP7, de fet, per un vehicle avariat. Cal dir també que s'ha reobert la C32 a Sitges en sentit sud, que ha estat tallada durant una hora aproximadament per l'incendi d'un vehicle. Ara encara, però, es manté un carril tallat. També retencions importants a la P7, a Mollet del Vallès, en sentit nord, i a Santa Margarida i els Monjos, en sentit sud. Afegim que a causa de robatori de cable entre la Sagrera i Badalona, la circulació de trens es veu afectada a la línia R1. Hi ha dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip Viari.
1: Els esports, en Joan Fito, bona tarda.
6: Bona tarda. A la Vuelta tenim en marxa ja el tram final, la setena etapa, un recorregut de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i el port de primera categoria de la Mont Valdelinares. A falta de 14 quilòmetres, en roda un grup d'escapats amb més de 6 minuts de marge respecte al gran grup, on són tots els favorits. Tadej Pogacar segueix amb el mallot vermell de líder. Mentrestant, en futbol, Manolo González ha confirmat que Brian Zaragoza encara no debutarà amb l'Espanyol aquest cap de setmana. Els blanquiblaus juguen demà al camp de la Reial Societat. De fet, Brian no ha entrat ni a la llista de convocats. Tampoc jugarà demà Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid. L'argentí acumula amb el dia d'avui 3 dies consecutius sense entrenar-se per una indisposició. La tercera jornada de la Lliga comença avui a les 7, en Racing de Santander Elx, i a 2:15 a l'Aves Vila-Real. En motor, Marco Bezzecchi amb Aprilia lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord de pista. Al darrere, Àlex i Marc Márquez amb la Ducati a 10 i 38 mil·lèsimes respectivament. El líder del campionat, Jorge Martín, ha acabat avui setè. I al Mundial Masculí d'Hoquei Hierba, la selecció espanyola amb 12 catalans juga contra els Països Baixos la primera semifinal d'aquest Mundial a les 6, i la banyolina Laia Pèlex s'ha penjat la medalla de plata en acabar segona a la final del K1000 al Mundial de Piragüisme de Polònia.
0: Fins aquí les notícies.
7: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
8: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta i ja està, eh?
9: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
7: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
10: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
9: És una promo ni res, Roger.
10: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
11: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
10: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcós.

0: Passen 7 minuts de les 5. Manel Roig, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, companys.
0: Últim reportatge de la temporada, l'estiu. Avui sí, tot és un comiat.
1: Quina pena, no?
0: No és un adeu, és un fins aviat.
1: Tots els moments que hem passat aquí...
2: Tots els llocs on ens has portat.
1: Hem viatjat.
2: És que no has parat de voltar, Manel?
1: La gent que hem conegut, les històries...
2: Sí, les històries meravelloses.
1: Doncs avui prepareu-vos perquè també vinc ben carregat. A veure, aquesta vegada he anat a una botiga de diaris, que no és un quiosc, perquè el que ven són diaris antics. Diaris molt antics, tipus diaris de fa 100 anys. Tots diaris originals, ben conservats, que tenen unes prestatgeries. És un lloc preciós, és un lloc d'aquests en què si tu vas i dius, per exemple, vull un diari del 1950, doncs hi ha una persona...
2: No, o sigui, una hemeroteca analògica, eh?
1: Exacte, exacte. Hi ha una persona que t'ho va buscar... Bé, és un lloc màgic. Es diu, a la premsa d'aquell dia està el Joaquim Costa 44, perdó, a la Ciutat Vella. Entrem ja en aquest olor de fusta, mostrador baixet, així com que té molta vida.
0: Fusta així enfosquida pel pas dels anys.
1: Sí, i tant. Es barreja més amb olor de fusta, amb olor de paper, també, com de biblioteca.
3: El paper de diari deixa anar al final com una oloreta, que barreja com una olor entre humitat, no sé, hi ha com una textura.
0: Un resclosit agradable que gairebé...
1: Resclosit agradable, aquí ho tens.
0: Que gairebé...
1: Ho has trobat.
0: Hi va haver una època, quan era molt... Bueno, quan era una criatura... que tenia ganes de llepar el paper de diari.
2: Ah, sí?
0: Perquè aquesta olor...
1: Mare de Déu.
2: Aviam, Roixer.
1: Mare de Déu.
0: No, ara ho volia compartir, perquè em pensava que ara diria, hòstia, és veritat que té un olor que... Bueno, convida com que una llepadeta allà pot ser com bona, saps?
2: És veritat, és veritat.
1: No?
2: A veure, s'està sonant una mica estrany el que dius. Però és veritat que el sentit de l'olfacte i el del gust estan molt connectats.
0: Estan molt junts.
2: Llavors, quan hi ha olors que t'atreuen molt, és com molt instintiu. De fet, els nens petits el que fan quan descobreixen el món és a través de la boca. S'ho posen tot a la boca. Doncs tu senties aquella olor que t'atreia tant i volies llepar.
4: Doncs el Roger, la vanguardia a la boca, tota directa.
1: Confirmem que
0: de petit, no amb 25 anys.
1: I que no ho vas fer mai. Que només...
0: No, sí que ho vaig fer.
1: Ah, sí, eh?
0: Em vaig endur una decepció perquè dic l'olor, que és molt agradable per
2: no
0: mi,
2: correspon al gust.
0: El gust no està a l'alçada, evidentment.
1: I que el paper és tan finet que segurament et devia quedar el titular, no?, a la llengua allà...
0: La vanguardia, allà enganxat. La llengua, un tato. Sí.
1: Comencem. Us començo presentant a l'Angèlica.
5: Jo sóc l'Angèlica i això és el negoci familiar, vull dir que portem 32 anys aquí, van començar els meus pares i ara estem amb ma germana i jo continuant amb el negoci.
1: L'Angèlica serà la nostra guia i de seguida, de fet, em va portar a la part del magatzem. El magatzem és com un espai de 300 metres quadrats, és gegant, amb prestatgeries que arriben al sostre, un sostre de 4 metres d'alçada, i que està tot ple de diaris. Ells calculen que tenen uns 300.000 elements, diguem, entre diaris i revistes. De fet, quan tu entres allà, el primer que et passa pel cap és: escolta, Angèlica, d'on heu tret tot això?
5: Això és una pregunta que ens ho fa molta gent, però això d'on t'ho has tret? Doncs de gent particular que en el seu moment ho guardaven a casa seva, pel motiu que fos, i nosaltres, mica en mica, hem anat recuperant aquestes col·leccions. Vam començar posant anuncis a la Vanguardia, no? Es compren diaris antics, i hem trobat una mica de tot, des de col·leccionistes que ho guardaven meticulòsicament perquè eren subscriptors i quan tenien tot l'any el portaven a enquadernar, des de gent que els tenia apilats i es van acumulant en cases.
1: Imagineu-vos la de gent que van visitar per anar a buscar aquests diaris, aquestes revistes.
2: Jo ara estic pensant, mare meva, la de diaris que he llançat.
3: Jo igual, o sigui, estava fent la mateixa reflexió, perquè l'altre dia just ma mare em va dir: mira, he trobat caixes de coses que has anat guardant aquests anys.
2: Sí, hi havia
3: anys.
2: Què, diaris?
3: Hi havia Mundo Deportivo, Esport, hi havia algun periòdico, de coses que vas guardant en algun
0: però
3: moment.
0: Però guardaves perquè contenia alguna cosa que en el seu moment vas dir: això ho guardo perquè és històric, no?
3: Sí, coses com, per exemple, jo què sé, havies fet un treball escolar o un treball a la universitat i havies d'analitzar les notícies d'aquell dia. llavors allò tot anava parant a una caixa on també hi havia treballs de la universitat i coses d'aquestes, i se'n van l'altre dia al
2: poble. Ah, doncs mira, clar, ho hauries d'haver des d'un altre lloc.
1: Ells, a més, ho compraven a gent, però sobretot ho compraven a col·leccionistes, perquè sí que és veritat que nosaltres podem tenir coses a casa, però
3: no
1: que seran
3: tan bé
1: 10 o 20 diaris sí. guardats d'aquella manera, però clar, igual hi havia gent amb 200 o 300 diaris que tu els hi compraves i ja tenies gran part d'aquell any segurament feta. Com deia, ells tenen més de 300.000 productes, que és el que més o menys calculen, perquè la cosa és que ells no tenen un inventari digital exacte de tot el que tenen, perquè apunten el que tenen com s'ha fet tota la vida.
5: Pensa que van començar ells amb paper i llapis i així hem continuat. I a mesura que vaig venent o va entrant alguna cosa, esborro o apunto. I és una locura. Tenim tot ben arxivat per dates, per anys, i llavors a mica que es van venent, doncs anem liquidant, anem esborrant de l'estoc.
0: Per tant, segueixen com abans, amb el mateix mètode.
1: Exacte, ells tenen un Excel, que és una llibreta gran, diguem, que és una cosa molt maca, perquè encaixa molt bé amb la narrativa, diguem, sí. de la botiga, que és que quan tu demanes una data d'un diari, doncs ella va buscar la llibreta, te la treu, busca el dia... També intenta veure si la tenen o no, perquè, clar, llapis tant de temps en una llibreta
0: ja
1: va perdent. Sí. Tu, al final, sempre l'Angèlica és supermaca, i jo sempre que vaig estar allà, ella, tot i que semblés que no tenia, ella ho anava a buscar per si de cas, o sigui que ells t'ho miren si ho tenen o no.
4: I, a més, ha escapat de les urpes de l'Excel, que és el pitjor malson de qualsevol oficinista.
1: Igual és més fàcil.
0: És un software que et pot donar el millor i el pitjor.
2: Sí,
0: anava
2: a dir que també et pot donar el millor, l'Excel. Sí.
4: Per mi és un mal. Son.
3: Hi ha gent que hi té un domini
2: bestial.
3: De fet, hi ha un campionat mundial.
0: Sí, m'encanta aquest campionat.
3: Jo campionat mundial.
1: Puc dir que tinc un nivell avançat d'Excel.
2: Ah, sí?
1: No m'agradaria a mi.
2: Això? Sí. Ofimàtica?
1: Ofimàtica molt avançada.
0: Però un nivell que no ens has compartit aquest estiu amb l'escaleta
2: no
0: setmanal, que és un Excel
2: això.
0: Infernal.
1: Perdona,
0: que vam fer la Marta i jo a principis d'estiu,
2: que
0: a l'hora de dividir una cel·la es parteix el document per la meitat i el pes, saps?
2: Però fes copy-paste i ara copiar formato, anàvem
1: just. No sabia que havia tingut aquests problemes, sí, si ho sé, ho hauria participat.
2: Gràcies.
1: En tot això.
3: Comparteix els teus coneixements.
1: Bé. Sí. Bé, el cas és que, com deia, tenen diaris de gairebé tots els dies, però alguns, clar, alguns els han anat venent i no els han pogut recuperar, i aleshores amb aquests sí que, per exemple, sí que no en tindrien. Ara bé, hi ha d'altres dies a la història dels que tenen moltes còpies. Potser el que guanya, segurament el que guanya de carrer, és el diari del 20 de novembre de 1975. D'aquests en tenim tots els que vulguis.
5: Sí que t'haig de dir que el diari més trobat, o sigui, el que tinc més repetit del mateix dia, és de la mort de Franco. Aquest, estic saturada, el va comprar absolutament tothom, el va guardar, i a més van fer reedicions, matí, tarda, vespre, no sé què, o sigui, n'hi ha com 4 edicions del mateix dia i del dia següent.
0: Si algú es pensava fer calés amb un exemplar d'aquests...
3: Sembla que no, eh?
0: Clar, el pareu està pels terres perquè n'hi ha molts.
1: N'hi ha molts, i a més els tenien emmarcats, vull dir, és que estan perfectament conservats.
4: Ara haurem de fer una captura de pantalla de la notificació push que t'apareix d'ha mort no sé qui, perquè és el màxim que tindrem en analògic.
1: Exacte, sí, la imprimim, si no, sí, també sí. La podem emmarcar. La cosa és que ella m'explicava que a part de dates hi ha gent que arriba allà demanant un fet. És a dir, jo vull ser, per exemple, el Titanic, que és l'exemple que ella posarà. Vull tot el que tingui sobre quan es va enfonsar el Titanic.
2: Això implica tenir-ho indexat tot. Això no ho tenen, no?
1: Bueno, això implica anar mirant, calcular més o menys dates, les dates... És molt curiós.
5: A més, pensa que nosaltres idealitzem aquella notícia que per nosaltres és superimportant i hauria de sortir a portada. Tu busques aquella notícia i no et sortirà ni en portada, et sortirà a l'interior, en petitet, i et desinflarà molt. L'enfonsació del Titanic també. Aquí, per exemple, teníem el Correo Català i surt a l'interior una notícia petiteta, mira, s'ha enfonsat aquest vaixell, punto. I la gent es desinfla una mica quan diu, no, és que hi ha una notícia i ja, per tu és molt important, però en aquella època, pues...
1: Clar, hi ha moltes notícies que han guanyat importància amb el pas del temps. Una d'aquestes històries de gent que ve buscant fets és una història que posa la pell de gallina. Jo crec que és la seva preferida d'explicar, perquè si teniu mocadors, prepareu-vos, perquè això és bastant fort.
5: quan aquí va esclatar la guerra, molts nens se'ls van endur a França sense els pares, els pujaven als trens i se'ls enduien a França. Llavors, quan va acabar la guerra, aquests nens tornaven amb tren. Llavors, perquè els pares sapiguessin quan tornaven i tal, sortia un llistat a l'avantguàrdia dels nens que tornaven amb tal tren. Una senyora que va vindre a buscar un diari, a més sabia la data exacta, i aquesta senyora venia a buscar un diari de l'avantguàrdia on sortia aquest llistat, on sortia el seu nom. Bueno, tots aquí, mocadors i increïble. Perquè no és el mateix que t'ho expliquin, que tindre aquell document que va es va editar aquell dia on està confirmant la teva història, no? I això és molt bèstia.
1: Tants anys després, trobant un diari al teu nom, perquè va ser una d'aquestes nenes que va tornar amb un tren de França, bueno, quan ho va explicar em posava la pell de gallina, sí, sí, ens vam emocionar tots dos. I clar, i d'aquestes històries en té moltíssimes, moltíssimes, preciós. En fi, jo el que vaig anar a fer allà, a part de conèixer tot aquest negoci, és a investigar en una part molt concreta d'aquest magatzem, que és la que em vau demanar vosaltres, que és la part de les revistes del cor. Perquè hi ha revistes del cor des de fa molt temps. Això és una cosa que vaig aprendre allà també, que no és un negoci que ha nascut ara. Hi ha revistes del cor des del 1917. La primera que es va fundar aquí a Espanya és La Lectures, que en aquell moment era una revista on hi havia petites històries que anaven publicant. Després ja es va anar convertint en una revista de premsa rosa, però al principi El Lectures el que era això.
2: Relax,
1: Lectures,
2: no?
1: Prou, exacte. Doncs quan accedim a aquesta part del magatzem on hi ha la premsa rosa, la primera revista que trobo és una que és maquíssima i és de la revista Hola. Ostres, què és això?
5: Tinc aquestes, justament, que és a l'Ola dels anys 40, que per a mi són les més maques perquè són super elegants.
1: És maquíssim, és absolutament de paper.
5: Exacte, no hi ha color, per tant, juguen ells amb el color a pintar, Els anuncis són meravellosos perquè és un grafisme fet a mà, dibuixat a mà.
1: Quan diu pintat, és que les fotos eren puntets negres, diguem, no hi havia la impressió digital, eren puntets negres que formaven unes imatges i que algú pintava d'alguna manera.
2: Però llavors hi veies color.
1: Hi veies color, però potser tota una figura era del mateix color, tot vermell o tot verd. I aleshores quedaven uns dissenys super, super macos. Vam voler anar una mica més enllà i el que vaig fer va ser preguntar-vos a vosaltres, Roger i Marta, els vostres aniversaris, per saber quines revistes del cor s'havien publicat, més o menys les dates en què vau néixer. La Marta va néixer el 3 de gener del 1990.
2: Sí. I mira, i et diré, era un dimecres, que no sé en aquella època, però a dia d'avui els dimecres és el dia en què surten les revistes del cor.
6: Sí, veritat.
1: Doncs en aquell moment crec que encara no, perquè el que vam trobar és el 1 de gener, que entenc que era dilluns, de 1990, el primer dia de l'any, i a la portada, això és boníssim, hi apareix la filla de Julio Iglesias, Isabel Preisler, que és Chabel Iglesias.
2: Home.
1: I la portada diu això.
5: Chabel Iglesias.
1: Las navidades de Chabel Iglesias. No puedo conseguir lo imposible, pero no voy a negar que me gustaría tener a mis padres a mi lado en estas fechas. Molt bé.
5: Chabel diu... Ho està passant malament, pobreta. Mira quina careta que fa, oi?
1: Sí.
5: I no sé si hi ha la de la setmana següent, que seria...
1: Aquesta és del 11 de gener.
5: Aquí ya tenemos a Rocío Jurado.
1: Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Y ven aquí que ya...
5: Rosario Conde.
1: Rosario Conde, la esposa de Cela, cuenta a Hola los recuerdos de su vida con el escritor. Nadia Comaneci... És molt curiós perquè molts d'aquests famosos que eren famosos als 90 ho acostuma, vull dir, els coneixem tots ara, encara.
2: Que han passat 37 anys.
1: Exactament, Rocío Jurado, Julio Iglesias, la Preisler, tots aquests. I és exactament el contrari amb el que va passar amb la revista que vaig buscar del dia que va néixer el Roger. El Roger va néixer el 30 de març del 1987 i vam trobar una revista Semana. I és que allà no s'hi coneix absolutament a ningú. 25 de març del 87. Boda de Lucía y Diego. ¿Qui són aquests dos? Se casaron la cantante Lucía y el futbolista Diego. Hoy es el día más feliz de mi vida, nos dijo la guapa cantante sevillana.
2: No la tenim controlada, no?
6: No eren tan famosos a
3: més, sense
6: època.
3: Sense cognom ni res.
2: Lucía y Diego.
1: Però,
4: com si fos la Aitana, no? De cop i volta.
1: Però això vol dir que eren com molt famosos en el seu moment.
6: En
1: perquè
6: aquell
1: només,
6: moment no van ser molt, clar.
1: Només posant el nom ja la gent sabia.
6: Lucía y Diego, ja tothom, i el futbolista Diego, bueno, almenys van ser ben feliços.
1: Ho he buscat i Lucía era una cantant sevillana que va representar Espanya a Eurovisió el 1982. però és allò que va fer Eurovisió i ja no es va tornar a saber res d'ella. I per la seva part, el Diego era un futbolista de Tenerife que jugava al Betis. En aquell moment, doncs sí, doncs serien Piqué i Shakira del moment, de però clar...
3: Espero que no acabessin igual.
1: Vam seguir fullejant la revista i em va cridar molt una cosa, que és la publicitat. En aquell moment, evidentment, tots els anuncis anaven orientats a les dones, però en concret eren... O anaven cap al seu aspecte físic...
2: Que això no ha canviat gaire.
1: No ha canviat gaire, o... descaradament a dir-los com fan o com haurien de fer les feines de la llar. Una companyia d'assegurances que posa una foto d'una dona amb una filla i el títol és Jubilación de la ama de casa. Especialmente estudiado para ti. Hemos creado la jubilación de la ama de casa. Llámanos, te informaremos. Es, tres puntos suspensivos, tu vida.
2: ¿Jubilación?
1: La jubilación de la ama de casa. És
2: com... que em sembla meravellós poder jubilar-te de les tasques de ballar.
1: És una cosa... Sí, però al final és com un compte d'estalvi de tota la vida. Però li han posat com...
2: Pensava que era, mira, jo ja em retiro, porto 30 anys rentant calçotets, preparant plats...
6: I fins aquí hem arribat,
2: dit,
6: no?
2: Escolta,
6: jo em jubilo. Que s'ho faci cadascú.
2: Exacte. M'hauria agradat.
3: M'ho
2: havia imaginat així, llàstima.
1: Total. Doncs al final el que vaig fer també va ser buscar el meu, ja que hi érem. I jo que vaig néixer el 22 de gener del 1995, doncs vaig trobar un diari Avui... I, en el meu cas, també hi havia famosos que encara recordem, com són Ortega Cano i Antonio Flores. Ortega Cano assegura la boda. Ostres, va tenir una cornada, eh? El torero Ortega Cano ha assegurat a la seva promesa a Rocío Jurado que estarà plenament recuperat de la cornada per poder-se casar el pròxim 17 de febrer a Sevilla. Ah, Antonio Flores... El retorn del nen maleït. Molta expectació es va viure dijous a la nit a la sala estàndard per assistir al retorn d'Antonio Flores als escenaris barcelonins. Feia molts anys que no venia, tants com portava en silenci discogràfic. Clar, aquesta va ser l'època que el van ingressar, suposo, i el 95, doncs, va tornar. Que fort. És tota una experiència revisar el diari del dia en què vas néixer, eh? Em va emocionar, també.
6: Bueno, perquè t'hi connecta directament, no? Perquè dius...
2: Sí, però no el record. És a dir...
6: No tens el record, no. Però com que t'han parlat tant d'aquell dia...
2: Clar, però és com
6: dia,
2: quan et diuen no, quina és la cançó, no, per exemple, el que fa el Roger Escapa al suplement, no? Que posa... Que és l'Eclipsi, no? Que posa la cançó... És l'Eclipsi,
1: sí,
2: que
1: posa la cançó...
2: El número 1, el dia que tu vas néixer. Clar, a tu aquella cançó, en realitat, molts cops no et diu res, perquè tu ets molt petit.
6: Clar, però
2: inevitablement és... et connecta...
6: Perquè dius, era l'èxit del moment, no? La banda sonora d'aquells dies que jo naixia.
2: Sí, sí.
6: M'imagino que... És que aquí t'hi pots perdre durant hores i hores.
1: Absolutament.
6: D'un diari a l'altre, ara m'interessa aquest tema, com van tractar allò altre, pots tirar hores aquí.
1: Una època a l'altra, i de fet jo li vaig preguntar, escolta, tu t'has acostumat a tot això? I em diu, no, jo cada dia descobreixo alguna cosa, cada dia veig una manera de fer diferent que tenien. És preciós, és preciós. Jo vaig al·lucinar particularment amb la notícia de l'Antonio Flores, perquè feia uns dies jo havia vist just el documental de Flores per Antonio. Aleshores, ella em va explicar, diu... Això acostuma a passar. Acostuma a passar que quan tu agafes el diari del teu dia, acostumes a trobar alguna relació, la típica cosa, ella m'explicava, diu, un home que s'ha casat amb una persona japonesa i quan agafa el diari del seu dia, en portada en gran és el Japó augmenta les exportacions, saps?
2: Uau.
1: Com aquestes petites relacions...
2: Sincronies, sí.
1: Sí,
6: com de, si hi hagués un...
1: Sí,
6: no?
1: Un fil allà que uneix tot... I, tal qual m'estava explicant això, passem la pàgina del diari i passa això. No m'ho puc creure. Televisió de Catalunya amplia el concurs de redactors per elaborar la llista d'espera. Uau! Sí, sí, precisament aquesta seria la meva feina. Uau! Va passar tot allò que m'estava explicant. Un concurs de redactors de TV3 en el diari del dia que vaig néixer. Increïble.
6: Valen molta pasta, senyals, aquests diaris?
1: Aquests diaris no són tan cars, realment, per la funció que fan, sí? Que és supermaca. Per menys de 50 euros em pots endur un diari del teu dia.
2: Home, però aquí, clar, pensa 50 euros, però el preu al qual es venien aquests diaris en el seu moment, fins i tot actualitzat a dia d'avui, no? Un diari és molt més econòmic. Vull dir que el mèrit d'haver conservat tot això és que després ho poden vendre a un preu
1: clar, clar.
0: I que està ordenat i que pots anar a buscar el que tu vols.
1: Clar,
0: que
1: també i si tens sort
0: del, conservació.
1: Del dia que vas néixer pots trobar diferents diaris, el periòdico El Mundo, a La Vanguardia, el d'Esports, també les revistes. I si ja vols fer el pack sencer, també hi ha unes carpetetes molt maques que te posen perquè ho puguis conservar bé, i una etiqueta amb un certificat d'originalitat que també fa el regal
2: fet,
1: rodó.
2: Això t'anava a dir, molta gent que ho regala per aniversaris, sí, per... Sí, no?
0: És un bon com regal. Bon, sí.
1: Molt bon regal d'aniversari. Això és, recordem, a la premsa d'aquell dia, es diu al local, al carrer Joaquim Costa, 44, Ciutat Vella.
0: Perfecte, doncs ens l'apuntem perquè és un lloc que, si més no per visitar, pel que expliques, ha de ser fantàstic. Ja no ens tornem a veure, no, amb tu?
1: Ai, Roger...
0: Bueno,
1: no
0: podem
1: sé.
0: Quedar, també.
1: Podem quedar, podem prendre alguna
2: no,
1: cosa.
2: No podeu veure, diguem, davant dels micròfons a l'estudi, però podem quedar fora, no?
0: No, i ens fem a llocs faranduleros, a vegades, clar, amb el Manel Roig.
1: Fem una mica de jarana,
2: ja,
1: no?
2: Pinta, ja.
1: Una clareta, eh?
0: Manel, gràcies per aquest estiu.
1: A vosaltres, m'ho passa molt bé.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
8: Som pura cafeïna.
7: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
9: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
7: DJ Trapella.
10: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa més.
9: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
11: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
7: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
9: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
12: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
9: Som 3Cat.
7: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Avui a la tarda de Catalunya Ràdio tornarem a aixecar la mirada cap al cel. Una cosa que ja vam fer el dia 12, el dia de l'eclipsi de sol, i avui hi tornarem per parlar de la NASA. Heu de pensar que a l'Agència Espacial dels Estats Units hi treballen 18.000 persones. Són 18.000 treballadors, entre contractats directes, indirectes i funcionaris.
1: Sí, i un d'aquests 18.000 treballadors, una de les peces d'aquest gran engranatge que és la NASA, és l'Àlex García, que és un jove de 27 anys de Vilanova de Sau, Osona, que hi treballa d'enginyer des de fa 3 anys. I aquí avui, a la tarda, tenim el gust i l'honor de saludar. Àlex García, molt bona tarda.
2: Bona tarda per vosaltres, què tal?
1: Clar, bon dia per tu.
2: Exacte.
1: Escolta'm, clar, d'entrada, tot el que sigui NASA, jo crec que els catalans, sobretot, suposo que extensiu arreu del món, ens resulta molt atractiu. I quan saps que hi ha una persona de Vilanova de Sau que ara mateix treballa a la NASA, és que no podem evitar tenir interès i voler fer-te mil preguntes. Però tu on treballes exactament? O sigui, tu quan vas a treballar, on tens l'oficina, Àlex?
2: Mira, doncs, NASA com a tal està repartida en diferents centres per tot els Estats Units, però el meu concretament es diu Goddard Space Flight Center i es troba com a les afores de Washington, de la capital dels Estats Units. Concretament es troba a l'estat de Maryland i, com et dic, són uns 30 minuts conduint fins al centre de la capital.
0: Perquè tu, Àlex, com t'hem d'imaginar, un divendres a les 8 del matí agafes aquests 30 minuts cap a l'oficina, m'imagino que treballes, no sé si amb un ordinador, amb la teva taula. Tu arribes i què fas? Quina és la teva feina?
2: Correcte, bueno, doncs la meva feina al final és, jo diria, molt semblant a la de qualsevol altra persona que treballa en una oficina. Sí que treballem bastantes hores, com la feina requereix, però, bueno, a diferència, a part de la part de l'oficina i de l'ordinador, on fem tots els nostres dissenys electrònics i tal, destacaria com a cosa diferencial potser els laboratoris, on nosaltres podem posar a prova els instruments que construïm i que després volaran cap a l'espai. Allà passem una gran quantitat del nostre temps fent proves, verificant que tot funciona, solucionant problemes, i això seria una part que seria com diferent, diguem, d'una feina normal i corrent.
1: Perquè la teva feina exactament dins la NASA quina és? Perquè clar, hi ha 18.000 persones, com dèiem, deveu fer coses tots molt diferents. Tu, no sé, quin departament, a quina àrea estàs?
2: Doncs la NASA està dividida en diferents departaments, i el meu concretament és el d'heliofísica, que bàsicament heliofísica és la ciència que estudia el Sol i totes les interaccions del Sol amb la resta de planetes. I diguem que dins d'aquest departament està format per científics, majoritàriament, però després hi ha també molts enginyers que ajuden aquests científics a poder construir els instruments que els ajudaran a prendre les mesures per després poder dur a terme aquesta ciència pues, per fer nous descobriments.
1: Uh-huh. I això és el que fas tu, eh?
2: Jo faig la part d'enginyeria, correcte.
0: No, ara estic pensant que dius que treballes... Bueno, la teva feina va molt relacionada amb el sol. El dia de l'eclipsi va ser un dia gros a casa teva?
2: Doncs mira, just em va agafar que estava a Catalunya de vacances, estava visitant a la família. Uh-huh. Llavors el vaig poder disfrutar des d'allà i una mica també va ser especial, com perquè el vaig poder viure amb els meus pares, amb la meva germana, amb la meva parella. Llavors va ser maco com poder portar la meva feina una mica cap a casa.
1: Clar. Tu, Àlex, ets dels que es van flipar amb l'eclipsi, com jo, per exemple, o de l'equip dels, no sé si dir-ne, escèptics, sí, ho podem dir així, com el Roger, que tampoc els semblava res espectacular. De quin equip ets, Àlex?
2: Home, a mi qualsevol fenomen d'aquests em sembla especialment atractiu, i sobretot quan són fenòmens que succeeixen cada molt temps. Llavors, em sembla un dia especial, vulguis o no.
1: Clar.
2: Sí, sí.
1: Però era el primer eclipsi, tot el que veies, i ja no faré més preguntes sobre l'eclipsi, Roger, t'ho prometo.
2: Doncs no, de fet, fa un parell d'anys va haver-hi un altre aquí als Estats Units,
1: sí,
2: i just em va agafar la feina. O sigui que aquest realment el vaig viure més, perquè, com us podeu imaginar, sent el departament d'heliofísica, es va viure molt intensament. Llavors pues, es parlava durant totes les reunions, la gent viatjava per anar-lo a veure in situ, per prendre mesures, per treure fotos amb càmeres. Llavors va ser bastant més intens, et diria. Sí, sí.
0: Llavors hi ha un altre efecte meravellós que la gent que l'ha vist el recorda per tota la vida, que és l'efecte de les aurores boreals, que entenc que el sol hi té molt a veure, i no sé si tu, la teva disciplina, també estudia les aurores boreals.
2: Correcte, doncs, de fet, ara que ho preguntes, dins del Departament de Liofísica jo estic en un grup més petit que es dedica concretament a estudiar les aurores boreals. I bàsicament el que fem és construir instruments que volaran en uns coets que en anglès es diuen sounding rockets, però en català la traducció seria coets de sondeig, que bàsicament el que fan és pujar fins a l'espai i tornar a caure. Llavors, en aquests coets van uns instruments que nosaltres construïm i que bàsicament el que fan és prendre mesures des de quasi bé el llançament fins que tornen a terra, i ens permeten prendre mesures, doncs, de totes les diferents capes de l'atmosfera i així poder estudiar com aquestes aurores boreals es formen.
0: Perquè sí, sí. Què són les aurores boreals? Perquè la gent en penja fotografies, no? En parla moltíssim, és un fenomen que em va posar la pell de gallina, que em va emocionar, però realment què estem veient quan aixequem el cap i en veiem una?
2: Bueno, intentaré fer una explicació així.
1: Sí, per damis, molt bàsica.
2: Sí, doncs mira, bàsicament el Sol al final és una font d'erupcions solars que algun cop haureu sentit quan diuen hi ha hagut una tormenta solar, sí. No? Llavors, en aquestes tormentes solars s'ejecten moltes partícules que normalment, bueno, en aquest cas és plasma, que bàsicament està format per electrons i per protons. Llavors, aquestes partícules viatgen per l'espai. Llavors, com que nosaltres estem en una petita part d'aquest espai, rebem aquestes partícules. Però, a diferència d'altres planetes, el nostre planeta té una peculiaritat molt important, i és que té un camp magnètic que ens protegeix d'aquesta radiació solar. Llavors, quan les partícules xoquen amb el camp magnètic, que té una forma, si ens l'imaginem, com de dònut, quan xoquen amb aquest camp magnètic es desvien cap al pol nord, sobretot, i també cap al pol sud. Llavors, com que el camp magnètic s'introdueix cap a la Terra per la part del pol nord, diguem, aquestes partícules que s'han desviat entren directament a la Terra per al pol nord, com he dit. Llavors, aquestes partícules que tenen una energia molt alta, al xocar amb les partícules que ja es troben a l'atmosfera, que en aquest cas són àtoms de, sobretot d'oxigen i de nitrogen, en xocar amb aquestes molècules, el que succeeix és que aquestes molècules s'exciten d'alguna forma, diguem, canvien les energies dels seus electrons, i en un moment donat emeten fotons, que al final és la llum aquesta que nosaltres podem veure. Llavors, nosaltres normalment podem veure les aurores boreals de color verd majoritàriament, i això es dona perquè són els xocs d'aquestes partícules que venen del Sol amb les molècules d'oxigen. Després també tenim xocs amb molècules de nitrogen que poden crear altres colors més vermellosos, per exemple.

0: Estem parlant amb l'Àlex García, un jove de 27 anys, de Vilanova de Sau, que treballa a la NASA. Àlex, tu de petit eres d'aquells nens que volia ser astronauta?
1: Doncs és curiós perquè no, realment jo no és un somni que tingués des de petit de venir a treballar aquí. No sé si perquè no m'hi veia, no sé si perquè no ho veia realista, però sí que és veritat que sempre m'ha agradat com, pues, aquesta part de ser un nen curiós, que m'agradava pues, tocar coses, de desmuntar, muntar. Llavors entenc que això és el que em va portar una mica cap a la carrera que vaig estudiar, que en el meu cas va ser enginyeria de telecomunicacions, i d'aquí, dins de la carrera, vaig anar descobrint aquest món dels satèl·lits que engloba una mica tota aquesta part, pues, de desmuntar, de muntar, d'inventar, diguem, i vaig anar a descobrir aquest món de l'espai que em va anar fascinant de mica en mica, i ha estat com, diguem, un somni que s'ha anat creant amb el camí recorregut.
2: Clar, és curiós perquè, a més, en el teu entorn no hi ha científics, no? Crec que tinc entès que vens d'una família vinculada a la restauració. Res a veure.
1: Correcte, sí, sí. La meva àvia i la meva mare portaven un restaurant, sí, que, allà a Vilanova de Sau. A més, el poble és superpetit, són uns 300 habitants, i l'escola on jo anava és superpetita. Llavors, fins a l'ESO, inclús fins a la universitat, diguem que no vaig tenir contacte amb cap persona que pogués tenir un perfil semblant al que jo faig ara.
2: I ara que mencionaves això de l'escola, crec que eres l'únic, no?, al ser un poble tan petit, és les típiques escoles en què es relacionen nens de diferents cursos i de diferents edats, i tu eres l'únic nen de la teva edat. Clar, no sé, és correcte això, Àlex?
1: Sí, sí, això és correcte, de
2: clar,
1: fet.
2: Ja...
1: Sí, perdona, sí.
2: No, digues, Àlex, sisplau.
1: No, que és una escola molt, molt petita, ja et dic. De fet, el número d'alumnes variava cada any, i podíem anar, pues, de 13 alumnes a 20 alumnes. Aquest era més o menys el rang, però t'estic dient des de P3 fins a 6è de primària. O sigui, hi havia cursos que no hi havia cap alumne, hi havia cursos que eren un, hi havia cursos que eren tres, mai sabies.
2: Clar, i passes d'això a treballar en una gran empresa com és la NASA, amb 18.000 treballadors. És un canvi bèstia.
1: Sí, sí, la veritat que si ho mires així en perspectiva, el canvi és molt gran. Sí que és veritat que vaig anar fent com petits passos. Després ja vaig anar a estudiar la secundària a Vic, que és una ciutat ja una mica més gran, després ja a la universitat a Barcelona. Llavors els canvis van ser progressius, però quan ho mires així en perspectiva, espanta. Sí, sí.
0: Com arribes a la NASA? I a mi m'agradaria saber el primer dia que arribes allà, com arribes a recepció de la NASA, no? I dius, mira, sóc l'Àlex de Vilanova de Sau, que ara treballaré aquí. Com et reben els companys? No sé si t'expliquen una mica, si et fan un tour. Com ho vius, això?
1: Doncs mira, jo vaig arribar a través d'un acord que tenia la meva universitat, la UPC, de la Facultat de Telecomunicacions, un acord que teníem amb estudiants aquí a Estats Units, gent que treballava aquí a universitats d'Estats Units i que eren exalumnes de la meva escola. Uh-huh. Llavors, pues, vaig aplicar per fer el treball de final de màster aquí a Estats Units, i em van proposar aquesta plaça, que era per fer-ho aquí a la NASA, i sí, sí, vaig aplicar i em van acceptar la plaça. Llavors, diguem que el meu primer any va ser només per fer el treball de final de màster, i després ja em vaig quedar treballant aquí. I, bueno, bé, el primer dia que vaig arribar, pues, bueno, un canvi molt bèstia. És que ja no és només que vas a treballar a la NASA, sinó que canvies de país, te'n vas a viure als Estats Units. Pues el canvi de vida va ser de 180 graus, va ser molt gran. I en arribar allà, pues, ja et dic, em xocava tot, perquè era com... què faig jo aquí, no? Un centre de més com el nostre, que és tan gran, que hi ha, sí, com 10.000 treballadors, pues només d'arribar ja et trobes un control de seguretat. Bueno, pues molt xocant, la veritat.
0: I ens hem, sí, d'imaginar, sí, una corporació a l'estil Google, una mica això que ens han ensenyat a les pel·lícules, i que la gent va amb patinets per allà dintre, que tenen sales, no sé, per jugar a ping-pong, que hi ha uns menjadors amb self-service 24 hores. Funciona així també a la NASA?
1: Doncs mira, això és una cosa que em va sorprendre una mica quan vaig arribar, i al final la NASA és una institució que es va fundar ja fa, pues, fa molts anys, i vulguis o no, les instal·lacions no s'han anat renovant i no són d'aquest estil Google com ens les imaginem, o Apple, amb les instal·lacions totes així de vidre, amb oficines totes de vidre, no? I tot com d'última moda. Les instal·lacions sí que són, és veritat que són més antigues, són edificis així, pues, normals, de totxo, més antics, però el que són les instal·lacions a nivell tècnic sí que és veritat que són espectaculars. Jo cada vegada que entro a una sala blanca i veig pues, tota la maquinària que tenen per fer proves en els instruments, al final en el centre que estic jo és on s'han integrat satèl·lits com el James Webb o el Hubble. Llavors, clar, tota la maquinària, tota la instrumentació que es fa servir per construir aquests satèl·lits ha de ser pues, del calibre d'aquestes missions. Llavors, us podeu imaginar, bueno, les instal·lacions són espectaculars. Sí, sí.
2: Ah, no sé com ha de ser la gent que treballa a la NASA, més enllà de tenir coneixements o científics o tècnics, que seria més el teu perfil. Com heu de ser per treballar allà? Heu de ser persones molt ordenades, molt metòdiques? No sé si teniu un patró comú, tot, aquestes 18.000 persones.

0: més capacitat, amb menys, però sí que en general són persones molt treballadores i molt disciplinades.
1: Ara que mencionaves això de les capacitats, fa uns dies t'entrevistaven al 9-9 i allà explicaves que hi havia vegades que tenies la síndrome de l'impostor. Clar, d'entrada, no? Algú de la NASA et diu, jo tinc síndrome de l'impostor, i pots dir, home, va, què dius? Per què tenies aquesta sensació?
0: Bueno, al final jo, quan el primer cop que jo vaig venir aquí a treballar, diguem, jo sortia de la universitat. Llavors, tu saps, surts de la universitat sabent el que t'han ensenyat, que normalment són coneixements teòrics, no? Però tu arribes allà i tot això ho has de posar a la pràctica. I la diferència és molt gran, de saber una cosa en la teoria fins a poder-la posar a la pràctica i poder construir un instrument, no?, que arribi a funcionar dins d'un coet. Llavors, pues, diguem que al principi vaig tenir una sensació bastant de vèrtic, de dir, ostres, no sé si jo seré capaç de fer tot això. També a la vegada estàs treballant ja des del primer dia amb gent que porta molts anys treballant en el sector, que té uns coneixements brutals, llavors, bueno, això també fa que diguis, ostres, jo no estic al seu nivell, però realment haig de poder aportar també en aquesta missió, no? Llavors, bueno, és una cosa que he anat treballant, no?, que m'he anat acostumant, diguem, i a poc a poc, pues, et vas sentir més còmode, però sí que és veritat que al principi, ostres, fa vèrtic, sí, sí.
2: Àlex, això no sé si m'ho podrà respondre, però... Clar, a mi que m'agraden les pel·lícules de ciència-ficció i les sèries i tot això, la NASA a vegades surt en aquestes sèries i pel·lícules perquè doncs, s'està investigant si hi ha vida extraterrestre, no? I ens presenten uns protagonistes doncs, que tenen informació confidencial. El tema de la informació confidencial i de coses que vosaltres investigueu i que no transcendeixen als mitjans, això, tu com ho vius? Existeix o ho fan gros a les pel·lícules?
0: Home, a veure, informació confidencial com a tal, així, que jo sàpiga no m'he vist, però sí que al final, bueno, tot el que és la tecnologia que fem servir i el que és la informació a nivell tècnic de tots els instruments i dels coets i bueno, tota la tecnologia en general sí que és informació protegida, no? Però a nivell de descobriments... Si més no, a mi no m'han explicat res.
2: És a dir, si mai es troba vida fora de la Terra, primer us enviaran un mail a tots els de la NASA dient, nois, hem trobat això, ara ho explicarem a fora?
0: Ojalà sigui així.
2: Tornaràs a Catalunya? O t'està agradant molt als Estats Units i ja ho tens tot molt muntat aquí, Àlex?
0: Home, doncs al final, no, jo crec que sí que m'agradaria acabar tornant. No sé quan, encara... no sé si és més un projecte a curt o llarg termini, però sí que jo sóc molt enamorat del nostre país i de tot el que tenim allà, de la gent, de la cultura, i sí que és veritat que potser a l'hora de formar una família m'agradaria més fer-ho allà, però bueno, als Estats Units m'està donant moltes coses, estic aprenent molt, llavors també és una experiència que vull com en el temps que em quedi poder-la exprimir, sí, doncs, al màxim.
1: Sí, però creus, sí, que podries fer alguna cosa similar a la que fas professionalment, vull dir, similar a la que fas als Estats Units aquí a casa nostra?
0: Bueno, a veure, al final l'envergadura de NASA no crec que sigui equivalent a res a la resta del món. La veritat, és una institució que bueno, que per això és tan famosa, no?
1: Clar, clar.
0: Llavors, sí que crec que hi ha empreses que estan intentant com... fer coses per apropar-se a l'espai, per poder llançar satèl·lits més petits, més grans, i en algun moment sí que m'agradaria contribuir en aquest sector, pues en el nostre país, no? Però és veritat que les diferències són gegants, són molt grans. Llavors, bueno, sí que és veritat que potser hauria de fer com un canvi a nivell laboral i sobretot personal, no? D'assimilar el canvi.

0: portaveu de l'Àlex García, que treballa a la NASA, que és català, que és de Vilanova de Sau. No et passa pel cap, no?, reobrir el bar familiar, potser? Tornar aquí, deixar l'espai i dir, mira, tornem als orígens i reobrim el bar.
1: Doncs no et pensis que no se'm passa pel cap a vegades. Yes. Al final, casa meva està com just al costat del bar i sóc amb...

0: bueno, m'agrada molt passar temps a Vilanova de Sau, és on m'he criat i és un lloc molt salvatge, molt, molta vegetació i tal, i on disfruto molt d'estar-hi. Llavors, a vegades penso, ostres, si pogués jo muntar-me aquí a algú i quedar-me aquí tranquil, no?
1: Posa un telescopi, eh? I fas anar les dues coses allà a la
0: terrassa. I a veure si descobrim vida.
1: Exacte, tant de bo.
2: Ara, mentrestant, exprimeix tot el que puguis a la NASA, eh?
1: I tant, i tant.
2: D'aquesta experiència que ens fa treure les dentetes a tots els qui no hi hem estat mai i que no ho coneixem.
1: Àlex, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé i molta sort. Fins aviat.
0: Moltes gràcies. Adéu.

0: Tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
3: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
5: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramaturgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars VIP.
6: Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el FI.
5: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
7: Oh, capità, el meu capità.
8: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
9: Ja no sé què em passa.
8: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
10: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
8: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
10: Això sona brillant.
8: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
13: Som 3Cat.
12: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: 7 minuts i les 6.

0: veure, jo ara, Roger, si tu et dic... digue'm una olor que transporti la teva infància.
1: Uf, te la dic de seguida.
0: Sí?
1: Olor de pintura, d'habitació pintada.
0: Uau!
1: Però directament, eh?
0: I a quina edat te transporta aquest olor?
1: Petitíssim, potser 4 anys. Em van pintar l'habitació quan tenia 4 anys. I recordo, cada cop que sento aquesta olor, és com que tinc una imatge de la meva habitació que l'estaven pintant. I em transporta directament cap allà.
0: Ara veurem com això que t'ha passat a tu li passa a moltíssima gent. De fet, segur que l'Eja Mariona, vosaltres també deveu tenir olors, no?, que us transporten a la infància. I aquí li vindrà la típica olor de casa de la iaia, la colònia que duia l'avi, l'olor que feia la botiga de llaminadures. A mi, per exemple, l'olor del gessamí. Teníem un gessamí al jardí i sempre em posaven aquelles floretes a la tauleta de nit. Bé, hi ha diferents olors que vam registrar a la infància i que, segons s'ha demostrat ara, podem seguir identificant anys més tard. Ho hem comprovat, perquè ara hem fet aquesta prova a la taula, però s'ha demostrat científicament i s'ha explicat el perquè, oi, Mariona?
2: Efectivament, aquest fenomen es coneix com l'efecte de la Magdalena de Proust. És un nom que prové de la novel·la A la recerca del temps perdut, de l'autor, i al llibre el protagonista reviu de forma involuntària un munt de records de la seva infància quan prova una magdalena mullada al te. Una mica com el que dèiem, no? De cop i volta proves, com parlàvem l'altre dia amb la Sofia Gené i el Víctor Gonzalo, una magdalena i transporta al poble on passaves els estius amb la teva àvia, no? Doncs un segle més tard, la neurociència ens ofereix una explicació científica per poder entendre per què ens passa tot això. És un estudi publicat per la revista PLOS Biology que detalla tot allò que passa al nostre cervell i que l'Ibai Arregui, neuropsicòleg de la clínica Cora Chan, en resumeix d'una manera molt planera.
3: El que demostra aquest estudi és que una olor pot quedar unida a una emoció durant anys i convertir-se en una autèntica porta d'entrada al passat. Han descobert que això que permet que aquests records olfactius ens vinculin amb l'emoció de la infantesa a la nostra vida adulta, i això és realment impressionant perquè és com un circuit directe.
1: Circuit directe i crec que una velocitat increïble.
2: I a vegades...
1: No? Ho sents com molt a dins, és com ensumar nostàlgia pura, no?, quan sents aquestes olors.
2: I a vegades passa que trigues una mica en reconèixer,
0: no?,
2: l'escena, sí, o el moment de la teva vida en què vas ensumar per primera vegada aquella olor, no?
1: Sí, dius, això em transporta, on era, no? Dius, mira...
0: Fins que el cervell troba aquest record amagatzemat. Però, clar, com es crea, Mariona, aquest circuit directe que ara ens deia, no?, entre l'olor, els records i les emocions d'infància?
2: Doncs mira, deixarem que ho expliqui l'Ibai Arregui.
3: Això passa perquè el cervell no guarda només l'olor. Guarda també el lloc, les persones i les emocions que l'acompanyaven, no? Quan aquella experiència és positiva i és repetida, no?, l'olor es converteix en una clau emocional. És curiós com algo tan insignificant com olorar algo, no?, ens pot connectar amb emocions i olor alhora, no?
2: De fet, una cosa molt curiosa és que, segons aquest estudi, la reacció del nostre cervell davant experiències olfatives és molt més intensa i emocional que la que poden provocar, per exemple, altres estímuls com la imatge o el so, que és una cosa que a mi em va sorprendre, perquè tu amb la imatge estàs veient exactament, sí, aquella escena que vas viure, però, en canvi, la reacció del teu cervell serà més intensa quan vingui de l'olor. És bastant curiós. Però per arribar a aquestes conclusions, l'experiment combina un estudi amb voluntaris i també uns experiments amb ratolins. Però ens interessa sobretot la part de les persones voluntàries, que els preguntaven quins eren els seus records olfactius més antics i van detectar com aquests no s'associaven a fets aïllats, a una cosa que et va passar un cop a la vida, sinó que eren més experiències agradables i sobretot repetides. Olors que podien continuar, per exemple, presents en la teva vida. Per això, per exemple, si et ve un olor a puro, que a mi és una cosa que em passa sovint, de cop passa un senyor gran fumant un puro, i a mi se me'n va el cap directament a l'agència de viatges que tenien els meus avis, on en aquell moment es podia fumar allà dins. Llavors, és una cosa repetida que jo ensumava de tant en tant a casa dels meus avis i, per tant, em porta aquesta escena. Llavors, el que nosaltres hem fet és sortir al carrer i preguntar-li a la gent quins olors... els transporten a records de la seva infància, i per això ha sortit a preguntar al carrer la nostra estudiant en pràctiques, la Marta Escudero.
4: Doncs per mi el pa. Quan anaves a la fleca i compraves el panet de Viena petit i anaves després a la xarcuteria i et posaven el pernil dolç i després la mare ho anava a pagar.
5: Quan havia plogut la gespa, aquella olor també la tinc present. És més ara, cada vegada que sento l'olor de gespa mullada després de ploure, encara, vull dir, t'emociona una mica.
6: Olores suaves, como jazmín.
7: Els sabons que hi havia abans, que es posaven entremig de la roba, era de Pràvia.
8: M'ha vingut molt sense voler. La típica olor així a caca de vaca quan anaves com de colònies, com que comença a olorar una mica així a femta, i dius, vale, et vaig de colònies, guai.
2: Per tant, el pa, l'olor de gespa mullada, sabons de la roba i de cop i volta caca de vaca. Vull dir, aquí cadascú té els records que té.
1: No les pots triar, perdona, això.
0: Et diré que l'olor de pintura tampoc seria una olor especialment agradable.
2: No.
9: A mi l'olor de fems, per exemple, em recorda molt això. A una determinada època de l'any en què el meu poble és el moment de posar
0: de
9: adob
0: en els
1: camps i llavors sentir-ho.
9: Olor, això.
1: I llavors hi ha un altre meló, que ja en parlarem un altre dia,
0: ja,
1: que són
0: vinent, potser
1: les colònies, els perfums de gent doncs, amb qui t'ha relacionat, o fins i tot d'exparelles, o de la teva mare durant una època.
0: És bestial com olores una persona que porta la mateixa colònia que algú altre, i és que no pots deixar de veure...
2: No, records de Vietnam, depèn de
1: com. Encara hi ha una olor que si em passes... per davant.
0: Sí?
1: Gairebé diria un nom en veu alta.
2: Uau, és fort.
0: Però saps això passi. La colònia?
1: No la sé. I fa 15 anys que la busco. I no li demanaré mai a ella quina era.
2: Això ha estat maco.
1: Mai.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
11: Bona tarda, us informa Marc Güell. 18 famílies del barri del Putxet de Barcelona desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro no podran tornar a casa probablement fins a principis de l'any vinent. El govern assegura que el terreny és estable, però considera que cal garantir la seguretat dels veïns abans d'autoritzar-los a tornar. Unitat Mòbil a Barcelona, Matilde Seoane i Roger Santaló. Bona tarda.
12: Bona tarda. Els treballs de consolidació continuen sota les finques afectades per l'esvoranc i el govern permetrà el retorn dels veïns de 15 habitatges del bloc del carrer Teodora Lamadrid número 5. Però hi haurà famílies que encara no saben si hauran d'esperar fins al 2027. Pilar Díaz és la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona.
13: La resta hauran d'esperar, en concret, dels 87 habitatges inicials afectats, 18 encara no podran retornar a curt termini. I estem parlant, doncs, possiblement de finals d'any.
12: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar l'autorització dels tècnics de la Generalitat. Matilde Seoane, Roger Santaló, Catalunya Ràdio, Sant Gervasi de Barcelona.
11: Més notícies amb la Laia Framis.
14: Localitzada una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes després de l'arribada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat, si està viu o no, ni tampoc quina és la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts.
11: Mentrestant, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greus riuades que han afectat el Nepal aquesta setmana. L'organització ecologista admet que encara és massa aviat per determinar quin paper han tingut exactament el canvi climàtic en aquest episodi, tot i que les primeres investigacions apunten al despreniment d'una glacera com a causa més probable. Pedro Zorrilla, cap de canvi climàtic de Greenpeace, avisa en declaracions a Catalunya Ràdio que ens hem de preparar globalment.
15: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
14: Junts demana al president Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat aquest migdia amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, demana al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
16: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
11: I el ministre Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa el PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta i tanca la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI. Ha negat errors dels serveis d'intel·ligència o de les forces de seguretat perquè ningú podia preveure l'entrada massiva de migrants. És divendres, cop d'ull al trànsit i al transport públic. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
17: Bona tarda. S'ha reobert la C31 a Sitges, a les costes de Garraf, en tots els sentits, després que ha estat tallada durant uns minuts per un accident. Una zona que també es veu afectada, la C32, on fa un parell d'hores ha cremat un vehicle. Ara aquesta via està oberta, però cal dir que entre Castelldefels i Sitges, en sentit sud, hi ha talls intermitents en el túnel. A banda de la C32 i C31, continuen les retencions també a la Jonquera, tant a la P7 com a l'N2, en sentit nord, per un accident. A la P7 hi ha un carril tallat i a la P7 també hi ha retencions a Gelida i a Santa Margarida i als Monjos en sentit sud i de Mollet del Vallès a Vilanova del Vallès en sentit nord. Finalment, també recordem que a l'R1 circulen dos trens per hora i sentit amb retards mitjans de vora mitja hora entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, Equip Viari.
11: Ara els esports, Joan Fitó.
18: A la Vuelta, acabat fa poca estona, la setena etapa. Isaac Vilalta, bona tarda.
19: Bona tarda. Victòria d'etapa per al noruec Andreas Legnesund, que ha guanyat en solitari per davant del seu company d'equip, el també noruec, Tobias Johannessen. Per tant, doblet de corredors noruecs, doblet de l'equip 1X, per darrere tercera de l'etapa ha estat Wout van Aert. A més de 5 minuts han arribat els grans favorits de la general, el millor de tots, Tadej Pogacar, que ha esgarrapat uns quants segons als seus perseguidors, no gaires. Això fa que la general Pogacar sigui més líder amb 3.50 sobre Enric Mas i 4.50 sobre Primoz Roglic. Etapa per Legnesund, Pogacar una mica més líder.
18: Mentrestant, en futbol, Manolo González ha confirmat que Brian Zaragoza encara no debutarà amb l'Espanyol aquest cap de setmana. Els blanquiblaus juguen demà al camp de la Reial Societat. Tampoc jugarà Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid. L'argentí acumula 3 dies consecutius sense entrenar-se per una indisposició. L'Atlètic de Madrid juga demà contra el Sevilla. De fet, avui comença la tercera jornada de Lliga. A les 7, Racing de Santander, Elx, i a 2:15, a la vez Villarreal. I en motor, Marco Bezzecchi, amb Aprilia, lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP i el Mundial Masculí d'hoquei herba. Ara a les 6, la selecció espanyola amb 12 catalans juga la primera semifinal d'aquest Mundial contra els Països Baixos.
10: Fins aquí les notícies.
20: Però si aquí no hi ha ningú i jo sento veus.
21: Ai, són les 1000 veus de Montserrat.
20: Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat.
21: Ai, mare de Déu. Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
22: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
23: La gent que pugés a la muntanya amb esperit català.
21: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast original entre el documental i la ficció per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat.
20: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
21: Pots sentir Joan Pera i les 1000 veus de Montserrat aquest diumenge a 2:15 de la tarda a Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcó.

0: estàs cantant una miqueta i tot, Víctor.
1: Sempre, sempre canta per dins.
2: Què tal, com esteu? Què tal, com estàs? Quina alegria escoltar-te un divendres.
0: Ah, sí? Sí? Perquè he fet una mica de Ricard Ostrell aquest estiu, eh? I els divendres, sí, alguns, he fet festa. Escolta'm una cosa, on pares, Víctor?
2: Ara estic, bueno, és que estic on jo... No, no sóc a Barcelona, encara no puc donar detalls, però no sóc a Barcelona.
0: Però estàs en plena operació Mercato?
2: Sí, estem, sí, coses de feina, sí, també. Sí,
3: ui,
2: sí,
3: perseguint algú, perseguint algú.
2: Sí, sí, sí, sí, una mica, una mica.
4: El Víctor sempre està treballant i perseguint les notícies.
3: Operació Gàbia, eh?
2: Mm. Operació Gàbia, sí.
4: Que no et pugui dir on és.
0: Però, Víctor, a veure, no diguis on ets, però...
3: Què veus?
0: A Catalunya. Estàs a...
2: A Catalunya, sí, sí, a Catalunya. Catalunya. Ah. A Catalunya, sí, sí, sí.
0: Si partim Catalunya per la meitat, estàs a la part nord o a la part sud?
2: Ara no arribo a la part nord encara, però estic més a prop de la part nord que, diguem, de la plaça.
4: Sí, t'estàs movent, eh?
0: Estàs en ruta.
2: En ruta, sí. Parat a un lloc.
1: Per entrar, per nosaltres.
0: Fer on és en Víctor i que comencessin a trucar oients, no?
4: Si trobeu el Víctor.
2: Benzineres i tal, no? Que truquin, no? Bars, sí, de tot, a carretera, tal, que truquin. No? Sí.
0: Però ara t'hem d'imaginar rotllo una àrea de servei atenent la trucada.
2: Ara mateix sí, pots imaginar això perquè és real. I, sí.
4: Però un moment, Víctor, vas sol?
2: No, no, vaig amb més gent, vaig amb més gent. Sí, sí.
4: Saluda'ls de part nostra, sí, que estan aguantant de la secció.
2: Però jo estic allunyat una mica, sí, ara, perquè no hi havia massa cobertura a un lloc i m'he posat aquí un punt que, en teoria, sí.
0: Escolta'm, aquest matí he estat al Camp Nou, Víctor.
2: Bueno, us he vist les fotografies, és que t'anava a escriure i dic, bueno, després sí, ja per la tarda aniré a l'escriure. I sí, sí, que fort.
0: Hem fet la presentació de la temporada.
2: Com has vist les obres, que a mi és el que m'agrada.
0: Doncs no les havia vist en directe, sí que havia vist fotos i he vist que de fora falta molt. O sigui...
2: Encara falta, sí.
0: Es veu com tota l'estructura, tota la vista... Bueno, hi he entrat per la porta 15, perquè hem fet la presentació de la nova temporada i tal, a la zona de la llotja dins, i, i he vist, bueno, se sentien grues, excavadores, sorolls de martells picant ferros, però encara li queda molt, no, el Camp Nou?
2: Li queda bastant. Li queda tot un any de, per fer la, diguem, el sostre, per fer tot el sostre, que serà quan acabi aquesta temporada. Ells diuen que si eren menys mesos, que serà només, diguem, de l'estiu vinent fins a l'hivern, jo crec que serà una miqueta més, jo crec que arribarà potser una temporada, i durant aquest any és per fora, i aquesta tercera graderia, la zona de l'anella VIP, que és aquella anella que veus que separa el formigó, diguem, del que està, de la zona on hi ha seients ja, doncs aquella zona també l'han de rematar.
0: Saps que m'ha impactat molt? Quan hem entrat, ens hem anat a fer la foto que s'ha compartit a les xarxes i tal, i ens hem assegut tots els de Catalunya Ràdio com a la graderia, perquè la gespa no es podia trepitjar. I ahir va haver-hi partit. Ahir va jugar el Barça, sí, contra l'Atlètic. M'ha sorprès lo guarro que estava al terra, sí, entre les cadires i les butaques d'ampolles, de bosses de patates... No, però desconeixia que quedava d'aquesta manera al camp. O sigui, hi ha una feinada a netejar-lo després de cada partit.
2: Uf, però una feinada, però no al Camp Nou. Al Camp de l'Espanyol, que tu has anat molt allà quan acaba els partits, imagines, tot de pipes, bueno, tot el que
0: però
2: queda...
0: Però jo m'ho emporto, perquè en principi les pipes, està prohibit tirar-les a terra, i tu quan les compres a un camp de futbol, almenys al Camp de l'Espanyol, et donen un got, i un got, i les tires aquí.
4: I però la gent és molt marrana.
0: Però intento portar-ho a les coses, però he vist que no.
4: Això passa com al cinema, que deixen les crispetes allà a terra, i dius, tens una paperera justa a la sortida.
1: Costa portar el cartroneta allà.
0: A veure, una de les imatges que ens va deixar el partit d'ahir, el del Barça 2 Atlètic de Bilbao 0, és el bigoti de Lamine Yamal. No sé si l'heu vist. Busca el Mariona.
4: Vaig a buscar-lo, no l'he vist.
0: Un bigotet com primet i tal. D'on surt tot això, aquest canvi de look, Víctor?
2: Bueno, i una mica de barba, diguem, sota... Sí, una mica de, no, de perilla podria fer,
0: fins doncs
2: i tot, saps?
0: Ah, doncs potser sí que hi ha barba, també. Sí,
3: oh,
0: sí, sí.
3: Sembla una mica la primera pelusa que et surt, eh?
1: Sí, bueno, noi, és que té 19 anys el noi, vull dir...
3: Home, però...
1: Què? Amb 19 anys ja tens però, barba. Ja tenies aquesta barba, l'Eix, amb 19 anys?
4: L'Eix
1: gasta una barba que...
3: No, fa temps que, sí, que això va tancar.
2: No, però això ve d'una promesa del Mundial. O sigui, saps que sabeu que el Gavi, sí, i el Pedri van guanyar el Mundial i es van tenyir de rosa i de blanc, Gavi de rosa i Pedri de blanc, i Lamine va dir que es deixava bigot i barba, que no s'afaitava, que el cabell no es volia fer res perquè ja es fa les seves coses, que no es volia rapar ni molt menys el cabell, això ho tenia claríssim, i llavors que ell es deixaria barba perquè mai s'havia deixat, i mira, està com... Però és veritat que ha trigat més, suposo perquè li triga més a sortir, i llavors ha trigat fins ara que hem vist, clar. Clar, és aquest el tema, clar. Però sí, ara s'ha deixat, no sé quan durarà, no sé si ha fet aquest partit, farà el dilluns que juga el Barça també i després ja està, o aquest cap de setmana ja s'afaitarà, no ho sé. Però ja l'hem vist, ja ha complert la promesa, diguem, clar.
5: Una promesa si gana el Mundial.
6: Una promesa si gana el Mundial. Prometo que si gano el Mundial, me dejo toda la, o sea, barba, bigote durante... ¿Qué año, cabrón? Tres semanes.
1: Home,
0: a partir d'avui, no, entenc? Que li ha sortit i que ja es veu una mica.
1: Però, escolta'm,
2: però que barba, que comptava,
3: sí, el que pot sí, ser sí, la barba, sí. Perquè clar...
1: Però, Víctor, ho compares amb tenyir-te els cabells de rosa xiclet, de platí, o fins i tot, em sap greu pronunciar aquest nom, però Cucurella, que fins i tot es va arribar a tatuar. S'ha tatuat, no?
0: Home,
1: no?
0: Home.
2: Sí, el de la Fuente.
0: Bueno, això. A veure, Víctor, però això... Una cosa.
1: Però llavors, comparat amb això, deixar-te barba tres setmanes, que vols que et digui? No, eh? Aquí la mina em sembla que podria haver apostat més fort.
2: Sí, surt guanyant amb aquesta promesa, sí. Perquè veus tu, la dificultat. Tres setmanes.
4: Potser és que
2: al novembre la gent s'ha oblidat.
0: Confiava molt i que Lamin és, jo crec, dels jugadors... bueno, que
4: més presumits no?
0: Del Barça.
1: Ja,
0: i aleshores
1: no...
0: li preocupa molt, crec, la seva imatge. Ja. Llavors devia pensar
2: moltíssim,
0: una cosa
2: moltíssim.
0: De que vagi amb mi. El tema de Cucurella, de tatuar-se...
1: Com ho veus,
0: això? La Fuente. No et sembla que tothom faci el que vulgui, però no et sembla fora de lloc, Víctor?
2: No, molt, moltíssim, és una barbaritat. O sigui, tatuar-te, o sigui, és que no sé, ni Leo Messi sempre Guardiola, que va guanyar tants títols, vull dir, és que ningú ho ha fet, jo crec que és la primera persona al món.
1: On s'ha fet el tatuatge? El braç, eh?
2: Ai, el no, braç, què? Crec, molt petit, o el braç o la cama, molt petit.
1: Se'l fa gran i ja, tot el fet allà...
2: Era molt petit, perquè és de la Fuente va fer broma de que es tatués una cosa més petita, diu, perquè ell deia que no era molt guapo, llavors sí, tatués una cosa més petitona, sí, sí.
0: Per altra banda, com estan en Lamin? Perquè va tornar del Mundial, no? Ha pogut fer com molt poques vacances. El primer partit de Lliga, doncs, bueno, no sé si estava a tope, però, no sé, la gent comentava de, no, les declaracions també d'en Flick, que deia, bueno, jo entenc que amb en Lamin doncs, no li agradi que el canviïn. Pot ser que el tinguem com una mica moja, una mica baix de moral.
2: Sí, sí, sí, perquè a més tots ho veiem. Ho veiem quan anava als entrenaments, la cara que posava, la cara al sortir dels entrenaments, que era el primer marxar dels entrenaments, complia, o sigui, amb l'horari i tot, o sigui, això sempre mai ha faltat, però és veritat que era dels primers en marxar de la ciutat. A vegada havia acabat totes les seves obligacions, una vegada acabades, era el primer marxar. I li veiem la cara i ahir Rodri ho va confirmar, perquè Rodri al acabar el partit diu que Lamin és veritat que estava una mica, bueno, segurament perquè és més una cosa física, la gent va pensar, és algú amb Inés? No, Inés i ell estan superbé, molt enamorats. En cap moment. Hi havia rumors que havien deixat. És mentida, no han deixat mai. I és un tema físic. Ell al Mundial no estava al 100% tampoc, només als últims 2-3 partits. No va fer un Mundial d'aquells que dius, ostres, és que es mereix ser el millor jugador del Mundial. No, és veritat. Però bueno, l'ha guanyat. Ell deia que quan guanyar-lo tenia suficient. La realitat. I ara, doncs, bueno, li ha costat una mica engegar. Ahir va ser el primer partit que l'hem vist al Lamin que coneixem. I li està costant una mica, jo crec que era un tema físic, que no es veia bé, i el Rodri va reconèixer, que ara estem veient ja el Lamin una mica més feliç i el que coneixíem. Però home, sí, estava baix de moral.
3: I en aquests dos partits que li hem vist, ell intenta, com sempre, arribar a culminar, a intentar marcar, però no hi ha manera que entrin, eh? Ahir, de fet, en va tenir un parell força destacades.
2: Força destacada és un altre travesser i l'altre li atura l'Unai Simón, que és el porter de la selecció, que a la Mariona li encanta. I,
0: sí, estava fent caretes. Dic, no me les facis a mi.
1: En el guió, la Mariona.
4: Sí, he dibuixat un cor.
0: Quina edat té l'Unai? A veure, miro, a veure si li encaixaria
4: la
0: Mariona.
4: Crec que en té 30.
0: Unai,
2: sí, sí, 30 la tenia.
4: I l'alçada era 1,90 o així.
3: Però el principal per la Mariona és l'alçada.
0: Del 97... i 1,90 m.
4: És que perfecte.
0: Perfecte per posar allà Can Córdoba.
4: Llàstima que no sigui de la Masia, entens?
1: Bueno, noia, no es pot tenir tot, Mariona. És que...
4: Sou
1: que
4: demanes
2: massa,
4: ja.
2: Sí, ja demanes massa. Demanes massa.
0: Víctor, què ens pots dir d'en Xavi Espart? A veure...
2: Pues mateixa, ara que està engegant una moto aquí al meu costat, us puc dir, però a part d'això, que mateixa generació que la Minya Mal, la mateixa que la Min, Bernal i Pau Cubarsí és la mateixa, 2007, o sigui, la generació d'or de la Masia, que ell, jo que sàpiga, per exemple, està solter, que jo sàpiga, i que és molt familiar, la seva família és sempre fonamental, amb els seus pares, quan va debutar amb el Barça, tenia mil i una fotos, estan molt contents, i ara és jugador del primer equip. Porta el dorsal 12, i això és una fita impressionant, o sigui, ja no és ni, no es considera jugador ni del filial. Un jugador del primer equip a tots els efectes, que viu per la zona de prop de la ciutat esportiva del Barça i que estan tots els companys encantats. De fet, avui li comentava unes fotografies del Pau Cubarsí. Són de, o sigui, es coneixen clar des de petits, són la mateixa edat. L'únic que el Xavi Espar és veritat que ha trigat una mica més. El Pau Cubarsí el tenim des de fa 2 anys, el Lamin des de fa 3, el Bernal des de fa 2, però amb una lesió pel mig. I el Xavi Espar ha arribat ara, diguem, ja com a jugador que Flick està meravellat. Flick va dir ahir que era un jugador que ell no s'esperava que fos tan bo. I juga de lateral esquerra, com de migcampista, com d'interior. O sigui, és un tot terreny. I ideal. El veurem molt, en parlarem molt d'ell, eh? És, això sí, per alçada a Mariona no li agrada perquè
1: no.
2: És baixet.
1: Metre 75, ja ho he buscat. Metre 75.
0: Ah, 75.
2: Sí. Sí, sí.
4: No, però ja no és un tema d'alçada, és un tema d'edat, que és del 2007, ha dit el Víctor, em sembla. Mm.
1: Sí, 19 anys. Sí,
0: que es porteu
2: 19 anys.
0: 8 anys. Portaríeu.
4: Sí. No, home, no.
0: Que és en generació 2007, és increïble, no?, el que ha passat amb aquesta generació no. A Can Barça. Vull dir, això no és normal, que tants jugadors d'un mateix any doncs, arribin al primer equip i siguin tan bons.
2: I posicions diferents, perquè tens Xavi Espar, que és lateral migcampista, el Bernal és pivot, el Cubarsí és central i el Lamin és extrem, que pot jugar també de fals 9 o de 10. Vull dir, és que tens de totes les posicions, no és allò que tinguis tots i que siguin de defenses, no, no, és que tens a cada línia del camp, o sigui, els pilars del Barça dels propers 10 anys estan són de cada zona del camp, és ideal. Faltaria un porter, faltaria l'Iker Rodríguez, però que és del 2008 o així, o 2006, no me'n recordo què era, però faltaria un porter del 2007, però bueno, tenim el Joan García que ja està bé.
0: Escolta'm, hem de parlar també de Nico Williams, no? Perquè ha penjat una història a Instagram en què defensa la seva exparella. A veure, d'on baixa tot això i com està en Nico?
2: O sigui, a veure, el Nico, tot el tema és que... O sigui, Nico ja ve de 2 estius que estava a punt de fitxar pel Barça, sí. Que no fitxa, que acaba quedant-se a l'Atlètic Club, que acaba quedant-se però renovant amb un sou de 2 milions d'euros nets, que és dels millors pagats del món del futbol d'Europa, dels millors pagats, és un sou molt alt. I que això fa també doncs, que la gent digui, clar, aquest sou haurà de rendir molt bé. L'any passat va tenir un any sencer de lesions. El principal suport que tenia era la seva parella. Sempre estava amb ella, viu amb ella, o vivia amb ella, millor dit, a un pis a Bilbao, i viu a Bilbao ciutat, i vivia amb ella i era el seu principal suport. Després van anunciar que ho havien deixat, a l'època abans del Mundial, diria, o per al Mundial. El Nico l'hem vist a les vacances d'estiu amb unes imatges polèmiques a un iot, amb noies, amb uns, que si uns globus, que si no sé què, bueno, diverses històries, sortien allà unes imatges molt polèmiques, i bueno, pues, clar, ja la gent a xarxes és que és molt dolenta, o sigui, va atacant amb tot, que si abans els problemes, el que es fa sempre, que és molt masclista, que si abans els problemes de la relació seria perquè estava la seva parella, que si ara està vivint una vida de, més, diguem, de festes i de més, és el que li diuen, que si pot tornar amb la parella, bueno, coses així. Llavors jo crec que tot va en funció d'això, de que ella està farda, que durant els últims 2 anys s'ha dit absolutament de tot de la seva vida, però de tot, s'ha dit de Nico Williams, i clar, jo crec que està una mica fart.
0: Clar, està tan cansat que al final ha acabat publicant doncs, aquests stories a Instagram amb un text com molt llarg, que sí. Jo crec que no estem acostumats a veure futbolistes
1: escrivint
0: sí, tant, sí. I què és el
1: Mira,
0: que diu Marta?
1: El text diu, l'enveja és molt dolenta. Ets una de les millors persones que he conegut, així que no permetis que ningú apagui aquesta llum que tens i que il·lumina tots els que t'envolten. Desgraciadament, hi ha gent que se sent amb total llibertat per faltar el respecte darrere d'una pantalla. És una cosa que, per desgràcia, passa i continuarà passant amb massa impunitat. Hi ha persones amb vides tan buides i plenes de frustracions que necessiten descarregar-les a les xarxes socials. Però tu ets una de les dones més fortes que conec. I encara que ara faci mal, això només farà que et tornis més forta. Continua sent tu, perquè això és el que ells no poden apagar. Encara que no estiguem junts, seguiré defensant-te sempre.
0: T'ha sorprès, Víctor?
2: No, perquè jo vaig recordo que quan vam gravar un vídeo de YouTube amb Ibai Llanos, que vam anar allà a Bilbao, germans Williams, i va venir la seva parella. Jo recordo que estava, o sigui, tota l'estona amb la seva parella, no sé, els veia com molt enamorats, que s'estimaven molt, que tota l'estona li feien bromes, estaven rient, amb un somriure a la cara, no sé, estaven molt bé. Jo els vaig veure i dic, hòstia, quina parella més maca, no? I estaven molt units. Llavors no em sorprèn que li tingui aquesta estima, perquè jo crec que tota l'època més dolenta del Nico, l'any sencer, la temporada passada lesionat, va anar al Mundial gairebé de miracle. Tot el renou amb el Barça, que si anava o que no, les amenaces que tenia Bilbao per si anava al Futbol Club Barcelona, tot allò ho va viure al costat de la seva parella, perquè al final ja havia marxat de casa, no estava amb el seu germà gran li feia escalf a la ciutat esportiva a l'Ezama, a la ciutat esportiva de l'Atlètic Club, però amb la seva parella convivia. Llavors no em sorprèn que li tingui tant carinyo i que li faci mal, que li diguin, va saber que quina bajanada li diran per xarxes, llavors això sí que m'encaixa, encara que no estiguin junts, jo li tindré carinyo tota la vida.
0: I escolta'm, tema Julián Álvarez, el jugador deu estar destrossat perquè porta 3 dies que no va entrenar,
2: destrossat.
0: Que és protagonista de tota aquesta polèmica entre els directius del Barça i de l'Atlético de Madrid. En saps alguna cosa tu de com ho està vivint ell?
2: Ell que està destrossat és el que sabem, que ho ha passat molt malament fa 2 dies, el primer dia que no entrena. Diguem que era dimecres, era el primer dia que no entrenava. Dimarts a la nit, el que expliquen des de l'Atlético de Madrid és que va anar a un hospital fins i tot perquè no es trobava bé, que li està afectant tot aquest tema, que ell vol marxar, no el deixen marxar. L'únic club al que vol anar és el Barça, el Barça no li deixen anar, l'Arsenal està interessat en ell, però ell no vol anar a Londres perquè no vol que, amb la seva dona i el fill i tal, doncs no volen anar a Londres, no volen, és un tema familiar, no volen anar a Anglaterra, que és on havien viscut abans, a Manchester, no volen anar cap allà. Llavors ho està passant fatal, i no sabem, el desenllaç tot porta a pensar que es quedarà l'Atlético de Madrid per com està la situació, pels comunicats i tal, però que el que principal afectat és el jugador, perquè el Barça al final està guanyant i té molts jugadors d'atac. A l'Atlético de Madrid, doncs bueno, no sé, pues, suposo que esperaran que si es queda, doncs que al final canviï tot i rendeixi bé, i el jugador és el que pitjor ho passa en aquesta situació. És la primera vegada que jo veig al món del futbol aquella frase de els jugadors juguen on volen,
0: sí,
2: que no es compleix, però sí, clarament que no es compleix. És la primera vegada que ho veig.
0: Bueno, i això deixa el jugador com en una posició, no? Com que està molt sol, perquè és que ningú el recolza. Sí, sí. Llavors, jo no sé si és recuperable aquesta confiança que ara ha perdut per part del club, i si el jugador estarà prou còmode per fer bons partits amb l'Atlético.
2: És que és el tema, jo ho veig difícil, perquè a més companys seus d'equip estan cabrejats ja durant el Mundial, perquè ell va fer aquelles declaracions amb Argentina durant el Mundial, d'avui complir el meu somni i tal. Clar, va deixar l'Atlético de Madrid com si fos un equip menor, i a ells, els companys, els va molestar. Ells pensaven que marxaria, i com no marxa, que tampoc els companys, clar, no poden, suposo que... Si fos per ells, jo crec que la majoria del club voldria que marxés, però per una cosa lògica, perquè al final és, el clima és molt, molt difícil ara, i tot l'ecosistema entre ells, però no surt. I llavors hi ha jugadors que també estan una mica emprenyats amb ell. Llavors és que, clar, és tota la situació. No sé, és els jugadors, el club, bueno, tot. I ell, doncs, al mig, amb una guerra entre dos clubs, amb els companys que sap que alguns no volen que estigui, que sí, continuï sent company seu, i ell que ja es feia la idea que anava a Barcelona 100%, que anava segur, que podria jugar al Barça amb aquest equipàs i que guanyarà títols i tal, i clar, tot això ha vist que cau.
0: Bé, veurem què és el que passa. Digues als teus companys que podeu seguir amb el viatge, ja, Víctor.
2: Vale, perfecte. A les 9 de la nit, important, 9 de la nit,
0: què?
2: A Butarque,
0: què passa?
2: Es presenta Álvaro Morata com a jugador del Leganés. O sigui, Alice Campello i Morata tornaran a viure a Madrid, eh? Ho dic perquè se'n parlarà segur d'això molt.
0: Perfecte, doncs tornen a Madrid tots dos, sí, sí. Com a parella, perquè també aquests dos, no?
2: És veritat, sí, sí, ara estaven, ara sí, ara sí, sí, no, hem tingut anades i vingudes, però es porten molt bé, i hem vist un post fa poc que estaven junts. Bueno, havíem penjat fotografies junts.
0: Perfecte, Víctor, molt bon cap de setmana, i gràcies per aquest estiu, les estones que hem compartit, i vaja,
2: a la Marta, a vosaltres,
1: sí, sí,
2: a tots.
1: Hem compartit molts divendres, Víctor? Molts divendres, sí, de fer-nos patir.
2: És veritat, moltes gràcies, Marta, gràcies
1: una
2: a tots per la paciència,
1: Víctor,
2: a tot l'equip, al David, a tots, i Roger, a tope, per la temporada.
0: Sí, segueixes el que no surti o què, tu?
2: Bueno, espero que sí. Això m'ha estat bé.
0: A mi sí, però dic, no sé.
2: Ah, doncs ja està, doncs ja va. No, jo sempre,
4: casa,
2: jo sempre.
4: No, doncs signem la renovació.
2: Jo no m'encaixa, no? Sempre, perquè és un lloc on des de l'inici m'he sentit molt estimat. Llavors jo allà no poso cap condició, només si ells volen que continuï, jo continuo.
4: Oh, que mono.
1: L'amor em sembla que és mutu.
0: Doncs, Víctor, evidentment continua, si només faltaria.
2: Moltes gràcies.
0: Anem parlant, cuida't molt, bon cap de setmana.
2: Cuideu-vos, bon cap de setmana a tothom. Aprofiteu.
0: 3 minuts i 7:15 de la tarda.
1: Farem una pausa, però la gent que vagi marcant el telèfon del directe, el 93207474, 93207474, perquè la tornada obrim concurs. Serà, de fet, l'últim regal de la temporada, perquè avui acabem, o sigui que a veure qui s'emportarà el pa que regalem avui.
7: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
8: A la meva esquerra.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
11: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: A 1861, un ric propietari...
14: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
12: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
14: Una hora d'història que us captivarà.
15: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
16: Es diu Sarsolet.
15: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
16: Que xula!
15: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
16: Superxuli!
15: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
17: La dona que va revolucionar el món del xampany.
18: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
19: No expliquis mai a ningú els teus plans.
17: Basada en fets reals.
18: Et diré... La collita del cometa del 1811.
20: S'ha perdut? Tota la collita?
18: Sí.
17: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: L'estiu és tu.
22: Catalunya Ràdio.
21: La llum dins dels meus ulls.
10: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu.
22: L'estiu ets tu.
21: Quan em mires i somrius.
22: I Catalunya Ràdio... T'acompanya allà on vagis.
0: No 3 2 0 7 4 7 4. Ara els pitos els ha semblat que havien de sonar just ara. Avui regalem un pack format per una bossa per portar aliments i una ampolla tèrmica de la col·lecció Chic de Culinarium. I el nostre concursant és l'Albert. Albert, bona tarda.
23: Bona tarda.
0: Des d'on ens truques?
1: Des del cotxe, segur. De...
23: Sí, i tant, i tant. De Terrassa, però del cotxe, ara mateix.
0: Molt bé. Ves que no et trobis Víctor Navarro, que es veu que també estava en ruta amb alguna gasolinera.
1: Ell va cap al nord.
0: La localització era secreta, llavors no ho sabem.
23: No el veig, no el veig.
0: No el veig. Si el veus, tu ens avises. Mira, Albert, avui la cosa va de cinema i en concret d'una pel·lícula de la qual justament avui se n'està parlant moltíssim. La cosa va de Harry Potter. No sé si n'has vist alguna o has llegit algun dels seus llibres.
23: Sí, n'he vist alguna.
0: Val. Per tant...
1: Això llavors ho tindràs, saps seguríssim.
0: Ho tindràs bé.
1: Sí.
0: Atenció a la pregunta. Quin actor interpreta Harry Potter a la saga cinematogràfica? I la Marta dona tres opcions.
1: A. Rupert Grint. B. Daniel Radcliffe. C. Tom Holland.
23: La B, Daniel.
1: Daniel Radcliffe és la teva aposta.
0: I la resposta és, evidentment, correcta.
1: Doncs sí, perquè en Radcliffe és qui interpreta el personatge de Harry Potter, de fet, en les 8 pel·lícules d'aquesta saga cinematogràfica basades en els llibres de J.K. Rowling. I per si no ho sabíeu, en Rupert Grint és qui interpreta l'altre personatge, en Ron Weasley, que és el millor amic de Harry, de qui avui hem parlat, perquè hem
0: sí,
1: dit que farà el musical de Harry Potter a Broadway. I Tom Holland és conegut, entre molts altres papers, per interpretar Spider-Man a l'univers cinematogràfic de Marvel.
0: Albert, enhorabona, gràcies per trucar i bona ruta.
23: Gràcies. Bona tarda, bon
0: dia. Que vagi molt bé, gràcies. fent un cop de coll com una oca per empassar-se la Coca-Cola. Jaume Miranda, bona tarda.
3: Havies de dir que estava bevent Coca-Cola.
0: Bueno, és que t'he mirat, prenent un refresc.
3: Has destruït tot el meu misteri radiofònic. Jo que volia ser com una Greta Garbo de la ràdio.
0: Que no se sabés mai que tu vens amb la teva llauneta cada dia des de fa 3 anys.
3: És que aquestes coses mundanes, tant de pobre...
1: Així t'humanitza. Saps? Perquè pels oients, saps?
0: Clar, tu ets una divinitat.
3: Clar, és una aspiració que tinc, però realment me poden trobar en el metro qualsevol dia de la setmana en el fons.
1: Va haver una Coca-Cola.
3: Probablement. I plorant.
1: No, plorant.
0: Com la tristesa aquesta del pallasso, no? Una mica, que per antena...
4: T'acaba de dir pallasso?
0: El Robin Williams, no? També.
1: Sí, en Jaume en regala aquí la seva millor versió i després les penes, doncs, se les emporta.
5: La portes cap endins.
3: A mi m'agrada molt que tu has dit en Robin Williams i jo en Lina Morgan com exemples de pallassos que després duen una vida trista en els seus interiors casolans, no? Sí. Són dos referents que clarament també mos descriuen a tu i a mi, Roger.
0: Una mica, clar, cadascú té
3: el seu món.
0: Exacte.
3: Sí.
0: Però tens una persona feliç fora de la ràdio, també, que ara sembla que...
3: No? A més, aquest estiu m'he passat superbé venint aquí cada dia, ho has de dir. He estat molt feliç.
1: Hem
3: sigut
1: la teva alegria diària.
3: Home, tu diràs, tu saps amb qui he quedat jo aquest agost? Amb
1: nosaltres.
3: Amb tu, Marta del Cor. Hem vingut aquí, és el meu moment social.
1: Per nosaltres eres tu l'alegria del dia.
3: Ai, quina il·lusió.
0: Alguna cita potser també, aquest estiu?
3: Sí, però fallida, per tant no parlarem, perquè si no sortiràs meu pallasso dramàtic.
1: No obrim aquest valor, Roger.
0: A veure, Jaume, hem de fer un salt a Eivissa, on s'ha celebrat una festa multitudinària plena de famosos, i llavors, una mica de llista, no?
3: Clar, i mos interessa, no?
0: Sisplau.
3: Sí, s'ha celebrat una macrofesta privada a la pedrera de Can Coix, una antiga pedrera de Sant Antoni a Eivissa, i la festa tenia una temàtica molt concreta, i era Egipte. La pedrera de Can Coix va ser per una nit al Cairo amb una construcció mastodòntica, amb temples, o sigui, inclús hi havia temples, obeliscs d'estil egipci, un esfinx gegant o inclús una rèplica d'una piràmide de Giza.
5: És a dir, fetes expressament, eh? Amb pedra de la pedrera, també.
3: Ah, espero que no. Espero que fos cartó-pedra d'un altre indret.
0: Espero que sí.
3: No sé. Tot aquest entramat efímer revestit amb palmeres, llacunes d'aigua i espectacles egipcis. He vist fotografies pinta molt malament, ja vos ho dic.
0: És que, clar, fa patir molt, oi?
3: Egipte pot conduir-te a llocs molt horteres, eh? És una temàtica complicada.
4: I els maquillatges poden ser terribles.
5: Anar de faraó no és fàcil.
4: No, gens.
0: Però sobre tot a mi em funciona, que em diuen, mira...
4: Però perquè potser només ambient... estàs pensant en una Cleopatra, de cop, que és com elegant, no?
0: I però... que a les pel·lícules tot els hi queda superbé, però clar, tu però... vesteixes d'egipci de l'època.
3: Sí, tu te'n vas a una tenda de Vic i a veure què trobes allà de despressa, no?
0: Sí, m'hauria de posar 4 draps de... Bueno, sí.
3: Draps de paper cuina. De plata per fer-ho una mica brillant.
0: Una mica, exacte.
3: Es rímel de la teva tia Lourdes també. I per avall, no? Mm. Bé, vols dir que aquesta festa ha tingut un desplegament milionari, segons els mitjans, i els famosos internacionals que hi han assistit han estat molts i de diferents gremis. Sector Adrian Brody, que és el guanyador de l'Oscar per El Pianista o de Brutalist més recentment, la influencer Olivia Palermo, el dissenyador de moda Riccardo Tisci o el cantant James Blunt. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Massa greu posar aquesta cançó perquè és...
1: A mi m'ha trencat.
3: Des de fa 20 anys insuportable, no?
0: Jo estic reconciliat, crec.
4: Sí, jo també.
3: Sí?
4: I a més la història és fosca. Sembla que no, però...
3: Ah, sí?
4: Quina història hi ha aquí? You're beautiful, si no m'equivoco, sembla que sigui com... Oh, ets preciosa, t'estimo, no sé què. I és un assetjador...
5: Totalment.
4: Que veu a la seva exparella al metro i la persegueix i veu la seva vida i tal. I ho ha explicat James Blunt en algun moment que hi ha gent que la canta a la seva boda o que la posa a la seva boda i diu... No va per aquí, no, és, eh? Sí.
0: Però l'art és això, no? Que tu llegeixes de la manera que vols.
4: Si estàs enamorat, tot ho veus de rebre la rosa.
0: Si t'ho diu l'autor, que és...
3: Bueno, sí, Roger, no entres en aquest terreny perquè estaves legitimant un acosador fictici, no sé, estaves...
0: No, de fet, la gent que s'ha casat amb aquesta cançó...
1: Sense saber-ho.
0: I és com... No passa res.
3: A veure, a mi qui se casi amb aquesta cançó, sense saber les històries, ja de per si me cau malament, perquè aquesta cançó és espantosa, és de mal gust i me sap greu haver-la posat, però és que volia que recordéssiu qui era en James Blunt.
1: Gràcies.
3: Que tot això en James Blunt viu a Eivissa habitualment.
1: Ah, sí?
3: Que no és d'estranyar que estigui en aquesta festivitat. Que tornant en aquesta celebració que era digna d'un faraó, segons paraules dels organitzadors, que m'agrada molt aquest concepte, realment vos he de dir que la varen celebrar fa quasi dues setmanes en motiu de l'eclipsi solar i l'aniversari de la mort de Cleòpatra, que de fet coincidia en data. Però ara és quan la polèmica ha banyat aquest event egipci. El conflicte mediàtic ha arribat fins i tot en el ple de l'Ajuntament de Sant Antoni. Ara, per això no estem parlant ara, i vos explic. La pedrera de Can Coix, el recinte seleccionat per fer aquesta festa, és un espai públic. I la festa requeria d'un permís de l'Ajuntament que varen rebre. Però, segons critica la posició de la batllia actual, i els veïnats també ho critiquen, la festa superava el límit de 350 convidats establert per l'autorització, ja que, de fet, n'hi havia més de 400, tots rics i tots vestits de Tutankamon. S'ha d'indicar.
4: Imagina't, de cop i volta, la policia arribant, perdoneu, podeu anar sortint...
5: I un de mòmia, no?
3: Heu portat-se diversos rapsets segons, m'encantaria. Igualment, això no és el més greu, ja que la festa egípcia va muntar una llacuna artificial i gegant on varen usar varis camions cisterna per omplir-la. Això sí que és fort, perquè aquesta llacuna artificial suposava un consum de 170 tonelades d'aigua, segons els càlculs del diari d'Eivissa, que és equivalent, m'agrada tenir l'equivalent exacte, a totes les dutxes d'un ciutadà durant 3 anys i mig.
1: Mare de Déu.
3: Això si te dutxes bé... I molt, clar. Si te dutxes poc, seran menys, no ho sé. Els càlculs no sé com els han estret.
0: Una dutxa al dia, no? Que seria una mica...
5: Una dutxa mitjana de 5-7 minuts, no?
0: Un cop al dia, no?
3: Jo sóc de dutxar-me cada dia. Sí, és una tendència que m'agrada seguir.
0: Que no tothom ho fa... Que no I de matí o de dia, tu?
3: Jo sóc de matins.
0: De nit o de dia?
3: Jo sóc de matins. Matins.cat.
5: Jo sóc dels teus.
1: Hi ha poca gent, que es dutxa la nit...
3: Mo mare se dutxa de nit, crec.
1: Però n'hi ha pocs.
4: Molta noia per tenir el cabell ja net al...
0: I molta gent ho defensa com em vull posar al llit com net, saps?
1: Ja.
5: Però clar, la nit un a vegades sua també.
1: Clar.
0: Sí, i se suma amb la suor del dia.
1: M'agrada vestir-me i posar-me la roba neta, neta.
5: Clar,
3: clar.
1: Bé.
5: I a més és com que t'acabes de llevar, no? T'acabes de llevar una mica... T'espaviles.
0: Molt bé, Jaume, per tant, van omplir...
1: De matí o de nit...
3: Sí, tornant en aquesta llacuna artificial que va suposar el consum de 170 tonelades d'aigua per part de l'organització, hem de recordar, en tot aquest context, que en algunes zones de Sant Antoni se queden sense aigua durant la temporada turística per l'excés de consum, precisament. I, bé, segons es batla Marcos Serra, ha respost que no se sabia que s'anava a projectar un llac artificial, però he estat mirant els plànols de l'organització i se pot veure clarament una llacuna delimitada en color blau, per això no havia quedat prou clar, on hi posa water.
0: Sí. No, parlant, sí que
1: més clar,
0: visant.
1: Aigua.
3: Jo sé que tinc el privilegi de ser políglota, però water... Jo sé és aigua.
5: Bueno, igual, sí,
0: sí. Water de color
4: potser
0: blau...
4: Potser un cartell,
0: que...
4: però water i ja està.
3: Sí, una moqueta, no? Una moqueta blava on posava water.
4: D'aquestes com amb 3D, que sembla que sigui una piscina, però realment és una catifa.
3: Bé, més enllà d'això, vos he de dir que els veïnats de la zona se queixen de la fatiga que suposen aquestes celebracions habitualment, ja que la pedrera de Can Coix no té accés per bombers ni ambulàncies, la qual pot suposar un perill si passa alguna cosa en cas de ser necessari, i tampoc no poden descansar durant setmanes perquè hi ha, evidentment, un muntatge i un desmuntatge per aquest esdeveniment concretament que han fotut allà, una piràmide de Guisa. Imagina't. De fet, els veïns s'estan plantejant fer una plataforma o comitiva en contra d'aquests festejos, perquè de fet ja n'hi ha un pròxim, i és que és dia 12 de setembre i torna a haver una festivitat de tal estil.
5: Se sap el
1: la temàtica aquesta vegada?
3: El dress code crec que no és egipci, els organitzadors són uns altres, però també se preveu que serà una festa així a l'engròs, no? Perquè m'entengueu? Ja vos explicaré si serà una cosa turca, una cosa japonesa...
1: A veure, la temàtica no?
3: És que sortenisme dels rics pot arribar sí. A l'infinit, clar.
0: 4 minuts i arribem a 3:15 i d'Eivissa o Egipte ens traslladem fins a l'Argentina.

0: Jaume, t'hi sembla que està vivint una autèntica guerra, és la cantant Tini.
1: Sí, la cantant Tini Stossel se va fer famosa de ben jove per protagonitzar la sèrie Violeta. No sé si la miràveu, jo he de dir que no.
0: Això que era de Disney?
1: És de Disney Channel. Llavors era com una nena prodigi, com una Miley Cyrus a l'Argentina.
2: Era l'època de Petito Feo, també.
1: A Petito Feo, però ella no sortia,
2: no? No. Però era la mateixa època que es va posar de moda Petito Feo.
0: Bueno, ara entenc perfectament perquè no em sona, perquè jo ja no era públic, això és del 2012.
1: Tu ja havies fet Samili.
0: Jo... Si era un pavo de 25 anys.
1: Tu ja m'he esclat de pensions.
0: El tema és que jo hagués sapigut qui era la Violeta. Jo estava cotitzant, Jaume.
1: I clar. Sí, ja feia dies. Jo estava a la universitat, que vaig aquí de joveneta. Però això ja no duia
3: guetes. Jo us confessaré que ni per Violeta ni per Tini, pel nom, quan avui en Jaume em deia la Tini, li dic, mira, jo em sap greu, però jo la Tini...
0: Jo aquí no et segueixo, no.
3: Vull dir, no.
2: I ens ha preguntat la Marta.
3: M'ha encantat, perquè...
4: Com es diu?
3: Una cosa que fa en Jaume Miranda és meravellosa quan vol posar una cançó. Ella agafa el, fa un àudio
1: de WhatsApp.
3: De WhatsApp li dona el play, no sé si
1: a Spotify
3: i et grava.
0: Ah, no t'envia el link, grava directament.
3: No, ella et grava uns segons de la cançó.
1: És la versió contemporània i una mica poc glamurosa de cantar-te, de tararejar.
3: No t'avisa, i ell dic, mira, tinc un àudio d'en Jaume.
1: I que bueno que m'explica.
3: I no, era la Tini cantant, i llavors dic, ah, és aquesta! Llavors ja, amb la música ja s'ha hagut.
1: Aquí ja t'he venut el producte,
3: sí,
1: no?
3: Sí, ja està, dit, endavant.
1: Bé, doncs anem a situar la Tini Stossel, se va fer famosa per protagonitzar la sèrie Violeta, i actualment és un ídol de masses, una superestrella del pop, i una màquina de facturar especialment a Argentina. Dale,

0: que li he enviat per àudio, no, Marta?
1: Sí, sí, és aquí, estava encantat. Però reproduïda des d'una nota d'àudio gravant...
0: Està tot molt traix. No, és que sa vida no me somriu i jo no me somric a mi mateix de vegades tampoc. Per cert, he de situar també una altra dada pop. Natinis, també saps parella d'en Sebastián Yatra? Fa molt d'anys, s'ha de dir, de fet, ja ho varen deixar, inclús abans de Aitana.
2: De fet, la Tini li va dedicar una cançó a l'Aitana.
1: Ah, sí?
2: Hi havia una frase en una de les cançons com dient que te aguante la d'Espanya o alguna cosa així.
0: Oh, sí, oh, wow. Ja hi ha hagut un entrecreuament de paraules. Mm. Sí. De fet, la Tini, com dèiem, fa molt que no està amb en Yatra i ara està organitzant la seva imminent boda amb el futbolista argentí Rodrigo de Paul. I degut en els preparatius nupcials, Natini va sol·licitar una auditoria privada per revisar la seva situació patrimonial i les societats vinculades en el seu projecte i se va trobar amb un meló de dimensions abismals.

0: autoritats vàries. La pròpia Tini no en tenia autoritat alguna i el pare era l'únic beneficiari de tals guanys.
1: I tot això ella no ho sabia.
0: Això
2: però és que no
0: ho sabia.
2: Estava ni dissimulat. Saps què vull dir? Perquè dius que... Mira, potser el pare li anava traient la pasta i no se n'enterava, però que ella no figura com a titular de cap societat i de cap empresa.
3: Ella tenia la seva targeta de crèdit, podia anar gastant i vinga, va, anem-hi.
0: I no veia descaís de límit i no veia que realment clar, hi havia exacte. Un límit que eres pare, per la vista.
3: Com exacte. No has de revisar quants diners et queden al compte per fer el visum a la teva amiga d'€50, doncs ella mai se't va donar que no tenien res al seu nom.
4: Però clar, ella no havia signat mai ni un paper, que també t'ha de fer una mica... Quan passes els 18 anys, igual has de signar alguna coseta.
1: O sí,
4: coseta.
1: O sí, que signar-se.
2: Amb una persona... que és el teu pare.
3: Clar, ara no
4: tantes vegades això ja.
2: Bueno, és que a mi em ressona això, Britney Spears,
4: Sánchez
2: em ressona
4: Ricario, també,
2: Amy Winehouse...
1: Infanta.
2: Per exemple.
0: Exacte. Infanta.
1: La infanta Cristina.
4: Que signava coses sense saber.
0: Sí, ella no... No era coneixedora per la vista.
2: Lletra i és tan petita.
0: És curiós perquè feia feina un banc, però no sabia el que firmava. Bé... Tornant a Tini, segons la periodista Noelia Antonelli, la cantant ha generat actualment 43 milions de dòlars en la seva actual gira Futura i Tini només n'ha rebut 300.000. Segons informen varis mitjans argentins, Tini ja feia temps que sospitava de les irregularitats perpetrades per el seu pare. Alguna vegada
2: perdona,
0: ja havia notat...
2: Perdona, crec que se m'estava emportant el cotxe a la grua.
3: No!
2: Pot ser?
0: Ah, és que jo veig que faré gestos i dic, crec que hauré de continuar.
2: No, que, Jaume, una falta de respecte. Ja jo tinc el cotxe aparcat davant de la ràdio.
0: Però se l'estan duent.
2: Ah, hi ha un cartell com de, no, que a partir d'un moment no es pot aparcar.
3: És a partir de les 8, eh?
4: Posa filmació.
2: Bueno, filmació, però m'han embolicat el cotxe com amb una cinta d'aquestes de la policia, de prohibir passar. I, bueno, no, clar, jo estic fent el programa, ho veig per la finestra i no m'està generant cap mena de...
1: Roger, si ve la grua, surts i...
2: No, clar que sortiré.
1: Ho arregla.
2: Tu saps com dies? És que això em recorda... Ara, precisament, fa un any, que hi va haver la presentació de la temporada de Catalunya Ràdio, fa un any, vosaltres sabeu que tenim unes places aquí a la Diagonal amb Beethoven reservades per Catalunya Ràdio.
1: Sí.
2: Llavors, va venir Peyu, que és com que hi poc, aquí a la ràdio,
1: sí.
2: I va aparcar a les places reservades.
4: Ai, sí.
2: Perquè en Peyu li va dir al director, què faig? Diu, aparca tu a les places reservades, que no és poc, però bueno, són nostres, i aparques.
1: Però si estan reservades i no es poden fer servir, per qui estan reservades?
2: Bueno, per Catalunya Ràdio, per moments especials. I, per...
4: I les unitats
2: mòbils. I les unitats mòbils, ah, i com algun convidat o algun...
1: És a dir, que podia aparcar allà, no?
2: El director li diu, Peyu, aparca aquí sense cap problema. Què passa? Que el director potser no va transmetre bé l'ordre als companys de seguretat de la ràdio, que van entendre que aquell cotxe que no estava notificat era un intrús.
1: I van trucar a la
2: grua. I van trucar a la policia.
0: Oh, wow.
2: Total, que en Peyu en directe.
1: Ai, no.
2: En directe, no sé.
1: Això ara fa un any.
2: Fa un any, doncs se li va comunicar que un cotxe s'estava portant la seva furgoneta, bueno, un cotxe o la grua, la seva furgoneta, davant dels seus morros. I a mi m'ha traslladat ara, que m'estan
1: moment...
2: posant cinta
1: no, de moment no hi ha
2: la policia al voltant
1: cinta...
2: del meu cotxe...
1: És perquè la gent no hi aparqui.
2: Que no se me l'emportin. Bueno,
0: jo veig que ja feies espasmes i deia...
1: No, jo anava veient que anava fent uns símbols així amb les mans, dic, és que no sé si fa com de
0: director d'orquestra.
1: No, no perquè... entenia el que feies.
2: Bueno.
1: Mal. Ja està, tranquil. Roger, bueno, que jo ho veig des d'aquí.
0: Tot està en ordre,
1: jo t'aviso.
2: Queden 10 minuts.
1: 10 minuts,
2: no passa res. Son de, que se me l'emporti la grua.
0: Home, esperem que en 10 minuts no se l'emporti. No, això ja seria
1: Roger,
0: mala sort.
1: Que jo vaig controlant.
2: Perfecte.
1: Tu aneu fent, aneu fent.
2: Bé, tornem a la Tini, que li han pispat aquests 70 milions d'euros al seu pare.
0: Sí, segons informen varis mitjans argentins, na Tini ja feia temps que sospitava de les irregularitats perpetrades per el seu pare. Alguna vegada, de fet, ja havia notat les restriccions econòmiques que sofria la seva targeta bancària. Però tot va saltar per els aires quan el seu progenitor la volia obligar a firmar un acord prenupcial de separació de béns amb el seu futur marit, a la qual cosa Tini se va oposar. I aquí va ser quan Tini va acomiadar en Alejandro Stosser, en el seu pare, com a mànager, després de 15 anys col·laborant plegats, i va sol·licitar aquesta auditoria que ha destapat tot s'engany per part del pare.
5: Que no pasó que cuando estábamos
0: Se nota que no va imatge a l'advocat perquè m'acosta una barbaritat dir auditoria. Cada vegada que tenc auditoria en el guió amb aquest trabada.
1: A veure, és que no ens enganyem. Tu has volgut fer aquest tema bàsicament per posar les cançons de Tini.
0: Absolutament. Jo sóc homosexual i m'adec a la música argentina pop, també.
2: Però em sembla una gran història, això que dèiem, que repeteix i que sigui el teu pare que et fot els calés. És com molt bèstia.
3: I a més, si no m'equivoco, el seu pare es va posar molt malalt i la Tini li va dedicar una cançó molt maca. Vull dir que tenen una relació pública

0: bona.
1: Suposadament tenen pares amics, vull dir, pares que potser tens relació paternal però no ets amic del teu pare, i en el seu cas era com una cosa quasi social.
0: Sí, i de cop i volta veus tots aquests titulars de que el pare de la Tini s'està quedant tots els diners i dius, ui, que estrany tot això.
1: De fet, segons els advocats de sa cantant, el pare hauria firmat contractes d'àlbums futurs en nom de sa filla, dels quals ella no en podrà treure ni beneficis ni drets. Una vegada destapat tot, na Tini està intentant recuperar el control de les seves societats vinculades en el seu projecte, però sabeu que li està costant moltíssim, i vos he de dir que el conflicte s'estén també a sa mare i en el germà de l'artista, que també estan vinculats a l'empresa familiar, per dir-ho així. I sa cosa pareix que és greu que, perquè a lo millor algú dirà vaja tonteria, però és que na Tini per ara ha deixat de seguir el seu pare a xarxes socials. Home. No, però és simbòlic,
2: I,
1: no?
2: I un moment, tot això esclata perquè ella decideix casar-se.
1: Sí.
2: Ara hem de veure què passa amb aquest casament, amb aquest...
3: No hi anirem pas.
2: Amb aquest, no, bueno, i amb aquest meló que ha descobert, a veure si, no sé...
1: De
2: bueno,
1: fet, clar, ella ara està organitzant la seva... El seu imperi empresarial alhora que organitzant la seva boda, que és d'aquí un mes, més o menys, o sigui que tampoc queda tant.
0: I que la relació amb Rodri i Pol tampoc ha estat fàcil, vull dir-te.
1: No.
0: Han tingut anades i vingudes, també.
1: Mhm. Tu no saps ni qui és, no, Roger?
4: No, en Rodrigo de Pol sí que sé qui és.
1: És futbolista?
4: Sí, de la selecció argentina i tal. Sí.
0: Ara està a l'Inter de Miami.
1: A mi no m'ha demanat tant, jo sé que ets jugador de futbol i que se basa en Natini, és tot el que sé.
4: Bé, veurem si acaba en judici o no, té pinta que sí i que el tema anirà per llarg. 8 minuts i les 7 de la tarda. Avui és aquesta última secció que fem aquí a la tarda, Jaume, i mirant en retrospectiva doncs, aquests 2 mesos de programa, és veritat que han passat com moltes coses entre les nostres celebrities.
1: Sí, de fet, aquest estiu mos han donat notícies ben dadaístes, com l'operació de nas a Turquia d'en Lucas d'Andy Lucas, o la notícia de que una senyora denunciava a Xenoa al·legant que la seva gossa adoptada...
3: Per favor.
2: Ai, quin record,
1: era
2: home.
1: Seva. Aquesta notícia va ser espectacular. Sí. Però per si alguna cosa s'ha de destacar aquest estiu, almenys per mi, ha estat per l'amor que han després les nostres famoses. De fet, vos diré que no ha estat l'estiu de les ruptures, que de vegades passa això. Ha estat, de fet, l'estiu dels nous inicis. Aquest juliol i agost han estat les primeres vacances de moltes parelles recents, com la cantant Ariana Grande amb el seu ballarí Ricky Álvarez, l'actriu Ana de Armas amb el músic Beto Montenegro de Rawayana, o en Orlando Bloom i la model Luisa Lamel, de 21 anys de diferència entre un i l'altre, no? Espectacular també aquesta dada en el pitjor dels sentits. També han estat les primeres vacances per Néstor Espósito i en Kylian Mbappé, o per una altra parella entre un futbolista i una actriu, ben diferent d'estil a la primera, que serien Néctor Bellerín i na Carolina Juste. Totes elles benvingudes aquest estiu. Des d'aquí ho celebram. Hi ha hagut altres idilis que mai han pogut confirmar, com la Nicole Kidman amb l'empresari Michael Reinstein, o en Ferran Torres amb ses 1.200 noies amb ses que l'han vinculat, com Nana Mina, na Belén Perea o na Jasmine Jaffe.
0: O el Marcos Llorente, també.
1: El Marcos Llorente, efectivament. Aquesta era la que m'ho feia més il·lusió i crec que no anem per aquest camí.
3: Crec que no.
1: Inclús hem tingut la sort de presenciar com algunes històries romàntiques han culminat en embaràs i criatura, com Ter Stegen i Naona Sallarès, en Roger va estar molt content, o en Rau Alejandro, que vàrem descobrir que tenia una misteriosa parella el dia que s'anunciava que ja es para. I també hem presenciat multitud de bodes d'estils ben variats, algunes ben pomposes, com la de Nadua Lipa i en Callum Turner, recordem, boda de 3 dies a l'engròs per Itàlia, amb convidats com Donatella Versace o Elton John, o la de Taylor Swift i en Travis Kelce, que varen llogar al Madison Square Garden de Nova York per la cerimònia, amb una llista de convidats VIP que superava els 1.000 assistents. D'altres bodes ben discretes, com la de Zendaya i en Tom Holland per al Regne Unit, de la qual no tenim ni tan sols foto, o la de Georgina i en Cristiano Ronaldo, que després de moltes especulacions i falses alarmes, inclús fake bodes a Madeira...
2: A bodes... d'altres persones pensant que assistien a la boda de Cristina G i... Ai, de Cristina, de, Cris... Ai, de Cristiana i Georgina.
1: Em va recordar que la varen culminar celebrant-la a la taula del menjador de sa casa, per sorpresa de tothom, s'ha de dir. Igualment, la més polèmica ha estat la de na Susana Griso i en Luis Enrique de sa Costa Brava, ja que ella anava vestida de núvia festuosa i canònica i ell semblava que venia de pescar amb els amics. I de bé, Jo vull dir només unes paraules als nostres famosos. Moltíssimes gràcies per fer tanta activitat pública aquest estiu. M'ho he posat molt fàcil per fer secció diària. I eres companys de ràdio, els qui parlau amb mi i els que estàu darrere dels micros, gràcies per acompanyar-me en aquest meravellós viatge de criticar a la gent famosa.
0: Bravo.
4: Gràcies a tu per venir cada tarda. I si haguessis de fer com alguna porra d'algun dels famosos que muntarà un Cristo en els propers mesos, per què t'inclinaries?
1: Home, sempre que hi ha dubtes has de dir Risto Mejide davant d'aquesta pregunta, no? Com que va polèmica per trimestre, alguna caurà. I espero que mos banyi de cop que se fiquim que no surti d'aquí, no? Quan estiguem en temporada. Seria divertit.
4: Que ens interpel·li el mateix Risto.
1: Sí.
2: No ho ha fet mai, no?
4: Ja té molta feina amb les mamarazzis.
1: Sí, probablement la seva polèmica estarà vinculada.
4: Hi ha com un diàleg... no sé si és legal, però hi ha una mena de diàleg a través de
1: burofax. S'envien burofax, exacte.
2: El que no sortís ha dit mai res, no, ell? No.
4: Risto, no.
1: No.
4: No deu saber ni que existeix.
1: Jo crec que no.
2: Sí, que ho sap, i tant que ho sap.
4: Potser sí.
2: Clar que ho sap.
4: Bé, ho anirem deixant aquí, perquè falten 4 minuts per les 7 de la tarda. Aquest programa que, bé, us ha acompanyat cada tarda des de... Ara no recordo quin dia vam començar, però això devia ser a
2: principis
4: de juliol.
5: Dilluns,
4: 6 de juliol. Han estat 2 mesos, han estat 8 setmanes. I ara fèiem repàs fa una estona amb la Marta de tota la gent que ha passat per aquest estudi i que ho ha fet possible, i ens ha sortit una llista que podíem omplir un minibús i anar a PortAventura, per exemple.
2: No tothom ha estat al llarg d'aquests 2 mesos, però és veritat que han entrat i sortit gent que ens ha acompanyat al principi, gent que ha estat més al final, gent que ha estat en el viatge d'inici a final, però són molts noms.
4: Pot ser que cada minut que passa tinguis menys veu, tu? I que quadris, i que t'hagis buidat tant aquest estiu.
2: És molt simptomàtic, perquè no he estat afònica en cap dia d'aquests 2 mesos, i avui que acabem estic cada vegada que vaig forçant la veu com puc, i acabaré jo crec amb un filet de veu per dir adéu. Així és com acabaré.
4: Molt a punt. Jo crec que just per mencionar tota la gent, no?, que ha fet possible aquest programa.
2: La Mariona Córdoba, l'Aleix Figueres, la Judit Pastor, la Cira Cusiner, en Manel Roig, la Marta Escudero, el Gerard López, la Marta Montaner, en Marc Andreu, la Gisela Cot, en Fran López, el David Bueno, la Carla Verdés, la Rita Pinyol, l'Alba Monclús i tots els col·laboradors i col·laboradores, a part d'en Jaume Miranda, que ara teníem aquí, que han passat al llarg d'aquestes 8 setmanes per la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Gràcies a tots. Ho heu fet molt bé, sou molt bons, però hi ha una cosa que és encara millor, que sou molt bona gent, tots plegats, com diria en Quim Mas Ferrer, i és meravellós treballar amb gent... amb bona gent i gent que a mi m'han fet molt riure. En antena i fora de l'antena, que això és bàsic per despertar-te al matí i venir a fer un programa d'aquestes característiques. Sí. Bon estiu a tothom. Se'ns ha acabat aquest estiu. S'obre una nova temporada a Catalunya Ràdio a partir de dilluns. Francesc Garriga i tot l'equip, amb alguns dels que esteu aquí també, l'equip d'en Garriga.
5: Exacte.
4: I res, gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé. Gràcies, Marta del Cor.
2: I jo et vull dir, Roger, que moltíssimes gràcies per la confiança i per l'aposta. Gràcies també, òbviament, a la direcció per l'oportunitat. I que tens l'habilitat, Roger, de fer que treballar sigui fàcil i divertit. Moltes gràcies.

0: Tot costa.
1: Una flor no fa estiu, i dues tampoc. Però fins al moment, l'invent de Rafinha de nou no només passa per bo, sinó que fins i tot destaca per sobre de les noves cares de la temporada blaugrana.
0: Tot costa, amb Sònia Gelmà,

0: Són les 7 del divendres 28 d'agost, l'endemà d'una nova victòria convincent del Barça i de tornar a veure un Rafinha platòric. Com a davanter centre, Joan Fitó, hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui he dit bé el nom i el cognom, ja gairebé ho tenim, això.
1: Estic emocionat.
0: Va, Fitó, què ens expliques?
1: Doncs mira que el Barça és el líder de la Lliga, després de dues jornades ja tothom ha jugat els dos partits i el Barça és líder després de guanyar 2-0 ahir a l'Atlètic Club, gols de Fermín i Rafinha fent de nou. Ahir, per cert, entre estelades va debutar Rodri, va jugar el madrileny l'última mitja hora.
0: Parlarem de Rodri, parlarem, com dèiem, de Rafinha i d'aquestes sensacions bones que està deixant aquest inici del Barça a la competició.
1: Mentrestant, continua a la seva manera el serial amb Julián Álvarez. Aquest matí tampoc s'ha entrenat per tercer dia consecutiu. Simeone l'ha descartat per jugar demà contra el Sevilla. Julián segueix indisposat.
0: Continuem ben pendents de Julián, tot i que després del que ha succeït a les últimes hores, especialment amb la contundència amb la que parla l'Atleti de Madrid, bàsicament el seguim aquest serial per curiositat, perquè és evident que el Barça no vindrà.
1: Ahir va acabar la segona jornada de Lliga, tot just avui comença ja la tercera. De fet, tenim un partit en joc des de les 7, al primer minut el Racing de Santander 0, Elx 0. Avui també juga un altre partit a 2:15, l'Alavés Villarreal. L'Espanyol jugarà demà a les 7 a Noeta. No jugarà Brian Zaragoza, ho ha confirmat avui Manolo. De fet, no ha entrat Brian ni a la convocatòria. Avui, per cert, Manolo ha deixat alguna perla en aquesta prèvia del partit de demà.
0: Doncs la sentirem. Ara sí. Ens has fet encuriosir tots plegats.
1: Sí, sí, la sentirem, perquè el Marc Andrés ja n'ha estat atent. També demà jugaran els dos catalans de segona, Sabadell-Almeria a les 5 i Girona-Les Palmes a 2:15.
0: Ens ho explicarà el Solà i el Ripoll, que té ganes de cantar un gol, ni que sigui del rival, deia avui el Campos. Home, tampoc no caldria, però ja van dues jornades amb 2-0 per part del Sabadell.
1: Per cert, a segona, Álvaro Morata jugarà al Leganés, l'ex del Madrid, també de l'Atleti, i que va arribar a sonar pel Barça el seu dia, marxa del Como italià i jugarà ara al Leganés.
0: El seu somni era poder jugar algun dia a Getafe. De moment està provant amb tots els equips de Madrid, ja li arribarà el moment al Getafe.
1: I encara un apunt de futbol, perquè l'Inter Escalda jugarà a la Conference i va classificar ahir als penals. Primer equip andorrà de la història que juga a competició europea. En el sorteig d'avui li ha tocat, entre d'altres, el Getafe de Bordalàs. Visitarà l'Inter Escaldes al camp del Getafe.
0: Ben contents que deuen estar a Andorra amb aquesta classificació per la Conference històrica, tot i que, clar, que després et toqui el Getafe amb aquest mal de queixal que acostuma a ser el Getafe. Jo no sé si era la millor de les possibilitats, però en tot cas satisfets. O li preguntarem, si no, al seu entrenador, Felip Ortiz, amb qui parlarem durant el Tot Costa.
1: A la vuelta, avui la notícia és que Pogacar no ha guanyat l'etapa. Avui no ha guanyat Pogacar. Victòria d'etapa per Andreas Leketsun, de l'1X. A la general, Tadej Pogacar segueix, evidentment, amb el mallot de líder. Avui l'eslové ha atacat, li ha tret 16 segons a Enric Mas i 29 a Roglic. Líder Pogacar amb 3 minuts 50 segons de marge respecte a Enric Mas i quasi 5 minuts respecte a Primoz Roglic.
0: Tot plegat ens ho explicarà l'Isaac Vilalta cap al final del programa.
1: En motos, Marco Bezzecchi amb Aprilia lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb nou rècord de pista. Al darrere, Àlex i Marc Márquez. M'ha dit el Damià, però, que avui el Marc s'ha reservat. El líder del campionat, Jorge Martín, avui ha acabat 7è. I, per altra banda, MotoGP reconeix que el Gran Premi de Qatar pot saltar per la guerra entre els Estats Units i l'Iran. És una cursa programada per al novembre, la tercera per la cua, i una eliminació, un canvi d'escenari, podria perjudicar algun dels candidats al títol.
0: I aquest cap de setmana l'Àlex Palou es pot proclamar campió de l'IndyCar per quarta vegada consecutiva, i estarem ben atents tot el cap de setmana al que pugui fer també el català. Per cert, que d'Aragó, del Gran Premi de l'Aragó, evidentment el Damià Aguilar ja hi és, i després també passarem per allà per veure què s'explica del Marc Márquez.
1: El Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit avui la medalla de plata a la final de la prova K1000, i el Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 catalans, disputa des de les 6, està jugant ara mateix les semifinals d'aquest Mundial contra els Països Baixos. Ara mateix, a falta de 4 minuts per acabar el tercer quart, acaba d'empatar la selecció espanyola, perdia 1-0, doncs bé, ara mateix, en aquest moment, a falta de 4:35 pel final del tercer quart, empata la selecció espanyola, que feia 20 anys que no jugava unes semifinals del Mundial. En tenis taula han debutat 3 catalans a la primera fase de la Champions, a la masculina, derrota del Olot i del Borges, a la femenina, en canvi, victòria del Reus Ganxets contra el Nino de Praga. I encara un apunt més de futbol sala, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Catalana, en tenim un en joc, el CatGas Energia Santa Coloma 1, Rubí 0, tot just a la primera part, a les 9, Barça, sala 5, Martorell.
0: Impecable, tal com havies promès, Fito.
1: Com ha de ser.
0: I què preguntem avui als nostres oients?
1: Ha costat avui trobar la pregunta. Preguntem sobre Rafinha, sobre el partit d'ahir del brasiler. Ha de ser el nou titular del Barça, Rafinha, aquesta temporada? Dues opcions, sí o no, cal fitxar.
0: Ha costat, diu. No estàs costat, habitualment durant l'any la sessió de... En trobem la pregunta que fem al Tot Costa cada dia, que probablement és la secció que més més temps ens roba cada dia. Tot això i més, d'ara i fins a 2:15 del vespre, aquí, al Tot Costa, aquí, a Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Passen 6 minuts de les 7 de la tarda. Mireia Vera, hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sergi Soler, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Us ha tocat treballar el mes d'agost?
4: La segona quinzena.
0: La segona quinzena.
3: Alguns dies.
0: Per tant, ja teniu... Les vacances us han quedat força enrere. Amb un sí o un no, després desenvolupem. Comprem Rafinha de nou per tota la temporada?
4: Quin remei.
0: Un sí arrossegat de Sergi Soler?
3: Jo no, jo crec que cal fitxar un nou.
0: Sí. Cal fitxar, eh?
3: Sí.
0: Doncs crec que el teu desig no acabarà de complir. Bé, al mes de gener en tornem a parlar. Comencem.
2: A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
5: Rafinha, la controla, Rafinha, la frontal, triple porter, continua encara Rafinha, queda sense porter, gol! El davanter centre del Barça té nom, és brasiler, es diu Rafinha.
6: Adeyemi, la primera pilota que toca l'alemany. Adeyemi fa la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín! Gol! Després de fer tota una exhibició durant la partida el porter de l'Atlètic a la porta, permet trobar-se Fermín la pilota que només ha hagut d'empenya. Barça 2, Atlètic 0.
0: El Barça va guanyar per aquest 2-0 l'Atlètic Club, conseqüència dels gols de Rafinha i Fermín, però sobretot de l'actuació d'Unai Simón, perquè el partit mereixia una plàcida golejada que només va evitar el porter de l'Atlètic Club. Ara passarem als noms propis, però us va convèncer aquest Barça?
4: No vaig veure el partit, perquè estava a Monte Carlo.
0: Ah, esclar, tu tornaves del sorteig.
4: Sí, bueno, he tornat aquest matí, tenia un sopar a UEFA i tal, no vaig poder veure el partit. Però pel que us vaig sentir que ja estava a l'hotel el postpartit i he vist alguna coseta avui, bueno, veig que el Barça va jugar força bé, amb l'esperit de Flick, pressió, atac, vertigen, control quan hi va haver de bé, una miqueta de... No, algun ensurt al final amb l'Atlètic, però vaja, un Barça que sense tenir els seus jugadors en la màxima plenitud està començant la Lliga com va oferir el Barça de Flick la primera temporada, no? I això... Bueno,
0: sí, sí, més en la línia de l'inici de la primera temporada que en la línia de l'inici de la segona, que recordareu que és quan Flick va dir allò de els egos matant l'èxit. Això no era la segona jornada, però va ser el mes de setembre.
4: Vaja, amb la declaració d'intencions de fitxar Gordon i Adeyemi ja saps una mica per on podien anar els tiros.
0: Per on vol anar Flick, sí.
3: Doncs a mi sí que em va convèncer el Barça, em va agradar molt, em va sorprendre, no?, la capacitat que va tenir l'equip de generar moltíssim. Cert que Unai Simón va estar molt bé i va aturar en moltes ocasions clares del Barça, i sobretot aquesta solvència defensiva de l'equip, aquesta pressió alta, aquest que tothom treballa, que ningú es pot relaxar ni un moment. Lamine Yamal no està al 100%, però ja la segona meitat la va fer molt bona, els fitxatges es van integrant. Jo vaig veure l'equip amb les idees molt clares, vosaltres, com esteu parlant ara, quan va arribar Flick, no?, i va fer aquesta aposta per aquest equip, i amb una mica més de maduresa, no?, que entenc que és normal, perquè els futbolistes doncs van creixent, ja cada vegada tenen més experiència, més habituats al que demana Flick, però per estar a dia 27 d'agost, a mi em sembla que l'equip està molt bé. Després la temporada és molt llarga, veurem, no?, en quins moments, sempre hi ha un moment que l'equip baixa una mica, però a mi em va agradar com vaig veure el Barça i sobretot la capacitat que té per córrer. És que ara mateix té futbolistes a dalt que no sempre la demanen al peu, que busquen aquesta desmarcada a l'espai, té molt bon peu per buscar aquestes passades. Jo veig un Barça molt equilibrat, té molt fons d'armari, és a dir, els jugadors que van sortir van aportar moltíssim, no van permetre que el ritme de partit baixés. Per tant, crec que el Barça, estant a la temporada que estan, en el moment de temporada que estan, està molt bé.
7: És que és el que dius respecte, per exemple, a la pressió. Tenint en compte que molts dels jugadors del Barça són mundialistes, que no han pogut fer pretemporada com Déu mana i que venen d'una temporada d'aquelles que desgasta, potser el més sorprenent és que estiguin endollats tant d'hora, no?
3: Bé, perquè al final crec que també la temporada passada es queden amb l'espineta aquesta, no?, de no guanyar la Champions que tant volen, guanyen la Lliga, però saben que això és una carrera de fons. I hi ha una cosa que va dir Cubarsí que em va sorprendre al final del partit, que diu, hem arribat, no?, els del Mundial amb un nivell molt alt, però Flick ens ha sabut cuidar. I vaig pensar, ostres, aquesta frase, no?,
7: demostra que Flick potser no perds la forma realment si tens tan poques vacances.
8: Un missatge navegants, no?
3: Sí, i a més, ell també li ha donat descans, és a dir, bueno, que el control de càrrega serà molt important aquesta temporada per arribar bé al tram final.
7: Ara parlarem de noms propis i us volia preguntar per vosaltres quin és el nom del Barça de la pretemporada. Podeu incloure la pretemporada fins avui 28 d'agost.
4: Per mi, Xavi Espart.
7: Xavi Espart.
4: És un fitxatge que ningú donava per desomptat, que podria estar una mica a cavall entre el primer i el segon equip, o inclús...
7: Se l'ha cregut tant que li ha donat dorsal del primer equip.
4: Sí, va fer un europeu sub-19 fantàstic, que va guanyar selecció espanyola. Al principi es veia a veure si Héctor Fort o Espart, no?, però ja Flick, o li entres per l'ullet dret o res.
7: Héctor Fort no sé què li va fer, però no se l'ha cregut mai.
4: Ja va acabar marxant a l'Elx perquè, no?, la primera temporada de Flick no se'l va creure, i en canvi, a més part, elogiar-lo i regalar-li les comparacions amb Philipp Lahm ja la temporada passada ja feia veure una miqueta que aquest jugador, bueno, que li agradava, i després el rendiment d'aquest xaval, pot jugar en tres posicions d'una forma fantàstica, té interioritzat el sistema de joc del Barça i forma part, no?, d'aquesta generació del 2007 que tant s'està parlant, no?, amb Bernal, amb Cubarsí i amb Lamine, és a dir, ha jugat això i amb molts dels seus companys, no?, al costat, no?, amb la qual bueno, fitxatge gratis.
3: Per mi també, és a dir, és el nom propi de la pretemporada. A mi m'agradaria també afegir Hamza, perquè també és un futbolista, no?, que a nivell de pretemporada ha sumat gols, és un futbolista que crec que durant la temporada, si s'acaba quedant, pot tenir minuts, perquè és aquest rematador que el Barça ara mateix no té, però crec que, sens dubte, Espart és el nom propi, és a dir, l'hem vist jugar per dins, l'hem vist jugar al lateral dret, ara està jugant al lateral esquerre com si portés 30 temporades al primer equip. Per tant, jo crec que Xavi Espart, sens dubte, és un futbolista que veurem aquesta temporada.
7: El nom no és el davanter centre, perquè no n'hi ha, no en té, però ara que heu citat tots dos, Espart, que està jugant per davant de Balde, queden ja poques hores de mercat. En principi, la informació que tenim és que tant Balde com Koundé, que eren els dos jugadors que tenien un asterisc per dir-ho així després de la primera jornada, s'haurien de quedar. Creieu que serà així, eh?
4: Pel que sembla, sí.
7: I us va bé?
4: Jo prefereixo tenir-los a la plantilla que
7: els imagineu tenim paper protagonista o no li canviaran
4: la temporada és llarga i Valdel el que ha de fer és posar-se les piles ja. No li pot dir de cap altra forma més a l'entrenador. Ja la temporada passada li va prendre el lloc un futbolista que aquest any ha firmat per 3 temporades i té 32 anys, amb el qual el missatge és directíssim, no? Però Valde té 22 anys, crec que té qualitats, les ha demostrat al Barça en determinats moments, tant amb Xavi com amb Flick, i crec que té potencial per créixer. Ara, tot dependrà d'ell, no?
7: M'he desviat jo perquè el mercat acaba el dimarts i estem molt pendents encara de que pugui haver-hi algun moviment a Can Barça, tot i que jo el veig tot molt tranquil d'aquí a dimarts, però...
4: Mai diguis mai.
7: No, i el cas de Caçador i Fort s'ha de resoldre, per exemple. Per tant, en els pròxims dies suposem que hi haurà moviments. Mira, veig que la Tudel està amb el mòbil. Sí. No, divendres tarda, eh? Està tothom a Sagaró, eh?
3: Sí. Últim cap de setmana d'agost.
7: No hi ha gaire
3: notícies de mercat, costa... Però vaja, sent el Barça... És veritat que aquesta és la informació que més o menys tenim, però no podem tampoc ni posar la mà al foc per res, ni descartar
7: res. Mira, jo abans he dit alguna cosa així com Julián no vindrà, i mentre ho deia pensava, Sònia, que has vist moltes coses al món del futbol. Va, en aquests dos primers partits i a l'espera de la resolució del cas Julián, la lupa estava posada al davanter centre i fins al moment són només dos partits, però Rafinha convenç.
3: Sí, és l'opció de nou que més convenç Flick, de moment, o com a mínim que l'ha provat i li agrada, i que és cert que el jugador no és la posició on ell, la seva posició natural, on ell es trobaria més còmode, però ell vol jugar i, per tant, si ha de fer de nou, doncs Rafinha fa de nou i li està sortint bé, per tant, això sempre ajuda que el jugador doncs, se senti millor. En aquests dos partits, segons les dades del laboratori de la TDT, Rafinha ha estat un nou més participatiu del que ho era Lewandowski i Ferran.
7: Més participatiu.
3: Sí.
7: Jo, respecte a Lewandowski, ens ho podíem imaginar, respecte a Ferran, sorprèn una miqueta més, perquè sí. Ferran sí que es movia molt.
3: I intervenia. Doncs, dades del laboratori de la TDT, Lewandowski, de mitjana, tenia 17 intervencions per partit, Ferran Torres, fent de nou, tenia 20 intervencions per partit, i Rafinha, en aquests dos partits, la mitjana d'intervencions fent de nou és de 27 intervencions.
7: T'haig de dir que fa una mica de trampa Rafinha perquè ahir va haver-hi moments que baixava a recollir la bola a la defensa.
3: Ah, això que es busca
7: la vida per tocar la pilota.
3: Però... Ell ho sap, vol intervenir. No, sí. Però és un nou, per tant, sí. Que com a mínim té aquestes intervencions i que intervé al joc i que se'l veu fent de nou, com a mínim superant aquestes mitjanes que hem dit de Lewandowski i Ferran Torres. I també dades d'efectivitat que miraven i dèiem ahir a la TDT, doncs també estan molt bé en aquests dos partits per Rafinha, perquè clar, ahir dues rematades, un gol, el dia de l'Ells, tres rematades, dos gols, fins i tot ahir un pal, per tant, en total, dos partits, cinc rematades a Rafinha, tres gols i un pal. Ara mateix no et pots queixar, seria un nou ideal.
7: En aquests dos primers partits, és veritat que sí, estic d'acord. Si manté aquesta estadística en el que fa de temporada, efectivament, funcionarà com a nou tota la temporada. Us ho preguntava al principi i començo per tu, Sergi, que feies un sí arrossegat.
4: Sí, clar, perquè no veig que el
7: Barça que no fitxaran
4: acabi fitxant perquè el mercat no ofereix alternatives de màxim nivell a un preu que diguis gastar 60 milions per un jugador que no t'acaba de convèncer, doncs per això millor no fitxar.
7: Que serà suplent, no?, de Rafinha.
4: Clar, clar. Però el Barça necessita un nou, necessita un rematador. Si ho va dir Flick, ho va dir Deco, ho veu qualsevol sec, amb el qual jo crec que això a la llarga pot acabar passant factura. Sí que és veritat que el PSG ha guanyat dues Copes d'Europa jugant amb un pals nou com el teu admirat Dembélé.
7: Ahir m'ho recordava el Torquemada perquè jo mostrava la meva reticència que Rafinha ens pugui funcionar tot l'any i que pugui recuperar els gols que has perdut amb la mateixa plantilla que t'has quedat, però és veritat que l'exemple del PSG ens desacredita en aquest sentit, si
4: ara,
7: funciona.
4: Dels davanters que tens és el que té més gol, que té més remat i a sobre està, no sé com... revolucionadíssim en el sentit d'una responsabilitat, no?, multiplicada, sí. Perquè la temporada passada va anar com va anar i
7: estava
4: una mica en el
7: punt
4: de mira, sí. I a sobre el tema de la capitania, que l'entrenador et doni la capitania, doncs encara que ara hi hem de votar, però la votació ja està induïda perquè no guanyi De Jong, està claríssim. Jo crec que és un futbolista que per mi pot respondre a les mancances clares d'un rematador com ha de ser.
7: Mireia, tu no ho veus clar, creus que el Barça necessita un nou?
3: Sí, perquè crec que la temporada és molt llarga i que necessites diferents perfils. Està clar que hi ha Hamza, que n'hem parlat fa un moment, però és un jugador també molt jove. I penso, i si es lesiona Rafinha? Quina solució?
7: Que això ja va passar l'any
3: passat. Hi ha un Dani Olmo de fals nou, hi ha un Lamine Yamal de fals nou, és a dir, que solucions en tens moltes. Que pot funcionar Rafinha? Sí, i clar que sí. A mi per mi té una cosa molt bona, que és que estira tant l'equip que genera molts espais perquè puguin jugar els futbolistes de talent en carrils més interiors, i això és boníssim, té gol, té una energia a l'hora de pressionar boníssima, però crec que es necessita doncs un nou, doncs, com Lewandowski, que no n'hi ha, i els que hi ha al mercat són inabastables. Jo entenc que no es tiri la casa per la finestra, que s'intenti esperar el gener, però també penso que potser hi ha una opció més barata, el pots tenir a la plantilla, pot anar a entrenar a poc a poc, perquè no veig tampoc la temporada vinent un nou que diguis o surt algú sorprenent de sota les pedres o serà difícil trobar aquest encaix. Per tant, jo crec que sí que es neix d'un nou, pel que dic, perquè hi haurà partits on potser Rafinha no tindrà tants espais, on, bueno, necessitaràs algú que domini més aquestes zones de rematada dins l'àrea.
7: Us ha sorprès per això el rendiment de Rafinha com a nou?
3: A mi no.
8: No,
7: eh? Teníeu aquesta fe que ho podia fer bé en aquesta posició.
3: Sí, a més hi ha molta mobilitat, és a dir, hi ha moments del partit on Lamine està per dins, on Rafinha va a la banda, on Gordon... És a dir, que no és un nou molt estàtic, i crec que al final també el que vol Flick, que són anades i vingudes, això Rafinha ho fa genial.
7: I el Barça no fitxarà cap nou perquè les alternatives a Julián no convencen, ho dèiem, i perquè l'esperaran fins l'últim dia, tot i que si algú pensava que l'Atlètic de Madrid podia virar en l'últim moment... El discurs d'ahir jo crec que no pot ser més contundent. Ahir mateix, a Mònaco, Gilmarín i Rafael Juste van intercanviar paraules a Movistar i queda clar que les relacions podrien ser millors.
2: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
9: Nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad. Y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
10: Home, la línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància a un club com el Fútbol Club Barcelona. I això és un insult, que és un insult, una forma no vetllada, directa. Estic indignat per aquestes paraules perquè l'únic que fan és atacar. Amb aquestes paraules l'únic que fa és per mi desacreditar-se absolutament dintre del terreny personal.
9: Però nunca, nunca seria el Fútbol Club Barcelona.
7: Bona batussa mediàtica entre el Barça i l'Atleti de Madrid ahir a través dels micròfons de qui estàveu a Mònaco, també a Movistar. Ho hem sentit perquè potser especialment Gilmarín va ser molt contundent, just després ja l'hem sentit també en català. Tu, Sergi, eres a Mònaco i la conversa que primer vam veure unes imatges amb Juste Cerezo semblava una mica més amiable del que va acabar sent tot plegat, no?
8: Si va ser així, pel que hem sabut, abans del sorteig, Juste li diu a Cerezo, escolta, anem a aplacar una mica l'ambient, perquè això s'està desmadrant.
7: Relacions cordials.
8: Sí, intentant la concòrdia, que de fet el dia del Gamper, Juste ja fa unes declaracions a TV3, baixant una mica la polèmica, no? Clar. Quina és la sorpresa de Juste quan, en el torn aquest dels flash interviews amb les teles en drets, el primer que parla és... primer Cerezo fa una valoració del sorteig per Movistar. I després Gilmarín va parlar del tema de Julián. Ja, ells estan a un altre costat de la zona mixta i els comencen a trucar des de Barcelona, escolten la rajada que ha fet, tal, no sé, clar... Va trigar molt a sortir després, Juste, tant com...
7: S'havia de preparar, havia de respirar.
8: Bueno, almenys has de sentir el que ha dit, perquè si pregunten per algú que
7: has
8: ha dit una altra persona, has de sentir tot el que ha dit.
7: I comptar fins a 100.
8: Digerir-ho una miqueta i tal. Si la porta està allà, bueno, la rajada després de Juste, la resposta és ja descomunal. I Juste, amb el tarannà que té, que sí que té el seu nervi, que l'hem vist durant la campanya electoral, quan el Barça... pues l'han robat literalment, com ahir la UEFA va demostrar i va reconèixer que la mà de Pubilla avui en dia es xiularia com a penal. Aquest és el criteri que impararà a partir d'aquesta temporada, que aquelles mans seran penal, però la temporada passada no van ser, el Barça es va queixar i Juste en aquell moment va ser beligerant. I ahir se'l va veure emprenyat perquè, ostres, no s'ho esperava. Més enllà de que l'Atlètic de Madrid no vulgui negociar i la seva postura, que és totalment respectable, i des del finals de maig amb aquells tuits, no? Crec que va ser un divendres a la tarda, no? Que comencen a pintar els jugadors dels colors de l'Atlètic de Madrid i allà ja veies que aquests vaja, era molt complicat.
7: Se senten molt ofesos per com ha actuat el Barça.
8: Perquè què ha fet el Barça?
7: Doncs...
8: El Barça ha transmès una oferta de 100 milions, sí. Podràs dir si és més alta, més baix, el que sigui,
4: que ha parlat amb els jugadors, vale, i ells que no han fet, no parlen amb els jugadors abans. Quin equip no parla abans amb els jugadors quan vol negociar un fitxatge? Tots. Ells no van forçar la sortida de Julián Álvarez amb el Manchester City, no van portar a Diego Costa quan estava al Chelsea a portar a forçar
7: aquí,
4: el transfer request.
7: Aquí el moment de l'ofensa de l'Atleti de Madrid és que quan ja li ha dit al Barça que no, el jugador apareix públicament a dir que...
4: El problema el tenen amb el jugador.
7: Sí, sí,
4: el problema és
7: aquí empiezant d'ofendre's amb el jugador, efectivament. Clar. També... jo crec que aquest moviment de Julián no el van calcular prou bé, tenint en compte les conseqüències que ha tingut.
4: Correcte.
7: No s'ha assessorat per si només pel representant o si al Barça també li anava bé. Però és evident que allò va fer esclatar qualsevol pont de diàleg amb l'Atlètic de Madrid, pel que hem vist després. Laia, avui Julián, tercer dia sense entrenar-se,
3: sí,
7: amb els
3: sense
7: companys.
3: Sense entrenar-se amb els companys i amb l'equip, al matí, que és quan han fet l'entrenament, perquè a la tarda, segons una informació de Pedro Morata de la COPE, ha dit que sí que ha anat a entrenar-se a les instal·lacions de l'Atlètic de Madrid, però en solitari. Però, per tant, fins ara, el que és cert que no hi ha cap comunicat que expliqui cap tipus de lesió ni perquè no s'entrena Julián Álvarez, però el que es deien des del Club Matalassé era per indisposició, que el jugador no podia anar-se a entrenar, però clar, si ho ha fet aquesta tarda, doncs això ja encara afegeix més embolica al tema, perquè clar, no s'entrena amb el grup, però sí que ho fa en solitari. Bé, doncs, segons la informació insistint de la cadena COPE, Julián sí que s'ha entrenat aquesta tarda a les instal·lacions de l'Atlètic de Madrid, però ho ha fet en solitari, perquè aquest migdia Simeone, després de l'entrenament on no ha participat Julián Álvarez, ha fet roda de premsa prèvia al partit que té l'Atlètic de Madrid contra el Sevilla demà, i evidentment aquesta roda de premsa, doncs tothom l'estava esperant una mica, perquè després d'aquestes declaracions que sentíem de Gilmarín, doncs també volien saber què deia l'entrenador de l'Atlètic de Madrid. Moltes preguntes, poques respostes, perquè Simeone el que ha fet és intentar anar una mica tota l'estona fent referència a les declaracions que ja havíem sentit que ha fet el club, tant per escrit com les que sentíem ara de Gilmarín, però en tot cas sí que s'ha mostrat a la sala de premsa, doncs, en la línia del que diu el club, de comptar amb Julián aquesta temporada.
11: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
3: I bé, una mica doncs, ha anat insistint, eh? El to sempre ha estat molt conciliador de Simeone amb Julián, molt comprensiu, no ha volgut entrar en cap conflicte, el considera un jugador del seu equip i vol sobretot que se senti important.
11: Yo creo haber explicado bastante bien cuál es el pensamiento mío en estos momentos. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido importante, como lo es para nuestro equipo.
3: Clar, ja han arribat a preguntar en un moment, però es pot revertir aquesta situació de Julián? I aquí sempre només ha fet una frase de resposta i diu, la vida es pot revertir tot mentre tinguis salut. Per tant, ha deixat un modern com dient, sí, evidentment que es pot revertir, però això, quan ha sortit a parlar Simeone, era abans de saber, perquè clar, no ho sabia, que Julián doncs, ha anat a entrenar-se aquesta tarda. A partir d'aquí, doncs, a veure demà, després del partit, suposo, li tornaran a demanar, a veure com...
4: Jugant a fora. A casa.
3: Sí.
7: Jugant a Sevilla. Sevilla
3: i, evidentment, ha confirmat que no va a la convocatòria, no se l'endú.
7: Doncs, Julián, que de moment no participa en aquest partit i d'aquí a dimarts té l'opció oberta, si vol, de l'Arsenal. Perquè la del Barça ja queda clar que no. I veurem què fa el futbolista. Mireia, tu, de tot el que ha passat a les últimes hores, de les tres parts que hi ha, Barça, Julián, Atlètic de Madrid... Quina és la que més entens?
3: La de Julián. És a dir, jo el que crec és que no pots tenir un futbolista que no hi vulgui ser. És que encara que s'hagi d'acostumar i reverteixi la situació i hagi d'ajudar emocionalment, no estarà a punt. Entenc que tots són professionals, tots es deuen al contracte que tenen, però, clar, si el club li ha promès que el deixava sortir a última hora, li han tancat la porta...
7: Clar, cal veure aquesta promesa, què deia, perquè ara el company de la cadena SER, Talavera, explicava ara fa uns dies que eren unes condicions per escrit de 150 milions d'euros, si no m'equivoco,
3: abans del 20 de juny.
7: L'oferta del Barça no arriba abans del 20 de juny, i no és de 150 milions.
4: Arriba, però no és de...
3: I també una altra cosa, és a dir...
7: Pensava que tens raó, ja havia començat el Mundial.
3: Entenc a Julián, no?, que vulgui sortir, que vulgui venir al Barça, però també va signar un contracte de 5 anys, era, no?
7: Sí, sí, clar, per això.
3: Que entenc el futbolista, el que a mi no m'agrada és la postura de l'Atlètic de Madrid, perquè és el que dic, Jo, si fos presidenta algun dia, no m'agradaria tenir cap futbolista que no vol estar a l'equip, perquè crec que el seu rendiment, vulgui o no, baixarà.
12: Doncs, això que deies de l'oferta, que és abans del 20 de juny, de 150 milions, però és que el Barça la primera oferta la fa a finals de maig.
4: Sí.
12: Vull dir que tu tens... Vull dir que no és que el Barça no la va presentar perquè d'aquella oferta de 100 milions no va tenir resposta i no s'han volgut seure a negociar. Això passa amb totes les negociacions també, que tu comences amb un preu, seus, i l'altre club et diu no, és que ha de ser, mira, 150 milions. I a partir d'aquí, el Barça ja hauria dit i a veure si hagués volgut 150 milions o no, però no va tenir l'opció tampoc.
7: Bé, en tot cas, Julián, ja veurem què passa amb ell. En tot cas, en principi, no vindrà al Barça. I nosaltres el que volem saber és si veieu Rafinha de nou.

0: Dos quarts de vuit del vespre. Tocaria sentir els oients, però hem de deixar que Fitó respiri.
1: No fa falta,
0: perquè estàs pendent del partit de semifinals d'hoquei herba.
1: Perquè Espanya està a punt de fer història. Queden només 4 minuts i mig per acabar el partit i guanya per un gol a 4.
0: I això què vol dir?
1: Doncs que deixa'm respirar. Vol dir que es classificarà per la final d'un Mundial des del 1998, que no ho feia, per tant, moltíssims anys. Espanya, a falta d'aquests 4 minuts, jugarà una final del Mundial, si no canvia, i a més ho farà contra els Països Baixos, els Països Baixos.
0: Quants catalans dius que hi ha?
1: 12 de 20.
0: 12 de 20, déu-n'hi-do. Com es nota que el Fitó és de Terrassa, que sí. Estava vibrant fins al punt que s'ha quedat sense respiració. farem una pausa i quan tornem repassarem què diuen els oients respecte a la pregunta que fem avui.
2: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
3: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs. I per tu, que encara no has fet el pas. Gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Oh, capità, el meu capità.
9: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
10: Ja no sé què em passa.
9: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
11: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
9: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
11: Això sona brillant.
9: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga. Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria. Un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
16: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
17: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
15: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Real Arena, Reial Societat Espanyol.
17: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
15: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
17: I a 2:15, Girona a les Palmes.
18: Xuta Estuani, gol!
15: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
17: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
15: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004. Amb David Clopés.
19: A punt semàfor. Comença la cursa de MotoGP.
4: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
5: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
4: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
5: Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
4: Univers MotoGP.
1: Perquè el Mundial és nostre.
4: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
11: Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Tot costa.
0: Passen 5 minuts a 8:15 del vespre. Fitó ja ha respirat i ens pot dir, Fitó, què diuen els oients a la pregunta de si Rafinha ha de ser el nou titular del Barça aquesta temporada.
1: Doncs mira, moltíssima igualtat, perquè el 51% diu que sí, que ha de ser el nou titular, en canvi el 49% diu que no, que cal fitxar. Molta igualtat entre les respostes. El Lluís Penya-Segat diu que crec que si Julián definitivament no ve, hem d'anar amb el que tenim, que no és poc, donar una oportunitat a Hamza. És un nom, el de Hamza, que repeteix moltíssim entre els comentaris, i si cal, al mercat d'hivern, fitxar un especialista, el Pere Alsina, que diu que Rafinha no és un nou, Julián tampoc, n'hem perdut dos, i per tant cal fitxar-ne un o dos més, o el Jordi JNK, que diu que ens n'oblidem de Hamza, perquè, com et dic, és el nom que els oients més repeteixen.
0: D'aquest percentatge, el que em crida l'atenció és que hi ha un 49% dels nostres oients que pensen que cal fitxar un nou, però vam fer aquesta pregunta abans del partit contra l'Atlètic, és a dir, dilluns passat, preguntàvem si calia fitxar un nou.
1: I me n'en recordo, dels percentatges era un 87% que sí.
0: Doncs això vol dir que la gent va dient Rafinha i s'hi va acostumant. Sí, i a sí. Més, suposo que quan assumeixes la idea de no fitxaran, doncs ja penses, doncs no cal fitxar. Des que ens has avançat que la selecció espanyola jugarà una final de Mundial, et dic que, de moment, Països Baixos ha marcat un gol.
1: Sí, ha retallat distàncies, queda un minut i mig. Països Baixos 2, Espanya 4. Et deia que Espanya està jugant contra Països Baixos, sí. Aquesta semifinal, als Països Baixos. És a dir, està jugant de local Països Baixos. A la final, en cas de passar, jugaria contra Alemanya o Argentina. Això serà diumenge.
0: Això serà diumenge, perfecte. Fito, doncs, fins després.
1: Fins ara.

0: Si abans parlàvem de Julián, el fitxatge frustrat de l'estiu pel Barça, el club s'ha trobat amb un regal per al camí, un regal, això sí, de luxe, de 60 milions més variables, de Rodri, que ahir va debutar, va entrar al minut 62 per Bernal, i tot i que no va tenir un paper destacat, ja l'hem vist, com a mínim, ja l'hem vist amb la samarreta del Barça. Ja sabem, per exemple, que es fica la samarreta per dins dels pantalons, i que és, en aquell sentit, un futbolista clàssic, que deia ahir el Bernat.
1: Sí, que li agrada el Bernat Soler, sí, sí.
0: Oriol Domènech, hola, bona tarda.
2: Bona tarda a tots.
0: Si et sembla, jo no he trobat cap persona, i sobretot cap col·laborador del Tot Costa, més pròxim al rodriologisme, sí, sí, que Oriol Domènech, que serà el nostre rodriòleg. Per què? Primer, perquè ell mateix va ser qui ens va avançar aquí que el Barça l'havia sondejat quan ningú parlava de Rodri, quan tothom donava per fet que Rodri aniria al Madrid. I segon, perquè no hi ha persona a Catalunya que hagi vist més partits del City dels últims anys que el mateix Oriol. Com el vas veure ahir, Oriol?
2: Bueno, jo crec que va ser un debut correcte, tu ara ho has dit, no? Tampoc no va ser un jugador destacat. Bueno, jo crec que per ser la primera mitjoreta que va jugar de Blaugrana, doncs bé, correcte, sense més.
0: És un futbolista que triga a agafar el ritme?
2: Home, jo crec que sí. És una mica, com li dèiem a l'Ocidio Sacristà, no? Una mica dièsel. Jo crec que, però bueno, això també els hi passarà a tots els jugadors que han jugat al Mundial. I ahir no serà una excepció. Ell també ve d'un any complicat. L'any passat va tornar de la gravíssima lesió de genoll al mes de gener. Va anar també de menys a més fins que va acabar la temporada molt bé amb el Mundial. Jo també crec que el millor Rodri també trigarem un meset ben bo a veure'l.
0: Un meset ben bo, d'acord. En què notarà el Barça la seva presència, Oriol? Perquè ahir és veritat que van ser pocs minuts, però ja veus que per planta, que és com un àncora al mig del camp, que feia temps que el Barça trobava a faltar aquesta figura, no?
2: Aviam, jo crec que és un jugador de jerarquia. És un jugador de grans partits. Ahir us estava escoltant a la prèvia del partit contra l'Atlètic, que parlàveu dels objectius d'aquesta temporada. Evidentment, tots volem repetir la Lliga, tots estem gaudint amb aquest equip que porta 2 anys espectaculars, però al final tots també volem la Champions. Tu recordaves que feia uns anys que no trepitjàvem la final, que no la guanyàvem, i jo crec que Rodri ha vingut per donar aquest salt de qualitat al Barça en una gran competició com és la Champions. Rodri ha sigut el líder i el capità d'una selecció que ha guanyat Mundial, Eurocopa, Nations League. Rodri, durant 7 anys al City, excepte els 2 darrers, però els 5 primers, va ser el líder d'un equip que va ser el millor equip d'Europa. Que l'any que el City guanya la Champions, l'anada del Champions pel City, ell marca el gol de la final, és el millor jugador de la final i del torneig. Vull dir, jo crec que és un jugador que ve aquí. Ja ho parlàvem, quan vam parlar de que el Barça estava interessat en el seu fitxatge, que no era un jugador imprescindible, perquè tots veiem en Marc Bernal un gran migcentre de futur, i jo també segueixo veient, jo crec que és un jugador que va ser el gran migcentre del Barça del futur. Però Rodri, jo crec que et ve a donar el punt aquí de qualitat en els grans partits, en els partits aquí la competició espanyola contra el Madrid, i sobretot a les eliminatòries de Champions. El Barça és un equip que les 2 darreres Champions ha quedat eliminat en 2 eliminatòries que ha jugat millor que el rival, tant contra l'Inter com contra el de Madrid. Jo crec que Rodri ve donar aquell punt, aquell salt de qualitat, aquell punt de jerarquia, de lideratge, que aquest equip, que té molta qualitat, però que també és molt jove i que necessita. O sigui, a part del joc, que el joc ja el podies tenir amb Marc Bernal, jo crec que ve donar un puntet més, que és aquest puntet d'experiència que els partits que el Barça va afrontar aquesta temporada.
0: Hem sentit perfecte l'Oriol fins ara. Ara hem tingut un microtall, per tant no arriscarem ja més amb la comunicació. Te'n faig l'última i no té a veure amb Rodri. Oriol, t'està convencent aquest nou Barça sense nou natural?
2: Bé, jo crec que hem d'esperar. Jo crec que el que no hem de fer és refiar-nos d'aquests 2 primers partits. Perquè va ser contra un Elx molt fràgil en defensa, que va posar la defensa al mig del camp, que es va suïcidar contra un atac tan vertical com és el del Barça, Madellem, i amb Rafinha, amb Gordon. I ahir, bé, el Barça per mi em va agradar molt, va fer un molt bon partit, però jo crec que el Barça no pot anar només amb Rafinha de nou i amb les alternatives d'Olmos, de Gordon, durant tota la temporada. La temporada és molt llarga, el Barça només té 4 davanters nats, i si volem no només guanyar la Lliga, sinó també la Champions, jo crec que necessita com a mínim un efectiu més i un efectiu de primer nivell.
0: Veurem d'aquí al dimarts si el Barça s'activa. El que les nostres informacions dels últims dies era que si no venia Julián no anirien a buscar un altre nou perquè no els convencien les alternatives. Veurem si apareix alguna... A vegades apareixen aquestes oportunitats de mercat l'últim dia. Jo recordo, per exemple, el cas d'Aubameyang, que es va tancar tot en l'últim dia del mercat d'hivern. Però realment ho fiarem a la sorpresa ara mateix perquè no és la previsió.
2: Jo crec que seria una pena, ara que m'heu trucat per Rodri, que amb el fitxatge de Rodri, que ja completaves un equip extraordinari, et quedés una mica coix per sí. la falta d'un nou. Sí. És a dir, jo soc molt de Julián i m'hagués agradat molt que vinguis Julián, però jo crec que si no pot venir Julián, alguna alternativa has de portar.
0: El que passa que has gastat 60 milions d'euros en Rodri que potser no tenies previstos.
3: Però volies gastar 100 en Julián.
0: Clar. Però el que vull dir és que ara te'n queden 40 pel davanter centre i clar, aquest preu no trobes res.
3: O forces la sortida d'algun defensa i fins a Miquel Tatxe que val 79.
0: 79 milions d'euros per Miquel Tatxe?
3: Sí, sí,
0: però sí,
3: bueno,
0: la meva...
3: Si te'l creus.
0: Clar, és que són molts diners, 80 milions d'euros. És veritat que per Gordon has pagat 70, vull dir que a partir d'aquí el preu del mercat ja sabem que està molt alt. Digues.
2: Per Julián et volies gastar 100, perquè és l'oferta que li va fer l'Eddie a Madrid, però tu sabies perfectament que si volies fitxar Julián, el 100 no el treies.
0: Probablement tenies previst Barça... tu 120, 130. Sí, sí.
2: Correcte.
0: En fi, Oriol Domènech, el rodriòleg del Tot Costa m'ho ha complicat molt. No sé si continuarem amb aquest títol a partir d'ara. Potser ens quedarem amb el
4: Tot Costa o no, això del rodriòleg. No?
0: Ens quedarem amb el Torrecollons, que és molt més fàcil de pronunciar. Polifacètic, com sempre, l'Oriol Domènech. Gràcies. I ens retrobem aviat. Sí, aviat. Ja aniríem tornant de les vacances, Oriol?
2: Oh. I un d'estaré aquí, ja.
0: Molt bé, així m'agrada. Gràcies.
2: Com ho veu? Vinga.
5: Tot Costa.

0: I ens quedaven un parell de punts de Barça, Laia, perquè ahir hem parlat de noms propis, hem parlat en positiu de Rafinha. També vam veure un bon Lamin, especialment cap al tram final de la segona part, tot i que ja ens va passar el primer partit. No se'l veu alegre o no se'l veu amb l'alegria que potser l'havien vist en d'altres trams de la temporada passada.
1: Sí, segurament ell físicament no es deu veure encara en el seu millor moment, venen del Mundial aquest estiu, tot i que Flick els ha anat dosificant els mundialistes, doncs evidentment cadascú té el seu ritme i ell, recordem que va jugar al Mundial després de també recuperant-se d'una lesió. Vull dir que potser necessita encara un temps per anar recuperant el millor nivell. El cas és que ells el van substituir i va cridar l'atenció doncs el posat seriós que tenia Lamin, que això a vegades ja ha passat si el substitueixen, però és que a més doncs és veritat que a ells en general quan el Barça feia algun gol doncs semblava que no el celebrés gaire. Flick però després d'aquell partit li va treure importància perquè va dir que havia tingut una mica de mal de cap i que en realitat el que va fer la roda de premsa és protegir-lo molt i recordar que és un geni, per tant que doncs s'havia trobat malament i que ja es recuperarà. Però ahir el partit, que com bé has dit, va anar de menys a més a Lamin, sí que és cert que després del partit va sorprendre una mica una declaració que va fer Rodri, on ell mateix va explicar que havien animat Lamin perquè feia uns dies que estava una mica capcot.
2: No, impresionante. Venía de un momento en el que a lo mejor estaba un poco más cabizbajo. Le hemos intentado levantar y se ha visto la mejor versión de Lamin. Aunque no haya podido marcar, y feliz porque al final es lo que necesitamos de él, ese trabajo, esa constancia, los goles llegarán porque el talento

0: que està per sobre de molts, però aquest noi, la seva vida ha anat molt ràpid. Uh-huh. I es deu pensar que la vida segueix anant ràpid, encara que no facis la pretemporada, es va incorporar el dia 12. No va venir uns dies abans, i crec que ha de ser el que ha de ser. Venia d'una lesió de 2 mesos, va començar el Mundial com el va començar, jo crec que el va acabar prou bé, sent no superdeterminant, però molt influent en molts partits de la selecció, i això anirà increixendo. Ara, el que no pot ser, més enllà de si està molest perquè el seu amic Valde estigui en la situació que està, que això no sabem, jo crec uh-huh. que pot passar.
1: Pot ser que l'afecti personalment, una altra cosa és si aquest és el motiu o no. Però evidentment això... que un amic teu sí. marxi de...
0: Sí, sí. Però això és la llei del futbol. Sí, també Pedri, sí, el seu amic íntim Ferran Torres, ha acabat sí, marxant a París, no? Uh-huh. Però sí, s'emprenya, perquè al minut 60 d'un partit contra l'Ells, quan porta 9 dies de... va ser el dia 23, va arribar el dia 12, 11 dies treballant, s'emprenya perquè és un dia per fer números i... Home, no. A partir del 8 de setembre comença la seva carrera per intentar guanyar algun vot més per el tema de la pilota d'or. Que aquí jo crec que estarà entre Rodri o Lamin o Messi, que el millor és canibalitzen els vots aquí.
2: Comença una campanya Mbappé pilota d'or, ara que ho has dit m'hi ha fet pensar.
0: No tenir cap ni peus per no guanyar
2: perquè,
0: res.
2: Sí, perquè l'altre dia, no sé si... No, a mi no em va passar desapercebuda la declaració de Mourinho explicant que sí, que hi havia 25 campions del món, però que n'hi havia un que havia fet història com a màxim golejador de la història dels Mundials, que era Mbappé. I ja he vist alguna informació, jo crec que hi haurà soroll amb això, però efectivament Mbappé... la seva lliga no té mals números, però no va guanyar res.
0: Títol. Sí, sí. I en França el dia de la veritat no va estar. Amb la qual cosa, escolta, que es tranquil·litzi la Min i que tot arribarà, ja està. Si tot...
2: Aquí
0: en P. Olmo no està jugant els minuts que desitjaria, tranquil·litat.
3: Sí, en aquests moments és on veus la joventut de la Min, no? Clar, és a dir, és boníssim. Jo m'espero un rendiment millor que el de la temporada passada, és a dir, jo crec que estarà millor, però, bueno, amb aquestes actituds, aquest posat, no?, aquest llenguatge corporal, no?, que tot això ho haurà d'anar aprenent, és a dir, estem a la jornada 2 de la temporada, és a dir, que no hi ha pressa. Jo crec que els veurem al novembre, desembre, segurament, els que han vingut del Mundial en el seu pic de forma més alt, vull dir que... No, jo no ho acabo d'entendre. Entenc que Flick hi parlarà i que tindrà un entorn que li faran entendre aquest tema, però em sobta que el primer dia ja vulgui els 90, és a dir, a poc a poc,
2: sí, però sí,
3: el
2: que passa
3: que cauen lesions. Que...
2: El canvi, que és veritat que ahir, per exemple, també li estalvia mitja hora a Rafinha, que en un moment de partit, que el partit està 1-0,
0: sí,
2: decideix
0: 0.
2: Que Rafinha li toca descansar després de 60 minuts, probablement el seu 100% d'estat de forma actual. Però vull dir que efectivament, jo crec que aquests partits me'ls agafo una mica com pretemporada encara, pels futbolistes. Les alineacions no són els 11 titulars dels equips. Veiem que ahir Cubarsí ja va ser titular, però el primer partit no ho va ser. És a dir que aquí calma, el que tampoc no sabem és el motiu del perquè està capcot, que deia Rodri.
3: I a Rafinha, que ahir també no marxa gaire content, hi ha unes imatges a les xarxes on Flick, abans de que s'acabi el partit, s'hi acosta, li fa bromes, no?, per canviar-li una mica aquest estat d'ànim. Amb Lamine no ho hem pogut veure, però Flick té en compte això.
2: Rafinha és un altre jugador que li costa gestionar quan el canvien. Va tenir la sort les dues últimes temporades que en Flick l'han canviat poc en relació a com venien, però ja l'havien vist protagonitzar actuacions
0: amb Xavi. Sí.
2: Jo crec que vorejant la falta de respecte cap als companys, perquè quan t'enfades de forma tan evident hi ha un company que ha jugat bastant menys que tu, no?, que és el que entra en el camp. Però vaja, en tot cas, Rafinha, Lamin, de moment tot són bones notícies per mi, fins i tot us diria. Sí. Tota la part ofensiva del Barça està en bona forma i ho veiem.
3: Cubarsí,
2: i Gordon
3: també. La part defensiva, Cubarsí, primer partit que jugava des de...
2: Clinxit, que li van dir a Flick... qui mostra un menyspreu constant cap al sistema defensiu. Diu, a mi m'és igual, jo el que vull és marcar molts gols.
3: Menyspreu tampoc, no. Ja et vaig sentir ahir després. És relativitza molt, no li...
2: Sí, no, o sigui,
0: bueno, perquè a ell li agrada futbol.
3: Clar, desvia el focus més cap al davant, no és que menyspreï el clinxit o la defensa.
2: Sí, sí, però ja ell, quan li destaquen porteria zero,
3: sí,
2: ell
3: sí,
2: el que li
3: surt
2: és... No, jo el que vull és atacar i fer molts gols.
0: Sí, però l'Inter li vas fer 6 gols i vas quedar fora.
2: Sí, sí, però és que el seu sistema... també la gràcia del sistema de Flick, i per això és tan divertit, és que es despreocupa, si vols dir, no el seu menyspreu, sinó la seva despreocupació per rebre gols. Mentre en rebi menys dels que marca, Flick no està...

0: Aquesta és la clau, no, i la guanyes.
1: Sí, sí,
2: zero Champions.
1: Filosofia Cruyff.
2: Clar, la Champions no la guanyes si no tens una bona... No, és veritat, és veritat. Per això Rodri és tan important, com deia l'Oriol.
1: Bé, en qualsevol cas, de moment, clean sheets, que l'entusiasmen més al Sergi Soler que a Hansi Flick.
0: Sí, sí.
1: I a més, ofensivament, el Barça està molt
0: a
1: bé.
0: A veure, Joan García es va avorrir ahir, també.
1: Sí, l'any passat va tenir bastanta més feina, en recordaràs,
0: les primeres jornades,
1: va ser batejat com a Super García.
3: Tot costa.
1: I farem un últim apunt, Laia, perquè vull parlar de l'estrena de la Lliga F, però ahir estàvem pendents de saber quina seria aquesta exaltació o com seria aquesta exaltació de l'estelada que va avançar Joan Laporta, i vam confirmar una imatge impactant, tot i que la vau veure sobretot els que estàveu a l'estadi.
0: Sí, perquè diríem que la realització que fa la Lliga i que després doncs, distribueix a les diferents televisions d'aquell moment, a previ al partit, doncs, no es va acabar de veure.
1: No els interessava gaire l'ambient. No estaven molt centrats i acusats als futbolistes.
0: Però de fons ja s'intuïen, encara que només enfoquessin els jugadors, que hi havia estelada. Sí, ahir aquests dies s'havia fet aquesta crida des dels grups d'animació, també entitats, per portar l'estelada al Camp Nou. El Joan Laporta va parlar d'aquest acte d'exaltació de l'estelada i realment l'afició va respondre, perquè hi havia moltíssimes estelades. Vam parlar amb gent abans del Camp Nou a la prèvia, a la TDT, i molts eren, no, l'hem portat avui, és nova, l'he fet just avui, perquè a vegades sí que porto estelada, però ahir doncs, sobretot la volíem portar, i la imatge impactant que deies va ser quan sortien els jugadors al camp. Realment, jo feia molts anys que no hi havia tantes estelades al Camp Nou. Hi havia estelades per tot arreu de la graderia. I és cert que l'ANC en va repartir 10.000 amb cartolines, però és que n'hi havia moltes més de 10.000 i gent de roba, l'estelada de casa que la portava al Camp Nou.
1: El dubte és si hi hauria massa turistes que tapessin aquesta imatge, però realment no.
0: No.
1: El que es va veure molt socioabonat o diríem aficionat del Barça hi va anar, hi havia pocs turistes o hi havia turistes?
0: No, hi havia turistes, però
1: la imatge no la van tapar, per dir-ho així. Gràcies, Laia.
0: Adéu.
1: Va, que queden 6 minuts per arribar a les 8 del vespre, i ho dèiem, que aquest cap de setmana comença la Lliga F, amb el Barça partint com a clar favorit un altre cop, tot i un estiu sonat pel que fa a les sortides. Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, bé, demà comença la primera Lliga DA, per dir-ho d'alguna manera, no? La primera després d'Alèxia. Aquesta edició 2026-2027 serà la primera que la futbolista de Mollet no disputarà des del curs 2010-2011. La baixa d'Alèxia, evidentment, és la més sonada de la Lliga, evidentment del Barça, tot i que l'equip blaugrana també ha tingut les baixes clau de Mapi León, Ona Batlle i Salma Parayuelo. Quatre sortides importants, però que no han de fer trontollar el domini d'un conjunt blaugrana a territori espanyol, que s'ha reforçat amb la portera McKamey, la defensa Martina Fernández, que torna, la jove central Van Aston i el fitxatge més car de la història de l'equip, la brasilera Caroline, per un preu d'1,2 milions d'euros fixos, que amb variables poden arribar al milió i mig. Tot això liderat per Patrick Guijarro com a primera capitana i amb la tercera temporada de Pere Romeu a la banqueta.
1: Mireia, amb els fitxatges destacats de Caroline i Van Aston, en quina tens dipositades més esperances per aquesta temporada? Van Aston és molt jove i diríem que Caroline està força més consolidada.
5: Sí, però crec que Van Aston encaixa més bé amb la idea de joc. És a dir, Caroline Nicole segurament serà més decisiva, més determinant, però jo tinc la sensació que necessitarà una mica d'adaptació per adaptar-se al que vol l'equip, no? a l'ocupació dels espais, a quedar-se en la zona que li toca. És molt ràpida, té molta determinació, però aquests partits que l'hem vist molt poqueta estona, no? És una futbolista que marxa molt de la zona, que ara se'n va a la banda contrària. Que, no? És a dir, que crec que necessitarà doncs, entendre molt bé quin rol se li demana dins del Barça.
1: Van Aston, jo el que l'he vist m'ha agradat molt.
5: A mi m'agrada molt. Simplement el que genera amb la seva presència, no? Se la veu molt segura, li agrada molt anar a l'atac. El primer partit contra el Montpellier, si no m'equivoco, la veiem amb Brooks, que anava dins i ella ocupava tota la banda. És a dir, que crec que és una central amb moltíssimes possibilitats, molt valenta en sortir de pilota, forta en els duels. Està clar que és molt jove i que també doncs, necessitarà adaptar-se sobretot a la Champions, no? La Lliga és una altra història, però aquestes dues que comentes, per mi Van Aasten, tinc la sensació que serà una futbolista molt i molt important. En canvi, Kerolyn té més competència també, en atac, és a dir, on jugarà, al lloc de Pina, al lloc de Graham, s'haurà de veure.
6: Afortunadament, la temporada dona espai a totes, però clar, després, aquella pregunta que sempre dèiem, però qui jugarà a la final de la Champions? Doncs veurem, en
5: aquest
6: perquè
5: cas... la temporada passada va costar encertar-la, És a dir, va sortir Salma, que no entrava a la primitiva ningú.
6: No estava a les travesses. Marc, el Madrid també s'ha reforçat de manera important.
4: Sí, tenim un nom que sobresurt en aquest estiu, de la jove davantera de 19 anys, Felicia Schroeder. Destaquem, evidentment, el Madrid, que a priori és el gran rival del Barça en aquestes competicions de territori espanyol. No? La sueca és considerada una de les grans promeses del futbol mundial i el Madrid ha pagat prop €1,5 milions d'euros per aconseguir-la. A més de Schroeder, el Madrid també ha incorporat 5 futbolistes més en un estiu en què li han marxat dues pals de paller del projecte als últims anys. Misa Rodríguez, la portera, que ha anat a l'Arsenal, i Caroline Weir, que ha marxat al Lió.
6: A Felicia li vaig veure un golaç contra l'Ajax.
4: A la prèvia de la Champions.
6: Que sí, ara en aquesta setmana que van jugar, que demostra que el Madrid és veritat que se'ls ha gastat, però sembla que justificadament com a gran promesa. És el que ha de fer el Madrid no pot anar segurament a jugadores consolidades perquè no li volen venir a una lliga on guanyarà el Barça, però pot fer aquestes apostes i si li surt bé alguna com Estil Caicedo, doncs...
5: Exacte. És que ha tingut, és que justament em preparaven 11 baixes, que no és fàcil, és a dir, ha perdut moltes futbolistes, però també estan anant aquesta política de joves promeses, no? Amb Schroeder, que comentava, o Levels també és una promesa del futbol neerlandès, és a dir, que, bueno, que està intentant trobar la manera de pujar un altre cop al nivell. A mi els fitxatges em semblen molt bons. Després passarà allò de cada temporada o no, perquè el Madrid ja ho fa, que fitxa futbolistes que han de donar molt bon nivell i després no acaben d'encaixar, no acaben de rendir, són molt irregulars. Per tant, jo sempre poso un asterisc amb aquest Madrid.
6: Sí, aquella sensació que cada any fa un projecte i així és molt, molt difícil que pugui acabar arribant a l'altura del Barça.
4: I un últim nom d'aquest mercat que va sortir ahir, que és de l'Atlètic de Madrid, que tot just ahir va incorporar Jenny Hermoso, una futbolista històrica al Barça, també històrica amb l'Atlètic de Madrid. La davantera de 36 anys torna a la Lliga Espanyola i torna a vestir de matalassera, i és que Jenny viurà la seva tercera etapa a l'Atlètic de Madrid.
6: Interessant aquest retorn de Jenny Hermoso a la Lliga F, i un altre retorn és el d'una vella coneguda del Barça, capitana de la primera Champions, Vicky Losada.
4: Sí, és un dels reforços del Badalona Women aquest estiu, un conjunt badaloní que avui, per exemple, ara que parlem de capitana, ha anunciat Sònia Majarín com a primera capitana, un total de 9 baixes respecte a la temporada passada i comptant Vicky Losada, 8 reforços. La excapitana del Barça n'ha parlat avui a Badalona.
7: No sóc una persona que m'agradi jugar a mitges i jo crec que estic molt contenta també, estic molt còmoda, les noies m'han rebut a l'equip amb els braços oberts i tinc moltes ganes de començar amb una victòria i sobretot començar la temporada amb els 3 primers partits sumant.
4: Les altres 7 incorporacions, Sheila, Lauri, Mirari Uria, Izarne Sarasola, Lucía Martínez, Txell Font i Calu Chianiere. Un Badalona dirigit per Marc Ballester, que l'any passat va acabar en desena posició i que aquest any espera tenir un equip per anar escalant poc a poc posicions a la taula. També sabent la inversió del grup Mercuri 13, que ha de fer una gran aposta en el futbol femení a nivell mundial i a la Lliga Espanyola o a Catalunya, és el Badalona Women. I a més un Badalona que recordem que aquest any tornarà a jugar a Badalona no a principi de temporada, que a priori les obres han d'acabar cap a l'octubre, segons es va anunciar, però sí que és veritat que aquest any ha de tornar a Badalona després d'un any d'exili a Palamós.
6: I l'Espanyol també té novetats.
4: Sí, ahir va anunciar la capitana, Lucía Vallejo, la seva primera capitana, amb Sara Monforte a la banqueta. Les blanquiblaves han viscut també canvi de plantilla. 9 baixes, igual que el Badalona, però en el cas de l'Espanyol, 10 incorporacions. Ana Velázquez, Diara Lacosta, Paula Gutiérrez, Carla Morera, Anita Marcos, Clara Rodríguez, Claudia Iglesias, futbolísticament anomenada Bicho, Raquel García, Patri Ojeda i Natàlia Scott.
5: I amb la sensació que els dos equips catalans, en aquest cas l'Espanyol i el Badalona Women, per mi fan un salt de qualitat, per tant, aquesta temporada...
6: Per tu poden esperar alguna cosa més que permanència,
5: sí, jo crec que sí. Jo crec que si fan les coses bé, a mi em sembla que les plantilles són de millor nivell que la temporada passada.
6: Doncs tant de bo sigui així, perquè ja fa uns quants anys que esperem aquest pas endavant de l'Espanyol, però també del Badalona. Marc, acabem amb els horaris d'aquest cap de setmana, d'aquesta primera jornada?
4: Sí, molt ràpid. Demà debutarà l'Espanyol a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar. Diumenge a les 12 del migdia, Atlètic Club de Bilbao, Badalona Women, i el Barça s'estrenarà a casa a les 7 de la tarda contra el Tenerife. També diumenge, tot 3 partits es podran seguir a la plataforma 3CAT. I per cert, aquest Eibar espanyol i l'Atlètic Club Badalona, a més de l'Alavés València i el Real Madrid Atlètic de Madrid, primers partits a la història de la Lliga F en aparèixer a la travessa del futbol.
6: Compte aquí, Mireia, que tenim avantatge respecte a alguns aficionats només del masculí d'encertar la travessa a partir d'ara, 4 partits cada jornada. Et queda algun últim apunt?
4: Bé, simplement perquè ho sàpiguen els oients, el primer duel català d'aquesta Lliga F serà ben aviat, perquè el 5 de setembre, la setmana vinent, l'Espanyol rebrà el Badalona a les 12 del migdia.
6: Impecable. Gràcies, Marc.
4: A tu.
6: Passen 2 minuts mal comptats de les 8 del vespre i toca actualitzar-nos amb el Marc Güell. Marc, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
6: Què passa al món?
8: Doncs mira, notícia de fa poca estona. Espanya finalment ha demanat a la Comissió Europea el suport de Frontex i de l'Europol per resoldre la crisi a Ceuta, que va començar ara fa un mes, a finals de juliol, gairebé, per tant, un mes després de l'inici d'aquesta crisi, d'aquella entrada massiva de migrants. El Ministeri de l'Interior ha demanat per carta a Brussel·les que reforci el dispositiu per accelerar la identificació i la tramitació dels expedients dels migrants que encara són en aquesta ciutat autònoma. L'executiu comunitari s'hi va oferir ara fa una setmana. Doncs bé, ara el govern espanyol sí que demana aquesta ajuda. Tot això, avui mateix que el govern espanyol ha demanat que s'acabés amb aquesta violència que hem vist aquests últims dies a Ceuta. Aquesta tarda hi ha hagut protestes de veïns de la ciutat contra els migrants, però de moment no ens consta que hi hagi hagut problemes. Ha estat tranquil·la, de moment, la tarda a Ceuta. I avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat el PP i a Vox com a instigadors de la violència contra els migrants.
9: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia en las calles de Ceuta.
8: En parlarem a partir de 8:45 al Catalunya Vespre i també estem pendents de 18 famílies del barri del Putxet de Barcelona, famílies desallotjades per aquell esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro. Doncs bé, no podran tornar a casa seva probablement fins a principis de l'any que ve. El govern assegura que el terreny és estable, però considera que cal garantir la seguretat dels veïns abans d'autoritzar-los a tornar. Ara mateix hi ha en marxa una reunió entre el govern i també els veïns afectats. Explicarem el desenllaç a partir de 8:45. I també d'aquesta tarda han trobat viu un dels 3 desapareguts de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat gaires més detalls del seu estat de salut ni de la seva identitat. Tot i això, el balanç sí que continua sent esfereïdor, més de 580 el nombre de morts i prop ja de 2.500 desapareguts.
6: Gràcies, Marc.
8: Bona tarda.
3: Pop-up Vespre.
6: Com sempre, us recomanem que recupereu la primera hora si voleu saber tota la ressaca de la victòria del Barça i davant l'Atlètic Club. Hem trucat l'Oriol Domènech per parlar de Rodri, hem parlat de la possibilitat de mantenir Rafinha com a nou tota la temporada i fins i tot de la situació de Lamine Yamal, que sembla que va millorant, però que en els primers dies estava un punt capcot. I entra a l'estudi Marina Laminos, presentadora del suplement d'estiu. Últim cap de setmana, maletes a punt, Marina?
10: Sí, tot enllestit. S'acaba això ja.
6: Ja s'acaba.
10: S'acaba l'estiu, s'acaba l'agost, s'acaba la calor, per fi. Ja.
6: He vist l'escap a la presentació i feia molt bona cara, eh?
10: Sí.
6: Tu ara fas vacances o...?
10: No, les vaig fer el juliol, me'n queda alguna, eh? Vull dir que encara en queda alguna i el gener així potser fem encara alguna escapadeta. Però sí, la temporada, el cap de setmana que ve, ja torna l'escapa i continuem tots, com
6: doncs,
10: sempre.
6: Per tancar-ho, ho feu amb una entrevista a tot un entrenador de l'NBA, amb Jordi Fernández. Com va anar?
10: Exacte, aquest diumenge emetrem aquesta conversa amb Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, a punt d'encetar la seva tercera temporada al capdavant de l'equip, i una conversa sobre esport, sobre aquest projecte tan engrescador, un equip a més molt, molt jove, però una conversa també sobre vida, sobre els seus orígens, sobre el seu futur, i un Jordi Fernández que de fet van veure aquest estiu per aquí, el van tenir per casa nostra fa un parell de setmanes.
6: Va visitar Flick, suposo que li has preguntat.
10: Sí, sí, sí.
6: Ja la sentirem per veure si t'explica alguna confidència.
10: Sí, exacte.
6: D'aquestes converses entre entrenadors.
10: Exacte, perquè a més, i això, que tant el Barça de Flick com els seus Brooklyn Nets tenen en comú que són dos equips molt joves, per tant, efectivament, li vam demanar a Jordi Fernández per aquesta visita aquest estiu fa un parell de setmanes a Hansi Flick.
11: El Hansi és un entrenador que, per molt que l'esport doncs, no és el...
12: És el que té jugadors de... Que té tenir jugadors.
6: Era Jordi Fernández el que sentíem, no? Doncs en aquesta conversa. Vaja, si voleu recuperar l'entrevista sencera, diumenge, dius que la meteu?
10: Exacte, diumenge, i es podrà recuperar després, com sempre, a la web de Catalunya Ràdio.
6: Perfecte, gràcies, Marina.
10: A vosaltres, igualment.

0: Passen 6 minuts a les 8 del vespre. El Barça rep dilluns el Rayo, però aquest cap de setmana tenim la resta d'equips catalans en joc, concretament, de fet, juguen tots demà. Així que començarem en primera divisió amb l'Espanyol, que juga al camp de la Real Societat demà a les 7 de la tarda, amb un Manolo González molt content per aquest últim fitxatge que s'ha fet oficial de Brian Zaragoza.
1: Sí, això Marc. Sí. Brian Zaragoza va aterrar tot just ahir, per tant, no ha entrat a la convocatòria per al partit demà, per tant, encara demà no debutarà al camp de la Real Societat. Manolo ha convocat exactament els mateixos jugadors que van dur el Real Madrid al límit la setmana passada per aquesta estrena fora de casa. Recordem, l'Espanyol va jugar a casa contra el Llevant i a casa contra el Madrid, per tant, primer desplaçament de la temporada. Partit a les 7 de la tarda, un camp on l'Espanyol va empatar a 2 la temporada passada, després d'acumular, això sí, 6 derrotes consecutives. L'última victòria data de l'any 2015. A la prèvia, Manolo ha destacat el talent que té la Real Societat.
2: És el que té jugadors de tant nivell com tenen ells, que al final en qualsevol acció ja els fiquen al partit i demà això ho hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'han fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
1: I a Manolo se li ha preguntat per Brian Zaragoza i aquest grup de talent que té a davant, no? Amb el mateix Brian, Javi Hernández, Cala, Dolan... Bé, podria ser que l'Espanyol donés espectacle, tot i que per espectacle i diversió, al circ.
2: La diversió. Sí, claro, montaremos un circo.
3: La diversió per
2: l'Espanyol. El circo soleil de l'Espanyol, no? Montaremos... La diversió, és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé. No hi ha bé. Aquests jugadors faran que l'equip jugui bé si treballen per l'equip, si sumen, com fan cada setmana, que és el que estan fent.
1: I hem comentat ràpidament la convocatòria. També recordem les lesions de Javi Puado i Quique García, sobretot al davant, i la sanció de 3 partits que està complint Leandro Cabrera per donar una puntada a una pantalla del VAR la temporada passada. La sanció acaba just després d'aquest enfrontament contra la Real Societat.
0: Perfecte, gràcies, Marc. Aquest partit és demà a les 7 de la tarda. Bon reforç aquest que ha fet l'Espanyol de Brian Zaragoza.
4: Sí, la veritat és que és un futbolista que si arriba en el seu bon en el seu nivell és molt desequilibrant. Bé, jo crec que pot aportar coses que l'Espanyol potser no té i per tant ho celebra Manolo.
5: Veurem el nivell al que estava, perquè és un jugador que apuntava molt quan estava a la Granada, no? Se'n va anar al Bayern, que no va trobar l'hàbitat per adaptar-se. I després a Osasuna, no? Bueno, una miqueta...
4: Sí, va ser molt irregular. Potser és el moment que va fer el salt abans d'hora, no? Sí, perquè estava en un lloc que s'estava assentant, va anar al Bayern, no va acabar d'encaixar, i veurem. Però a mi em sembla que té cosetes.
5: Home, té talent, sí.
0: Doncs aquest primer partit, encara sense Brian Zaragoza, de l'Espanyol al camp de la Real Societat, això serà, com deien, demà a les 7 de la tarda. A segona divisió, demà a 9:45, també ho podreu seguir pel Tot Gira com l'Espanyol, el Girona a Les Palmes. Eduard Solà, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda, Sònia.
0: Aquest Girona Les Palmes, on el Girona doncs necessita ja aconseguir o sumar la primera victòria de la temporada, eh?
6: Sí, davant un rival molt complicat, Les Palmes, que ha guanyat els 2 partits que ha disputat, només Les Palmes i Tenerife han sumat els 6 punts, i amb un Girona que, com dius, només ha pogut sumar un dels últims dels 6 punts possibles, i amb moltes dificultats encara la plantilla. Aquesta setmana, recordeu, ja ho hem explicat, ha marxat Arnau, ha marxat Minzu, ha marxat Sigankov, ha arribat Bonyar, i Quique Álvarez, l'entrenador, que considera que encara han d'arribar moltes i moltes peces, però que assegura que sí que tindran un bon equip un cop es tanqui el mercat.
7: Jo crec que farem, ho segueixo dient, al final del mercat tindrem un molt bon equip, i això s'ha de valorar després a la llarga, diguéssim, no? Et dic que és una situació, s'han viscut situacions rares, difícils, però segueixo pensant que quan acabi el mercat tindrem un bon equip, una bona plantilla per competir i per ser un equip que és veritat que ens hem de ficar, però que serem un equip competitiu.
6: De cara al partit de demà, Quique Álvarez ha d'explicar que Porto i Unagi són les dues baixes segures, que continua confiant en Benat, que recordem que no ha disputat els 2 partits de Lliga. A la rampa de sortida hi ha Unagi, hi ha Van de Beek, i per tant encara han de passar moltes coses en aquesta plantilla del Girona, que no acaba d'arrencar després d'haver sumat aquests 1 de 6 punts possibles.
0: Aquest Girona Las Palmas, esperem que ja sigui la primera victòria del Girona aquesta temporada segona, demà, com dèiem, a 9:45 de la nit. Eduard, gràcies.
6: Adeu.
0: I També demà a les 5 de la tarda, Sabadell-Almeria, amb el Francesc Ripoll escalfant la gola per poder, per fi, celebrar un gol del Sabadell. Francesc, hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Esperem que demà sigui el
0: demà dia. Demà sí, Demà sí. Com es presenta aquest Sabadell-Almeria?
3: Mira, d'entrada amb una cara nova, és un fitxatge que ha anunciat l'equip fa res, uns minuts. És un jugador italià, Nuama, cedit pel Sassuolo. L'any passat va jugar a la Sèrie B, jugador molt polivalent, bastant al mig del camp, carrils, tot i que demà no podrà jugar perquè encara no, ni tan sols s'ha entrat amb l'equip. I un partit que demà es presenta com el retorn de la nova Creu Alta. Serà el primer partit al camp del Sabadell en aquesta temporada, perquè van estar fent obres i per això han jugat els dos partits fora de casa. Veurem la gespa impecable, gespa nova, i on esperem que el Sabadell guanyi el seu primer partit i també marqui el seu primer gol de la temporada, perquè ve d'aconseguir dos empats a zero. Això sí, hi ha dos camps molt, molt complicats, com són el Molinón de l'Sporting de Gijón i Castalia al camp del Castelló. Sabadell té moltes ganes de futbol, ganes de futbol professional, i així ho explica Ferran Costa, diu que demà serà un dia molt especial.
8: Doncs jo crec que el dia de demà és un dia especial, un mes, que l'hem de lluitar entre tots i que hem de viure cada partit dels que tenim a casa com un partit de play-off. El que vam ser capaços de fer la temporada passada en un play-off de màxima exigència, ho hem de viure cada partit.
3: Per demà, una baixa destacada, que és la del central Edgar González, que està bé, no està lesionat, però té la clàusula de la por, perquè és un jugador cedit precisament per l'Almeria, que és un dels candidats a pujar. De fet, l'any passat es va quedar a la final del play-off de l'ascens a primera divisió.
0: Doncs veurem què pot fer el Sabadell si per fi arriba aquest primer gol a la transmissió. Demà el partit a les 5 de la tarda. A quina hora comenceu, Francesc?
3: Doncs una miqueta abans, pels vols de 4:45.
0: Perfecte, gràcies, Francesc.
3: Adéu.
9: Tot costa, amb Sònia Gelmà.

0: Parlàvem d'aquest Sabadell i d'aquest Girona segona divisió. En el cas del Sabadell, jo crec que ha començat en la línia del que ha de ser el seu objectiu, que és la permanència. El Girona, de moment, és veritat que són dues jornades, eh? No hem de patir, però...
1: Sí, però el xup-xup i a l'entorn, sí. No? És a dir, crec que s'estan vivint moments complicats a Girona, no acaben d'arribar futbolistes que generin il·lusió, i això porta, no?, que l'equip, a més, no guanyi. Si aquestes dues jornades haguessin guanyat els tres punts, segurament tot estaria més tranquil i es confiaria més en l'equip. Jo crec que encara queden hores. El Girona últimament ha anat molt a últim moment per fitxar, han arribat alguns futbolistes, i veurem com acaba quedant la plantilla. Però clar, era una temporada on la il·lusió era tornar a pujar de seguida, i ara mateix, tal com estan les coses, es veu complicat. Però també he de dir que aquesta categoria és llarguíssima, i el que és important és arribar bé al tram final.
2: Tot aquest soroll que hi ha hagut amb casos com el de Sigankov, jo crec que no han ajudat a l'ambient, no? I un cop passi al mercat, això s'ha d'estabilitzar, i amb l'equip que tinguin, jo crec que aquí que Càrcel, aquí aquests darrers dies de mercat, pot acabar d'ajustar la plantilla, però sí que és veritat que l'exigència és la que és, perquè fa dues temporades estaven jugant a la Champions, amb la qual el Girona, per molt que ho expliquis, té la pressió de pujar novament a primera, no? I bueno, la gent està molt, molt ben acostumada a algunes coses, i quan van mal dades, doncs s'ha d'entendre, perquè no és fàcil, també pujar a primera.
0: Per tancar la plana futbolística, us volia preguntar pel sorteig de fase Lliga de Champions. Tu hi vas ser presencialment, Sergi, no n'hem parlat. Demà sabrem el calendari del Barça, ja amb les dates, els rivals i les hores, però del camí us crida alguna cosa a l'atenció, aquest retrobament amb Luis Enrique ara a París i amb Ferran, aquest PSG de Luis Enrique, però també ara de Ferran?
2: Donat que et podies trobar equips bons, com te'ls trobaràs, prefereixo jugar contra els anglesos a casa. I amb el PSG jo crec que és una bona revàlida per si aquest Barça ha crescut o no ha crescut. També veurem si el partit contra el campió, el vigent campió, arribarà molt aviat o arribarà una mica més endavant, no? Això també marcarà una mica. El partit d'Azerbaiyán són 5 hores de vol, doncs també si jugues ara a finals de setembre o, bueno, la primera jornada, que és el 8, entre el 8 i el 10, i després ja no tornes a jugar fins a l'octubre, o si t'encaixa una setmana que potser tens el clàssic i tu has d'anar allà i el Madrid juga a casa, no? Aquest tipus de coses també poden influir. Però vaja, al final jo crec que el Barça podria aconseguir perfectament els 16 punts per estar a la... els 8 anys de final. Li costarà, però crec que té capacitat per fer-ho.
1: Sí, a mi també m'agradarà quan es trobi amb el Como, no? És un equip que m'agrada veure contra el Barça, i crec que al final una Champions que jo n'era molt reticent, ara miro el sorteig i miro els equips i, ostres, hi ha molts bons partits a la fase de grup. Sí que n'hi ha algun, no?, pues que pots dir que té menys nivell, però crec que el Barça ho tindrà bé, i que a més són partits que, encara que sigui fase de grups, no hi ha fase de grups quan t'enfrontes al PSG, al City, no? Sinó que crec que veurem grans partits.
0: Per cert, deixeu-me comentar que ahir nit l'Inter Escaldes es va convertir en el primer club andorrà en classificar-se per una competició europea. Va fer gràcies a eliminar el Drita de Kosovo. S'ha classificat per la Conference, i és veritat que aquí jo diria que no ha tingut una gran sort, ho dèiem al principi del programa amb el Joan Fitó, perquè li ha tocat el Copenhagen, l'Orhus i el Craiova romanès a casa, i fora aniran a Getafe, a Belgrat contra l'Estrella Roja i el Mjällby suec. Hi havia, per exemple, l'Ajax, l'Atalanta, en aquesta Conference, que potser havien estat rivals més atractius. En tot cas, històrica, el camí de l'Inter d'Escaldes, entrenat per Felip Ortiz, que ja hi parlarem en una altra ocasió, perquè avui havíem quedat amb ell, però deu tenir un altre problema important, però finalment no ens ha pogut atendre, però estic convençuda que abans de l'inici del campionat ens atendrà. I abans el Fitó ens explicava la gran notícia de la tarda, la classificació de la selecció espanyola d'hoquei herba per la final del Mundial d'hoquei patins. Espanya mai ha estat campiona del món d'hoquei patins. L'última final la va jugar el 1998. Només n'ha jugat dues. La primera va ser el 71, la primera edició d'aquesta Copa del Món. I tinc en línia Lluís Calzado, el porter d'aquesta selecció espanyola, que avui ha guanyat els Països Baixos per 4-3. Lluís, hola, bona tarda i felicitats.
3: Hola, bona tarda, Sònia.
0: Com estàs?
3: Moltes gràcies, la veritat. Molt bé.
0: Cansat?
3: Molt content.
0: Més cansat que emocionat o més emocionat que cansat?
3: Pues ara que ha passat una mica d'estona, hi ha una mica de baixona. Estic una mica... Ja es nota el cansanci, però bueno, realment molt, molt content. Crec que hem jugat molt bé i estic molt orgullós de tots els meus companys.
0: La final, hi ha hagut un moment que ha estat quan el Fitó aquí al Tot Costa ens ha dit, escolta, en Espanya jugarà la final del Mundial, van 1-4, però s'han arribat a situar 3-4, no sé si has patit en algun moment.
3: Sí, hi ha hagut els últims 4 minuts hem estat traient aigua de darrere, hem passat la setmana malament, però bueno, crec que hem aconseguit defensar bé, sobretot els últims 2 minuts, que eren molt importants. La veritat és que ho hem aconseguit.
0: Heu superat els Països Baixos, actual campió olímpic, i a més a casa seva això hi dona encara més mèrit.
3: Sí, justament l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. Crec que en aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que nosaltres... som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
0: A la final, qui prefereixes, Alemanya o Argentina?
3: Bueno, realment em dona igual. Crec que hem de ser conscients de... Un moment. Gràcies.
0: Qui parla per aquí?
3: Tio.
0: L'estan felicitant, sí. En directe, és el que té. Sí, el partit ha acabat fa no res. Que ets al vestidor encara? Sí,
3: Has un company de... meu de Kampong, que jo estic jugant aquí a Holanda i és un company que està en selecció i m'ha vingut a felicitar.
0: Molt bé, molt bé. Deies que t'era indiferent Alemanya o Argentina.
3: Sí, realment nosaltres tenim molt bones armes i crec que tenim nivell per lluitar contra que sigui d'aquests dos i ja està.
0: Aquest estiu la selecció espanyola de futbol va ser campiona del món i això ha portat una sèrie de conseqüències. Hem vist Gavi de Rosa, Pedri Ros, Cucurella, porta ara un senyor tatuat al seu cos, Luis de la Fuente. Jo no sé si tu has fet alguna aposta, si de cara a guanyar diumenge la final.
3: No, la veritat és que no. A lo millor he plantejat algú dins de l'equip a veure si algú es suma per fer alguna bogeria.
0: Perquè algun tatuatge prefereixes l'estil
3: tenyir, no.
0: Que és més provisional, no? Que no és de per vida, això.
3: Sí, algú que passi, no per tota la vida. Si un cas, si aconsegueixo l'or olímpic, a lo millor sí que els arts de Los Angeles sí que me'ls faria, però ara encara no.
0: Doncs escolta, el que sí farem és que si guanyeu, jo crec que una bona promesa, una bona aposta, potser passar pel Tot Costa a explicar-nos tota l'experiència amb la medalla d'or. Tot i que, clar, ara que em dius que jugues a l'estranger, no sé si tornes cap a casa uns dies, sí, no? Per poder-ho celebrar, sí.
3: La segona setmana de setembre estaré per Barcelona.
0: Sí, doncs segur que trobarem el moment en què el Lluís Calzado ens pot visitar aquí al Tot Costa. A la final, diumenge, 4:45, aquesta final del Mundial d'Hockey Herba entre Espanya, i veurem quina és l'altra selecció. Lluís, moltes gràcies per atendre la trucada del Tot Costa. Pràcticament res, fa menys de mitja hora que heu aconseguit aquesta fita. Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, i gràcies a Lluís Calzado, i també acomiado avui la tertúlia, una mica tard se'ns ha fet finalment, Mireia Vera, sí, tinc problemes amb els cognoms, avui l'he dit bé el del Fitó, però Mireia Vera, Sergi Soler, moltes gràcies, ens retrobem la setmana vinent.
1: Fins la setmana
0: fem
1: que ve.
0: Una petita pausa i encarem la recta final d'aquest Tot Costa.
4: Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
5: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
6: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh? A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, de fer sopetes, eh?
5: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
6: És una promo mierda, Roger.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
7: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
8: Por la mañana, café, por la tarde.
5: A la tarda,
8: A la tarda encara més cafè.
4: Torna la tarda amb Francesc Garriga.
8: Amb les veus habituals.
9: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
10: A un boomer li poses això i surt disparat.
11: És que està com un llum.
9: No sé què faran.
8: Però més i millor.
9: Aviam-ho, Garriga. Però jo tindré secció o no?
8: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
8: Com sempre, la millor hora del dia.
9: I jo tindré secció o què?
4: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
0: I toca motor perquè els rivals de Marc Márquez pel títol de MotoGP saben la importància del circuit d'Aragó pel Tro de Cervera quan a les seves aspiracions de títol i per això l'han collat. Encara que sabem, Damià Aguilar, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
0: Que Marc Márquez ha decidit reservar-se.
13: Sí, el missatge és confús. El campió diu que ha anat a l'atac perquè és un circuit favorable, però quan ha superat el rècord de pista per primera vegada s'ha assegut a esperar. Ha renunciat a un segon pneumàtic tou i Bezzecchi i Àlex Márquez li han passat al davant.
14: Lo teníamos en la estrategia, planeado así, que si el primer time attack salía bien, luego pues toca minimizar cosas. Minimizamos riesgos, que es lo importante también en este punto.
13: Els rivals saben tot el que ha fet Marc Márquez. Aprilia té 3 pilots entre els 10 primers, amb Bezzecchi primer amb nou rècord. El seu company de marca, Raúl Fernández, creu que el Tro de Cervera està defensant prou bé la plaça on ha guanyat 7 vegades.
15: Yo creo que no lo vamos a ganar, de momento. Es difícil un viernes ya estar comparándote con otro piloto, otra moto. Entonces creo que si te vas a comparar con Marc a día de hoy o con las sensaciones que en general tenemos dentro de Aprilia, no es el camino justo.
13: I és que no es pot badar. Tothom va molt ràpid i una petita errada et pot deixar fora de joc i apartar-te de la lluita. El mateix Pol Espargaró, que no ofereix cap dubte quan el talent que té, diu que els titulars fan por ja sortint dels garatges.
16: Lo que me cuesta mucho es salen de box a una velocidad increíble con estos neumáticos que son muy duros y el nivel de riesgo que tienes que aceptar es enorme y aún no estoy en esas.
13: Bé, 10 han anat directament a Q2, entre ells els germans Márquez i el líder Jorge Martín. Àlex Rins i Pol Espargaró han de fer repesca.
0: D'altra banda, MotoGP reconeix que el Gran Premi de Qatar pot saltar per la guerra entre els Estats Units i l'Iran i això pot afectar la lluita final pel títol mundial.
13: MotoGP diu que la intenció és anar a Qatar i que no hi ha pla B, no pot ser, quan hi ha estats que recomanen als seus ciutadans no anar-hi. O se la carreguen directament aquesta cursa, que seria un perjudici per la classificació a 3 grans premis per al final, o la passen a algun circuit asiàtic o europeu. Carlos Ezpeleta, conseller delegat adjunt de MotoGP.
17: Trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días. La prioridad sigue siendo ir a Qatar.
13: Aquesta cursa de Qatar, a més, condiciona el calendari de l'any que ve. Fa pinta que l'hauran de situar directament cap al final del 2027 amb l'esperança que algun dia s'acabi la guerra al Golf.
0: Recordem que demà hi ha Univers MotoGP. A les 3 de la tarda, cursa esprint en directe amb el Damià Aguilar a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I avui a la Vuelta, Isaac Vilalta, bona tarda.
18: Què tal, bona tarda.
0: Ciclisme doblet noruec amb dos corredors del mateix equip.
18: Sí, ha passat altres vegades, però no és gaire habitual que passin ni dos noruecs ni dos companys del mateix equip. Andreas Lengnesund ha guanyat l'etapa, seguit de Tobias Johannessen. Eren dos dels ciclistes que formaven part de l'escapada de la jornada. Probablement més fort Johannessen, però ha saltat Lengnesund. En una bona estratègia d'equip, veient que ningú el seguia, se n'ha anat i ja els últims quilòmetres o metres Johannessen per darrere, també ha deixat Van Aert i en fi, al final han fet doblet, primer Lengnesund, després Johannessen i per darrere bastant lluny, avui Pogacar ha deixat que la fuga fes camí, 4 minuts i mig ha arribat Pogacar, ha estat el millor dels de la general, ha tret res, 5, 10, 15 segons a tota la resta de perseguidors.
0: Ha obert una mica més diferències, Pogacar?
18: Sí, per això que et deia, ara mateix a la general Enric Mas és segon a 3.50, Primoz Roglic, tercer, a 4.50. Félix Gol, a 5 minuts, és el quart classificat. I a partir d'aquí doncs, ja venen Sepp Kuss, Oscar Only, Richard Carapaz, que avui ha perdut una miqueta més. En fi, Pogacar ho té tot de cara per anar sentenciant mica a mica aquesta Vuelta.
0: Jo diria que sí. Jo diria que sembla que se li encara una mica aquesta Vuelta.
18: que la té encarada de fa dies, sí.
0: Isaac, gràcies.
18: Una abraçada.
0: Fito, que és l'únic que no ha patit amb el partit de la selecció espanyola. Mira que s'han posat 3-4 i he pensat en tu i en el Malastruc. Vinga, va, remata-ho.
11: A veure, tenim en joc un partit de primera divisió. Al minut pràcticament 70, Racing de Santander 3, Elche 0. Més tard, a 2:15 començarà l'Alavés Villarreal. El Santa Coloma és el primer finalista de la Supercopa de Catalunya. Ara a les 9 jugarà el Barça, ho farà contra el Sala 5 Martorell.
0: Doncs fins aquí, tornarem dilluns. Gràcies a la redacció d'Esports amb el Xavi Campos al capdavant i amb la col·laboració del Bernat Soler, la Laia Tudel, el Marc Andrés, el Joan Fitó i el Francesc Lara, més de la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva al control tècnic i el Víctor Rodríguez al control central. Gràcies també als companys de la realització d'Esport 3. Dilluns, com dèiem, hi tornem amb temporada ja regular i això vol dir que torna el Jordi Costa i ens hi trobareu cada dia de dilluns a divendres des de les 7 i fins les 9. Canviem horari ja a les 2 hores habituals. Lluís, demà ja sabrem el calendari, per tant, quan ens tornem a veure les cares?
19: Adiós, hasta pronto.
20: Una vintena de famílies desallotjades per l'esvoranc del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. Bona tarda, són 9:15.
21: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
20: Fa gairebé 2 mesos de l'esvoranc de les obres de la L9 del metro i avui els veïns de 3 finques afectades han sabut que el desallotjament va per llarg i estan indignats. Barcelona, Roger Sandaló.
22: Es tracta de 18 famílies veïnes dels carrers Teodora Lamadrid i Rubinstein, que ja saben que fins al 2027 no podran tornar als seus habitatges i estan cansats de no poder fer la seva vida normal. També hi ha 7 comerços que no poden pujar la persiana. La Generalitat diu que l'esvoranc està estable, però que no autoritzarà la tornada fins constatar que els treballs han consolidat el terreny.
20: A Ceuta, aquest vespre s'han repetit les protestes contra els migrants que van arribar fa un mes, però avui s'han fet sense incidents. La Creu Roja també ha pogut repartir menjar sense problemes. Això mentre Espanya ha fet finalment un crit d'alerta a Europa i ha demanat el suport de Frontex i l'Europol per resoldre aquesta crisi. Avui, els ministres Marlaska i Álvarez no s'han mossegat la llengua.
23: Contra la derecha, y ahora también la derecha, hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
24: Las publicaciones de Elon Musk sobre Ceuta, como las redes de desinformación rusa, estaban también explotando intensamente la crisis para debilitar a los españoles y fracturar Europa.
20: Del Nepal ens arriben petites notícies d'esperança en un panorama molt devastador. Han localitzat viu un dels 3 espanyols desapareguts en la riuada de fa 2 dies. Tot i això, el balanç de víctimes mortals s'acosta a les 600 i hi ha més de 2.000 desapareguts. En aquest informatiu també farem números. Segurament heu notat que la factura de la llum s'ha disparat en els últims mesos i això ha situat la inflació fins al 4,3%. Feia més de 3 anys que els preus no s'enfilaven d'aquesta manera. Els Estats Units també ho noten i la Reserva Federal ja ha advertit que haurà de prendre mesures per molt que Donald Trump no vulgui abaixar el preu del diner. I en aquest Catalunya Vespre també passarem per Cisjordània. Explicarem per què aquesta cançó d'un artista rap ha revolucionat Palestina i critica un altre músic palestí pel seu estil de vida occidental. I això ha obert un debat. Qui té dret a presumir de ser palestí? Quan faltin 5 minuts per les 9, els esports, David Ubach, bona tarda.
25: Bona tarda.
20: Avui nou capítol del serial Julián Álvarez.
25: Sí, inicialment Julián Álvarez s'ha absentat dels entrenaments de l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu amb els seus companys, però amb asterisc perquè fa ben poca estona que hem sabut que a la tarda ha anat a exercitar-se en solitari en una sessió suau individualitzada per al davanter argentí pretès pel Barça. Per tant, nou episodi, com dèiem, que això sí, el manté descartat per jugar demà amb els seus companys al camp del Sevilla. Per tant, col·laborat Julián Álvarez, que evoluciona dia a dia.
20: I el temps, Néstor Gómez, bona tarda.
26: Molt bona tarda, què tal?
20: Avui no ha fet tanta calor, serà així el cap de setmana? Mm-hmm.
1: Doncs serà força similar i amb un temps pràcticament calcat. El que sí que tindrem, avui hem tingut algunes teranyines de núvols alts, aquest cap de setmana, el darrer de l'agost, serà excel·lent, és a dir, tindrem un dia assolellat tant dissabte com diumenge de cap a cap, i els pocs núvols que apareguin seran del tot inofensius perquè no n'esperem de precipitacions durant el cap de setmana en lloc del país. I el que sí que tindrem és una miqueta més de calor, però no pas gaire. Pujaran les temperatures aquest dissabte a punts de ponent, màximes, que avui no han arribat als 30, demà arribaran els 32-33 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en canvi a la façana costanera, que avui ha pujat el termòmetre fins gairebé als 34 graus, demà baixaran fins als 30. Això sí, avui ha sigut eixuta, demà tindrem una miqueta més d'aixafogor. I de cara a diumenge, doncs continuaríem amb aquesta estabilitat, amb aquest domini del sol i unes màximes un palet més altes. Ja de cara a diumenge podríem tocar la xifra dels 35 graus a ponent.
20: Doncs un cap de setmana de bon aprofitar. Gràcies, Néstor, que vagi bé.
1: Gràcies, adeu.
21: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
20: Passen 5 minuts de 8:45. Els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona, afectats per l'esvoranc de les obres de la L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. Anem cap a Barcelona. Roger Santaló, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
20: Per què hi ha hagut aquesta demora?
2: Perquè, malgrat que els tècnics escolten el terreny cada dia i consideren que l'esvoranc està estabilitzat, en aquests mesos encara s'han fet més injeccions de ciment per consolidar el terreny. I la Generalitat assegura que no autoritzaran més retorns fins que estiguin segurs que tot està correcte. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
3: Quan fas una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
2: A més, s'ha de tenir en compte una altra cosa, i és que els edificis que encara estan pendents per autoritzar el retorn dels seus veïns en els seus habitatges estan malmesos i tenen esquerdes, i s'han de reparar totes aquestes esquerdes abans que totes aquestes famílies puguin tornar als seus habitatges.
20: Roger, hi ha hagut una reunió amb els veïns. Com han rebut la notícia els veïns?
2: Doncs la reunió ha acabat fa escassament una hora i mitja, dues hores, i ha estat molt tensa. D'entre tots ells comenten que han rebut la notícia de forma freda, aquest nou calendari anunciat per la Generalitat, i que no saben ben bé com entomar-ho, perquè molts d'ells no estan segurs a l'hora de tornar a casa seva. En parla Domingo Fínez, que és el propietari del restaurant afectat on va aparèixer l'esvoranc, y la Arancha, una de las veïnes que pot tornar a casa seva.
5: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
6: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel. Si és veritat que podem tornar a mitjans d'octubre, ole. Però clar, tal i com veus la situació, ja saps que no tornaràs en breu.
2: Recordem que en aquests moments hi ha 18 famílies de 3 blocs que encara no saben quan podran tornar a casa seva, però de ben segur que no serà durant aquest 2026.
20: Gràcies, Roger. Bona tarda.
2: Bona tarda.
20: 8:45. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a triar quines persones tenen dret a asil i quines s'han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquesta tarda el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que avui ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Madrid, Dani Saindiaja, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
20: Des del govern espanyol, Dani, han acusat el PP i Vox d'incitar els actes violents que han tingut lloc a Ceuta en les últimes hores.
7: Sí, i també han fet crides a la calma a les que s'ha sumat el PP, sentim Elías Bendodo, i el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
10: Violència no se puede responder con más violencia.
27: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
7: Tot i això, el Congrés, Marlaska ha culpat el PP i Vox d'encendre la metxa per interès electoral.
28: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
7: El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, també ha acusat l'extrema dreta d'aprofitar la tragèdia a les xarxes.
4: Y fue instrumentalizada de inmediato, incluso durante su evolución, por una internacional reaccionaria que desde cuentas con alcance global buscan desestabilizar y fracturar Europa.
7: A diferència d'ahir, esta tarda, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants sense incidents. La ministra de Migracions, Elma Saiz, demanava respecte pels voluntaris.
8: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario.
7: Ha estat l'última ministra a compareixer avui. Abans, tant Marlaska com Álvarez, el sentim abans, han negat errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones, en culpen a la desinformació a les xarxes i defensen en tot moment la cooperació amb el Marroc.
9: Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, gràcies, bona tarda.
7: Adéu, bona tarda.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya serà responsable i solidària amb l'acollida d'immigrants davant aquesta crisi de Ceuta. El president, que reuneix avui i demà el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
12: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya aculli immigrants de Ceuta.
13: Calen, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat.
12: Illa encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa els reptes que, al seu entendre, determinaran la pròxima dècada, com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
13: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
12: El govern ha volgut començar la trobada informal posant fil a l'agulla a una de les carpetes rellevants que han marcat aquest estiu, els incendis. Ha firmat un protocol amb les quatre diputacions per actuar conjuntament en la neteja dels boscos.
13: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
12: Un grup de manifestants de la plataforma Pobles Vius s'han concentrat a fora del monestir contra les plantes de biogàs projectades a les comarques de Ponent.
9: Gràcies, Jordi. Des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, demana al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
14: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
9: 3 minuts i 3 quarts de nou, més de 580 morts i prop de 2.500 desapareguts després de la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tibet. L'última hora és que, segons les autoritats nepaleses, s'ha rescatat en vida una de les tres persones desaparegudes que hi ha comptabilitzades de nacionalitat espanyola, Clàudia Serra.
15: Sí, tot i que no han transcendit més detalls, de moment, sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyols no ho confirma. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs. L'altra dificultat és l'accés a la zona. Per tot plegat, les tasques són lentes i la inquietud entre els que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
16: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
15: L'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3Cat Info.
17: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
15: El Nepal diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera, mentre que a la part tibetana el president xinès Xi Jinping ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles i s'ha ofert a col·laborar amb les tasques del Nepal.
20: Els preus s'han disparat de nou i aquest mes d'agost la inflació se situa al 4,3%. És el nivell més alt des del febrer del 2023 en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna. Cristian Roldán, bona tarda.
0: Bona tarda.
20: L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat serien les principals causes.
0: Sí, les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz continuen i això impacta de ple en el preu del gas i de retruc en el del gasoil. Per això, a partir de dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que també mantindrà els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat a les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i es recorre en aquells moments altres tecnologies com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, que és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
11: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
20: I a tot això, què hi diuen els agents socials?
0: Doncs tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. A més, el president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
18: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
0: La UGT també reclama augmentar el salari mínim interprofessional.
20: I, de fet, la inflació també afecta els Estats Units i preocupa especialment a la Reserva Federal.
0: El seu president, Kevin Warsh, ha advertit que si la pujada de preus no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir la inflació, una posició contrària, recordem, a les demandes de Donald Trump, que, precisament, continua pressionant per abaixar els tipus d'interès.
19: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed, del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses. No excuses.
20: Hem arribat a 9:15. Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Miquel Àngel Violant. Era...

0: jove als 34 anys, però duia ja 31 anys com a monarca, oi?
1: Efectivament, era el monarca més precoç del món, Oyo Niyimba, més conegut com a rei Oyo, que va posar el tron del regne de Tooro, un dels cinc allà a Uganda, quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Oyo estava malalt, i de fet encara no se saben les causes de la defunció. El rei Oyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casar mai, malgrat que els seus súbdits li demanaven. I només se sap, això sí, que era molt aficionat al futbol, seguidor de l'Arsenal. Tooro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. Ara s'han quedat sense rei i l'Arsenal amb un seguidor menys.
2: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
3: Per tu, que ja has tornat a l'embús, i per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús, gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig, per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: M'expliques un conte, papa?
5: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
6: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: Més coses al Catalunya Vespre. Una excursionista ha mort aquest migdia a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima, de 26 anys, s'hauria precipitat per un pendent fins a una zona de difícil accés. Lleida, Júlia Albacar.
7: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia, quan la víctima, una excursionista de 26 anys, s'ha precipitat per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. El seu company ha estat qui ha alertat els serveis d'emergència després de l'accident i en veure que el jove no contestava. A la zona s'ha desplaçat un helicòpter de rescat i pocs minuts després s'ha localitzat el cos sense vida del jove. L'acompanyant ha estat traslladat després al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
0: L'incendi que des d'ahir crema el Saler, al País Valencià, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat, Txell Garriga.
8: Sí, el foc ha estat intencionat, hauria calcinat ja 36 hectàrees, però els bombers són optimistes per donar-lo per controlat ben aviat. Enrique Echisbert, director d'extinció dels bombers de València.
9: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
8: Els veïns evacuats de la pedania del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut tornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència.
0: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalate.
10: Sí, les condicions per la nova concessió preveu 2 vols setmanals a París a partir del gener, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
11: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
10: El govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir aquests vols. Aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu prop de 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers de mitjana a cada vol.
0: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre aquest estiu. Alguns municipis han hagut de contractar seguretat privada. Girona, Núria Paraire.
12: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
13: Hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
12: Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
0: I els Mossos han detingut 20 persones en un nou dispositiu Campai per combatre la reincidència al Camp de Tarragona. Ricard Buigas.
14: 20 detinguts i més de 500 identificats que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. Han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. Els agents han centrat l'atenció en les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders i en poblacions de costa com Salou i Cambrils, que aquests dies tenen un elevat volum de turistes.

0: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània, Sabdit, i l'ha dedicada a un artista de molt més renom, Sant Levant, que viu a la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Ens ho explica des de Kafer Akap, Jordi Brascó.
1: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Sabdit ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. Sant Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Sabdit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
2: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
1: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Sant Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Sabdit, en canvi, és de Kafer Akap, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que, segons Badarne, poden ser complementàries.
2: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
1: Potser per això al final de la cançó Sabdit ofereix la mà a Sant Levant. Una cosa tenen en comú: actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
0: De tornada a Catalunya, el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. Aquesta actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país, Montse Pujol.
3: El concert del dia 18 s'afegeix a les dues nits anunciades el 16 i 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles pels quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles demà a partir de les 12, i el grup va iniciar el seu camí el 2012 al Zira.
0: Ara hem de parlar del videojoc més esperat del moment. Here we go, finally. Okay. Aquest videojoc és el GTA 6. Està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però avui només se senten elogis, Marc Ruiz.
4: Aquesta hora ja porta més de 5 milions de visualitzacions, aquest vídeo. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica. Locura, tío.
5: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
6: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
7: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
8: Me flipa.
9: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
8: Me flipa, tío.
10: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una barbaridad.
4: Només quatre creadors de continguts a tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malagueny resident a Andorra, El Rubius.
11: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia.
12: Y sé que vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, o que me estoy pegando por el hype, pero es que no sois conscientes de todo lo que he visto.
4: El videojoc surt el 19 de novembre i estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar només per poder jugar aquest joc.
0: Gràcies, Marc. I abans dels esports, deixeu que parlem de nosaltres. David Carabén i Òscar Nin són algunes de les veus que s'incorporen a la nova temporada de Catalunya Ràdio, que arrenca dilluns. Avui s'han presentat les novetats en un programa especial a l'Spotify Camp Nou en públic en directe.
3: Serà una temporada en què se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Animarius, els 10 del Tot Costa o els 40 de Catalunya Música. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
13: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya
8: Catalunya Nit, el Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
13: Per tant, aniran a les 9 del
8: a les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
13: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
8: De 4 a 7,
13: al Tot Costa.
8: Aquest any és l'any del Garriga.
3: I la tarda, com sentíem, en Francesc Garriga tindrà un nou col·laborador.
14: El divendres a les 5 de la tarda canviarem l'estructura del programa i per donar la sensació d'inici de cap de setmana hem fitxat el nostre Julián Álvarez. Acostat, ve d'un club que ens ho ha posat difícil, però Òscar Nin, endavant.
15: Hola, què tal?
14: Col·laborador històric de la ràdio.
3: I al matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous. Sentim Ricard Ostrell.
13: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
3: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
16: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi, o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats. I per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
3: I el Catalunya Migdia amb Òscar Fernández al capdavant tindrà nous col·laboradors amb David Caravent o Elisenda Pineda.
0: Vinga, esports fins a les 9. Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid, avui amb asterisc.
17: Avui tercer dia d'absència consecutiu amb els seus companys i demà està descartat per jugar al camp del Sevilla, però això sí, a la tarda Julián sí que s'ha entrenat tot sol en una sessió suau individualitzada. De la seva situació n'ha parlat el seu tècnic a l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone.
18: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
17: Avui amb el Barça s'ha entrenat per primer dia el porter croat Livakovic. Pel que fa a l'Espanyol, juga demà el seu primer partit fora de casa, serà al camp de la Real Societat, encara sense Brian Zaragoza, que acaba d'aterrar, com aquell que diu, i Manolo González vol que s'entreni més dies amb l'equip. La jornada 3 de primera ha començat ja amb la victòria del Racing de Santander per 3-2 contra l'Elx. A 2:15 tindrem l'Alavés Villarreal.
0: Més coses de l'activitat esportiva.
17: Avui l'apartat poliesportiu arriba ben farcit. Comencem per l'hoquei herba, amb la classificació de la selecció espanyola masculina amb 12 catalans per disputar la final del Mundial. Ha superat per 3-4 als Països Baixos. Jugarà diumenge a la final contra l'Argentina o bé Alemanya. En un altre Mundial, el de piragüisme, a Polònia, Poznan, medalla de plata per a la palista de Banyoles Laia Pèlex a la prova del K1000. I destaquem també que hi ha hagut classificació del CatGas Energia Santa Coloma per la final de la Copa Catalunya de futbol sala.
0: Bona nit, són les 9.

0: Principals titulars a aquesta hora. Indignació entre els veïns dels 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 que encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any vinent. Última hora des de Barcelona, Roger Santaló.
1: De les 33 famílies que encara estan desallotjades des de principis de juliol, només 15 han rebut l'autorització per tornar a mitjans d'octubre i 18 hauran d'esperar. Els veïns i els locals comercials afectats estan cansats de no saber quan podran tornar a fer vida normal.
2: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nervioso.
3: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
4: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març, abril, com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
1: La Generalitat explica que abans d'autoritzar el retorn al 2027 dels veïns que encara queden per tornar, cal seguir escoltant el terreny per veure si el formigó ha estabilitzat l'esvoranc i que no autoritzarà el retorn dels veïns que queden fins que hagin arreglat els desperfectes dels edificis i la tuneladora s'hagi posat en marxa. Roger Santaló, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Més coses. Espanya demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge d'immigrants que encara queden a Ceuta, Laia Framis.
5: Ho ha sol·licitat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, avui des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat PP i Vox dels incidents de les últimes hores.
0: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària.
5: Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
6: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
0: Localitzat viu un dels tres desapareguts de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet.
5: Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat de salut ni tampoc de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts.
0: Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greus riuades que han afectat el Nepal.
5: El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal prepararse también a l'estat espanyol.
7: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
5: Per això, Greenpeace demana als països que es preparin millor davant d'aquests fenòmens i que accelerin l'abandonament dels combustibles fòssils.
0: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Des de Londres, Quim Olivares.
8: Hola, bona tarda. A la seva primera visita a Belfast, com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
9: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
8: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou MacDonald.
10: Enterrar el cap a la sorra no és un plan, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
8: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998 estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: I Sèrbia confirma que el general Ratko Mladic serà enterrat al seu país amb honors d'estat.
5: Mladic va morir ahir en un hospital neerlandès mentre complia cadena perpètua per crims de guerra i genocidi comesos durant la Guerra dels Balcans.
0: I principals titulars d'esports a aquesta hora, David Ubach.
11: Doncs avui hem tingut el tercer dia d'absència consecutiu de Julián Álvarez als entrenaments amb els seus companys, perquè posteriorment, hores després, aquesta tarda, sí que s'ha entrenat finalment tot sol en una sessió suau individualitzada. Hem de destacar del Barça també que el porter croat Livakovic s'ha entrenat per primera vegada amb els seus nous companys. L'Espanyol juga demà mateix, dissabte, el seu primer partit fora de casa de la temporada, la jornada 3, serà al camp de la Real Societat, encara sense el nou reforç Brian Zaragoza. Aquí Manolo González vol veure més en acció encara als entrenaments, ja que acaba d'aterrar. La jornada 3 a primera s'ha obert ja amb un primer marcador definitiu, el Racing de Santander 3, els 2. Ara a 2:15 tindrem l'Alavés Villarreal. Més enllà del futbol, afegim que el Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina ha accedit a la final de diumenge en superar la primera semifinal per 3-4 una de les anfitriones, els Països Baixos. Al combinat espanyol hi ha 12 jugadors catalans. La final de diumenge serà o bé contra l'Argentina o bé enfront d'Alemanya.
0: I aquest últim cap de setmana d'agost serà del tot estable. El sol lluirà de cap a cap, tant dissabte com diumenge, i els pocs núvols que apareguin seran del tot inofensius. Aquí acabem el Catalunya Vespre. Dilluns, ja ho heu sentit, torna el Catalunya Nit, nou horari, a partir de les 9, amb en Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies per acompanyar-nos aquest estiu al Catalunya Vespre. Bon cap de setmana.
12: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
13: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
14: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
16: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
17: Ara qui viu com solíem viure?
15: Perquè tot un món s'acaba.
17: La casa, el servei.
16: Quants en veus fora, doncs?
17: Uns quants.
16: Ai, senyor.
15: Downton Abbey. Última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
19: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
18: Tornen els draps bruts.
20: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
18: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
12: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
18: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
21: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
22: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
21: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
22: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
23: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
21: Crims.
24: Aquest record tota la vida. Tota la vida el recordaré. Això no s'olvida. No s'olvida mai, això. És un record que dura tota la vida. Això no passi.

0: A Josep Canela li van matar la padrina i un oncle fa més de 90 anys. Ell encara no havia nascut aquell 19 de maig de 1928. A la Pobla de Ferran, un llogarret de la Conca de Barberà, un noi de 26 anys, Josep Marimon, el Josep de Cal Hostaler, va matar a cops de destral i a trets d'escopeta 8 criatures i una dona. I va malferir 3 dones més. Una d'elles va morir al cap d'uns pocs dies. En total, va deixar 12 víctimes directes en un poble de menys de 40 veïns. La major part dels altres treballaven aquella tarda als camps de cereals dels voltants. Avisats pels crits desesperats que se sentien, van tornar corrents cap a casa, sense saber quants morts hi havia, ni si eren els seus fills o les seves dones o germanes. Totes les famílies de la Pobla de Ferran van quedar destrossades. També els Marimon, que van descobrir que el seu Josep havia fugit, convertit ja en un dels pitjors criminals de la història de Catalunya.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui parlarem d'un dels pitjors assassinats múltiples de la història d'Europa. I va passar a Catalunya. Hem anat a buscar una llista al Departament de Justícia dels Estats Units i a la Viquipèdia en anglès. La llista no inclou els criminals que van matar familiars, companys de feina o d'institut, ni tampoc els crims per odi o en temps de guerra. Al lloc número 14, per davant del crim de Puerto Urraco, hi ha la matança comesa per Josep Marimon Carles a la Pobla de Ferran, un agregat de Passanant, a la Conca de Barberà. En menys de 2 hores de la tarda del 19 de maig de 1928, aquest jove de 26 anys va assassinar 8 criatures d'edats entre els 3 i els 11 anys. Marimon també va matar una dona i en va deixar moribunda una altra. Encara va malferir 2 dones més abans de fugir. Qui era Josep Marimon? Què va passar després amb ell? Per què havia comès aquesta terrible matança? Provarem de posar llum enmig de tanta foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: Aquell dissabte 19 del maig de 1928, la majoria de veïns, homes i dones, eren al camp. El dia es presentava alegre. Aquell dissabte acabarien de birbar, és a dir, d'arrencar les males herbes, una feina molt pesada que demanava passar molta estona ajupits. Després ja vindria la sega. Havia plogut força aquella primavera, la collita havia de ser esplèndida. Els pagesos i pageses van sentir alguna escopetada, això segur, aquella tarda. Devien pensar que era el Marimon, el Josep de Cal Hostaler, que matava colomins. En tenia costum. En un cert sentit, tenien raó. Al cap d'una estona, des dels camps, es van sentir crits desesperats, demandes d'auxili. Van córrer cap a casa. Els esperava, en una paraula, l'horror.
0: Crims.
1: Primer de tot, situem-nos. Un equip del programa, amb Adolf Beltran i el tècnic Martí Cuní, han anat a la Pobla de Ferran. Adolf, com és la Pobla de Ferran?
3: Hi vam anar des de Belltall per una pista amb bastants sotracs i a l'arribada a la Pobla de Ferran, que està plantada dalt d'un turonet, t'hi trobes un cartell mig esborrat de la ruta del Cister. Allà comença l'únic carrer del poble que té una desena de cases. Només en una hi viuen tot l'any, les altres són segones residències. Del castell de Ferran, que li va donar nom, tot just en queda una torre de planta quadrada. També queda un portal, resta de la muralla, i una paret de l'antiga església romànica de Sant Joan. Som a la vall del Corb, al nord-oest de la Conca de Barberà, a la comarca natural de la Baixa Segarra. És un dia de tardor bastant lletxot el que hem triat per anar-hi. La primavera del 1928 va ser esplèndida, molt plujosa. El paisatge, però, no deu ser gaire diferent del de fa 90 anys. Hi ha coses canviades, és clar. Carreteres i pistes, allà on hi ha abans hi havia camins de carro. Els aerogeneradors, naturalment, són recents. Ara també hi ha més bosc. Llavors dominaven més els sembrats de cereals. Hi ha algunes vinyes, rouredes, pinedes, a la vista. Res no fa pensar en cap crim. No hi ha cap placa de record per les víctimes de Marimon. No anem sols, i els nostres guies coneixen molt bé els topants de la Pobla. Són Josep Canela, víctima indirecta del crim i propietari de dues cases i d'algunes terres, en aquest terme, l'heu sentit al començament del programa. També ens guia l'historiador Jordi Creus, que fa uns anys va rescatar la memòria d'aquest crim en un treball a la revista Urge. Som a l'entrada sud de la Pobla, davant mateix del que havia estat la casa de Marimon, on tenia el jaç, la màrfega, d'on es va aixecar per matar tots els veïns que va poder.
1: Un cop situats en l'espai, situem-nos ara en el temps. 19 de maig del 28. Mentiríem si diguéssim que el dia es presentava al poble com qualsevol altre. No, aquell dia havia de ser millor. Un dia de festa. Ens ho explica l'historiador Jordi Creus.
4: Doncs era dissabte, era l'últim dia de campanya de la birba, o sigui, havia de ser un dia de festa, que era una feina molt dura, aquesta de la birba, i ja estaven a punt d'encetar la temporada de sega. O sigui, era un any doncs, que la collita s'entullava molt, molt bona, de fet, segurament va ser molt bona, però bé, va passar això i un dia que havia de ser festiu doncs va ser tot el contrari, va ser un dia el més tràgic de la història d'aquest poble.
1: La Pobla de Ferran tenia menys de 40 veïns que vivien en les 8 cases d'un sol carrer. Depenien, per tot, de Passanant, que era el cap de terme, amb un miler d'habitants i on hi havia l'ajuntament, la parròquia, el cafè, el dispensari i l'escola. La canalla més gran anava a fer classe a Passanant. Llavors, els dissabtes, les escoles eren obertes. I només els nens i nenes més menuts es quedaven a la Pobla, a càrrec d'algunes dones. La major part d'homes i dones de la Pobla treballaven als camps de blat i d'ordi dels voltants. L'únic home que se solia quedar a la Pobla era el Josep de Calostaler, el Josep Marimon. Era un noi de 26 anys que tenia una malaltia molt cruel, una tuberculosi medular, anomenada mal de pot, que el feia anar coix i amb l'esquena abunyegada. No podia treballar, però les cames encara el van dur aquell matí del 19 de maig al cafè de Belltall, a prendre alguna cosa. Allà va xerrar amb alguns parroquians que hi esmorzaven abans d'anar o de tornar al tros. No van fer gaire cas del que els va dir, però hores més tard se'n van recordar molt bé i ho van explicar al diari de Targa, els dies posteriors al crim. Fixeu-vos què deia Marimon el matí de la matança.
5: Digué en conversa que sostingué amb diferents individus que al món hi ha hagut homes molt cèlebres i que ell aspirava a ésser-ho. Puix ja sentiríem el que passaria aquell dia a Pobla de Ferran.
1: I tant que se'n sentiria parlar. I molt més enllà de la Pobla de Ferran i de Passanant. En parlarien tots els diaris catalans i espanyols i també molts d'estrangers, de tan lluny com Austràlia. Fins a aquell racó de món hi anirien un grapat de periodistes per entrevistar tots els veïns que tinguessin esme de parlar, per poder explicar després amb tots els detalls possibles, i a vegades amb contradiccions, tot allò que havia passat aquell dia fatídic. I per especular sobre els mòbils del Marimon i sobre el lloc on s'havia amagat, a menys que hagués aconseguit fugir molt lluny o que s'hagués suïcidat. Per la premsa, sabem que aquell dia, al bar de Belltall, Marimon va assegurar que es faria famós. En quin to va dir-ho? Això no ho sabem, però sembla que ningú va donar importància a les seues paraules. Se les van prendre a broma? Si és així, els parroquians del bar de Belltall els devia saber molt de greu, al cap d'unes hores. Però no va ser les úniques paraules enigmàtiques de Marimon aquell dia. Ja de tornada a casa des de Belltall, va dir alguna altra cosa que només amb el pas de les hores va prendre tot el seu sentit. Això, Adolf, us ho va explicar el mateix Josep Canela.
3: Sí, i a ell li va explicar el veí que va parlar aquella tarda amb Josep Marimon. Aquest veí es va aixecar de fer la migdiada per tornar a la feina, al camp, i es va trobar a l'entrada del poble amb el Marimon, que estava estirat en una màrfega al sol davant de casa.
6: I llavors aquest veí d'aquí, d'aquesta casa d'aquí, pues li va dir, miri, els uns marxen i els altres s'hi volen posar. I ell va dir, sí, és veritat, però diu, quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi posarà ningú més. L'home que ho va presenciar, que li va dir que aquest no va morir, no el va matar perquè era el tros, aquest és el que ho va dir. I llavors, clar, diu, jo pues, soc testimoni de que ell em va dir això, de que ell em va dir que quan ell s'aixecaria, que aquí no s'hi posaria ningú més.
1: Pel que sembla, aquest veí no va ser l'únic a qui Marimon va dir aquestes paraules misterioses. També les va dir a una veïna, Antònia Marimon, que aviat es convertiria també en una de les seues víctimes. No ens consta que fossin familiars directes, malgrat la coincidència dels cognoms. Segons el testimoni de la mateixa Antònia, Marimon també li va dir que mai més ningú jauria allà quan ell s'aixequés. I tenia raó. A ulls dels supervivents, aquell semblaria el cau d'un monstre o d'una fera. Però l'Antònia no ho sospitava pas, tot això. De fet, segons l'historiador Jordi Creus, la noia, que tenia 28 anys, encara es refiava del Josep.
4: Segons el seu testimoni, a posteriori, després de ser ferida, ella diu, ho recorda, que a 3:45 ella anava cap al camp. I aquesta noia pues, devia portar pues, una menjada o el que sigui a la seva quadrilla, a la seva gent, que feia la birba, no? I li va dir al Marimon, al Josep Marimon, que estava aquí estirat, vigila'ns la canalla.
1: No és estrany. El Marimon era l'únic home adult de la poble que no treballava al poble a causa del, com hem dit, d'una tuberculosi medular, l'anomenat mal de pot. Després explicarem més en detall en què consisteix aquesta malaltia. Però en la conversa entre els dos Marimon, el futur botxí i la seva víctima, encara hi ha un altre element interessant. Segons va explicar algun diari, l'Antònia li va retraure al Josep que es passés el dia jaient sense treballar. Li va dir seriosament o era una mena de broma? En tot cas, al Marimon li devia fer poca gràcia. Estava malalt, ple de dolors, i era el metge de Passanant qui li recomanava que s'estirés al sol en aquella màrfega i s'hi passés moltes hores. Per això, algun veí cruel se'n devia riure i el devia tractar de dròpol. Potser alguna criatura reia també a costa de la seva coixesa, de les deformitats de la seva esquena i de la mà agarrotada. Va ser per venjança, doncs, que Marimon va començar a matar? Ja en parlarem. El que sembla segur és que Marimon va cometre els seus crims de manera premeditada. No va ser un atac d'ira. Recordem altra vegada que aquell mateix matí al cafè de Belltall va avisar que es faria tan famós com aquells que sortien als diaris i que al migdia va repetir allò de «quan jo m'aixequi d'aquí, ningú s'hi tornarà a posar». Però l'Antònia se'n devia anar tranquil·la a dur menjar la seva quadrilla que birbava al camp. Eren cap a 3:45 de la tarda. Va deixar al poble la seva filleta de 4 anys, la Teresa Roca, amb 2 minuts més, el Miquel Torres i la Carme Rabadà, tots 2 de 3 anys. Va ser llavors quan Marimon va començar a matar. Ells van ser les primeres víctimes. Aquesta és la versió que Josep Canela va sentir explicar al seu poble.
6: Sí, van vindre d'estudi, venien d'estudi i els va esperar aquí i llavors, esclar, els deia dir que volia matar coloms o que això, i bueno, els va donar entenent que entressin a dintre la pallissa enganyant-los i que entressin dintre la pallissa. I llavors, esclar, quan va estar dintre la pallissa, pues, a cops de destral, pues, els va matar tots.
1: La memòria pot ser traïdora. Josep Canela ha començat pel final. Per això intervé ràpidament l'historiador Jordi Creus i fa una puntualització.
4: Una petita correcció, no t'enfadi, Josep. No. Les primeres víctimes que van matar, els primers nens, eren nens que encara no anaven a l'escola. Eren petits. O sigui, eren gent que estaven jugant aquí, canalla que estaven jugant aquí, i no, curiosament, una de les coses que es diuen, sempre s'han dit, és que els de Marimon, per la seva incapacitat, moltes vegades el que feia era cuidar la canalla.
1: Jordi Creus es basa en el testimoni, precisament, d'Antònia Marimon, reproduït als diaris la setmana següent. D'alguna manera, la noia va prestar declaració al jutge, tot i que Marimon li va destrossar mitja galta d'una perdigonada. Ja hi arribarem. Segons l'Antònia, el Josep va dir als tres nens petits, la Teresa, el Miquel i la Carme, que l'acompanyessin a un paller a l'altra punta del poble, on hi havia uns colomins que volia matar a trets d'escopeta. Sembla una trista metàfora del que passaria després. Els nens el van seguir fins al paller i per això algun periodista de l'època va comparar Marimón amb el flautista de Hamelin. Però les seves eines eren una destral i una escopeta. Ara sentireu el fragment d'una copla que resumeix els fets i a la qual calia acompanyar amb la música d'un tango llavors famós de Carlos Gardel, La Cieguita.
7: En la pobla de Ferran, que ocho casas solo tiene, ha salido un criminal que ha matado 9 seres. Todos eran muy pequeños jugando en aquellas calles cuando el traidor pretendió con palabras engañarles. Les dijo que mataría palomos con la escopeta y los niños inocentes aceptaron la oferta. A un pajar se los llevó para lograr su intento y aquello se convirtió de los niños matadero.
1: Aquest romanç va aparèixer les setmanes següents a la premsa, d'autor desconegut. S'anomenava Letra de l'horrendo crimen de la Pobla de Ferran. La música, com hem dit, és la de La Cieguita, de Carlos Gardel. Deixant de banda si és una lletra gaire inspirada, demostra l'enorme impacte que va tenir aquella matança entre l'opinió pública catalana i espanyola, amb ressò a l'estranger. Els diaris van fer grans esforços per reconstruir aquella hora i mitja, o potser dues hores de matança. El primer episodi va ser l'assassinat dels tres menuts. Marimón va colgar els seus cossos a la pallissa. Això fa pensar, també, que Marimón va cometre els seus crims amb molta premeditació i traïdoria. No va ser un esclat d'ira, va ser una matança sistemàtica, podríem dir, amb la intenció de fer tant de mal com pogués. Per això va amagar els cadàvers de les seves tres primeres víctimes. Per això va dissimular quan poc després un esquilador va presentar-se al poble. O potser més d'un, perquè en això hi ha versions diferents. En tot cas, Marimón va interrompre la matança i va esperar. M'explica Josep Canela.
6: I llavors va vindre un esquilador aquí al poble, i, bueno, i ell, llavors, amb una sang freda terrible, pues, va acompanyar els esquiladors i fins que havien acabat la feina. I, bueno, i llavors ell els va acompanyar, voltava per aquí, els esquiladors anaven fent la seva feina, i llavors les dones d'aquí al poble ja es van estranyar una mica, ja es van estranyar de que els nens no apareixien, tardaven molt a vindre, tardaven molt, i esclar, ja els estranyaven, i, bueno, i els deia, no pateixis, que això són jocs de canalla, que juguen amagats.
1: Cap a 6:15, Antònia Marimón torna al poble. Veu Josep Marimón, el Josep de Calostaler, amb una destral a la mà. Li estranya perquè ell no solia transportar cap eina. Ja ho sabem, no treballava. Segur que l'Antònia li va preguntar per la Teresa, la seva filleta. Ell va respondre amb una evasiva o amb una mentida i va seguir el seu camí. On es va aturar, Adolf?
3: Doncs sabem que es va aturar just allà on també ens vam aturar en el nostre camí per l'únic carrer de la Pobla de Ferran, davant de casa de Josep Canela. Hi ha un llistó de fusta que hi posa Cal Corona i el número del carrer també és visible, és el número 12. Té una porta ara de doble batent metàl·lica, però llavors, l'any 1928, tenia un replà a mig aire amb una escala de pedra que hi pujava. Ho sabem per algunes fotos. Aquell dissabte, Rosa Eloi estava asseguda en allà cosint. Li feia companyia una nena, la Ramona. La dona, de 45 anys, és la padrina de Josep Canela, és a dir, la mare del seu pare.
6: Aquí la porta estava oberta i llavors ell va passar per aquí pel carrer i va entrar cap dintre a casa meva, i llavors ell estava aquí a l'escala. Antes estaven les portes obertes i ella estava cosint, i llavors va entrar aquí dintre i a cops de destral pues, la va ferir mortalment. I inclús hi havia una nena d'aquí de la casa del costat, d'aquesta casa d'aquí, hi havia una nena que tenia, no sé, uns 7 o 8 anys, una nena petiteta, i estava al costat d'ella, i llavors aquella nena també la va matar i la va arrossegar fins allí a la porta de l'estable i allí la va tirar i allí estava morta.
3: Clar, no van poder ni cridar les víctimes, o sigui, tant a traïció les va atacar Marimon, la dona, la Rosa Eloi, va quedar amb un trau enorme al cap. Realment potser hauria estat millor morir a l'acte. La seva vida va durar uns pocs dies més d'agonia espantosa. Tan malament estava que la van dur al seu llit i ja no van gosar moure-la més. Després de malferir la dona i de matar la nena, Marimon va tornar a sortir al carrer, aquest únic carrer de la Pobla. Va aturar-se al davant d'un corral on era la Francesca Canela, una dona de 70 anys.
6: Una senyora allà baix que donava menjar a les gallines estava dintre el corral, llavors des de fora, amb la porta foradada, des de fora la va veure i llavors pues, la va encanyonar, li va tirar i llavors la va matar allà mateix.
0: Crims amb Carles Porta.
1: Des de la punta nord de la Pobla, on ara hi ha una àrea de pícnic mirant al nord cap a Guimerà o Ciutadilla, Marimon va refer l'únic carrer del poble en direcció cap al sud, on tenia la casa. I allà on s'aturava, matava. A cops de destral o a trets d'escopeta. I a ningú estranyaven aquells trets? Segurament no. I hem dit que a Marimon li agradava caçar colomins. Però els nens més petits continuaven sense aparèixer. Aleshores, Antònia Marimon, que trobava a faltar la seva filla Teresa, va anar a casa de la seva cosina, Marina Roca, per preguntar-li si sabia on era la canalla. Just llavors apareix el Marimon, que demana a l'Antònia l'escopeta del marit, Joan Roca, que era el camp. L'Antònia està amoïnada per la seva filla i li diu al Marimon que les deixi tranquil·les. Les dues dones surten de casa per continuar buscant les criatures. Marimon aprofita per pujar a la casa i agafar l'escopeta. Altre cop al carrer, observa que per l'altra banda del poble s'acosten els nens més grans, que ja tornen d'escola a Passanant. Entre ells hi ha Ramon Canela, de 6 anys, que hauria estat l'oncle del Josep, el nostre entrevistat. També Josep Rabadà, d'11 anys, i Salvador Torres, de 5. Mentre les dones buscaven la canalla petita a l'altra punta de la Pobla, Marimon va enganyar els grans perquè l'acompanyessin a un altre paller a caçar colomins. I allà els va matar. I encara un altre nen, Josep Torres, de 8 anys, que va arribar-hi en aquells moments buscant els petits. El va perseguir i el va matar d'un tret. Mentrestant, a la part nord de la Pobla, l'Antònia i la Marina han trobat finalment les criatures petites. Eren mortes, com sabem, mig enterrades sota la palla en un altre paller. Desesperades, les dues dones volen avisar els veïns. És la seqüència final de la matança, que Josep Canela va sentir explicar molts cops i que ara ell ens explica a nosaltres.
6: Doncs llavors van anar cap allí baix, al corral aquell, i van veure aquella estirada allà al corral, morta, i, bueno, i llavors, doncs, amb les mans al cap, cridant i esvalotades, pues, van anar a demanar auxili, precisament anaven a demanar auxili amb ell, perquè no hi havia ningú més, aquí al poble d'home no hi havia ningú més, i anaven a demanar auxili amb ell. I llavors, bueno, quan van anar a demanar auxili amb ell, va ser quan ell, llavors amb l'escopeta, pues llavors va ser que va tirar a totes dues, i totes dues les va ferir, i llavors una dona diu, què fas? Diu, és que us vull matar a tots.
1: Les dues dones, l'Antoni i la Marina, pobres, van demanar ajuda al mateix Marimon, precisament. Al capdavall, com explicava el Josep Canela, ell era l'únic home que quedava al poble i tenia una escopeta. Les dues dones encara creien llavors que el criminal no era cap dels veïns de la Pobla de Ferran i que el mal havia vingut de fora. Però Marimon, en qui buscaven refugi, els dispara amb l'escopeta des de casa seua, segurament des de la finestra. A la Marina li provoca ferides molt greus a la cara i al tòrax. A l'Antònia li destrossa la galta i uns quants dits de la mà amb què es va intentar protegir. Després, Marimon agafa a correcuita una muda de roba interior que sembla que ja tenia preparada, uns quants aliments i una ampolla de vi, i fuig cap al sud, suposa l'historiador Jordi Creus.
4: Creiem que va marxar per on heu vingut vosaltres, més o menys, per on heu vingut vosaltres, i va tirar cap a Belltall. Possiblement l'aixecament del sometent va ser molt ràpid. O sigui, no va passar... Creiem també que la matança la va començar cap allà a 3:45, i juntament amb el que ell ha explicat del xollador, aquesta estona que diuen unes veus, diuen que va estar 3/4 d'hora que el xollador aquí al poble, en total, amb les primeres batances i les últimes, va estar 1:30. Llavors, cap a 5:45, una o les 6, ell emprenia la fugida.
1: Però encara quan fugia va fer l'intent de tornar a matar. Ja ho hem sentit explicar a Josep Canela, que ara ens ho precisa. En la seva fugida, Marimon va disparar contra l'àvia Rabadà i una neta seua, la més petita.
6: Ja va ser cap a les cavalles, del que aquí havia mort molt, i llavors el sortia aquella senyora amb una nena al braç, ell va treure l'escopeta i la va apuntar amb l'escopeta i no li va treure, o no tenia l'escopeta carregada, no se sap el que va passar, que aquella senyora i la nena es van salvar de miracle, i llavors ja va agafar l'escopeta i llavors ja va marxar i es va amagar.
1: Aquesta nena va ser l'única dels quatre germans Rabadà Trilla que va salvar la vida. Fem recompte de les víctimes de Marimon, Adolf.
3: Els tres nens petits assassinats en un paller a primera hora de la tarda, una dona de 70 anys, la Francesca Canela, morta d'un tret en un corral, la Rosa Eloi, de 45, malferida a casa seva, on Marimon va matar també una nena a cops de pedestral, tres nens més grans assassinats en un altre paller i un altre noiet que ho va veure mort d'un tret quan fugia. També malferides la Marina Roca i l'Antònia Marimon. Volem dir, si et sembla, Carles, els noms dels nens, que eren els tres germans Rabadà Trilla, la Carme, la Ramona i el Josep, de 3, 4 i 11 anys, i també els tres germans Torres Vilaró, el Miquel, el Salvador i el Josep, de 3, 5 i 8 anys. La Teresa Roca en tenia 4, en Ramon Canela, 6 anys.
0: Crims.
1: Intentem imaginar el que devia ser tornar al poble per a tots els veïns que treballaven als camps de cereals dels voltants. Sentir els crits desesperats en aquell últim dia de birba que havia de ser de festa. Corre cap a casa sense saber encara què se n'ha fet del fill, la dona, la mare o la padrina. Josep Canela explica el cas del seu avi i del seu pare.
6: Quan el meu pare i el meu padrí, que estaven treballant al camp, van vindre, que llavors se treballava amb animals, amb mules. Llavors van vindre aquí, van trobar la casa, no sé si oberta o mig ajustada o alguna cosa així, i llavors, clar, el meu pare i el meu padrí, al veure que no, la mula no volia entrar, doncs llavors van descobrir que hi havia el cadàver d'aquesta nena allí.
1: Era el cosset de Ramona Rabadà, de només 4 anys. La commoció va ser immensa, ho explica l'historiador Jordi Creus.
4: El rebombori que es va armar aquí va ser, bueno, mai vist, no? I clar, aquí hi havia una sèrie de pares que no sabien on eren els seus fills, i a mesura que anaven passant les hores i anaven trobant els cossos, doncs això era un quadre de, bueno, de patiment...
6: Esgarrifós.
1: Disposem d'un altre testimoni de gran valor, el del mestre de Passanant, Josep Llop Marquès. L'hem trobat en l'interessant sèrie d'articles que el professor Joan Maria Minguet ha dedicat en aquests crims a la revista digital de Belltall. La sèrie es titula L'acte sublim de Marimon. Per què sublim? Així el va definir ni més ni menys que Salvador Dalí. Però aquesta és una altra història que ja explicarem quan toqui. Ara, un fragment del testimoni del mestre de Passanant que ens serveix per completar el relat del descobriment progressiu dels cadàvers en una escala creixent d'horror.
8: El que ha passat a Passanant és horrorós. Un cas sense precedents. El dissabte, dia 19, a les 5 de la tarda, sortiren els nens d'estudi en grups, com tots els dies, i marxaren cadascun als seus llogarrets. Al cap d'una hora i mitja arribà a la plaça de Passanant una dona esfereïda, descalça i demanant auxili, perquè hi havia morts i ferits a la pobla. Immediatament, el senyor metge i altres persones anàrem al lloc dels fets. Trobàrem una dona greument ferida d'una perdigonada. Una dona no tan greu al mig del carrer. Tothom sap coplar a auxiliar els ferits. Al cap de poca estona, es trobà en un corral una dona de 65 anys morta d'un tret al cap. Això es va lotar encara més al poble. Un dels que auxiliaven els ferits anà a casa seva en cerca de remeis casolans i es trobà a les escales amb la seva dona ferida mortalment d'un cop de destral al cap. Nou desori, altra volta crits, i mentre auxiliaven a la darrera, ens donem compte que a la porta d'un estable hi havia una nena de 4 anys que sagnava, víctima d'un cop de destral al cap. Deduint-se que en anar-se a amagar per l'esfereïment, fou atrapada allí per l'agressor. Impossible descriure el trasbals, en saber-se 2 morts i 3 ferits.
1: Quan van acabar d'explorar les cases i els pallers de la Pobla de Ferran, el nombre de víctimes de Marimon era de 8 nens i nenes i una dona morts, i 3 dones més malferides, una d'elles a un pas de morir, que era l'àvia paterna de Josep Canela.
6: No la van poder treure perquè ja estava massa malament, i a veure, i llavors pues, va morir, i esclar, i llavors això, pues, això va ser un cop molt dur pel meu padrí, pel pare, per la germana del meu pare, i per tots. I llavors, pues, clar, ell això va ser una cosa pues, que va destrossar la vida de la meva família.
1: Fins al punt, explica també el pobre Canela, que al cap d'uns anys el seu pare va morir també, incapaç de suportar el dolor provocat per Marimon.
6: El meu pare, del disgust, pues, se li van glaçar les sangs i va morir d'això.
1: Tornem a la primavera de 1928. Rosa Aloy va morir el dijous de la setmana següent. La van enterrar l'endemà amb una pompa i una presència d'autoritats que la dona no hauria pogut imaginar mai en vida. Sabrem més endavant què va passar amb Antònia Marimon i Marina Roca, ferides a trets d'escopeta per Marimon i traslladades a hospitals de Tarragona i Barcelona, respectivament. Cap casa de la Pobla va sortir indemne de la matança. Totes les famílies van quedar destrossades sense excepció. També la de Marimon, amb el cor trencat pel descobriment que el Josep, el seu fill, el seu germà, era un assassí. No hi ha paraules per tant dolor. No, no hi ha paraules, però els periodistes n'hi han de posar. Al nostre temps de comunicacions ultraràpides i gairebé instantànies, quan hauríem trigat a tenir un hashtag sobre els crims de la Pobla de Ferran? Quan perquè es convertís en trending topic mundial? El ritme de vida en aquell 1928 era molt diferent. Tot i això, el rebombori va ser molt considerable i la mobilització de forces per atrapar Marimon molt urgent. Toquen a Sometent, Adolf.
3: Sí, hores després de la matança van començar a tocar a Sometent les esglésies de Passanant, Belltall, Solivella, Forès, Blancafort, Rocallaura, Santa Coloma de Caral... Segons Jordi Creus, l'historiador, uns 300 membres del Sometent es van mobilitzar de manera immediata per buscar Marimon. El Sometent, un cos armat no professional. Sabem que a Rocallaura, per exemple, de cada casa en va sortir almenys un home armat. En aquelles primeres hores es creia que la captura, viu o mort, de Marimon era una cosa imminent, era una cosa immediata. Recordem que Marimon era un home malalt amb una tuberculosi que li afectava la medul·la, ja sabem que no treballava i era de suposar que no es podia desplaçar tampoc amb gaire rapidesa.
1: No exagerem si diem que es tractava d'una autèntica cacera a l'home contra Josep Marimon, el Josep de Calostaler de la Pobla de Ferran. La Pobla no tenia alcalde propi perquè era un agregat de Passanant i va ser, doncs, el batlle d'aquest terme qui va enviar un telegrama al govern civil de Tarragona, província de la qual depenia. Som a diumenge 20 de maig de 1928. Hem trobat el text al diari madrileny El Sol.
9: José Marimon Carles, de 26 años, demente al parecer... Ha matado en Pobla de Ferran a 7 personas, huyendo. Sé que ha tomado dirección de Ciudadilla, Lérida. Va armado escopeta y bastantes municiones. Salgo persecución con jefe línea Montblanc y fuerzas.
1: Ja veiem que el telegrama de l'alcalde de Passanant conté errors. Parla de 7 morts, però no eren 9 i 3 dones malferides. A Marimon el tracta de dement, sense esperar cap diagnòstic mèdic. Almenys en aquella època s'entenia que una matança així només podia ser obra d'un boig. I a la premsa de la setmana posterior va ser habitual llegir l'expressió el boig Marimon o el loco Marimon. Remarquem una altra cosa al telegrama. L'alcalde ja havia demanat auxili al destacament de la Guàrdia Civil de Montblanc i era imminent que sortissin a perseguir Marimon. Sobre el balanç de víctimes, l'alcalde de Passanant aviat va rectificar. A mig matí va enviar un altre telegrama al govern civil en aquests termes.
9: Ampliando telegrama madrugada, comunícole, existen una mujer muerta, 3 niñas muertas y 5 niños muertos. Sigue servicio para capturar agresor.
1: Amb el centre de comandament instal·lat a la plaça de Passanant, dues companyies de la Guàrdia Civil de Montblanc i Tarragona es van començar a desplegar per la comarca. cap a la Pobla de Ferran hi van acudir també el jutge instructor de la causa, el fiscal de l'Audiència de Tarragona i el capità de la Guàrdia Civil de Reus. I arribaven també els primers periodistes. Dimarts 22, La Vanguardia publicava aquest titular. Crimen horrible. 8 niños y una mujer asesinados y 3 mujeres gravemente heridas. Continuem llegint.
10: Nuestro corresponsal en Santa Coloma de Queralt da cuenta de un horrible suceso ocurrido en la Pobla de Passanant, que ha causado gran consternación en la comarca y que por la calidad de las víctimas y las monstruosas circunstancias en que se cometió el delito, solo se concibe como un acto de furiosa locura, de exasperada demencia.
1: Un acte de furiosa bogeria, de exasperada demencia, deia La Vanguardia. Comencen les especulacions sobre el mòbil del crim més enllà de la bogeria de l'assassí, que es donava per descomptada. Llegim la notícia a l'exemplar d'aquell mateix dimarts 22 de La Veu de Catalunya. Diu això.
5: Terrible succés a la Pobla de Ferran. Un individu mata 8 criatures i una dona i fereix greument 3 dones més. El motiu de l'agressió. Sembla que la causa inductiva del crim és la següent. Josep Marimon estava tolit des de fa molt de temps. Per tant, desvagat al poble i passava una part del dia jugant amb les criatures. D'un temps ençà s'havia tornat tuberculós i per això les mares no volien que les criatures juguessin amb ell, cosa que les criatures obeïen. D'aquí la ràbia que tenia contra les criatures i llurs mares.
1: Tothom volia saber el perquè d'un crim que, d'altra banda, semblava incomprensible. Qui era Josep Marimon? Què pretenia? Però ara encara és més urgent saber on es trobava. Havia aconseguit arribar a Barcelona? O potser hi havia arribat a França, però com s'havia fet si estava malalt i anava coix i mitja perut? Algú l'ajudava? Tot són especulacions. Potser no havia fugit gaire lluny. Potser s'amagava i esperava el moment per tornar a la Pobla de Ferran i acabar la feina. És a dir, matar els veïns que havien quedat vius. Malgrat la presència dels destacaments de la Guàrdia Civil i del Somatén, Marimon feia por. El seu nom ressonava com el d'un monstre, i ja no només a la comarca.
3: La Pobla i Passanant eren el centre d'operacions de periodistes i fotògrafs de publicacions properes com Crònica Targarina, Aires de la Conca, Diari de Reus o El País de l'Èrida, però també La Vanguardia de Barcelona, El Heraldo de Tortosa, l'ABC, El Imparcial, El Heraldo de Madrid. Dels crims fins i tot se'n va fer ressò el Times anglès i el nom de Marimon va sortir al diari The Argus de Melbourne, a Austràlia. A la Pobla hi va anar Alessandro Merletti, segurament el primer fotoperiodista freelance que 20 anys enrere havia aconseguit documentar d'amagat el judici del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia després de la Setmana Tràgica. Merletti va cobrir els crims de la Pobla de Ferran per una de les grans revistes gràfiques de l'època, Nuevo Mundo. Les seves fotos, la veritat és que trenquen el cor. Davant de casa seva posen dos matrimonis que cadascun d'ells havia perdut 3 fills a mans de Marimon. Són els matrimonis Rabadà Trilla i Torres Vilaró. Els homes amb gorra de visera, jaqueta i pantalons de vellut i la faixa. Elles amb mocador al cap, les mans plegades damunt de la panxa o del ventre, les faldilles fins als peus. És admirable, podríem dir, la presència d'ànim que mostren. Semblen sencers. Diries fins i tot que intenten posar bona cara.

0: Recordem un cop més. En un poble de menys de 40 veïns, la Pobla de Ferran, 9 morts en una sola tarda, dels quals 8, criatures i una dona. I una altra dona tan malferida que va morir al cap de pocs dies. Pel que fa a una altra de les ferides, Antònia Marimon la van traslladar a Tarragona. Tenia la galta esquerra desfeta i la mà dreta destrossada per les perdigonades que li va engegar Marimon. Vet aquí la crònica del diari El Diluvio de dilluns 21.
1: A las 11 de la mañana de ayer, un automóvil llegó frente al Hospital Civil de Tarragona. Llevaba dos hombres y una mujer, esta con la cabeza y las manos vendadas, y los hombres llevaban un oficio del alcalde de Pasanán pidiendo que fuese admitida la mujer, llamada Antònia Marimon Roca, de 28 años, víctima de los sucesos de la Pobla de Ferran.
0: El Diluvio afegeix que uns periodistes es van presentar a l'Hospital Civil de Tarragona per entrevistar la víctima de Marimon. Però el prior de l'hospital, és a dir, el seu capellà major, els va dir que no era prudent parlar amb ella perquè estava molt greu i els va demanar que esperessin l'arribada del marit. Però l'home els va poder explicar molt poca cosa. Això sí, en va dir una d'interessant. Llegim altre cop El Diluvio.
2: El marido de Antònia Marimon dijo a los periodistas que por la forma en que ocurrió el hecho y la consternación que causó en el vecindario, en el que todas las familias padecen las consecuencias de la locura de José Marimón, no podía dar explicaciones del suceso. No obstante, indicó que el vecindario ha coincidido en decir que desde hace algún tiempo venían observándose en José Marimón señales de una conducta anormal.
0: Senyals d'una conducta anormal. Això encaixa amb els comentaris que es van atribuir a Marimon aquell mateix dissabte de la matança. El desig de ser famós que va compartir amb uns parroquians del Cafè de Belltall. I aquella frase misteriosa que ja hem repetit, dita des del jaç del davant de casa. Quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi tornarà a jaure ningú. Si no li van fer cas, potser és precisament perquè ja feia temps que Marimon deia i feia coses rares. Però el metge de Passanan, el doctor Laporta, va assegurar que ell no havia notat res d'estrany en Marimon, cap senyal de bogeria. A qui hem de creure? A Antònia Roca, doncs, la van dur a l'Hospital de Tarragona. Però Marimon havia deixat una tercera dona malferida, i aquesta era especial. Especial per a Marimon. Era Marina Roca, tenia 20 anys, i a Marimon li agradava, però ell no li agradava a ella. Aquest rebuig va tenir alguna cosa a veure en el crim? De moment, deixem les hipòtesis a banda. Hi ha una cosa certa. A la Marina la van traslladar a Barcelona, en concret a la Clínica del Pilar. El trasllat va ser dimarts 23, quan va semblar que la noia tenia possibilitats de suportar el viatge. Estava molt malament. Marimon li havia engegat dos trets a boca de canó que la van deixar molt malferida a la cara i al tòrax. Els metges de la Clínica del Pilar eren pessimistes. En canvi, Antònia Marimon millorava i va poder tornar a casa a mitjans de juny. Ho llegim a La Veu de Catalunya.
3: Ha abandonat l'Hospital de Santa Tecla a Tarragona, molt millorada de les lesions que sofrí Antònia Marimon, una de les víctimes de la tragèdia de la Pobla de Ferran.
4: Crims.
0: Aleshores, a mitjan juny, la persecució de Marimon ja s'havia acabat, però encara no us direm com. Centrem-nos en les ferides. Tenim males notícies. Malgrat la millora provisional, Antònia Marimon va morir de les seqüeles de les perdigonades, segons explica el professor Joan Maria Minguet a la revista Belltall. Tampoc Marina Roca se'n va sortir. Sabem per la premsa que el jutge li va poder prendre declaració el 18 de juny. Al cap d'un mes, els metges de la Clínica del Pilar van decidir operar-la. Fins i tot, si l'operació anava bé, la noia quedaria desfigurada. D'acord amb Minguet, que ha consultat fonts familiars, també va acabar morint per culpa de Marimon.
5: Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera aquí al Crims, que sempre hi veu més que nosaltres. Què t'interessa més, Adrià, del cas Marimon? Aquest assassí rural, aquest assassí de poble, de comunitat petita.
6: Sí, no sé si avui m'hi veuré gaire, perquè és un cas tan extrem que el que em desperta a mi, i suposo que més d'un, és precisament la curiositat. Quan un cas, un crim, per lleig que sigui, s'inclou a dins d'una mitjana assumible de dolor, de terror, de mal, doncs potser ja no et desperta tant d'interès, però quan una cosa se surt de mare, quan vessa d'aquesta manera, et venen idees al cap que són poc enraonades o poc reflexionades, i més aviat tendeixes a pensar, o si més no jo, en la monstruositat. M'he quedat perplex. Vessa per tot arreu, tant pel nombre de víctimes, per la tipologia de víctimes, ja en parlarem, pels motius aparents i no tan aparents.

0: que va tenir l'assassí, per l'època, pel lloc que no deixa de ser aquest cliché de lloc molt petit, molt allunyat, remot, per doble vessant, remot en el temps, perquè és un cas molt antic, i remot geogràficament. I llavors surten monstres, no? La primera idea que ve al cap són monstres.
1: Era un lloc remot, potser encara més en aquella època. I clar, quan es produeix un fet com aquest o similar, diria que hi ha una doble visió, no? Una és, caram, que no era tan bonic, que no era una mena d'Arcàdia sense tots els nostres vicis, sense totes les nostres corrupcions. Però de l'altra banda, és com si, perquè és una comunitat petita i aïllada, això que deies tu dels monstres, no? Hi hagués un component de bestialitat que li atribuïm i en canvi no atribuiríem a un assassinat a Barcelona o a Girona.
0: Sí, sí.
1: T'ho sembla?
0: Sí, i tant que m'ho sembla. El que passa és que m'entristeix, perquè com que aquesta visió dels pobles petits, com si fossin Arcàdies, que és una visió que es manté, obliga a la gent d'aquests pobles a comportar-se en tant que arcàdics. I la gent d'aquests pobles són com tota la gent de la resta del món. Sí que és veritat que un assassinat d'aquestes característiques en un lloc d'aquestes característiques acompleix una doble funció o té un missatge doble, una vegada més. L'un, com insinuaves, és que a l'Arcàdia també hi passen coses. I dos, com que a l'Arcàdia tot és tan exagerat, com que la part bona és tan idíl·lica, tan exagerada, tot són camps florits, animals, mansois i persones en contacte amb el cosmos, a la que el mal entra en escena també hi entra l'engròs. Dit això, no és gens diferent d'un assassí de ciutat, o només ho és per la quantitat de gent que va al dia de l'enterrament de les víctimes. En el poble hi va tot el poble, i a ciutat passa més desapercebut, però un assassí a ciutat, un assassí, un criminal, també es pot fer seva tota la ciutat, atemorir-la tota, i aquí tenim els casos paradigmàtics dels violadors.
1: Però sí que hi ha una cosa que és molt diferent. Si imaginem un assassí en un edifici, ja no dic en un barri, en un edifici avui, en una gran ciutat, o en una ciutat no tan gran, probablement ni coneixeria els veïns. Aquí estem parlant d'una comunitat petita, molt petita, la Pobla de Ferran, menys de 40 persones, i en Josep Marimon va matar gent que feia anys i anys que veia cada dia, que com a mínim saludava, que segurament hi parlava.
0: Sí, però posats a buscar paral·lels, i em sap greu, tenim els casos, malauradament recurrents, d'assassinats múltiples en residències d'avis, en geriàtrics, que seria l'equivalent d'una petita comunitat, i bé que es produeixen, i aquestes residències, etcètera, estan en entorns urbans. Per tant, com que les persones són iguals aquí que en un poble, a Barcelona, o en una gran ciutat que en un poble recòndit, com que les persones, els agents, són la mateixa cosa, actuen igual. I ja hi ha entorns de ciutat on això pugui passar. En un bloc de pisos no, però en un edifici institucional de cura, en aquest cas, pot passar i ha passat.
1: Hem vist que de seguida la premsa va córrer a qualificar-lo de el boig Marimon, el loco Marimon, no? Potser també hi ha unes ganes de defensar-se, no? És a dir, d'allunyar-lo del nosaltres, no? És l'altre.
0: Sí, sí, sí, a la que tilles algú de boig o de bruixa, és una manera que, sobre el mapa mental que tenim de la nostra comunitat, de situar-lo fora dels límits, no? Perquè és boig, perquè és bruixa, perquè és prostituta o perquè és ferrer. Els ferrers treballaven fora dels pobles, eren els únics que tenien el contacte amb el foc i la forja, doncs també eren fora dels pobles. Però al mateix temps, el boig del poble, és que les funcions sempre són diverses. Cada cosa serveix per moltes coses, no? Al mateix temps, el boig cus el poble, perquè un cop ja tens el boig de poble, tots els altres són normals. Malgrat pugui, en aquest poble que parlem, que hi ha 40 habitants, no gaire més, home, un boig per 40 habitants redimeix tots els altres de qualsevol acusació de bogeria.
1: Que interessant. Moltes gràcies, Adrià Pujol.
0: Que vagi bé.
2: En total, doncs, les víctimes mortals de l'atac de Josep Marimon van ser 12. Gairebé una tercera part de la població de la Pobla de Ferran.

0: Com sabem, l'autor de la matança va fugir després de deixar al seu poble una estesa de cadàvers. La setmana del dilluns 21 de maig de 1928 comença amb milers d'homes mobilitzats per atrapar-lo. El ressò del crim de la Pobla de Ferran s'esbomba per Catalunya, per tota Espanya i encara més enllà. Qui era realment Josep Marimon Carles? Es tractava d'un boig? D'un monstre? Per què havia comès aquella barbaritat? Quin era el seu mòbil? Quan l'atraparien? Viu o mort? Per saber les respostes a aquestes preguntes, haurem d'esperar al pròxim capítol de Crims. I li dono les gràcies al Roger Mas. Ell ja sap per què. Tornarem tan aviat com puguem.
1: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Adolf Beltrán. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Espanya ha demanat a la Comissió Europea el suport de Frontex i de l'Europol per resoldre la crisi a Ceuta. Gairebé un mes després de l'inici d'aquesta crisi, el Ministeri de l'Interior ha demanat per carta a Brussel·les que reforci el dispositiu per accelerar la identificació i la tramitació dels expedients dels migrants que encara són a la ciutat autònoma. L'executiu comunitari s'hi va oferir fa una setmana. En el cas de Frontex, l'Agència Europea de Fronteres i Costes, el govern espanyol reclama la incorporació de 10 funcionaris addicionals a Ceuta i estendre més enllà del 2 de setembre l'operatiu que l'organisme té desplegat al port d'aquesta ciutat i el d'Algesires i Tarifa. A més, demana l'assistència telemàtica de l'Agència de la Unió Europea per l'Asil per agilitzar les entrevistes i els tràmits dels immigrants. Més notícies amb la Txell Garriga.
2: La inflació es dispara aquest agost fins al 4,3%. És el nivell més alt des del febrer del 2023. L'augment del preu del gas per les tensions de l'estret d'Hormuz n'és una de les principals causes. Aquest encariment també té efecte sobre el preu de la llum. La calor ha fet augmentar la demanda d'electricitat al vespre, just quan cau la producció solar, i cal recórrer a altres tecnologies, com per exemple els cicles combinats. Ho explica Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Però en el moment en què hi ha punts de fix de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
2: FACUA i la UGT reclamen més mesures per contenir l'impacte de l'encariment de l'energia sobre les famílies, com ara que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum.
1: Mentrestant, el govern espanyol ha arxivat l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per la Transició Ecològica havia obert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de xarxes de proximitat.
2: La policia investiga l'assassinat d'una dona de 47 anys a Isla Cristina, a Huelva, a mans, presumptament, de la seva parella, un home de 60 anys. L'home ja està detingut. Tant la víctima com l'home vivien a Alemanya i estaven viatjant per Espanya amb una autocaravana. La policia local ha localitzat aquest matí el cos de la dona al carrer després d'un avís del 112 i tenia diverses ferides d'arma blanca. Segons la Guàrdia Civil, la investigació està oberta i no es descarta que es tracti d'un nou crim masclista. Si es confirma, aquest nou cas serien 37 les dones mortes a tot l'estat a mans de la seva parella o exparella. Recordem que en casos de violència masclista s'ha de trucar al telèfon 900 900 120.
1: I Unió de Pagesos demana que es continuï amb les captures de senglars fins que no en quedi cap a la zona afectada pel brot de pesta porcina africana. Fins ara se n'han capturat 11.000, dels quals 379 eren positius. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí del sindicat, explica que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada animal.
4: Nosaltres calculem que l'efecte TPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, té menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, entre el que es pugui, pues, intentar mantenir tota l'activitat possible.
1: El fet que faci 15 dies que no es detecta cap senglar infectat per pesta porcina africana podria permetre relaxar les restriccions aquesta tardor. Tot i això, la Generalitat encara no posa data a l'aixecament de les mesures. Baixa lleugerament el risc d'incendi de cara a demà. Si avui eren 178 municipis en risc molt alt, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, demà en seran 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, a la Noguera, a l'Anoia, a la Conca de Barberà, a les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. En les zones amb risc molt alt d'incendis es prohibeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc fins i tot a les zones permeses. També queden suspeses les activitats amb risc que ja havien estat autoritzades. A la resta de Catalunya, tot i el descens de municipis en risc molt alt, el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Esports, David Ubach.
5: El davanter protest pel Barça de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, s'ha absentat dels entrenaments amb el grup per tercer dia consecutiu, si bé hores després, aquesta mateixa tarda, s'ha exercitat en solitari, en una sua sessió individualitzada. Això sí, continua descartat per jugar demà amb el seu equip al camp del Sevilla. El Barça, mentrestant, en canvi, qui sí que s'ha exercitat i per primera vegada amb la samarreta del Barça ha estat el porter croat Livakovic. També a la primera divisió tenim en joc l'Alavés 1, Villarreal 0, minut 36 de partit. S'ha jugat i ja és un marcador definitiu el Racing de Santander 3, Elx 2. Són els dos partits que obren la tercera jornada que jugarà demà l'Espanyol al camp de la Real Societat.
0: Fins aquí les notícies.

0: canvis. Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1750, aproximadament. Prats de Lluçanès, Osona, Catalunya.
1: Això és lo més gros que he sentit mai al programa. Baixa la música, Dani, ara mateix.
0: Què passa?
1: Heu tatxat un tros de guió.
0: Eh? Què dius?
1: Estàs censurant part del contingut.
0: No sé de què em parles, de veritat. Que no sé...
1: Aquí dalt hi posava actual comarca del Lluçanès. I ho heu tatxat?
0: No.
1: Ho has tatxat tu o algú? Perquè els d'Osona no ho voleu dir i ens esteu amagant la veritat els de la resta de Catalunya. Està censurat i ja està. I ja està.
0: Estem al 1750. És Osona. Ja està. Ara la gent, què li importa ara el que és ara? Ara és una altra comarca, però...
1: T'estàs emmerdant, perquè moltes vegades has dit un nom molt raro, actual Madagascar.
0: Bueno.
1: I ara no et vaga dir actual comarca del Lluçanès.
0: Actual del Lluçanès. Ja ho he dit.
1: Jo ho dic per la gent del Lluçanès.
0: Si jo no puc tenir el dret a l'autodeterminació, no el vull per ningú.
1: Això ja es va parlar aquí. Això ja es va parlar i ja hi estàvem d'acord. La independència comença per un mateix.
0: Bé, avui us parlarem d'una noia. Sí. Una noia de qui no en sabem l'edat perquè no existeixen registres del seu naixement. D'ella només en sabem alguns detalls, com per exemple el nom, que per cert és ben nostrat. Es diu Maria Pujol.
1: La germana d'en Jordi Pujol.
0: No, home, no. Com vols que sigui la seva germana? Som al segle XVIII. Ja és gran, en Jordi, però no tant.
1: Sí, poder té una germana molt gran.
0: Sí, poder, no sé. La Maria Pujol no té cap mena de relació amb ell. La nostra viu en una caseta petita, bruta i plena de goteres que els veïns coneixen com a Cal Nap.
1: Cal Nap, eh?
0: Cal Nap, cuidar, pot portar confusions.
1: Moltes. Més allà Cal Nap. Sí, home.
0: I viu sola, amb l'única companyia d'unes pobres gallines que malviuen al corral que hi ha a la part posterior de la casa.
1: Oh, unes gallines que malviuen, eh? Que mai he vist jo una gallina vivint en l'opulència, eh?
0: Ja, imagina't. Cap veí es relaciona amb ella. Aquella dona és tot un misteri per la gent de Prats, que ni tan sols són capaços d'imaginar quants anys té. Alguns diuen que voreja els 30 anys, i altres diuen que ronda els 60.
1: Home, de 30 a 60 n'hi van uns quants.
0: A Forquilla...
1: Sí que és veritat que hi ha gent que diries... Sí. Ostres, mira, no sé dir-te quants anys té. Eh? Entre... Aquella edat, entre 20 i 50.
0: No ho sé. És una forquilla àmplia, entre 30 i 60, però el dubte dels pradencs és raonable. Entre que sempre va pollosa i que és lletja com un pecat, costa Déu i ajuda a intuir quants anys té.
1: Sisplau, Peyu.
0: Ai, sap greu, però és així, Jair. La nostra amiga sempre va molt bruta. Teu, és que els de Prats. Té unes crostes... Perdó.
1: Els de Prats del segle XVIII.
0: Del segle XVIII.
1: Suposo que ara és diferent. No sé, jo no els conec. Vosaltres sabreu, no?
0: La nostra amiga ha dit que sempre va bruta, té unes crostes a les galtes que semblen seqüeles d'una malaltia mal curada. D'altres ho veuen com la demostració que la Maria fa anys que no es renta. Els que han parlat amb ella diuen que fot una catipé que espanta, eh?
1: Els 1700 i pico, eh?
0: Ojo, eh?
1: Cuidado.
0: Que ja no eren gent, el nivell d'exigència
1: era
0: justet.
1: Era justet.
0: La seva forma de caminar també és ben estranya. És petita i rebessuda, va sempre corbada i és coixa d'una cama. És ben curiosa de veure. Per acabar-ho d'adobar, té la dentadura torta com les tecles d'un piano vell. Té tants pocs cabells al cap que sembla ben calva, pobra dona.
1: Ostres, l'estampa és...
0: És una bona estampa.
1: A veure, no passarà el càsting de la Isla de les Tentaciones.
0: Diria que no. El seu aspecte i el misteri que l'envolta la converteix en la Diana dels veïns tafaners. Tothom s'atreveix a inventar-se coses sobre ella, sobre qui és i a què es dedica. Mai l'han vist treballar...
1: Ai.
0: I molts rumoregen sobre les seves activitats. De fet, la Maria es fot uns tiberis d'allò més luxosos. I d'on carai treu els diners?
1: És enveja, això és l'enveja del català, eh?
0: Això sempre passa a Catalunya. Al voltant d'ella hi ha moltes teories. Una d'elles diu que, de jove, la Maria era molt guapa i que estava casada amb un home ric. L'home va morir i va deixar-li una fortuna com per no haver de fer brot mai més. Mira, podria ser.
1: No sé si s'ho ha guanyat.
0: La Maria està tan demacrada perquè la mort del seu marit l'ha consumit per dins. El seu únic plaer és fotre's aquells grans tiberis.
1: A veure si ho entes bé. És lletja de tanta pena que té. És gros, eh?
0: És gros.
1: Una cançó de Manà.
0: Sí, senyor.
2: Soy fea de la pena que tengo.
3: Ha, ha, ha.
1: I en primera persona, en Fer, cantant allò.
0: És curiós.
2: Fea.
0: Fea com un niño. No. Va, sisplau. És una de les teories que hi ha, que és lletja perquè el seu home es va morir, ell es va anar consumint per dintre, li va deixar els calés, es fot els tibets, no està res demostrat.
1: No està demostrat, ja està.
0: Per exemple, també hi ha qui diu que això és mentida, no?, i que la Maria mai ha estat casada. Al contrari, l'acusen de ser una dona de vida lleugera.
1: Ep.
0: Diuen que els marits de les veïnes de Prades... Ai, de Prats, perdó. No sé si els som conscient per no dir Prats, noi. De veritat que no ho faig expressament, eh? A més, que tampoc tinc res en concret contra la gent de Prats, tampoc.
1: Mai? No, t'he sentit dir res contra la gent de Prats,
0: cap problema. Jo, si tornessin a Osona, cap problema.
1: Que això està en procés. No.
0: Bueno, són ells que se van marxant.
1: Ells, eh?
0: Ells mateixos va. Que han vist que sols no van i es van marxant. Prou, va, sisplau.
1: Va, sisplau, què diu la gent?
0: Bueno, que...
1: Que és una fresca.
0: Diuen que és una fresca. Ah. Hi ha versions menys morboses que simplement afirmen que es guanya les garrofes venent els ous de les gallines i les verdures que cultiva el seu hort. Però la majoria de gent contradiu totes aquestes teories i es decanten per una idea molt més esbojarrada. Diuen que la Maria és una bruixa.
1: Bueno, és que fa tota la pinta que aquesta és la teoria bona.
0: És aquesta, és aquesta. Avui us parlarem de la Maria Pujol, més coneguda com la Napa de Prats. Li diuen així pel nom de la casa on viu, que us hem dit abans, a Cal Nap.
1: És a Cal Nap, doncs és la Napa.
0: Això ho fan així als pobles.
1: Sí.
0: És una d'aquelles històries de bruixes que necessiten que hi poseu una mica de la vostra part. Si heu sabut fer l'esforç quan us hem parlat d'altres bruixes com l'Alice Kittler o la Maria Soligno, programes 38 i 73 d'aquesta cinquena temporada, segur que també fareu l'esforç amb ella. A més, és catalana, aquesta.
1: Si ho vam fer per un coi de gallega, com no ho hem de fer per una noia de Prats de Lluçanès?
0: Exacte.
1: Sí, senyor. És aquí mateix.
0: Sí, senyor. Ja heu vist que la Maria té molts detractors, gent que la critica sense ni tan sols conèixer-la. Per sort, hi ha gent capaç de veure que darrere d'aquella cara lletja també s'hi entreveu una mirada pura i brillant.
1: I al cap i a la fi, això és l'únic que ens importa en aquest programa.
0: Sí, senyor. Com acostuma a passar, el gest de bondat ve de part dels nens i nenes del poble, que són els únics que saben veure més enllà de l'aspecte de la Maria. Només ells s'atreveixen a acostar-se a Cal Nap, a parlar amb la Maria. I ella ho agraeix sent molt més amable i bondadosa del que s'espera d'una bruixa.
1: Ho veieu com és un encant de dona? És que els lletjos també són bona gent, el que passa és que no ho voleu veure.
0: Exacte.
1: Viviu en aquesta cultura que sou tots esclaus del físic. Una oportunitat als lletjos.
0: Gràcies. Quan un nen s'acosta a casa seva, la Maria sempre els fa el mateix regal. Un de molt preuat. Una bossa plena de llavors de carbassa.
1: Perdona, però què és aquesta merda?
0: A veure...
1: Després et queixes que la gent et critica, què és
0: els
1: això?
0: Els nens estan encantats amb les llavors de carbassa,
1: sí?
0: I la Maria, que en cultiva cabassos, se'n fa un far de regalar-los bossetes plenes de llavors. De mica en mica, tots els nens de Prats s'aficionen a visitar la Maria. Pels adults continua sent una estranya, però per la canalla és gairebé una amiga.
1: Nen, on vas menjant aquesta merda de llavors?
2: M'ha donat la Maria de Cal Nap, mama.
1: Has tornat a la casa d'aquella bruixa, Josep Maria?
2: Sí.
1: Et vaig dir que no hi tornessis mai més.
2: Perdona, mama, no ho tornaré a fer. Per cert, m'ha donat records pel papa. Diu que fa molt temps que no hi va.
1: Ep! Què serres, nen? Què serres?
0: No sé, els nens ja saps que a vegades, no sé, connecten coses que no tenen sentit, a vegades, no... A poc la Maria Pujol es va guanyant la confiança dels nens. Ells li van a fer companyia mentre ella els alimenta, juga amb ells i escolta les seves bestieses.
1: Jo trobo molt bé que la canalla faci companyia a la gent gran. Peyu, tu vas passar molta part de la teva infantesa.
0: És la meva vida.
1: A casa d'un estrany ancià?
0: No era estrany, era el meu veí. Ara...
1: Però que anaves a mirar la tele amb ell i es quedava adormit.
0: Ah, clar, perquè era el Tour de França, era l'estiu. Era normal que s'adormís.
1: Ja.
0: En fi, no hauria d'haver-hi problema, però amb el pas del temps la relació dels nens i la Maria es comença a tornar estranya. Al principi només petaven la xerrada, però el nostre protagonista ha agafat un costum una mica lleig. S'ha aficionat a remenar els cabells a la canalla, tu.
2: S'ha fet peluquera, la de Cal Nap.
1: Què fa? A veure, un moment, què has dit?
0: Li ha trobat el gust i es passa l'estona grapejant-los el cap i remenant-los els cabells. Primer només els hi tocava els cabells, però ara els pentina, tu. Els hi fa cues amb les nenes.
1: Què dius ara?
0: Fa de perruquera sense que ningú li hagi demanat.
1: Els hi fa pentinats als nens? Li fa un tupper fate als
0: nens? És que relaxa. És veritat que relaxa.
1: Tocar els cabells?
0: Sí. fer una cua d'una nena o això, relaxa.
1: Ah, clar, tu et deus quedar un fart, ara.
0: Jo tinc dos filles.
1: I de cabells ben diferents.
0: Home, sí, perquè dia. Una té els cabells afro, que allò... Allò és tremendo, fins que no ho vaig descobrir.
1: Què?
0: És que fa gràcia tocar-ho.
1: Sí, a veure...
0: Si vols, deixo que li toquis el cap un dia, no passa res.
1: Home, ella, i que a ella li
0: sembli bé. És ben curiós.
1: Quin pendent li fas?
0: Bueno, jo, el que puc... Hi ha un líquid que és meravellós. Hi ha un líquid que ho torna com a posar a puesto, perquè un cop dormen, queda sí. Com aplastat. Queda comprimit.
1: I llavors ha de tornar a l'afro.
0: Llavors fiques un líquid i estires.
1: I estires i torna a l'afro.
0: Torna. És ben parit. Sí, sí.
1: Estina, no.
0: No sembla, ja et diré que no sembla ecològic, el líquid aquell.
1: No és arrel de saúc,
0: no. No sé què és, però bueno, és igual. A la canalla els hi fa mania, perquè la Maria sempre porta les mans brutes, però com que un grapat de llavors de carbassa s'ho val, fan el cor fort i aguanten que els hi vagi remenant els cabells. La situació es complica un dia que la Maria fa un pas més i s'anima a treure les estisores per començar a tallar cabells. I ella contenta perquè pot recollir els cabells que ha tallat i guardar-los.
1: Jo ho trobo estrany.
0: És curiós.
1: Però mira...
0: Els nens ho acaben normalitzant. No és cap problema per ells, malgrat que els pares dels nens els foten un pet de crits cada cop que hi van, a la mínima que poden es planten a cal nap disposats a fotre's una fartada de llavors de carbassa.
1: Carai, noi, les llavors de
0: carbassa. Surs calvo, però et donen
1: sí. Llavors... Sí, sí. T'ha deixat fet un desastre, però bueno...
0: Passen els anys i tot continua igual fins al fatídic dia, el dia que Prats es vesteix de dol.
1: Què ha passat? Perquè la campana no toca per un mal pentinat de cabells.
0: No. Una desgràcia, Jair, una desgràcia. Un nen de Prats s'ha mort mentre dormia. Els seus pares l'han anat a despertar i l'han trobat mort al seu llit. La notícia d'aquella mort tan sobtada és un cop molt dur pels veïns. El problema és que al cap d'uns dies...
1: Un altre nen mort!
0: Efectivament.
1: Però
0: agafeu-li les tisores!
1: Home! Home, què estem fent?
0: Pocs dies després del primer nen mort, una segona criatura també acaba dins del sot. Igual que l'altre, estava bé de salut i l'ha dinyat sense que ningú n'entengui el per què. Els nens de Prats cauen com mosques. Es moren tots un darrere l'altre. Sembla un malefici. I tots tenen una cosa en comú. Són nens i nenes que anaven a casa la Maria... a jugar amb ella.
1: Ja està. I ja puc resoldre el misteri ara mateix. Les llavors de carbassa estaven caducades. Molt dolentes.
0: El problema sembla que és un altre. Una de les veïnes que estan de sort i encara té el fill viu, examina consciència el nano per veure si té res d'estrany. I sí, li troba una cosa que l'ha deixat horroritzada.
1: Ai, Déu meu.
0: Recordeu que la Maria sempre remenava el cap de la canalla i els tocava els cabells?
1: Ui, i tant.
0: Doncs resulta que aquest nen li troben una agulla... clavada al cap.
1: Els nanos foten cada bestiesa?
0: Per unes llavors de carbassa?
1: Sí.
0: El nano ni sap que porta l'agulla clavada. És una agulla molt prima, que no li fa mal. El més fotut és quan la mare la treu del cap del nano i s'adona que l'agulla és prima, però molt llarga. Gairebé li pot arribar al cervell.
1: Però què ens estàs explicant, Peyu, sisplau?
0: No deixa de ser una acupuntura.
1: Sí. És veritat, quan t'ho fan allò de posar-te al cap...
0: Ja està.
1: Taca, taca, taca.
0: Ah. La mare ho denuncia a les autoritats i comença una investigació que determina que tots els nens que han mort també tenien una agulla clavada. Passa que amb l'autòpsia primer no vam dir és igual, eh? No. Deu ser normal.
1: No, al cap no li miris.
0: No li... Fa tota la pinta que les morts són culpa de la Maria.
1: Mare de Déu, senyor.
0: Els predencs i les predenques no necessiten més proves. El judici està fet. La Maria Pujol, la Napa, és una bruixa i també és la culpable de les morts dels nens. Agafen torxes i garrots, enfilen cap a cal nap per reclamar venjança.
3: Ara! Cremeu la bruixa!
4: La bruixa!
3: Foc la bruixa!
4: Ah!
3: A la cal nap!
4: Que surti!
3: Guarra!
4: Surt fora!
3: La bruta! Visca el Barça!
1: Senyor, què és... Què hem vingut aquí, sisplau, gent despistada?
0: S'ha colat gent de l'Espanyol, aquí. Sisplau. Quan la massa enfurismada arriba a casa de la Maria, es troben que ella fa estona que els espera. És a la part alta de la casa i porta un tallant a la mà. Amenaça els veïns a tallar tants caps com calgui si entren a dins la casa.
1: Mare de Déu.
0: Però els veïns més forts i joves aconsegueixen reduir-la, l'arresten i la tanquen al calabós. Al pati posterior de la casa, sota les gallines... Els veïns hi troben les restes d'una criatura morta i esquarterada.
1: Mare de Déu.
0: No hi ha dubte. La Maria és culpable.
1: O les gallines.
0: O les gallines.
1: Ah, ah, ah.
0: Cal portar-la davant del jutge, però també és necessari assegurar-se que no farà mal a cap altra criatura. De manera que fins que arribi el dia del judici, la Maria Pujol s'haurà d'estar al calabós, estancada pel coll, estacada pel coll amb una anella que penja de la paret com si fos una bèstia salvatge.
1: Fins que arribi el dia del judici, que també en aquella època... Ui. Que anàvem de burocràcia fins aquí
0: bueno,
1: dalt,
0: bueno,
1: també.
0: Bueno, els jutjats a Prats, el 1800.
1: Tinc una cosa d'unes escritures, ara no puc. Allò de la bruixa no puc.
0: Allò de la bruixa ja ho farem.
1: Deixa-la allà penjada.
0: No el veredicte de la Maria es fa públic en una data que sí que podem revelar. Probablement l'única dada que realment ens podem aferrar perquè sí que es troba als registres.
1: Dada real, eh?
0: Sí.
1: A la pàgina 11.
0: Sí, noia. El 8 de gener de 1767,
1: sí.
0: A Barcelona, que és on la jutgen...
1: Mare de Déu. Nada menys, eh?
0: Has d'haver fet grossa perquè et portin a Barcelona el 1800, eh? Allà on la Maria ha d'escoltar el veredicte encadenada per totes bandes. Se la culpa oficialment de ser una bruixa i se la condemna a morir penjada a la forca. L'execució es fa aquell mateix dia.
4: Molt bé.
0: La Maria protagonitza l'últim cas conegut a Catalunya d'una dona ajusticiada per bruixa. La seva mala fama i les seves pintes no van ajudar-la gaire, però tampoc va saber justificar per què, carai, tenia les restes d'un nen mort al pati de casa.
1: A veure, allò del nen, a veure, és que...
0: És de mal miri, defensar, ara no és de sé... mal defensar.
1: O sigui, que sigui bruixa, en Cuevillas t'ho defensa.
0: Sí.
1: En Cuevillas t'ho aixeca, però el nen mort al pati és molt mal parit de defensar, eh?
0: Això ja poder sí. En Boyer, aquí. Sí, has d'anar més amunt.
1: Has d'anar a buscar amunt.
0: Has d'anar més amunt. Com ja us hem advertit, no us podem especificar quina edat tenia quan va morir, però si us interessa el tema, sempre us podeu acostar al Lluçanès, on la napa encara és recordada.
1: Ah, sí?
0: Us deixaran fer una excursioneta, veureu una... bueno, on guardava les gallines i els llocs per on voltava. Això sí, no podreu visitar Cal Nap perquè la casa es va ensorrar. Sí que podreu anar pel carrer Sant Pere, que és on estava situada.
1: Ah, sí? Sí. I què, hi has anat? Al carrer Sant Pere?
0: No. Vull dir, si, va, si pot anar, però vull dir, si has d'anar expressament, tampoc no val la pena.
1: Tampoc.
0: Ara.
1: Tampoc així de llocs de Prats mítics.
0: Està bé.
1: I aquest.
0: Aquest. Ja, home, tenen més coses a Prats, eh? Sí. Tenen més coses.
1: És que ara no tinc per si ja... El tanatori. El tanatori és maco.
0: Ah. Hi ha el Soler del Nuc, el taulell del Soler, que és una carnisseria. Els embotits aquests que mengen aquí la gent són d'allà.
1: Sí. Doncs així ja tenim dos motius per anar.
0: Exacte. Bé, si aneu, tingueu en compte una cosa, sobretot si porteu canalla. Si se us acosta una dona i us comença a grapejar el cap, no us en fieu.
1: No.
0: El consell us servirà si aneu a Prats de Lluçanès, però vull dir, a qualsevol altra banda també. Si ve algú i us comença a remenar el cap del nen, si no el coneixeu,
1: no
0: en principi...
1: No remeneu cap de nens.
0: En general és un costum que no està massa ben vist. Ai. En fi, la Maria Pujol, la napa de Prats, la voleu veure?
1: Sisplau! Sí. Què tenim?
0: Tenim una il·lustració, perquè no hi havia càmeres de fotografia. Guaita-la, és aquesta senyora...
1: Molt, fa molt mala pinta.
0: Fa mala...
1: Sí. Fa mala pinta la napa de Prats. En fi, la Maria Pujol, la napa de Prats, la bruixa dels cabells, és digna d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Oh. No ha agradat ben gens, eh?
0: No ha agradat, però no va... Aviam. Si no ha agradat, no ha agradat.
1: Que no, anava a dir no va matar ningú.
0: Anava a intentar defensar alguna cosa perquè llavors dirà, no, en Peyu, perquè era de Prats, la va voler matar.
1: No, ha sigut el públic, no té res a veure amb en Peyu.
0: Si la mateixa història, aquesta senyora és Montcada i Reixac, hagués dit el mateix. No ho sé. En fi, la napa de Prats no entra al búnquer. Fora!
5: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: ens van tard.
1: Aplaudiments comencen a un compàs i van cap a l'altre, però bueno, en fi, Neus Rossell, bon dia.
0: Què tal?
1: Què tal la napa de Prats? T'agraden les bruixes?
0: Home, la bruixa avorrida m'agradava.
2: Sí.
0: M'agradava molt.
2: Com es deia? Es deia així, bruixa avorrida. Avorrida, no té un nom.
0: No, hi ha la majúscula avorrida, es diu. Avorrida.
1: Ah, bruixa avorrida. Avorrida, com molt bé. Ja està. Sí, sí.
0: Escolta, que abans heu parlat del judici d'ella, que va tardar una mica perquè la van tenir agafada pel coll.
2: Sí, sí.
0: A quin moment la justícia va anar bé? O sigui, al principi, en algun moment...
2: Quan va començar a anar tard, tot?
0: Clar, perquè jo entenc que, clar, amb els anys, cada vegada tenen feina, es va acumulant, però hi havia un moment que es devia poder fer bé.
1: En el moment que va haver el primer judici de la història, que crec que era... Va ser Adam i Eva expulsats del paradís, poder, aquest primer judici?
2: Podria ser
1: en el moment que Déu Nostre Senyor va deixar de portar-ho ell,
0: ja
1: va anar malament.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. Estem d'acord.
0: Bé, a l'inici del programa, en Jair ha preguntat si estaven fent la biografia de la germana d'en Jordi Pujol.
2: Correcte.
0: I és que és molt segur que en Jordi Pujol té 7 fills. 7 fills.
2: 7 fills, sí.
0: I molts nets, també.
1: Molts nets, incomptables.
0: A veure, no us ho puc dir concretament. L'última dada que tinc és del 2002 i tenia 14 nets, eh?
2: 14 nets, sí. Déu-n'hi-do.
1: En Jordi Pujol té 14 nets i per Nadal, el 2002, per Nadal, havia d'anar amb un sobre cada net.
0: Clar, suposo.
2: Clar, clar. Ara farà el vers aquest, ara el vers l'altre.
0: Vinga, nasti.
1: Espero que tingui algun negre per donar.
2: Alguna cosa.
0: Ara en deu tenir més de nets, suposo.
2: Bueno, de nets, sí.
0: Sí. També sabem que el pare de Jordi Pujol es deia Florenci, sí, però no sabem gaire més cosa. Per exemple, els germans d'en Jordi Pujol.
2: Que té germans?
0: Ah, és que clar, aquí hem dit, oh, germans, Jordi Pujol.
1: És que, és gros,
0: és que no sabem si té germans.
2: Si en té, s'ha amagat sempre, eh?
0: Una cosa que no s'ha dit gaire. Llavors, jo vull fer la pregunta...
2: S'ha amagat sempre.
0: Vull fer la pregunta a la gent de Sant Martí del Bars.
1: No sé pas on
2: és. És el Lluçanès.
0: És el Lluçanès.
2: Sí, Sant Martí del Bars.
0: Quants germans té Jordi Pujol? Vinga, opció A, dues germanes i tres germans.
2: Tants.
0: Opció B, tres germans, mascles, diguéssim.
2: Tres homes.
0: I opció C, una germana i un germà.
2: O sigui que té germans, està confirmat.
0: Sí, sí, està confirmat.
3: Què fem? Dieu vosaltres, va.
2: A, B o C?
3: Germanes en té, segur.
1: Segur, eh?
3: Sí, crec, diem la.
2: La?
3: Diem la, vinga.
0: La, anem a veure si és la.
2: No!
1: A veure, Neus, aquest
0: atenció,
1: misteri...
0: Atenció, perquè té una germana i es diu Maria. O sigui, realment, podria ser la Maria Pujol i l'altra és en Joan.
2: Joan
0: germà.
2: Pujol.
1: O sigui, però en Jordi, tenim... la Maria i en Joan.
2: No hi ha cap foto d'aquesta gent enlloc? Jo no els he vist mai.
0: Ja, és Joan... que no se'n parla gaire, la germana.
2: Joan
0: no
2: Pujol Soleil, a veure si el trobo. Joan no surt. Surt en Jordi?
0: Sí, sempre sortia en Jordi, però existeixen, els germans.
1: Existeixen.
2: Clar.
1: Són discrets, però, eh?
0: Són discrets.
2: Sí, perquè no han sortit mai, bueno, no? No...
0: Ja, els fills sí, però bueno.
1: Ja els buscarem.
0: Bé, seguim al Lluçanès. És comarca, sí, Peyu, sap greu, d'acord? Una comarca on històricament es penjaven dones condemnades per bruixeria. I el crim de la gran majoria era ser vídues. O herbolàries.
2: Ja.
0: Oh, mira, és que fa coses amb...
1: Que aquí se li acudeix coses
0: ara, hi ha molta gent que fuma porros.
2: Sí.
0: Això seria herbolari, més o menys?
2: Bueno. Sí. És una branca.
0: La gent de Lluçanès tenia molta fixació en les bruixes i durant els anys més foscos a Sant Feliu Sasserra s'hi van penjar 26 dones.
2: Carai.
0: Són moltes, eh? Sí. Llavors, a veure, gent d'Ulldecona, va. Com es diu el turonet de Sant Feliu Sasserra on es penjaven les suposades bruixes? I davant ho sabeu, eh? A veure, darrere. Opció A, el Serrat de les Forques. Opció B, el Serrat de les Mortes. I opció C, el Serrat de les Pobres Dones.
3: Ai, pobres dones, sí. De què?
4: Les pobres.
3: De les pobres dones? Vale. El Serrat de les Pobres Dones.
2: La C.
0: No! No, és el Serrat de les Fosques.
2: Ah, de les Forques.
0: Forques. Ho sabíeu, eh? Aquí davant ja heu estat, eh? En el turonet.
2: Sí, Lluçanès. És que és molt famosa la nit de bruixes de Sant Feliu Sasserra.
0: Sí, ho sé.
2: Sí. Aneu-hi, si teniu ocasió.
1: Què es
2: també.
1: Fa? Què es fa?
2: Bueno, és que no hi he anat mai.
0: És que és molt maco, gratuïtament.
2: Bueno, es fa una representació de la crema. Sí, sí que hi vaig anar una vegada fa molts anys, és veritat. Era petit, jo. Ja hi tornaré a anar.
1: Va,
0: d'acord.

0: si el nostre convidat li han tocat gaire els cabells o has anat per Lluçanès? Has anat per Lluçanès?
1: No.
0: No, eh?
1: Sí, clar que hi ha anat.
2: Sí, clar.
1: Jo com el Jordi Pujol, he actuat a tot arreu.
2: L'Ari ha estat a tot Catalunya.
1: Tot Catalunya.
2: Ha actuat per tot arreu. Ho sé perquè quan jo vaig actuar sempre hi ha un cartell del l'Ari.
0: Això vol dir que fas exactament el mateix, clar.
3: Jo l'he vist fins i tot a Portbou.
2: A Portbou, eh?
3: Sí. Això sí que és haver actuat a tot arreu, ja, perquè és ja l'últim poble, eh?
0: Ara que parlaves cabells, tens molts de cabells, eh?
2: Sí. Jo també.
0: Bé, ja vam avisar que el convidat...
1: No he anat
2: a Turquia.
1: A Turquia no hi he anat.
0: No hi has anat, eh?
2: O sigui, és ben natural, això,
0: eh? Home, és que es veu, eh? Es veuen sants i forts.
2: És genètic.
1: No tinc res contra els que van a Turquia.
2: No passa res.
1: No, si tingués necessitat, hi aniria, però...
2: És genètic, vull dir, a casa. El teu pare ja era mato de pèl.
1: Home... Sí.
2: Sí,
1: però no molta, tampoc.
2: Ja.
1: No sé.
2: O sigui, has guanyat, la generació.
0: Ah, d'acord. Doncs això que dèiem, ahir ja vam avisar que el convidat d'avui ens la pot jugar sense que ens n'adonem. Tant pot treure un conill d'un barret com un punyal o una punxa del cap d'un nen.
3: Punxa del cap d'un nen.
0: Quan s'és mag, ets el rei del mambo. Sort que ell no ha triat aquesta branca de la màgia i és una persona agradable i és bona persona. Pels que no vau sentir el programa ahir, tenim un mag entre nosaltres i un fan incondicional de Michael Jackson.
2: Sí.
0: Ja l'heu sentit, la cançó l'ha triat ell. Us aviso que la pregunta que us faré anirà per aquí, així que canvio de tema, centrem-nos en ell.
2: Uh-huh.
0: El nostre convidat ho ha petat tant, fent màgia, que té un espectacle a Broadway. Això és cert, que tinguis o que hagis estat a Broadway?
2: A Broadway?
1: No.
0: No és cert, no.
1: He dirigit un espectacle que ha estat a Broadway.
0: Ah, és això.
1: Que és el del Mago Pop,
0: pensava
1: però
0: que hi havies estat, eh?
1: Era l'espectacle.
0: Vale. És que ho he dit perquè, com que ahir ja vas comentar que no havia estat... I dic, poder no estar... No és correcte, això. Bé, això va petar-ho molt. I sembla que vas rebre una trucada de la sarsuela.
1: Sí.
2: Ah, sí?
0: De la sarsuela per anar a fer un espectacle.
3: Cuidado, que això és més gros que el de Broadway.
2: A veure. Els micròfons de Catalunya Ràdio són teus.
1: Jo fa molts anys, quan no començava, però era molt jovenet, doncs me'n vaig anar de vacances i li vaig deixar el telèfon mòbil a ma germana per si trucava algú, doncs que ella... I van trucar de la zarzuela. Perquè...
2: Hòstia, quina responsabilitat, no?, tenir el mòbil en aquell moment.
1: Sí. I van trucar, perquè es veu que no sé si era la mare de l'Urdangarín m'havia vist en una comunió o en una festa privada.
2: Va.
1: I va dir... I era l'aniversari de la infanta Cristina i li feien una festa sorpresa a Madrid i em volien contractar.
2: Hòstia.
1: I llavors van trucar i quan va agafar el telèfon ma germana es va pensar que era jo fent-li una broma.
2: Ostres!
1: I no va agafar la comanda ni res.
2: Boníssim.
1: Sí, ja li diré que el truqui quan arribi. Sí. I no va apuntar cap telèfon. I llavors, quan vaig arribar jo... Què hi ha broma? Dic, no t'he trucat. I, bueno, encara ara no s'ho acaba de creure.
2: Hòstia.
1: El que sé segur és que jo no vaig ser.
3: Ostres, l'Ari, el que haguessis vist en aquella festa.
0: Ja.
2: Ostres. Sí.
1: No, perdó. És que ara me n'he recordat. I després vaig acabar parlant amb ells, però no hi vaig poder anar perquè no podia, perquè era Madrid. Mira. I no podia anar-hi.
2: Mira. O sigui, podies haver actuat per la infanta Cristina.
1: Sí.
2: Molt bé. Molt bé, escolta'm.
0: I és que ben petit el nostre convidat li agradava fer màgia. De fet, se l'inventava.
4: Sí, era una cosa més abstracta. M'inventava jo la màgia. Jo deia, ara agafaré aquest Madelman i el partiré per la meitat.
5: Porta'm una serra, papa!
4: I el vaig partir per la meitat. Llavors l'agafava així, o sigui, hi havia la part de dalt aquí, les cames, i amb les mans tapava... Pobret
0: d'ell mateix. Entenc que agafaves el nino i tapaves la part de baix,
1: sí,
0: del nino, eh?
1: No, amb la mà agafava tant la part de dalt com la de baix, saps?
2: Sí.
1: I amagava el tall amb la mà. I deia, mira, torna a sortir sencer.
0: Ah, d'acord, com fent de cinturó.
2: Sí, una merda de truc, perquè t'ho tanquem.
0: Sí, però bueno. Sí.
1: Tal qual.
0: Bueno, però hi havia il·lusió, eh, d'aquí, dir-se il·lusionista, clar. Com a bon il·lusionista li agraden les cartes. Atenció, perquè hi ha coses de les cartes que no sabem, eh?
4: Hi ha quatre pals, que són com les quatre estacions. Hi ha 12 cartes a cada pal, que són com els mesos de l'any, no?
2: Sí.
4: Hi ha 52 cartes, com les 52 setmanes de l'any. Ho estic dient bé o no? Sí. I si sumes el valor de totes les cartes, dona 365.
2: Què dius?
0: Què dius?
1: Com us heu quedat ara?
2: Hòstia, de quant?
0: És al·lucinant, eh?
3: Què és aquesta fantasia?
1: I a més, la baralla espanyola i la francesa és la mateixa.
2: Què vols dir, la mateixa, no?
1: Els pals són els mateixos, perquè les espases són les piques.
2: Però quina és aquella que li falten els 7 i els 8? Vaig tornar loc una vegada.
1: Ah, no, bueno, això són versions.
2: Val.
0: Ah, no, dius que però... s'ha perdut l'Arlet.
1: Hi ha la de 52 cartes.
2: No. No sé on vam anar amb la... No sé on vam anar amb la meva xicota. I vam comprar una baralla de cartes i estàvem jugant a, no sé, al Remigio que jugàvem i ens va costar un rato dir... Que moment, hòstia, no hi ha 7 i 8 aquí. En fi.
0: Bé, sabem sí, que el seu primer espectacle va ser a la Llar de Jubilats de la Garriga i que el Bolo li va demanar mossèn Cucurull, eh?
1: Sí, pobret. Em va pagar 5.000 pessetes.
2: Home, ah, Déu-n'hi-do.
1: No, ah, un paston.
2: Hòstia,
1: un paston,
2: a l'època...
0: Sí. Clar, aquí, l'Església va donar la primera feina al nostre convidat, eh? Sí.
3: Per tant, tu. Sí. No ho pot dir tothom, això.
0: No. Per sort, ja no feia això d'amagar cartes, les cames del ninot, ja que amb 20 anys va professionalitzar-se. Així que des dels 20 fins ara no ha parat, no? Correcte. Des dels 20, eh?
1: Sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Els 20 vaig començar a pagar autònoms.
0: Buf! Ostres, això ja no fa tanta gràcia. Va, i toquem el tema Michael Jackson per conduir una mica la pregunta. Sabem que el nostre convidat va anar a l'enterrament del cantant,
3: gros,
0: molt fort això, però que no va ser fàcil, ja que pagaves l'entrada, però era per sorteig, no? Tinc entès?
1: Sí, no la pagaves, o sigui, se sortejaven precisament perquè no hi hagués...
0: Ah, i després
2: negoci
0: pagaves.
2: Negoci amb un enterrament, digues.
1: Sí. No es pagava.
0: Res. En cap moment, eh? D'acord. I llavors, sembla que no t'ho vas haver d'anar igualment, sense saber si t'havia tocat.
1: Clar, perquè vaig pensar, si no em diran si m'ha tocat fins al mateix dia, clar, hi he d'anar. I llavors vaig anar expressament, i quan vaig baixar de l'avió, el primer que vaig fer va ser obrir el mòbil per veure que no m'havia tocat.
2: I no t'havia tocat.
1: No m'havia tocat.
0: Ja però...
1: Però tenia un amic meu que sí que li va tocar, llavors m'estava trucant per donar-me l'entrada, i jo no l'agafava, perquè pensava, a veure, ara no l'agafaré.
0: Ara no puc, tinc coses més importants.
1: Li anava penjant. I al final dic, què vols?
2: Que m'ha tocat!
0: Es podia passar en un altre i estar sense cap problema.
1: Bueno, me la va enviar per correu electrònic i amb aquella entrada havies d'anar a buscar una pulsera i amb aquella pulsera havies d'anar a buscar l'entrada en un altre lloc. Era com una gincana.
3: Però que és un escape room.
1: Sí, quasi.
0: Sí, però almenys la feien pagar, perquè jo pensava que sí, eh? Pensava que gros.
1: No.
0: Home.
1: Bueno, la família volia assegurar-se que qui anava era perquè tenia ganes i no hi havia negoci.
2: No hi havia xafarders
0: pel mig. Doncs molt bé, em sembla fantàstic. Bé, rebem un fort aplaudiment a Mac Lari!
1: Ara que ja hem entrat en matèria,
0: sí.
1: He de dir que hi ha una cosa que m'ha sabut molt greu.
2: A quina?
1: Del programa, que és que, clar, a veure, jo tinc la Casa dels Àngels,
2: sí.
1: I en la Casa dels Àngels hi va viure una dona que es deia Francina Redorta, que la van penjar per bruixa.
2: Home! Oh.
1: I el dia que jo vinc aquí, que parleu d'una altra bruixa, doncs
2: Francina Redorta
1: m'ha tocat els collons,
2: mira,
1: bàsicament.
2: Ja està apuntat i ja te prometo jo que farem la biografia d'aquesta senyora.
1: Molt bé, perquè vinga. Aquesta sí que era bona i no era bruixa.
3: Bruixa bona, eh?
1: Sí,
0: que bé.
1: Sí, va ser una injustícia, com tantes
2: com
1: hi ha hagut.
2: Com la gran majoria.
1: Sí.
2: Ens l'apuntem i la farem un dia. Va.
0: Bé, com us deia, la pregunta anirà sobre Michael Jackson, referent al nostre convidat, per veure fins a quin punt n'és de fan en l'Ari.
1: Ja comencem.
0: Llavors, aquí hi ha la gent de Palamós. Quina d'aquestes afirmacions és falsa? Falsa, eh? N'hi ha dues que són certes. Opció A. En Lari té un xiclet mastegat per Michael Jackson.
3: Què dius?
0: Opció B. En Lari va sopar amb el pare de Michael Jackson. I opció C. En Lari va ensenyar-li la paraula moixaina al cantant.
2: Una és falsa, només
0: en principi sí, però podria equivocar pel que estic veient avui.
5: La té, no?
0: Ja ens ho dirà.
6: La moixaina, el xicle? El xicle no te quadra?
5: No, jo vull que tingui el xicle.
7: Bé,
5: doncs
7: la falsa crec que és la C.
5: Jo també. La C.
0: Sí,
5: la C.
0: Correcte! A veure, Lari, és cert tot el que he dit l'altre o no?
1: És cert, és cert.
2: Vas sopar amb el pare de Michael Jackson.
1: Sí, vaig sopar amb ell.
2: A on?
1: A Barcelona, al restaurant La Pomerada.
3: Però, a veure, sí, sí. Lo important. Aquella cara de dolent que té aquell home...
1: La tenia de debò.
3: És de debò,
1: sí,
3: eh?
1: Sí. Fa bastanta por. Vam sopar amb ell perquè volíem obrir Museu Michael Jackson a Barcelona,
2: sí.
1: I no teníem la patent, perquè la patent la dona l'empresa que gestiona doncs, els seus drets. I no. Llavors vam quedar amb ell per veure si trobàvem alguna escletxa i tal. I ens volia vendre una altra patent, que era la patent Jackson Family.
2: No. El pare sempre escombrant cap a casa, el pare,
1: sí,
2: eh?
1: Sí. I no...
3: No deu ser fàcil negociar amb el pare de Michael Jackson.
1: I ja per només tenir la reunió ja volia cobrar 10.000 dòlars, volia venir amb que li posessin primera classe tot, limusina i que vindria a sopar. I llavors li vam negociar, al final no li van pagar res, va venir a sopar igual.
2: El sopar sí que li vau pagar.
1: Sí, però va venir 27 persones.
0: Per què tantes?
2: I veu haver de pagar el sopar de 27 persones.
1: Sí.
0: Jackson 5 ja em semblaven masses.
2: Els té quadrats, eh? Va, a París.
1: Sí, sí. Diu, parlàvem amb el secretari i diu, sí, que al final soparem tal dia, tal hora. Nosaltres serem 27.
2: Perfecte. Molt bé. Perfecte. Hòstia, Déu-n'hi-do. I el xiclet també el tens, el xiclet,
1: sí,
2: mastegat.
1: El xiclet també, que és molt dolç.
2: Això és comprat o no?
0: Moment, perdona, què has dit? És que ha dit que és molt dolç. Ja. Dolç en quin aspecte?
1: No, és una broma.
0: Ah, d'acord, no. Pensava que era dolç tenir-ho, però...
1: Que us la coli vosaltres és molt graciós.
2: És...
0: Mira, Lari, tinc febre, jo. Pots colar-me el que necessitis.
2: És comprat o recollit, això?
1: És comprat, no comprat. Comprat, sí.
0: Recollit.
2: No sé.
0: No, m'encanta la idea.
2: Va anar a un concert, el tio va tirar el xiclet i Lari estava allà pendent i el va recollir.
1: Que ho hagués fet i l'hagués guardat a la boca, perquè no és que molt bé. Però no. Ja quan el vaig comprar ja està com cristal·litzat.
3: No podem treure l'ADN.
1: Suposo que sí.
0: I no et fa angúnia, eh? No et fa angúnia.
1: Però per què?
0: No, un xiclet cristal·litzat, no. No,
1: però la gent li fa molt fàstic els xiclets mastegats.
0: Per què? Home, sí, en general, sí.
1: En general, sí.
3: Home, sí.
1: Si tens un xiclet sota la taula i fan...
0: Sí,
1: jo faig la broma, quan surten a l'escenari els voluntaris, si és un nen o una nena i van mastegant xiclet, els dic, dóna'm el xiclet. I els hi faig escopir la mà, i a mi no em fa cap fàstic. Però el públic, tots fan... Llavors faig la broma, que me'l fico a la boca, i es mor la gent del... I dic, no, és broma. I tots, menys mal, però pensa, si és una criatura, pots comprar.
3: A un nen que després serà serrat en directe.
2: Clar, però el xiclet és terrible. En fi, només l'han encertat els de l'última fila, els que han contestat el xiclet de Michael Jackson i la moixaina, correcte. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Vinga, va, per qui serà
1: públic,
2: això?
1: Quin públic, avui?
3: Va, home, públic entregadíssim.
1: Molt millor que el d'ahir.
3: Sí, el d'ahir.
2: Res a veure.
3: Era terrible. Va, aviam qui encerta la cançó de la Neus.
8: Thriller.
0: Sí, però què?
3: Un moment. En Joan ha dit Thriller.
8: Billie Jean.
2: Billie Jean, això ho ha endevinat la Sònia. Fort aplaudiment per ella i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.

0: Cat, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: L'estiu és tu.
2: Catalunya Ràdio.
1: La llum dins dels meus ulls.
3: Som 3Cat.
1: L'estiu és tu.
4: L'estiu ets tu.
1: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
5: Bon dia, Bonaires. Bueno, fa uns dies vau parlar sobre la colònia del Bustamante i volíeu saber quin perfil de persona es posava aquest tipus de colònia.
6: Ai.
5: Bé, jo en sóc una. Us diré unes quantes coses de la meva vida i ja vosaltres decidiu. Jo sóc encarregada d'un Lidl. Vaig néixer a Barcelona, al barri del Clot, que per qui no ho sàpiga, que l'altre dia també vau parlar, del Clot sortien els autobusos que anaven al pont aeri de Terrassa. I sí, d'acord, jo també hi anava. I, no us he dit el meu nom. Jo em dic Vane. Però no acaba aquí. Mi germana es diu Vero.
6: No!
5: Érem la Vero i la Vane. Bé, no vull dir res més. A part d'això, dir-vos que el nom de la colònia té un per què. Es diu Muy Mío, Muy Mía, per un disc del Bustamante que es diu Mío.
7: Molt bé.
5: D'acord?
7: Molt bé.
6: D'acord.
5: Bé,
6: molt bé.
5: Que sapigueu que aquest perfil de persona, no sé si us agradarà o no, ha anat al búnquer. No me'n recordo del personatge, però sí que un senyor del públic era el que va fer els Toy. Toy Cansau.
7: Sí, va venir,
5: toy
7: correcte, el dibuixant, l'il·lustrador.
5: Et Toy Empanau.
7: Sí.
5: Bé, visca Catalunya.
7: Endavant. La Vero i la Vane, que anaven a Pont Aeri. Colònia Bustamante, perfils ben diferents. No sé si ets usuari de la colònia de Bustamante.
8: Sí. No és broma.
7: No és broma, diu.
6: La colònia de Bustamante.
9: Saps qui ha tret una colònia?
7: Qui?
9: En Messi.
7: Què dius ara?
9: Té una colònia en Messi.
7: I quina olor fa?
9: De córrer molt ràpid.
7: De córrer, ostres.
6: Colònies de gent famosa. No en som fans, en aquesta taula, diria. Fas servir colònia habitualment, Lari?
8: Tinc èpoques.
6: Tens èpoques,
8: Tinc èpoques. Però sí, m'agrada. Sobretot quan faig funció, m'agrada.
6: Sí, eh?
8: Per fer funció me'n poso.
7: A mi també.
9: T'agrada que ell se'n
7: que
9: posi?
7: Que se'n posi. No. No, vull dir que jo no em vaig servir mai i per fer teatre me'n poso.
9: Ah, sí? Com és? Per què? Que
7: no sé, mira, dono un rotllo. Als tècnics no els hi agrada gens la meva colònia.
6: Els hi agrada la colònia, però quina gent t'has buscat?
7: No hi ha tècnics.
6: Són tan mascles.
7: No els hi agrada.
6: Doncs la Vane, el perfil era el que...
8: Pensa, i un cop fent funció, hi havia un pot de colònia Bustamante en el camerino del teatre, que algú se l'havia deixat, i ens en van posar tots aquell dia.
9: Sí? Era
8: bona
9: olor.
8: Molt bona olor. I era del Mercadona, a més a més.
7: Hasta en compraré. Has de provar-ho.
8: He de dir que feia bona olor.
7: Mira, hem de ser oberts.
6: Sí que és veritat que la tenen en quantitats industrials al Mercadona.
9: Sí, demà no hi ha Mercadona, primer. Has de saber si els tècnics els agrada la colònia Bustamante.
7: Ja provaré la del Bustamante.
9: Abans de quedar posar-te-la.
7: La provaré.
9: La Carme de Tarragona té una pregunta.
7: A veure, Carme.
10: Hola a tots. La meva pregunta és pel McLari. El meu fill petit juga a futbol, és porter, i ell té uns calçotets de la sort que sempre se'ls posa als partits perquè creu que li portaran sort i tot anirà bé. Tu tens calçotets de la sort que et posis perquè els espectacles et vagin exitosos i bé?
8: El renta, el teu fill, entre partit i partit? El rentes tu. No, jo no, aquestes manies no les tinc. Jo tinc mania d'això, de posar-me colònia, perquè quan vaig entre el públic doncs m'agrada fer olor, i després emprendre'm una pastilla d'aquelles de Fisherman Friends, que és el, que jo que et destapa fort fins al front del cul. I doncs em prenc una pastilla, aquesta és l'única mania que tinc, però molt forta, vull dir que si no tinc pastilla

0: I és d'aquestes, sóc capaç d'anar-les a buscar.
1: I sí, creus sí. que tindria malament la funció, fins i tot? Si no, t'ho prenguessis?
0: No és per superstició, és per la sensació de destapament que et deixa. I el dels calçotets, no ho he fet mai.
2: No ho he fet mai, portar calçotets.
3: Li va bé? Li funciona la tàctica al teu fill, més o menys? O perden, no, eh?
4: Bueno, 50-50, però vaja, no.
3: Bueno.
2: No, mira, supersticions se n'han de tenir.
1: Tu tens, tu fas això, les funcions, veieu?
3: Jo només això, que em poso colònia, també, per actuar, i a banda d'això, ara, espera que ara parla el meu tècnic un moment, que m'està... Ah, sí.
2: Què diu?
3: Sí, jo com els calçotets del fill d'aquesta noia.
1: Sí, què? Jo veig que li ha hagut de dir.
3: Tenia uns mitjons. Tenia uns mitjons que no havien tocat mai la rentadora.
1: I no te'n recordaves d'això?
2: A veure un moment.
3: O sigui, a posteriori, llavors va sortir l'afició de la colònia, diguéssim.
2: Trobo que aquest tècnic sap masses coses de tu.
3: Home, són molts anys junts.
1: Però veig que té una afició a olorar, no? Perquè si sap que fa temps que
3: a
1: no
3: veure, rentes. No ho sap perquè es quedaven a dins el vestuari i allò no ho tocava ningú fins al següent bolo i allà estaven aquells mitjons. Vaig portar el primer i segon espectacle que vaig fer. Jo tinc un amic i l'Ineptú, 3 i 3 anys, 6 anys, els mateixos mitjons, sense rentar.
1: Peio, Déu meu.
2: O sigui, en l'Ari s'ha assenyat,
3: Perquè al principi, no sé, va començar com una tonteria i llavors va, hòstia, si el rento i llavors porta'm mala sort. Què farem, llavors?
0: Vas notar que quan vas deixar de posar-te els vas començar a vendre més entrades?
3: Va anar coincidint, és veritat que sí.
0: Sí. Perquè el boca a boca ben bé arribar, diu, no hi vagis, que les primeres files els ploren els ulls.
1: I ara ja diu, no, ara ja porto colònia.
5: Si et penses que la teva vida és una merda, escolta els primers 5 minuts de la biografia de Gerard Depardieu.
3: I no només cau en la delinqüència, també cau en la prostitució. Amb només 10 anys, en Gerard es dedica a anar als barris baixos de la ciutat. Ofereix sexe oral als homes que passen pel carrer a canvi de diners.
2: Nano, de les arrencades més dures que hem tingut.
3: Sí. Sí.
2: És que no he volgut fer ni la veu de nen petit, eh?
3: No, perquè...
5: Sort que ara anem al migdia i les històries són més alegres. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell.
6: Hola, Boncaires. Soc el Pau, de Rubí. I m'agradaria fer una pregunta per quan vingui el McLari, perquè, bueno, està clar que el McLari ha de venir perquè és un mite de Catalunya. I m'agradaria preguntar-li si com ho gestiona ell quan a vegades, doncs, com que treu bastant al públic, com ho gestiona, no?, quan el públic no col·labora o si alguna vegada ha tingut una mala experiència amb el públic, perquè ell juga bastant, no?, a l'hora de treure gent al públic i participar i tal. Si alguna vegada li han esgarrat algun truc o alguna cosa. Gràcies.
3: Aviam.
2: És que te la jugues molt fort.
3: És que vas fort amb el públic, vas fort, Lari.
0: Per lo fort que vaig, he tingut molta sort a la vida. Més d'una vegada m'he pensat, dic, m'esperaran a la porta? Truco el RAC que vinguin amb l'helicòpter i se m'emportin, però no he tingut cap ensurt fort. Sí que alguna vegada algun correu electrònic, jo dient, no, és que... Però són gent molt primmirada, no?
3: Yeah.
0: Bueno, també em va passar que jo sempre feia bromes del poble del costat, a tot arreu, és a dir, si anava a Terrassa, me'n reia dels de Sabadell, quan anava a Sabadell... Bueno, aquesta és la broma que feia. I una vegada, un alcalde va estar com... 15 anys sense contractar-me perquè m'havia reduït al seu poble. Sí. I llavors aquí... Però clar, s'ha d'entendre que a veure, que és una broma que faig a tota la vida.
3: Sí.
1: És que tu veies, saps de què parles, no? Perquè
3: bueno,
1: dius
3: clar,
1: que
3: és que jo, a l'estar passant, sempre que parlem d'un poble, sempre dic, si heu d'anar expressament, no val la pena. I també he rebut algun missatge d'algun alcalde. No has vingut al nostre poble! Escolti, ho dic de tots els pobles. Del meu, el primer. En fi, és igual. Més Catalunya és tota igual. Tu l'has voltat molt.
0: Sí,
3: els pavellons
0: sí.
3: són tots iguals a tot arreu, les places més o menys.
0: Només els hi preguntes. Aquí teniu mania, aquí. Jo, per exemple, al meu poble, que és Castellserà, doncs sempre hi ha la rivalitat amb Penelles, no? Que em costa a mi. Que vinc de Barcelona i se me'n fot tres pepinos.
3: Clar. Jo contra Penelles.
0: No?
3: Clar, si es pot fotre marro, endavant
2: en tots els pobles de Catalunya.
3: En fi, ho hem de deixar aquí. Ens queda només un minut per fer quatre preguntes a l'Ari. Aviam.
2: Sabem si aquesta pregunta te l'han fet mai, l'Ari. Saps jugar al futbolín?
0: Molt poc.
3: Poc.
0: Sí, sé jugar, però ho faig bastant malament.
3: Doncs no el trucarem. No, és que volem fer un campionat de famosos de futbolín.
0: Ja, aquell dia no puc.
3: Doncs res.
2: Directament.
1: L'altra pregunta és que si fóssim al segle XVI, suposo que t'haurien cremat fent el que fas. N'ets conscient d'això?
0: Sí, sí, crec que sí, sí, però a veure...
1: Què?
0: Hagués fet alguna trampa d'escapisme, no, en el moment.
1: Clar.
0: O sigui,
1: sí, vaja, eh?
0: Si estàs penjat i no et vols que s'escapa, vaja merda. No?
3: Has utilitzat la màgia en algun moment fora de l'àmbit artístic?
0: Crec que no.
3: No, eh?
0: Crec que no.
3: Per beneficiar...
1: I per lligar, per lligar?
3: I per lligar.
0: Tampoc, tampoc. No, eh? No. Ni, ni amb els exàmens o les xuletes, no, no.
2: Quin professional, eh? Només en l'àmbit...
3: Només sobre l'escenari. Sí, sí, sí, sí. Està... És que per lligar és una mica lleig, eh?
0: És cutre.
3: És cutre.
1: Ah, sí?
3: És
2: cutre, no? Sí. Ja,
3: és... Trio... Aviam, jo també, jo soc una noia inventiu. Trio una carta, mira. Trio una carta, va. En fi, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer.
0: Un plaer.
3: Has estat còmode?
0: Súper.
3: Fantàstic. Doncs nosaltres tornem, com sempre, a l'una del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
9: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Nepal ha informat que ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre aquest país i el Tibet. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts en aquesta tragèdia. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
10: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família... És devastador, perquè han de començar des de zero, i això és molt difícil.
9: De fet, l'altre punt d'atenció en aquesta tragèdia és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Més notícies, Joan Vilaplana.
11: L'Iran es mostra disposat a reprendre la via diplomàtica el dia que fa mig any de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. El ministre d'Exteriors de la República Islàmica escriu, en un missatge al seu compte d'X, que tornar a posar en marxa la diplomàcia no és impossible i que l'únic que han d'entendre els Estats Units és que la pressió contra Teheran no funciona. En aquest escrit subratlla les creatives converses que ha tingut amb el primer ministre de Qatar, amb qui ha parlat de la reobertura de l'estret d'Hormuz per la navegació de vaixells comercials.
9: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com a una figura popular estimat com un avi. Així ho deia una ciutadà de Noruega d'origen etíop.
12: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
9: El relleu del rei Harald de Noruega la farà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en reina consort.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya serà solidària en l'acollida d'immigrants de Ceuta. Ho ha dit durant la primera jornada de la trobada d'inici del curs polític que el govern fa aquest cap de setmana al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer.
13: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
11: Avui mateix Espanya ha sol·licitat a la Comissió Europea el suport de Frontex, l'Agència Europea de Fronteres i Costes, i de l'Europol, l'Oficina Europea de Policia, per resoldre la crisi a Ceuta.
9: La inflació s'ha disparat fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i de l'electricitat. Davant d'això, l'Organització de Defensa dels Consumidors FACUA i el sindicat UGT reclamen mesures per protegir les famílies. Catalunya Ràdio arrenca dilluns que ve la nova temporada amb la incorporació de nous col·laboradors, com per exemple Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga o David Caravent al Catalunya Migdia.
11: Entre les novetats de la programació hi ha l'avançament en l'hora d'emissió del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, que començarà a les 9 i no a les 10 com fins ara. Ho ha explicat el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, durant el programa especial de presentació de la nova temporada que s'ha fet a l'Spotify Camp Nou.
14: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
15: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
14: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
15: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
14: De 4
15: a 7 al Tot Costa.
14: Aquest any és Àngel Garriga.
11: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, amb una reformulació de la part informativa i posant l'accent en les seccions de salut i ciència. Aquesta temporada se celebrarà el 20è aniversari del concurs de l'Enigmarius al matí i els 10 anys del programa d'esports Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, i els 40 de l'emissora Catalunya Música.
9: I als esports, a la primera divisió de futbol, en joc l'Alavés 1, Villarreal 0, a 20 minuts pel final, jugat ja Racing de Santander 3, Elx 2.
11: Avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter Livakovic, mentre que Julián Álvarez continua sense fer-ho amb els seus companys de l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu, si bé aquesta tarda s'ha exercitat en solitari.
9: L'Espanyol se jugarà demà el primer partit a domicili al camp de la Reial Societat. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Bayern en Zaragoza, encara que l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar per debutar.
11: El Sabadell ha comunicat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo a final de temporada.
8: Fins aquí les notícies. Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga, Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria, un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
16: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
17: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
8: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Real Arena, Reial Societat Espanyol.
17: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
8: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
17: I a 2:15 de 10, Girona a les Palmes.
18: Xuta Estuani, gol!
8: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
17: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
8: Ha tornat la Lliga, ha tornat el Tot Gira, fent ràdio esportiva des del 2004, amb David Clopés. The Atlanta Hawks
7: select Pau Gasol. Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
8: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
7: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
19: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
20: 67.125 67125, sèrie 98.
19: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
0: Hola, què tal? Com esteu? Coneixeu l'Adam? L'Adam és un robot. I què té de nou? Doncs que és un robot espacial. Un equip d'investigadors de la Universitat Carlos III de Madrid han creat un nou robot anomenat Adam, que és capaç d'aprendre tasques senzilles de la llar, com ara parar i desparar la taula, simplement observant les persones.

Els investigadors han desenvolupat un nou mètode d'aprenentatge que permet a aquesta màquina aprendre per si sola a moure i coordinar els braços, combinant l'observació d'humans amb la comunicació entre les seves pròpies extremitats. Ajudar a la gent gran amb problemes de mobilitat o als professionals de la medicina és una de les moltes opcions que oferirà aquest robot, que aviat podrà tenir també veu i altres aplicacions. Un robot que aprèn de nosaltres i ens fa la vida més fàcil. Benvinguts, oients al futur, o potser aviat podrem dir benvinguts al present.

I avui encara sense el suport de l'Adam o d'un robot semblant, però tot arribarà, oients, farem un programa per aprendre. De seguida conversem amb Cristian Cantón, un gran expert en IA que des de fa uns mesos ha fitxat per Barcelona, pel Barcelona Supercomputing Center, i que va treballar amb Bill Gates i Mark Zuckerberg. També coneixerem una idea molt brillant que pot revolucionar la medicina i que, atenció, té a veure amb les piruletes. Conversarem amb Víctor Puig d'Atzmorall, un gran expert en màrqueting digital, i acabarem el programa amb un emprenedor de música, Ivan Rosquelles.

0: Revolució, diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio i els dissabtes a l'API Web. Com serà el món del futur? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
0: Fa 20 anys va néixer a Barcelona el Supercomputing Center, el Mare Nostrum, l'ordinador aleshores més potent d'Europa. Aleshores hi treballaven 67 persones i avui són més de 1.200 i continua sent una referència tecnològica mundial. La història del Barcelona Supercomputing Center és una història d'èxit, de col·laboració entre institucions, de talent d'investigadors i d'emprenedoria. Va néixer per jugar a la primera divisió de la Lliga Mundial de la Tecnologia i ens consta que continua jugant sense cap intenció de baixar a segona.

0: Cristian, recordes aquesta cançó?
1: Sí.
0: Va ser un dels èxits del 2005. Saps per què l'hem posat?
1: Perquè fa 20 anys que està sonant aquesta cançó?
0: Sí, fa 20 anys i també ja fa 20 anys també, no?, de que es va posar en marxa el Barcelona Supercomputing Center, que lideres ara com a director associat. Expliquem als oients. I deixeu-me dir que aquesta entrevista m'ha costat moltíssim, perquè el Cristian és un home buscat, i expliquem una mica la seva història, perquè ara és el director, però ha treballat 8 anys a Meta desenvolupant intel·ligència artificial i 5 a Microsoft. Per tant, aquest recorregut que hem fet de Silicon Valley i que hem conegut 14 catalans, el Cristian l'ha fet a l'inversa. Ha tornat a casa i, per tant, explica'm això, des de fa 2 anys, Cristian.
1: Correcte.
0: Com és que decideixes, no? Tenies una molt bona feina, també econòmica i interessant, a Meta i a Microsoft, ja proposen tornar i liderar aquest Barcelona Supercomputing Center. Com ha estat aquest viatge de tornada?
1: Ha sigut un viatge molt interessant. De fet, hi havia, primer, òbviament, un tema personal per tornar una mica a Catalunya, la meva dona, els meus fills, doncs, bueno, un rum-rum que teníem des de feia molt temps, perquè ja portàvem gairebé 15 anys fora d'aquí. I un bon dia vam pensar, escolta, és el moment de tornar, però també és l'oportunitat per tornar aquí a Barcelona i aplicar tot això que havia conegut als Estats Units i portar-ho aquí per veure com podia contribuir a fer créixer el país. Una mica amb aquest sentiment romàntic, doncs, vam buidar la casa, vam agafar l'avió i ens vam plantar a Barcelona.
0: Clar. Per tant, està molt bé, perquè hem d'explicar als oients que tu deixes també una part econòmica molt interessant per treballar on treballes ara.
1: Bueno, els sous competitius als Estats Units són molt sucosos, òbviament, i bueno, Catalunya, Europa competeix en una altra divisió en aquest tipus de rangs, però la feina és superinteressant. Per tant, hi ha un punt balancejant el sou i l'interès i l'impacte que tenia poder treballar al Barcelona Supercomputing Center. Per mi va ser una decisió fàcil, bastant fàcil.
0: Molt bé. Per tant, vens aquí, tu que has estat treballant amb Mark Zuckerberg i amb Bill Gates, és així?
1: Sí, he treballat a Microsoft i a Meta durant molts anys.
0: Què vols portar? Ara parlarem del nou ordinador quàntic, de tot el que feu i de la feina que es fa, que jo sempre dic que és molt difícil fer la planera, però avui ho farem i explicarem què fa el Supercomputing Center. Què vols aportar aquí? Clar, tu vens dels Estats Units, de la meca de la tecnologia, has estat amb els millors, i per tant, Cristian, què vols aportar?
1: A mi m'agradaria que Catalunya, que Espanya i Europa juguessin a la mateixa lliga, a la mateixa alçada que els Estats Units i que la Xina, d'acord? Tenim el talent, tenim la màquina, tenim l'ambició, i posar-ho tot junt, fer-ho marxar tot en el ritme per poder ser competitius, per poder plantar cara, per poder dir que Europa té unes tecnologies sobiranes que ara mateix ha d'importar, aquesta és una de les coses que a mi realment m'aixequen cada matí, dius, hem d'aconseguir-ho, perquè si no el futur serà complicat. I, òbviament, també tota la feina que fem al BSC utilitzant aquesta màquina meravellosa que és el Mare Nostrum 5 per fer ciència. Jo recordo el primer dia quan vaig fer el meu discurs inaugural i jo els deia a les gairebé 1.400 persones, dic, jo m'agradaria que en els pròxims 20 anys curéssim el càncer, acabéssim amb el canvi climàtic i com a mínim 2 premis Nobel sortissin d'entre vosaltres. Tothom se'm va quedar mirant amb uns ulls i va dir, si aconseguim...
0: Carai, aquest objectiu m'agrada molt, eh?
1: Si aconseguim un 10% d'això, crec que haurem fet una millora important al món. I llavors, aquesta va ser la meva, el meu tret de sortida quan vaig entrar al BSC.
0: Molt bé, per tant, escolta, m'agrada molt que aquest és un objectiu gran. Expliquem, recordem als oients, quina feina feu des del BSC. És cert que aviat posareu en marxa un ordinador quàntic. La feina d'investigació de dades que treballeu, amb què ajuda?
1: El BSC és una màquina. O sigui, la gent normalment confon el BSC amb el Mare Nostrum 5, que és el superordinador, el més gran d'Espanya i un dels més grans d'Europa. A sobre d'aquest ordinador tenim una comunitat al voltant de 1.200 investigadors que treballen en 5 grans àrees del coneixement. Tenim un grup de ciències de la vida que està fent una feina excel·lent en temes de medicina personalitzada. Tenim un grup de ciències de la Terra que estan fan anàlisis i intenten esbrinar quins són els factors del canvi climàtic, què podem fer per intentar mitigar-lo, etc, etc. Tenim un grup de ciències de la computació, que és un grup molt gran, i aquí tenen el gran repte de crear, entre moltes altres coses, els xips europeus, aquells xips que ens permetran ser sobirans en termes de hardware, però també d'IA, que són aquests GPUs que utilitzem per entrenar els models. Això estem treballant dur, i la fita és que el Mare Nostrum 6, arribarà el 2029, tingui aquests xips i podem...
0: El 2029,
1: El 2029 podem tenir un Mare Nostrum 6 que tingui xips dissenyats a Barcelona, que ens puguin ser fer competitius amb la Xina i els Estats Units. I llavors també tenim un grup d'enginyeria, que fa simulacions del que tu vulguis, des d'un reactor nuclear, una ala d'un avió, al cor humà. I, finalment, un grup una mica més petit, emergent, que són ciències socials. Com utilitzem la intel·ligència artificial i la supercomputació per temes de ciències socials. I tota aquesta gent són 1.200 persones que fan avançar la ciència i el coneixement per poder resoldre alguns d'aquests grans reptes que ens estem plantejant.
0: I perquè ho entenguin els oients, vosaltres treballeu amb empreses, amb institucions, no? Amb tota aquesta feina d'investigació es col·labora amb empreses i amb institucions.
1: Absolutament, perquè al final del dia el que tu vols és que aquesta recerca no solament es catalitzi en forma d'articles i de conferències, sinó tu vols que això aterri a la ciutadania. I una forma és a través d'empreses, de start-ups, n'hem fet 15, a través de l'administració. O sigui, nosaltres busquem tots els vehicles possibles per catalitzar aquest impacte. Aquest impacte que pot ser en el teixit empresarial i que puguem explicar per què existim i per què fem aquesta feina. Perquè tothom entengui que realment estem aquí per servir al país.
0: Clar. Cristian Cantón, clar, no és fàcil perquè quan en parlem en revolució, que ja saps que ve de molts experts i tothom parla, diu que Estats Units, la Xina, la carrera de la IA, Europa va de la darrera, Europa és la que legisla, amb Europa no farem res, clar, i tu em dius, no, hem de fer xips europeus, hem de millorar, no? Tu que has vingut ara d'Estats Units, què ha de canviar Europa perquè tot això sigui possible? Perquè, clar, es necessita també molta infraestructura, no? Perquè Europa lideri alguna cosa més, no?
1: Hi ha diversos factors. Jo crec que hi ha un factor primer d'entendre la complexitat del problema i la situació on estem. Ara mateix tenim una gran dependència dels xips que ven directament de Taiwan i de l'empresa Nvidia que els fabrica gairebé tots.
0: Que recordem és l'empresa més valuosa del món.
1: Absolutament. I, per exemple, és un monopoli dels xips que fania. Un altre tema és, per exemple, si llegia bé correctament l'altre dia, el 70% de les dades europees estan en mans d'empreses nord-americanes, Microsoft, Google, Amazon i d'altres. Per tant, Europa ha pres una dependència enorme tecnològica que si no la reverteix d'alguna forma o pren iniciatives per realment ser competitius,
0: clar,
1: estem en un desavantatge complicat, donat també el marc geopolític en el que estem ara mateix. Per tant, Europa ha de fer el que dèiem un projecte Manhattan. S'ha de posar les piles i dir, no, escolta, hem de ser sobirans en via, hem de fer la nostra pròpia IA, que representi els valors europeus, per exemple, i això que ens permeti també crear les nostres oportunitats i no tenir que importar-les de fora, perquè això és una situació desavantatjosa.
0: Per cert, Cristian Cantón, ara estàs aquí, has tornat a casa com a director associat del Barcelona Software Computing Center, que ens agraden molt aquests objectius que has explicat, a veure si s'aconsegueixen. I m'agradaria explicar una mica també la teva trajectòria, perquè has treballat 8 anys, com deia Meta, desenvolupant intel·ligència artificial i 5 a Microsoft, per tant, amb Mark Zuckerberg i Bill Gates, no? Amb una posició directiva molt important. Amb què et quedes del teu pas, no? Per Meta i Microsoft, què destacaries, no? De les dues empreses, què s'ha après?
1: Moltes coses. Una de les coses que jo m'emporto i que les vull aportar, que la vull catalitzar aquí, és l'esperit d'empènyer. O sigui, allà jo recordo en algunes ocasions que et venia algun directiu i et deia, això ho hem d'aconseguir d'aquí un mes, i deies, això és impossible. Dic, no és impossible, s'ha de fer. I buscàvem la forma i ho solucionàvem. Jo, per exemple, recordo quan va començar el Covid, que va succeir, tothom estava a casa, tothom estava utilitzant Facebook, Instagram, WhatsApp, va arribar un punt que, òbviament, els nostres servidors es saturaven. Va arribar un punt que, si no aconseguim fer baixar la càrrega, haurem de començar a tallar servei. I tothom, és impossible retallar, dius, ho hem de fer. I aquesta motivació, aquesta força per aterrar les coses amb determinació és una cosa que... era molt positiva, era molt engrescadora, i realment quan t'hi posaves, les coses es movien ràpid. Les coses que creies que no podien arribar a fer-se, les acabaves fent. I jo m'ho porto aquí com una cosa, escolta, anem a intentar portar aquesta força i aquesta energia al teixit que tenim d'investigació aquí, i apretar i fer aterrar tots aquests grans projectes que tenim al BSC. Això m'emporto als Estats Units.
0: Per tant, t'emportes això. I dels directius que has estat a prop, o destacaries també la capacitat de treball, m'imagino?
1: Sí, absolutament. Jo diria que tant el Mark Zuckerberg com el Bill Gates, que en algun moment el vaig tractar, són gent que treballaven totes les hores del rellotge, grans treballadors, diferents personalitats també, però sí, donaven exemple a la casa de com ells volien empènyer el món.

0: Cristian Galton, la intel·ligència artificial ho ha canviat tot, què en diries?
1: Absolutament, ho està canviant, ho canviarà i encara veurem molts més canvis. El món ha canviat d'una forma radical en els últims anys i jo personalment sempre recordo que quan vaig començar a fer la meva feina a la IA no funcionava, i veure com en aquests últims 25 anys de carrera ha passat de ser una entelèquia que ningú pensava que arribaria a ser res a ser el principal motor de l'economia, de la indústria, i un dels elements que tenim en el nostre dia a dia ha sigut... si podem dir, efectivament, la IA està canviant el món.
0: Tu que has estat vivint a Califòrnia, pregunto, i ara estàs a Barcelona, si l'ecosistema tecnològic, per ser o no un Silicon Valley a Europa, el tenim a casa nostra o no? O què faltaria per tenir-lo?
1: Tenim el talent. Per exemple, hi ha una cosa que a mi em fa gràcia dir, que quan tu vas a Silicon Valley, te'n vas allà a Palo Alto i te sentes a University Avenue i esperes una estona, veuràs que algú passarà per allà parlant català o castellà. Per tant, hi ha molta gent que ha marxat fora. Per tant, el talent el tenim i hi ha molta gent molt bona allà. Hi ha la voluntat, hi ha els recursos, tenim màquines, tenim infraestructures que ens permetrien. Jo crec que fas és tenir... Estem molt fragmentats. Jo la meva percepció és que hem d'agafar 3 o 4 temes que siguin importants, abocar-nos-hi en cos i ànima, posar tots els recursos i la nostra expertesa per fer canvis i avanços significatius. Ho podem fer, que Catalunya es converteixi en un Silicon Valley d'Europa? Tenim les oportunitats. Altres països han fet fites semblants, a la Xina, a Israel també, amb aquesta voluntat de ser transformadors. Ho tenim al nostre ADN. Les nostres unitats són les millors, tenim els millors centres, tenim els reptes davant. Falta sentar-nos i catalitzar-ho.
0: I que les empreses tecnològiques vinguin més a Catalunya, no? Trobo.
1: Correcte. Això moltes vegades és un tema més polític o és un tema més d'oportunitats, perquè efectivament n'hi ha unes quantes ja aquí a Catalunya. Meta no hi és, això sí que ho sé, però de les grans n'hi ha moltes aquí a Catalunya.
0: Clar, perquè jo quan estava amb els teus companys de Silicon Valley que treballaven, em deia, no, tornaríem si l'empresa en la que treballo estigués, no?, també a Catalunya, molts d'ells, no?, perquè és veritat que es troba a falta la família, és veritat que es troba a falta el clima i els diners, el que passa que molts d'ells, també, clar, ja estan en una edat entre 50 i 60 que ja han fet els diners i que poden tornar, no?
1: Sí, i també crec que tornar és un repte, també. És un repte a molts nivells, perquè, òbviament, a nivell personal. Però jo crec, jo els animo, i a molts d'ells que has entrevistat, que ara comentàvem que som amics, jo els dic, per què no tornes? Torna ja, escolta, jo ja he trencat un tros del gel, tu vine aquí, que amb el que saps segurament podràs fer moltíssimes coses. Jo crec que hem de transmetre aquest missatge i continuar traient el talent perquè torni i reverteixi aquí a Catalunya.
0: Vosaltres sou en el BCC 1400, hi ha gent de 60 països, per tant, investigadors, no?, de moltes nacionalitats.
1: Correcte.
0: I la clau és aconseguir aquesta sobirania digital europea. Esteu treballant amb aquests xips europeus, en parlaves del 2029. Per tant, tu que parles del futur i treballes amb el futur, som al 2026, què em t'imagines? No? Què passarà a Catalunya també els propers anys? És a dir, això, els xips ho veurem real? Perquè jo encara no m'ho crec del tot.
1: Ho veurem real.
0: Sí?
1: Tenim prototips i tenim la fulla de ruta que ens permetrà aterrar aquests xips. En paral·lel també veurem grans avanços de la IA en els quals ja estem treballant i crec que al BCC podem ser pioners. Tot això anirà trenant-se i el 2029 jo tinc la gran esperança de que sí que veurem màquines fetes a Catalunya, dissenyades a Catalunya, i volem ser part d'aquests grans tecnològics que han de passar en els pròxims 3 anys. Jo crec que els pròxims 3-5 anys veurem coses mai vistes.
0: Molt bé. De la teva etapa, 15 anys, als Estats Units, treballant a Meta, Microsoft, com veus des de Barcelona, la teva mirada cap a Estats Units i cap a les empreses tecnològiques? Hi ha alguna que destacaries més? També en parlem poques de les xineses, perquè la xinesa està fent molta competència també als Estats Units i Xina està molt avançada tecnològicament, Però què destacaries de les d'allà, ara mateix, Cristian?
1: Totes tenen alguna cosa interessant. Jo, per exemple, destacaria de Microsoft l'habilitat que han tingut per poder posicionar-se d'una forma sòlida en àrees com, òbviament, els sistemes operatius, però tot el tema de computació, Azure, Cloud. Microsoft realment és una empresa molt interessant. Meta, per la seva habilitat de virar rumb i enfocar-se a fer la cosa que és més llaminera i fer-hi impacte i després moure's a la següent cosa. I també Nvidia, per al gran creixement, la gran visió d'en Jensen Huang, d'agafar una empresa que feia hardware per videojocs i convertir-la en el maó fonamental de tota la indústria de la intel·ligència artificial del planeta. Són indústries molt interessants, totes tenen coses bones i coses que poden millorar. Sí, crec que són empreses a les quals podem aprendre coses, exportar o importar les bones, i les que aquelles que potser no ens interessin tant, deixar-les allà.
0: Molt bé. Per tant, si t'entrevisto, Cristian Cantón, d'aquí 5 anys, que espero que ho fem abans, s'haurà complert aquests objectius que em deies, no sé si amb 5 anys, però aquesta ambició teva que m'explicaves, curar malalties com el càncer o d'altres que hi esteu treballant, també, no?, com acabar amb el canvi climàtic, no? Aquestes són els objectius.
1: Són objectius i requeriran, no sé si 3 anys o més, però definitivament anar treballant en aquella direcció d'una forma determinada i resolutiva per d'aquí 3 anys poder dir no ho hem aconseguit encara, però estem a la meitat del camí.
0: Cristian, enhorabona per la trajectòria. Estem segurs que el Barcelona Supercomputing Center ha fet un gran fitxatge amb algú que ha treballat al costat de Bill Gates i també de Mark Zuckerberg, i per tant estarem atents a la vostra feina. I explica'm sobretot, quan tinguis les novetats, doncs ens les expliqueu al Revolució.
1: Absolutament. Moltes gràcies.
0: Gràcies. La bioregió de Catalunya és un dels ecosistemes de ciències de la vida i d'innovació en salut més dinàmics d'Europa. Agrupa empreses, entitats i centres de recerca, hospitals, universitats, administracions i agents de suport que treballen en aquest sector estratègic a Catalunya. I a la bioregió hi ha també 480 startups que fan realitat propostes disruptives que milloren la nostra salut i l'atenció sanitària que rebem. Ara us volem parlar d'una d'aquestes startups que pot canviar la vida de nens i nenes que necessiten atenció mèdica. I avui al Revolució ens fixem en el talent jove que està començant, en aquest cas en la secció Joves Disruptors. I avui el Xavi no ens pot acompanyar, li enviem una abraçada, però sí que ens acompanya una gran emprenedora jove, la Diana Ballar. Què tal, com estàs?
2: Molt contenta d'estar aquí.
0: Molt bé, igualment. La Diana, a veure, és la cofundadora i CEO de l'startup Smart Lollipop, que ho he dit bé. I explica això, perquè m'encanta. És una piruleta per diagnosticar malalties amb una mostra de saliva de forma molt senzilla?
2: Correcte, sí. El Smart Lollipop és un dispositiu mèdic que té forma de piruleta. I això que ens facilita poder captar la saliva molt fàcilment amb el pacient. Pel pacient és únicament menjar el caramel, que té forma de piruleta, és un dispositiu molt àgil, molt fàcil, i durant aquest procés nosaltres captem la saliva d'una forma molt senzilla. La saliva queda emmagatzemada en el dispositiu i després, amb un altre material del nostre kit, amb un extractor, facilitem que la saliva quedi en un contenidor que després es portarà al laboratori per poder analitzar aquesta saliva. I també tenim un segon producte en desenvolupament, perquè aquest primer ja sortim al mercat aquest 2026, i el segon producte és també una tecnologia de biosensors que desenvolupem nosaltres, que reaccionen a l'anàlisi d'interès, és a dir, el diagnòstic que volem fer. Un biosensor per celiaquia, un biosensor per l'anàlisi de cortisol, que és l'hormona de l'estrès. I va vinculat a un lector òptic que ens facilita no haver d'anar al laboratori. És a dir, poder fer en 20 minuts un diagnòstic gràcies al caramel intel·ligent.
0: A veure, explica'm primer com se't va córrer aquesta idea. D'on sorgeix, Diana?
2: Doncs això sorgeix quan jo estava fent el màster d'Innovació i Desenvolupament Empresarial de la Universitat de Girona, i ens vam presentar amb 3 companys més del màster a una hackathon d'innovació que organitzava Catalunya Emprèn. I vam anar a aprendre sobre el mètode Design Thinking. Vam anar allà, ens vam trobar que érem 3.000 participants i ens van llançar un repte de salut, que el qual era com diagnosticar malalties tropicals a països subdesenvolupats a través de Big Data. Així que havíem de pensar una solució que fos molt fàcil d'utilitzar per països que estan en vies, no?, que no tenen els mateixos recursos que nosaltres, i va néixer la idea de que amb un dispositiu semblant una piruleta poguéssim captar saliva. I vam guanyar aquesta competició, i a través d'aquí va ser com vam tenir diferents acceleracions, una d'elles l'Imagine Silicon Valley, l'Imagine Express...
0: Xavi Verdaguer?
2: Correcte, correcte.
0: Què et va portar el Xavi, que avui no pot ser amb nosaltres? Què em diries que et va portar a conèixer el Xavi Verdaguer?
2: Va ser un actor clau, perquè quan comences un projecte és molt important rebre feedback de persones amb qui confies i amb qui creus, que té una professionalitat, i que creguin en tu. I el Chavington Moment ens va ajudar molt a... Va, aneu a fer un primer prototip, aneu a provar-ho, aquest MVP, vés a validar amb els hospitals... És a dir, va ser obrir totes les portes que hi podia i, segon, creure en mi. Jo em vaig sentir molt apreciada amb això, que és molt clau per atrevir-se a començar una startup.
0: I quines malalties es poden detectar? És a dir, a través de la piruleta i a través de la saliva, ara pregunto quin tipus de malalties, no totes, clar.
2: No totes, tot i que la saliva realment és un fluid de diagnòstic molt potent. I d'aquí 10 anys encara ho serà més, perquè hi ha moltes investigacions en marxa. El bo del nostre dispositiu, del primer, que és l'Smart Lollipop One, és que és un recol·lector de saliva genèric que qualsevol investigació que s'estigui fent amb saliva, nosaltres podem ser el recol·lector idoni. Tot i això, nosaltres tenim uns estudis clínics en marxa i els primers focus que tenim posat és en la detecció precoç i el seguiment de la malaltia celíaca. També temes de cortisol, alguns temes hormonals i ara, des de que ja tenim la CE, és a dir, ja podem sortir al mercat, ens estan sortint oportunitats d'institucions que volen fer servir l'Smart Lollipop One per fer els seus diagnòstics.
0: On esteu treballant? A hospitals? Heu col·laborat amb el Josep Trueta, amb l'Hospital de Sant Joan de Déu. On esteu col·laborant?
2: Sí, ara mateix estem acabant els dos últims estudis, en el Trueta i a Sant Joan de Déu.
0: Sí.
2: El Trueta per adults, perquè va començar per pediatria, però també hi ha aquest target en què tenen fòbia a les agulles i prefereixen fer un test amb saliva IVA vàlid.
0: Clar.
2: I estem treballant amb aquests dos hospitals, tot i que també hem treballat amb altres com Sanitas, hospitals privats i amb altres institucions.

0: I expliquem una cosa avui, perquè aquesta dona emprenedora, la Diana, bé, tu vens del món de la comunicació, no ets enginyera o informàtica, com molts creadors de startups, no? Com va néixer la teva vocació emprenedora? Què em diries?
1: Crec que la vocació emprenedora es porta dintre des de que naixem, no és que neixi de cop.
0: Sí?
1: És a dir, jo vaig estudiar publicitat, però i realment em dedicava a agències de publicitat i màrqueting, no a ajudar a altres empreses, però el que tenia ganes és de fer-ho amb la meva pròpia empresa. Va ser aquí on vaig estudiar el màster d'innovació i desenvolupament empresarial, perquè volia que la tecnologia formés part de la idea que fos que algun dia pogués desenvolupar jo. I aquí va ser quan me'n vaig adonar que volia tirar-ho endavant, que tenia una idea que tenia sentit, i vaig començar també el doctorat, que està focalitzat en finançament privat per a startups, biotech i deeptech, és a dir, molt focalitzat sempre en capital i startups d'aquest perfil.
0: Vas fer un doctorat, amb el grup de
1: Correcte.
0: Recerca en dinàmica empresarial, l'impacte de noves tecnologies. I em deies, sé que esteu en ronda, busqueu rondes, així busqueu més finançament?
1: Correcte. Ara mateix estem en una ronda d'inversió sèrie A, després de ja haver aixecat 1,5 milions entre capital públic i privat.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Ara estem en aquesta ronda d'1 milió, que ja tenim el 20% tancat, i aquesta ronda és per fer la comercialització de l'Smart Lollipop One i continuar desenvolupant l'Smart Lollipop Core i créixer, sens dubte, amb tot el que tenim per davant. Ja tenim d'industrialització feta, tota la regulatòria. I amb aquesta ronda acabarem de potenciar tot el que hem aconseguit després de tants anys de desenvolupament.
0: Per tant, en aquest cas, la Diana, emprenedora d'una startup dedicada al món de la salut, ara mateix t'escolta un inversor. Suposo que tu també és quan vas explicar, no? Com explicaries de forma ràpida per convèncer que ha de posar diners en aquesta empresa, perquè ajuda el planeta aquesta startup teva? Què em diries?
1: Bàsicament és un projecte que, més enllà de la definició, no?, d'aquest dispositiu mèdic en forma de piruleta pel diagnòstic de malalties, és un projecte que té marge, que té recurrència, que és algú que busca completament l'inversor, que té innovació realment ja aplicada i protegida, perquè tenim dos patents, que això és algú molt important a destacar, i que és un dispositiu que la nostra competència està a Estats Units i Alemanya, dues empreses, prou. És a dir, estem fent algú realment molt complicat, però ho hem aconseguit. I ara és un moment en què demostrem, no?, tot el que hem fet, tot el que hem aconseguit, i ara és aquest bon moment per entrar, perquè el risc s'ha reduït molt i el potencial de l'startup és immens, més enllà de l'impacte social que això crea en nens i famílies en general, gràcies a poder diagnosticar de forma ràpid, àgil i tenir més diagnòstics a temps, que és el que realment importa en la societat.
0: Molt bé. Per tant, amb passió, per anar acabant, amb passió ho defensa la Diana, aquest projecte, per acabar el teu somni. Quin és? Com a bona emprenedora, que ja portes des del 2017, per tant, són 9 anys amb aquesta bona idea, sou 8 persones treballant, quin és el teu somni? Que espero que es faci realitat, Diana.
1: El meu somni és que l'Smart Lollipop arribi al mercat, estiguin al màxim d'hospitals, laboratoris i centres de recerca possible, perquè la saliva es confirmi com a bon fluid de diagnòstic i es pugui fer servir, perquè la medicina del futur va cap aquí, cap a la personalització i no invasivitat dels diagnòstics.
0: Molt bé, doncs gràcies també al Xavier Verdaguer, que t'hem conegut, el Xavier, que recuperi ben aviat, i Diana, molta sort, felicitats per aquesta idea que farà la vida més fàcil a tants i tants pacients i per moltes piruletes, no?, que detectin moltes malalties. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: El màrqueting digital mou cada any a tot el món milers de milions d'euros. Hi ha experts que diuen que el sector encara està creixent i que, per exemple, a Europa, en poc temps pot moure uns 250.000 milions d'euros. En canvi, ja veus que alerten que la bombolla punxarà i que hi haurà sorpreses. Veurem qui té raó. I avui al Revolució parlarem de màrqueting digital amb algú que en sap molt. És el Víctor Puig, vicepresident d'Atzmorai. Què tal? Com estàs? Benvingut al Revolució.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Què tal? A veure, Atzmorai és una agència de màrqueting digital. Això què vol dir? Posa'm exemples de les feines que feu perquè els oients entenguin bé a què us dediqueu, Víctor.
1: Bé, venim de ser una agència de màrqueting digital entre 60 i ens estem repensant com un partner tecnològic que t'ajuda a buscar quines solucions de negoci necessites en aquest moment. Et poso un exemple molt fàcil perquè ens entengui tothom. Si tu estàs esperant a l'autobús i està plovent, doncs potser treus el mòbil per distreure't una mica i potser cobris una xarxa social i que en aquell moment t'aparegui un missatge, un contingut que tingui a veure amb una peça de roba impermeable, sí, justament pensada per persones com tu, del teu poder adquisitiu, de les teves talles, de les teves edats i d'un estil que sabem que t'agrada perquè ja has interactuat amb aquest tipus de continguts a internet. Bé, doncs això és el que faríem per un dels nostres anunciants, buscar quina és la millor manera d'invertir els seus diners en aquesta publicitat digital per impactar un públic concret en un moment ideal amb un missatge que els sembli útil.
0: Clar. El Víctor fa 30 anys que ja tenia clar que els negocis i la publicitat passaven per internet i expliquem una mica que tu vas ser un dels pioners, no, del màrqueting digital. Ja tenies clar, tu, quan va començar tota l'era d'internet, que compraríem molt a través de la xarxa?
1: Mira, la veritat és que no. Jo fa 30 anys que treballo amb això, però vinc del periodisme. Em vaig equivocar de carrera, vaig estudiar periodisme a la UAP. I què va passar? Això era a finals dels 90, que és el moment en el que apareix les primeres BBS, les primeres newsgroups, els primers chats, internet, els primers navegadors web. I veig que allò m'obre una possibilitat molt gran a l'hora de repensar com es consumeixen continguts. Què va passar? Vaig tenir l'oportunitat d'estar en el moment ideal, en el lloc precís, perquè en aquell moment neixen les empreses.com a Barcelona, n'hi havia forces, i els generadors de continguts o els gestors de continguts anaven molt buscats. I en aquest punt, pues el pas dels continguts a la publicitat és quasi automàtic, perquè l'entorn és el mateix, les eines són les mateixes, les plataformes són similars. És a dir, que quasi sense voler vam passar de comunicadors a marketingians, si vols.
0: Molt bé, per tant, tu ja veies aquest futur i també la intel·ligència artificial també la veies a venir, perquè també ha transformat el màrqueting digital, no? I segurament que també esteu treballant en projectes on rebem el mòbil aquesta publicitat, podem dir, ja intel·ligència artificial, no, també?
1: Bueno, veure venir la intel·ligència artificial és una cosa més complicada, però jo havia llegit molta ciència-ficció, hi ha molts llibres de William Gibson que ja parlaven d'avatars, que ja parlaven d'aquest tipus d'intel·ligències. Ara, que la fem servir ara cada dia amb cada vegada més capes de la nostra feina és imprescindible, vamos.
0: Clar. Com està afectant la intel·ligència artificial amb les marques? Vosaltres, no?, que treballeu també amb grans marques, no?, en aquesta publicitat digital, què s'ha inclòs perquè ho entenguem?
1: Molt bé. La intel·ligència artificial que està fent no només és transformar, sinó accelerar molt tant l'anàlisi de les dades. Clar, ara tenim el privilegi de tenir moltes dades, moltíssimes dades. Cada canal té les seves dades, cada usuari té les seves dades, i el problema que tenim és que la nostra capacitat de tractament d'aquestes dades sense eines d'intel·ligència artificial és bastant més limitada, no? A més, aquestes dades canvien constantment, tot és líquid, tot flueix, i per tant la intel·ligència artificial ens dona moltes eines per poder analitzar molt ràpid una gran quantitat d'informació i prendre decisions de negoci que ajudin els nostres clients a assolir els seus objectius.
0: Clar, però abans havia de posicionar un cercador, ara com han de plantejar estratègies? Perquè hi ha qui proposa una resposta, no?
1: Clar, hem passat de fer una cerca en paraules clau amb un buscador que ens contestava un llistat de planes web, on tu t'havies de buscar després la teva resposta, a fer una consulta a una eina tipus ChatGPT que et doni una resposta concreta. Què ocorreix? Doncs que moltes marques volen estar en aquestes respostes concretes. Si jo li dic a ChatGPT recomana'm quins 3 podcasts he de sentir per estar al dia en l'entorn digital, doncs tu voldries que el teu fos un d'aquests, no? Aleshores, el que fem és tractar els continguts d'una manera que els models de les LMM els entenguin, els valorin i creguin que són de prou confiança, que estan emesos per un autor o suficientment confiable com perquè jo sigui un contingut rellevant.

0: Per tant, Víctor, a veure, les marques han de tenir una bona reputació digital, ja sigui, no?, a xarxes socials, allà. Tu què recomanes? Què recomaneu, per cert, eh? Recordem avui que Marc Elena és CEO d'Atsmurai, que també treballa amb tu, eh, amic del programa. Com ho feu perquè les marques tinguin aquesta bona reputació digital? Perquè no és fàcil, això.
1: Bé, és cada vegada una miqueta més complexa perquè hi ha moltes senyals que impacten en aquesta reputació, no? Diguem-ne que la reputació va ser quina imatge et faries tu d'una empresa a partir del que trobis d'ella a internet, sí? I aquí intervenen moltes veus. Intervé, òbviament, la veu de la pròpia empresa, sigui a través de la plana web, sigui a través de les seves xarxes socials, sigui a través de la imatge dels seus directius, però també intervé què estan parlant els públics, les persones, sobre aquestes empreses, no? Per fer això, nosaltres tenim eines que es diuen de monitorització de l'opinió online. Tens un software que recull totes les opinions que hi hagi sobre una empresa, sobre un producte, sobre una persona, les aplica totes en una base de dades que després podem analitzar. I podem veure quins missatges funcionen millor, quins missatges negatius estan emetent, qui els està publicant i de quina manera podem intentar contrarrestar aquests missatges negatius amb contingut creïble, veraç, lícit, que d'alguna manera faci un contrapès d'aquestes opinions.
0: Uh-huh. Ah, podeu dir noms de clients o és privat en aquest cas, eh? Si feu algunes campanyes?
1: Bueno, amb reputació és molt delicat perquè tenim uns acords de confidencialitat molt estrictes. Però, per exemple, abans em preguntaves per temes que fem amb la IA i jo et deia aquesta capacitat d'analitzar moltes dades molt ràpid, aquí estem fent coses molt interessants amb empreses com la Fly o com el Campo, que ens demanen, un altre cas d'ús de la IA, moltíssimes creativitats, moltíssimes vol dir 300, 400 creativitats diferents amb 2-3 dies de marge per produir-les. Clar, doncs aquí la nostra tecnologia ens permet produir tant imatge com vídeo, com copy, com veu, com música.
0: Déu-n'hi-do, eh? 300 creativitats en 2 dies, eh?
1: Sí.
0: Perquè són els impactes, que després rebem nosaltres com a clients al mòbil, no? I per tant, també, l'impacte segurament és que a cadascú, segons el que li agrada, li pugui interessar, no? És a dir, l'algoritme, no, el treballeu a fons, podem dir vosaltres.
1: Moltíssim, perquè anem a buscar el missatge més personalitzat possible. Que el que tu veus sigui diferent al que veig jo, perquè a tu t'encaixarà d'una manera i a mi d'una altra. I com que després tenim una tecnologia que ens permet mesurar quin és el resultat d'aquests impactes, doncs potser el que fem és no tenir una creativitat per tu, tenir una 5, 6, 10, 15, veure, tastar ràpidament quines són les que funcionen millor, eliminar les que no funcionen tan bé i optimitzar els resultats. És per això que els nostres clients confien en la nostra tecnologia.
0: Val. I vosaltres treballeu també o col·laboreu, no?, amb grans tecnològiques, no?, pel tema de les xarxes socials, no?, perquè aquests impactes també ens arriben molt per les xarxes, no?
1: Correcte. Bueno, Atsmurai és partner oficial de les plataformes més rellevants. Som partner oficial de Meta, de TikTok, de Pinterest, de Google i tenim molt bona relació amb tota la resta. Som de les poques
0: empreses... Quan ets partner oficial, què vol dir? Que pots col·laborar amb ells, no?
1: Sí, vol dir, bàsicament, que ens expliquen, abans de que surtin en el mercat, nous formats, noves maneres, ens expliquen què els hi funciona millor, què no els hi funciona tan bé, i per tant estem a la punta de llança dels nous formats i de les noves maneres de fer publicitat a internet.
0: Uh-huh. Per tant, és important, no?, també aquesta relació de l'agència, no?, amb les xarxes socials. La IA també és útil per mesurar si una estratègia funciona. Ara em diries també, Víctor, que segurament aquest tema no en parlaríem fa uns anys, no? Però ara també pots analitzar si està funcionant aquesta estratègia del client, no?
1: Bé, sempre s'ha de mesurar una estratègia, abans sense IA o amb IA o com tu vulguis, perquè si no mesures i no es pots estar a saber, una estratègia és una hipòtesi, no? Jo crec que si faig això aconseguiré aquest resultat. I sempre has de mesurar per arribar a la conclusió de si la hipòtesi era correcta o no. Vale? Què passa? Que amb IA podem incorporar molts més inputs, molta més informació, molts més canals, moltes més dades i anar polint molt més grau de detall sobre com s'implementa aquesta estratègia que hem de corregir.
0: Víctor, enhorabona per la teva trajectòria, Atsmurai, a tu i al Marc, que ens costa que us va molt bé. Gràcies per venir al Revolució a parlar-ne. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.

0: Va?
1: Mira, quan la vaig gravar feia 5 anys que no gravava, però és que fa 4 que la tinc enregistrada, que és l'edat que té la meva filla, perquè, no ho sé, la paternitat ha estat tota una revolució, no sé quin punt zero de revolució, però una revolució
0: la
1: molt...
0: La millor revolució.
1: La millor revolució, però, clar, et fa triar molt bé quines cartes jugar i quines bales gastar. Per tant, estava esperant el moment ideal, allò per treure-ho, de tenir temps, de poder fer una bona promo, de poder fer concerts, i al final és que aquest moment no arribava mai i vaig decidir, doncs, mira, ara, estic a punt de fer un viatge molt llarg pel món, tinc la sort que puc fer això, i d'allà, abans de fer aquest viatge vull fer això i com a mínim treure-m'ho de sobre, no? Perquè si no vas eternitzant i no acabes concretant mai.
0: Molt bé. Oients, potser molts de vosaltres us sona aquesta veu de què pot sonar l'Ivan, no? Jo crec de... Vas presentar l'APM de Catalunya Ràdio, és veritat,
1: sí,
0: això, eh?
1: Carles Capdevila, bon dia. Bon dia, Ivan Rosquelles, bon dia. Bon dia, amb Antoni Bassas. Sí, durant molt de temps, a 3:15, alguna pregunta més? Sí, i, bueno, i després amb molts altres programes, a La Finestra Indiscreta, amb l'Àlex Gorina, vaig estar 8 temporades, també, El Suplement, amb el Xavi Solà... Jo què sé, és que han estat tants programes aquí.
0: Expliquem una mica, perquè l'Ivan Rosquillas és un home, jo diria, que renaixentista. Ara el sentim cantar.
1: Per l'edat.
0: Té altres discos, però és que també és professor de comunicació, és expert en IA, ara en parlarem, també assessores alguns professionals, has fet de guionista, com deia, a l'Òpera en Texans, a l'APM. Ivan, qui és l'Ivan Rosquillas en realitat? No? Un home que fa música, que fa guions, que va estudiar filologia italiana. Com et definiries tu, com a professional?
1: Com a professional no ho sé. Sóc un cul inquiet, sóc una persona molt, molt curiosa, amb moltes ganes d'aprendre, i potser sóc això, no? un aprenent perpetu, no? En definiria. No sé, a mi m'agrada comunicar, m'agrada aprendre coses i explicar-les, no? I crec que és una mica el que vaig fent al llarg de tota la vida.
0: Clar, la teva vocació de petit era? Quina era? Perquè després has tocat tantes tecles que no sé si té a veure amb el que volies fer de petit, Ivan.
1: És que, saps què passa? No hi ha una cosa que volgués fer de petit que no estigués fent ja de petit. És a dir, jo de petit ja em gravava els meus programes de ràdio amb caset, ja cantava cançons. Ma mare sempre em recorda que un dia en un hotel de no sé on, a Mallorca, no sé què, que no em trobaven, i de sobte estava allà al costat del pianista cantant, no sé si era mi amigo Marco, i jo, no sé, qualsevol dels dibuixos animats de l'època, i tenia 3 o 4 anys. No sé, sempre m'ha agradat i sempre ho he fet. És a dir, abans d'estudiar periodisme, quan feia filologia, jo ja anava per les ràdios locals intentant col·locar els meus programes i els feia, i ningú em pagava per fer-ho, i jo hagués pagat per fer-ho, no? I després ho vaig professionalitzar. Ha estat com tot molt natural, diguem-ne.
0: I ara el que segur que no existia de petit era l'IA, i m'ha dit que l'Ivan també, ets un expert, que estàs treballant amb aquesta tecnologia també, que nosaltres en parlem molt, l'IA.
1: Jo no sé si no existia l'IA, però jo tinc una mica la sensació que algunes coses jo les vivia com a IA. Jo recordo, sent petit, en aquesta època canto de la cançó i això, no? dels 80, que em van caure un regal per Reis, que jo trobava que allò, si no era intel·ligència artificial, poc li faltava, una mena de trivial, però electrònic, que tu llegies d'un llibret les preguntes i havies d'apretar A, B, C o D,
0: sí?
1: I llavors aquell mini ordinador et deia si era correcte o no, i allò em semblava una cosa flipant, eh? Sempre m'ha flipat molt les noves tecnologies, i ara, sí, estic en una empresa de Califòrnia, treballant remotament, òbviament, amb un grup d'experts en l'àmbit del periodisme, en què, diguem-ne, vetllem perquè el model que entrenem doncs sigui el més precís possible i no cometi errors, que crec que és un dels problemes de la IA. No?
0: Molt bé. En aquest cas, què em diries? Que la IA canviarà radicalment el periodisme que hem conegut fins ara?
1: Jo crec que el periodisme està en constant transformació, és a dir, jo ara vinc aquí a la ràdio que fa anys que no la trepitjava, i moltes coses estan canviant també de la manera de fer ràdio. Quan vaig entrar aquí encara hi havia els Revox als estudis, a l'APM encara hi havia algun tall que l'havíem de passar de la cinta de Revox i l'havíem de digitalitzar.
0: Fa molts anys, no? Déu-n'hi-do.
1: Home,
0: estem parlant de...
1: L'any 2000 ja no es feia servir.
0: 26 anys, 26 anys.
1: Ja no es feia servir el Revox, però encara estava als estudis, perquè encara hi havia algú un arxiu que no s'havia digitalitzat i, per tant, havies d'anar a buscar la cinta i posar-lo, no? Per tant, els periodistes, per naturalesa, ens hem hagut d'anar adaptant. I crec que amb la IA també. No sé, crec que el gran repte és que no ens passi el tsunami pel damunt, surfejar l'onada de la millor manera possible i intentar integrar aquesta nova tecnologia, que és un

0: Ivan Rosquella està bé, males llengües, cantant, relacionat amb la IA, periodista... Déu-n'hi-do, escolta, recomanable també aquest nou treball. I també, a més, és que clar, jo, Ivan, ets polièdric, no? Perquè a més, no? És que a més, va muntar una empresa, ha assessorat també a persones, en aquest cas, en inversions. Explica'm una mica, no?, tota aquesta part que també has fet.
1: Doncs també, com aquestes coses que em passen a la vida, no?, de començar a investigar una escletxa que et veus per allà, no?, això de les inversions, no?, que a la que tens quatre duros, dius, bueno, jo només veig que això va perdent valor, no?, si no faig alguna cosa. Llavors em vaig començar a interessar per mi, em va interessar tant que em va acabar fascinant aquest univers, em vaig treure el títol d'assessor financer, també, i a partir d'aquí, doncs, el que faig pels meus diners, doncs, ho replico amb gent que em ve i em pregunta, doncs, què puc fer? Sempre, òbviament, fent un estudi d'idoneïtat i tot el que s'ha de fer, però sí que intento donar-los eines perquè els seus diners no vagin minvant.
0: On recomanaries, si m'haguessis de recomanar? Es pot recomanar algun lloc?
1: No, el que es pot recomanar és començar ja. És a dir, jo, si hi ha una cosa que me'n penedeixo, és de no haver començat molts anys abans, perquè la màgia de l'interès compost és el que fa, no? Que per, encara que et semblin que són pocs diners, que no val la pena, que d'allò... no és veritat. El més important és, si tu pots fer una petita aportació mensual del que sigui, encara que siguin 20 euros, és igual, però cada mes tu poses 20 euros en un instrument financer, doncs, concret, no sé, un que repliqui un MSCI World, un conglomerat d'empreses d'arreu del món, o encara que sigui renda fixa, és igual, però que treballi d'alguna manera, no? I fer-ho cada mes com una formigueta, i això al llarg termini és el que marcarà la diferència.
0: Molt bé. Per tant, aquest seria algun del consell. No em dius algun en concret, si no, no em dius algun lloc en concret, Seria generalitzat?
1: Lloc vols dir una empresa en què invertir o un
0: sí,
1: sector que, en què invertir?
0: Sí, que ara pugi
1: o...
0: segur, eh?
1: No, que, és que no hi ha res segur. És que mira, hi ha una cosa, Xantal, que a mi em posa molt nerviós, que és quan obres l'Instagram, quan obres... que et surt gent, normalment molt joves, que et diuen, tengo la manera de que vas a poder ser financierament independent. Sí. En 10 minuts al
0: mentides,
1: dia...
0: Mentides, moltes mentides.
1: És tot mentida. O sigui, jo tinc una cosa en ment, m'agradaria algun dia, si tinc temps... començar a denunciar tota aquesta gent, perquè crec que fa molt de mal, ja. Però molt de mal. Per tant, una altra cosa que sí que m'agradaria dir és que mai no caiguin en la trampa de fer cas a cap d'aquests suposats gurús que diuen que és fàcil, no? Si en inversions et diuen que una cosa és segura, és que és mentida.
0: Laia, li podem fer cas i li demanem al ChatGPT que ens doni idees sobre inversions? Ho has provat o no? Millor no,
1: no
0: fer invents.
1: No fer cap invent amb això. En tot cas, li pots preguntar, jo què sé, mira'm a veure els fonamentals d'aquesta empresa, que no sé què, alguna cosa que vulguis concretar, però en inversions de què he de fer jo ara, que va, si a més Laia té problemes d'actualitat, diguem-ne, no? O sigui, t'agafa coses antigues pensant-se que són noves. No, crec que no estem en el punt que Laia et pugui dir on has d'invertir.
0: Molt bé. Doncs avui hem fet un viatge express per la vida de l'Ivan Rosquellas. En aquest cas, música, aquest disc, també està treballant també amb tecnologia, ha estat periodista, també té coneixements financers. Per tant, una vida intensa, Ivan. Molta sort en aquesta etapa musical que reprens,
1: sí.
0: I en tota la resta d'activitats, que són moltíssimes. I gràcies per haver vingut al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
1: Moltíssimes gràcies, sempre m'encanta tornar a casa.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Thank you.

0: passos maleïts.
1: Acabem programa oients avui amb una frase molt interessant del programador informàtic britànic Paul Graham, que diu així: viu en el futur i després construeix el que hi falta. Revolution. People that will change the world. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. L'executiu vol ara que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. Ho ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc els últims dies i han culpat el Partit Popular i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Sentim Grande Marlaska.
2: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
1: Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, han demanat als veïns desmarcar-se dels violents. A diferència dels últims dies, aquest divendres la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents, ja que les manifestacions han estat pacífiques. Més notícies, Christian Roldan.
3: El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió. L'actual nom, Pirineus Orientals, s'ha imposat amb un 47% dels vots a Pirineus Catalans, que ha registrat el 42% dels suports, i també a Pirineus Mediterranis, que ha quedat situada en tercera posició amb un 11%. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones, una xifra que representa el 10% dels electors inscrits.
1: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. Ho preveu el nou contracte per a línies regulars que impulsa el govern andorrà, que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
4: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
1: Els vols estan subvencionats pel govern andorrà, que aporta 5 milions d'euros anuals.
3: El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per la Transició Ecològica havia obert el juliol un expedient contra aquesta empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors que tenien un valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat i finalment el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat.
1: La policia d'immigració dels Estats Units, ICE, ha detingut l'influencer britànic d'ultradreta Milo Yiannopoulos, que va donar suport a la política de deportacions massives d'immigrants de l'administració Trump. El bloguer figura a la llista de persones arrestades i sota custòdia del Servei de Duanes i Immigració a l'estat nord-americà de Louisiana. Segons mitjans de comunicació d'aquest país, Yiannopoulos l'han detingut a Nova Orleans, ciutat on estava per assistir a un concert del cantant Kanye West, de qui va ser assessor.

0: El grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país.
1: El concert del dia 18 s'afegeix a les dues nits ja anunciades el 16 i el 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora. Igual va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles per als quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles aquest dissabte a partir de les 12 del migdia. El grup va iniciar el seu camí el 2012 al Zira amb el projecte de portar l'esperit festiu de les xarangues valencianes als escenaris. L'etapa final del grup coincideix amb la publicació del seu LP Tot s'acaba, que recull grans èxits, remescles i també temes inèdits.
0: I els esports, David Ubach.
2: La tercera jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. El més recent s'ha acabat fa mitja hora aproximadament amb la victòria de l'Alavés, 1-0 enfront del Villarreal. Els vitorians dormen com a líders provisionals de primera. Abans s'ha jugat el Racing de Santander 3, Elx 2. Mentrestant, Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny s'ha exercitat en solitari. Demà dissabte, l'Espanyol visita la Real Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza. I el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. Afegim que la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge jugarà pel títol contra Alemanya. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint de Poznan a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala, la final masculina de la Copa Catalunya enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Després d'aquestes semifinals, Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8.
3: Fins aquí les notícies.
4: Que la clàssica no s'aturi.
5: L'espectacle ha de continuar.
6: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
7: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
6: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
5: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
6: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
8: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
9: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
8: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
9: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
8: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
10: La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
11: I m'encanta.
10: Amb Marta Romagosa.
11: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
12: Sí. I és que aquest programa és...
13: Sí, és que sempre la universitat oberta, de quan jo hi anava, igual.
10: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants.

Hola a tothom, molt bona nit. Com estem? Hi ha ganes d'anar d'excursió? O si més no, de prendre nota per a una futura caminada? No cal pas que la fem demà, eh? Es pot guardar per quan arribi la tardor, per exemple.

0: Va, que anem fins al Baix Camp i també anem al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Totes tres comarques alhora, perquè anem a la Serra de Llevaria. Abans que res, una salutació de qui us parla, Gerard López Fageda. Avui al programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa farem una ruta circular per redescobrir un racó de país que per molt serà de fet una descoberta de primera, o sigui, de primera tongada i de primera divisió. Caminarem per un espai prelitoral que segur que en contemplar-lo agafarem aire, farem un sospir i direm amb orgull...
1: És que no cal anar a Suïssa.

0: I amb aquesta peça del músic ebrenc Marc Cendra, Les revoltes neixen de baix, encetem aquest prometedor programa que, evidentment, no pot prescindir dels seus sospitosos habituals. Per començar, saludem el nostre entrevistador de carrer, senyor Soler Amerra.
1: Hola, bona tarda.
0: Sigueu ben retrobats.
1: Moltes gràcies.
0: Aquesta vegada, on heu anat a emprenyar els veïns?
2: Doncs avui m'he mogut pels carrers de Calldetenes.
0: Calldetenes.
2: Sí, un poble amb molta vida al carrer, de dir, i amb uns veïns i veïnes amb moltes ganes de jugar amb nosaltres.
0: Calldetenes, Osona, eh?
2: Correcte.
0: Últimament, senyor Soler, anem molt per Osona.
2: Sí.
0: Alguna motivació carnal per Osona?
2: No, tot són casualitats.
0: Ja, val. Guifre Lloses, el nostre geògraf nacional, molt benvingut també.
3: Gràcies, igualment.
0: Quina paraula acadèmica has escollit per definir el tros de país que avui trepitjarem?
3: No és gaire acadèmica la d'avui, Gerard, però si hagués de dir alguna cosa, diria que és un lloc sorprenent. I sorprenent d'aquells que... Ja sé que no és gaire original, però és d'aquell sorprenent que descontrola les neurones, com dirien els de la trinca.
0: A veure, si ha descontrolat les neurones del nostre geògraf, és que realment sorprèn. Tot això, com sempre, amb el nostre caminaire oficial, l'home que ho dona tot obrint camí, sempre que, ja ho sabeu, després sigui obsequiat...
3: Això és innegociable.
0: Que sí? Amb un bon plat de galtes regades amb vi negre dins d'una ampolla reciclada de cardú. Oh! Joan Vilaplana.
4: Com sóc artificials.
0: Què tal, Joan Vilaplana?
4: Molt bé, molt bé.
0: Joan Vilaplana, el nostre caminaire. Joan, volem una primera impressió de la sortida que vas fer.
4: Doncs, mira, et diria que és una gran opció d'excursió matinal, d'aquelles que et permeten fer la teulada per dinar, diguéssim, després d'haver fet l'excursió. Un gran paratge típicament mediterrani, vistes majestuoses, formes geològiques espectaculars i longitud i desnivell molt assumible, però que ja ens deixaran les cames cansadetes, eh?
0: Clar.
4: Per tant, és una excursió que ho té tot perquè xalem fort fent mitja muntanya, sense complicacions tècniques, per terreny exigent, això sí, per tal que l'està mínimament avasat al medi.
0: I sol. Bastant sol.
4: Bastant. No sabia si em deia sol d'anar sol o si sol de fer sol.
0: Sol d'astre rei, diguem.
4: D'astre rei, sí, sí. Si pica el sol, sues.
0: Molt bé, d'aquí no res desenvoluparem tot això. Ho farà en Joan. Ho farà la mar de bé, segur, Joan.
4: Segur.
0: Ja ho sabem. Saps que tenim fe cega en les teves...
4: amb
0: la teva escaldofada vivència sobre el terreny. Però saps què passa? Que, com sempre aquí, ens en refiem més d'algú que sigui del tros, de veritat.
4: I feu bé,
0: que t'ho dic. Gemma Roca, molt bona tarda. Benvinguda al No Cal Anar a Suïssa.
5: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
5: Bé, molt bé, molt bé. Aquí. A veure què expliquem.
0: A veure, la Gemma és enginyera forestal del Consorci de la Serra de Llevaria. Gemma, exactament, el Consorci de la Serra de Llevaria, quina feina fa? Qui sou? Què feu?
5: Doncs mira, el Consorci és un ens públic encarregat de gestionar l'espai natural. Som un ens que tenim cura del territori. Intentem conservar, no?, els seus valors, tant de boscos, fauna i flora, com el paisatge que tenim. Però també és una manera d'ordenar recursos, ordenar usos, no?, i garantir que les persones que vivim aquí, no?, i que gaudim de l'espai ho fem de manera respectuosa i sostenible.
0: Uh-huh. I tu, quina feina fa una enginyera forestal a Llevaria?
5: Doncs mira, la meva feina, la veritat, és diversa i gens avorrida, no? Combina tant el treball tècnic, no? Som una oficina petita, amb dos tècnics, que el que fem és planificar, no? Planificar la feina de gestió forestal de l'espai natural i planificar i realitzar feina de camp. Tant podem estar supervisant treballs de prevenció d'incendis com fent seguiments d'espècies de fauna i flora, no? A més, som un lloc molt, molt peculiar, no?, perquè tenim una empresa d'inserció sociolaboral dins del nostre espai. Nosaltres no tenim una brigada com els altres espais naturals, sinó que tenim una empresa que el que fa és insereix gent amb risc d'exclusió social de les tres comarques que formen part de la serra, i aquestes són les que treballen fent treballs forestals o seguiments o arreglant camins, etc.
0: I en total de quanta
5: gent... Una mica peculiars.
0: Uh-huh. De quanta gent estem parlant?
5: Pues mira, tenim a l'oficina tècnica som dos tècnics més la persona administrativa i a l'empresa d'inserció són dos capatassos o dos caps de colla i en cavall hi ha dos, tres usuaris, depenent dels pics de feina o depenent d'èpoques de l'any.
4: Gemma, si no tinc mal entès, tu vius al Mar Roig, al Priorat, oi?
5: Sí, sí.
4: I el consorci és a Tivissa, la Ribera d'Ebre.
5: Sí. Bueno, com sabeu, la Serra Llevaria està a cavall entre tres comarques, no? Uh-huh. Entre el Priorat, on visc, no? Com has dit, la Ribera d'Ebre, on hi ha la seu del consorci, i el Baix Camp, que és l'altra comarca que forma part de l'espai. Són tres comarques molt properes, però amb una riquesa paisatgística i maneres de viure i entendre, no? I relacionar-se amb l'entorn força, força diferents, la veritat.
4: Mm. Clar, tu fas vida entre aquestes tres comarques. Què és el que més t'agrada de viure a cavall entre Priorat, Baix Camp i Ribera d'Ebre?
5: El viure en una comarca de les que forma part de l'espai, el que et permet és tindre com una visió més àmplia, no?, del territori, perquè és el que et deia, no? La manera de relacionar-se de la gent del Priorat, de la Ribera o del Baix Camp amb l'espai natural és diferent, no? L'ús de les tres comarques que en fa de l'espai és una mica diferent, no? Perquè les comarques, doncs, unes tenen peculiaritats més agrícoles, les altres més a nivell d'ús públic, no? Una mica la riquesa, no?, paisatgística de tres comarques clarament diferenciades.
2: Gemma, ara has estat comentant que és una zona d'una riquesa paisatgística important. Entenc que és una zona molt rica tant pel que fa a flora com pel que fa a fauna, no?
5: Sí, bueno, com sabeu, no, és un espai clarament mediterrani, no? Mirem des de l'espai, mires tant a mar com a interior, no? I el relleu, no? És un relleu abrupte, amb cingleres, carenes, no? Que fa que hi hagi diferents microclimes, no?, dins de l'espai, no? I això el que fa és que trobem gran diversitat, tant de vegetació de fauna com de flora, no? Trobem des de alzinars i pinedes i matolls adaptats a grans condicions de sequera, perquè, com sabeu, no?, aquestes zones patim, no?, aquests alts i baixos de temperatura, però també trobem altres espècies molt interessants. Trobem espècies que sobresurten, no?, entre les roques, no?, que es fan pas, com diferents espècies de prunus. També trobem singularment, no?, el teix, que és una espècie eurosiberiana, però que, com que Llevaria té aquests microclimes de condicions freds i humits, lo podem trobar en diferents parts de l'espai. I després en fauna, doncs, tenim des de grans rapinyaires com la cua barrada o la daurada, com el duc o el mussol comú, i altres petits ocells com el còlit negre i rèptils, no?, com la tortuga mediterrània. La veritat, tenim una gran riquesa tant de flora com de fauna. Estem molt orgullosos, no?, del lloc on vivim.
3: Mm-hmm. Parlant de fauna humana, o parlem de fauna humana, és una zona molt especial perquè, tal com deies, toca tres comarques, però vosaltres heu dividit el que és l'espai de Llevaria o del Consorci. Heu dividit els pobles de l'entorn en quatre zones: el Cor de la Serra de la Llum, la Serra del Vi i la Serra de les Flors. A veure, explica'ns una mica aquesta divisió.
5: Sí, mira, aquesta divisió, no, és... Nosaltres la vam fer per fer... Bueno, no, és una forma més atractiva, no?, i entenedora d'explicar el territori i de posar en valor, sobretot, aquesta riquesa, no?, o aquesta diversitat que tenim, no?, entre les tres comarques. Nosaltres vam diferenciar, no?, amb aquestes quatre zones, perquè el Cor de la Serra per nosaltres agrupa els municipis, no?, Llevaria, que més vinculats, no?, al centre del massís. La Serra de la Llum, que aboca paisatges més oberts i més lluminosos, no?, més cara a mar, no?, que li entra la brisa de mar, la llum de mar. La Serra del Vi, mirant cap a la vessant més del Priorat, no?, que connecta amb aquesta tradició vitivinícola. Uh-huh. I després la Serra de les Flors, que destaca la riquesa botànica i els paisatges més florits, no?, la Ribera amb flor, no? Uh-huh. És un reclam i és com agafes aire, no?, quan veus tot aquest paisatge florit de la zona de Ribera, no? És una mica explicar de manera entenedora i atractiva, no?, el terreny.
0: Serralades, llum, vi i flors. Un massís relativament poc freqüentat, que no apareix massa als rànquings dels espais naturals més coneguts del país. I ara ens preguntem, tot aquest bé de Déu que ara estàvem comentant, es coneix prou fora de la zona, de les tres comarques que dèiem? Tu, Gemma, què creus? Que sí o que no?
5: Bueno, jo crec que se coneix poc, però cada vegada més, no? Perquè la gent està avesada, no?, anar molt al Pirineu, però cada cop busquem altres zones, no? Lo no conèixer, no?, és com un punt més, no?, d'atractiu. Doncs... Però sí, és una zona poc freqüentada.
0: De fet, la resposta la té el senyor Soler.
1: I en Soler també... Tot posant els ulls en blanc.
0: És el moment de resoldre els nostres dubtes, senyor Soler Amerra. Il·lustreu-nos una miqueta que a Llatenes mateix, a la plana de Vic, coneixen Llaveria, no la coneixen, què diuen?
2: Doncs els vostres dubtes primer hauran d'esperar uns segons.
0: Comencem bé.
2: No, perquè abans de dir-vos si ho coneixen o no, he de presentar-vos els nostres entrevistats. Avui he parlat amb la Mercè, l'Oriol, la Dolors, el Jaume i la Paula i us he de dir que cap d'ells coneixien ni el poble ni la serra de Llaveria. Uh-huh. Sí que és cert, he de dir que l'Oriol i la Mercè han pensat en un poble, però quan els ha tocat ubicar-lo...
6: Potser un poble petit, del centre de Catalunya.
7: Què creus que pot ser?
8: Un poble.
7: I on l'ubicaries?
8: Ui, no sé. Cap al nord.
0: Cap al nord.
2: Cap al nord. I després doncs, tenim la Dolors, el Jaume i la Paula, que no han dubtat en cap moment en tirar d'imaginació.
9: No, no la conec aquesta paraula, per tant no en tinc ni idea de què vol dir. Bueno, potser dic una via ferrata o algú, no sé, alguna cosa difícil de la muntanya, no ho sé.
10: Pues no sé, una ciutat.
11: La paraula que em ve al cap quan jo sento aquest nom és potser un riu. Per la zona central de Catalunya.
0: Gemma.
5: Diguem.
0: A Osona no acabeu d'arribar, eh?
5: No. A vegades hi ha una barrera bastant gran, no?, a la banda de Barcelona. Catalunya Nord, Catalunya Sud. Però, bueno, a poc anem calant.
0: Per això estem també fent el programa No cal anar a Suïssa a la ràdio pública d'aquest país. I en aquest punt sempre ens agrada escoltar la resposta més acadèmica, més esponerosa del nostre geògraf nacional. Però avui, Guifré, sé que ens has preparat una espècie com d'elogi de les serralades prelitorals catalanes. Eh?
3: No he preparat, ho he tret de dins.
0: Sí. Però és que ho has fet a partir d'una crítica.
3: A veure, és una crítica, no és ben bé una crítica.
0: Una reflexió.
3: És una reflexió. Sí, perquè, a veure, molt sovint les persones tendim a associar les regions, per dir-ho així, i els seus paisatges d'una forma molt primària.
0: Un moment. Ja veig que això demana una sintonia especial. Senyor tècnic de so, Víctor Villar, posi, si us plau, música de reflexió acadèmica.
3: És aquesta?
0: Sí.
3: La donarem per bona.
0: Ho faré quan vulguis.
3: El que vull dir és que sovint identifiquem una part regional del nostre país amb una idea paisatgística única, o si més no, la més bàsica. És per això que quan parlem de la Costa Brava o la Costa Daurada, per exemple, fàcilment associem el mar com l'element principal del seu paisatge. I per extensió fem el mateix amb les comarques marítimes de casa nostra. Però res més lluny de la realitat, el nostre país amaga molts altres paisatges de muntanya, en aquest cas ben a la vora del mar, i aquí és on està el matís important, i que molt sovint passen més desapercebuts. Són paisatges molt diversos, ben ordenats i conservats, de natura imponent, i que amaguen racons de geografia humana únics. És per això que de les moltes coses que m'agrada ressaltar de la nostra geografia, del nostre país, les geografies de les serrades litorals i prelitorals, com la d'avui, són de les meves més preuades.
0: De les teves més preuades, de molta gent també, i a més, el lloc escollit avui és un bon exponent de tot això que estàs dient.
3: Doncs sí, i tant, perquè la Serra de Llaveria és un exemple de primera. Com pot ser que Pratdip, el camp base de la nostra excursió d'avui, on el Joan ens hi portarà a dinar després d'acabar, es trobi pràcticament a menys de 5 quilòmetres en línia recta de la platja de l'Hospitalet de l'Infant, però que, en canvi, un i altre lloc tinguin una fesomia tan diferent? Com s'explica que convisquin dues realitats properes tan diferenciades, les urbanitzacions a baixa densitat de platja envers un poblament compacte i petit en un entorn rural i agrícola sota el domini d'una gran massa muntanyosa calcària?
4: Jo totes aquestes preguntes me les anava fent. Com pot ser que Pratdip, cap base de...
3: Quin és el paper de la muntanya o dels diversos massissos muntanyencs en la configuració i idiosincràsia de llocs com Pratdip, però també Vandellós, Coll de Jou, l'Aleixar o Vilaplana del Camp, per posar alguns exemples propers de muntanyes prelitorals, també en el Baix Camp o la Ribera d'Ebre o el Priorat? Tot això... les serres prelitorals i litorals de casa nostra ens ho fan pensar.
0: Clar, tot això és molt interessant, ja parlo seriosament, eh? Però són preguntes retòriques o estàs fent un examen a la Gemma?
3: No, són preguntes retòriques.
0: Val. Gemma, no sé si tens alguna resposta a les preguntes retòriques o si comparteixes tot això que acaba d'exposar en Guifré.
5: Sí, i tant que ho comparteixo, no? Llavoria és una zona d'enllaç, no?, entre el sistema mediterrani i l'ibèric. És realment, no?, una zona geològica i molt rica, vull dir, ho ha descrit molt bé, molt bé.
0: Perfecte. Què més, Guifré?
3: No, el cas és que el Baix Camp, així com el Priorat o la Ribera d'Ebre, comarques que avui trepitjarem, són un exemple paradigmàtic de tot això de què parlem. Una comarca, en aquest cas, per exemple, el Baix Camp, dominada per l'influència del mar, que pren el seu nom d'una part del seu territori molt gran en forma d'una gran plana agrícola on s'hi troben les seves principals poblacions, que pertanyen al Camp de Tarragona, però que, en canvi, està envoltada d'un collaret muntanyós gens menyspreable, d'alçades que arriben als 1.200 metres, i amb característiques de muntanya mediterrànies exemplars que constitueixen paisatges molt singulars.
0: Mm-hmm. Gemma, aprovem aquest discurs?
5: Sí, sí, i tant.
0: Perfecte, fantàstic, Guifré, molt bé. Però encara ens falta el més important, que és explicar als oients com és exactament Llaveria.
3: Doncs bé, la Serra de Llaveria és un massís calcari d'una sola unitat que arriba als 918 metres sobre el nivell del mar, a menys de 10 quilòmetres en línia recta. Atenció, faig molt esment sempre a aquesta qüestió perquè estem molt, molt, molt a la vora del mar. A la seva base i al seu voltant hi trobem uns pocs poblets amagats i de difícil accés, i això és una cosa que també és ben estranya quan parlem de territoris tan propers a la costa, però que en canvi diu molt de l'orografia del terreny. Prat d'Hip i Coll de Jou al Baix Camp, la Serra d'Almos i Capçans al Priorat, Tivissa, etc. I al seu capdamunt, justament a la petita depressió que hi ha a l'altiplà del seu cim, hi trobem Llaveria, un llogaret de gran bellesa i totalment sorprenent. Uh-huh. Tornem-hi amb les preguntes retòriques.
0: Davant.
3: Què ho va fer que es constituís un assentament humà allà dalt, llunyat de tot? Us haig de dir que la carretera que hi puja són 15 quilòmetres de curves constants en un trajecte que es fa llarguíssim.
12: En dono fe.
3: Com i de què vivien els seus habitants? I com gestionaven les seves necessitats bàsiques, per exemple, la disposició de l'aigua?
0: Clar.
3: Llaveria mereix tota una investigació per resoldre tantes preguntes al voltant d'aquest lloc únic.
0: Molt bé. Ara fem una cosa. Parem música, sisplau. Fora músiques. A veure, què hi farem?
12: Bronca.
0: Teòricament, tu ets el geògraf expert, que és l'home que ens dona respostes al programa, no que ens fa preguntes. Perquè fins ara ja en portes 6 i totes sense cap resposta.
13: No cal anar a Suïssa, oi?
0: Gemma, no sé si comparteixes tota aquesta preguntada retòrica que ha fet, ja ens deies abans que sí, i no sé si vols afegir-hi alguna cosa.
5: Bueno, lo que deies, no? Tot el massís de Llaveria està envoltat de, com dieu, no? Dels pobles al voltant de l'espai, cadascú amb la seva singularitat, no? Però sí, és un espai, un poble d'origen medieval, no? Situat al vell mig de la serra, carrers estrets, cases empedrades, no? I tot situat al centre del massís, no? On la gent que vivia allí s'ho feia tot.
0: Clar.
5: Perquè, com ha dit, no? Les distàncies eren grans i abans anava a peu. Vull dir, sí, complicada la vida allà dalt.
0: Una altra cosa, ja per acabar. Com a mínim, Guifré, ens pots explicar i respondre d'on ve el nom de Llaveria?
3: Ja, fer-se preguntes, cercar respostes. No, aquesta és la clau de la geografia.
0: Sí, no, tant. I la segona part també, suposo.
3: Digues. Bé, altra vegada, com en tants altres capítols del nostre programa, si tirem del mestre Coromines, tot indica que el seu nom prové de l'etimologia àrab al-avariya, que vol dir travessar i que té relació amb l'adjectiu avarill, que vindria a ser propi del transport i la travessa. Així doncs, l'explicació plausible que ens dona el mestre Coromines és que Llaveria és un mot aràbic que s'usava per designar el trajecte entre la Mola de Coll de Jou, el petit massís veí, amb les muntanyes de Vandellós, quan tot just al mig d'aquest trajecte hi ha el castell de Llaveria i, per tant, era un castell travesser. Hem de dir que l'actual església de Llaveria Poble s'alça sobre les restes del mur d'aquest antic castell.
0: Molt bé. Has nomenat Joan Coromines, eh?
3: Ho he fet.
0: Ha sigut nomenat el mestre Joan Coromines en aquest programa. En aquest programa no se cita Joan Coromines sense una sentida ovació com la que acabem de sentir. I ara sí, centrem-nos en la caminada, però abans, com sempre, un petit recordatori.
14: Your attention, please.
13: Si ets un amant del nostre bonic paisatge i alegre patrimoni, endavant, ets al lloc adequat. Però, si aquest amor el demostres fotent el cotxe dins d'un prat, parant taula al mig d'un sembrat o banyant-te en un estany d'alta muntanya, deixa-ho córrer. Moltes gràcies.
0: Va, Joan, reclams de la sortida.
4: Doncs som-hi, el primer, al poble de Llaveria, llogaret del terme municipal de Tivissa, que destaca per la seva fesomia medieval, com ens deia ara la Gemma, i per tenir, atenció, l'església romànica més meridional de Catalunya.
0: Què és aquest gos?
4: Un gos, ja, és que s'han estat acabant les idees.
0: Ja. Que te'n vas trobar algun de gos, potser?
4: No, el més trist és que no me'n vaig trobar cap.
0: Val. Per cert, Gemma, et recordem que al final de la ruta hauràs de posar nota a les explicacions d'en Joan, eh?
4: I no tinguis en compte el gos, Gemma, per favor.
5: D'acord.
0: El segon.
4: Doncs la Carena de la Miranda, que ofereix unes esplèndides vistes 360 graus, amb el característic radar meteorològic en el seu punt més alt, a 918 metres sobre el nivell del mar.
0: Ja, val. Tercer.
4: Les fantàstiques cingleres i espadats de Llaveria i altres espectaculars formes geològiques que ens trobarem durant la ruta.
0: Cingleres, carenes i petits nuclis de població. Comparteixes els reclams que ha seleccionat en Joan, Gemma?
5: Sí, completament. Va, sí.
0: De moment va bé, de nota, de moment.
5: De moment va bé, no, sí,
4: bé,
5: de moment
4: bé. Cap al 10.
0: Joan, això que ara estem sentint de fons és la música que ens proposes per amenitzar la sortida?
4: Sí,
0: no?
4: Sí, avui per aquesta excursió posarem una novetat discogràfica important d'enguany, una mica de punk folk.
12: El temps no perdona, però la teva petja és viva com aquella cançó antiga que ressona.
4: Venen de la Bisbal d'Empordà, per tant, de l'altra punta del país, però he pensat que el seu nou disc, el sisè de la seva carrera, pot ser un molt bon acompanyant per l'excursió. Són els Fetus.
0: Fetus. Et van acompanyar, tu, fent la ruta? Escoltaves això, fent la ruta?
4: No, sí? Fent la ruta no, perquè anava acompanyat i hagués estat de mala educació per estar auriculars, però sí que baixant en cotxe cap a Llaveria, sí que em van acompanyar.
0: Val, i tant.
4: De fet, aquesta cançó que sentiu es diu Camarada, i és la cobra el darrer disc dels Fetus, que es diu Romancer Tartera, i trobareu energia, tradició i reivindicació per trascar amb el cor alegre i combatiu per Llaveria.
0: Ja.

0: A veure, Joan, és que avui...
1: Ja sé què em vas a dir.
0: Normalment, com saben els oients, aquí fem una aposta sempre per la música de quilòmetre zero.
1: Sí.
0: I avui que som al Baix Camp, al Priorat, ens portes un grup del Baix Empordà. Saps quan...
1: Perquè hem de trencar barreres.
0: Ara faré de Guifré. Saps quan hi ha en línia recta de Llaveria a la Bisbal d'Empordà?
1: Digue-m'ho.
0: No, ja t'ho dic jo, hi ha 207 quilòmetres. En línia recta.
1: Hem d'innovar, Gerard, hem d'innovar.
0: El grup està molt bé, eh?
1: Sí.
0: Però no per l'ocasió. Això no és quilòmetre zero, perquè això és quilòmetre 207. Gemma, tu ets de caminar amb auriculars?
2: No, jo sóc de caminar sentint, no?, la pau i el silenci de l'espai natural. Sí, sí.
1: Que sàpigues, Gemma, que ets, per tant, ja el 100% de convidats, sí, que t'han dit que no és de caminar amb auriculars.
0: Jo crec que la temporada que ve suprimirem aquesta la pregunta, totalment. Com a mínim la pregunta. Fem una cosa, repassem les dades bàsiques de la sortida. El punt de sortida.
1: Doncs el nucli de Llaveria, 680 metres d'alçada, podem arribar-hi des de Tivissa o des de Pratdip a través d'una carretera estreta. Aquests 15 quilòmetres, més o menys, que ens deia en Guifré, és estreta en alguns trams, però és una carretera que no ofereix cap problema. I a l'entrada del poble trobarem una esplanada on podrem deixar còmodament el cotxe.
0: Dades bàsiques?
1: Són 9 quilòmetres de recorregut circular. Per tant, començarem i acabarem a Llaveria. El desnivell és moderat, són 430 metres, i poseu-hi per anar tranquils i gaudir del paisatge unes 3-4 hores per fer tota la circular.
0: Val. Prem màquines 3 o 4 hores. Gemma, creus que és un bon temps?
2: Sí, és factible. Sí, és un bon temps. Sí, és... Així pots disfrutar.
1: Pots anar tranquil, no, Gemma?
2: Pots anar tranquil, sí.
0: Ho diem perquè en Joan sol anar sempre molt tranquil.
1: Sí, acostuma a superar el temps.
2: No, ja està bé. Ell aprofita i disfruta de l'entorn.
1: Ara,
2: no.
1: Ara.
0: Et puc preguntar quan trigues tu a fer aquesta ruta?
2: Bueno, quan vaig fer feina puc estar una hora i mitja. Però és molt
1: perquè
2: diferent. És
1: perquè
2: molt
1: la Gemma s'ho coneix.
0: Clar,
2: sí,
0: clar.
2: Molt diferent. No.
0: Joan,
2: no és per anar així.
0: Perdona, digues?
2: No, que dic no és per anar així. S'han de contemplar i a disfrutar de l'entorn.
0: Molt rebé, clar. Requisits per fer la ruta que repetim a cada programa.
1: Sí, el de sempre serveix perfectament. Calçat per camins abruptes, menjar i aigua, alguna peça d'abric, impermeable, si hi ha perill de pluja, mapa i/o track.
0: Si anem
1: de tarda mai està de més un frontal, per si se'ns fa fosc. Ara bé, aquí hi ha un matís. En aquesta excursió és especialment important seguir un consell. Escolteu aquest consell que canta amb gran criteri el mestre Quimi Portet.

0: som.
1: Doncs això, diguis Kevin, Sharon o Gerard López, per exemple, si aneu per llevaria, porteu protecció solar, perquè trobareu força trams sense ombres, molt exposats a l'astre rei, diguem.
2: Clar.
1: Així que si ha de fer sol, si ha de fer calor, crema ulleres fosques i gorra imprescindibles.

un gos, ja veig que sóc interessant. La platja bull i bull el cervell dels que prenen el sol, l'aigua maduces.

0: Gemma, és una ruta que és per rostir-nos a l'estiu, potser?
1: Sí, Llaveria és una zona més apta per primavera i tardor, no? I és on és molt a l'intemperi, no? Que tens els 360 graus, no? De sempre el sol al damunt. I sí, aquesta zona és per portar gorra, protecció, aigua, no? Anar preparat.
2: Jo fent la ruta, Gemma, també pensava que és una excursió molt adequada per un dia d'aquells d'hivern grisos que pot fer la zona, no? Que no plogui, evidentment, però que també a l'hivern és una ruta que podem fer si les condicions meteorològiques són mínimament acceptables.
1: Sí, però com us deia al principi, no? Llaveria té moltes influències marítimes, no? Hi ha molts dies de boira... Mm. S'ha de mirar molt bé el temps, no? Clar. I en primavera i tardor... Bueno, sempre
2: tens millor.
1: Dies... Sí, ho tens millor. Mm. Sí, sí.
0: Sempre millor que en plena canícula, quan hi ha aquella brasa. I parlant de brasa... Ara el més important de tot, Joan Vilaplana. Volem una proposta de Carmanyola o de restaurant?
2: Doncs la tinc. Dèiem que és una ruta per fer en una matinal, per tant, ens podrem entaular. I tinc una recomanació en primera persona i que em va fer la Gemma, justament, i és aturar-nos a l'ermita de Santa Marina, ja a prop d'arribar a Pratdip, de baixada, i en aquest marc incomparable trobarem un petit restaurant de cuina catalana i casolana, boníssim, amb molt bona relació qualitat-quantitat-preu, que es diu la cuina d'en Carlos. I només diré una cosa, atenció a les galtes i a les mandonguilles. Wow. Ja ho he dit.
0: Gemma, comparteixes aquesta galtejada?
1: Sí. Bueno, i tant, ja li vaig recomanar el lloc. No?
2: Gràcies, Gemma. Mai prou agraït.
0: A banda d'això, per la zona hi ha alguna altra proposta propera que també valgui la pena? O...
1: Sí, tots els municipis d'aquí, qui més qui menys, té algun restaurant, no?, amb cuina local. Tivissa hi ha restaurants que hi pots menjar molt bé, Pratdip també, i si vas a l'altra banda, a la banda del Priorat, igual. Vull dir, no són... El que passa que si fas la ruta de Llaveria, no?, i estàs cansat, no?, vols trobar un restaurant relativament a prop, i justet acabes de baixar, no?, per la carretera, com deia ell, sinuosa, no?, és molt a prop aquesta zona. Tant Pratdip com Tivissa són els dos llocs més a prop que trobem.
2: Clar, la cuina en Carlos és la primera opció gastronòmica que et trobes baixant de Llaveria, diguéssim.
0: Perfecte, doncs ja sabem on ens podrem omplir el ventrell, però primer, a caminar.
3: Your attention, please. A muntanya, la gent se saluda.
2: Molt bé, aquesta música per caminar.
0: Sí, sí. Vinga, va, Joan, els tres reclams desenvolupats. Anem pel primer.
2: El poblet de Llaveria, punt de sortida i arribada, situat a 680 metres d'alçada, de fet, és el nucli més alt i més a llevant de les Terres de l'Ebre. Com dèiem, pertany al municipi de Tivissa. Ja serem al vell mig de l'espai natural de Llaveria. És un poble molt petitó, amb tot just una vintena de cases de pedra força ben conservades, i aquesta fesomia medieval que ens deia la Gemma, que li confereix un caràcter ben especial. També destaca perquè hi trobarem l'església romànica de Sant Joan Baptista, que és l'església romànica més meridional de Catalunya. Està documentada des de l'any 1279 i reformada al segle XVIII. És de planta rectangular, una sola nau i absis semicircular.
0: Sí, és la que tenim més avall.
2: Sí, sí, exacte, més meridional i tant. I a Llaveria, com passa també, per exemple, en algun poble de la Vall Ferrera, al Pallars, hi ha una exaltació explícita del silenci i de la pau de l'indret. I en aquest cas és a través d'un enrajolat en una de les parets d'una de les cases de l'entrada del poble. Allà hi podem llegir aquest bonic poema del poeta Pere Vives i Sarri, que diu... Posa'm música de llegir poemes... Música, no. Posa'm veu de llegir poemes solemnes. Víctor, sisplau. Ai, música també?
0: Sí, però... Va, un moment, ara un poema?
2: Un poema, sí, em s'ha de llegir. És molt, molt identificatiu, sí, de Llaveria quan arribes,
0: que
2: aquest poema.
0: Te'l trobes arribant,
2: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs, endavant.
2: I diu així... Oh, aquesta veu com m'agrada, m'encanta.
0: Va, vés per feina.
2: La joia del silenci viu en tot, i l'aire és fi, subtil com una dalla. Avellaners i pins vencen l'armot i l'home creix entre l'hort i la magalla. Viuria per gustar encís i delit de capvespres i d'albes cada dia. Ai, m'agrado molt, eh, m'agrado. I als ambirons humils sentir l'envit de la gran pau que ronda Llaveria. Podria fer els programes sempre amb aquesta veu.
0: Quin personatge. Anaves d'excursionista, ara de Rapsoda. Gemma, te'l saps de memòria?
1: No, aquest? De memòria no.
2: Suposo... Jo sí, jo l'he recitat sí, del món.
0: En tot cas, suposo que l'has vist unes quantes vegades, eh, aquest.
1: Sí, no, i reflecteix perfectament, no? Estàs en un lloc, vull dir, pots anar moltes vegades a Llaveria i estar moltes vegades sol, vull dir, és silenci absolut i contemplació, no? Sí.
0: Molt bé. Per cert, ara per ara, quina puntuació en negatiu tens, Joan, ara mateix?
1: No, de moment s'aguanta bé, eh?
2: Vull
1: s'aguanta,
2: dir...
1: s'aguanta bé.
2: Això serà cinc pelat, eh?
0: Vinga, anem, pel anem pel segon reclam.
3: A veure, cal anar a Suïssa? No,

0: Va, doncs mira, visitat Llaveria, ja no ens quedarà més remei que posar-nos a trescar. I el camí surt de davant de l'església de Sant Joan. A poc a poc, i per un corriol molt agradable, anirem guanyant alçada fins que en poca estona tindrem la primera visió de la Miranda de Llaveria, punt més alt de la ruta, a 918 metres. A partir d'aquest moment haurem de tirar amunt per en poca estona assolir la carena i el cim de la Miranda. La pujada fins la carena no té camí traçat, però podrem seguir unes marques blaves que ens indicaran la ruta més còmoda per fer l'ascensió.
1: I m'imagino que aquí ja comencem a tenir vistes fermes.
0: I tant, espectacular. Sí, sí, un cop dalt podrem gaudir de postoflans panoràmiques del Camp de Tarragona, de la seva façana marítima, i si anem girant la vista cap a l'esquerra, de la Mola, de Coll de Jou, en primer terme, més enllà del Montsant, si seguim rotant de les muntanyes de Tivissa i Vandellós i dels ports. I resseguint la carena, en 10 minuts serem dalt de la Miranda, on ens trobarem l'inconfusible radar del Servei Meteorològic de Catalunya, una petita edificació amb una gran bola blanca al capdamunt que ja forma part de l'Skyline de la Serra de Llaveria. Ah,
1: de tot això, em pregunto el terme apostoflant.
0: Que... és, sí, no, no, sí, ja, sí, és robat del gran Jordi Rovirosa.
1: Sí, em pregunto si sona a boomer o no sona a boomer. Això, el senyor Soler, que és més juvenívol?
2: No, jo el conec.
1: Veus? El
2: sí,
1: coneixes,
2: va, però... El Cracòvia.
1: Del Cracòvia, no?
2: Del Cracòvia.
1: Molt bé. Doncs ja que parles del Cracòvia i de TV3, farem una cosa. Recuperem un programa del Tot es mou, de TV3, on el mateix Rovirosa ens explica d'on ve tot plegat, d'on ve això de l'apostoflant.
3: Apostoflant, d'on ve això, apostoflant?
4: Bé, apostoflant és un galicisme, és apostoflant.
3: Sí.
4: I aleshores... A casa, el meu avi tenia la nacionalitat francesa, la meva mare tenia la doble nacionalitat. Parlàvem català, sempre parlàvem català. Però aquesta era una paraula que jo havia sentit catalanitzada.
3: Sí.
4: Per exemple, jo no dèiem l'art de Sant Martí, dèiem l'art cancel, dèiem en tren de... I aleshores, i això, en un partit del Joventut del Pau Ribas, ho vaig dir per primera vegada. I la dic molt poques vegades. I ara no puc fer quatre passes pel carrer sense
3: que la gent et digui...
4: A mi ja m'agrada.
3: Tenim la prova de que ets una mica francesat.
4: A veure.
5: Quel curs, Míriam, incroyable. On peut dire même, quel curs époustouflant.
1: Molt bé, doncs aclarit per enèsima vegada el binomi apostoflant Rovirosa, anem per un altre dels mots que han aparegut avui. És la paraula Miranda. Jo conec algun altre concepte Miranda que hi ha al conjunt del país, llocs coneguts com a Miranda, crec que n'hi ha més d'un. Però en el cas que ens ocupa, Gemma, tu creus que la gent de Call d'Atenes, a Osona, sap de la vostra Miranda?
6: No, bueno, pel que s'ha demostrat abans, no massa.
1: Però... Digues.
6: Però, bueno, no, això, que, clar, la Miranda no representa un mirador natural. Clar, n'hi ha molts, no? Per sort, Catalunya és un país molt ric, no? I tenim moltes moles, moltes mirandes, no? Que mos deixen contemplar, no? Aquest paisatge que tenim, sí, sí, la veritat.
1: Doncs si la gent associa Miranda cap a aquesta part del sud del país, sobre això la resposta la té, com sempre, també el senyor Soler.
7: I en Soler també. Tot posant els ulls en blanc.
1: Senyor Soler, vos direu. I en Soler.
2: Doncs jo crec que si ens posem a mirar-ho des d'una mirada així més positiva...
1: Mai millor dit.
2: Perfecte, exacte. Podríem dir que sí. Després és veritat que he de dir que cap dels nostres entrevistats ens han parlat de la Miranda amb exactitud. Però la Mercè, l'Oriol i la Paula no han dubtat en parlar-nos d'un cim.
8: La Miranda. La Miranda. Ostres. Una muntanya.
9: Ah, podria ser un cim o podria ser algun lloc de muntanya que estigui alt i que es vegi, no?, així una mica més de paisatge o un llac o alguna cosa així.
10: La Miranda sona com una...

Doncs mira, les capricioses formes de la muntanya que veurem en molts moments durant l'excursió, especialment des de la carena de la Miranda. De fet, quan arribem dalt d'aquesta carena, toparem amb una de les moltes foradades que tenim al país. Un gran forat a la roca a través del qual tindrem una vertiginosa vista de tot el vessant de la muntanya que cau sobre Pratdip.

0: A mi, els forats de les roques, les foradades, no? Sempre em donen un punt de misteri. No sé si és el cas també que compartiu, sí. Però vosaltres, Gemma, a la web del Consorci de Llaveria, expliqueu que aquesta és terra de llegendes, de misteris. Quines històries s'expliquen?
1: Sí, bueno, Llaveria com moltes muntanyes, no? Hi ha un imaginari popular molt ric, no?, que s'ha transmès, no?, oralment entre pobles, no? Aquí hi ha moltes històries de bandolers amagats, no?, entre les cingleres, camins secrets, no?, i vinculat tot amb aquesta boira, no?, i els fenòmens estranys que tu pots imaginar, no? Potser una de les més conegudes és la llegenda dels dips, no?, de Prat Dip, que, com que la Serra Llaveria encara, no?, antigament era una zona encara més fosca, més silenciosa, més desconeguda, no?, simplement la gent d'aquests pobles era l'única que hi anava, no?
0: Sí.
1: Se deia que quan queia la nit, no?, apareixien dins de les muntanyes uns gossos negres, grans, amb uns ulls que brillaven, no?, la foscor, que eren els dips, i que els pagesos i ramaders explicaven que atacaven el bestiar i desapareixien, no? Després, bueno, tot de saviesa popular i no?, una mica llegendes vinculades, no?, amb aquests fenòmens, no?, o amb aquest imaginari des de les muntanyes, entre d'altres, entre moltes altres.
2: I per això t'he posat l'efecte de gos,
0: sí, home,
2: de dip, l'efecte de dip.
0: Això és que som de... En tot cas, sí que Prat Dip i el dip, això, aquí hi ha una vinculació, m'imagino, o...
1: Sí,
3: sí,
1: no?
3: Sí. I de fet, oi que en fan una festa a Prat Dip?
1: Sí, i és una festa molt arrelada, vull dir, molta gent del territori, i bueno, tot va entorn, no?, d'aquesta llegenda. Al poble s'hi poden veure, no?, figures de llops, no?, o gossos grans, no?, una mica, sí. Uh-huh. És una llegenda molt arrelada, no?, al municipi.
0: És un motiu més per anar-hi.
3: I tant.
0: Joan, acabem.
2: Va, som-hi. Durant tota la carena de Llaveria, a la nostra esquena quedaran les espectaculars cingleres del Portell del Valent, el Portell de Llaveria i el Pas de les Cabres, i davant nostre veurem l'esplèndida cinglera que queda just per sota d'un altre cim de Llaveria, el Mont-redon. Aquests espadats configuren un paisatge que a mi personalment em va recordar una mica les famoses fajes d'Ordesa, les mítiques cingleres d'aquest Parc Nacional del Pirineu d'Osca, evidentment de magnituds i alçades molt més modestes, però amb un encant i un caràcter molt, molt potent i que sorprèn. I poc abans d'arribar al cim del Mont-redon, ja anirem tombant a la dreta per terreny més aviat planer o en lleugera baixada cap al coll dels Collibassos, des d'on tornarem a veure la Miranda, i des d'aquí, per pista, en 2 quilòmetres, ja tornarem a ser a Llaveria.
0: A Llaveria. Guifré, Llaveria és una zona geològicament molt, molt interessant.
3: Molt interessant, sí. Llaveria és un autèntic massís calcari de característiques molt interessants. No és l'únic massís calcari de casa nostra, com sabeu, ni tampoc de les serralades litorals o prelitorals. El Garraf, el Montgrí, els ports de Tortosa, també són grans massissos calcaris vora el mar. Però a Llaveria hi podrem veure amb gran facilitat les seves característiques geològiques amb facilitat. La seva coberta, en bona part de roca mare i nua, ens permet identificar formes de plegament i encavalcaments a simple cop d'ull. I ressenyar que, com tot massís calcari, a Llaveria hi destaca el karst, és a dir, aquell fenomen pel qual la roca calcària en contacte amb l'aigua es dissol, tot deixant via lliure al seu pas i formant accidents geogràfics únics tals com dolines, cavitats, avencs o baumes o fins i tot foradades.
0: Completíssim, la veritat. I escolteu, amb això hem arribat, ara sí, a l'hora de la veritat, Gemma Roca.
3: Ai.
0: Gemma Roca, enginyera forestal del Consorci de la Serra de Llaveria. Ara toca el més important del programa. D'acord? Estàs a punt?
1: La valoració.
0: Sí, senyora. Nota de l'1 al 10 a la ruta i al paperot del nostre caminar.

0: Aire Joan.
1: Jo marxo, que tinc dentista.
2: Sí, ja.
3: Va, li posarem un vuital, oh, perquè encara pot afinar una mica més.
0: Però... Ah, un vuital, d'acord.
4: És un notable alt, eh? És
0: molt bon.
4: Jo ara em quedo amb les ganes de saber en què hagués pogut afinar, Gemma.
3: En què has pogut afinar? Doncs, pues bueno, amb el tema geològic, no, tenim Llaveria, com molt bé ha dit, no, destaca per un complex tectònic únic, quasi, no? O bueno, los geòlegs que mos assessoren, no, i que mos acompanyen amb l'estudi de la zona, no, hi ha una sèrie de solapaments i falles inverses que anomenades Kipler. Això és, són petites coses perquè la gent vagi buscant i vagi entenent, no, aquest massís, aquesta plana de Llaveria, que realment és espectacular.
4: Mm-hmm. Us ho he volgut deixar per tu i per en Guifré, perquè...
0: Ja. Pots repetir el nom que has dit? Tiples?
3: Kipler.
0: Kipler. Que la gent busqui, sí, el concepte, no?
3: Sí. Mm.
0: Molt bé. Doncs, escolta, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Gemma, per acompanyar-nos. Espero que
3: gràcies a vosaltres.
0: Ho has passat bé?
3: Sí, i tant.
0: Doncs això és tot en aquesta edició del programa de No Cal Anar a Suïssa, Catalunya Ràdio. Gràcies i fins a la pròxima, Gemma.
3: Fins a la pròxima. Gràcies a vosaltres.
0: I ara marxem. Ja sabeu que si voleu recuperar l'àudio del programa podeu visitar amb avidesa la nostra pàgina del 3CAT i també ens podeu fer arribar qualsevol suggerència al correu suissa@3cat.cat. Senyor Soler, com sempre, moltes gràcies per fer preguntes.
5: Un plaer.
0: Mestre Lloses, gràcies per donar respostes.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I molta pregunta retòrica. Joan Vilaplana, gràcies per caminar pel país.
7: Per estar amb mandonguilles, també.
0: També, i gràcies també al tècnic, el senyor Víctor Villar, per anar fent anar els pius de la taula de so del Suïssa. Salutacions de qui us parla, Gerard López Fageda. Gràcies també per acompanyar-nos i recordeu que per gaudir d'un bon racó de país...
8: No cal anar a Suïssa. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El Departament dels Pirineus Orientals de la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió. L'actual nom, Pirineus Orientals, s'ha imposat amb un 47% dels vots a Pirineus Catalans, que ha registrat el 42% dels suports, i a Pirineus Mediterranis, que ha quedat situada en tercera posició, amb un 11%. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones, una xifra que representa el 10% dels electors inscrits. La votació va començar el passat 22 de juny per correu i l'1 de juliol per internet. El termini per votar es va tancar el passat 15 d'agost. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. L'executiu vol ara que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. Ho ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Sentim Grande Marlaska.
2: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor. Incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
1: Els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
3: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
1: I Catalunya Ràdio arrenca nova temporada aquest dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou. L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. Ho preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà, que també mantindrà els vols amb Madrid i Palma. La nova concessió per als vols comercials que ha d'entrar en vigor l'1 de gener preveu dos vols setmanals a París que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
4: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid, i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
1: Esports, Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments del grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nou vingut Brian Zaragoza, i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. La tercera jornada de Lliga s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, el Valls 2 i Alavés 1, Vila-real 0. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge jugarà pel títol contra Alemanya. I el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint de Poznan a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar la segona a la final de la prova KU1000.
0: Fins aquí les notícies.
5: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
6: La cinta de Möbius.
5: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
6: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
5: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
6: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
7: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
8: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
7: Donem espai als testimonis en primera persona.
9: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
7: Fem reportatges.
10: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
7: I denúncia.
11: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
7: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
12: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
7: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.

0: La Mercè Arànega fa 50 anys que treballa d'actriu al teatre, sobretot, i també al cinema i a la televisió. No hi ha cap manera, la veritat, d'imaginar-se un escenari en aquest país sense ella. Diuen que les actrius, a partir dels 50, són invisibles, que no tenen papers, però ella no ha parat de treballar fins i tot ara. Els papers diuen, fins i tot ara que els papers diuen, potser que està jubilada. Quan de molt jove va començar a fer teatre d'aficionats a Badalona, la premsa local va dir d'ella que era un brillante sin pulir. La Mercè encara conserva aquell retall, aquella primera crítica, i això vol dir moltes coses. Vol dir que no s'oblida d'on ve, de qui és i de tota la feina que l'ha portat fins avui.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mercè Arànega, com estàs?
2: Hola, una mica bastant engustipada. Tinc allò que et diuen un trencasso.
0: Un trencasso.
2: Però vaja, molt contenta d'estar aquí.
0: Jo porto tota la setmana. Escolta, podem fer una competició aquí.
2: Però tu la veu la tens bé, jo.
0: Ara.
2: La demà tinc funció, espera't.
0: Demà tens funció,
2: demà,
0: eh?
2: Sí, amb aquesta veu de Casalla, a veure què
0: fem. A Torroella de Montgrí.
2: Sí.
0: Doncs escolta, estarem pendents, però esperem que tot vagi millor.
2: Sí, esperem que sí. Escolta. Sempre traiem les forces, per sortir a l'escenari.
0: Sí.
2: Jo no sé què ens passa, que estem fatal, trepitgem allà i vinga.
0: Què és? Què és això? La droga? La droga
2: no,
0: del...
2: No ho sé. No ho sé, però passa. És com els nervis, no? Que dius, oh, quins nervis, trepitges l'escenari i ja està.
0: Se't passa tot.
2: Ja està, hi ha una altra feina, una altra cosa que va per sobre. Una energia, no ho sé.
0: Un neguit, el que sigui, no? Passa, també t'ha passat a la vida personal de potser un dia tenir un disgust, tenir qualsevol cosa i pujar a l'escenari i dir, se m'ha esborrat tot?
2: Això, quan han sigut disgustos forts, m'ha costat una mica més. Mm-hmm. Em costa. Sí, potser ara em costa menys, potser ara ho sé fer millor. De més jove, que vaig tenir més disgustos perquè es va morir més gent, la mare, no sé què. Mm. Aquí, les parelles que es trenquen... Uf, em costava molt, eh? Em costava. Hi ha gent que sí que diu que surti com si no hagués passat res. Jo... A mi em costa una miqueta separar.
0: Em sembla que sóc del teu equip. Escolta, dèiem això d'aquest retallet, que tenies, no, de Badalona, d'aquest teatre d'aficionats, sí, que deia que eres un brillante sin pulir, i dèiem que encara el guardes. Guardes,
2: sí,
0: moltes coses.
2: Però no guardo el retall. No? Guardo
0: la
2: revisteta aquella.
0: La revista.
2: Perquè la revisteta aquella parlava de... És que no me'n recordo com es deia. És que parlem de fa 50 anys, eh? Uh-huh. No me'n recordo, el no sé què de Badalona. O era, sí, algú del círcul. Però jo vaig començar el círcul catòlic. I guardo tot, perquè vam fer un grup, també, que es deia 9 més 12, i llavors sortien les crítiques i ho guardava. Però guardo quan era jove. De més cap aquí ja no guardo. Bueno, de més cap aquí. Des de fa molts anys ja que no guardo.
0: Difícil, no, guardar-ho tot, també.
2: Guardo fotos. De cada espectacle m'agrada guardar alguna foto, en paper.
0: Alguna imatge. Però és nostàlgica la Mercè Arànega o no?
2: No excessivament, no.
0: No, eh? Cap endavant,
2: home,
0: cap endavant.
2: Nostàlgia de coses. Clar, sempre de les coses que has passat hi ha coses molt boniques. I tens nostàlgia. Aviam, com no tenir nostàlgia sense dolor, evidentment? Però dius, hòstia, tenia 20, 30 anys i era meravellós, descobries el món, començaves a fer teatre, te n'anaves por ahí, coneixies... Això va amb l'edat, això... A qui no li provoqui una certa nostàlgia, doncs...
0: Bueno, que plegui.
2: No ho sé, però això no vol dir que el que em passa ara no m'agradi molt, també. Mm-hmm. Però clar, l'energia no és la mateixa.
0: Però moltes vegades s'explica allò de que quan era jove i era el moment, no vaig saber disfrutar-ho tant i ara m'adono.
2: No, jo sí.
0: Sí,
2: jo
0: tu
2: sí,
0: sí, eh? Tu
2: jo,
0: sí.
2: Jo em sembla que he pogut disfrutar sempre el que he tingut a mà. Sí, mm-hmm, sí.
0: T'hem d'imaginar de festa? T'hem d'imaginar de molta festa?
2: Sí. Molta.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. S'ha sigut molt fiestera. Sí, sí, sí, sí, bueno.
0: De ballar o de què?
2: De tot.
0: Festa major. Escolta, em va perfecte això, perquè és divendres, sí, i els divendres posem música als nostres convidats, música que trieu vosaltres, mm-hmm, i sempre fem triar, doncs, cançons de dones, perquè som a les dones i els dies, i ens vas triar Cecília, dama. Quina cançó, parla una mica això,
2: els
0: eh?
2: Els meus 13 anys era això.
0: De senyora de cuna alta, però de cama,
2: sí,
0: baja.
2: Sí, jo ja cantava això amb 13. Sí.
0: Amb 13?
2: Clar, i corria davant dels grisos, amb 13, per l'institut.
0: Ja fumaves o no?
2: No fumava, no.

0: Esteu sentint les dones i els dies. Avui tenim conversa amb la Mercè Arànega i ens ha triat aquesta Cecília amb aquesta cançó de Dama, Dama. I ara m'explicaves que jo no sabia que era filla de diplomàtics, la Cecília.
1: Això és el que es deia en aquella època, que era filla de diplomàtics i que els havia sortit així com hippie. Clar, pensa que parlem... Aviam, jo quan l'escoltava tenia 13 anys, sóc del 57. Això deu ser de l'any 70, una cosa així, o 69-70. I me'n recordo que anava de hippie amb vestits llargs i... I em sembla que els pares, em sembla que eren com diplomàtics, no sé què, a Ceuta o Melilla.
0: Clar, era aquella cosa franquista.
1: Però la nena els hi va sortir...
0: Els hi va sortir una mica
1: escarranosa.
0: A més, aquesta cançó, hi ha molta crítica cap al catolicisme. Parla d'aquesta dona que té una doble vida, no?
1: Home, i tant, les senyores d'alta burgesia, però que en realitat tenen l'amant i el marit a casa. I...
0: Què et semblava tu quan tenies 13 anys tot això? Quan llegies, o quan cantaves aquesta cançó? Perquè, clar, tu estaves en un món superdiferent. Tu venies d'una família treballadora...
1: Sí, jo vivia en un barri a Badalona i, bueno, clar, a mi aquesta senyora doncs m'agradava molt per això, perquè les seves lletres eren com contestatàries i m'agradava molt. Era l'època de començar a córrer davant dels grisos.
0: Tu ja havies corregut davant dels grisos?
1: Sí,
0: o què?
1: I aquí, en aquesta època, amb 13 anys, allà a Badalona, per una mani perquè ens posessin calefacció. No me'n recordo què, a l'institut, a l'Eugeni d'Ors, el del barri de Sant Roc, que era el que anava jo.
0: Sí.
1: Iau, vinga, corre.
0: Clar, tu vens d'aquest món, que ara en parlarem de la teva història, venies de la família d'Argentina, amb moltes coses, i amb una mare molt treballadora que havia fet de tot, i tu també has treballat des de ben joveneta. Què en penses ara de les noves generacions que es dediquen al teatre? Perquè a mi em fa la sensació que tothom que està a l'Institut del Teatre no ha tingut la mateixa història que tu.
1: Mira, d'entrada jo, si fos com ara l'Institut del Teatre, jo no hi hagués pogut anar, perquè jo treballava. Jo treballava a la Ronda Universitat i feia de 7 a 4. Vivia a Badalona, per tant m'aixecava a les 5, 5 i mitja. Me n'anava a l'Insti, me n'anava a la feina, sortia. Em van donar permís per sortir a les 4 menys 2 minuts i me n'anava corrents fins al carrer Bon Succés, que era on hi havia l'antic Institut del Teatre. I era de 4 a 9 o 9 i mitja. Però ara és tot el dia. Aleshores, jo no ho hagués pogut fer perquè jo havia de treballar.
0: Clar, més que tu fessis allò amb la família d'on venies, que era una família treballadora, que havíeu estat, per exemple, temporades compartint pis amb altres famílies, és a dir, estem parlant allò de working class, allò que surt a les novel·les.
1: Sí.
0: Vull dir,
1: o en català, pobre de solemnitat.
0: Exacte.
1: Que deia, no?
0: Però que a més, vull dir... I dedicar-se al món de l'espectacle, del teatre, etc.
1: Això va ser perquè vaig tenir un noviet a Badalona que ell feia teatre al Círcul Catòlic. I llavors jo també hi vaig anar, vaig començar a fer un paperet, després un altre i vaig dir, ui, a mi això m'agrada. I quan la... Bueno, hi vaig anar a l'Institut del Teatre per fer les proves i vaig entrar.
0: I com recordes aquell Institut del Teatre del principi? Com era?
1: Del meu principi,
0: perquè
1: ja fa molts anys
0: funcionava
1: l'institut.
0: De tu.
1: Home, amb una il·lusió increïble. A més, imagina't tu l'energia que tenia, allò que dèiem, aixecava a les 5, feia de 7 a 4, de 4 a 9 a l'Institut del Teatre, i 3 dies per setmana encara me n'anava a Badalona, al Círcul Catòlic, a fer teatre d'aficionat. I doncs era com un descobriment, perquè... Clar, tu ho havies fet teatre, però allà et feien que si esgrima, que si dansa, que si... Tot, no? I també la història del teatre, la cosa intel·lectual, no sé.
0: I clar, m'imagino que uns professors, que ara són història, no? Són història en tots els sentits. Vull dir, uns professors en aquell moment, no sé, Ricard Salvat, per exemple.
1: Jo no el vaig tenir.
0: Qui vas tenir, per exemple?
1: No, jo vaig tenir el Muntanyès, que així pugueu conèixer, el Muntanyès, el Pere Planella, el Lluís Pasqual, el Boadella, així que pugueu conèixer el Iago Pericot, bueno...
0: I ara, per exemple, es parla molt de tot el que viuen les noves generacions que entren a l'institut, que estudien, etc. No? S'ha parlat molt, per exemple, del Me Too, no? De si els abusos, de si l'assetjament, tot això, no? En aquella època, allò de voler ser actriu havia de passar per determinades coses, o no?
1: No, et diré una cosa, penso que ho tenien pitjor els tios, pobres.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però no, jo no, no... Jo, personalment, no he patit mai cap... A veure, potser sí que hi havia alguna cosa de poder i no me n'adonava perquè ens han educat d'una manera, però una cosa o violenta, verbal o físicament, jo no l'he notat mai. Que hi hagués una relació com a dona, com a noia, per sota de la de l'home, és possible, però no la vaig notar, saps què vull dir?
0: I
1: potser ara, potser ho noten ja.
0: Clar. La bellesa, la bellesa en ve alta,
1: sí.
0: És molt important quan et dediques a fer d'actriu, no? Hi ha moments, m'imagino, que és allò... Tu segur que et deien, amb aquests ulls tan blaus, tan bonica que ets, totes aquestes coses, no? T'ho han dit sempre, no?
1: Sí, sí, però...
0: Com has portat això, de ser guapa?
1: No, molt bé, amb molta naturalitat, no... Per això també t'ho podrien dir els altres més que jo, però tothom ho sap. No... No, perquè tampoc he sigut una top model, vull dir, a veure. Però sí, sí, potser sí al començament, que era allò, aquesta té feina perquè és més guapa, però també amb el temps es demostra que si vas tenint feina...
0: No és només per guapa.
1: No, home, no, no és només per guapa. Per guapa. Ara sí, potser amb les sèries aquestes dels Netflix i totes aquestes sèries que hi han, que veus cada petardo que dius... Però clar, com que tenen 300.000 seguidors, els followers aquests dels nassos, doncs les foten a fer papers amb sèries i és que n'hi ha per ametrallar-les. I ametrallar-los. Igual, els uns que els altres. Clar, però així... Bueno, això m'ho han explicat, jo no tinc xarxes...
0: No, tu no veus res, eh? I tampoc mires sèries,
1: no,
0: eh?
1: No, no només no tinc xarxes, sinó que jo no publico res, no tinc cap, jo no tinc cap pàgina, res. Mm-hmm. Però clar, ve una productora i algú té 400.000 seguidors, pues sap que si no 400, 300.000 miraran la sèrie i llavors la posen o el posen i dius, vale...
0: El món del teatre ha estat una altra cosa.
1: Home, i tant, i tant, i tant, que és una altra cosa. No, pot ser que algú pues, ho faci, però... En pot fer una de funció perquè ha tingut èxit a la tele o al cine, i en pot fer una. Però si es veu que és mal actriu o mal actor, no en farà dues. No en farà dues. I en canvi amb la imatge sí, en pot fer dues, tres i quatre, imagina't.
0: Avui no podem cantar, ni l'Aranaga ni jo, perquè estem així una mica constipades, però podríem fer un concurs aquí de constipamenta.
1: Aquesta cançó és meravellosa. Bueno, ella era meravellosa.
0: Meravellosa.
1: Però per mi és la mira que no sóc gens mitòmana de res, de res, de res, no sóc. Però aquesta dona, jo tenia en això, 13, 14 anys, ella ja la vaig conèixer tard, però me'n recordo que no sé com aquell disc, no es va ratllar el Pearl, perquè hi havia aquesta, el Joey Bobby McGee, i era una vegada, i una altra, i una altra.
0: I el Mercedes-Benz i totes aquestes, no?
1: Oh, Larry, oh, you buy me. Sí, sí, me les has
0: fet. Un Mercedes-Benz. Una meravella, una dona també que trencava motllos. No sé si a tu et preocupava molt això de trencar motllos. Preocupar no és la paraula, ocupar.
1: Com vols dir? De jo convertir-me...
0: Sí, no convertir-te en la Janis Joplin, que ho teníem tot complicat, no? Perquè Déu-n'hi-do la carrera... sinó de no anar pel camí recte, de voler fer altres coses, d'explorar. O sigui, la Mercè Ànega...
1: Sí, home, jo he fet coses. Jo em vaig casar amb 15 anys, eh?
0: Ah, sí?
1: Per l'església i tant, però...
0: Per sortir de casa,
1: no, però als 20 ja tenia l'anul·lació eclesiàstica, vull dir que sóc soltera.
0: I per què ho vas fer, això? Per sortir de casa o perquè...
1: Perquè me'n volia anar de casa, i de cop la meva mare 15 dies abans dius... Oh, però t'has de casar, dic, ah, doncs em caso.
0: I vas trobar algú així pel carrer?
1: Me n'anava amb un noi, tenia 15 anys. I, però ni, li vaig dir, però ni convit, ni vestit de novi, res, res. I a l'església vaig dir on s'ha de firmar aquí, doncs ja està.
0: I on es vau casar?
1: A Badalona.
0: Sí.
1: A Sant Jaume, em sembla que es diu.
0: I estaves molt enamorada o què?
1: Home, tenia 14 anys, 15. Va durar un any, No va arribar un any, allò.
0: Que ara no era gaire simpàtic, aquest noi.
1: Bé, sí, suposo, no sé.
0: Encara teniu contacte o no?
1: No, que va.
0: Sí, un moment, no?, de la vida.
1: Sí, sí, i com aquest molts, vull dir.
0: I com aquests molts, ai, ai, ai.
1: Sí, sí. Jo tampoc te'ls explicaré
0: no,
1: tots.
0: No, ja ho sé, però aquest m'ha agradat bastant, eh? Em vaig quedar als 15 i als 16.
1: Aquest em sembla que no l'he dit massa, no me l'han preguntat massa, aquest, sí.
0: Escolta, t'hem vist durant molt de temps... Està, la Mercè Ànega està carregada, eh? Vull dir, això és viu directe, tu.
1: Sí, sí,
0: això
1: tant,
0: sí que, perquè sapigueu que ha fet un gran esforç per venir aquesta nit i nosaltres li agraïm moltíssim. T'hem vist durant anys, teatre, tele, cinema, de tot, no? Però, a part de que no sabíem això, o no s'ha parlat gaire d'això, jo crec que tampoc es coneix gaire la teva història d'Argentina. L'has explicada en entrevistes. Sí, l'has explicada. Sí. Però, clar, vas estar 10 anys a l'Argentina, que
1: sí,
0: es diu aviat.
1: Sí, 10, sí, sí.
0: I vas tornar parlant porteño.
1: I, clar, parlava en català d'aquesta manera. Sí, normal, però parlava en català allà, perquè, clar, la meva mare tenia amics que es converteixen en família, no? Que dèiem la tieta Tresina, la tieta Rosa, la iaia... La meva padrina era la iaia Josefa, com si fos una iaia, la iaia, saps? Uh-huh. Que, clar, família directa no en tenien allà, tenia... Però es fan clans, es fan famílies, i parlàvem català. Però me'n recordo que moltes paraules, per exemple, la meva mare parlava català, però em deia, nena, posa't la pollera, i la pollera és la faldilla. I a vegades penso, una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia, és que fins i tot la meva mare va arribar a traduir de l'argentí al català, perquè la nevera... Aquí en deien nevera, a l'Argentina es diu la heladera. I a casa en dèiem la geladora. D'això m'he donat compte de gran. Dic, pues si en dèiem la geladora, dic, ui, ma mare, el que va fer, va traduir de heladera al català.
0: Us hi va portar la vida, no?, aquí, a l'Argentina.
1: Bueno, jo vaig néixer allà.
0: Sí, clar, clar, clar. Però la teva mare té tota una història, vull
1: sí,
0: dir.
1: Sí, clar, no? Perquè es va casar primer, el primer el van matar a la guerra... El primer marit, el meu pare, se'n va anar a França després de la guerra, el van enganxar els alemanys, va estar en un camp de treball, quan va venir no tenia papers i va conèixer la meva mare, se'n van anar cap a França i després cap a l'Argentina. Sí, sí.
0: Com recordes l'Argentina de petita?
1: Ai, molt divertit, molt maco. Quan vaig venir aquí, que em van portar, la meva àvia era portera de la Ronda Universitat, em moria de pena, amb els cotxes passant per davant de casa. Mira, això sí que encara ho tinc. Una carta, que li vaig espalar, com el meu pare es va quedar encara un temps, li vaig escriure una carta, no fa molt ho vaig trobar, bueno, molt, igual fa 10 anys, que deia que la gent pel carrer semblava xarlot, perquè caminaven molt ràpid. Em va donar la sensació que aquí tothom anava molt de pressa pel carrer.
0: I aquesta carta tu li vas escriure al teu pare?
1: Sí, suposo que amb una carta de la meva mare, potser hi vaig afegir, però sí, sí, la tinc, és lletra meva.
0: Clar, però tu recordes un pare absent, no?, m'imagino, molt de temps, perquè clar,
1: sí, perquè després quan va venir es van separar.
0: Vull dir que no va ser un pare molt present, no?
1: Home, fins als 10 anys, sí.
0: Sí, estava allà amb vosaltres.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Vull
1: sí,
0: dir,
1: sí.
0: No va aturar-se allà a l'Argentina.
1: Sí.
0: En aquest moment de viure a l'Argentina, de tota aquesta història, arriba un punt que voleu venir a Catalunya, bueno, que heu de venir a Catalunya, no?
1: Bueno,
0: i que
1: vol,
0: teniu,
1: vol.
0: Teniu ganes de tornar, o què?
1: Sí. Jo no.
0: Tu no vas triar-ho, eh?
1: No, amb 10 anys que has de triar, et diuen anem-hi. Sí, sí, no, però... Jo sóc una persona, o he sigut una persona bastant feliç, vull dir... Sempre intentant treure la part positiva, no? És a dir, segurament vaig plorar per les coses que deixava, però per altra banda la il·lusió del que venia nou també era molt gran, i això em continua passant encara. Mm-hmm. Vull dir que les coses que perdo les ploro, però em venen de noves i les agafo amb moltes... Vull dir, allò no m'impedeix, normalment el dolor no m'impedeix...
0: Gaudir, no?
1: Gaudir. Perdó. Perdoneu.
0: No, tranquil·la.
1: Ja està.
0: Viu directe. Doncs aquesta sort, no?, de gaudir de les coses, de posar-se allà on estàs, de fer el que vols, i vaja, vau venir aquí a Catalunya, el teu pare, en teoria, havia de venir al cap de 5 anys, no?, es va quedar tancant un colmado que teníeu
1: sí,
0: allà.
1: Sí, va venir al cap de 5 anys, sí. Llavors es van separar.
0: Es van separar, i tu recordes, m'imagino que hi ha una adolescència amb la teva mare en aquesta època que dèiem, no? Compartint pisos, el que fes falta, no?
1: Això era l'adolescència, això era als 10, 11 i 12 anys, fins que ens van donar el pis de Badalona Càritas, el del barri del Congrés. Sí, sí, vivíem en una habitació tots tres rellogats. Sí, sí.
0: I treballant,
1: però
0: i
1: la meva mare treballava,
0: feliços, eh?
1: Però sí, perquè per exemple, no sé, me'n recordo el dia que feia festa del Via Napoleone. Això era un pis que vivíem a Pubilla Cases, em sembla. Hi havia un cine de barri, allà a Pubilla Cases. I el dia que tenia festa, me'n recordo que ens feia uns entrepans. Me'n recordo molt de lo de la mortadela. I comprava una ampolla d'aquelles de 2 litres, de Coca-Cola o de Fanta o el que fos. Anàvem al cine i me'n recordo pel·lis que havia vist allà. Uh-huh. Aquelles de los chicos con las chicas. Aquesta la vaig veure en aquell cine de Pubilla Cases. I érem feliços, vull dir que... Clar, que després ho penses i dius, és injust que jo hagi de viure així quan hi ha gent que explota els altres i viu de puta mare, no? Uh-huh. Però tu, com a petita, veus que, bueno, que es pot ser feliç.
0: I la consciència de classe, no?, també, que m'imagino que la... Mira, te l'estem posant. Las chicas con los
1: chicos han de vivir. I aquesta no l'he demanada jo, eh? Gràcies.
0: Per recordar aquesta, sí, sí, aquesta música, no?, per recordar aquest temps, sí, i per recordar aquestes pel·lícules. I això, i aquests moments amb la teva mare.
1: Sí, sí, sí, doncs això que és la consciència de classe, sí, l'he tingut molts anys. I he tingut molta ràbia molts anys. Ja no, ja fa molts anys que no. Però m'ho he hagut de treballar, eh? M'ho he hagut de treballar.
0: La ràbia per què? Perquè has sentit que has començat des de més avall que els altres?
1: Bueno, jo i tothom, no, només per mi. Vull dir, per les poques oportunitats que té. Aviam, un tio que viu en un barri, amb molt esforç, es treu la carrera de dret i acaba sent l'advocat d'aquell barri. És impossible accedir... Està tot ple de guetos. Ara potser hi ha més facilitats, tampoc ho crec massa. Vull dir, les classes benestants ja s'ocupen elles de...
0: D'ocupar-se entre ells,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, exacte. Mm-hmm. Però era exagerat la meva ràbia cap a la gent que tenia diners. I amb els anys ho he hagut de treballar perquè tampoc és just. Vull dir, si tu has nascut en una família que et pot donar uns estudis sense que hagis d'anar a treballar en una fàbrica 8 hores, benvingut. Així és el que hauria de ser per tots.
0: El que passa
1: però
0: és que
1: a mi em feia tanta ràbia jo no poder tenir això que bueno, ho tirava contra els altres, però amb els anys ja va passar.
0: De tota manera, tu has arribat a l'elit, perquè el teatre... té el punt, a vegades també elitista. De fet, potser segurament els del teu barri no et podien venir a veure, perquè les entrades del teatre...
1: El teatre el té, això ho he dit
0: no
1: sempre.
0: No se les podien permetre.
1: El teatre el fem per quatre burgesos, per quatre intel·lectuals. Això està claríssim. Això està claríssim. És l'únic que a vegades em fa com ràbia. I fem obres que parlen precisament de trencar això, però això no es trenca. Dius, fem obres que parlen de l'explotació del barri, no sé què, però aquell precisament no ve. Bueno, penso que s'està obrint una mica, eh? S'està obrint, en els barris s'estan fent coses, s'està intentant descentralitzar, però clar, això és molt feina de la política. Molt.
0: Tu ets molt política, eh?
1: Però no exerceixo, no.
0: No, ja ho sé, però t'ho has plantejat mai o no?
1: No, i ara, uf, no.
0: Diries amb la destral.
1: En sortiria mal parada, no estic segura.
0: Perquè, clar, també per la política es necessita ser molt políticament correcte, no?
1: Però aquest és el problema. Aquest és el problema. Que si ets políticament correcte, estàs sempre negociant, doncs... Apaga i vámonos. Sí que s'ha de negociar, però el que vull dir és que quan una cosa és injusta, no? Però resulta que no es pot arreglar perquè d'això depèn una altra cosa que depèn una... Bueno...
0: Massa lent tot, no?
1: Sí, clar, és com quan votes un polític que et diu farem això, farem allò, i després, quan arriba al poder, no ho ha fet i et diu clar, és que jo ho volia fer, però tinc aquest impediment legal, o aquest, o he de pactar amb aquell... Diu, i això no ho sabies abans? Abans no ho sabies que et tocaria fer tot això? Però bueno...
0: Estàs una mica decebuda de la política.
1: Sí, bastant, molt. I més amb la que està passant ara. Vull dir, amb la que està caient per tot arreu. Vull dir, és que ja no tenen vergonya. És que no tenen vergonya. Diuen unes coses i els hi és igual, menteixen. menteixen com bellacos.
0: De fet, vas fer aquella obra sobre el feixisme, no? Que era, sí, com convertir-se, sí, sí, com era?
1: Instruccions com... per fer-se feixista.
0: Exacte.
1: Sí, però és que també menteixen els d'esquerra, eh? Aquí, ja, menteix, ja, ja.
0: Tothom.
1: Aquí menteix tothom, eh? No fotem. Vull dir, home, menteixen més els altres, però... Mm-hmm. És igual que m'encenc.
0: No,
1: i no,
0: escolta,
1: em va bé que tossiré.
0: No. Posem-hi música, escolta, posem una música tranquil·la. Posem la Rosalia.
1: Ai, la Sakura.
0: Aquesta Sakura, que tu, que t'encanta la jardineria. Sí. Baixem, deixem el món de la política i dediquem-nos als cirerers.

0: deixem aquí, que no volem parlar, perquè en aquesta cançó ens hi podríem
1: aquesta,
0: banyar,
1: aquesta nena em té el cor robat, i mira que no és de la, no sóc de les... Perdó, de la seva corda, vull dir, és, hi ha una diferència generacional de gustos musicals, però realment l'admiro, l'admiro moltíssim, molt. Vull dir, a part de que té una veu excepcional, trobo que és una treballadora, però una treballadora, i el disc aquest que ha tret ara amb l'orquestra, amb la London Symphonic, amb no sé què, ja, vull dir que sembla que només passegi els modelets, i em sembla que no és veritat, em sembla que darrere hi ha una feinada artística molt gran.
0: Això és molt bonic que ho diguis, perquè, com deies, tu ets d'una altra generació, no?
1: Sí.
0: I a vegades em fa la sensació que quan hem arribat a cert estatus no veiem, no, el que ve per darrere. Com veus tu les noves generacions, per exemple, també d'actrius, de teatre?
1: A veure, n'hi ha de bones i n'hi ha de dolentes.
0: N'hi ha de tot.
1: O sigui, és molt difícil.
0: Però tu creus, per exemple, que les noves generacions sí que us tenen en compte o no gaire? O trobes que no se'n recorden prou de vosaltres?
1: Van al teatre, van. Uh-huh. Bueno, que se'n recordin, clar, si no... És que si no et veuen en actiu, si no et veuen en actiu treballant, és normal. Vull dir, jo tampoc conec tota la gent jove que surt, perquè treballo molt i tampoc puc anar a veure totes les funcions. Però penso que si estàs en actiu, van al teatre, van.
0: Sí, sí, però ja em referia també que a vegades hem parlat, per exemple, amb la Vicky Peña, no? I ens deia, no sé si el país té prou memòria de totes les actrius. Quan pensem en les grans actrius que ens han deixat els últims anys, Rosa Novell, Anna Lizaran, que sí, dones haurien de tenir un carrer, no? O haurien de tenir...
1: No ho sé.
0: Oh, no ho saps.
1: No ho sé. No ho
0: tu
1: sé,
0: no vols perquè... carrers, tu vols que...
1: Jo no vull carrers. No, per l'amor de Déu. No, no, no, no. No, no ho sé, jo allò dels homenatges i tot això, no ho sé, no ho sé. No sóc massa.
0: No, eh?
1: No.
0: Que no, te'ls donin en vida.
1: Que clar, dius, aleshores tira enrere, i que me'n dius de la Carulla, i que me'n dius de la Mercè Broquetes, i que me'n dius... Hòstia, tots els carrers de Barcelona estarien... I també els homes, aleshores, els actors.
0: I el que passa és que de senyors n'hi ha molts,
1: no,
0: però de senyores...
1: No, tampoc.
0: No, ja, ja.
1: No ho sé, no ho sé.
0: No, no, no.
1: No vull contradir ningú, però no, potser no hi estic massa d'acord.
0: Més fan de Rosalia i menys dels homenatges. Ho deixem així. Uh-huh. Escolta, parlem de ta mare, que hem parlat una mica així, però aquí a Les Dones i els Dies ens agrada molt parlar d'aquelles dones que han sigut model per nosaltres, no?
1: La meva mare.
0: La teva mare.
1: Una dona... gran dona.
0: Plena d'alegria.
1: Plena d'alegria, de força. Pensa que quan la guerra l'acabà, la meva mare va tenir tuberculosi, eh? Vull dir, va estar a temps ingressada, però forta, molt forta. Als 10 anys va començar a treballar. Imagina't, 10. Mm. 10, eh?
0: Tu 13, eh?
1: Sí, però 10 anys?
0: Ja, ja, ja.
1: És que 10 anys és molt bèstia. A l'Espanya industrial, a Sants. Mm-hmm. Sí, sí, amb una impremta que diu que li havien de posar un caixó a sota dels peus perquè pogués arribar a la màquina, que si no, no hi arribava. I una gran lectora, per exemple, és la que m'ha encomanat la passió de llegir.
0: La passió de llegir, que això...
1: Sí,
0: a totes hores, eh?
1: Jo sí, jo és un vici, bueno, és brutal.
0: I que... I, sí, sí, però és brutal.
1: Va,
0: mira...
1: es va fer sòcia del Círculo de Lectores, me'n recordo.
0: Sí, no, anava amb la mortadela al cine, però en canvi...
1: Sí, però
0: els diners
1: que,
0: amb la cultura,
1: clar,
0: no?
1: Algú que ha marxat... que ha deixat l'escola als 10 anys, és estrany que es converteixi en una gran lectora. Doncs ho era, li encantava la Montserrat Roig. Li agradava molt.
0: I te'n recordes tu d'aquella, per exemple, et llegís, o et parlés del que llegia?
1: No, d'això no ho recordo, no. Mm. No, no, no.
0: Però teníeu llibres a casa?
1: Sí, clar. Ah, tots
0: Círculo.
1: Els que venien del Círculo, mm-hmm, de lectores, sí, sí. Hi ha alguns que compràvem i així, o que ens donava algú.
0: I tu també, sí, ja t'agradava llegir de petita o no?
1: Sí, en aquesta edat d'adolescència, després va haver un temps una mica que no, però de seguida ja sí. Sí, sempre, sempre. A més, quan era entre els 19 i 20 i pico, 20 i pocs, em va donar per la poesia. Era brutal. Em vaig passar 6 anys de la meva vida que tot el que llegia era poesia, poesia, m'agradava molt.
0: Què n'has après de llegir? O què t'ha portat? O no sé. Jo sé el que m'ha portat a mi, però què és companyia? Què és el que, quan estàs llegint, és veure una altra vida diferent?
1: És veure una altra vida diferent, depèn del que llegeixes, clar. Sí. però és veure vides diferents, és companyia, és reflexió, depèn del que estàs llegint, que no cal que sigui un tractat allò filosòfic, però si és algú que escriu molt bé i fa reflexions o t'explica una història i a vegades llavors tu reflexiones sobre com reacciona aquella persona, el que diu, si està bé, si no està bé, és a dir, també t'ajuda a posicionar-te moltes vegades. Jo interactuo bastant amb el que llegeixo.
0: Sí.
1: Sí, bueno, interactuo, a veure, no puc interactuar ni amb els personatges ni amb l'escriptor, evidentment, però prenc partit. Bé,
0: també et passa, per exemple, amb els papers que interpretes, allò que fas aquell paper, aquell personatge, i tu estàs com conversant amb el personatge, d'alguna manera? És a dir, quan els estudies, eh?
1: Ah, quan els estudio, sí, quan els estudio, sí. És a dir, intento posar-me a la pell del que... Però també has d'anar una mica en peus de plom, perquè després vindrà el director o la directora i hauràs de pactar què és el que vol, no el to amb què ho diràs, però sí, per aquesta persona, per la figura de direcció, què representa el teu personatge dintre del grup de la història que es vol explicar, no? Aleshores, tampoc pots tu fer-te una gran pel·lícula, que hi ha, a vegades, hi ha actors i actrius que es fan ja la gran pel·lícula de com és el personatge i després hi ha molts problemes a l'arribar a l'assaig. Perquè no és només amb la direcció, és que també entren tots els altres personatges. Vull dir, tu no pots fer-te el teu personatge a la teva manera i que cadascú ens el fem i què? Arribem a assajar i cadascú... Tu per una banda...
0: No?
1: Clar, no pot ser.
0: Com portes per això l'autoritat, Mercè Arànega?
1: Bueno, a veure, depèn. A mi no m'agrada... A mi no m'agrada que em diguin aquest to. Aquesta frase es diu així. A mi m'agrada que em diguin el que volen, què és el que es vol aconseguir, i aleshores deixant les meves mans la manera d'aconseguir-ho per fer això que tu vols donar amb aquesta funció. Perquè és evident que el que es vol explicar ve de direcció, perquè si no cadascú diríem la nostra. Però que em donguin allò... No, no, això has de dir aquí una coma alta. I dius, ai, per favor, compra't un titella.
0: Clar, jo m'imagino que han canviat molt els temps i ara hi ha moltes dones directores, no? Però també hi havia una mica el prejudici del senyor director i l'actriu, no? Que semblava que no estiguéssiu a la mateixa categoria. Jo m'imagino que a tu ja no et moca ningú, però ha costat això, doncs dir, ei, que jo...
1: Bueno,
0: ja...
1: no em moca ningú, però sí que he de fer cas a el que diu la direcció, eh? Sí, tant sí, si és un home com si és una dona.
0: Però t'has trobat...
1: A vegades els intento enganyar, a vegades aconsegueixo, a vegades no.
0: Però t'has trobat això alguna vegada que dius, ei, aquest m'està tractant així o m'està apretant més? Perquè ell és un home
1: dona.
0: I jo sóc dona.
1: Sí, això sí que és possible. Però no amb mi ja, amb el tracte, en general. I no parlem de gent que sigui... que es consideri misògina, eh? A vegades és gent... són homes que es consideren molt, molt igualitaris amb les dones i tal, però com el tracte dius, em sembla que no em tractes igual. Perquè no, perquè amb aquell quan acabes te'n vas a prendre a fotre't cerveses i amb mi no. I aleshores això també, vull dir, hi ha aquella camaraderia de machos modernos, però machos modern, però machos. Saps què vull dir?
0: I tant.
1: Ah, i tant.
0: I tant.
1: Doncs el macho moderno és horrorós, també. Ja t'ho diré.

0: A veure, Mercè Aranaga, que m'ho acabes de dir, si sapigués que...
1: Lo que dius, si jo sabés que morrendo tu m'havies de xurar per una làgrima tua, que alegria me deixaria matar. És, bueno, aviam, això sí que és amor, sí, romàntic d'aquell, sí, exagerat, però és de les més bèsties que he sentit mai. És, si jo sabés que morint-me, si la meva, amb la meva mort, si jo sabés que morint-me tu em ploraries, per una llàgrima teva jo em deixaria matar.
0: Jo em deixaria matar.
1: Dios.
0: Tremendo, eh?
1: I hi ha un moment quan diu la làgrima que fa tres tons i fa un, sembla que caigui una llàgrima. Fa una làgrima. No puc ara.
0: Escolta, ara feies una mica de broma, no?, de l'amor aquest romàntic que ens han venut, no?, que és amor total, però també aquesta gasolina va bé, no? No sempre estem en contra d'aquesta gasolina.
1: No, jo l'he sentit i és una... potser és el sentiment més meravellós que he tingut a la meva vida.
0: Sí, aquesta cosa de perdre el nord.
1: Sí, de no hi ha vida, em moriré, m'has deixat i em moriré, sí. Que potser és per l'educació que hem tingut, sí, però el sentiment és real. Jo no dic que no sigui una tonteria, és a dir, potser sí que estic en contra que passi això, però quan passa, és cert. Passa i fa mal.
0: I també ens ha fet molt mal a les dones l'amor romàntic, no? O la idea, l'ideal de l'amor romàntic, allò de la parella per sempre, el príncep blau...
1: Però jo no, això no ho he... La parella per sempre, el príncep blau, jo no. Jo he sentit l'amor d'una manera brutal, que també no sé si està bé. Bueno, si està bé, si hauria de ser així. Si ens haguessin educat o ens eduquéssim d'una manera més lliure i més oberta... Però clar, trobes algú que hi ha un amor romàntic, el sexe funciona tot, i dius, clar, si això se me'n va, em moro, em moriré.
0: Tu estàs aquí, no t'has mort.
1: I tant que no et mores.
0: això és el que li pots dir a molta gent, no? No us morireu. Si us esteu sentint, no us morireu.
1: Ja, però quan t'ho diuen, dius, ja, no moriré, però ara m'estic morint.
0: Ara m'estic morint. Hi ha hagut molts mals d'amors, o què?
1: No, un.
0: Un.
1: Però... No ens tornéssim bojos, tampoc.
0: No. El cap a lloc.
1: Un i punto.
0: Sí, és que si no és molt de desgast, també.
1: Sí.
0: Tot i així, tu sempre ho expliques, no?, que fa molts anys que no tens parella.
1: Sí, molts.
0: Ets una defensora d'això o et rasca una mica? Ho dius i dius, sí, però a mi m'agradaria una mica d'escalforeta.
1: Sí, m'agradaria una mica d'escalforeta, però després sé que és molt difícil la convivència. Que de seguida m'agradaria aquesta escalforeta, però clar, no li pots dir a algú, ara no. Ara vull estar sola. I diu, home, no, que jo visc aquí. Jo visc aquí també. I dius, ai, i això no.
0: Això s'entén, per això, quan sobretot ho proposen les dones? Perquè jo crec que ha costat molt. Això estem més acostumades a que sigui un discurs dels homes, no? De ara sí, ara no, em convé, però allò living apart together. Jo crec que aquí estem canviant, no, moltes
1: sí,
0: dones?
1: Sí, però ara, per exemple, jo ja tinc dos grups d'amics, bueno, dues parelles, que porten junts 15 anys i junts, però cadascú viu a casa seva.
0: I aquest seria un bon plan per tu.
1: Ah, és meravellós. Bueno, estan perfectes. No s'han separat. Cadascú es separa. Però, i estan perfectes.
0: Perquè tu coneixes, per exemple, clar, en el món del teatre, potser és nosaltres que ens muntem la peli, però ens imaginem que la faràndula, tothom s'embolica amb tothom... Que
1: quan era jove també, però ara no, clar. Ja, tinc 68 anys, no aniré embolicant-me amb tothom. Seria una mica estrany.
0: Tot és posar-s'hi.
1: Sí, també, però tinc massa feina, no em queden hores.
0: No hi ha temps, no? Però clar, tenim aquesta idea, no?, d'aquesta llibertat o d'aquesta promiscuïtat, fins i tot, que jo crec que ve molt donada, doncs, pel cinema i per
1: moltes coses. No, jo he sigut molt promiscua. Vull dir, no me n'amago, però, però quin problema hi ha? El sexe és una cosa que està a l'abast, i si et ve de gust i l'altre també hi està d'acord, quin problema hi ha?
0: Endavant.
1: Vull dir, no he enganyat mai a ningú, vull dir, però coneixia algú, m'agradava, doncs ja està. Vull dir, amb això ha sigut molt masculí. Bueno, el que es considera masculí, però és que jo pensava, és que per què ells?
0: Si un tio
1: era un lligón, si era una dona era una puta, no? Allò que es deia, dius, perdona, per què? A part de que ni m'he sentit mai culpable d'haver-ho fet, i a més he dit, no, és que hi tenim tot el dret, les dones.
0: T'has hagut de defensar de crítiques, en el moment?
1: Alguna vegada, sí.
0: Sí.
1: Alguna vegada,
0: de les altres dones o dels propis...
1: Sí.
0: O dels mateixos homes.
1: Sí, no? Home, vols dir? Sí, vull dir que m'està bé, sí. Bueno.
0: dir el que sents, no?, en tot moment i fer el que et sembla. Escolta, sentim a la Rocío Jurado.
1: Ai.
0: Amb aquesta cançó de Maniquí, perquè justament parla de la gelosia.
1: Sí, però aquest li diu de tot en el tio.
0: Ai, ai, ai, anem, anem, anem.

0: ser dueño de todo.
1: Eres maniquí de escaparate de un modelo tan pasado.
0: Wow.
1: Aquesta és un maniquí d'escaparate d'un modelo tan passado que dius, hòstia, és el pitjor que li pots dir a un tio. És molt bona.
0: Escolta,
1: molt bona.
0: Gelosia, venjança, hi ha una arana així de dir-li a algú ets un maniquí més passat, no, que no, eh?
1: No, no, no, no, no he tingut tan mala gent a la meva vida. No,
0: però
1: no.
0: Sí que hi ha una certa diversió, no? Perquè m'imagino que en altres àmbits de la vida sí que has tingut ganes de dir-li a algú et penses que ets la bomba, no?
1: Ah, sí.
0: Perquè més el món del teatre...
1: I com
0: el món
1: li del... podríem dir al Mazón, per
0: Clar.
1: Exemple. Al Mazón li podríem dir
0: això. Un maniquí d'escaparate.
1: D'escaparate, sí. D'un modelo tan pasado.
0: Exacte. Sí, sí. Però m'imagino que també era el món del teatre, on hi ha molt ego, també, alguna vegada.
1: També,
0: ganes
1: també
0: de dir-li a algun...
1: Sí, sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, més que tu ets un maniquí d'escaparate. Sí, també, també. Bé.
0: Perquè, clar...
1: Bé, me'n ve algun al cap, sí.
0: Sí, no?
1: Tampoc direm qui...
0: No direm res. L'ego. Com ho portes, això de l'ego? Perquè, clar, en aquest... quan tu portes una trajectòria com la teva, la gent et diu diva i coses d'aquestes.
1: No. A mi no.
0: No et diuen diva?
1: No ho soc, m'hi he vingut amb xandall. Bueno,
0: això,
1: no
0: a la ràdio no se sap, això.
1: Ja. Però no ho soc gens, a més. És que no ho soc gens. No. No m'interessa, em fa molta mandra. Aviam... No sóc gandula per treballar, però totes aquestes coses em fan mandra. Reconec que sóc gandula. Uh-huh. Vull dir, això necessita... És com quan hi ha jove que té, no, però pots anar a Madrid, o... Hòstia, no t'agradaria anar... Allò que la Penélope Cruz dius, quina mandra!
0: Que vols dir que no t'agraden gaire les festes?
1: No, bueno, no m'agrada remenar la cua, que diem, però és que a més has d'estar sempre perfecta. Vull dir, és una feinada, eh? Yeah. És
0: però una feinada... Però tu també has treballat molt, eh?
1: Sí, però,
0: m'imagino,
1: però aquesta,
0: dintre,
1: mantenir la imatge pública sempre, el que dius, el que fas, com vas... Ostres, no.
0: És... No li desitges a ningú, eh?
1: No, i tant, home, qui ho vulgui fer, sí. A mi no m'ho desitjo. A mi. Ja.

0: com has de funcionar?
1: Jo vull viure aquí, jo no me'n vull anar a Madrid, jo no vull anar de càstings amunt i avall. És allò que et deien, fa molta mandra tot això.
0: Sí, a tu et truquen al telèfon
1: també
0: i et diuen...
1: També hauria de tenir xarxes.
0: I et diuen, ei, sí, d'aquí 3 mesos al Villarroel. Bueno, d'aquí 3
1: no,
0: mesos...
1: No, bueno, però per teatre no em cal, home.
0: No, no, ja ho sé que no
1: per teatre
0: cal,
1: no
0: però
1: cal.
0: Jo que sé, a lo millor el representant diria, no li pagueu 5.000, pagueu-li 25.000.
1: Això ja ho faig jo, tranquil·la.
0: Ah, sí?
1: Això ho sé fer
0: ets
1: jo
0: bona,
1: molt bé.
0: Ets bona negociant?
1: Sí. Sí, diuen que sí.
0: Uau.
1: Diuen que sí.
0: Això m'agrada.
1: Home, són molts
0: has
1: anys,
0: tu. Tenim molt mala fama les dones amb el tema de negociar. No, no, jo ja està bé amb aquests diners.
1: No, no, no?
0: Aquí
1: no.
0: Has hagut de...
1: No, jo no, jo no. Jo he arribat a dir, vale, doncs quedem amics, amigues, mm-hmm, però no, per aquest preu no t'ho faré, i anar-me'n, i llavors a l'agafar la porta, això és cert, no direm quin programa, però un programa amb el que vaig estar anys em van dir, bueno, va, torna. Però vaig haver de fer el fet, el gest, d'obrir la porta per marxar del despatx.
0: I tu tardar, fer-lo, que t'estic
1: perdent. Bueno, no, però estava perdent una feina de, igual de 5 anys més, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Però, bueno, però vaig dir, no, aquí hi ha un greuge comparatiu, aquesta altra persona està cobrant X més que jo i estem fent la mateixa feina i tenim el mateix nom. Per tant, no em puc quedar. És a dir, la meva dignitat no m'ho permet.
0: I no et preguntaré pel programa, però l'altre era un home?
1: Sí, però eren un home i una dona. Hi havia un home i una dona.
0: Jo ho pregunto perquè hem parlat amb la Rosa Renom de vegades, no? Que al fer el mateix paper, fins i tot fent de coprotagonistes, les dones cobreu menys de vegades.
1: Ara
0: ja no.
1: Però bueno, sí, aquí està la cosa.
0: Oh,
1: i tant. Fa 4 dies. I és molt possible que depèn de qui encara ho faci.
0: Clar, és molt difícil, no? També perquè preguntar-li a l'altre, escolta, és veritat que t'estan pagant 3.000 més?
1: Sí. No, però jo negocio. Bé, ara he fet... Estic fent la pel·li aquesta de la vida de la Cavaller, que vaig i vinc de Bilbao, uh-huh, i també, bueno, cobro quasi el 50% del que m'havien ofert. Perquè és que em van fer l'oferta per mail, és una productora sevillana, i l'únic que vaig posar és encantada, agraïda, però el que m'oferiu està molt per sota del que cobro. Mm-hmm. I llavors, ara això és lleig, eh? La resposta va ser, te sentiries més còmoda con tant? I vaig dir, sí, em sentiria més còmoda.
0: Ferran!
1: Però, bueno, i després parlant amb gent del rodatge m'han dit, hòstia, cobres el mateix que jo i a mi m'ho ha aconseguit la representant i a sobre li he de pagar. Dic, oh... Dic, doncs digueu-m'ho a mi i us cobraré jo el 15.
0: Potser l'Arànega ha de fer
1: no,
0: el representant d'altres.
1: Però no cobro més.
0: No, ja. No, cobres el just.
1: Cobro el que em sembla que és just, mm-hmm, clar, i el que sents també por ahí que cobra la gent. I no és tan complicat. Jo penso que tenim por.
0: Tenim molta por, eh?
1: Tenim por, sí.
0: Ens costa molt, ens queixem, no? Estan pagant malament, però costa anar a donar la cara, no?
1: Sí, però bueno, els representants sobretot serveixen per això, per fer-te l'agenda i per trobar-te feina d'imatge.
0: I després tu, que per exemple vas treballar durant molts anys de petita i que de seguida t'has guanyat la vida doncs de molt jove treballant, saps el que val una pinta, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, exacte. Vull dir que no has perdut pistonada en aquest sentit. De fet, ara al principi del programa dèiem allò de que vas demanar jubilar-te, però en realitat la vida no t'ha portat a la jubilació, però tu
1: però
0: estàs com prejubilada, no?
1: Va ser la pandèmia, és que em vaig espantar molt. Clar, jo havia... El dia que ens van enviar cap a casa tots va ser un dijous, un divendres, i jo just havia començat aquella setmana, el dilluns, al Teatre Nacional, un espectacle dirigit pel Xavier Albertí, però només vam assajar 4 dies, i ens van pagar 2 setmanes. I clar, al cap de 2 mesos, 3, que encara no treballàvem, jo deia, i què faràs? Jo visc sola. És a dir, si no hi ha ingressos... I llavors vaig dir, bueno, doncs, em prejubilo, he perdut una mica.
0: Uh-huh. I et vas prejubilar, eh?
1: I em vaig prejubilar, i ja està.
0: Però i al mateix temps que estàs jubilada, estàs treballant.
1: Mm.
0: Que això era molt important per tu sostenir-ho, també. És
1: sí,
0: a dir,
1: home, clar. No, jo no vull quedar-me a casa. Què
0: no,
1: faig?
0: Què fas a casa?
1: Bueno, què faig? Hi ha moltes coses.
0: Llegir, fer jardineria.
1: Fer punt, fer jardí. M'agrada molt fer punt, també.
0: Totes les coses de les mans, eh?
1: Sí, m'agrada molt. Com que la meva feina sempre és pensar, fer, no sé què, llavors fer coses... Sí, sí. Restaurar mobles, que ho faig fatal, però és igual.
0: Tu estàs
1: allà. Jo ho faig allà, jo agafo la meva... No sé com es diu en català, la lijadora, i vinga, pim, pim, pim, pim, pim. Mm-hmm.

0: Ja veig que cantarina també ho ets, eh?
1: M'agrada.
0: Cantar, eh? Avui ja sabem que estàs una mica així, encostipada.
1: Amb una veu de com quan era petita, que em deien, Marceneta, on has deixat? Però tenia la veu greu, com a nena. I maricons, em deien, Marceneta, on has deixat el carro? I jo es veu que deia, a la porta. Perquè m'enfadava molt. Em deien que tenia veu de carreter. I avui realment tinc veu de carreter.
0: Escolta, estàs constipada, no passa res.
1: No.
0: És un refredat, això.
1: Un altre dia us vindré amb veu de princesa, no us amoïneu.
0: Sempre, i amb el vestit també de princesa.
1: Això, sí, amb la vareta.
0: Amb la vareta. Escolta, aquest conte ho aprendí. Amb qui has après més coses en aquesta vida? O de qui has après més
1: coses? De la meva mare.
0: De la teva mare.
1: I després de tothom que ha estat al meu voltant, s'aprèn cada dia, s'aprèn. Fins i tot s'aprèn d'allò que està malament. No només s'aprèn del que està bé. Jo moltes vegades aprenc de dir això no ho vull, això no ho faré. Per tant, aprenc a fer-ho d'una altra manera. Es pot aprendre... Clar, has de tenir curiositat a la vida. Per mi és una de les coses més importants. Tenir curiositat per saber, per aprendre, per veure allò que tu no coneixes o no estàs d'acord fins i tot.
0: Per exemple, ens deies abans que llegies molt. No sé si també amb el món del teatre t'has dedicat també a viatjar per veure teatre. Per exemple, allò que hi ha molta gent que se'n va a Londres i aquestes coses.
1: No, jo he viatjat, però a mi m'agrada. Sí, jo he viatjat molt a l'Àfrica, per exemple.
0: A l'Àfrica?
1: Moltes vegades, sí.
0: O sigui, ets el Rubianes de...
1: A l'Àfrica Negra. Jo viatjava abans de que hi anés ell.
0: Al tanto.
1: Abans de que hi anés ell, abans de que hi anés el Pepe. Sí. M'agrada molt. Sí, però ara fa anys que no, treballo molt, no sé què... Però mira, ara igual la primera setmana de gener, que tinc una setmana, me'n vaig a la Capadòcia, tota sola, que no he anat mai, i tinc moltes ganes de conèixer-ho sempre, allò de la ciutat subterrània, i tot això, i he pensat, va...
0: Pues cap a la Capadòcia falta
1: gent. Cap a la Capadòcia que falta gent, que segurament fotrà un fred capella, m'han dit que baixen a 1 i 2 sota 0, que igual estarà nevat. Dic, bueno, és la setmana que tinc.
0: Però sense 0, recança i cap allà, no? Dius que vas sola. T'encanta viatjar sola o què?
1: Bueno, no hi ha ningú que tingui aquesta setmana, perquè tothom... compromisos familiars, no sé què, doncs au.
0: Doncs escolta, si no m'espereu, jo no espero ningú, no?
1: Exacte.
0: Doncs escolta, Mercè Arana, això ha estat un plaer, molt contenta, moltes gràcies, perquè sí que has fet un esforç, d'aquí amb la tos i tot.
1: Sí, del sofà aquí, he vingut
0: del sofà,
1: i ara me'n torno al sofà.
0: Ara et posem una limousine i directe
1: cap
0: a casa.
1: No cal la limousine.
0: Moltíssimes
1: gràcies. Ha estat un plaer, moltes gràcies a tu, Montse.
0: Doncs nosaltres ho deixem aquí, Les Dones i els Dies, aquest programa que hem fet, la Mireia Dalmau, Roser Pereira, Montse Comelles, Anna Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. That you're gonna come home to me someday, and I'm gonna be able to tell when you walk in my front door. I just do believe that I can be looking your eyes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat el que qualifica com el major acord petrolier de la història amb Veneçuela. Segons el president nord-americà, el pacte donarà als Estats Units el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de reserves de petroli veneçolanes i permetrà, diu, més que duplicar les reserves nord-americanes. Trump no n'ha detallat les condicions, assegura que l'operació es farà amb participació d'empreses privades i sense cost per als contribuents. Segons el